0: Amb aquesta victòria, les blaugrana ara tenen 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid.
1: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és setè.
0: I a la Nations League, Portugal 2, Noruega 1. El blaugrana Cancelo ha marcat el primer gol dels locals. A més, els Països Baixos de Xavi han guanyat Sèrbia per 2-1. I altres resultats? Grècia 0, Alemanya 1 i Gales 0, Dinamarca 1.
1: En bàsquet a la CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
0: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder mundial, Jorge Martín.
2: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Els esmorzars de Forquilla ja fa uns quants anys que viuen un ressorgiment de traca i mocador. De fet, quan la cuina tradicional catalana vivia una crisi monumental d'amor propi, doncs llavors els esmorzars de Forquilla van suscitar un interès inusitat com una mena de brot verd. I per què hauríem de celebrar-ho, en certa manera? Doncs per moltes coses, però sobretot perquè són, en certa manera, el baluard de la cuina tradicional catalana. Molts dels temples dels esmorzars de Forquilla són ara petits reductes on vellen per mantenir la cuina tradicional catalana de xup-xup en un exercici de protesta gairebé contra el totpoderós Brunch, que té una mica tics de snob, de pijo, d'expat. Doncs bé, demà es presenta en societat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, que vol preservar, estudiar i divulgar el seure a taula com a fet cultural i que fan èmfasi en el despertar que estan tenint entre la gent jove, atreta, en certa manera, per aquesta cuina bona, substanciosa, senzilla, d'arrel i gairebé sempre econòmica. Per cert, el restaurant L'Andreuenc, al barri barceloní de Sant Andreu, ha tornat a guanyar per segon any consecutiu el premi al millor esmorzar de Forquilla de la Lliga del Porc i la Forquilla, amb, atenció, una galta de porc bracejada, amb brandada de bacallà i suc de fesoleig de Santa Pau.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Oh, Gerard Jovany, què tal?
2: Estic per anar a esmorzar un altre cop, a aquesta
1: ara,
2: hora.
1: Sí.
2: Esmorzaré a l'hora de dinar, però
1: clar,
2: estic per anar a L'Andreuenc.
1: Sí, sí, doncs jo crec que ens farien un plat d'aquesta galta. Ara pensava, és un mar i muntanya, això,
2: home,
1: eh?
2: I tant, en tota regla, s'hi ha d'anar.
1: Bacallà, hi hem d'anar a tastar.
2: Apuntadíssim.
1: Apuntadíssim. Felicitats, per cert, des d'aquí. T'hi pots apuntar també a l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, si vols, eh? Vull dir, la quota és senzilleta i accepten
2: tothom.
1: Soc
2: una persona iniciada en el tema.
1: Sí, sí. Tot bé? Sí,
2: molt bé. Home, no podia trobar-me en un lloc millor.
1: Exacte, doncs va, obrim nosaltres un nou servei al restaurant, a hora d'omplir les atrilleres, perquè sense elles no podem parar la taula, així que repartim l'oli, el vinagre i la sal i el pebre.
2: Doncs mira, em sap greu, però avui començo amb el vinagre, perquè últimament no parem d'assabentar-nos del tancament de locals al sector de la restauració, locals amb una trajectòria important al seu darrere, alguns d'ells d'aquests tancaments sorprenents.
1: Sorprenents, sí. Mira, nosaltres, de fet, ens anem assabentant gairebé al minut, perquè l'equip del Caníbal tenim un grup de WhatsApp força actiu i aquesta setmana,
2: bull,
1: i ens hem trobat que un deia compte que aquest tanca i després mira que m'he assabentat que aquest baixa la persiana. Semblava allò, bueno, malauradament, una epidèmia de tancament
2: una
1: de restaurants.
2: Què passa? Que són tancaments que responen a causes diferents. Mira, un dels que ha tancat és un restaurant dels que en podem dir dels grossos, el Lomo Alto Lomo Bajo, al centre de Barcelona, Aragón Pau Claris, un establiment de dues plantes amb lloc per 200 comensals, especialitzat en carns, han tancat sense avís previ d'un dia per l'altre després de 10 anys d'activitat.
1: Dels restaurants de carn més grans de Barcelona o de Catalunya, gairebé.
2: Sí. Pioners en tot això de les carns madurades, tota aquesta història.
1: Sí.
2: No hi ha una explicació oficial dels motius del tancament, però vaja, els números no devien acabar de quadrar del tot.
1: Exacte, sí. Qui més ha tancat? A veure.
2: Un de molt conegut a la Barceloneta, El Merendero de la Mari, després de més de 30 anys d'activitat. El motiu? La impossibilitat de pagar el lloguer del local situat als porxos de Palau de Mar.
1: Sí, el preu del lloguer va transcendir, ara se m'ha oblidat, però era una xifra que deies...
2: Era una barbaritat.
1: Zona molt turística, òbviament, però El Merendero era un dels locals que encara treia clientela de casa, eh?
2: Sí, sí.
1: La Cristina Caparrós i el seu pare segur que alguna vegada hi devien passar.
2: Segur.
1: És a dir, que una llàstima.
2: Mira, te'n dic un altre que ha tancat. Aquest, lluny de Barcelona, a la comarca del Priorat. ha tancat el Cafè Vernet de Margalef, Margalef de Montsant, després de, agafa't, 120 anys de servei. El 1906 van obrir i sempre és un negoci que ha estat a mans de la mateixa família.
1: En aquest cas, però, no tanquen per motius econòmics, perquè el negoci funciona encara, eh?
2: Sí, sí, de fet, sí. Gairebé es pot dir que moren d'èxit, perquè el tancament respon a la voluntat de l'actual propietària, la Mònica, que vol que els seus pares descansin. Resulta que el cafè està situat a la mateixa casa dels pares, i clar, malgrat que ja no hi treballen, diguem, de manera oficial, clar, doncs no poden evitar estar sempre pululant per allà el cafè, remenant aquí, remenant allà, parlant amb l'un, parlant amb l'altre, i la Mònica ha decidit que ja n'hi prou.
1: Tanca. Sí, també expliquen, noi, que últimament costa molt trobar personal per treballar al restaurant.
2: També és un altre motiu.
1: Sí.
2: I un altre tancament, aquest m'emprenya de veritat, perquè hi anava sovint. Tanca el Sant Tornemi, molt a prop d'aquí, a l'Avinguda de Sarrià.
1: Sí, un local modest, però amb una cuina catalana amb tocs de cuina navarresa. Sí. Increïble, eh?
2: Sí.
1: Boníssim.
2: A les xarxes socials han deixat un missatge que hi diu: tenim el cor trencat, després d'uns mesos molt complicats no hem pogut amb l'últim entrebanc. No tornarem a obrir el local de l'Avinguda Sarrià, però això sí, al final del text hi trobem un missatge per l'Esperança que diu: no sabem ni quan, ni com, ni a quin lloc, però amenacem amb tornar.
1: Ah, o sigui que hi ha esperança, no?
2: Hi ha esperança.
1: Bé, a veure si és veritat, si pot ser, i que tampoc sigui gaire lluny d'aquí. Vinagre d'ojo, eh? Malauradament.
2: Sí, sí, sí.
1: Va, posem una miqueta de sal i de pebre, que sempre va bé.
2: Sí, sal i pebre necessitaran en grans quantitats els restaurants que participen a la campanya GastroRecup contra el malbaratament alimentari.
1: Sí, una campanya que ja s'ha fet en anys anteriors. De fet, és la cinquena edició, amb més de 100 participants, de 100 restaurants participants, que va arrencar dimarts des del restaurant Semproniana de l'Ada Parellada, que sempre és, òbviament, doncs, una de les abanderades contra
2: molt
1: el malbaratament.
2: Sí, sí, és un activista d'aquesta causa.
1: Sí.
2: En què consisteix la GastroRecup? És una iniciativa que inclou, això que deies, un restaurant de centenars... un centenar de restaurants de tota Catalunya, que durant tot el mes d'octubre oferiran un menú de 20 euros amb aliments recuperats que s'anaven a llançar per motius estètics, per excés de producció...
1: Tot plegat, de fet, s'ha presentat en societat aquesta setmana, la campanya Aprofitem els aliments 2026, i allà ens vam trobar amb un dels cuiners participants en aquest GastroRecup, que és en José Bacruz, conegut com el cuiner nòmada del restaurant Le Clandestin, que ens explicava això.
3: El tema és que jo el mateix dia rebré tot aquest desperdici alimentari i a partir d'aquí crearem el menú per aquest dia. Segurament qui em proveirà aquest tipus d'aliments serà el Sindicat dels Pagesos de Balsareny, i a més això profunditza en els horts que hi ha allà a Balsareny i l'ametlla de Merola. I llavors la gent se li enviarà l'ubicació 24-48 hores abans i tot sorpresa.
1: Tot sorpresa.
2: Doncs si voleu gaudir d'un d'aquests menús, doncs poseu a Google GastroRecup i us dirà com reservar el vostre menú a 20 euros.
1: 20 euros. La campanya Per això aprofitem els aliments vol conscienciar-nos a tots sobre aquest malbaratament alimentari. Pensem que, mira, només a Catalunya, si pensem el que llancem cada persona l'any, de mitjana, llancem 22 quilos d'aliments.
2: Per persona, eh?
1: Per persona.
2: És moltíssim.
1: Sí, sí. Si mirem les dades del món, és un de cada tres. És allò que gairebé ens hem de tatuar. Un de cada tres. Però la campanya té moltes més coses, a banda del GastroRecup.
2: Sí, el 17 d'octubre hi haurà el gran dinar d'aprofitament a Cervera, i el 18 d'octubre es farà una marató d'espigolades a diversos punts del país, gràcies a la Fundació Espigoladors, i als voluntaris i a les entitats socials i pagesos que hi participen.
1: I els pagesos, mira, ara que dius pagesos, també aquesta setmana hem sabut que tracturada prevista pel 14 d'octubre.
2: Sí.
1: Però bé, no malbaratem, perquè ens interpel·la, no només perdem els aliments, sinó l'aigua, la terra, l'energia, els fertilitzants, el treball humà, tot això. I encara ens falta posar-hi l'oli d'oliva verge extra.
2: I tant. Doncs aquest oli, l'oli del bo, per resumir-ho, és pel Gremi de Pastisseria de Barcelona, que aquesta setmana ha commemorat el seu 125è aniversari, que es diu molt de pressa.
1: Sí, molts anys. Sí. Ho han celebrat amb una fantàstica gala presentada, per cert, per la nostra Carme Gasull, deixa-m'ho destacar, i m'ha dit que una de les coses que més li va agradar d'aquesta gran gala va ser una Sara, un pastís, Sara Gegant, que va fer per l'ocasió la pastisseria Canal i la seva aula Canal, amb l'Anna Caterina al capdavant, fent aquest pastís, o sigui que devia ser monumental.
2: A la festa també hi va haver premis a diversos professionals per la seva trajectòria o la seva contribució a la pastisseria catalana. El més emotiu de tots, potser, el reconeixement que va rebre l'Enriqueta Tornés de Girona, de 87 anys, de Can Tornés, la pastisseria, que n'hem parlat aquest any perquè va fer el millor xuxu del món.
1: Sí, doncs tu i jo vam fer de jurats.
2: Segons un jurat especialitzadíssim.
1: Sí.
2: I a la qual l'Enriqueta hi segueix anant cada dia a la pastisseria, a treure el nas per allà i a dirigir una mica.
1: 87 anys. Sí. Però no, segurament et dirà allò que diu el Subirós. No he treballat ni un sol dia de la meva vida, no? Perquè m'agrada tant el que faig. Felicitats, Enriqueta, a pastissers i pastisseres de tot Catalunya i també al Gremi de Pastisseria de Barcelona i Girona, que han organitzat aquesta festassa. Va, ja ho tenim a tots. A tots no. Tenim la Setrillera.
2: La Setrillera.
1: La sal, sí. El pebre, l'oli i el vinagre.
2: Sí. I la Dolors, clar,
1: home. És que...
4: Bon dia, ben trobats. Com esteu?
1: Bé.
4: Us hem preparat uns ronyons d'escriptor gironí amb sofregit d'all i julivert i una fritura de periodista de Vilaseca que acompanyem amb salsa tàrtara. I com a plat fort us podem oferir un costellà de restaurador al forn que massarem prèviament amb força espècies, un guisat de carn de pagès amb patates del bufet, o bé una coca fregida del Virgínia i botifarra amb picada de mestres forners.
1: Ai.
4: Què us ve més de gust?
2: Què?
1: Tu l'has tastat, la coca fregida, alguna vegada?
2: No.
1: És que clar.
2: Ve de gust una mica de coca?
1: Sí, fregida.
4: Doncs. Fantàstic! De seguida la coca amb picada de mestres forners.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
5: I bé, arriba el moment ja, per tant. Arriba el moment dels premis, ara sí, del concurs de coques d'Oliva. Arriba el moment de conèixer qui ha cuinat la millor coca del món d'este any 2026. I esperar, Tapes la Xara, de la Xara.
6: Som a Oliva, al País Valencià, a la frontera entre València i Alacant. Aquest poble de la Safor acull el concurs nacional de la millor coca, un plat vinculat en cos i ànima a aquesta localitat. El guanyador d'aquesta sisena edició és el restaurant La Xara, al poble de La Xara, a la Marina Alta, amb una coca fregida que ha cuinat en David Castelló.
7: Nosaltres hem presentat una coca mediterrània, en tocs des d'Orient al Mediterrani. Hem fet una coca fregida de les muntanyes d'Alacant, han aprofitat la barzínia, i la barzínia l'han mesclat en salsa de iogurt, que es porta molt per l'Orient, Túnel, Líbano, i això està en espècies. Després li han afegit una salsa de kimchi coreà, i també li hem posat un pesto italià, perquè vegeu que tot és mediterrani. I el cruixent era de botifarra, de ceba, de xaló, del terreno també. Nosaltres hem fet que el territori destacara per totes les parts de la coca. De che, el primer premi, saps que aquestes coses que el que detall, este any, l'any passat, vam tindre un poquet xicotet d'incendi al restaurant, i se mos van cremar els dos premis anteriors. Nosaltres no volíem tornar, eren dos trofeus de resina i es van cremar. I li dic, tenim que anar, perquè tinc la sensació de que és una senyal. I la senyal ha sigut que m'emporta el primer premi. La coca nostra és coca de casa, és menjar d'esuelos, menjar de les nostres mares, de camp, de mar... La coca és patrimoni nostre. Sempre venies darrere.
1: Pepe Cotaina, bon dia.
8: Hola, bon dia. Moltes gràcies a tu per estar ací i a tota l'audiència que mos escolte.
6: Pepe Cotaina és mestre forner i president de l'associació Amics de les Coques d'Oliva.
8: Pues Oliva és molt important el tema de la coca perquè, en primer lloc, guarda un dia especial a la setmana, tots els divendres de l'any, tots, i en totes les panaderies d'olives es conserva la venda de coques, no? Des de sempre, antigament i demés. I després perquè n'hi ha una tradició que ja t'ha contat i una història en darrere, no? La coca des de Afons el Magnànim, que estava molt emparellat en la família de Centelles, que eren d'Oliva, i això s'anava en totes les contiendes d'ell, pues ja n'hi ha documents escrits i tal, on la coca estava present com el menjar de ranxo de les tropes.
1: Però jo vaig a lo que m'has dit al principi, o sigui, els divendres, i per què els divendres? Què passava el divendres que sempre hi havia coca?
8: Pues el divendres passa que així fan des d'antigament, des de més de 100 anys, un mercat que es fan el divendres, entonces lo que passa és que les ames de casa hi siguen a la compra del mercat, perquè actualment és un mercat que val la pena de visitar, perquè a banda de que venen fruita i verdura, és un mercat molt turístic, entonces se passaven tot el matí en de compres, no? Entonces, quan arribava al migdia, lo que feien era pues passar per la panaderia, agarrar la coca i portar-la a casa, perquè no s'havia donat temps a fer el menjar. I després, en temps de Quaresma, pues té una relevància molt important, perquè en el tema del divendres, de l'abstinència de menjar carn, pues se coronava la coca en un ou dur, en baecho, en capellà torrat i demés. Entonces, aquestes dos arrels pues han donat una importància fundamental lo que és la coca d'oliva.
1: Com és la massa? Perquè, clar, hi ha molts tipus de masses de coca, però la que se fa sí, com és?
8: Bueno, així oliva replega un poc tres tipus de massa, no? La més estandarditzada i la més que se coneix és la massa de pasta bona, que és una massa de pa enriquida en oli d'oliva. Fundamentalment, ese és el principal ingredient que té que estar enriquida en oli d'oliva. Antigament, el que se feia era la massa de pa que sobrava, se repastava en oli d'oliva per a donar-li més sabor a la massa, i després el farcí damunt, el relleno de damunt, pues del menjar que teníem pues, més a mà. Si era agrícola. I destacar una cosa molt important, la coca de gamba amb bleda, perquè antigament hi havia molt de costum en les aséquies i en la marxal de pebre i oliva, que era una marxal de aigua dolça, pues se feia la gambeta de riu, que és una gambeta, un camaró molt xicoteu, que es mesclava en la bleda, no? I després els altres tipus de coca, les coques escaldades, o cocos de daxa, que tenen antigament era únicament de daxa, ara se mescla la daxa i el blat pel tema de la imatge, per no trencar el gluten, no trencar la malla glutínica, dona més vistositat, és més bonica, per dir-ho d'alguna manera, i després, per supost, la coca, hi ha la coca boba, que és la coca dolça.
1: I tu diries que la coca, encara sí a Oliva o a la Safor, o ja, no sé si t'atreviries a parlar de tot el País Valencià, té un bon estat de salut, la gent encara la valora, la busca, la vol, la compra, o no?
8: Bueno, nosaltres vaig a remar per a casa, vull dir-te que portem 10 anys d'associació i 7 edicions de concursos. Un dels treballs que nosaltres estem fent és promocionar el que és la coca d'oliva, coca valenciana, perquè se fa arrel de tot l'arc mediterrani, no? Què ha passat? Que ha passat de ser un producte molt humil, pues ser un producte que està en l'oferta gastronòmica de molts restaurants, i ja es comencen a haver restaurants que s'anomenen coqueria. I això és molt interessant, perquè ja dona nom propi al propi plat quan es transforma en el plat principal del restaurant.
1: Estaríem encantats de veure coqueries a Catalunya, també.
8: N'hi ha una llavor molt important que ve, perquè és transmetre lo nostre, les arrels nostres de la gastronomia, ho he dit antes, la gastronomia més autèntica, que són les coques. I Catalunya té molt que dir en aquest apartat.
1: Ara has dit la bleda en gamba, hi ha moltes coses que podem, perquè de fet és un plat d'aprofitament, no? És a dir, que una manera d'aprofitar aliment és posar-la sobre de la coca.
8: Sí, antigament també, una anècdota molt d'això, recorde que, per exemple, ma abuela, quan plovia, que pues, mi abuelo no podia ir a treballar, ni mon pare i tal, el que se feia eren les coques escaldades en casa. S'agarrava daxa, s'escaldava, i d'ahí fèiem les coques, i després havien, com tu has dit, el menjar d'aprofitament. Què hi havia en la nevera? Pues que havia ou dur, tomaca, que a més esa és la reina de les coques escaldades, la que porta tomaca, atún i ou dur. Lo que teníem en casa, lo que teníem a la nevera, o més preu de l'hort, és lo que s'aprofitava per a rellenar la coca.
1: Uh-huh. I a tot això, feu servir la terminologia de recapte o no? O així la gent no diu de recapte, coca de recapte?
8: La coca de recapte sí que se diu, però va a persones, lògicament, no? Uns diuen farcit, altres diuen recapte, altres el relleno, pues el recapte se diu.
6: On sí que utilitzen, i força, la denominació coca de recapte és a Lleida. Humbert i Hernán Ferrús són la quarta generació de Casa Escolar, un forn del 1910 a Lleida Ciutat.
9: Els anys 1900, quan la coca de recapte era el producte de la terra de Lleida, recollien el recapte els pagesos, el ficaven damunt de la llesca de pa i menjaven aquest recapte.

0: de que rep el nom del padrí. I com que es dien Toni i li dien el rei de les coques, li dien el Tonet, el rei de les coques. I del Tonet, el meu germà d'Aran, pues, va tindre la idea de fer això com uns canapés i va dir, per què no li fiquen el nom del padrí? Tonet.
1: De Lleida a Tarragona, amb una llarga tradició de la coca amb recapte. Carles Domingo és mestre forner del Forn Domingo, un obrador a Riudoms, al Baix Camp. La seva especialitat és la coca amb recapte, que va aprendre a fer del seu avi.
2: La coca amb recapte neix dels pagesos quan tenien un excedent de pebrot, un excedent de ceba, un excedent d'alguna verdura. El que feien era anaven al forner del poble. El forner el que feia era, els hi feia la base, i les senyores anaven amb aquest excedent que tenien de producció i es feien elles les coques, i el forner el que els hi feia era la base i les enfornava. Per això és coca amb recapte, ni de recapte ni en recapte. O sigui, la coca no es recapta, senzillament és amb el recapte sobrant d'aquells temps. Així va néixer la coca, per això creiem a casa, almenys nosaltres, que s'ha de dir coca amb recapte. Porta all, julivert, ceba, pebrot, porta pebre vermell, dolç i oli d'oliva de denominació d'origen siurana. És molt, com t'ho diria, cultural, va molt a zones, va molt per comarques, va molt per pobles. La mateixa coca que ens estem menjant aquí a la província de Tarragona no té res a veure amb la coca que s'estan menjant a la província de Lleida. En el cas d'aquí, de la nostra zona, del Tarragonès, no posem res escalivat, o sigui, es cou dins del forn.
1: I sobre la comparació amb la pizza, diu...
2: No té res a veure amb la pizza. La pizza, com a producte, molt bé, producte estrelles, italiana, tot el que tu vulguis. Però aquí tenim una cosa que és més nostra, i no s'assembla a la pizza, és la coca. És més, tu veus un cartell d'un restaurant i fica pizzeria. Doncs aquí hi hauria d'haver, per exemple, la recapteria. Un lloc on només poguessis menjar doncs, coques de recapte, amb recapte, coques amb ceps, com per exemple fem nosaltres, o amb espinacs, o jo què sé, amb llangonissa, ficalia amb anxoves, que tenim molta varietat, no? Igual que les pizzas hi ha molta varietat, doncs les coques també tenen molta varietat. Però no s'assemblen en res, ni tan sols amb la cocció. O sigui, la cocció d'una pizza és amb forns molt alts, molta castanya i poc temps. La coca no vol això, vol una altra cosa. O sigui, la pizza és una cosa i la coca és una altra. No són ni cosines.
3: A tot això, Pepe Cotaina, president de l'associació Amics de les Coques d'Oliva, però també mestre forner. Tu sempre dius, jo sóc un humil forner, diguéssim. O sigui, que tu, el teu ofici, la teva professió, és fer coques, també.
4: La meva professió és fer coques. Nosaltres tenim un xicotet obrador artesanal, on fem, no venem a públic, venim únicament a professionals i a distribuïdors, i el que fem és, fundamentalment, la base de les coques perquè puguin arribar a tots els puestos. Entonces, també és un catalitzador el nostre obrador perquè ens ajuda a posar en vanguardia la tradició més autèntica que són les coques. Entonces, aquí el restaurant, que potser no pot fer la massa i vol una massa artesana i tal, nosaltres li ajudem, l'assessorem, i ara, pues, la coca que més estem venent és una coca que té una fermentació molt llarga, la primera fermentació en bloc 24 hores, per supost enriquida en oli d'oliva, per supost, perquè no volíem perdre el que era l'essència, una hidratació molt alta, i el meu fill major, així en oliva, té un restaurant coqueria, m'encanta, vull dir que ja li vaig dir, David, per favor, si vas a muntar un restaurant i saps que la coca la tens present en la teva oferta gastronòmica, és que ser una coqueria, no? Sí, papa, i entonces vam estudiar, i dic, papa, crec que tens molta raó i la coca té que estar molt present en oliva, vaig a posar-hi, es va atrevir a ser el primer restaurant d'oliva a posar-li coqueria.
3: Que bé això de la coqueria, i això que de pizzeries ens en sobren, perquè, clar, els italians també ho han fet molt bé.
4: La veritat és que sí, el que passa és que n'hi ha que recuperar sempre els orígens, no? O sigui, a mi me diuen, la coca és la que dona nom a la pizza napolitana. Sí, és de veres, tenim una història darrere que contar, una tradició que contar, i de més i tal, no? Però no són enemics. O sigui, en el mercat caben les dues. El que passa és que n'hi ha que recuperar les arrels i dir que realment la coca valenciana és la que dona nom a la pizza napolitana. Mm-hmm. Això és així, jo soc un gran defensor i n'hi ha diversos estudis de gent que s'ha dedicat a això, de viatjar a Nàpols i comprovar-ho i més i tal. Doncs jo defenc que la coca és la que dona nom a la pizza napolitana.
3: Molt bé, esperem que cap italià ara s'enfade i vinga a buscar-te a Oliva.
4: El que passa és que els italians han... Bueno, dos coses, eh? Els italians han hagut fer molt rebel les coques. Les

0: coses. Sí, sobretot el màrqueting, no? L'altre dia llegia un article de Paco Alonso que deia le das el pomodoro, que és la tomaca, la convierte en la manzana de oro, que és el tomate, no? Entonces, vull dir que de una tomaca molt simple fan una manzana de oro, no? Que saben fer-ho molt bé els italians. I després, el tema és que fa 4 anys i mig, recorde haver llegit un article en el que diuen que els propis historiadors italians dient que l'origen de la pizza napolitana no estava en Nàpols ni en Itàlia. I va dir el govern italià, per favor, no digueu això, defengueu lo nostre, i tal, en contra, no? I això és un poc que també avala les nostres teories de que la coca dona nom a la pizza napolitana.
1: A tot això, Pepe Cotaina, sobretot és conegut perquè, sense tu, me pareix que el concurs nacional de coca Ciutat d'Oliva no existiria. 7a edició, Déu-n'hi-do, i és important, Nosaltres que ara estem així, que hem pogut veure l'ambient, la il·lusió que té la gent quan guanya, no? És una cosa com molt d'orgull, no? Que te diguen has fet la millor coca del món, com vos agrada dir a vosaltres.
0: I a banda de fer la millor coca del món, ara tenen una responsabilitat molt gran, que quan publiquen que és la millor coca del món, el restaurant s'ompli, fan cues únicament per a tastar la coca i posen en valor el que és la coca.
1: Que bé. Pepe Cotaina, mestre forner a Oliva, a la Safora, al País Valencià, i l'ànima darrere del concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva, que celebrem emblemàtic ja i que li desitgem llarga, llarga vida i que podeu fer moltes més edicions.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i una altra volta a l'audiència que ens escolta. Gràcies.

0: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
1: I ara el torn pel Salvador García Arbós, que aquesta temporada, ja ho sabeu, s'atreveix a escriure les pàgines d'una enciclopèdia gastronòmica singular, per dir-ho d'alguna manera. Avui, nova entrada dedicada al sofregit.
0: La Badopèdia.
2: Sense que n'existeixi una recepta universal, sofregit és coure en oli, d'oliva, no cal dir-ho, o greix, o llard de porc, tampoc no caldria insistir-hi, ceba picada, all trinxat, tomata ratllada, pebrot verd o vermella d'aus, vi, aigua... I segons la velocitat i la paciència, el sofregit és d'all, de ceba o de ceba i all. La tomata ja és admesa, però també és molt discutida. Si n'hi ha d'haver massa, millor estalviar-se-la. Un sofregit entomatat és un crim. I és clar que sí, hi ha plats que no porten sofregit ni l'han de menester. De la mateixa manera que hi ha receptes que no en duen, el sofregit és el començament solemne dels grans plats del país. Siguin de la cuina del dia a dia, com les llenties, les faves, els macarrons, les patates en suc, els fideus a la cassola, o dels grans àpats festius, com els arrossos a la cassola, els rostits, els platillos, els fricandors. El sofregit o sofrit és l'equivalent als fonaments d'un edifici. Hi són, però no es veuen. I si són ben fets, aguanten tot el que hi posis a sobre. Segons la Catalunya de parlem, varia la velocitat. La Catalunya vella és la de la ceba i per l'edat, pa lenta. Mitjançant dues coccions, el fregit i el bullit, busca concentrar les aromes i els sabors dels ingredients bàsics. La ceba ha de quedar reduïda, confitada com una marmelada. Si no és caramelitzada, ja som davant d'un altre fracàs. La definició de diccionari de sofregir ha de ser feta per força per algú de la Catalunya Nova, gent alegre i sense els ossos encarcarats. Fregit lleugerament, i ja li deia que és per avui.
0: Nyap o top?

0: I és el segon menú de la temporada del Caníbal, o sigui que s'ha fet esperar una miqueta, només una miqueta.
1: Totes les coses bones.
0: Exacte, com totes les coses bones. Aquest servei de verificació gastronòmica del nostre restaurant, popularment conegut com a Nyapo Top, Gerard Jubany, ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: I no sé qui s'ha ofert com a voluntari doncs avui per venir aquí a la nostra taula i inaugurar aquesta novena temporada del Caníbal.
1: Doncs mira, per obrir una altra temporada d'aquesta secció de referència, en negatiu, sí, però de referència, que és el que
0: ja
1: ens
0: bé,
1: interessa.
0: Sí.
1: S'ha ofert com a voluntari una persona que conec bé perquè compartim algun projecte que coneixem bé aquí a Catalunya Ràdio, on ja fa uns quants anys que volta, i que coneixen també els espectadors de TV3 per les seves aparicions celebrades al Polònia.
0: Ai, Xavi Espinosa, benvingut al restaurant Caníbal.
2: Què tal? Moltes gràcies. Com a casa, eh?
0: Com a casa. Què tal? No, a més, em consta que tens sensibilitat per la cosa gastronòmica, eh? Tu, de bon menjar
2: sí,
0: i tot
2: sí,
0: això,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí, sóc un malalt del menjar.
0: Ets un malalt del menjar, sí?
2: És de les coses que em perd més i en el que gasto bàsicament bàsicament, com a dama trauré. En lo que gasto bàsicament mi dinero.
0: Sí, sí, no? Bé, dèiem que el sentim molt aquí a Catalunya Ràdio, el que passa que, clar, sovint el sentim fent imitacions, és a dir, poques vegades amb la seva pròpia veu.
2: Poquíssimes.
0: De fet, és un dels grans imitadors que tenim. Jo, personalment, home, és el més talentós que conec. No sé tu, Jubany, si en coneixes algun altre de més talentós.
1: És el millor. Moltes
0: és el millor amb diferència. Com ho fas, això? Com t'ho fas? O sigui...
2: Hi ha una cosa de picar més pedra del que potser la gent es pensa. Perquè has d'estudiar els personatges, has de conèixer-los, estar connectat amb l'actualitat, vull dir que hi ha tota la part de treure la veu, que és gravar-se i anar repetint i anar provant, però després la part de, bueno, tenir el discurs...
1: Hi ha un treball darrere de les seves veus, i jo, tot i que ho sé, cada matí el veig i dic... Xavi, avui podríem fer no sé quin personatge...
2: D'avui per avui,
1: perquè m'he llevat pensant en un personatge i li encarrego així, com si es pogués treure els personatges de la butxaca.
0: Clar.
1: I de vegades ho fa, perquè de vegades li dius a algun personatge que
2: sí,
1: pel to de veu que té o la manera d'expressar-se, doncs li va bé i te'l treu al moment.
2: Hi ha personatges que requereixen poca preparació i personatges que de cop pots estar mesos fent-los. Però no ho saps fins que t'hi poses, aquest és el tema. Sí,
0: sí. Ara has dit gravar-te, clar, jo m'imagino a tu gravant-te a tu mateix
2: sí,
0: i escoltant-te moltes vegades, gravant també els personatges, no sé, el Guardiola, qui sigui que vulguis imitar, també
2: sí,
0: això?
2: Sí, sí, jo tinc... Més de quasi 3.000 notes de veu al meu telèfon, que són tot proves de personatges. I aleshores les que m'agraden tenen el nom del personatge i en quin estat està, bé, més o menys, correcte. I després hi ha un munt que simplement posa nova nota de veu, que les que no tenen títol són les que de moment no aprovo, no? I així és, gravar els personatges no, perquè com que hi ha una maroteca gegant a YouTube,
0: clar,
2: a ràdio,
0: clar,
2: a més no cal. És més sentir-me jo, perquè la nostra veu mai sona igual quan l'escoltem nosaltres que quan sentim una gravació, no? La gravació és la que mana.
0: Clar. I algú et supervisa, jo m'imagino assajant, no amb tu mateix, sinó, no sé, algú de la teva família que et digui per qui vas bé, per qui no, clar, algú t'ha de, no? Com una obra de teatre, no? Fer assajos.
2: Exactament, sí. De fet, és la meva família, el grup de WhatsApp que tenim, són els que jo envio...
0: Pobrets, 4.000 notes de veu allà.
2: No, envio només la selecció final
0: vale.
2: Ells són destroyers, són,
0: sí?
2: els més cabrons, amb perdó de la paraula, però ja em va bé perquè són els més exigents i els que aproven o no les imitacions.
0: I el Jubany també et deu revisar alguna cosa, no? Revises o no?
1: Jo sempre em considero un gran director d'artistes.
2: És que és veritat, i després ell, com a gran guionista que és, ajuda molt a construir el personatge, perquè un cop tens la imitació, després has de crear un personatge que sigui graciós, que pugui fer riure, i aquí, doncs, amb la seva ment privilegiada, ho anem construint.
0: I tu, quan et vas adonar que tenies aquest do per imitar, eres molt petit?
2: Era molt petit.
0: Molt petit.
2: Jo crec que ens passa a tots els imitadors, que a l'escola imitem a professors, imitem a companys... En el seu moment jo vaig començar també a imitar els imitadors del Polònia quan va sortir el programa. I allà, bueno, és una cosa que tampoc et prens mai seriosament, perquè vull dir, no passa d'allà, no?, de fer riure als companys o a la família. Però sí, des de petit, i un dia vaig tenir allò la idea de dir, va, anem a veure si podem professionalitzar-ho, i va anar bé la cosa, i fins avui. Sí.
0: Que bé. Ara has dit Polònia, perquè clar, la gent òbviament també t'escolta per la ràdio, però també et sent per la televisió. Caracteritzar-te, és a dir, que et maquillin, et posin a... Això ajuda a entrar en el personatge,
2: molt.
0: Perquè a mi em fas molta més gràcia Sense res. Clar, sent tu, perquè no, veus sortir del teu cos, de la teva cara, tal com és, una veu que no quadra, no? Llavors, si et veus caracteritzat, és diferent.
2: Sí, però fixa't que quan em veus sense caracteritzar, fent un personatge, normalment la meva expressió facial o els gestos canvien i miren d'adaptar-se al personatge que imito. Aquesta mena de màscara imaginària que jo em poso, quan te la posen de veritat amb maquillatge, et situa ja, o sigui, per l'imitador et col·loca ja molt més directament en el personatge que has de fer.
0: I t'han vestit de Carme Ruscalleda, per exemple, ara pensant en gent del nostre àmbit.
3: Sí, hem fet... Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic on feu cuina, un producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser, pensament d'ironia, gotes de crítica...
0: Collins, tu mira quina cosa ens
3: però sense embafar.
0: Això és important. Sí, sí. I jo no sé si deu haver alguns més difícils que d'altres, però fer Jordi Roca ha de ser... Bueno, no, ara no sé.
2: Mira, justament et diria que Jordi Roca...
0: Sí.
3: Perquè Jordi Roca té aquesta veu que és tan airejada i fa aquests crits i oien coses de casa
2: que és bastant més fàcil del que pot semblar, justament.
0: Però fa patir. Aquesta imitació fa patir.
1: Sí, el coll deu patir una mica, poder.
2: Ho sembla, però no.
1: No especialment.
2: Potser amb els anys també desenvolupa una mica tècnica.
1: Potser els més difícils d'imitar són aquests personatges que no tenen coses on agafar-se. Així com el Jordi Roca, sí que pots agafar els canvis de to que fa quan parla així com xifiuejant, però d'altres que tenen un to molt més pla, aquests deuen ser, bueno, això ho sabràs tu, deuen ser complicadíssims.
2: Un Xavi Hernández mateix en el seu moment, o...
4: que és un personatge que és molt pla, no? Que té aquesta veu, però no tenia molt. Va costar molt de treure'l.
0: Clar, és de nas aquest, no? O com ho fas, això?
4: No, és més com de... com de gola.
0: Ja.
5: O el Jordi Turull, per exemple, el secretari general de Junts. Un personatge que també té una veu molt normal, però al final t'agafes aquesta cosa greu i justament t'agafes això, el fet de que no té molt, doncs el fos un personatge més aviat així com, entre cometes, soso, un personatge, bueno, sense esma.
1: Un de molt intens, perquè ell també és així, és Nando Jovany, potser.
3: Home, família, vale!
0: Aquest cansa.
1: Hola, Ferran.
3: Em feia falta el Ferran, no, Nando, xato. M'has dit Ferran.
1: Nando Jovany. Una altra cosa.
3: Hosti, entre les croquetes, els canelons, el rali de cara, els vídeos de xarxa, tot plegat. Estem amb la morena que no parem. Bueno, perdoneu, us deixo que vaig inaugurar un restaurant.
0: Sí.
2: Pura intensitat, aquest.
0: Aquest cansa, no? El Jordi Roca feia patir i aquest cansa. Deus perdre alguns quilets, també, tu, eh?
2: Sí, bueno, hi ha alguns que sí que són d'esforç i que acabes esgotat.
0: Oh, i tant.
2: Aquest és un d'ells. Sí, sens dubte.
0: Però per mi un de... Bueno, no sé, és que m'impressiona tant veure't, però veure't fer Ferran Adrià, això ja són paraules majors.
3: Perquè el Ferran Adrià és un geni.
0: Ho sabem,
1: Ferran, ho sabem.
3: Aquesta bellena és un geni, per això t'impressiona. Los altres són uns pelacanyes, Clar, lo que és imitar cuiners, chef, no. Està molt bé los que han fet coses que són normaletes, però després lo que és imitar-me a mi...
1: Clar.
3: No, això és una frase... M'explico, no?
0: Sí.
1: No t'expliques, però tampoc esperàvem una altra cosa. Ara, el que serà molt interessant de veure és que n'hem parlat alguna vegada, la sèrie aquesta que estrenarà aviat al 3CAT a finals de mes,
0: Gènesi,
1: que és sobre l'origen del Bulli, tot l'esclat del fenomen Ferran Adrià. Hi ha un actor que es posa en la pell del Ferran Adrià i que l'haurà d'imitar, suposo que intentant no portar-lo a la paròdia.
0: Clar.
2: No ha de ser fàcil, això, perquè, clar, el Ferran es presta molt a...
1: Es presta la paròdia, i en aquest cas l'objectiu no és fer riure.
3: No només li val no fer el pallasso. Sí. A vegades tenen problemes. Després està el Carlos Cueva, que fa del meu germà.
0: Sí.
3: L'Albert Adrià.
0: I
2: hi ha un elenco xulo.
0: És molt xulo, sí. I em consta, de bona font ho dic, que el Ferran està molt content amb la imitació que ha fet el Miquel. O sigui, diu, fa molt bé de mi. Fa molt bé.
3: És important, això.
0: Sí. Una cosa, per cert, ara aquí els guions del Jovany, tu improvises o no? Perquè hi ha una part que aquí que hi ha unes lletres que no gairebé no es poden llegir. És el Ferran. Però, o sigui, ho fas al peu de la lletra, mai millor dit, o no? Aneu fent, no? Sí. Com va,
2: anem
0: això?
2: Anem fent. El gruix del que és l'acudit o anar a haver-hi l'humor... clar que s'ha de seguir les directrius del guió, no? Però després hi ha una part que també el directe o el que jo tinc al cap del personatge... El guió és com el... la línia mestra, no? La guia mestra, i a partir d'aquí anem sortint i anem tornant.
0: Mm-hmm.
2: Sí, sí.
0: Ai, i em consta que has estat a Mèxic, que abans dèiem això, sí, de que t'agrada tant menjar, perquè tens arrels mexicanes.
2: Sí, sí, jo sóc nascut allà, de fet.
0: Des d'allà. I sí, sí. Si menja molt bé Mèxic, almenys molt. Això m'han dit, eh?
2: Molt, molt, molt. I t'ho dic de bona fe, perquè a més vaig amb una... la meva família al completo, són malalts del menjar, també, i saben molt bé a quins llocs anar, i tinc família repartida pel país, lo qual és una benedicció, perquè pots provar el bon menjar, no diguem el per turista, sinó el bo de veritat, de diferents zones, que és un espectacle a Mèxic. Mm-hmm. Des de tacos, elotes, que és una cosa, per exemple, que aquí és molt elotes. Desconeguda, que és el blat de moro, que aquí per nosaltres és groc i petitet més aviat, allà és blanc i molt més gros, i els grans tenen, té tot un gust diferent i es prepara amb maionesa, formatge i xile, claven un pal i t'ho menges així pel carrer, això és super típic i és una delícia, per exemple. Però és que hi ha infinitat de coses, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai d'escoltar-te. No sé què li has preparat al Xavi, home, l'amistat suposo que has volgut ser benevolent, perquè, clar...
1: Sí, no, bàsicament, per triar el producte d'avui he comptat amb la seva col·laboració.
0: Què dius? Li has fet comprar?
2: No, és terrible.
1: Home,
2: és terrible.
1: Perquè,
0: mare de Déu.
1: He pensat, ja que ve el Xavi, doncs provem una cosa mexicana i, jo a Cardedeu per trobar menjar bo mexicà ho tinc una mica complicat i li he dit, Xavi, tu segur que tens localitzat algun lloc a Barcelona on es puguin comprar coses típiques d'allà i m'ha portat tamales, ho he dit bé, tamales.
2: Correcte.
1: Són com una mena de farcellets de pasta de blat de moro farcits amb alguna cosa i embolicats amb una fulla que pot ser o de plataner o de la mateixa panotxa del blat.
2: Correcte, de plàtan o del blat, sí.
1: Doncs
2: sí,
1: ara ho explicarem.
2: De plàtan.
1: En aquest cas és plàtan, molt bé. Doncs donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després en fem el tast i dictem sentència.
0: Fantàstic. Doncs va, comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és original, sobretot si tu menges aquí, a Mèxic deu ser més habitual. Tu reps o et presentes a un sopar que és algú amb aquests tamales i probablement sorprendràs el personal, tot i que cada vegada coneixem més elements de la gastronomia mexicana. A més, són perfectes per un àpat informal i la possibilitat de farcir-los de diferents coses. Per exemple, avui n'hem portat de dos farcits diferents, oi?
2: Sí, això és rajas. Con queso, vol dir són trossos de xile, en aquest cas podria ser poblano, en aquest cas és jalapeño, i formatge, i l'altre que tenim és de pollastre, de tinga de pollo.
1: Per tant, la possibilitat de farcir de diferents coses aquests tamales fa que es puguin adaptar als gustos de tothom. Segon argument a favor, tot el que sigui acabar amb la plaga d'empanades argentines serà benvingut.
0: Sí, sí.
1: Ara no vull obrir cap conflicte diplomàtic amb els argentins, o sí
0: no,
1: però prou locals d'empanades argentines. Si hem de començar a inundar de locals
0: de tamales.
1: Seran benvinguts els tamales. I el tercer argument a favor és el preu. Prou assequible, són uns 9 euros per capsa, hi ha 3 tamales a cada una,
0: bueno,
1: 3 euros per tamal.
0: Amb això dinem.
1: Això pesa 100 grams, vull dir, amb una capsa amb 3 tamales és un àpat, no? Poder sopes amb 3 tamales?
2: Jo crec que sí.
1: Per tant, per 9 eurets és un preu més que raonable.
0: Fantàstic, doncs avui tastem tamales amb l'imitador més talentós que coneixem nosaltres, que és el Xavi Espinosa, i aquests són els 3 arguments en contra.
1: El primer, aquests productes a mi em generen angoixa i frustració.
0: Parlo
1: des de la frustració i el ressentiment que em genera comprovar com absolutament totes les cultures del món, menys la nostra, tenen facilitat per internacionalitzar les seves especialitats gastronòmiques, per vulgars que siguin. Obviant ja pizzas, creps i panetones i tots aquests aliments perfectament consolidats aquí, ara ens arriben tsunamis d'empanades argentines, com dèiem abans, kebabs, ramen i els tamales que tenim aquí. I escolta, benvingut sigui, però a veure quan nosaltres som capaços de col·locar alguna cosa d'aquestes de manera massiva a algun lloc.
0: Clar que sí.
2: Serà que no tenim coses.
0: Mare de Déu. Sí.
1: Segon argument en contra. Quan tastes això, et quedes amb el dubte de com deu ser la versió artesana. Perquè ens entenguem, tots hem menjat creps acabades de fer, però potser també hem provat d'aquestes creps envasades o congelades i efectivament no tenen res a veure les unes amb les altres. Per tant, si això ens agrada, ens obligarà a intentar descobrir algun dia d'alguna manera com són els tamales acabats de fer. I el tercer argument en contra serien els ingredients. Clar, els tamales són un producte popular a Mèxic, segurament la gent en fa a casa. Aquí els que tastarem són la seva versió industrial. Per tant, que per bona que sigui, inclou ingredients de dubtosa procedència que comencen per ells, segueixen amb un número. Aquí veiem que hi ha antioxidants, correctors d'acidesa, espessidors, etc. Per tant, aquests serien els tres arguments a favor, els tres arguments en contra, i ara arriba el moment de fer
0: de
1: el tast dels tamales. Tu, Xavi, aquests concretament els havies tastat?
2: No. Aquests no. Per tant, és sorpresa per tots.
1: Serà sorpresa
2: per
1: també
2: tots.
1: Per tu. I...
0: Clar, però la referència que tens tu d'un bon tamal no és la meva, eh?
2: No, a
0: perquè
2: aquest...
0: tu els has tastat a Mèxic, entenc.
2: Sí, i jo he tastat només els tamals, diguem, fets al vapor, però embolcallats amb la fulla del blat de moro.
0: Ah, i aquesta és
2: i aquesta és de plàtan i canvia... molt. El gust, la textura de com queda, canvia bastant. Aquests, de fet, els que estan fets amb fulla de plàtan, molt sovint se'ls diuen tamales oaxaqueños, perquè a la regió de Oaxaca es fan així. Per tant, aquests són totalment nous per mi, també.
0: Ah, doncs estem molt en igualtat molt de condicions. Va.
2: A veure, anem a obrir-ho.
1: Crema una mica, no?, perquè ho acabem de... escalfar el microones.
0: A veure...
2: Anem a fer una cosa.
0: Bueno, veiem com tres farcellets.
1: Perquè això es menja amb els dits?
2: No, amb coberts.
1: Coberts, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: S'ha de tallar.
2: Del plàtan. Fa bastanta bona olor, he de dir, eh? Sí. O sigui, l'olor m'ha transportat, per exemple, a la paradeta al carrer habitual on menjo jo.
1: Oita.
2: Sí.
0: Bona olor, sí. Tenim
1: una magdalena de Proust.
2: Sí, sí, absolutament.
0: Però, a veure, la fulla de plàtan es menja
2: no,
0: o no es menja?
2: No. Ah, s'ha d'obrir.
0: Aperta, que ara em veu mossegant a mi.
1: Quina llàstima.
0: La fulla.
2: Fes-li la volta,
1: Paula. Ja ho has d'haver dit.
0: Ah.
2: Obre-ho amb cura, si està molt calent, i dins hi hauria d'haver-hi, obre-ho del tot, eh?
0: Sí, sí.
2: Dins hi hauria d'haver-hi aquesta pasta feta amb farina de blat de moro, i en aquest cas, rajas. Aquí està el farcell. Sí.
0: Mira.
2: Això són rajas con queso, que això és...
0: Sí,
2: veus,
0: sí,
2: els trossets de xile.
0: Eh? Els trossets... Menja amb mi, que és que no em deixis sola. Vols venir aquí?
1: M'està venint una mica de gust estar-ho i no sol passar en aquesta secció.
2: Veiem què passa.
0: Per un dia que no ho tries tu,
1: sí, exacte,
0: llavors ara t'ha vingut les ganes, eh?
1: Exacte.
2: L'olor és bona.
0: Ai, formatge aquí, eh?
2: Sí.
1: A veure... Bueno, les cares són de...
0: Com, què?
1: Més aviat d'aprovació.
2: Força bé, eh?
0: Home, pica una miqueta, eh?
2: Et pica?
0: Sí.
1: Clar, el que tu llistó, et pica, clar, el que tu et pica, Paula, el Xavi, és la normalitat.
0: Està aquí fotent unes cullerades que diu
2: no,
0: que dius.
2: A mi no em pica, però... El gust és bo, eh?
0: Mm. És una pasta perquè la gent es faci la idea... Anava a dir una pastarada, però això no queda molt bé. Però sí, una mica
1: és una massa. No?
0: Una massa, anem a dir-ho així, una massa, amb trossets d'aquest xile, aquest formatge fos aquí al mig. Mm. Molt bé, això, eh?
2: A mi m'ha...
0: Què?
2: He de dir que m'ha agradat bastant.
0: Sí, eh?
2: Tenint en compte tots els condicionants que deia el Jovany, el fet que sigui industrial, la dificultat de portar aquí els ingredients, els afegitons que porta per ser industrial...
1: Prou bé, eh?
2: Prou bé.
0: Visca
2: doncs...
0: els tamales, eh?
2: Sí.
1: Els tamales, doncs mira,
0: ben
1: a veure
0: Mèxic,
1: si haurem fet. Hem descobrir un dia que no triu el producte
2: bueno,
1: i resulta que triomfem.
2: És el criteri,
0: que...
2: té bon criteri i aquí no.
1: Molt bé. Doncs res, us he de fer la pregunta. Comencem pel Xavi. Si haguessis de situar aquest producte, aquests tamales, en un punt de la línia que va del producte top al producte nyap, on la situaries?
0: Alerta, que s'ho està pensant.
2: No puc dir que sigui un nyap, que és el que jo m'esperava. Per tant, l'aproparé més al top, salvant les distàncies del producte menjat allà i fet allà, però l'aproparíem al top.
1: Sí, cap a top, eh? I tu, Paula, on situaries aquests tamales?
0: Jo també al top, sense tenir referències.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, però està boníssim. Jo ara mateix dinaria això, sense cap mena de problema.
2: Me n'alegro profundament.
0: Escolta.
1: Jo crec que ja podem dictar sentència. Tenim que aquests tamales són un producte...
0: Top! Que bé començar la temporada
2: tant,
0: així. Gràcies, home.
2: No, home, a vosaltres me n'alegro que us hagi agradat.
0: Doncs esperarem la propera vegada per escoltar-te on sigui a la ràdio, veure't a la televisió o seguir-te també a les xarxes socials, que allà sí que ens agrada fer. És l'única cosa que m'agrada fer, scroll infinit.
2: Home,
0: que
2: gràcies.
0: És veient el Xavi imitar i llavors...
2: Gràcies, Paula,
0: sí, sí.
2: De veritat.
0: Moltes gràcies, de veritat, Xavi. Una
2: a
0: abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Adéu. I avui la nostra cadira lliure l'ocupa el periodista de Vilaseca, Xavier Grasset, algú que sabem del cert que frueix de valent menjant. Ell ens fa la seva llista de bars i restaurants preferits de Reus, al Baix Camp, no n'ha pogut triar només un, ja us ho deiem, que frueix de valent menjant, però comença per un que li encanta, que és el Més que Tapes. Endavant, Grasset.
6: M'enxampes a la porta del Més que Tapes, a Reus. Soc al carrer Santana i la veritat és que si em vols trobar sempre amb un alt percentatge de possibilitats m'hi trobareu. En Roger ja fa anys que treballa i que treballa fi. Primer tenien el Tapes i Tapes, que encara existeix, i després van voler fer un salt més de complicar-se la vida i el gust, però en benefici dels comensals. Per tant, el Més que Tapes i la seva sofisticació assumible m'hi trobareu. És veritat que al carrer Santana també tens el Vítric al costat, que també seria molt bona opció. I encara, mira, tinc dues novetats gastronòmiques que s'han obert a la ciutat de Reus, que és des d'on us parlo, com són el Fotligús o la Barra del Pil Pil, que és una sucursal del restaurant Pil Pil, i tant un lloc com a l'altre, i encara hi podem afegir el Barrut i el Museu del Vermut, i la llista és llarga, suculenta i saborosa. Per tant, caníbals, a Reus us esperem. Bon profit.
0: I fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
7: Tenim una cosa que és més nostra, i no s'assembla a la pizza, és la coca. Doncs aquí hi hauria d'haver, per exemple, la recapteria, un lloc on només poguessis menjar, doncs, coques de recapte. Sempre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals aquest cap de setmana amb un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ara, però, ja no queda cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Més notícies, Carola Gil.
3: Com a mínim, 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liós de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha arreplegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius, sempre amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van sol·licitar-ho des del mes de juliol, quan es va obrir. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. I a Sibèria, desenes de persones han estat posades en quarantena després de la mort d'una dona per un cas de pesta pneumònica, que és una malaltia infecciosa mortal, si no es tracta a temps.
3: Segons les autoritats locals, la víctima era una tècnica en un laboratori de la ciutat d'Igurs, a qui se li hauria trencat un tub d'assaig mentre manipulava mostres del bacteri de la pesta. Almenys 200 persones amb qui hauria estat en contacte s'han posat en quarantena. La informació la va difondre el governador d'aquesta regió russa a les xarxes socials, anunciant la mort de la dona a causa de la pesta. El Ministeri Rus de Salut encara no ha fet cap referència al cas ni per confirmar-lo o desmentir-lo. La pesta pneumònica o pulmonar és la forma més greu i virulenta de la pesta. S'encomana de persona a persona a través de l'aire al tossir o esternudar. I segons l'Organització Mundial de la Salut, pot ser mortal si no es tracta ràpidament.
1: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Clàudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Payor i Cindy un cadascuna. Amb aquesta victòria, les blaugranes tenen 5 punts més que el Madrid i han anat 40.000 persones.
3: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona era quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és setè.
1: I en bàsquet, a la CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
0: Fins aquí les notícies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Avui comencem amb un número 1846. No és un número de loteria ni tampoc el número de programes que portem. Tampoc és un any. Voleu saber què significa aquest número? Atents a aquesta història. Estem al 2041, 30 anys després del seu tancament, a la Cala Montjoi de la Costa Brava torna a sortir fum de la cuina. El bulli ha reobert.
2: Cambrer, perdoni, què estic menjant?
3: Una tempesta.
2: Una tempesta?
4: Cambrer, aquest plat com es diu?
3: És el gust de la infància. Desitjo que li agradi.
1: Quan estava obert el bulli, rebia més d'un milió de peticions de reserva cada any, però només podien anar-hi a menjar unes 8.000 persones cada temporada. El nou bulli, el del 2041, també és un èxit.
2: I això? Què menjo ara?
3: Mart.
2: Mart? No es pot menjar mart. Encara no hi hem ni anat.
3: No es preocupi, senyora. El 1994 tampoc es podia menjar aire i aquí ho vam aconseguir.
1: El cambrer refereix a l'escuma de mongetes seques amb garota de mar, el primer plat on es va demostrar que l'aire podia ser un element conductor salat d'alta cuina. Tres anys després, el 1997, el bulli va fer una escuma de fum. Ara fa 15 anys, Ferran Adrià i el seu equip van cuinar per última vegada.
2: Feliciti el cuiner. Podria saludar-lo?
3: No és possible. El nostre cuiner és un robot amb intel·ligència artificial.
2: No pot ser, no m'ho crec.
3: Té raó. El robot sóc jo.
1: Fa 32 anys, el bulli va presentar el primer dels seus 1846 plats innovadors. Va ser una minestra de verdures cuinada en textures com ara mousse, gelatina, gelats i sorbets. Podrà una intel·ligència artificial el 2041 innovar tant com ho va fer Ferran Adrià ara fa 32 anys? O una revolució com aquesta només pot fer-la la ment humana? Vosaltres, oients, què en penseu? Benvinguts al Revolució, al món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
5: Avui al Revolució 4.0. Rescat acaba d'estrenar Gènesis, la sèrie sobre el bulli. I avui al Revolució 4.0 parlarem de cuina i innovació amb la pastissera i concursant de Masterchef, Sofia Jané, el cuiner amb dues estrelles Michelin, Artur Martínez, i la directora i presentadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín, Paula Molés. Descobrirem una nova manera de fer turisme amb una idea que vol fer que tots tinguem un guia digital personalitzat. Ho explicarem amb el Sergi Quinto. I amb la publicista Sam Judez descobrirem com canviarà la publicitat en el món de demà.
1: Fa dues setmanes es va estrenar a Trescat la sèrie Gènesis sobre la història del bulli de Ferran Adrià. Com el seu xef a la sèrie, veiem com el restaurant es va convertir en un laboratori d'idees i com Ferran Adrià sempre deia que crear és no copiar. El bulli, el Ferran, va revolucionar la manera de pensar la cuina, d'imaginar-la, d'investigar tècniques, conceptes i presentacions que fins aleshores no s'havien fet mai en un restaurant. Mystery. I ara parlarem de cuina amb tres persones que coneixen molt bé la cuina. Paula Molés, companya d'aquesta casa, presentadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín, el diumenge a la una. Què tal? Com estàs?
6: Com estem? Molt bé.
1: T'has cregut aquesta història que fèiem a l'inici? Què t'ha semblat?
6: Sí, bueno, una miqueta interpretada. He reconegut les veus, aquest és un problema, no?
1: Ah, sí?
6: No hi havia la Nascura per aquí o alguna cosa així?
1: Sí, companyes d'aquesta casa.
6: Llavors, bueno, costa una mica més, però sí.
1: Molt bé. També l'Artur Martínez, guanyador d'una estrella Michelin, amb el Capritx de la Terrassa, que es va convertint el restaurant més petit a obtenir una estrella. Després del Capritx vas obrir també el restaurant a Urt, on també vas guanyar una estrella, i ara es posa als fogons de Tru. Artur, què tal?
7: Molt bé, tal qual.
1: Tu has estat al bulli, m'han dit.
7: Sí.
1: Quin any?
7: 99.
1: I què et sembla? La teva experiència al bulli i el que has vist a Trescats, si et sembla?
7: La millor experiència que he tingut en un restaurant a la meva vida i que tindré.
1: I que tindràs.
7: Absolutament.
1: I el que has vist a Trescat, s'assembla el que vas viure al bulli?
7: Bé, jo no sóc un bulliniano, jo sóc més bulliniano d'esperit. De fet, em dedico al que em dedico gràcies al bulli a Ferran Adrià, això val a dir, i de sempre a mi la sèrie m'ha semblat collonuda. A més, clar, el fet de conèixer personatges i conèixer la història, doncs ajuda. A mi m'ha semblat, m'ha agradat moltíssim, la veritat.
1: Molt bé. I a més, també ens acompanya la Sofia Jané, pastissera, la recordeu perquè va ser concursant de Masterchef, on tothom li deia l'alcaldessa, i ha format part també de l'equip gastronòmic de l'ABAC amb el xef Jordi Cruz, i ara és creadora de continguts a xarxes socials i xef de la Dramerie?
8: La Dramerie.
1: Dramerie, sí. Una pastisseria de Barcelona. Què tal?
8: Molt bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Molt bé, jo també. Tu has vist els capítols de Gènesi de 3CAT? Què t'han semblat? A veure, què em diries?
8: És a dir, que el primer capítol no estava entenent molt bé com agafar-ho, perquè jo m'imaginava potser una sèrie on fos cuina, i realment el primer capítol i mig... Dic, ostres, això està com molt... No, com una mica com passat per Disney, d'una sèrie. Però he de dir que ja a la meitat del segon capítol ja m'està encantant, la veritat.
1: Deixa'm felicitar els companys de 3CAT que han dirigit i han fet aquesta sèrie, perquè està funcionant molt bé, està agradant. Paula, què en diries? No? Tu que a més vas parlar amb Ferran Adrià, no sé si li ha agradat o no a ell aquesta interpretació que s'ha fet, què diries? Sí,
6: bueno, jo crec que ell està encantat perquè sempre ho diu. A més, ells han sigut, sobretot la seva obsessió era el rigor. És a dir, que fossin molt rigorosos, que la gent es creiés que aquells actors eren cuiners, que òbviament no ho són, i llavors aquí hi ha hagut un paper fonamental del Marcus Pinera, que va ser cap de cuina del Bulli en el seu dia, a partir de l'any 94, i el Marc ha fet una feinada brutal, primer, de cuinar tots els plats, és a dir, aquí no hi ha cartró perdre en cap dels planos, és a dir, anem a imaginar, una menestra amb textures del Bulli, doncs el Marc i el seu equip la feien 4-5 vegades, depenent de quant costés de rodar aquella escena. I després les mans, no?, perquè veiem els actors que tallen coses, que sofregeixen, que mouen les mans a la cuina, això ho sap l'Artur, i allà sí que es veu realment quan, home, no me'l crec, i hem fet aquesta feinada d'ensenyar als actors a que semblessin cuiners real. I jo crec que amb això, o sigui, el rigor que buscaven, jo crec que l'han aconseguit, i per això el Ferran es tira una mica de la piscina i diu, sí? És la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai, perquè l'està comparant amb The Bear, per exemple, o l'està comparant amb Chef's Table, on a vegades potser els actors poden semblar que no dominen tant, i aquí s'ha fet aquesta feinada. Llavors, a nivell gastronòmic és brutal.
8: Quan la manera que tenen d'agafar un sifon, si tu mai has agafat un sifon, tu no tens idea de com posar les mans, sí. I aquí es nota que hi ha algú darrere que li ha dit, no, el sifon s'agafa així, o la màniga pastissera s'agafa així. I jo crec que està molt cuidat, això.
7: Al final, jo crec que es resumeix amb quan el tio més exigent del món, més obsessiu i... no?
6: Exacte.
7: Està content, aleshores jo crec que la resta hem d'estar contents.
1: Clar, a mi m'ha sorprès, parlant de cuina, aquest lideratge de Ferran Adrià, perquè hem vist un Ferran molt exigent, no?, amb els seus treballadors, era molt perfeccionista, és obsessiu, no? Com creava? Han dit que treballaven amb ell, que era així, és a dir, era tan estricte, perquè clar, el que no ens han agradat són aquests crits a la cuina, que jo no sé si és real o no.
6: Hi ha un tall, no?, que ell està dient al Xavier Sacristà i a l'Albert Adrià, que és el seu germà, diu, si vols guanyar la Champions, no has de tenir ni amics ni família. Jo l'entrevistava al Ferran diumenge passat i li vaig posar justament aquest tall. I que, escolta, déu-n'hi-do, quines bronques que fot el Miquel Fernández aquí a la sèrie. Això és veritat. Diu, és un mite, no?, que hi hagi bronques i crits a dins la cuina, perquè diu que, clar, en aquell moment del servei tu has de servir tants plats, concentració màxima, no pots estar cridant, que a vegades... Jo he vist cridar a cuines, potser la Sofia i l'Artur també ho han vist, jo he vist cridar a cuines. Però les bronques venien potser després, perquè clar, l'exigència era molt alta, ja. No? Després havies d'una mica passar comptes, però jo crec que el servei del Bulli no es cridava a dins de la cuina en el moment del servei.
1: Artur, què diries? La innovació, la tecnologia... Amb què ha innovat, Ferran, que estem veient en aquesta sèrie, no? Què destacaries tu?
7: A veure, jo crec que no podem entendre la gastronomia actual, i no tan sols l'alta gastronomia, sinó que qualsevol tipus de gastronomia, sobretot a nivell operatiu, sense saber que la gran majoria o una gran part de tot això ve d'allà. Moltes vegades ens oblidem del fet de les pinces, del fet de restaurants que no tenen pa al seu menú degustació, només tenir un menú degustació i no tenir carta. Tot això que potser va néixer a Marcelo Tejedor, però bueno, és igual. La qüestió és que hi ha molts tics actuals que venen del bulli. I moltes vegades la gent jove, malauradament, no coneix aquest origen de tot el que fa servir, o la gran majoria del que fa servir, de les tècniques, no tan sols les esferificacions i d'allò, sinó la forma de treballar, d'organitzar-se. Jo crec que hi ha una incidència total amb l'operativa dels restaurants actuals.
1: Tu ets cuiner perquè t'agrada molt fer ramaderies, així?
7: Sí, jo vaig començar, mira, jo encara que vinc d'una família doncs, de la professió, jo vaig caure a l'escola d'hostaleria l'any 93, forçat, vale? Obligat. I va ser arrel de fer des de primer, perquè abans eren 5 anys, de fer treball sobre el bulli, i doncs teníem articles que anaven sortint i tal. Jo, Ferran em va ensenyar que aquesta professió podia ser una cosa diferent al que jo fins aleshores creia que era la cuina. I em vaig engrescar i sempre ho dic, sóc el cuiner que sóc gràcies a aquesta motivació que com a un nen petit doncs jo tenia quan veia qualsevol cosa del bulli que se'm posava en els ulls, no?
1: Clar. Sofia, tu t'ha inspirat també en la pastisseria teva?
8: Jo diria que, com ha dit l'Artur, crec que és impossible que a dia d'avui treballis del que treballis si tens un mínim d'interès creatiu, diguéssim, el llegat del Ferran Adrià no t'hagi arribat. Jo abans de pastisseria vaig estudiar publicitat i relacions públiques, i teníem una assignatura que era només de creativitat. Ja es dic que és una carrera que no té res a veure amb la cuina. Un dia vam fer guacamole, però com a anècdota. Però en aquesta carrera es va parlar de Ferran Adrià més d'una vegada, de la forma que tenia de crear, perquè la creativitat, sí, hi ha persones que tenen tendència a ser més creatives, o hi ha persones que no són tan creatives, i jo crec que això es pot portar a tots els terrenys. A la pastisseria, evidentment, doncs també doncs, fas servir pinces, fas servir tècniques, segurament doncs, que fa 100 anys era impossible que fessis servir en una pastisseria. Vull dir que és evident que tothom té Ferran Adrià en el seu dia a dia, en algun moment de la seva vida. O sigui, la forma que tens com de connectar, si vols fer algun nou, al final... també una cosa que diu el Ferran Adrià és que sense coneixement tu tampoc pots crear res. És a dir, la creativitat al final és lligar conceptes que tu tens instaurats. Tu no pots crear una cosa del no-res, llavors... Evidentment, doncs...
1: Paula?
6: Clar, no, i pensava que per entendre, no, la revolució del Ferran també hem de veure en quin moment va passar i què hi havia abans, no? I abans teníem França, que era la gran reina de la gastronomia del món, amb la Nouvelle Cuisine, que déu-n'hi-do, oi, Artur, van ser uns senyors que van canviar les coses de la cuina clàssica francesa perquè van refinar, no? Ja no tapaven els plats amb moltes salses. Però, clar, després de tot allò, ve el Ferran Adrià, que és aquest trencament d'esquemes absolut, no? I diu, pensa, fes el que vulguis, crea amb total llibertat, és a dir, és un trencament de cànons, no? De manera de pensar, que jo crec que això és el que després es trasllada amb gent com vosaltres, que us dediqueu, no? Que és com aquesta llibertat de... Bueno, pensem les coses, donem-hi una volta, no? Divertim-nos també, no? Que és una cosa que deia el Juli Soler a la sala, no? Doncs passeu-vos-ho bé, no? Quan aneu de restaurant.
7: Absolutament. Al final, la qüestió queda en la pregunta i ens ha ensenyat a preguntar-nos el per què tot plegat i fonamentar les coses. I a partir d'aquí, doncs, ens va donar aquesta llibertat sempre en fonamentació, vale? I l'exemple més clar és que des que va tancar el bulli, la gastronomia, la creativitat de la gastronomia pràcticament ha estat inexistent,
1: sí,
7: i molt poca gent,
1: sí,
7: al món,
1: si tu creus que hi ha
7: restaurants...
1: Més, cap revolució més, no?
7: Bueno, no, una cosa és revolució, jo parlo ara de creativitat,
1: ja.
7: Perquè sí que hi ha hagut una revolució en quant a producte, en quant a sensibilitat, una revolució territorial, de consciència, d'equips, de conciliació, hi ha hagut diferents revolucions. Però la creativitat a la cuina van fer una feina tan bèstia que jo crec que després d'ells han hagut com 5-6 cuiners al món que han pogut seguir més o menys fent creativitat. Aquesta és la dimensió.
1: Creieu que ara utilitzaria intel·ligència artificial, no? També, el Ferran? Què en penseu?
8: Jo crec que sí, jo crec que el Ferran...
6: Sí.
8: O sigui,
6: pot ser. Sí,
8: jo crec que sí, perquè en el seu moment va fer servir totes les eines que tenia a mà. Llavors, ara, no fer servir una eina tan potent com la IA... Jo crec que ell s'aprofitaria de la IA, però al final la IA tampoc és una eina més, no és un Ferran Adrià, la IA.
6: L'heu sentit, ho ha dit amb no sé quina entrevista, que la fa servir molt, la IA, i que gràcies a això ha hagut de pronunciar millor, perquè si no la màquina no l'entenia.
1: No l'entenia.
6: I llavors ell era com, bueno, ha fet Logopèdia gràcies a perquè el ChatGPT l'entengui.
1: Molt bé. Això ha dit. La innovació comença sovint amb una il·lusió o amb una visió, però de vegades les coses no surten com ens agradaria. Tens aquesta història? Som a Nova York, fa molta calor, és agost del 2010. Us presento el xef Willy Dufresne.
9: Hola, sóc el xef del restaurant experimental WD50. El meu somni és fer un gelat calent. Porto 7 anys i mig intentant-ho.
1: Heu sentit bé, eh? El xef Dufresne volia fer un gelat calent, no un gelat que s'hagués fos, o un gelat tebi, no. Ell volia unes postres que semblessin a un gelat, però que no estigués calent.
9: Vaig intentar-ho 50 vegades. Vaig fer 50 experiments diferents, però cap va donar un resultat satisfactori.
1: 50 intents i 0 èxits, tothom diria que va ser un fracàs.
9: Jo no ho considero un fracàs. Vaig aprendre molt de tots aquells experiments.
1: La idea de fer un gelat calent no només la va tenir Dufresne. Sabeu qui també ho va intentar? Ferran Adrià. Explica el seu germà Albert que aquesta va ser de les primeres postres que el Ferran li va encarregar. També ho va intentar moltes vegades, però tampoc ho van aconseguir. Què en penseu d'aquesta història? Per innovar també hem de fracassar. No sé si la coneixíeu també, sí?
8: Jo crec que, per innovar és inevitable que t'equivoquis. I m'agrada molt la manera que té la sèrie de fer veure la gent com per arribar a l'excel·lència i per arribar a innovar o a crear alguna cosa nova, la dedicació i l'obsessió que tenia Ferran i que també va encomanar doncs, a l'Albert Adrià. O sigui, Ferran Adrià, evidentment, és una persona a qui li hem de donar les gràcies per tot el que ha creat, però l'Albert Adrià jo crec que no se'n parla tant i al final també és un revolucionari, igual que el seu germà, posant les postres o sigui, al nivell del salat. És que a dia d'avui encara hi ha molts restaurants que no posen les postres a nivell del salat.
1: Ja. Mm-hmm. Tu tens el gelat calent? El gelat calent?
8: No. Jo no fan gelat, no gasto.
1: El té algú al món o no?
6: No. Que jo sàpiga, no?
1: Ningú, que és curiós,
7: Que conegui, que conegui.
1: Clar.
7: Jo, perdona, respecte al fracàs, jo crec que fracàs és innovar. Fracàs és innovar.
1: Fracàs és innovar, per tu?
7: Absolutament. És o innovar també és fracassar, digue-li com vulgui, però forma part de l'equació.
1: Explica'm algun plat teu que sigui molt innovador.
7: Jo primer t'haig de reconèixer que, podria dir un tant per cent molt alt, dels plats que al final són un èxit al restaurant, possiblement el 50% són fruit del fracàs.
1: Uh-huh. Digue'm un del teu restaurant que sigui molt bo.
7: Bueno, és que tots.
1: No, home, te'n faig explicar un. Digue'm un.
7: Bueno, no sé, és que hi ha molts ja icònics, una Royal de ceba o... Sí, sí. Però, per exemple, tornant, al final l'errada et fa obrir una porta que tu no havies contemplat.
1: Ja.
7: I aquí es produeix la màgia. I l'únic que has de fer és estar atent. I ho volia dir, que hem parlat de la IA. La IA és una fantàstica eina consultiva.
1: Clar, per la cuina també, perquè dius, imagina't plats com faria Ferran Adrià. Tu li pots preguntar a la IA, no? Fes plats com que, no? Bueno, digues.
7: Però en quant a creació, millor la intel·ligència natural, no?
1: Ja.
7: És més autèntica, més singular, més no?
1: Tu la fas servir a la cuina?
7: Jo consultivament, i jo he trobat a la IA una enciclopèdia express, global, i aleshores sí que has de separar, no? El trio de la paja, i tu has de fer aquesta feina, però consultivament, jo m'estalvio molta estona de revisar coses.
6: Bon equip de documentalistes, la IA, no? Clar, com els periodistes també, no? A vegades quan busquem documentació ens facilita molt la feina.
8: Jo poso sempre l'exemple

0: servir el xat GPT, o ningú el coneixia, o sigui, hi havia molt poca gent que el coneixia. I clar, vam fer servir la IA, però no som uns timadors per haver fet servir la IA per preguntar-li quin tercer ingredient li posaries.
1: Paula, a més, aquesta sèrie que veiem a casa nostra, TV3, 3CAT, més endavant arribarà a Netflix, confirma que es distribuirà la resta d'Estat Europa i Latinoamèrica. Això és molt bo, no?, per la cuina catalana. Com a
2: sí, bueno, i ara el Ferran jo crec que té dues obsessions. Una, que hi hagi una segona temporada, que només fa que dibuï una segona temporada. Jo ja li vaig dir, però què explicareu? Com ho va acabar de saber dir ben bé, perquè no sé on podríem anar. I després, l'altra obsessió és que això arribi a la Xina. Perquè ell considera que, no, aquesta, bueno, que la Xina serà la gran revolució de la gastronomia o la cuina per descobrir en el futur serà la Xina, i volen que arribi. De moment, déu-n'hi-do, vull dir, molt bones audiències a TV3, no? Sí. En aquestes estrenes de nit, amb aquests dobles capítols. I ara jo crec que la prova del nou, que es diu també a la cuina, la prova del nou serà Netflix, jo crec, no? A veure com va Netflix i si arriba a altres públics i on es veu, no? Però jo crec que està molt pensada la sèrie per això, públic internacional i sobretot gent com la Sofia i com jo, que no hem pogut anar al bulli també,
1: clar. Sí. No, a més, Xina, clar, són 1.400 milions de persones, per tant és un públic important, perquè recordem que és el segon país amb més població del món, per tant està molt bé que coneixin la cuina catalana. Digue'm cuiners que t'han inspirat, Ferran, i qui més, en el teu cas?
3: Jo què? Quina pregunta.
2: La teva mare.
3: Tots, traient de l'ocasió, la mare i l'àvia, de veritat que tots, al llarg de Carme Ruscalleda, els Roca, però també cuiners de cuina tradicional, i al final... Soc un gran admirador de la gran majoria de cuineres i cuiners, i al final la meva formació en aquest sentit ha estat molt, molt transversal, però que podria dir tots, fins i tot coetanis meus, hòstia, un Jordi Vilà o fins i tot un Ricard Camarena. És que al final jo, no sé, soc el major valedor dels meus companys perquè els admiro i hòstia, qualsevol que tingui una sensibilitat i una estima per l'ofici em pot ensenyar sempre.
1: Us pregunto als tres, què és per vosaltres la gastronomia catalana, i segur que amb aquesta sèrie, si ja és coneguda al món, no?, amb aquesta sèrie segur que molt més, no? Paula?
0: Paula.
2: Sí,
1: jo. Ai, perdona, que Sofia, és veritat, eh?
2: No, Sofia primer, sí, cap problema.
0: Per mi la gastronomia catalana per mi ho és tot, i és una de les millors del món. A mi, si em diguessin, mira, mai més podràs menjar, i sí que és un tòpic i que molta gent també ho diria, però si em diguessin només pots menjar un tipus de gastronomia tota la teva vida, triaria la catalana. Crec que és una cuina que és tan complexa, que és tan completa, que és tan... O sigui, ens l'estimem molt, però és que també crec que si jo hagués nascut a una altra banda, també m'encantaria com ho fa cada dia. O sigui, és una cuina que emociona, és una cuina que és pura, que és que no... No sé com definir-ho, la veritat. Mai m'havia preguntat què és la gastronomia catalana, però per mi és la vida.
2: Sí, hi ha una doble trama, per cert, a la Diagènesi, que l'altra trama de ficció va sobre cuina tradicional catalana, a Can Canavac, aquesta masia que... Vull dir que és important també la sèrie, això que dius, Però és que penso en la història que tenim, no? La cuina catalana, que està arrelada a l'edat mitjana, que a l'edat mitjana els catalans érem gran potència mundial gràcies als nostres receptaris. Els primers receptaris escrits estan fets en llengua catalana, i és increïble com podem veure, no?, doncs, aquesta tradició de l'edat mitjana, després dels romans, dels ibers, dels grecs. I tot això ho anem arrossegant, i després arriba Ferran Adrià i fa el que fa, i encara fem. Vull dir que és una història, i a més hi ha una cosa que un cop va dir la Ruscalleda i que em va fer pensar, clar, a quin lloc del món trobes que amb 20 quilòmetres de distància canvien absolutament els productes, els aliments, el receptari. És que, clar, tenim un rebost tan meravellós, no?, que sempre ho diem, tots aquests productes, però, és clar, sense això no en podríem fer, no?, com una gran cuina, vull dir que...
1: Molt bé, anant acabant, m'agradaria que m'expliquessi una mica amb titular la revolució del Ferran Adrià, ara que estem veient Gènesis. Ell ja va dir, el Ferran Adrià va dir, la revolució del bulli va ser més filosòfica que tecnològica, ara em direu si esteu d'acord amb el que deia, i per tu quina diries, ja que has vingut també, la revolució? Quina és la revolució de Ferran Adrià que estem veient a 3CAT aquests dies?
3: La revolució del bulli, torno a dir, va ser la capacitat de fer entendre...

0: al professional que ens havíem de treure aquesta, no, aquesta cosa que ens tapava els ulls i pensar lliurement i reflexionar sobre tot plegat.
1: I que tot era possible.
0: Aleshores, clar, jo quan començo a cuinar és que a mi el primer que m'ensenyen era posar sal i pebre a la carn i tu mecànicament vas repetint posar sal i pebre a la carn perquè t'ho han ensenyat. Ell em va ensenyar per què el pebre, per què la sal, per què en comptes del pebre una altra espècie, en comptes de la sal per què una salmorella. És a dir, ens va treure d'aquesta part mecànica, quasi militar, de la formació per tenir un pensament crític.
1: Ja. Sofia, el teu titular final, per què ha estat revolucionari el Bulli i Ferran Adrià i ho veiem ara a Trescat?
2: Jo crec que perquè és la persona que ha demostrat a la resta que a la cuina també s'ha de pensar. No és un ofici, com deia l'Artur, mecànic o plenament de... Les coses són així, perquè sempre s'han fet així, ja, però per què s'ha fet així? O sigui, a reflexionar i a portar la creativitat en un terreny que poques persones abans havien... La primera persona que va fer un ou ferrat, evidentment, va crear
1: ja, alguna cosa. Revolució de pensament, de creativitat. Paula, per tu,
3: revolució, titular. Mira, la primera revolució, la que es veu facilíssima, que és el menú llarg i estret, que tantes vegades diu el Ferran, va ser el primer que el va fer, no? Abans no es feien... És a dir, molts platets, estret, vol dir com platets petits, no? I llarg, no? I després l'altra més filosòfica, doncs, òbviament, això, reflexiona, pensa, i no m'agradaria marxar sense dir que l'altra gran revolució del Bulli passa per Juli Soler, que és la revolució de la sala, importantíssima, perquè va crear un nou estil de servei, el cambrer deixava de ser el teu servent, per dir-ho d'alguna manera, clar. I passava a ser de tu a tu, i aquesta comunió que encara avui molt restaurants veuen, no?, entre la sala i la cuina, tan important.
1: Doncs escolta, moltes gràcies, ha estat un plaer, Paula, Artur, Sofia, que avui vinguéssiu al Revolució, hem viatjat al futur per imaginar-nos un desig que el Bulli o el seu esperit innovador tornés a cuinar màgia, il·lusió i innovació. No sé si això acabarà passant al 2041, però estic ben segura que amb el talent com el de l'Artur i la Sofia i la visió de la Paula, potser sí que veurem una nova revolució culinària, tant de bo. Moltes gràcies.
4: Revolució 4.0, el món de demà. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.
1: Viatjar és sempre una aventura, oi? Però fins ara, quan arribem a una ciutat, a un museu, a un monument o a un poble, teníem dues opcions. Buscar informació nosaltres mateixos o esperar que un guia ens expliqués què estàvem veient. Ara, imagineu-vos una altra possibilitat. Arribar a un lloc i tenir el nostre propi guia digital. Aquesta és la idea que hi ha al darrere de Wowist. I avui descobrirem els seus detalls amb un emprenedor català de Manresa, que és el Sergi Quinto. Què tal, Sergi? Com estàs?
5: Molt bé, encantat.
1: A veure, com explicaries què fa la teva empresa? Es dedica al turisme, turisme a TIC, i explica'm la feina que feu i aquests guies digitals.
5: Sí, són guies amb intel·ligència artificial que adopten personalitat de gent famosa o de personatges històrics, com pot ser, per exemple, a Manresa, l'Ignacio de Loyola, el Sant Ignacio de Loyola, o el cas del Moco Museum, pues, un guia que hem personalitzat per ells, i aquest guia t'explica de la seva manera tot el que tu li pots preguntar. I és interactiu, perquè tu li preguntes el que vols, amb l'idioma que vols, el nivell que vols, i ell no només t'ho explica, sinó que t'ho ensenya, perquè creem vídeos amb intel·ligència artificial que repliquen històries o llegendes que s'havien fet en el passat i que no es podrien mostrar si no fos amb la intel·ligència artificial.
1: Per exemple, ara estreneu, explica'm, el Museu Moco, què és el que fa aquest guia, exactament?
5: Clar, aquest guia, tu quan entres al museu, pues, t'explica els quadres, totes les obres que veus, t'ensenya ell mateix, et surt la seva imatge i t'ho explica i t'ensenya com es van fer i tot aquest tipus de coses, i llavors tu li pots preguntar amb l'idioma que vulguis les coses que no només el que t'explica, sinó les preguntes que tens concretes. I, per exemple, si ets un nen, li pots preguntar a nivell, la mateixa obra te l'explica per com si fossis un nen, o si ets una persona molt entesa, t'ho explica amb més profunditat, o si ho pots adaptar.
1: Molt bé, d'on neix aquesta idea de fer tot això dedicat al turisme digital, Sergi?
5: Bueno, això neix de... Jo sóc expert en màrqueting des de fa molt temps i vam veure que el turisme, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, era un sector que es tenia que revolucionar. I que fins ara, jo que he viatjat molt, tornaves als llocs i tot era les audioguies, són coses molt estàtiques, que no s'adapten a el que a tu t'interessa, i ara amb la tecnologia d'intel·ligència artificial doncs ho pots adaptar i pots tenir converses amb la teva pròpia audioguia i també que t'ho expliquin els personatges històrics que realment ho van fer.
1: Perquè no? Ens fem una idea, aquest guia digital el veig en vídeo? On el veig?
5: Sí, sí, el veus. Això ho pots veure amb WhatsApp o amb una web app. Tu el veus al mòbil.
1: Sí.
5: I al mòbil tu fas les preguntes i segons quines preguntes, si tu, per exemple, preguntes com es va construir aquesta catedral, doncs el nostre guia no només t'ho explica, sinó que també t'ensenya un vídeo replicant la construcció d'aquesta catedral.
1: La vostra gràcia és que vosaltres voleu que expliqui el lloc segons qui escolta, no? Si jo sóc un fan de la història, però a una altra persona li interessen els videojocs, ho explicarà de maneres diferents, sí?
5: Clar, sí. Pots tenir diferents... Exacte. Si tu, per exemple, el que dèiem, l'exemple dels nens, doncs tu pots anar a un museu i si vas amb tu, amb la teva família, una audioguia normal t'ho explica de la mateixa manera a tothom. En canvi, la nostra personatge t'ho pot explicar o pot haver inclús diferents personatges que t'ho expliquin d'una manera diferent si ets un nen que si ets una persona molt, molt experta en art.
1: Vosaltres sou emprenedors de Manresa. Posa'm exemples de llocs, o guies que ja heu fet, d'alguns monuments, d'històries ja que heu fet recreacions sonores o realitat augmentada.
5: Sí, mira, per exemple, a Manresa, que és on hem començat, per exemple, vam agafar el personatge del Sant Ignacio de Loyola, que és el fundador dels jesuïtes, que de fet aquest personatge l'hem tingut que alinear i aprovar pels fundadors dels jesuïtes i, bueno, els jesuïtes en si, per fer que la imatge fos real. Llavors aquesta persona t'explica Manresa, hi ha llegendes de Manresa, per exemple, el miracle de la llum, que és una cosa que va passar a Manresa, o una llegenda que va passar fa molts anys, que fins ara no s'havia visualitzat. I si ara la gent li expliques, i si ho poguessis visualitzar, tindries que fer una pel·lícula que va amb molts diners. Nosaltres ho hem fet amb intel·ligència artificial, i quan tu demanes què va passar amb aquesta, o de què és aquesta llegenda, t'ho ensenyem, el guia t'ho ensenya també amb una imatge recreada amb intel·ligència artificial.
1: Les eines que utilitzeu són secretes o es pot explicar quines eines feu servir per fer tots aquests guies digitals?
5: Bueno, t'hauré de matar quan acabi el programa.
1: No. Moltes gràcies, per la broma.
5: No, són eines. Si nosaltres utilitzem eines que existeixen... Que
1: sí,
5: això va...
1: no es pot explicar, no es pot explicar.
5: Sí. Bueno, no, són eines que són al mercat que ja existeixen i nosaltres hi fiquem una capa de coneixement per sobre.
1: Ah, val. O sigui que vosaltres li poseu després unes capes de coneixement.
5: Sí. Sí, nosaltres, si utilitzem aquesta tecnologia va evolucionant molt ràpidament, nosaltres no desenvolupem la tecnologia base, sinó que evolucionem el coneixement turístic i de creació dels vídeos a sobre de les tecnologies existents.

0: Per tant, és innovació, màrqueting, desenvolupament de negoci, no? Quina informació obtindran els turistes? Què us diuen els turistes que han fet servir ja aquesta tecnologia vostra?
1: Clar, els turistes diuen, creuen que és una cosa superrevolucionària, que no estan acostumats, que és una cosa que fins ara tot era molt estàtic, i ara, de fet, poden parlar... Tu visites a qualsevol monument i tu pots parlar amb el Gaudí, el que el va fer, i veure com ho va construir la Sagrada Família, i això fins ara no es havia vist mai.
0: Això ho tenim ja fet, l'Antoni Gaudí, ja?
1: L'Antoni Gaudí tenim un exemple en un hotel de Barcelona que simulem que el guia és l'Antoni Gaudí jove i guapo.
0: Ah, sí? I què explica aquest Antoni Gaudí?
1: Explica Barcelona des de la seva perspectiva, i podria replicar, encara no ho estem fet, estem parlant amb l'Ajuntament de Barcelona i això, per replicar també coneixement, la construcció de les obres, i explicar una mica tot el que va fer Gaudí d'una manera més visual. Això es podria arribar a fer.
0: Ja, podeu fer tots els personatges, és a dir, ara jo dic, vull de guia turístic, Donald Trump.
1: Sí, podries fer, sí. Sempre és qüestió de drets.
0: Ja. I què fem amb els drets?
1: Hi ha persones, els que estan morts fa molt temps i no, potser no tenen drets, vale? Tenim a Huesca, hi ha la Petronila, que és una reina històrica que els drets no existeixen, i si no, es té que demanar drets. També es podrien fer guies que existeixin o actors. Podries fer tu, Chantal, podria ser que tu ensenyessis Barcelona, per exemple.
0: Jo que ensenyi Barcelona.
1: Podríem replicar-te. Podria ser la guia que expliques de la teva manera i podries crear també personatges d'un humorista, un actor... O personatges famosos.
0: Però pagarien a la meva intel·ligència artificial, a la Chantal, sí. Que és una IA que fa de guia, en podem parlar. A veure, és a dir, que el podem imaginar, no? Moltíssimes coses, perquè són milers de destinacions al món, idiomes, i a més, això pot parlar amb quants idiomes, no, aquests personatges?
1: Més de 200. També hi ha un tema molt important, el que dèiem, que si ets un nen, vas a veure els museus i t'avorreixes, en canvi ara, amb la nostra manera, t'ho pots divertir, llavors tu, per exemple, si ets un coreà o ets un català que visites a l'estranger, el català mai el tens. Sempre tens que acabar entenent-ho tot en anglès, que no és el teu llenguatge. Ja. Llavors, nosaltres ara, tu pots entendre qualsevol museu, dels que ens contractin, clar, o qualsevol destinació, la pots entendre amb el teu idioma natiu de veritat. O sigui, el català, clar. El polac, el coreano, el que sigui, que això també és important.
0: Quants països esteu treballant? Esteu treballant a Catalunya, a Espanya?
1: De moment, Catalunya i Espanya, i portem un any, eh? Estem començant.
0: Hem de començar a vendre altres països, no? Es poden vendre guies, no? Jo dic, guies digitals de turisme a tot el món, no?
1: Bueno, ens estan molt bé i ara estem obrint una ronda d'ampliació de capital per expandir-nos. Hem validat el model, diguem, aquí a Catalunya i a Espanya, i volem expandir-nos a altres països. O sigui, avui en dia l'idioma ja no és un problema.
0: Molt bé. Per anar acabant, Sergi Quinto, emprenedor de Manresa, que avui ens explica aquesta idea revolucionària, turisme TIC. Imagina't que som al 2035, val? O sigui, d'aquí uns anyets. I arribem a una ciutat, no? I activem el Google. No? Què t'agradaria que passés?
1: Bueno, quan actives nosaltres, el nostre sistema és que s'activa, tant el pots activar des d'un museu, des de la web o des de l'oficina de turisme local o inclús des dels hotels, i llavors la gent, nosaltres, la informació estarà curada i aquest serem el guia. La manera que tu interpretes la ciutat estarà validada per la pròpia ciutat o per propis hotels. I tu visitaràs tot aquest tipus de coses d'una manera estructurada amb la informació de les destinacions, i el que s'adoptarà és que també podem recomanar-te diferents restaurants, diferents activitats, que aquí també és una mica el model de negoci.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats. Sempre ens visiten emprenedors tecnològics, que per cert poden ser premiats, a l'edició dels Premis Revolució, que és el mes de juny, totes les idees que passen pel Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio després pot ser premiades. Molta sort, felicitats per la iniciativa, teniu molt de camp a recórrer i segur que us va molt bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: A Catalunya Ràdio 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Els anuncis i la publicitat tenen la màgia d'entrar en el nostre cap moltes vegades sense que ens n'adonem, no? La música, l'eslògan, una imatge, de sobte descobrim que la taral·legem o recordem l'eslògan sense pensar-hi. De fet, molts anuncis passen a formar part de la nostra cultura popular i alguns el recordarem tota la vida. Ara la publicitat s'enfronta a un altre repte, no? Com es pot continuar sent creatiu en temps d'intel·ligència artificial? Canviarà la publicitat? D'això també en parlarem amb la presidenta de l'Associació d'Agències de Creativitat Transformadora i CEO de TVWA Espanya. Sam Judez, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, Chantal, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me aquí i moltes gràcies per la xerradeta que tindrem.
0: Clar que sí, Sam. A veure, publicitat IA, com ho esteu rebent? Vosaltres, la IA està fent més creativa la publicitat o simplement està fent produir més fàcil la publicitat? Què em diries?
1: A veure, estem davant d'una gran transformació, sobretot per la velocitat que imprimeix a tot el sistema, perquè és veritat que la IA és capaç de fer coses molt de pressa que abans eren activitats que requerien molta intensitat humana. Uh-huh. I això, doncs, evidentment, està canviant la manera com s'aborden les feines i els treballs de publicitat. Però sí que és veritat que on realment està tenint més impacte és en tota la part de producció, perquè realment la producció es democratitza d'una manera molt accelerada. És veritat que, deixa'm dir-te, que la quantitat no és qualitat.
0: Ja.
1: I ara mateix, doncs, també estem veient com una inundació de continguts fets per IA, que dins i publicitat és molt abusat.
0: Ja.
1: Perquè realment és produir, moltes vegades sense un sentit i moltes vegades sense un criteri, no? Que jo crec que és el tema que marcarà la diferència davant d'una eina que està a l'abast de tothom.
0: Mira, jo l'altre dia feia una prova i amb un ChatGPT ja, i vaig posar-li la fotografia d'un tuit i li vaig dir que m'ho convertís en una story, val? Clar, en 4 segons va fer màgia. Llavors, vosaltres com ho esteu treballant? És a dir, la publicitat, tu que estàs en contacte, com a presidenta, podeu tenir centenars d'imatges, vídeos, en minuts, no? Això, com ho esteu fent servir les agències? És a dir, més creativitat?
1: Com? Jo crec que la part bona és que ens dona moltes més possibilitats. O sigui, al final, tenir més escenaris, més opcions, més creacions, ens porta que, doncs, puguem realment triar millor, no? I tenir més capacitat. Però és veritat que també correm el risc de crear, doncs, un munt d'escombraria còsmica, no?, per dir-ho així. És a dir, contingut que no té cap sentit, que no respon a un objectiu comercial. Al final, al món de la publicitat, fem les coses sota un perquè per la marca, no? I fer i no pensar en què implica o en quina rellevància té això per crear un significat per la marca, doncs al final és això, és generar contingut que pot anar directament a les escombraries.
0: Ja. Dins de la publicitat, quines professions dins de l'agència ara estan canviant amb la IA? Em diries,
1: crec que ens
0: alguns?
1: Està afectant a totes. O sigui, perquè realment moltes tasques, doncs, ara mateix tenen intervenció de IA en gestió de continguts, en gestió de producció, en gestió de client. O sigui, és veritat que tot s'accelera. El tema és també que la IA no ens substitueixi en criteri, perquè evidentment la IA encara comet errors i moltes tasques que era necessària i és necessària intervenció humana, si les deleguem completament, doncs correm el risc de que no es facin com s'han de fer.
0: Clar. El que passa que una marca i la publicitat és sempre demanar, doncs, autenticitat, originalitat, no? I el que fa a vegades la IA és replicar, no? Això també us ho diuen les marques que confien en vosaltres.
1: Clar. 100%. O sigui, al final, el fet de tenir aquest toc humà i aquesta autenticitat és quelcom que connecta moltíssim amb els consumidors, connecta molt amb la gent. La gent busquem reconèixer-nos, busquem que ens entenguin les marques, no? I no simplement busques una lògica o una repetició, no? Que és on realment ara la IA, doncs, té aquesta força, no? En connectar coses que aparentment són lògiques, però marques que estan construïdes sobre la contradicció, sobre les passions humanes més íntimes, doncs això ara mateix la IA no ho pot replicar encara.
0: Clar, ho pots replicar. Ara, per fer un exemple, no sé si hi ha alguna campanya d'IA que t'ha agradat, que també m'agradaria que la Sam avui m'ho digui, però ara estava pensant, una idea així boja que deia, per exemple, si jo a la IA li començo a preguntar, creem una marca com la Coca-Cola, imagina't que li comencem a preguntar, una marca de beguda, que ens veien dir, volem que aconsegueixi ser... Clar, la IA pot donar idees, però no sé si arribarem mai a imitar el que significa la Coca-Cola, no?
1: Crec que per ara no, i a més també, al darrere sempre hauràs de tenir algú amb el criteri de decidir si allò pot tenir èxit o no pot tenir èxit, no? Que
0: ja.
1: Jo crec que és cap on també evolucionarà el nostre rol a dintre del món de la publicitat, no? En ser molt més curadors d'un món de continguts molt, molt més infinit i molt més gran, no?
0: Hi ha alguna campanya mia que t'ha agradat?
1: A veure, jo diria, més que campanya mia, la IAS ja s'està utilitzant a molts processos de producció. Jo ara realment em fixo molt en aquelles marques que realment la IA no les podria crear mai. O sigui, per exemple, no sé, hi ha una marca d'aigua als Estats Units que es diu Liquid Death, que justament és tot el contrari, no? Una marca que és una marca d'aigua que s'inspira en l'univers del heavy metal. O sigui, imagina't, això una IA no ho podria repetir mai. Llavors, totes aquestes marques que aposten per camins que són completament laterals, però que realment són capaces de crear cultura i que connecten amb la gent, doncs són les marques que jo crec que ara mateix són les que ens interessen com a publicitaris i com a comunicadors.
0: Clar, ara pensava també en una marca, i per posar un exemple, d'una marca nord-americana i que està extesa a tot el món, els Starbucks, no? És una bona marca. Per què funciona? Replicable? Sí, però per què destacaries, no?, la bona marca,
1: bueno,
0: en aquest cas?
1: Bueno, al final crec que les marques són universos de significats i de narrativa i connexions culturals. I crec que això la IA encara no ho pot replicar. O sigui, la IA et pot fer un contingut, et pot trencar una pàgina en blanc, et pot proposar fins i tot alguna idea feliç, però la capacitat de connectar tot això sota un ecosistema i d'una narrativa és el que encara doncs, necessita la intervenció d'una agència i, si pot ser, d'una bona agència.
0: Digue'm, Samba, alguns anuncis dels darrers anys que defenses o has fet, algun que has fet tu o que diries, mira, està molt bé aquesta campanya, o que han fet altres, què destacaries?
1: A veure, nosaltres hem treballat moltíssim amb tot el món d'automoció, hem treballat moltíssim per Audi, per Volkswagen, per Cupra, per McDonald's. McDonald's, per exemple, és una marca que té una capacitat d'enganxar amb la cultura espectacular, no? O sigui, col·laboracions amb marques com M Studios, on realment doncs, aquest factor de vinculació cultural és extraordinari i molt necessari. Avui en dia, les marques que realment són capaces d'arribar a la gent són aquelles que no només repliquen la cultura, sinó que la creen, que connecten també amb el que està passant, amb el moment que estem vivint i amb les inquietuds que té la gent ara mateix, no? Al final, crec que una de les coses que avui en dia, i també amb tots els continguts de social, que n'hi ha contingut per avorrir, o sigui, al final ens podem perdre navegant hores i hores a Instagram, a TikTok, etc. El que realment ens crea l'atenció és el que ens toca com a humans, no? I les marques que són capaces de crear aquests ecosistemes i aquestes narratives són les que realment connecten amb nosaltres i tenen aquesta força de connexió, no? Que això és el que fa les marques diferents.
0: I l'altre, que les marques heu de ser de dins de la IA. Perquè, que clar, què passa? Que la IA, igual que Google, no, ens recomana sempre el millor que encaixa amb el que més ens agrada, no? Si ara em vull comprar una bicicleta, no, per exemple, doncs ho puc consultar a Google i em sortiran diferents marques, o ara li puc consultar a la IA, no? Per tant, ara com entreu i hem d'aparèixer dins de la caixa, tant sigui del ChatGPT, del Cloud, etc.
1: Això és una gran pregunta. I és veritat que moltes vegades parlem molt més de la part generativa de la IA, no? Ostres, aquesta capacitat, perquè possiblement és el que té més la gent a l'abast, no? Ostres, el que deies tu del tuit, ostres, em fa una imatge molt ràpid, tal. Però realment el que és potent de la IA ara mateix, en termes d'ecosistema publicitari, és que està canviant la porta d'entrada del món digital. O sigui, abans el tràfic digital entrava, doncs, bàsicament a través dels buscadors, perquè és on ens adreçàvem per fer les nostres preguntes, no? Necessito buscar el que sigui, no? I tu anaves al buscador, li demanaves el que fos, i el buscador et redirigia, no? I et feia, doncs, et donava tota una sortida, un munt de pàgines, i ara ens trobem una resposta que està feta amb llenguatge orgànic, amb llenguatge nostre, i on ja totes les marques estan integrades. O sigui, realment, la porta d'entrada del món digital ja no són els buscadors. Ara és la IA i les xarxes socials.
0: I les marques estan pagant?
1: Evidentment. Bé, les marques ara mateix estan generant continguts perquè els propis robots, diguéssim, de la IA els puguin incorporar millor i els puguin llegir millor i els agents també els puguin identificar millor. Ara anem cap a una economia agèntica, no? Ara mateix, no fa massa, McKinsey parlava aquest concepte, és a dir, ja no, els agents compraran per nosaltres moltes vegades, és a dir, la IA prendrà decisions de compra encarregada i delegada pels consumidors, no? O sigui, això realment és un canvi de paradigma molt gran. Imagina't el que significa això per a Amazon o per les plataformes de compra-venta digital establertes fins ara, no? Això és un canvi de l'ecosistema molt gran. Ara mateix ja les marques tipus OpenAI, etc., estan començant a incorporar publicitat, diguéssim, ja visible a dintre de les seves sortides, diguéssim, de les seves respostes, però evidentment també hi ha tota una part que és la resposta que et dona ChatGPT, per exemple, amb una marca a dintre del discurs.
0: Has de ser en aquest aparador, eh? Si jo he decidit ara que em vull comprar un vestit i li pregunto a IA on puc trobar un vestit negre perquè he d'anar a un acte i a quin lloc el trobaré més econòmic, no? Que això ho faig, no?, per trobar un vestit més econòmic. Llavors, és a dir, aquestes marques que m'han de vendre un vestit ja han de ser allà.
1: Correcte. Tot això es diu Geo, i realment
0: Geo,
1: està...
0: Expliquem-ho, Geo.
1: El Geo, i està... És tot l'ecosistema, diguéssim, de creació de continguts a través del qual la IA s'alimenta per donar-te aquestes respostes. I hi ha una cosa molt curiosa, que és que el Geo castiga els continguts fets amb IA. És a dir, la pròpia és una paradoxa bastant curiosa, que doncs, els propis robots o els propis, tota l'alimentació de continguts castiga aquells continguts fets per IA. O sigui, ens trobem aquí una mica la IA castigant la pròpia IA.
0: Déu-n'hi-do, hem d'anar acabant. Avui parlant amb la... Sam Judith és publicista. I com està canviant també tota la IA, aquesta tecnologia, que està canviant el món, eh? En parla cada dia Donald Trump, doncs com vols que no canvi la publicitat, canvi la comunicació, canvi la salut, canvia tots els sectors. Per tant, revoluciona tots.
1: Absolutament. O sigui, crec que la publicitat al final no deixa de ser una representació del que està passant al món, del que està passant a l'economia. Tot va molt de pressa, la IA encara ho ha accelerat molt més. Estem en una era on la tecnologia doncs, és central a l'activitat de moltes empreses, no? En parlàvem una mica abans, i realment doncs, això és el... estem davant d'un canvi de paradigma, no? I el que pot passar...
0: Però seguirem doncs... vius, això sí, que no morirem al cap de 10 anys, com havien dit, Sam, que seguirem vius i adaptant-nos a la, com diu la frase, be water, my friend, no? Sigues aigua i seguim ara, doncs la IA, ens toca seguir la IA, doncs anem a fer-ho bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Sam, una abraçada.
1: Moltes gràcies a tu, una altra. Lady!
2: A Catalunya Ràdio 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
0: Acabem programa avui amb una frase, evidentment, del gran xef innovador Ferran Adrià. La innovació va lligada al risc. El que has fet avui ja no val. És el que farem demà, no? El món de demà ens espera a tots i si, com diu en Ferran Adrià, ens arrisquem, estic convençuda que serà una revolució plena d'innovació. Com sempre, moltes gràcies a l'equip molt important, el realitzador tècnic Xavi Llaurador, Ivan Díez, Clàudia Crua, Marc Amorós, Jordi Pi, Gerard Gil i a totes les persones que han posat veu també al llarg del programa, Carles Debó, Albert Manyà, gràcies, una abraçada, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Amb la llum del dia, els equips de salvament reprendran la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima estava intentant fer una fotografia de la crescuda de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, salvament marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona de la riera fins a mar sense èxit. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Pineda.
2: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A banda del desaparegut, el temporal va deixar un balanç de dues persones mortes, una tordera i l'altra a Montornès del Vallès. Més notícies, Carola Gil.
3: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal. La manifestació convocada per dissabte es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. Es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
4: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
3: Els Mossos han detingut 2 homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Es tracta d'un punt de la capital del Segrià on hi malviuen diverses persones. La víctima tenia una fractura al crani provocada aparentment per un objecte contundent.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castell de la història. Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. El cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, celebrava així el triomf als micròfons de Catalunya Ràdio.
5: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha acabat segona després d'una lluita aferrissada amb els vilafranquins. Una novetada a l'Institut d'Educació Física de la Seu d'Urgell ha acabat amb 4 alumnes a l'hospital per intoxicació etílica.
3: En aquest cas, la quintada l'havien organitzat els alumnes veterans fora del centre i de l'horari lectiu. Els nous estudiants van haver de superar una gincama que comportava un elevat consum d'alcohol que va fer que alguns d'ells acabessin a urgències. Una situació que ha preocupat les famílies i que ha fet que l'institut mogui fitxa, perquè aquest tipus de rebudes als nous alumnes estan prohibides des de fa anys. Eduard Inglés és el director general de l'INEPSE de la Seu.
6: Lamentem moltíssim que hagi passat una cosa així, perquè fa 6 anys que les tenim absolutament vetades. Ens en sentim responsables com de tot el que pugui passar a la Seu al voltant del nostre alumnat, i ja hi estem posats en parlar amb els alumnes implicats i, evidentment, ho utilitzarem com una eina més d'aprenentatge de cara al seu futur i la seva formació professional i vital.
3: Un dels hospitalitzats és menor d'edat.
1: Esports, el Barça ha golejat 7-0 al Madrid en el clàssic de la Lliga F, amb 4 gols de Clàudia Pina. Les blaugrana tenen ara 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid.
3: A segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en la zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
1: A la Nations League, Portugal 2, Noruega 1. El blaugrana Cancelo ha marcat el primer gol dels locals i, a més, els Països Baixos de Xavi han guanyat Sèrbia per 2-1. I també s'han disputat aquests altres partits, Grècia 0, Alemanya 1 i Gales 0, Dinamarca 1.
3: En bàsquet, a l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
1: I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi de Bahrain, que s'ha disputat a Malàisia.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que hem acabat de superar un episodi de pluges excepcional que ha estat acompanyat per mesures excepcionals i deixeu-me dir per una cobertura també excepcional de Catalunya Ràdio que ahir i avui ha sabut adaptar-se a les necessitats i a la realitat i ha fet un gran exercici de ràdio de servei públic i de ràdio de país. Per alguna cosa, Catalunya Ràdio és la Ràdio Nacional de Catalunya. I per acabar-ho d'adobar, tota la tarda hem pogut seguir el concurs de castells integrat al Tot Gira, Esports i Castells des de la Tarraco Arena, amb la victòria dels castellers de Vilafranca en la 30a edició del concurs de castells, el millor concurs de castells de la història, segons els entesos, i els castells de gamma extra que s'han carregat i descarregat en alguns casos. Emocionant. I aquesta nit, futbol. Aquesta nit s'han jugat els partits del Girona i del Sabadell, aquest últim ajornat ahir per la pluja, 0-0 a Montilivi, 0-0 a la Nova Creu Alta, Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ha competit bé contra un dels rivals per pujar a primera. Potser el millor del partit és que el jugador més destacat del Mallorca ha estat el seu porter, l'osonenc Arnau Tenes, l'ex del Barça. Ha fet més el Girona que el Mallorca, però no ha pogut marcar. I el Sabadell ha competit bé una altra vegada contra l'Andorra, però ha generat poques ocasions, diria, per endur-se els 3 punts. A la classificació de segona, el Girona és quart amb 14 punts, el Sabadell és setè amb 13. El Girona en zona de play-off, el Sabadell a tocar. El Girona és a 6 punts de l'ascens directe, el Sabadell a 7 punts d'aquest ascens directe, tot i que no sembla el seu objectiu. L'Eibar és el nou líder de segona amb un punt més que el Castelló, que avui només ha pogut empatar a casa contra el Ceuta. El partit i el resultat del cap de setmana, però, l'hem viscut aquesta tarda, el clàssic de la Lliga F al Camp Nou. Atenció, Barça 7, Madrid 0. El primer clàssic després d'Alexia ha estat com els anteriors i encara més. És la golejada més important des que el Barça juga contra el Real Madrid. Contra el Tacón, que estava vinculat a aquella temporada al Madrid, va haver-hi un 9-1. Avui, a la mitja hora, el Barça ja guanyava 4-0. Al descans, 5-0. I a la segona part, tot i baixar una mica el ritme, el Barça ha continuat dominant, generant ocasions, i ha fet 2 gols, només 2 gols. Golejadores, Clàudia Pina ha fet 4 gols, pòquer, i Hansen, Payor i Sidney han fet els altres 3 gols. Festa per als més de 40.000 aficionats, 40.000 persones que han seguit el partit en directe al Camp Nou. Allí, a la Lliga F, es van jugar els partits de l'Espanyol i del Badalona abans de les pluges més fortes. Al migdia es va jugar l'Espanyol 1 a la Vés 0, gol de la victòria al temps afegit per a l'Espanyol, i també al migdia es va jugar el Sevilla 3, Badalona 3. A la classificació de la Lliga F, el Barça és més líder després d'aquesta jornada i de la golejada d'avui contra el Madrid. Té 5 punts d'avantatge sobre el Madrid. No sé si dir que la Lliga ha quedat sentenciada a la jornada 6, potser això és excessiu, però té un punt de realista i és probable que no m'equivoqui. Són 18 punts del Barça en 6 jornades, 6 victòries en 6 jornades, el Madrid en té 13. L'Espanyol ocupa la 7a posició amb 8 punts i el Badalona la 8a també amb 8 punts. Avui s'han jugat uns quants partits de la Nations League, de fet aquest vespre han finalitzat fa una estona, el Països Baixos 2, Sèrbia 1. Segona victòria de l'equip de Xavi Hernández, 2 victòries i 2 empats en aquesta primera aturada de seleccions per a Xavi Hernández amb els Països Baixos. També s'ha jugat el Grècia 0, Alemanya 0, Adeyemi ha quedat fora de la convocatòria, avui ha descansat. Déu-n'hi-do la Nations, que està fent Grècia. Victòria i empat contra Alemanya, empat contra Països Baixos, i anava guanyant. I victòria a Sèrbia, a domicili. També s'ha jugat el Portugal 2, Noruega 1. Ha marcat Cancelo, 1-0. Un gran gol des de fora de l'àrea amb una volea imponent, que ha estat titular Cancelo, com en els altres 3 anteriors partits de Portugal. Ha estat titular en els 4 partits de la Nations League en aquesta tongada. El gol de la victòria de Portugal l'ha fet Gonçalo Ramos, segona victòria de Portugal, de la Portugal de Jorge Jesus, en 2 partits després de la fugida de Cristiano Ronaldo. I completem el grup A de la Nations League amb el Gales 0, Dinamarca 1. El grup D, a la quarta categoria de la Nations League, aquesta tarda s'ha jugat el Malta 1, Andorra 0. La selecció espanyola va jugar ahir, va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo. Lamin va tornar a marcar un golaç amb un xut creuat a l'escaire als primers minuts de joc. Són 4 gols de Lamin en 3 partits de Nations League. Ahir va jugar només la primera part. Van sumar minuts Rodri, tot el partit, i Pedri, que va jugar fins al tram final. També van jugar Olmo i Fermín. El pròxim partit de la selecció espanyola a la Nations League serà dimarts a Croàcia, que ahir va perdre 0-7, a casa contra Anglaterra. Ha estat un cap de setmana marcat per les pluges fortes i això ha provocat la suspensió o l'ajornament de molts partits i competicions, entre altres la tornada del partit de la prèvia de la Copa del Prat, que s'havia de jugar aquest migdia i s'ha ajornat perquè el rival, el Sant Rafael d'Eivissa, no ha pogut fer el viatge pel mal temps. El Prat té fet a l'eliminatòria, va guanyar 1-5 la setmana passada al camp del Sant Rafael i demà coneixerà qui ha de ser el seu rival a la primera ronda de la Copa. I en una estona us explicarem una bona notícia sobre el Barça. Estigueu atents. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 4 d'octubre. Passarem la nit amb tots vosaltres que ens escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, per començar, havíeu vist ploure tant alguna vegada a la vostra vida com el que hem viscut en les últimes 24 hores?
5: Hem de fer molta memòria. He vist ploure molt, però no però recordo si un cop més o no...
0: Potser no durant tanta estona, no?
5: És veritat, sí, sí.
0: Van ser hores, van ser 7 hores a Barcelona. Sí. Hores a Barcelona
5: no, dic, començaria a les 8 i va començar a 3 quarts avui.
0: Correcte, a mi m'ha enganxat sortint del súper.
5: Jo també vaig sortir un moment abans de les 8, pensant, bueno, a les 8 ja no surtis, i a 3 quarts d'avui em va enganxar de ple.
0: Sí, sí. La resta, heu vist aquí com a mínim a casa. Quan sou fora, segurament, si heu viatjat a Àsia, a Sud-amèrica o al Carib, hi ha tempestes d'aquest tipus més freqüentment, però vaja, aquí no estem acostumats.
4: Home, no. De manera generalitzada, com ha estat aquesta vegada, no, segurament hi ha hagut episodis, sobretot a Terres de l'Ebre, etcètera, en els últims anys, que segurament deu haver estat pitjor, però clar, és que ahir...
0: Era mig país, sí, sí.
4: Clar, ahir era, començarà a baix i acabarà a dalt, i la veritat és que, parlant en plata, collonia una mica el panorama.
0: De fet, l'Oriol Domènech havia de ser aquesta nit a Montilivi, i al final has preferit ser prudent.
5: Hauria pogut anar, però bueno, per precaució he preferit quedar-me.
0: L'has fet molt bé. Així estàs amb nosaltres com cada diumenge. Aquesta nit també seran amb nosaltres l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i al control central hi ha la Júlia Aparicio. I també el Biel Cadilla. Biel, bona nit.
6: Bona nit, Xavi.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Vinga, va, el Girona i el Sabadell han empatat a 0 aquesta nit els seus respectius partits. Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. Aquesta nit a Montilivi s'ha viscut un partit amb aroma de primera divisió. I a la nova Creu Alta, Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, s'ha enfrontat contra un dels seus exequips, l'Andorra, i contra un entrenador, el de l'Andorra, amb qui no té gaire bona relació. A veure, anem a Montilivi i a la nova Creu Alta. Primer a Montilivi, Dòrsula, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Després a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit.
0: Edu, com ha anat el Girona-Sabadell? Ha competit bé el Girona, li ha faltat fer una de les que ha tingut.
1: Sí, sobretot ho dèiem també a la transmissió, no? Que l'efectivitat que va tenir, per exemple, el dia de l'Albacete, que el rival va posar en dificultats al Girona, avui no l'ha tingut. És que ja només de començar, Abel ha fet un xut al pal, després de la segona meitat ha tingut una gran oportunitat Unai, que Arnau ha enviat la pilota a córner. Com tu deies, Arnau Tenes ha estat el millor del Mallorca, un Mallorca que segurament també, com el Girona, estarà dalt de la classificació, i un Girona que sembla estar en un bon moment de forma, perquè després de les dues primeres jornades, aquell empat a casa contra el Leganés i la derrota a Còrdoba, 6 partits, 4 victòries, l'empat d'avui i una derrota, la del Castelló, recordeu també, jugant amb 10 perquè van expulsar Abel. Per tant, un Girona que avui ha fet un molt bon partit, li ha faltat el gol, un gol que el podria recuperar la setmana que ve perquè ja tindrà banat el camp del Tenerife.
0: Ha sortit contenta la gent de Montilivi aquesta nit, tot i l'empat a 0?
1: Jo crec que sí, perquè el Girona ha fet un bon partit. És veritat que aquí la gent és molt exigent, sobretot del descens de la temporada passada, però sí, jo crec que ha sortit contenta. En segurament la pitjor entrada de la temporada, més de 8.000 espectadors. Els diumenges aquí no hi ha gaire bona entrada, perquè és un horari força dolent.
0: Home, amb el tema de les pluges aquests dos dies. Al final no ha plogut tant, no?
1: No, gens. Jo és que no he vist ploure, feies aquesta pregunta abans de començar, i jo és que no he vist ploure. No, però gens, perquè ahir vaig sortir un moment a 8:15, vaig anar cap a casa, a 9:15 sí que plovia una mica, i es veu que quan ha plogut més ha estat a la matinada que jo estava dormint, però quan m'he aixecat aquest matí ja no plovia gens. El camp estava perfecte, i és veritat que s'han aixecat les restriccions per poder jugar aquest partit, i que les úniques que s'han mantingut són els dos Empordàs, alt i baix, que la gent no sé si ha fet cas o no, però són l'única gent que no ha pogut venir aquí a Montilivi. Ja et dic, 8.000 i pico d'espectadors amb la pitjor entrada de la temporada, però vaja, jo crec que sí que poden estar contents. Tenim un Girona que està competint i que està aconseguint bons resultats, com deies, en zona de playoff, a 6 punts de l'ascens directe, avui aquesta ensopegada del Castelló.
0: A 7 punts del líder, Lleida, i a 6 punts del Castelló, que avui ha empatat a casa contra el Ceuta.
1: Sí, un mal resultat, sí.
0: Xevi, tu has quedat. Xevi Soler, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
0: Tu estàs pendent a Montilivi, zona mixta, sala de premsa, sí. de reaccions. En tenim alguna?
3: Sí, de fet, acaba de parlar Javi Boñar, el jugador del Girona. Per destacar el punt, per destacar el partit que ha fet el Girona, per destacar que han dominat, segons ells, un dels rivals més perillosos de segona divisió, i per dir-nos a tots plegats que no els amoïna gens que ara s'allunyin una miqueta d'aquesta zona de l'ascens directe, aquests 6-7 punts respecte als dos primers d'Eibar i Castelló, que encara estem molt al principis de temporada i que no hi ha cap mena de pressió a dins del vestidor per estar ja més a prop d'aquest ascens directe.
0: Boñar és el jugador que ha fallat l'ocasió més clara, sí, de partit, segurament al final de la primera, oi?
1: El de la primera, és veritat.
3: No, la primera. Aquí sí que és veritat que ha dit que la pilota li ha anat molt alta, que això és veritat que si mires la repetició és que no se l'esperava tan alta i no ha pogut amorrar bé la pilota.
1: I a la segona n'ha tingut una, també, ja en temps afegit, que no ha pogut acabar de rematar.
0: M'he quedat amb la narració que feies de l'ocasió de la primera part, Edu. Uri, avui t'ha agradat una mica més el Girona, però encara li exigeixes una mica més.
4: És a dir, m'ha agradat, ha merescut guanyar, ha tingut 4 ocasions molt clares, però per mi és insuficient. És a dir, ara deia el Solacal, l'afició del Girona és molt exigent, que ho és. Jo crec que a primera ho era massa, però jo aquí a segona jo seré molt exigent amb l'equip. És a dir, per mi el partit d'avui, tot i ser bo, és insuficient, perquè no pots confirmar amb guanyar l'Albacete, amb guanyar el Càdiz, i anar a quart a la classificació, o cinquè. La diferència de punts amb els primers és irrellevant, perquè la segona és molt llarga.
0: Però avui, el Mallorca
4: hauria de ser molt més dominant.
0: D'acord, el Mallorca és un rival
4: correcte,
0: serà dels que, sí. a la teva alçada, dels que evitaran per pujar, té un equip pas, un mig del camp. Que dius,
1: I en darrer de suplent, que ha sortit de la segona meitat.
0: Darrer de suplent, l'altre dia ja ho va ser, l'estaria contra l'Almeria.
4: Jo soc exigent amb el Girona, però si jo fos aficionat del Mallorca, estaria molt més decepcionat amb el partit que ha fet el Mallorca.
5: Jo crec que es barregen les contradiccions del Girona.
2: Girona, que jo crec que Gijón no va fer un bon partit, contra l'Albacete va ser superat, el partit de Cádiz la segona part va patir molt, és a dir, ha anat guanyant partits que probablement han tingut aquesta sensació de l'Oriol, de resultats, però no el domini. Per mi el Girona va començar la temporada molt bé, amb unes formes futbolístiques atractives, dominadores, però jo crec que avui ha recuperat el camí. Ja sé que va de la mà del dia que no guanyes, però tinc la sensació que avui el Girona ha fet un pas endavant respecte als últims partits, on sumava de 3 en 3, però on l'equip havia perdut una miqueta el carril. És veritat que també hi ha moltes baixes per seleccions, aquest no és el millor equip, i has d'anar competint en aquests trams de calendari.
5: Està molt condicionat
2: també
5: l'equip i Quique Álvarez.
1: Però vaja, avui havia recuperat Brian i Fran, i la setmana que ve ja els tindrà tots.
5: Brian, a veure si algun dia acaba alguna jugada, serà interessant.
1: No, perquè tot si hi hagués alguna jugada no seria aquí, clar, a Girona.
5: Tot i les baixes, molt, Brian, però...
6: Tot i les baixes, a mi la segona part d'avui ha faltat el gol, però a mi m'ha agradat molt, i especialment quan ha entrat Beltrán i s'han ajuntat Beltrán, Izan, Unai... Jo he tingut la sensació que el Girona jugava una... No ha estat una estona espaterrant, però a mi m'ha semblat que jugava una estona de bon futbol, dominador... Vaja, la veritat, els partits anteriors no els he vist com el Ricard i l'Oriol i no puc comparar, però si tots els partits del Girona són com el d'avui, jo crec que en guanyarà bastant.
5: I ja... un moment, Xavi, tu estàs pendent de la roda de premsa de Quique Álvarez, que suposo que no ha començat, d'acord?
3: Ara està acabant Luis García.
5: Què volies dir?
1: No, jo volia dir que Unai ha tingut el dia que ha tingut més minuts, però vaja, jo, sincerament, el posaria ja per davant de Van de Beek.
5: Van de Beek avui ha estat titular. Anem a la nova creu alta. A Francesc Ripoll, el Sabadell ha fet una mica més que l'Andorra per guanyar el partit, sí, però ha acabat 0-0. Potser no ha tingut ocasions tan clares, tu no les has vist, però te les pots imaginar perquè heu compartit transmissió, com les que ha tingut el Girona i ha narrat el Solà.
7: No, perquè mira, el Solà ha narrat un travesser per començar i aquí el Sabadell no n'hem explicat cap. Sí que és cert que el Sabadell per mi ha estat millor que l'Andorra. Ha tingut més ocasions i més arribades, però allò que digués, ostres, aquesta era claríssima per marcar-la, una al final i poca cosa més. Partit molt igualat, molt intens, potser el Sabadell amb una mica d'encert l'hagués guanyat, però un puntet.
5: Estàs d'acord, Àlex Dalmasa, amb aquesta crònica del Francesc Ripoll? Bona nit.
8: Bona nit, què tal? Sí, home, i tant. Sempre està encertant el Francesc. Crec que
7: quina
8: sí.
7: Pressió.
8: Crec que jo he estat a la nova Creu Alta i crec que el Sabadell ha enfonsat molt a l'Andorra durant molts minuts. Li ha faltat generar dins de l'àrea alguna clara, excepte aquesta que diu de l'últim minut i una de Priego. Crec que el Sabadell està trobant a faltar a Nico, que és el seu davanter que es va lesionar, i crec que aquí ho està trobant a faltar, però vaja, ha estat superior a l'Andorra.
5: Sí que va ràpid a la nova Creu Alta. Tu vius a la Roca, oi?
8: Sí.
5: I què has trigat?
8: No, he marxat una mica abans,
5: Ah, molt bé, molt bé. Acomiado l'Eduard Solà. Edu, bona nit i gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau.
5: El pròxim partit del Girona, abans que marxis?
1: Dilluns, dia 12, a les 9 del vespre, a Tenerife.
5: Tenerife, que el farem a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Sí.
5: És el dilluns, dia 12, el dia del Pilar, festiu, i el farem a les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Hi hauran arribat Benat, Esprilla, i Júnior, que avui ja era aquí, també el recuperaran.
5: Pendents de les reaccions a Montilivi i a la nova Creu Alta, adéu, Edu. Seguim, perquè aquesta tarda el Camp Nou s'ha jugat al Barça-Madrid. Femení.

0: Barça golejat al Madrid en el primer clàssic post-Alexia. Barça 7, Madrid 0. És la golejada més important del Barça al Madrid sota el nom i l'escut del Real Madrid. La marca fins ara eren 6 gols, doncs avui 7. A la mitja hora el Barça ja guanyava 4-0, al descans 5-0. A la segona part del Barça ha baixat una mica el ritme, normal, però ha pogut fer 2 gols. Clàudia Pina ha fet 4 gols, és la màxima golejadora del Barça aquesta temporada. Hansen, Peyor i Sidney han fet els altres 3 gols i més d'un dels 7 gols del Barça avui contra el Madrid han estat golaços. Més de 40.000 persones al Camp Nou per veure una altra exhibició del Barça contra el Madrid, que no sé, Sònia, si t'esperaves que es mantingués aquesta superioritat o fins i tot s'ampliés la superioritat respecte al Madrid després dels canvis del Barça aquesta temporada i les sortides de jugadors importantíssimes com Alexia, Mapi i companyia.
1: Sí, hi havia el dubte, és a dir, jo no m'esperava que en fossin 7, sí que pensava que el Barça continuava sent superior al Madrid, perquè el Madrid és veritat que ha fitxat bones futbolistes aquesta temporada i, de fet, ha canviat el mig del camp, i jo crec que tenen un millor mig del camp, però, clar, si canvies de projecte cada temporada és difícil formar un equip, i tot just el Madrid està començant a caminar. El set, ja et dic, home, no m'esperava que... Sobretot aquesta sensació de facilitat que ha tingut el Barça, que jo crec que aquí també hi ha incidència per part de Pau Quesada, perquè el plantejament era un punt suïcida, ho hem vist de seguida, que el Barça sortia fàcil de la pressió del Madrid i que tenia molts espais.
0: I no ha rectificat el Madrid, aquest concepte.
1: No. I en canvi, Pau Quesada va fer un bon plantejament l'any passat a Montjuïc, sí. però avui... potser ha estat un punt més ambiciós del que pot ser-ho amb l'equip que té.
0: Que l'Anna Irlandès ajuda molt a la sortida de pilota? Respecte a Mapi, no.
1: No, home, és difícil millorar la de Mapi.
0: Però,
1: jo crec que
0: el Barça ha sortit molt fluid avui.
1: Sí, perquè totes les jugadores estaven... Jo crec que també hi ha un punt en què, sens dubte, és el millor partit d'aquesta temporada del Barça i que estaven totes molt fines i han aconseguit, clar, una pressió d'aquest estil... Si les tres primeres veus que te'n surts, doncs suposo que és més fàcil, des del punt de vista del Barça, continuar creient-hi i continuar fins i tot un punt a arriscar la sortida, que és el que ha estat fent el Barça. L'any passat jo crec que també van anar a per elles a Montjuïc i al Madrid li va sortir millor que aquesta temporada, on potser Romeu ja s'ho esperava i ha aconseguit salvar-ho millor.
0: De fet, Clàudia Pina ha explicat després del partit que acostumen a revisar els comportaments del Madrid en els enfrontaments directes i actuen...

0: mai, i crec que el Madrid mentalment el que rep el segon gol és que s'enfonsa. I veu clarament que no té opcions.
1: La resta, observeu gaire diferències de nivell entre el Barça actual i el del passat, quan jugaven Alexia, el de la temporada passada, o les últimes temporades amb Alexia, Mapi i companyia?
2: És que són tan, tan bones, i veient el partit d'avui, que la diferència
1: però, és veritat, són molt, molt bones, però algunes de les molt, molt bones ja no hi són, però, i encara són molt bones.
2: És que a part de les 4 que han marxat, és com si haguessin marxat 5, perquè Aitana, que és la més millor del món, ha jugat a la segona part. Sí. Però, clar, però és que Eva Pajor és la millor nou del món, Caroline Graham Hansen és imparable.
1: I a Clàudia Pina on la col·loquem?
2: A dalt de tot, també. L'altre dia el Jordi al Tot Costa va fer una comparació que jo no hi havia pensat mai, el Fermín del femení, és que per mi no hi havia pensat mai i la va clavar.
1: Jo encara la veig més superior en la relació.
2: I l'exhibició del Patrick Guijarro d'avui també és brutal. És impossible no donar-li l'MVP del partit a Claudia Pina, una jugadora que fa 4 gols. Però és que Patrick s'ha cansat de donar passades de tota mena. En llarg, en curt, l'última minut 80 de tacó.
1: Diu Luri, Sònia, que no és possible donar-li a la millor jugadora a qualsevol altra que no sigui Claudia Pina.
0: Sí, vaja, la TDG hem citat Pina com a millor jugadora, no, sí que hi ha hagut un vot.
1: Hi ha hagut un vot per Patri Guijarro.
0: Sí, sí, el vot de Susi Sala ha anat per Patri, que està bé tenir aquesta mena de vots particulars perquè també hi hagi un reconeixement, perquè estic d'acord amb el que diu.
2: I després les joves, que potser no seran a nivell d'aquestes supercracks, però que ja intueixes que ho seran.
1: Home, si sí, senten l'Ip...
0: Clar, és que Sydney... El cas de Sydney, que era antigament coneguda com Sherdley, però des de l'any passat ella vol ser Sydney, el cas de Sydney és paradigmàtic. No és ni la primera ni la segona opció d'interior de Pere Romeu, i avui ella sola...
1: Ha canviat l'equip per posar-la allà.
0: Sí, sí, bé, ha estat fent la jugada aquesta temporada de lateral dret, i avui, efectivament, perquè ella entrés al mig del camp, jo crec que també tenia un punt en què tenir una mica més de control amb Pina fent de davantera, que Caroline t'estira més l'equip però no controles tant el joc. Però Sydney, que no és ni la primera, ni la segona, i et diria que ni la tercera opció del seu entrenador, és millor que qualsevol migcampista del Madrid.
1: Jordi, Ricard, com veieu aquest Barça? Us sorprèn que mantingui aquesta superioritat tan manifesta respecte al Madrid, com a mínim?
3: A mi no, per una banda, perquè he seguit molt en la distància, però em fa la sensació que el Madrid no acaba de concretar cap projecte. És a dir, arriben jugadores que la Sònia em diu que són molt bones, però clar, és que marxen algunes de les que han arribat l'any abans o fa dos, i jo crec que així és molt difícil construir un projecte. I en el cas del Barça, recordo que Alexia deia allò de jo no vull fer tap, i tens la impressió que hi havia jugadores que estaven tapades, ara parlàveu de la mateixa Sydney, que a mi em fa la sensació que avui l'hem vist molt bé al mig del camp, que ja hi jugava abans, però investida com d'una confiança que ha tingut de tenir minuts en aquest inici de temporada, que tothom fa créixer, i com aquesta situació, unes quantes... És a dir, que sempre ens fixem que numèricament la plantilla és més curta, perquè ho és i perquè els recursos o la inversió, digueu com vulgueu, s'ha hagut de reduir, però el capital humà que té el Barça, o en jugadores que no utilitzava gaire perquè n'hi havien de més bones, o en gent que ve de baix, és acollonant. Llavors, vaja, a mi em sembla molt difícil per les dues parts que la cosa s'estrenyi.
4: Ricard? Sí, dos universos diferents, no? El Barça... és un context, el Barça. Les jugadores han destacat i han marcat diferències, però el Barça ha aconseguit tenir un vehicle que va més enllà de la qualitat individual dels futbolistes. Potser quan arribin moments de Champions, d'examen, diríem, de màxim nivell, veurem si el Barça encara pot mantenir aquesta sensació de gairebé invulnerabilitat, però més enllà d'això, que això es decidirà a partir de semifinals de la Champions, el Barça té molts anys per davant, perquè el context fa que hi hagi un futbol base que continua produint, que apareixen jugadores noves, que es continua captant talent fora, talent jove, i per tant, com deia el Jordi ara, doncs aniran abandonant a l'equip les capdavanteres, les pioneres, i aniran apareixent la continuïtat. Jo crec que el Barça no depèn dels noms. I el Madrid crec que no sé si arribarà mai a ser un competidor del Barça

0: per mirar-lo a la cara.
1: La Sònia Olear ha estat pendent de les declaracions postclàssica al Camp Nou. Sònia, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com te les has trobades després de fer-li 7 gols al Madrid?
2: Doncs eufòriques, com no podia ser d'una altra manera, molt satisfetes per aquest partit, per la intensitat, per no donar opció al Madrid, mantenir la porteria a zero, molt orgulloses per la feina individual, però sobretot per la feina col·lectiva, on també han volgut posar, també ha volgut posar èmfasi Pere Romeu, que veu un punt i a part en aquesta setmana amb la golejada a la Roma, a la Champions, 0-6. I avui al Madrid. Sí, sí. Diu, fins ara, diu ell, havien de ser competitives perquè no tenien la plantilla al complet, però ara que ja pràcticament estan totes juntes i bé, l'objectiu ha de ser l'excel·lència i res millor per agafar empenta que aquests dos partits. Ha valorat, ell diu, que és un resultat molt, molt positiu.
1: I has pogut parlar amb Clàudia Pina i amb Aitana, oi, Sònia?
2: Sí. Pina radiant, amb la pilota perquè li signessin les seves companyes, encara no havia pogut entrar al vestidor quan l'hem vist, diu que el gol amb el que es queda és el tercer, paret amb Patri llarga i el primer pal, que no pensa en la pilota d'or i que no es cansa de fer gols, que se sent insaciable i que el d'avui és, ara per ara, el millor record que té.
3: Dins del partit estava com en un somni, ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
1: I Aitana, que ha jugat una estona a la segona part, ha fet una reflexió interessant, un punt crítica amb el Madrid i amb la resta d'institucions, clubs que intenten millorar a nivell esportiu però que no ho aconsegueixen, Sònia?
2: Sí, s'ha mostrat també molt prudent respecte a la seva recuperació i un cop més, com tu dius, ha estat contundent amb la diferència que hi ha a la Lliga i demana més responsabilitat.
4: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi, però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva. Però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot ser.
1: Bielka, ja tens amb els números de tots els Barça-Madrid que s'han jugat des del 2019?
5: Sí, són aclaparadors. 28 partits, 27 victòries del Barça, només una derrota, 1-3 a Montjuïc ara fa dues temporades i amb polèmica arbitral. Sí. 114 gols a favor del Barça, 13 en contra, més de 4 gols per partit del Barça contra el Madrid.
6: Més de 100 gols, a diferència.
1: Sí, mira. 101, més 101 te van la veres particular en 28 partits, és una bestiesa. Sònia Salmà, ara hi ha aturada, oi, per seleccions?
7: Sí, ara marxen diverses jugadors.
1: De dues setmanes, tres setmanes, us sabeu?
7: De dues setmanes, diria que són dues, sí, ara, diria que en aquest cas són dues. No és que en el cas de les aturades femenines n'hi ha moltes més que masculines, per tant, bé, poden intentar agrupar, però aleshores potser haurien de marxar més i mig, perquè no hi ha les quatre aturades habituals del masculí, sinó que en són unes quantes més, i més aquest any que hi ha Mundial.
1: Gràcies, senyora Oliar, bona nit, fins demà.
2: Bona nit.
8: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, passant 5 minuts a 11:45 de la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ja hem repassat els partits del Girona i del Sabadell i el Barça-Madrid del Camp Nou, el 7-0 del Barça al Madrid a la Lliga F d'aquesta tarda, i ara us explicarem una altra bona notícia sobre el Barça. Però abans, a veure, Bielcadilla, com va el partit del Mundial Femení d'Hockey Patins entre Espanya i França a la defectuosa i relliscosa pista d'Assumpció, al Paraguai?
1: Està guanyant la selecció espanyola 4-0, clarament, quan encara queden 22 minuts per acabar el partit. Per la televisió no s'aprecia aquest mal estat de la pista. Sí que hem vist alguna relliscada que pot ser per aquest motiu, però vaja, no es veu aparentment
0: res. No hi ha forats al parquet,
1: no,
0: però vaja.
1: Efectivament.
0: Però segur que si s'han plantat i han amenaçat amb no jugar, han demanat que no jugui aquest partit,
1: i després del partit et dic que farien un comunicat i un vídeo a les xarxes socials, sí, explicant, sí, exactament què és el que ha passat. No estarem pendents.
0: Anem a Montilivi amb el Xevi Solet. Xevi, està parlant Quique Álvarez?
2: Ha parlat, sí, Quique. Ha acabat ja. Quique Álvarez, un Quique Álvarez orgullós del que ha fet l'equip, que explica que, tenint en compte que en aquesta aturada preveien que les coses serien molt difícils amb tots els jugadors que els hi han marxat, també jugadors interessants, que aquest 4 de 6 en aquests dos partits de l'aturada el dona com a més que satisfet, i a més, pel fet de recuperar alguns jugadors per la causa, ha dit el nom d'Unai, per exemple, jugadors que just abans no tenien molt protagonisme i que a poc es van sumar a aquest Girona.
0: Gràcies, Xevi.
2: Adeu.
0: I a la nova Creu Alta està parlant, ho ha parlat Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, Francesc Ripoll.
3: Francesc, ha acabat res, fa un minut, la roda de premsa de Ferran Costa.
0: I què?
3: I mira, dic que està content, evidentment, malgrat no haver guanyat, perquè veu el seu equip estable i que manté l'estil que ell vol i que el Sabadell doncs proposa al llarg de la temporada. Ha donat moltes dades. Ferran Costa és un malalt de les dades i del big data i d'analitzar molt el futbol. Ha donat moltes dades de com ha minimitzat l'Andorra. És a dir, l'Andorra té una mitjana de tantes passades a camp contrari, doncs n'ha fet 4 vegades menys.
0: Ha sortit en papers amb les dades i amb els apunts.
3: Ha sortit amb un paper, i jo crec que tenia allà 4 coses apuntades perquè anava mirant mentre explicava les dades. Evidentment, clar, per memoritzar tants números doncs necessitava una mica d'ajuda. I també ha explicat com va viure ahir tot el tema de si jugava o no.
0: Sí.
3: Va explicar que ahir estava l'equip entrant perquè li havien dit que no es jugaria demà ni jugaria dilluns, que els deien que no, i que al final va dir, no, espera't, que sí que jugarà demà. Bé, que va haver una mica d'embolic.
0: I estava molest?
3: No, però li han preguntat per la situació i ha explicat com ha viscut ell.
0: Molt bé. Gràcies, Francesc. Bona nit i fins demà al matí.
3: Fins demà al matí. Adéu.
0: A veure, la bona notícia relacionada amb el Barça. Aquesta bona notícia la va anunciar Deco a l'Assemblea de Compromissaris ara fa 2 setmanes. És la renovació de Rafinha. La novetat que us expliquem aquesta nit és que Rafinha signarà el nou contracte aquesta setmana que ve, com a molt la següent. La primera data prevista perquè signi la renovació Rafinha és dijous vinent, el 8 d'octubre, però s'ha d'acabar de tancar amb l'agenda de Deco, que ja sabem que és una agenda peculiar i complicada. Si no és dijous vinent, serà la setmana següent després del partit del Barça a la Champions al camp del Galatasaray. Sabeu que l'acord està tancat, que amplia 2 temporades més del que tenia, del 2028 al 2030, que hi ha cert augment de fitxa, i sobretot el que hi ha és el convenciment de les dues parts que ara mateix aquesta renovació és una gran manera de confirmar que Rafinha és un dels pilars del Barça i de fugir les temptacions que arribaven des de l'Aràbia Saudita i que quedin enrere. És el nou capità del Barça, és un futbolista clau per a Hansi Flick i ara per ara és el davanter centre més golejador del futbol europeu. El 2030, quan acabi aquest nou contracte, Rafinha tindrà 33 anys, ara en té 29. Veient com està, com es cuida, quin és el seu rendiment, algú té por que allargar-li 4 temporades, 4 anys fins als 33 sigui un d'aquells contractes que d'aquí un parell d'anys, estil Lewandowski, Sònia, ens sembli massa llargs?
4: En absolut. És que veient-lo jugar, lo finíssim que està, lo ràpid que està, com pressiona, com apreta, com aguanta els partits, no tinc per què dubtar. L'altra cosa és que després poden haver-hi lesions, però jo físicament jo crec que és un jugador que fins als 33 aguantarà perfectament.
0: No tens el mateix temor que el Lewandowski, Sònia?
5: No, bàsicament perquè quan acabi contracte Rafinha és quan van fitxar Lewandowski, sí, perquè sí. Ens entenguem. Vull dir que no, això a vegades, tu quan allargues aquests contractes, ben bé no saps quin paper tindrà ell d'aquí 4 anys, però jo crec que Rafinha està donant un rendiment com per pensar que potser no és tan important d'aquí 4 anys, però sí que és una una figura útil i ja veurem també si els compleix, que ja sabeu que en el món del futbol passen moltes coses.
0: Costa?
6: A part del rendiment, que és incontestable, com ara comentaven l'Oriol i la Sònia, el perfil personal a mi em tranquil·litza en aquest tipus d'operacions. Una mica ho comparo amb Lewandowski. Lewandowski és veritat que va arribar gran, molt més gran del que acabarà el seu contracte Rafinha, però tothom coincidia que era un superprofessional. Crec que Rafinha està en la mateixa línia i dic més, tinc la sensació que és un perfil de futbolista que no li agrada ser-hi per ser-hi. És a dir, que en el moment en què ell vegi que no és important com ho és ara, que la veritat és que ho és molt, ja té vies per no arrossegar-se ni per no, per dir així, per no quedar-se aquí només a cobrar. Des d'aquest punt de vista, l'operació em sembla meravellosa a la curta i no especialment preocupant a la llarga.
0: I Ricard?
7: Molt bona notícia, no? És el líder del Barça, ara mateix el millor nou del món. Ja veurem si pot tornar a ser algun dia un dels millors 11 o els millors davanters del món.
0: Cal que canviï de posició?
7: No ho sé, però no, el futur no el dominem. Però ja sabem que pot estar com a mínim en dues posicions entre els millors del món i sobretot pel que transmet, per aquesta sensació d'autoritat moral que té a la plantilla. Jo crec que el Barça té capità per molts anys.
0: Àlex Damas, tu com ho veus?
8: També coincideixo que en el cas de Rafinha jo crec que no és excessiu ni molt menys. Jo crec que en algun moment sí li arribarà la davallada per al seu tipus de futbol, però no encara aquesta edat. Avui en dia el tram dels 30 als 34 anys per un futbolista és molt bon encara.
0: Àlex, Rafinha s'està reinventant com a davanter centre, com a jugador, com a futbolista. Les xifres del primer tram de temporada són demolidores, són 13 gols en 8 partits entre la Lliga i la Champions. El percentatge d'encert en la rematada està molt per sobre del que havien conegut fins ara en Rafinha i en la majoria de davanters centres. I has estat analitzant com ha canviat el seu joc, el joc de Rafinha, des que la primera jornada de Lliga al camp de l'Elx, Flick el va col·locar per primera vegada com a nou en partit oficial. Què has trobat?
8: Bé, que bàsicament hi ha quatre grans claus o quatre punts per entendre aquesta gran adaptació de Rafinha. La primera d'elles és que, i ara ho parlava el Ricard, crec que és un 11 que juga de nou, però el canvi de posició no ha fet modificar el seu comportament. És a dir, continua jugant com feia de 11, just a la posició de 9. És a dir, sempre el veiem que mai es deixa fixar, sempre cau alguns metres per darrere de la defensa. Sempre està en dinàmic, sempre està en moviment, intervé menys perquè això ja és normal en un nou, però en canvi xuta més i és més decisiu. Però el primer ingredient per mi és això, que no ha deixat que la posició s'adapti a ell, sinó que ell s'ha adaptat a la posició.
0: Intervé gaire menys, Àlex?
8: Intervé, mira, 15 vegades menys que fa dues temporades, que la 24-25.
0: O sigui, estava per les 50 i ara està per les 30-35, més o menys?
8: Tens la ara està per les 40.
0: Ara està per les 40 i anava per les 55. Sí.
8: Correcte, i 40 intervencions és força,
0: per un nou, que... per un nou, Ricard, són dades que el laboratori explotarà el disc
7: per sobre de la mitjana
0: entre els davanters centres
7: del Barça.
0: Sí, sí. Pregunta de resposta ràpida, ara mateix en el Barça de Hansi Flick, qui és més important? Rafinha o Lamin Uri?
4: Rafinha,
0: Sònia.
5: A parts iguals, en el present, en el futur crec que ho serà més Lamin.
0: Jordi?
6: Lamin.
0: Ricard?
7: Lamin.
0: Àlex?
8: Per mi Lamin, per Flick, Rafinha.
0: Per mi Lamin, també, però home, per Flick és important. Rafinha va tornar a finals d'aquesta setmana, ha jugat un partit i mig en aquesta aturada, va tornar amb una petita molèstia muscular, es va confirmar divendres al matí que no hi havia lesió, en principi estarà disponible per jugar contra el Getafe, i avui s'han jugat uns quants partits de seleccions. Ahir va jugar, per exemple, la selecció espanyola i va tornar a marcar Lamin Yamal. A veure, veure, avui hi ha uns quants partits interessants. Biel Cadilla, els Països Baixos de Xavi Hernández han aconseguit la segona victòria en quatre partits contra Sèrbia.
1: Sí, exacte, Països Baixos 2, Sèrbia 1. El jugador de Madrid, Dumfries, ha jugat tot el partit.
0: I Grècia i Alemanya han empatat a Grècia.
1: Sí, empat sense gols, sense De Jemi ni Ter Stegen, que han sigut alliberats per Klopp.
0: I Portugal ha guanyat 2-1 Noruega amb gol de Cancelo.
1: Un golaç de Cancelo, que per cert ha vist també una groga i es perdrà el pròxim partit contra Dinamarca el 14 de novembre.
0: Quants minuts ha jugat Cancelo en aquesta aturada, en aquests quatre partits amb la selecció portuguesa?
1: Ha estat titular en els quatre. Avui l'han canviat al minut 63, igual que va passar contra Dinamarca. En el primer enfrontament amb Noruega va jugar tot el partit, 97 minuts, i contra Gales el van canviar al 90. Tot plegat, vaja, 313 minuts, és a dir, una mica més de 3 partits.
0: Són dos partits íntegres, pràcticament, i en els altres dos partits ja ha jugat una horeta.
1: Una horeta.
0: Bé, segurament és dels jugadors del Barça, Cancelo, que no és dels joves, que acumula més minuts en aquesta aturada. Últims resultats d'aquesta jornada?
1: Mira, Gales 0, Dinamarca 1 i Malta 1, Andorra 0.
0: Malta 1, Andorra 0, eh? O sigui, gairebé rasca l'empat d'Andorra al camp de Malta. És del grup 4 de la Nations League. No sé si és l'última categoria, però és possible. És l'última, eh? És l'última. I Xavi Hernández, que mira, va sumant, dues victòries, dos empats en aquests primers quatre partits amb la selecció neerlandesa. Els que heu vist algun partit de la selecció dels Països Baixos aquests dies amb Xavi ja a la banqueta, us ha semblat que és prou interessant, no?, la seva influència en aquest primer episodi.
7: Jo no l'he vist gaire, l'he desconnectat bastant de la Nations League.
6: Bé. Jo els que vaig veure, que eren els primers, sobretot el d'Alemanya, a mi em va agradar, però els dos últims no els he pogut veure i tampoc tinc una idea clara, però
0: contra Grècia van saber empatar a 2 quan perdien 2-0, tot i que la primera part el mateix Xavi va ser molt crític, però vaja. Avui han jugat Països Baixos i companyia. Ahir va jugar la selecció espanyola, va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo, va tornar a marcar Lamine, només començar, continua sent superior i només va jugar la primera per Cubarsí, va descansar tot el partit, va quedar fora de la convocatòria, va debutar amb la selecció espanyola Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, i van acumular força minuts Rodri i Pedri. I el partit el va seguir a Oviedo, al Tartiere, el Roger Busar. Roger, bona nit.
9: Com esteu? Bona nit.
0: Molt bé, tu?
9: Molt bé, molt bé. Sí. Ja a casa, sí.
0: Ja a casa, eh?
9: Sí,
0: t'ha costat tornar, eh?
9: Sí, una mica, sí, sí. Sí, sí, perquè m'ha hagut d'anar fins a Bilbao i agafar un avió que a més portava retard i hem arribat ara fa poc.
0: Per les pluges, eh? A Barcelona, Catalunya?
9: Sí.
0: Us han anul·lat el vol des d'Astúries.
9: Des d'Astúries, sí, a la tarda.
0: Molt bé. I has pogut tornar des de Vila, molt bé. Escolta'm, Lamine va ser titular, va estar molt bé, va descansar tota la segona part. En directe el vas continuar veient tan exuberant com en els últims partits, per exemple, a Wembley contra Anglaterra?
9: Sí, jo diria que sí. Jo cada cop el veig més superior a la resta i també ahir té una confiança i es veu i una seguretat que es nota. S'atreveix, a més, cada cop amb detalls de qualitat a cada partit que criden l'atenció i és veritat que es regula, però quan va la pressió hi va. Ahir recordo una pressió al minut 2, al minut 3, a més de cara a gol està en un gran moment. 3 gols en 4 gols en 3 partits, sí. I abans del minut 6, això vol dir que almenys aquests dies surt endolladíssim en aquest partit.
0: El d'ahir és un golaç, el típic de Lamine, no?, que rep el vèrtex de la banda dreta de l'atac, es perfila, orienta una miqueta i la clava a l'escaire creuat.
9: Marca de la casa.
0: Havia fet un de diferent, buscant el primer pal a consell de Fermín en un dels partits d'aquesta temporada. El Camp Nou, tens a mà els minuts acumulats per Lamine en els 3 primers partits de la Nations amb la selecció espanyola?
9: Sí, de fet, de la selecció espanyola és el que més minuts ha jugat, eh? Són 203 minuts, que són 90, 68 i 45 en aquests 3 partits.
0: Sí, un partit sencer, una horeta i mitja part.
9: I mitja part, sí. És l'únic que ha estat titular en aquests 3 partits i ahir De La Fuente el canvia perquè estava pactat, això ho teníem parlat, i per dosificar-lo, però és veritat que tot i així és el que més minuts acumula d'Espanya.
0: Doncs volia comentar que si et semblava més o menys raonable el repartiment i la distribució de minuts i la protecció de Luis de la Fuente amb la minya mala en aquesta durada, però pel que dius, no, tampoc podem estar gaire satisfets en aquest cas.
9: No, ell sí que el regula, De La Fuente els regula a tots i també a Lamine, però per força. Ell mateix ho deia ahir, que ha de fer canvis tant sí com no i que ha de fer equilibris entre la salut dels jugadors, que això ho diu sempre, i el rendiment, és a dir, guanyar. Jo crec que sí, que el regula, però per força, és que no té una altra opció. Veu que si força tots els jugadors i, a més,
0: però Lamine... El que menys regula és Lamine. Perquè sí, dimarts sí. A Croàcia, estem fora de casa, els croats els van fer 7 gols ahir als anglesos a casa, imagina't com estaran els croats.
4: Jo abans de començar aquesta aturada t'hagués dit que 4 partits de titular em semblaria una salvatjada. Però després l'únic partit dels 3 exigents ha sigut el de Wembley i ha jugat 70 minuts l'altre i 45 l'altre. Si jugués contra de titular contra Croàcia tampoc no ho varia tan malament.
0: El que passa és veritat, a mi em semblava això, però si fas els números que ha fet el Roger Arbusà, surt al més alt del podi de minuts acumulats a la selecció espanyola, amb molta diferència, oi? Amb força diferència.
4: També és veritat que amb el tema de la pilota d'or...
0: Ell ja ho està amb ganes, no?
6: Sí. Sí, home, però ja van també... ja tancar les votacions. Sí, és una salvatjada és impresentable.
5: Però sí, també és l'alt del podi dels jugadors del Barça. És a dir, allò que no fa Flick perquè li hem de demanar a De La Fuente.
0: Sí, sí, sí. A mi em sembla... O sigui,
5: dir, que jo entenc que De La Fuente
0: és el que més juga.
5: El Barça tampoc no el dosifica gens. Una altra cosa és que amb el Barça l'estiguéssim dosificant i arriba la selecció espanyola i aleshores... no el fan jugar tots els partits, però el Barça també l'està fent jugar tots els partits.
6: Però és que venen de guanyar un Mundial i estan tornant-se bojos i esperament els jugadors per guanyar el Teresa Herrera, sí, no fotem.
5: I et dirà que el Barça ve de guanyar una lliga.
6: No, sí, sí, però és que la diferència és que el Barça és el club que li paga, això
5: sí,
6: és una
5: sí,
6: cosa...
5: però això és així sempre.
0: Sí, però les regles aquestes, no, d'acord, qui paga els sous no
6: sí,
0: va.
6: Sí, a mi em sembla, evidentment, el reglament l'avala, però és impresentable i és inadmissible.
7: Això una cosa és que entenguis la postura de la Fuente, una altra cosa és que comparis la Nations League amb la Lliga o la Champions, que són competicions clar, molt diferents, són òrbites
5: diferents.
7: Però per
5: diferents, De La Fuente, ell el que està competint ara és això.
7: Home, per De La Fuente sí, però per nosaltres no.
5: No, o sigui, clar.
7: Però, la seva manera, jo ja entenc a De La Fuente, però el que no vol dir que jo accepti que la Nations League sigui el mateix que la Lliga o la Champions. Si estigués jugant al Mundial o a l'Eurocopa, jo fins i tot jo ho podria entendre. Però jo que desconnecto de la Nations League seria molt contradictori que digués que em sembla bé que cremi la minya mal perquè Flick el posa. És que jo, per mi són competicions diferents. Ara, per un seleccionador, ja ho entenc. I si jugués amistosos també el posaria.
6: Però és que els ha rotat
7: a tots. No necessitaria ni la Nations League.
6: A part del minutatge, jo diria, i el Roger em desmentirà, jo diria que no hi ha cap jugador que hagi estat titular en els tres partits.
9: No, és l'únic, és l'únic.
6: Doncs perdona, no havia estat el cas. És que no pot ser. Vaja, jo ho veig.
4: També
6: s'hauríem
4: de preguntar perquè és l'únic.
0: Jordi, dimarts a les 8
6: titular.
0: Així a tot costa diràs, és que no pot ser que sigui els 4 partits titulars.
6: No, és que amb el de Croàcia ja hi compto, tot i que jo pensava que el de Croàcia
7: és que any senat la Nations League agafarà dimensió d'Eurocopa i Mundial, o sigui, és que això ho estem veient i passarà, o sigui,
4: ja passa.
7: Per qualsevol selecció guanyar la Nations League aquesta temporada és l'únic títol que podran guanyar, però com que abans no existia, clar, els calendaris com és oficial fa la sensació que has de callar i acceptar-ho.
6: Per això dic, Ricard, que és el Teresa Herrera, i especialment per un equip que ve de guanyar el Mundial, perquè Alemanya, que està reconstruint un projecte, ha fet dos convocatòries. Vull dir que Klopp li dona l'interès a la Nations League d'un torneig d'estiu. Està reconstruint i fa dues convocatòries, que és el normal.
0: Arbusà, si trobes a De La Fuente, envia-li aquest encàrrec, a veure si pot ser suplent. Coversí va ser desconvocat ni suplent, però només per descans, per dosificar-lo, no té cap molèstia.
9: No, per descans, perquè ho havia jugat tot, 90 minuts contra Anglaterra i també 90 contra Croàcia. Per tant, De La Fuente va fer descansar perquè també li tocava.
0: I ho hem de deixar aquí. Gràcies, Roger Arbusà. Bona nit.
9: Adéu, bona nit.
0: I gràcies també a l'Oriol Domènech, a la Sònia Dalmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmà. Un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Ens espera el Damià Aguilar. Gràcies i fins la setmana vinent.
4: A vosaltres.
5: Adéu.
0: Damià, bona nit.
10: Bona nit, Xavi.
0: Marc Márquez, intractable al Japó.
10: Sí, aviam, segons Jorge Martín, que és el paio que s'ha hagut d'enfrontar amb ell, avui Marc Márquez era imbatible. Per tant, si t'ho diu ell, t'ho has de creure. 24 voltes de cursa, la volta número 11, després d'anar al darrere de Martín, que sortia des de la pol, l'ha avançat, i aquell ha estat l'avançament guanyador, a la volta 11 de 24. A les tres últimes voltes, a més, Martín ha hagut d'afluixar una mica perquè, si no, s'hagués quedat sense benzina. I això, si hagués hagut d'abandonar, hagués estat una bona cartada de punts pel Marc. Per tant, al final, escolta'm, victòria incontestable.
0: Ha guanyat tant la cursa sprint, la de dissabte, sí, com la de diumenge. Marc Márquez, que queda a 2 punts de Jorge Martín a la classificació del Mundial MotoGP. Betjequi ja queda gairebé 50 punts, o sigui que això fa pinta que serà cosa de dos cara a cara, emocionant, entre Marc Márquez i Jorge Martín.
10: Ostres, és que, aviam, és inevitable pensar que això pot ara mateix estar tirant cap a un Mundial a dos.
0: Es porten bé Marc Márquez i Jorge Martín?
10: Aviam, no són amics, perquè, és a dir, són de dos àmbits diferents. Martín té la seva gent, té el seu mànager, té el seu equip. No han tingut una coincidència, no han tingut un
0: però
10: filtre.
0: No tenen la rivalitat que hi havia entre Márquez i Rossi, ni molt menys.
10: No, ni de conya, ni de conya.
0: No es preveuen escenes d'aquell tipus de fa uns anys entre Márquez i Rossi per la disputa d'aquest Mundial.
10: Saps què passa? És que, clar, és a dir, perquè hi hagi un nou Márquez i Rossi, necessites un altre Rossi i ara no el tens.
0: O sigui, Jorge Martín no deixarà anar a la cama perquè caigui Marc Márquez si l'està intentant avançar. Com va passar?
10: No
0: on va ser?
10: No ho crec.
0: Què
10: no
0: va passar, això? A Malàisia?
10: No, a Malàisia el 2015. No ho crec. Mm. De cap de les maneres. Vaja, posaria la mà al foc, que no, això no passarà.
0: Pròxim Gran Premi la setmana vinent?
10: Sí, a Indonèsia. Sobre el paper, el pitjor Gran Premi per Marc Márquez. Sobre el paper. A mi el nas em diu que aquest any sí.
0: Tant de bo. Gràcies, Damià. Bona nit.
10: Adéu.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre Mishima, aquesta nit amb Miquel a l'accés 14. I el record especial d'avui és per a l'Oriol Rodríguez, el nostre Oriol Rodríguez. Segurament sabeu i haureu notat que l'Oriol és un dels pals de paller de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, subdirector del Tot Gira i una de les persones que més sent aquesta casa, aquesta ràdio, com a seva, a esports i a tota l'emissora. Apassionat dels castells, membre dels Capgrossos de Mataró, avui ha estat al concurs de Tarragona, i pou de cultura i saviesa popular, bon company, millor persona, capaç de perdonar quan no has estat del tot a l'alçada qualsevol nit al centre de Barcelona. Tot això és l'Oriol Rodríguez, que demà, d'aquí uns segons, dilluns 5 d'octubre, fa 50 anys. Si el veieu, feliciteu-lo. Us deixem a les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si esteu sentint el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si heu sentit la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Govern, ajuntaments i particulars continuaran fent balanç avui dels efectes del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes mortals la van trobar a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre el càmping on vivia. L'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un pàrquing inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
2: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
1: Els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. Més notícies, Carola Gil.
3: Hores decisives per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge. Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferrat, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol.
1: Arranca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia quan es va obrir a partir del mes de juliol.

0: la vida amb tu.
1: Poques gràcies s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte.
2: Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Titu Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
3: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Sidney un cadascun. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques.
2: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
1: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa ara a 2 punts del madrileny quan queden 6 curses per acabar la temporada.
2: En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain disputat a Malàsia.
4: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners, molt bon dilluns. A veure, que és que vull fer una cara a totes dues, que sembla que hagueu, que us hagi tocat la loteria. Tampoc n'hi ha per tant, després de fer-me el 8 per rebre Shakira totes dues a Madrid.
6: No et van fer el 8 directe, m'ho vam comprar nosaltres.
5: Lara García, Marta Viara, què tal, com va anar el concert?
6: Fantàstic.
5: Apa, vau publicar molt poc per això a Instagram.
6: Perquè ho vam viure tot en aquell moment.
5: Molt bé, això és el que s'ha de fer.
6: No vam gravar gaire.
5: Clar, és que hi ha molta gent que acaba gravant tot el concert i després desperta el que passa.
6: I a més, aquell dia ho estava gravant Amazon Prime, per tant, tota la gent que estava gravant li estàvem dient: nois, mireu el concert i gaudiu.
5: Ara ens ho explicareu una mica millor. Arrenquem els matiners d'aquest dilluns.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 5 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior i a la resta s'obriran moltes clarianes. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui Arbeca, les Garrigues, el sol sortirà a les 7:57 i aquí el dia durarà 11:35.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. La Creu Susan Sarandon ha fet 80 anys i per això comencem la setmana amb una cita seva. No has de buscar que ningú et validi, tens la teva força dins teu.
0: Veus quina bona manera per començar la setmana? Maiol Roger, també bon dilluns.
3: Bon dia.
0: A partir de les 5 comença, a partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, però a les 5:07, què ens pots avançar?
3: Ja ho tindríem tot a punt. Avui en ruta amb Ricard Ostell als principals llocs afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Estarem a Tordera, estarem a Palafolls, estarem a Montornès del Vallès, Granollers, a tot arreu on hi ha hagut afectacions aquest cap de setmana. Allà hi serem per explicar-ho. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb un ull posat a Madrid, perquè és possible, probable, ja triarem què diem, l'adjectiu, que Pedro Sánchez convoqui avui eleccions i ja veurem amb una sota la màniga segurament per aprovar els decrets d'habitatge.
0: A partir de les 6 del matí, Ricard Ostrell. Per cert, els que estigueu a punt de sortir de casa, estigueu atents, que d'aquí uns moments us expliquem com estan les carreteres del país. I aquesta, per cert, és una setmana de comiat. I quin comiat!

0: Avui engeguen els quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Home, seran quatre nits carregades d'emoció i de moltes llàgrimes, perquè Oques Grasses s'han convertit en la banda catalana més important dels últims anys. De fet, el 2022 vaig poder entrevistar el Josep Montero al programa Planta Baixa de TV3, una de les poques entrevistes que ha concedit Josep Montero al llarg de la seva carrera, i feia aquesta reflexió que em sembla oportuna recuperar aquest matí. Deia això.
1: Per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre. I, en definitiva, aquests 10 anys han estat intensíssims i ha estat una sort. Jo ho dic moltes vegades que potser m'ho diré alguns anys abans per culpa d'aquesta intensitat d'aquests 10 anys, però feliç.
0: L'únic que podem dir és gràcies per regalar-nos un grapat de cançons que formaran part de les nostres vides i de les nostres particulars històries. Per tant, fins aviat, estimat Oques Grasses.

0: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Amb només 5 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Abans de començar el programa, cop d'ull a les carreteres. Com ho tenim ara mateix?
2: A veure, ara mateix encara queden 3 carreteres tallades. Són carreteres comarcals a causa del temporal. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses i Canovelles. Atenció sobretot a aquells que avui us hagueu de moure en transport públic, perquè a Rodalies funciona a mig gas, encara no estan tots els trams recuperats.
1: Ah.
2: Oh, sorpresa. Per exemple, us dic, és que hi ha diversos trams que encara no funcionen. R1, entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. R2 Nord, entre Granollers Centre i Sant Celoni. R4, entre Terrassa i Manresa. R7, en tot el seu recorregut. R8, en tot el seu recorregut. I R11, entre Portbou i Maçanet-Massanes. I entre Girona i Sant Andreu Comtal.
1: Valdria més la pena dir el que funciona.
2: Sí,
1: perquè pràcticament totes.
2: Sí, totes estan, en certa manera, afectades en algun tram. El que sí que circula pràcticament amb normalitat és ja el servei de Ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona, que ahir també van tenir afectacions, però que es van anar recuperant.
1: Anirem informant al llarg del matí, sobretot pels que hagueu d'utilitzar Renfe aquest matí. Tot i que en diferents trams no funciona l'R1, R2, R4, R7, R8, R11, això vol dir que també que comportarà retards en molts trams de la línia. Serà un matí complicat, per tant, atents com sempre a la ràdio pública, que us ho anirem explicant. Gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Mentrestant, Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que al món n'hi falten 50 milions de mestres per garantir un accés universal a l'educació de cara al 2030. Aquesta dada la dona la UNESCO. L'organisme calcula que actualment hi ha uns 107 milions de professors arreu del món, però que molts abandonen la professió. De fet, gairebé 6 de cada 10 noves contractacions que caldrien són per substituir docents que ho deixen estar. Segons la UNESCO, un mestre fa de mitjana 19 hores de classe a la setmana, però la jornada real s'enfila fins a les 60 hores si sumem preparació, correccions, reunions i paperassa. I després ens preguntem, doncs, per què volen fer vaga, no? L'informe també destaca que en molts països els salaris dels docents continuen per sota dels d'altres professionals amb una formació equivalent. I així costa, doncs, convèncer les noves generacions. Només un 30% dels joves europeus es plantegen ser professors. La publicació d'aquestes dades coincideix amb avui, que és el Dia Mundial dels Docents. I aprofitem, doncs, aquesta ocasió per reconèixer la tasca de tots els professors i mestres de Catalunya.
1: Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
1: Fins ara. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món és un lloc millor. Mira, per l'objectiu de la Universitat de Girona de despertar vocacions científiques. Andreu Merino.
4: La iniciativa se centra en els alumnes de primària, sobretot d'entorns rurals. L'eina per fer-ho és una novel·la on els infants van escollint diferents camins que els porten a finals diferents en funció de les decisions que prenen. La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Rovira, dos científics reals que han servit per crear el llibre. L'activitat es complementa amb tallers a l'aula on els infants poden conèixer els referents científics i satisfer la seva curiositat.
1: Pràcticament un quart de 6 del matí, 3 bones notícies per engegar el dia. Alerta, Catalunya preveu centres amb dutxes, consignes i espais d'atenció per a persones sense llar. Marta.
5: Sí, la futura llei per erradicar el sense llarisme, perdoneu, preveu que les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants tinguin aquests centres. Són espais on les persones sense llar doncs, podran dutxar-se, canviar-se de roba, guardar les seves coses i documentació i també participar en activitats i tallers. A Barcelona ja n'hi ha més d'un, com és el de la Fundació Eura, que té una mitjana de 65 persones cada dia.
1: La cultura de base es mou a Girona amb el naixement del Gat Masquer. Ot Serra.
6: És una associació que ha nascut a la capital del Gironès amb l'objectiu d'impulsar i connectar propostes diverses, entenent la cultura des d'un espectre ampli. Literatura, música, arts, pensament i coneixement, ciència, llengua, patrimoni, gastronomia i medi natural. Els artífexs del Gat Masquer són Frank Streik, Marc Malús i Pere Bugés. Convençuts que Girona necessita un teixit cultural de base viu, diuen, més divers, inquiet, agosarat i autònom.
1: Gràcies, Ot, i molta atenció perquè Jarabe de Palo anuncia que està preparant un nou projecte.

0: De fet, l'estrenaran l'11 d'octubre, el dia que, precisament, Pau Donés hauria fet 60 anys. Què més en sabem, Lara?
1: Doncs Jarabe de Palo ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau i, de moment, en saben molt pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperi cançons o imatges inèdites i, de moment, el que sabem del cert és que al post d'Instagram han escrit això. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i es celebra la vida. El dia 11 d'octubre, El món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Quina bona manera per començar aquest dilluns al matí, tal dia com avui, un 5 d'octubre del 1975, Stevie Wonder aconseguia reunir de nou els The Wailers.
1: Sí, tots tres ja s'havien separat com a grup, i Tosh i Bonnie Wailer també havien marxat al 74 per començar les seves carreres en solitari. Aquella nit, però, van tornar a compartir escenari, van acabar fent una jam a Kingston, a Jamaica, amb Stevie Wonder, interpretant un d'aquests temes que sentim, I Shot the Sheriff, i també Superstition. És, per tant, l'última vegada que Bob Marley, Peter Joss i Bonnie Wailer, la formació evidentment més coneguda, sí, pels The Wailers, van tocar junts.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Vinga, va, que amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio, i els que ens seguiu cada dia ja sabeu que som fans del contingut en català que trobem a TikTok i a Instagram. Hem descobert el compte, o un compte, que es diu Floc de Neu.
2: I es presenta com un artista català anònim. Veus? I recull alguns dels grans moments de la tele i la ràdio on la nostra llengua és la protagonista. Per exemple, aquest moment surrealista, el foraster de Quim Masferrer.
3: Escolta, tu, ets una poca solta! Sí, senyora, sí, no cal que diguis res!
4: Sacristia, que ets una rata de sacristia. Que sí, que tot el dia estàs a missa.
3: Jo a missa? I tu qui vas d'amagat? Perquè el teu home no ho sàpiga. Que t'has fet de mal
4: rector. A missa jo, apa, home.
3: Es barria, cria.
5: He perdut el cap.
1: Moments del foraster. Estaven fent conya, aquestes dues. Estaven fent broma.
2: Ara pensava dir, uau.
6: M'hauria agradat que fos de veritat. Sí.
1: Agafant-ho de context, crec que els hi deia, el Quim els hi proposava que reproduïssin la manera que tenien de parlar habitualment.
2: Boníssim.
1: Així ho tenim. I de la tele passem a la ràdio, Marta.
2: Sí, perquè aquest compte també va publicar la conversa que va tenir el periodista Kilian Cebrià amb un home defensor absolut del català.
7: Jo soc del Panjab i la gent quan em veu em diu, com és que parles català, no? Jo dic, com és que no hauria de parlar català, no? No visc a Londres, no, ni a Nova York, visc aquí, a Catalunya, doncs és, hauria de ser normal, no? Quan vaig arribar aquí, amb 2 o 3 mesos ja parlava. I la gent, quan fa que vius aquí? Jo deia, 2 mesos, i com és que parles català? Al Panjab tenim el mateix, no? Tenim la nostra llengua, que és Panjabi, i quan ve una persona de fora, si ens saluden Panjabi, ens encanta, ens omple el cor, no? Per això entenc molt bé. Per mi la llengua catalana és no només una llengua, sinó són els meus sentiments. Molta gent em diu, ai, a mi no me hables català, eh? A mi no me gusta. I jo soy de Andalusia o de Galícia. I jo dic, sí, a vostè no li agrada català, i Catalunya sí. És com, la mare no m'agrada, però el menjar que fa sí.
2: Boníssim. Perfecte.
1: I com menys t'ho esperes, algú et sorprèn en positiu parlant en català.
2: Sí, és el que li va passar a la Juliana Canet amb la influencer Espe.
8: ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué te parece nuestra ciudad?
9: Muy bien, me encanta. Yo vaig viure a Sitges.
8: Oh, va... Tio, que fills de la gran puta. He preguntat, parles català? I m'han dit, no, és de Sevilla, no sé què.
9: No, però parlo català una miqueta, eh?
8: Ho arribo a saber i no faig l'esforç doncs, de parlar castellà.
9: Però collons, podem parlar castellà també, no?
8: Però és que a mi me costa moltíssim. Jo hablo en castellano i tu en català, així practicam les dues.
9: Estic una miqueta nerviosa, doncs crec que no em sortirà bé. Això, vaig viure a Sitges fa 2 anys. Estiu així, eso. Ja vuelvo a l'andalú mío.
8: Pues lo recuerdas muy bien.
9: No, pero no, aprendí hablando de ver series. Marlí, obviamente, todo el mundo, pero me la he visto como 7 veces. Me gusta la familia también, alguna serie, no sé, y me gusta mucho el idioma.
8: Ay, quina il·lusió, doncs molt bé, que vagi molt bé, espero.
1: Amb només 9 minuts arribem a 6:15 del matí. Vinga, va, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i parlem de Michael Douglas, que ha revelat que va tenir una relació secreta amb Kathleen Turner.
2: Sí, ho ha fet a les seves memòries. Ha explicat que ell i l'actriu van mantenir una relació sentimental durant el rodatge de la pel·lícula Tras el corazón verde, l'any 1984. M'encanta, molt bé. La revista People ha avançat uns fragments d'aquesta entrevista en què l'actor explica que l'atracció entre tots dos va ser immediata.
1: Sí.
2: I que, tot i la química evident a la pantalla, durant dècades van negar que haguessin estat parella. Reconeix, per tant, l'actor que aquella versió era falsa i que va decidir mantenir la relació en secret per protegir en aquell moment doncs, la seva dona i el seu fill.
1: Si és que no hi ha un pan de net, eh? Ui.
2: Res, no se salva ningú.
1: No se salva ningú. Falta que mires una miqueta pel forat del pany
2: sí,
1: de cada persona.
2: Sí, a vegades ni el forat del pany, eh?
1: Epa, i això?
2: No, vull dir que hi ha coses que se saben, que canten.
1: Com
2: canten,
1: ara què?
2: Canten, coses que canten.
1: Digue-ho. I aquest cap de setmana, que esteu contentes, Dua Lipa ha estat la convidada estrella de Shakira a Madrid.
2: Ha estat un duo inèdit, que la Marta i jo hem
1: inèdit,
2: pogut veure.
1: Inèdit.
2: Totes dues van interpretar un dels mítics temes de la Shakira,
1: port.
2: Antologia, un tema que es va estrenar el 1995, just l'any que va néixer Dua Lipa.
1: Oh!
2: Poètic.
1: Aquestes que s'heu sentit són la Marta i la Lara, eh? No hi havia ningú més.
10: I és difícil.
1: Quina nit, noies.
2: És que clar.
8: Quina nit.
2: Que bé que canta Dua Lipa, eh? I que alta que és.
1: I que alta
2: també, evidentment. I que alta que és. I
1: que baixets que som vosaltres, també.
2: Sí. Però quan van aparèixer semblava allò, el punt i la i, eh? Muy cierta. Aquest concert de dissabte, per cert, es va retransmetre en directe per Amazon Prime i el van veure més de 11,2 milions de persones.
1: Quina bestiesa. Vinga, doncs, ja està, però ja ho heu superat, no?
2: Sí, no, no,
1: ja
2: i
1: està,
2: tant.
1: No?
2: I no ens va ploure. No, ens va sortir el sol, de fet, fortíssim.
1: Això sí que és una sort. Amb només 7 minuts, 5:45 del matí, quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
10: Les tempestes d'aquest cap de setmana han sigut històriques i a Catalunya Ràdio se n'ha fet un seguiment al minut. Dissabte al vespre, Ricard Ostrell i Òscar Fernández van compartir l'especial que es va allargar fins a les 2 de la matinada.
11: El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent.
12: Ho deixarem aquí, ara, el 3CAT Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada. Bona nit.
10: Afortunadament, diumenge al migdia la situació va millorar notablement i a Tarragona es va poder celebrar el concurs de castells, que vam seguir al Tot Gira.
13: Defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas jove que ja el tens, aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada, comença a aplaudir la plaça, la jove també compleix amb gama extra, la jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9 al sisè de la temporada.
10: I comencem la setmana amb l'ull posat a Madrid, pendents de si Pedro Sánchez avançarà eleccions, després que divendres el Congrés rebutgés els dos decrets sobre habitatge. A l'àgora especial de divendres al matí de Catalunya Ràdio, David Madí, Alicia Puig i Pau Llonch van tenir un debat encès.
14: Ara mateix, viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
15: I els hipotecats? No, però tu escolta una cosa. Els problemes?
14: Ara mateix, se m'espatlla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a un ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
15: M'estàs explicant? A mi, si se m'espatlla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
14: Però és casa teva, David.
16: No és la diferència. És casa teva, collons.
15: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords, perdó, hi ha acords entre llogaters que depèn. N'hi ha uns que els serveis els paga el d'allò, l'altre es paga. Hi ha acords diferents, hi ha casuística totalment diferent.
14: David, ara mateix...
10: I mentrestant, a Madrid, Federico Jiménez Los Santos rebatejava els decrets d'habitatge.
17: Con estos decretazos, decretos que, yo digo, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona... La única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Porque es un chulángano asqueroso. Esto asqueroso es un concepto antiguo. Si quieren lo desarrollo, pero no quiero alargarme. Asqueroso. Que da asco.
1: Els matiners. Li donarem un palo santo al Federico Jiménez de los Santos.
2: Hi ha gent que no pot tenir micro. I ja està.
1: A bones hores. A bones hores li dius.
2: Ja està,
1: i que s'ha muntat
2: que
1: allà.
2: Que li treguin.
1: Vinga, va, que li passem una mica d'energia positiva a Federico Jiménez de los Santos, perquè toca connectar-nos amb els astres i, evidentment, saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Comencem dilluns després d'un moviment important d'aquest cap de setmana. Venus ha començat a retrogradar en el signe d'Escorpí. Durant els propers dos mesos ens toca revisar com estimem, com ens relacionem, quina relació tenim amb els diners i, sobretot, quin valor ens donem a nosaltres mateixos. El consell és ben clar. No vulguis revisar-ho tot alhora. Tria un tema, vés-hi a fons i aprofita aquest període per fer feina de debò. Perquè quan tens clar el teu valor, també canvia allò que estàs disposat a acceptar.

0: La presentadora de televisió i actriu Patricia Conde avui arriba als 47. El seu company a Sé lo que hicisteis, Ángel Martín, també fa anys, en fa 49. Que tingueu un magnífic dia d'aniversari.
1: Cada dia els matiners ens despertem amb la nota de veu i amb la música que ens proposa un rostre conegut. Avui el protagonista és monitor de fitness, és profe. Per tant, prepareu-vos perquè ja us aviso que la cançó que ens ha demanat no vindria a ser precisament una balada.
2: Bon dia, família matiners.
3: Cesc Escolà, professor de fitness televisiu. Té corda per estona.
2: M'encanta començar el dia amb la cançó Tremendo Culo de Pitbull i Lil Jon. Així que espavila, aixeca el culet i que tingueu un bon dia. Abraçada a tots, petonets. Vamos!
3: Els matiners.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al 5 d'octubre. Carola Gil, molt bon dia, també.
2: Bon dia.
1: Amb la Carola repassem els titulars d'aquest matí. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències.
2: Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. I a Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
3: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim, 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats.
2: Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Pedro Sánchez podria anunciar avui un possible avançament de les eleccions generals que es farien el 29 de novembre.
2: Després de la derrota parlamentària de la setmana passada, amb els decrets d'habitatge, Sánchez es debat entre la convocatòria electoral, tot i les enquestes desfavorables, o intentar negociar noves mesures sobre l'habitatge que facin canviar el vot de Junts.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui 3 les mobilitzacions a Catalunya, un cop passat el temporal de pluges.
2: La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de la plaça Catalunya.
1: Prop de 600 migrants que estaven acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc, després que ahir la policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar.
2: En aquest campament s'hi estaven fins a 3.000 persones, segons algunes fonts, que no havien aconseguit plaça en els diversos espais d'acollida organitzats a la ciutat autònoma. El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial.
1: Avui arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta

0: de col·lectius amb cita prèvia.
1: Avui es vacunaran 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions.
0: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva.
1: Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat, Jair Bolsonaro, ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
0: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història.
1: Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
2: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
1: La Vella ha fregat el títol i han acabat segons després de mantenir una lluita aferrissada que no s'ha acabat decidint fins a últim moment amb el Castell de la Diada.
0: Que tinguis un bon dilluns, Carola.
1: Bon dia.
0: Fins ara. Molts oients que ara mateix esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, esteu a punt de sortir de casa, estigueu alerta també perquè hi ha complicacions a algunes carreteres i també... Oh, sorpresa a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
3: Bon dia, sí, sobretot complicacions per a aquells que avui hagin d'anar en tren, en concret amb Rodalies, perquè avui el servei arrenca a mig gas després de les pluges d'ahir. Diem el llistat de línies que hi ha servei alternatiu per carretera, per tant, no hi ha servei de tren. Són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 en tot el recorregut, R8 també tot el recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Pel que fa a Ferrocarrils i a Metro de Barcelona, que ahir també van tenir problemes, avui sí que ja arrenquen pràcticament amb normalitat. I pel que fa al trànsit, també s'ha restablert ja majoritàriament la circulació a tot arreu, però encara queden 3 carreteres tallades, que són comarcals, que és la BB-5159 entre La Roca i Vilanova del Vallès, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
0: Doncs pendents perquè després del temporal d'aquest cap de setmana, carreteres que s'han vist afectades, ens ho explicava ara mateix també la Maria, i aquestes línies de Renfe que veurem si van reprenent la seva activitat habitual al llarg del matí. Connectats, com sempre, a la Ràdio Pública i Nacional. 6:45 del matí, pràcticament 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: I la Maria, que ja la tinc per aquí, avui amb el possible avançament electoral en totes les portades.
4: Sí, a Madrid El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions i El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. I aquí a Barcelona ens quedem amb l'Ara, diu Curt i Ras, pendents de Sánchez, i la Vanguardia, que assegura que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara.
3: L'altre gran tema del dia són les ferides del temporal d'aquest cap de setmana a Catalunya, amb fotos ben gràfiques i destacades. Del riu Besòs, amb l'aigua ben amunt, a La Vanguardia, que titula que el temporal causa 2 morts, un desaparegut i danys abundants, o El Periódico, on veiem un cotxe enfangat cap per avall, arrossegat per l'aigua, a tocar d'un pont inundat.
4: Altres temes de portada, ara ho diem amb la Carola, el Brasil que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro, llegim ara.
3: I el Barça implacable, que ha destrossat el Real Madrid. Les de Pere Romeu es van endur l'altre clàssic amb una pallissa, 7-0.
0: I avui, evidentment, el temporal també coeix els articles d'opinió.
3: A La Vanguardia, l'editorial Estitura, les alertes són necessàries i útils.
4: Assegura que, sense els avisos des d'alert, potser els danys ja haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic.
3: L'Ara posa de manifest que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents.
4: I demana tenir això en compte a l'hora de planificar infraestructures, habitatges, cultius o indústries.
3: El país coincideix que caldrà adaptar-se a la nova normalitat de les condicions meteorològiques.
4: I també apunta que la millora de les infraestructures com la ferroviària és clau per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema.
3: Al periòdico, en canvi, l'editorial és pels robatoris de coure que proliferen a la xarxa ferroviària, però també en altres infraestructures i indústries.
4: Assenyala que el nivell d'afectació econòmica a les empreses i de malestar en els usuaris del tren és creixent.
3: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a la possible convocatòria electoral d'avui per part de Pedro Sánchez.
4: Assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre allò dolent i allò pitjor per posar fi a una legislatura que, diu, ha naufragat fa temps.
0: I a la premsa digital, Madrid vol que els seus tanatoris facin olor de perfum.
4: Sí, sí, sí. L'empresa municipal dels serveis funeraris ha licitat un contracte amb el nom Màrqueting Olfactiu en tanatoris, crematoris i oficines de cementiris. Ho llegim al País. L'objectiu és millorar l'experiència dels clients i generar entorns més acollidors i emocionalment adequats. Volen posar una vuitantena de difusors petits i una desena de grans.
0: Encara fan troballes a Grècia.
3: Sí, han identificat l'escola on Aristòtil va educar Alexandre Magne. Ho llegim al Mundo. Es tracta d'un jaciment de l'antiga ciutat Macedònia de Miesa, al nord de Grècia, que alberga un complex d'edificis amb salons, un pavelló esportiu, un estadi d'atletisme i aules.
0: Preocupats per un fong.
4: Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. Ho llegim al Diari de Girona, l'han descobert a 7 cases i els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.
0: Qui espera ser el rival del Toro d'Osborne?
3: El Colom de Barcelona. Veus? Sí, ho veiem a BTV. Fa 5 metres i busca simbolitzar la degradació de la identitat barcelonina i convida la reflexió en el marc de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Es troba al pati de l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a l'Eixample, i perquè us en feu una idea, és el més pur estil dels cartells del Toro que es veu a les carreteres espanyoles o bé a les mítiques lletres de Hollywood.
0: Molt bé, doncs escolta'm.
3: És ben gros.
4: Uau.
0: Uau, uau, uau. Gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Vinga, va, que en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals i, evidentment, hem de començar parlant d'ells.

0: Oques Grasses fa avui el primer dels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran 4 dies emocionants. Els que tingueu entrada, recordeu que avui el concert comença a 8:45 del vespre. I avui també, Marta, comença una nova edició del Torneig de Dramatúrgia a la Sala Planeta de Girona.
1: Sí, un torneig que durarà fins aquest divendres a Barcelona. Avui també comença l'Indie Fest, que és la mostra de cinema indígena al Cinema Girona i altres espais, i també a Barcelona. El Gran Teatre del Liceu, espectacle amb la gran inigualable Sara Baras, i una altra previsió per avui mateix per a aquells que siguin fans dels festivals.
0: Que estem escoltant?
1: Doncs és Pink Panthers, que són qui van actuar l'any passat al Primavera Sound, i avui tothom molt, molt atent a partir de les 11 del matí, perquè coneixerem el nou cartell del Primavera Sound.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí, no sé si ja s'ha despert l'Eloi.
1: Sí.
0: Eloi, hosti, quina veu, bon dia,
2: Eloi. Mira que ha treballat el cap de setmana, Eloi.
0: A veure, la Marta en marxa, la Lara hi és.
2: T'hem vist per tot arreu.
0: Tenim un dilluns d'aquests animadets a la ràdio. La Marta ha marxat per alguna cosa, deu tenir feina, no, pobra, avui deu anar a tope. Marta, què?
2: Estàs aquí un altre cop.
3: T'estava cridant.
0: Ah!
1: Li deu no haver xivat la pregunta.
0: No. Que, a més, la Maria no l'apunta mai. A veure, la Lara també la tenim per aquí. Vinga, ja hi són tots.
3: Quin
0: matí, tu. Macià Closes, el nostre tècnic també preparat per jugar a la dada Maria.
3: La Carrion també ha baixat.
0: Ah, mira, Carrion, avui també jugaràs a la dada. Va, vinga, va, anem-hi. A veure, Maria.
2: Aquesta setmana parlem d'un comiat al Doques Grasses i per això avui ens remuntem als inicis. Calienta el sol, oh, calienta el sol. En la granja de Mayol. En la granja de Mayol, no sé si Mayol Roger tenia alguna cosa a veure, després ens ho explica.
0: Ja el tens aquí, el que ens faltava ja.
2: El cas és que Josep Montero Doques Grasses, que al principi es feia dir així, va tocar aquesta cançó en el primer concert que va fer.
0: Fatal,
2: ja sentiu que el so és molt dolent, entre altres coses, perquè estava gravat amb un mòbil. Aquesta és bueno, una cançó...
0: Un mòbil de fa molt temps.
2: De fa molt temps,
0: perquè
2: que no diré quan.
0: Mòbils, clar,
2: no
0: clar.
2: Diré quan.
0: Alerta, papito.
2: Va, la qüestió és que avui us pregunto...
0: A veure...
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero de les Oques Grasses.
0: De les Oques Grasses, en masculí.
2: D'Oques Grasses, perdó. Josep Montero d'Oques Grasses, es feien dir.
0: A veure, mira, va, avui començarà el Carrion.
3: Quants anys té ell?
0: 30 i pico, no? Però no ho mirem.
3: 30 i pico?
2: No, sí. 40.
0: 40, ja potser, té, no? Potser 40? 41.
2: 41, sí.
0: Vanessa,
1: però una pregunta. Estem parlant del seu primer concert o estem parlant del primer concert d'Oques Grasses?
2: Del seu primer concert, però que en aquell moment ell es feia dir ja Josep Montero d'Oques Grasses.
0: Val. Carrion, no, digue-m'ho per aquí que anirem més ràpid. Ah, no pots? Digue-li al Macià. 25 de què? La Carrion, tu, 25 anys. No, Carrion, és una data. Maria, tornem a repetir la pregunta.
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero d'Oques Grasses?
0: Eloi, comença tu, que tinc la Vanessa, que necessita tres cafès.
1: A veure, Oques Grasses, jo li poso... Jo fa que ho sento, no ho sé, què, 8 anys? 8 anys, per tant, 10 anys. Li poso 5 anys més abans, doncs restem 15 anys de l'ara, de l'actual. 2011.
3: Ui, abans, 2011. Molt abans. Jo vaig anar de festival.
0: 2011.
3: Abans, segon mes vaig veure Oques.
0: Macià. 2009, diu el Macià. Vanessa. 2010.
3: Jo abans, 2007.
0: 2007, diu la Marta. Lara.
3: 2002.
0: 2002.
1: Marcant la diferència.
0: Jo dic 2000.
3: Opa. Vinga.
0: Fa temps.
3: Sí, és que igual 99, eh?
0: I la persona que avui guanya la dada, Maria, és...
2: Vanessa Carrió!
0: No m'ho puc creure! La sort de la principiant.
2: Amb tota la precisió del món, perquè és el 13 d'agost del 2010.
0: Mira, molt bé, Vanessa!
2: Que es va fer a la sala Oxigen, al recinte de les Comes, el que aleshores s'anomenava Santa Maria de Corcó, que avui és l'Esquirol. Aquest projecte d'Oques Grasses va començar quan Josep Montero, un electricista d'aleshores 26 anys de Roda de Ter, va començar a actuar sota aquest nom que hem dit, Josep Montero de les Oques Grasses. Més endavant s'hi van anar afegint la resta de músics fins convertir-se en un septet i van escurçar el nom a Oques Grasses i el 2012 publicaven el seu primer àlbum, Un dia no sé com, on s'inclou La granja, que és aquesta cançó que hem sentit al principi, i també altres temes com aquest. Ja pot...

0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Fins demà, adéu. Ai, que avui també us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda. Enguany celebra 48 anys l'històrica trajectòria artística... És que, un moment, estava dient a Lara. Lara, ves-me a agafar el telèfon i diu, però si la Vanessa, per què he d'anar a agafar el telèfon?
1: Avui sí, cal hi vaig, eh?
0: No, tens tota la raó. Vinga, el Teatre Romer de Barcelona. Funcions del 15 al 25 d'octubre del 2026. Són històries trencadores, personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Per tant, si voleu anar-hi, 932017474. Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ja ho sabeu, al Teatre Romer. Esperem les vostres trucades i també volem saber a aquestes hores del matí què esteu fent desperts. I a partir de les 6 del matí, pràcticament res. Escolta'm, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, què ens heu preparat per avui?
2: Doncs mira, avui amb Ricardo Estrella en ruta per tots els, no tots els municipis, però bona part dels municipis afectats pel temporal. Serem a Tordera, serem a Pineda de Mar, on encara estan buscant una persona que va ser arrossegada per la riuada, a Palafolls, a Granollers, a Montornès del Vallès, a l'estació de Sants, perquè el servei de Rodalies anirà a mitges, a Girona i a tot arreu, insistim, on ahir hi va haver problemes, dissabte i diumenge, després d'aquest temporal històric que hi va haver a Catalunya. També parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlarem amb el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb diferents persones que van estar al capdavant d'aquesta lluita, d'aquesta, de les tasques contra el temporal. I amb una mirada posada a Madrid, perquè avui Pedro Sánchez pot convocar eleccions. Veurem a quina hora es fa la incògnita. Tindrem també la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. Bon dilluns. 932017474. Entrades per anar al teatre a Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda al Teatre Romea, eh? Recordem, en aquestes úniques funcions del 15 al 25 d'octubre. 932017474. Veurem quants matiners tenim desperts a aquestes hores del matí.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
5: Què és això?
4: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
6: Posa-hi el porc per aquí al mig.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
8: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
9: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
8: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
8: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
3: meva mentida... ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
10: El concert
8: de la teva vida.

0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: D'aquí uns moments comencem a parlar amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts, quan falten pràcticament ja 10 minuts per les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Hem tingut un cap de setmana complicadíssim, també ho estàvem alertant a finals de setmana amb aquest temporal que ha afectat i que ha escombrat pràcticament tot el país. Quin dia ens espera per avui, Eloi?
2: Doncs mira, avui un altre dia una mica complex també, perquè tenim tempestes, un altre d'aquests sistemes de tempestes que s'ha format sobre el mar, entre la costa catalana i les Illes Balears, i no ens afectarà en principi, però sí que pot arribar a formar algunes tempestes que s'acostin al litoral. Són tempestes molt localitzades, molt irregulars, poden afectar el litoral, a tot estirar el prelitoral, i a la resta, com a mínim més cap a l'interior, hauria d'obrir-se clarianes. Avui també preveiem a la tarda alguns ruixats que puguin aparèixer en punts de la Catalunya central, del Prepirineu, potser a l'interior de Girona, en alguns llocs de muntanya a les comarques de Tarragona, també sempre de caràcter irregular, però insistim encara en puntualment forts i que poden descarregar amb ganes. I les temperatures d'avui sí que els llocs on faci una mica de sol poden recuperar-se una miqueta i arribar als 25, 26 o 27 graus.
1: I quina és la previsió per aquests propers dies, Eloi?
2: Doncs mira, hi ha una altra tongada d'inestabilitat que ens arriba de cara a demà, amb l'arribada més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Segurament a partir de demà, migdia, tarda, torna a arribar més pluja a molts llocs de Catalunya. No estem parlant d'una pluja tan forta com la que vam tenir el cap de setmana, ni de bon tros, de moment els models marquen això, però sí, doncs, l'arribada d'això, de precipitacions, demà a la tarda, i segurament això obrirà les portes un cop s'allunyi a una massa d'aire una mica més fresca durant la segona meitat de la setmana, que ens recordarà que som a la tardor, de debò.
1: Oi, doncs vinga, estarem pendents d'aquests canvis de temps i, com sempre, informant en tot moment des de Catalunya Ràdio. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Vinga, va, 9 minuts. Arribem a les 6 del matí, 93207474. L'ara preparada per escoltar els oients.
3: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, anem a parlar amb ells. Començo aquesta ronda de trucades saludant en Domingo. Domingo, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: Des de Linyola.
1: Des de Vinyoles.
3: Linyola. Molt bé.
1: Perdó?
4: Linyola.
1: Linyoles, és que jo sordeix una miqueta, Domingo, no et preocupis. Des de Linyoles, escolta'm, què fem desperts aquestes hores del matí?
4: Pues mira, donar la volta a l'estall d'Ibar.
1: Ah, molt bé, però estàs passejant, estàs fent esport.
4: Fent esport, estic entrenant.
3: Molt bé, perfecte. Ho fas cada dia, això?
4: Sí.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Moreta, cada dia us estic escoltant a les 5.
1: Molt bé, això és el més important. Escolta'm una cosa, Domingo. Sí. Una horeta de passejada cada matí?
4: Sí, bueno, són dos.
1: Dues hores, al final, Déu-n'hi-do, no sí. Està gens malament. Doncs si tu camines dues hores, jo et dono el número 1 per participar en aquest sorteig. Domingo, t'envio una abraçada, que tinguis un bon dia.
4: Igualment.
1: Adéu, adéu. Igual. Gràcies, sí. Que vagi bé. Vinga, va, d'en Domingo, saludo aquest matí a la Gemma, que ja la tinc per aquí. Gemma, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el cap de setmana?
5: Bé.
1: Hem fet molta cosa o no?
5: Pluja, però bé.
1: Ah, bé, aquest cap de setmana, sí. Fer, si no ets fora del país, poca cosa es podia fer, eh, Gemma?
5: No res. Ahir encara, però el divendres, molt mal temps.
1: Però escolta'm, que bé que s'està a casa amb un llençolet o una cosa així mirant la tele mentre a fora està plovent, sí. No?
5: Un bon llibre, sentada al sofà.
3: Bé, ara ho has dit.
5: Perfecte.
1: Ja està, home, doncs a veure si ho acabem de reblar tot amb aquest parell d'entrada. Gemma, també una abraçada.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Amb només 6 minuts arribem ja a les 6 del matí. Acabo saludant amb Moisès. Moisès, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: I tu cap on vas, que sento que estàs a dins del cotxe?
6: Doncs cap a la feina. Mira, estic a punt d'entrar aquí a la feina.
1: Molt bé.
6: Falta 2 minuts. Sí.
1: Entenc que hi entres a les 6, Moisès?
6: Sí, sí, a les 6, sí.
1: Molt bé. Com ha anat el cap de setmana?
6: Doncs mira, com a tothom, ahir aguantant una mica,
3: bueno.
6: Sí, el xaparró i en casa, que també s'està bé a vegades.
1: El que estàvem comentant, que escolta, a casa no s'està gens malament tampoc. Moisès, tens el número 3, de quins moments desvelem qui s'han portat aquest parell d'entrades?
6: Doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies, Moisès, que vagi molt bé aquest dilluns. Adéu.
6: Vale, gràcies, adéu.
1: Lara García, que tinguis un bon inici de setmana.
3: Fins demà.
1: Avui ens espero un matí una mica animat,
3: sí,
1: ja t'ho dic ara,
3: mogudet.
1: Avui he pintat un dilluns mogut.
3: I tant.
1: Per sort, sempre hi podem posar la música de Black Eyed Peas amb aquest gran número 1.

0: És la música de Black Eyed Peas d'aquestes hores del matí per arribar ja pràcticament a les 6 amb un dels seus grans números 1. Una cançó que segurament heu reconegut i que es diu Where is the Love? I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar el divendres l'Agnès Marquès després de sortir de fer el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Divendres jo me'n vaig anar cap a casa pensant en l'entrevista que li van fer el Catalunya Nit a l'actor Mario Gas, que aquests dies puja tot sol a l'escenari de la Sala Beckett per representar el monòleg El pessimismo alegre. I ens va fer una reflexió des del seu punt de vista, des de la seva vida viscuda, que el temps és un invent que hem fet els humans. No és res més que això, i que la vida, ell continua tenint tantes ganes com abans de fer moltes, moltes coses. I després d'un cap de setmana en què el temps l'hem vist una mica qüestionat, en el sentit que ens hem hagut de quedar a casa per tota l'alerta meteorològica que hem tingut, doncs hi he pensat, perquè efectivament normalment el dissabte i el diumenge tendim a omplir-los de molts, molts plans i acaben passant com una revolada, i després d'aquest cap de setmana, més de mirar per la finestra i cap al cel que cap altra cosa, doncs és veritat, ja ho diuen, no?, que el temps és relatiu, en tot cas, relatiu o no, sí que és ben bé un bon invent dels humans. Au, que vagi bé el dilluns.
0: I de la reflexió de l'Agnès del divendres a l'actualitat amb Ricard Ostrell i el Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Ricard.
2: Hola, què tal? Bon
0: dia. Escolta, abans que m'expliquis què fas enfilat a un cotxe, digue'm un número de l'1 al 3.
2: El 3.
0: Doncs vinga, Moisès, que se'n va cap al teatre, en aquest cas al Teatre Romea de Barcelona. I avui, la ràdio al territori, Ricard.
2: Avui estarem en ruta al matí, sí, ja estem a punt amb la unitat mòbil, a punt d'arrencar. De fet, encara l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi.
0: Sí. Hola.
2: Ara no em veus, no?
0: Sí, sí, sí, però t'intueixo.
2: I res, i a punt de marxar cap a Pineda de Mar. Farem ruta avui pel Maresme per seguir també les conseqüències d'aquests aiguats d'aquest cap de setmana.
0: Doncs vinga, avui, com sempre, dia de ràdio a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
2: Gràcies, fins ara.
0: L'actualitat arrenca amb el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Bon dilluns, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dilluns i avui tornem a tenir avisos per pluja. De fet, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hora de ploure avui.
1: Efectivament. Mira, avui tenim algunes tempestes que s'estan formant al litoral, poden arribar al prelitoral, la majoria de les tempestes es troben sobre el mar, i novament avui tenim un d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que s'anomena, per tant, un sistema de tempestes de gran escala que afecta entre les Illes Balears i la costa catalana. Creiem que tot això es dirigirà o cap al nord-est o cap a les Illes Balears, en tot cas, cap al nord de les illes. Per tant, això directament no ens hauria d'arribar aquí a Catalunya, però sí que tenim una estructura semblant a la del cap de setmana.
0: Eloi, hem tingut mitja dotzena de temporals.
1: Sí, mitja dotzena de temporals. Avui, a veure què passa, a veure com ho podem considerar, les tempestes que acabem tenint, però està clar que hi ha coses que estan passant i que el Mediterrani és un caldo de cultiu d'aquestes grans tempestes, i no només grans tempestes, sinó grans tempestes que tenen tendència a organitzar-se i que tenen algunes característiques, algunes semblances amb les tempestes tropicals. Llavors, això és el que
0: sabem,
1: realment
0: si pot...
1: tenim feina per davant, els meteoròlegs, d'estudiar què ha passat aquest cap de setmana, què passarà en un futur i què són aquestes estructures que s'estan formant.
0: I sabem si això continuarà les properes setmanes?
1: No, de moment el que sí que veiem és una mica un canvi d'aires a partir de demà mateix, de fet. De fet, aquesta tarda sí que podem tenir també algunes tempestetes a l'interior, ruixats irregulars, en moltes comarques, per exemple, la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu. I de cara a demà ens arriba una pertorbació més de l'oest que podria fer que tinguem precipitacions, però pluges normals, o sigui, més núvols a la tarda, alguns ruixats que van aparèixer en algunes comarques, poden ser forts, però no aquestes estructures mediterrànies tan potents com les que hem vist les últimes hores. Això és la teoria, després a la pràctica ens podem tornar a trobar sorpreses com les dels últims dies.
0: És la previsió meteorològica d'Eloi Cordomí, gràcies a Eloi. Avui, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, fins ara, estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana, per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls. Serem, sobretot, al Maresme. És un dia de fer balanç també i de continuar traient aigua, fang i runa als pàrquings soterranis o també baixos de molts edificis de molts municipis catalans.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure, lamentablement, fa un temps.
3: O al garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: Avui parlarem, doncs, amb veïns, amb alcaldes, amb comerciants. També parlarem a les 8 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber com van les tasques de rescat també d'aquest noi, d'aquesta persona desapareguda en caure en una riera a Pineda de Mar. I recordem que les tempestes també han deixat dues víctimes mortals, a Montornès del Vallès i també a Tordera. De fet, una de les coses que més preocupa ara mateix és el cabal dels rius, de barrancs, de rieres, on ahir la nit va ploure també fins tard, va ser, per exemple, a Girona, i en les últimes hores ha baixat molta aigua, entre d'altres, pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, ha anat baixant el cabal dels dos rius en una situació que s'està ja normalitzant. De fet, ahir la tarda el Baix Empordà ja va anar recuperant aquesta normalitat després de l'ensurt del temporal i baixos inundats, però per sort sense ningú ferit. D'altra banda, el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva Blanes també va poder reobrir ahir la tarda després dels treballs de neteja i la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. Segons han informat des del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei però encara no s'ha recuperat al 100% de l'activitat. S'espera que ho faci entre avui i demà. Es continua treballant per restablir-la completament. El CAP de Blanes continuarà tenint urgències de baixa complexitat per donar suport a aquest centre sanitari.
0: I també parlarem avui amb Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, per saber com es fan ara les previsions amb els fenòmens extrems del canvi climàtic. Serà a partir de les 9 del matí, una hora especial que allargarem durant tot el dia, també per saber què és el que passa a Madrid, tot esperant aquesta compareixença no anunciada de moment de Pedro Sánchez. Per tant, no sabem si tampoc la farà. Bé, avui ja no és dia tampoc de restriccions a la mobilitat. Hi ha tres carreteres comarcals tallades al Vallès pels efectes de la pluja. Hi ha afectacions també als trens, que explicarem també en directe a Catalunya Ràdio, i parlarem també amb Òscar Playà, que és el director de Rodalies, perquè avui el servei encara anirà a mig gas. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'Òscar Playà ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació? Perquè ara mateix la situació més sorprenent aquí és que les pantalles anuncien trens cap al Maresme que no passaran, que, perquè la línia acaba a Badalona, o cap al Vallès Occidental, que tampoc no passaran. No hi ha cap informador que això ho expliqui, i llavors hem baixat, hi ha una trentena, una quarantena de persones esperant amb una andana trens que aquest matí mai els passaran. Volen anar a Cerdanyola, volen anar a Mataró, veuen com els primers trens anunciats per les pantalles no passen, bé, ja els hi hem explicat nosaltres.
0: És a dir, la pantalla anuncia el tren habitual, diguéssim, el que tocaria el dilluns.
7: Sí, sí, exacte, exacte. Mira, aquesta era la indignació d'un dels afectats quan ha sabut que avui aquí no podria agafar trens cap al Maresme, que havia d'anar a Badalona.
8: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
7: I és que avui tornem a tenir una xarxa de rodalies amb un servei molt fragmentat. Tren, autobusos segons quins trams, i això en el millor dels casos doncs allargarà molt el temps dels trajectes. Ja no et dic si a més doncs hi ha aquestes disfuncions com la que està passant ara mateix aquí, que no hi ha informadors i s'anuncien trens que no passaran.
0: És que és surrealista, és una cosa que els trens no funcionin, que això es pot entendre, no?, pel temporal, perquè cal que recordem que hi hagi un tren, no?, que comprovi tot l'estat del recorregut de la via. I quan això està segur, quan és un espai segur, entenc que els trens es recuperen. Ara, l'altre és que la informació no hi sigui, que no hi hagi informadors i que, a més a més, les pantalles anunciïn trens que no circulen.
7: Sí, sí, i Renfe, a més, ahir va estar treballant fins ben tard a la nit per assegurar la mobilitat a tots els corredors, sigui amb trens, sigui amb bus. Hi ha mobilitat, hi ha connexions a tots els corredors. Ara, el que no pot ser és això que veiem ara mateix aquí.
0: Doncs gràcies, Joan. Fins ara. Seguirem pendents del que passi a l'estació de Sants. I més enllà de les pluges, també l'altre tema del dia d'avui és, com deien, Pedro Sánchez. Saber si convoca o no eleccions. Avui part de la premsa ja apunta en aquesta convocatòria electoral. El País explica, per exemple, que el PSOE i la Moncloa ho tenen ja tot a punt per l'avançament electoral, o que La Vanguardia assegura que Sánchez s'inclina per anar a les urnes. Avui n'estarem pendents, ho analitzarem també en temps d'àgora i en parlarem a partir de les 11 amb una de les protagonistes dels últims dies, que és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. I a les últimes hores també ens ha deixat un concurs de castells de Tarragona històric que s'ha tornat a emportar els Verds de Vilafranca.
9: Atenció als Verds! Han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys! Els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9! Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els diners! Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada a la història! Competeix el 3 central, una mica més verd! Una mica més verd, que el descarregueu! El verd descarregaran per primera vegada a la història! El 9 de 9, mig concurs a la butxaca! Descarreguen per primera vegada!
0: Això, Vilafranca, i en esports, nova golejada del Barça femení contra el Real Madrid.
9: Ara el tema meu entre Payor i Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: 7-0 ahir al Camp Nou, amb 4 gols de Clàudia Pina. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 9 i comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem per aquest balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències.
11: Alguna de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur sobre en un càmping. A l'altre l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua Pineda de Mar.
0: Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les properes hores.
12: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
13: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
12: Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el del Besòs, el Daró o la Tordera.
0: I amb la llum del dia també es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
11: Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona sense èxit. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
14: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
11: Els aiguats van provocar destrosses importants arreu del Maresme, van tallar carreteres com la Nacional 2, van arrossegar vehicles fins a la platja i van inundar habitatges. A Sant Cebrià de Vallalta, una quarantena de cases van quedar aïllades per la inundació dels carrers.
0: Avui la gent intenta recuperar el seu dia a dia, la seva normalitat, però hi ha nou centres educatius que no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes d'aquests forts aiguats.
12: El Maresme i el Vallès són les zones més afectades.
0: Oriol Pujador.
15: Segons el Departament d'Educació, els centres afectats són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha tres centres més amb afectacions importants que fins aquest matí, a primera hora, es treballava per intentar poder obrir-los. Són l'Escola Bellavista i Garau de l'Iost a les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. Hi ha una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Les pluges deixen polígons industrials i comerços inundats i empreses també que encara no saben si avui podran reprendre l'activitat. Berta Torrades.
16: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
17: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
16: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, 6 i 13 són hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
11: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Senceaja.
18: A 2:15, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
19: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
18: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria a mig camí lleis clau per Catalunya, com per exemple el model, el nou canvi de model de finançament.
12: O també la condonació de part del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmica. A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb el possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: Això si els jutges no hi veuen una interferència també en la campanya electoral. Raül Flores.
20: Si Sánchez dissol el Congrés per anar a votar, les lleis del nou finançament o la condonació de 17.000 milions de deute de la Generalitat, totes dues pactades amb Esquerra, caurien. S'acabaria així el seu camí a les Corts i també les esperances de millorar per ara les arques catalanes. Un final que, a més, coincidiria amb un moviment important a Junts. Demà el Constitucional farà les primeres sentències favorables a aplicar l'amnistia per malversació. El president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, ja avisava al Suprem.
21: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
20: Doctrina que el Suprem ja ha dit que acatarà. Junts confia en la tornada per recuperar el múscul que li treuen les enquestes i ara la primera prova pot ser una campanya electoral. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I passat el temporal, avui els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen també les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil.
11: La concentració, això sí, canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, també es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
11: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els estan fent arribar.
0: Avui a 3:15 en parlarem també amb el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i també des d'un punt de vista polític a partir de les 11 amb Míriam Nogueres, que és portaveu de Junts. També anirem fins a Plaça Catalunya per saber com continua, en aquest cas, l'acampada que hi ha a Barcelona. I a tot això, a Ceuta, el desallotjament de la platja del Trampolín ha suposat el trasllat de 1.100 immigrants cap a l'espai d'acollida o directament han decidit també tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
12: El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial. Tots formaven part de l'onada d'entre 70 i 80.000 persones que a finals de juliol van irrompre a Ceuta amb la intenció de poder traslladar-se a Europa. La policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que els Reis visitin Ceuta dimarts i dimecres de la setmana que ve.
0: I a tot això encara algun apunt també internacional. Al Brasil, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
11: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
0: Ho segueix des de São Paulo, Joan Biosca.
2: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors, al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
22: O resultado é inesperado. É hora de a gente mostrar a verdadeira fotografia do Brasil.
2: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
22: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
2: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre. Des de São Paulo, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
12: Aquest dilluns es vacunarà 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
23: És molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
12: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
0: I abans dels esports, us expliquem que els castellers de Vilafranca s'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor concurs de castells de la història.
11: La Tarraco Arena va veure com descarregaven per primer cop el 9 de 9 en folre de la història.
0: I ara sí, els esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. I amb la victòria al Japó, Marc Márquez, que se situa a només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. Espanya debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins, 8-0 davant França.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és Seremos ells, doques gràcies, perquè avui fan el primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiadarà dels escenaris després de 14 anys i per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Oques gràcies, un dels protagonistes del dia. La segona cançó és aquesta.

0: Perquè aquest matí coneixerem el cartell de la nova edició del Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum. L'any passat hi van actuar aquesta que sentim, Doja Cat, també Massive Attack, Niqab o The Cure.
1: I la tercera?

I acabem amb Bruce Springsteen, perquè és un dels cantants preferits del cuiner Joan Roca, a qui avui li fan un homenatge a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià per celebrar els 40 anys del celler de Can Roca.

0: Tot això avui, que és dilluns 5 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kitiara, quan passaven 4 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital del Mar de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Programa especial després dels aiguats. Serem en alguns dels municipis més afectats per les pluges d'aquest cap de setmana. Anirem a Pineda de Mar, Tordera i Palafolls, al Maresme i a Blanes, a la Selva. Parlarem amb alcaldes i persones afectades i a les 8 entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A 9:15 entrevistarem Sarai Sarroca, directora del Meteocat. I a 9:15 parlarem amb el director de Rodalies Renfe, Òscar Playà.
2: També estarem molt pendents de la possible convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez i a les 11 entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
3: A 12:45 parlarem amb Andrés Iniesta, que inaugura l'exposició Iniesta Experience sobre la seva vida com a futbolista.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes a Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, ja en tenim formades sobre el mar, molt ben estructurades una altra vegada. És un bon sistema de tempestes que afecta entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. I les tempestes estan arribant a la costa central entre la zona del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. És aquí on tenim els ruixats més forts en aquests moments, que també podrien arribar al nord de la Costa Daurada. De fet, avui, en qualsevol punt del litoral prelitoral, aquest matí podien formar-se aquestes tempestes. Creiem que no arribaran més a l'interior, però sí que podrien arribar a la tarda. A la tarda esperem ruixats en aquests punts de la Catalunya central, Prepirineu, potser en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona, tot plegat alternat també amb forces tones de sol. Allà on faci sol avui pujarà una mica la temperatura i la inestabilitat continua els pròxims dies. Demà arriba una borrasca per l'oest de Catalunya que reactivarà les pluges, fins i tot també algunes tempestes a prop de la costa. I a partir dijous, una entrada de vent del nord i de mestral que farà que tinguem una baixada notable de la temperatura.
0: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, com avança i com desperta el dia avui, Maria Fernández Noguera?
2: Bon dia, doncs encara el dia desperta amb les conseqüències de les pluges, perquè encara hi ha quatre vies tallades, són carreteres comarcals. Per exemple, la BB-5159 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la C-1415A a Castellà del Vallès i la G-682 a Blanes. Això pel que fa al trànsit. Pel que fa al transport públic, molta atenció a aquells que hagueu d'agafar el tren, perquè hi ha diversos trams de diverses línies de Rodalies que no funcionen, i sí que hi ha, però, servei alternatiu per carretera, que són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 i l'R8 en tot el recorregut de totes dues, i l'R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
0: Són les 6 i 25. I aquesta hora activem també el satèl·lit des de Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
5: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solies. Privet, bon dia.
6: Privet.
0: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
0: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Comencem a Brussel·les, on el president i els consellers del govern regional han passat tot el cap de setmana tancats. Això en un edifici i sense l'opció de sortir-ne per arribar a un acord de pressupostos, Bruno.
9: Sí, Ricard, ho han batejat com el conclave pressupostari. Un conclave és el que fan els cardenals quan es tanquen al Vaticà amb pany forrellat fins que no designen un nou papa. Doncs la mateixa fórmula l'han copiada aquest cop a Brussel·les, els 7 partits que integren la coalició del govern regional. Hi ha partits ecologistes, liberals, conservadors i socialistes. Són massa sensibilitats dins d'un mateix gabinet i després de mesos de negociacions estancades han recorregut aquesta fórmula extrema per desbloquejar els nous pressupostos.
0: Mentrestant, Rússia comença a implantar les càmeres amb intel·ligència artificial a les carreteres. Això amb l'objectiu, Cristina, de perseguir els conductors que tinguin deutes.
6: Privet. Sí, el sistema ja està en proves a les autopistes d'Altà i a Sibèria. Les càmeres llegeixen la matrícula i automàticament creuen les dades amb els òrgans administratius. Això els permet comprovar si el conductor deu multes, la pensió alimentària dels fills o qualsevol factura pendent. Segons les autoritats, aquesta tecnologia permetrà omplir les arques públiques i evitar els impagaments. Els crítics, però, avisen que això és un pas més en el control absolut de l'Estat sobre tots els ciutadans de la via pública, com ja es fa als carrers o al transport de les grans ciutats russes.
0: I més coses perquè una universitat d'elit dels Estats Units torna a estar al punt de mira per la suposada violació en grup comesa fa 2 anys. La víctima finalment ha decidit denunciar aquests fets davant de la justícia i la investigació ara s'ha reobert. El cas Oriol està envoltat de detalls repugnants.
5: Doncs sí, per començar, el fet que la policia del campus decidís aturar la investigació interna per manca de proves quan existia un xat a través del qual 7 presumptes violadors van arribar a convidar fins a 60 d'estudiants més a abusar sexualment d'una noia indefensa i tal com ha denunciat ella mateixa, drogada i alcoholitzada. Tot plegat ocorregut en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la de Cornell, a Ithaca, a l'estat de Nova York, on el curs costa al voltant dels $80,000. El cas és ara

0: que fa els esports, golejada del Barça al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
1: Davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina, un de Graham, Payor i Simni. Clàudia Pina.
2: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
1: A la segona divisió, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins 0-0 davant el Mallorca. Els vallesans també empat a 0 davant l'Andorra.
0: I cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme.
1: Guanya el Gran Premi del Japó davant Jorge Martín. Es situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu que no és un Mundial només de 2 pilots.
3: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, quedan mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones.
1: Aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant la selecció de França.

0: Senyores i senyors, bon dia. Som en ruta ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui posem en marxa una ruta especial per seguir les conseqüències de les pluges sobre el terreny. On hi hagi afectacions hi serem, a carreteres, a rieres, a municipis i sobretot també al costat de la gent. Ara mateix són 6:45. I comença així el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, a les 7:55.
1: I es pondrà 7:45 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:35.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Castellbisbal, 17 graus. A Girona, 15. I a l'Aldea, 20.
0: I pel que fa al temps, tot plegat en un altre dia inestable, amb tempestes localment fortes. Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments afecten sobretot el litoral de Barcelona, però poden arribar en qualsevol punt del litoral i del prelitoral aquest matí. Entraran del mar cap a la costa. A la tarda els ruixats apareixeran més cap a l'interior, segurament al centre de Catalunya, al Prepirineu i a les comarques del nord-est.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora retencions a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona, avui que ens llevem encara amb quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11.
0: També fem un cop d'ull a aquesta hora als noms del dia. El primer són les pluges.
2: Continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès. Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
0: El segon, Pedro Sánchez.
1: Avui hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. En cas que les avanci perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: El tercer, al Brasil.
2: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro, guanyant la primera volta de les presidencials, ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: El quart, la grip.
1: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: I el cinquè, Oques Grasses.
2: Comencen avui la sèrie de concerts acomiad a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida.
0: Fem un cop d'ull també a Brussel·les, als Estats Units i la Xina, que ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol.
5: Doncs les propostes que aquesta nit ha posat sobre la taula el primer ministre francès per aplacar les protestes d'estudiants. Le Cornier, en un missatge a X, ha traçat un full de ruta basat en 5 eixos. Garantir classes, millorar instal·lacions, organitzar millor les jornades o fer unes proves d'accés a la universitat més transparents. Està previst que entre 400 i 500 centres educatius avui continuïn tancats. La setmana passada va acabar, recordem, amb 5.000 detinguts.
0: I amb què ha anat a dormir, Estats Units?
5: La Guàrdia Costanera ha suspès l'operatiu de recerca de 6 persones que viatjaven en una avioneta medicalitzada que va desaparèixer la matinada de dissabte davant de les costes de Massachusetts. Eren 4 canadencs i 2 ciutadans de les Bermudes. Després de 66 hores s'ha aixecat el dispositiu, però es continua investigant què va passar.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: El primer ministre taiwanès viatja avui als Estats Units, en concret a Arizona, per inaugurar una nova oficina de representació de Taipei. És la 14a seu que obre aquesta illa als Estats Units.

0: A nivell formal, recordem que només té una dotzena d'aliats diplomàtics.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Portades centrades en el possible avançament electoral i en el temporal del cap de setmana.
2: A Madrid, El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, mentre que El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'Esquerra sota mínims. Aquí, a casa nostra, llegim a l'Ara que diu ras i curt pendents de Sánchez. L'altre gran tema del dia, com deia, són les ferides del temporal. Tots els diaris es fan ressò de les dues morts i veiem fotografies del desastre. La Vanguardia amb el riu Besòs desbordat, El País amb un pàrquing inundat, o El Periòdic, com veiem un cotxe enfangat cap per avall a tocar d'un pont inundat a Pineda. Acabem també amb un altre tema del dia, com és la victòria del Barça al Real Madrid després del 7-0. Parlen de pallissa i d'un Barça implacable.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Reus revisarà els rètols de 100 comerços per garantir la presència de la llengua catalana. Lara García.
3: El Diari de Tarragona explica que l'Ajuntament de Reus preveu visitar un centenar de botigues amb retolació que presumptament incompleix la normativa lingüística per explicar als responsables què han de corregir i quina ajuda tenen a l'abast per fer-ho. La revisió inclourà tant la retolació principal com la secundària. El Segre destaca avui que la Vall de Cardós ha obert un expedient sancionador al ramader que té arrendada part de la muntanya de l'Obaga de Peracalç, en excedir el nombre de caps de bestiar que tenia autoritzats per pasturar la zona. S'ha tramitat una sanció administrativa que s'acosta als 1.000 euros per concentrar més caps de bestiar dels previstos, al voltant d'un centenar quan en tenia autoritzats una vintena. I el Vallès Oriental, el consistori de Cànoves i Samalús, transformarà la rectoria en un nou centre cívic que disposarà de diverses instal·lacions, serveis socials, culturals i comunitaris. Tindrà la primera biblioteca pública del municipi. Ho llegim al 9-9.
1: I en esports, el Barça dona un cop d'autoritat a la Lliga amb la victòria davant del Madrid. Robert Prat.
4: Golejada del Barça, 7-0, 4 gols de Claudia Pina. Les blaugrana deixen el Madrid a 5 punts. A segona, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria del Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Espanya, que ha debutat aquesta matina del Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
1: Avui estem pendents de la mobilitat i també dels efectes que puguin produir-se i sobretot també volem saber si realment els serveis de Rodalies, per exemple, informen. Joan García, des de l'estació de Sants. Bon dia de nou.
5: Bon dia. Informen d'una manera que ja no et sabria dir què és el que passa, perquè ara mateix veiem que està arribant a la Via 9 un tren cap a Arenys, un tren del Maresme, quan en principi, segons la informació que tenim, aquesta línia comença i acaba a Badalona.
1: Com?
5: Sí, acaba d'entrar ara un tren de la R1 cap a Arenys, quan la informació que tenim és que la R1 comença i acaba a Badalona, i a Badalona hi ha metro per venir fins a Barcelona. Aquí el que ha passat és que des de primera hora els trens, a les pantalles, anuncien trens que evidentment no han passat. Trens cap al Maresme, els habituals de cada dia, trens cap al Vallès Occidental, i molts usuaris ens han dit que esperaven i han vist com els trens no passaven, i no hi ha cap informador que els expliqui la situació complicada que hi ha avui, perquè hi ha línies que, segons la informació de Renfe, d'ahir a 11:45 de la nit queden tallades abans d'entrar a Barcelona. Ara, sorprenentment, acaba d'entrar un tren cap al Maresme, però a l'andana 9 i 10 hi ha molta gent que espera trens que ja haurien d'haver passat segons les pantalles, que segons la informació de Renfe no tenen per què passar. En fi, una situació bastant confosa ara mateix.
1: Em diuen que hi ha informadors també, que hi han aparegut informadors. Te'ls veus, Joan?
5: Dec ser jo, l'informador, sí. Perquè no en veig cap. Perquè
1: doncs m'asseguren que a Sants, des de 5:45, hi ha informadors.
5: Jo sóc aquí des de 5:45 i només veig personal de seguretat, personal de neteja i personal al punt de control d'accés.
1: Si tu ets un passatger i arribes a Sants, l'informador no el veus.
5: No, jo no en veig cap. Estic aquí des de 5:45.
1: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a Sants, amb trens que diuen que circularan a la pantalla i no circulen, i d'altres trens que apareixen que no estaven ni previstos a la pantalla. Gràcies, Joan. Aquesta és la situació. Fins ara. Ara són les 6:38. De seguida seguiré informant del que passi a Sants i de l'estat de la mobilitat al matí de Catalunya Ràdio. Però abans queden ja 29 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i a aquesta hora arriba l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
6: Good morning, Catalunya. Recomano als nostres oients que viatgin a YouTube per veure una discussió organitzada pel Club d'Economia de Chicago impartida per Karl Rove i David Axelrod. Per a qui no els conegui, aquests dos gats vells de la política van ser els assessors més importants de George W. Bush i Barack Obama, respectivament. A banda d'això, dona gust veure una xerrada que evita la polarització i la bronca. Els dos experts estan d'acord en una cosa, i és que els demòcrates guanyaran les properes midterms. Com diu Axelrod, ho faran per la bona feina dels candidats que els europeus no veiem a la tele, és a dir, polítics moderats com ara els demòcrates Josh Turek d'Iowa o Roy Cooper de North Carolina. També fa gràcia veure Rove, un dels republicans més maquiavèlics de l'era Bush, maleint el racisme i la grolleria del moviment MAGA. Potser és un miratge d'un país que ja no existeix, perquè, com recorda Axelrod, avui en dia, fins a un 70% dels americans pensen que el sistema polític està corromput.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia. Everyday.
9: Lidl és el número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i seran 3 quarts de 7.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu, però res a veure amb el que han tingut aquest cap de setmana. Uns aiguats que sí que han afectat també la mobilitat i el transport públic, com ara ho sentíem, amb problemes a l'estació de Sants. Avui al matí de Catalunya Ràdio estem de ruta per alguns dels municipis més afectats, en aquest cas del Maresme, serem en aquests municipis més afectats del cap de setmana, però també les comarques de Girona, centenars de persones van haver de fer nit a l'aeroport o l'Empordà, que va ser una de les zones que més va rebre. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, preocupa encara, però ja s'està normalitzant el cabal de Dosrius, del Baix Empordà, Ridaura i Daró. Ha anat baixant i normalitzant el seu volum. El Daró, per exemple, que només porta a aquesta hora 2,9 metres cúbics d'aigua per segon, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, mentre que el Ridaura, que hi va desbordar a Platja d'Aro, també ha baixat molt el cabal d'aigua. Volum a banda, la curiositat d'aquest cap de setmana ha estat el color negre de l'aigua del riu, tant el Daró com directament al mar, a Calonge, per l'aigua que baixava de les rieres de Calonge i Sant Antoni. Això perquè arrossega encara molta cendra i restes del foc de les Gavarres just aquest cap de setmana, ha fet 3 mesos. Mentrestant, el riu Unyà, el seu pas per la ciutat de Girona, ahir també preocupava per si podria superar el seu llit. Baixa amb més aigua del normal aquest matí, però sense perill aquesta hora. Exactament, el volum d'aigua és de 10 metres cúbics i mig per segon. D'altra banda, també aquest matí, uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que recordem-ho, també es va inundar ahir a causa del temporal. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors o a d'altres centres sanitaris. El CAP de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat mentre no es normalitzi la situació.
2: Tot i això, Fèlix, deies que el riu Unyà s'ha normalitzat, però tot i això m'imagino que el riu baixa molt més fort del que és habitual.
12: No l'hem pogut veure, està fosc encara, ens hem llevat i hem vingut directament a la ràdio. Al llarg d'aquest matí ens desplaçarem al centre de Girona. Evidentment, si baixa més aigua, pel que veiem, aquests 10 metres cúbics d'aigua per segon que baixen a aquesta hora no és un volum d'aigua habitual, en baixa força menys, i només a la part central del llit del riu, però evidentment no hi ha cap perill, ha baixat molt el seu volum i l'aigua falta molt perquè arribi doncs, a les cases de l'Unyà típiques de la postal de la ciutat de Girona.
2: Perfecte, moltes gràcies. Una altra derivada d'avui d'aquestes conseqüències dels aiguats és el món empresarial. La patronal Pimec demana a les empreses que facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixin la seguretat dels treballadors.
13: Expliquen aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
14: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
2: I hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge.
13: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferraz, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral. Des del PP no tenen cap dubte de quin hauria de ser el moviment del president.
15: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
13: Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, els partits que integren Sumar presentaran el dia 17 el seu candidat a les eleccions, que concorrerà als comicis sota la marca Front Ampli.
2: Un minut i seran 6:45. Ara música. Ja pots agafar-ho tot i anar-te allò. Perquè avui el nom propi és Oques Grasses, s'acomiada dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte, Marta Viana.
16: Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en només 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més i els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. Per tant, s'espera també que repassin un repertori ampli amb cançons de totes les èpoques i també s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos com Julieta o Al·lèrgiques al Polen o dels primers treballs com Arnau Tordera. Like you could fall and
2: no one would hear. I el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor Girona, aixeca el taló de la seva 35a edició.
16: Sí, ho fa amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps.
2: Ara són 6:45 del matí, pendents del temps. I avui tornem a estar pendents d'un gran sistema de tempestes que s'està formant sobre el mar. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia.
2: Com ho tenim,
17: això? El tenim situat entre la costa catalana i les Illes Balears. Aquí, sobre el mar, és on hi ha la part més activa, però ens està arribant una branca de tempestes que afecta a bona part del litoral de Barcelona i fins i tot ja al nord de la Costa Daurada i s'acosta també al sud de la Costa Brava. Són tempestes localment fortes. No tenen l'organització de les tempestes que vam tenir durant el cap de setmana, però sí que poden descarregar amb intensitat i es van acostant també en alguns sectors del prelitoral. Per tant, aquí també, a la zona del Vallès, per exemple, d'aquí una estona o de l'alt Penedès, plourà amb ganes. Són tempestes que descarregaran especialment aquest matí. En canvi, a l'interior hi ha força més clarianes. Fins i tot aquest matí tindrem sol. A la tarda gira la truita. A la tarda es faran tempestes que poden aparèixer a l'interior, ruixats molt més irregulars, al centre de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques del nord-est. Potser podrien arribar més puntualment a la costa i tot plegat amb unes temperatures que recuperen una miqueta. I sembla que aquests pròxims dies, demà torna a augmentar la inestabilitat amb l'arribada de més pluges per l'oest, poden reactivar-se a la costa, dimecres mantenen les tempestes i dijous tindrem una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura.
2: Doncs pendent d'aquestes temperatures, d'aquesta inestabilitat, avui també estem molt pendents de la mobilitat després dels aiguats del cap de setmana. Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia, doncs sí, avui situació força complicada a aquesta hora pel que fa al trànsit. Hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, als accessos de Barcelona per la C31, la B20, la C58 i la C33. També diversos trams de cues a la 2 i a la C58 i retencions també a la C17, la C59 i la C60 a la Roca del Vallès, tot plegat, mentre encara hi ha quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. I molta atenció també si teniu previst agafar el tren aquest matí, perquè, com us estem explicant, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R3, R7, R8 i R11.
2: Ara ens deia la Maria que el servei de Rodalies funciona a mig gas, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Des de fa 5 minuts han aparegut els primers informadors que ara sí donen la informació correcta als usuaris, que no hi ha trens ni cap al Maresme ni cap al Vallès Occidental des de Barcelona, tampoc, per tant, per entrar. Tot i amb això, per les pantalles encara veiem que s'anuncien trens cap a Maçanet o Terrassa que no han o no haurien de passar. Durant la primera hora d'aquest servei ningú avisava als usuaris, així que analitzava la seva indignació un dels afectats.
20: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
19: Dia molt complicat a Rodalies, amb un servei molt fragmentat entre tren i autobusos.
2: Gràcies, Joan. Ara almenys hi ha informadors, eh?
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
0: Avui hem rebut el missatge del Francisco, de Barcelona. Es queixa de les obres de substitució de les escales mecàniques que connecten els carrers Agudells i Calderón de la Barca, al Carmel. Els treballs ja han començat i les escales estaran fora de servei fins al febrer.
21: Es indignante que estén estropeadas y sin funcionar hasta el mes de febrero. Para los cochecitos de bebé, para la gente cuando vamos con el carro y tenemos que subir carga, la comida, es insoportable.
0: L'Ajuntament reconeix les molèsties que les obres poden ocasionar, però insisteix en l'aposta de renovar i modernitzar aquestes infraestructures als barris. Expliquen que s'han impulsat 44 actuacions de millora d'ascensors i escales mecàniques fins al 2027.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres en verd. L'IBEX va créixer un 0,42% fins als 19.085 punts. Mentrestant, a l'Àsia aquest matí les borses obren mixtes en una jornada marcada per les expectatives sobre els tipus d'interès i l'evolució de la inflació. La borsa de Tòquio creix més d'un 2% i la de Hong Kong ara mateix cau un 0,30%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
22: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
24: increïble.
23: Platòric.
24: Kiwi.
23: Eh?
24: Oferta d'ahir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
23: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Els temes del moment, les coses del país
26: i les de fora.
27: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Cada migdia, a les dues, amb Òscar Fernández.
29: I a partir de les tres,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
30: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
31: I em va vindre a dir sí.
32: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
30: El més perillós és que escapi el nostre control.
33: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
28: Tot el que passa al Catalunya migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Quan falten 9 minuts per les 7 del matí, comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
2: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
34: Bon dia.
2: Tarragona, Coia Ballester Brumós, bon dia.
35: Bon dia.
2: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
36: Hola, bon dia.
2: Comencem a Barcelona, Marc, pendents de les conseqüències dels aiguats.
13: Sí, a la capital, per exemple, es mantindran tots els parcs i jardins tancats. Serà durant tot el matí fins que es pugui revisar el seu estat. L'Ajuntament assegura, però, que durant les pròximes hores es prioritzarà el treball als barris de muntanya, on s'han produït despreniments, inundacions que han afectat carreteres i alguns habitatges. Estarà tancat també el centre de serveis socials del Poble Sec, atendrà els usuaris de manera telemàtica, i també estan tancades les biblioteques Joan Fuster al barri de Gràcia i la Biblioteca del Carmel. L'Ajuntament continua demanant precaució als ciutadans. La veu a tot plegat la posaran els tinents d'alcaldia Laia Bonet i Albert Batlle a partir de les 12.
2: El debat a Lleida avui se centra sobre energies renovables, concretament al voltant de la línia de molta alta tensió que permet evacuar l'electricitat que es produeix als macroparcs solars del Carràs, al Segrià, Julià.
34: Sí, perquè arriba al jutjat contenciós administratiu el recurs que va presentar la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres que va atorgar l'Ajuntament de Lleida per construir la línia de molt alta tensió. Una línia que passa molt a prop d'algunes cases de la zona de l'Horta i per això la plataforma demana que el permís es declari nul perquè no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'altres infraestructures. La línia, per cert, està en funcionament i serveix per transportar l'energia que es produeix al complex fotovoltaic del Carràs, el més gran del país.
2: I al sud del país, a Reus, l'arxiu de la ciutat s'enriqueix amb un llegat incalculable. La cessió del fons de la Nissaga Font incorpora tresors documentals únics, com quins, Coia?
35: Com els protocols i plànols de la primera producció de xampany de l'Estat, elaborat a Reus el 1862 per l'advocat i alcalde Felip Font, o les cartes inèdites que van gestar les bases de Manresa, conservades pel seu fill, el cèlebre polític i bibliòfil Pau Font de Rubinat, un fons que inclou plaques de vidre originals que capturen carrer a carrer les façanes ruïnes del Reus modernista en plena construcció. Memòria viva que avui serà patrimoni de tota la ciutadania.
1: I a l'Audiència de Girona continua el judici per la mort violenta d'una noia a mans de la seva exparella el juliol del 2023, un cas que ha provocat una onada de mobilitzacions, Maria.
3: Sí, el judici comença amb la declaració de testimonis. El primer, de fet, el de la mare de la víctima, que ha liderat la mobilització amb una associació per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Dimecres ha de declarar l'acusat. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I avui comença també la Comerciada, una campanya nascuda a les comarques de Girona per impulsar el comerç local, que ara s'estén a tot Catalunya i participaran 32 poblacions, 40 associacions de comerciants i 1.500 establiments.
1: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat.
4: Recital del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina a la segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, mentre que Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'hoquei patins amb un contundent 8-0 davant França.
1: I ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
5: Es continua buscant rival pel Barça a la Lliga. El Madrid segueix estant molt lluny de les blaugranes, i això ja no és notícia. Florentino ha tingut temps, anys, per fer un projecte fort, però el 7-0 d'ahir demostra, primer, que l'aposta del Barça és tan sòlida que sobreviu a la marxa d'Alexia, i després que el Madrid avança a pas de tortuga. L'any que més s'ha parlat dels reforços del Madrid, el Barça el torna a golejar. A la Lliga les blaugranes no tenen rival, tornaran a guanyar la Lliga, però que això ja se sàpiga a principis d'octubre no és bo ni per la competició ni tampoc pel Barça. És gairebé un miracle que aquestes jugadores mantinguin intacte l'esperit competitiu amb una Lliga sense rival.
1: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els programes de 4 líders en audiència i l'informatiu estrella de Telecinco.
6: En Boca de Todos i Horizonte, els dos programes de 4, han estat rècord d'audiència durant la setmana. Ja sabem els continguts. Dos espectacles truculents on els arguments són quasi de ciència-ficció. Està claríssim que 4 és qui millor ha entès les noves dinàmiques televisives. Dinàmiques a les que, per cert, s'ha apuntat també Carlos Franganillo al seu informatiu de Telecinco, on se sembla cada vegada més a Vicente Vallés. Tenim un panorama estupendo.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 15 anys de la mort de Steve Jobs, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Halt and Catch Fire.
8: Una sèrie de culte ambientada als anys 80 en una empresa tecnològica que es proposa revolucionar el mercat dels ordinadors personals, fent front a gegants de l'època com la mateixa Apple de Steve Jobs. Molt recorregut per córrer i tres protagonistes magnètics amb rols complementaris ben diferents, però igual de motivats. El motor per superar grans obstacles que com a espectadors desitgem o gairebé necessitem que vencin. Les 4 temporades de Halt and Catch Fire són a AMC.
1: 3 minuts i les 7. Divendres, què deien els altres, Joan?
9: Divendres vam estar molt pendents de si es convocaven eleccions, de si tiraven endavant els decrets de l'habitatge, uns decrets que, pel que sigui, no acaben de convèncer Jiménez Los Santos.
10: Decretos, yo digo, cojonales. ¿Por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que se le conoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Que és un xulà.
9: Però divendres també vam estar molt pendents de les pluges al sud del país, perquè la cosa estava molt calenta.
12: Que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se.
14: Sí, una mica, sí.
12: Es fa una escorrentia que va baixar...
9: I aquí, a Catalunya Ràdio, vam demostrar el poder d'influència de l'Armínia sobre l'equip del programa.
15: Oriol Colombi, quina temperatura!
16: Eloi, és el que es diu Eloi.
17: Importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
9: A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que l'hagis portat perquè saps que m'anaden els dilluns.
1: Home, sempre per tu, sempre per tu.
0: Amb quines cançons ens despertes avui?
1: Avui amb la música, evidentment, dels Monty Pythons i Always Look on the Bright Side of Life. I és que tal dia com avui, un 5 d'octubre, però de l'any 1969, a Londres, es va emetre el primer capítol de la sèrie Monty Pythons Flying Circus a la BBC. Va marcar un punt i a part en la història de la comèdia televisiva perquè va introduir un estil d'humor surrealista, absurd i sense connexions tradicionals entre els sketchos. Aquell dia la tele va canviar, tot i això el primer capítol no va funcionar gens, només el van veure un 3% de la població, un 1,5 milions d'espectadors. Però amb el pas del temps la sèrie va acabar convertint-se en un gran fenomen de culte amb el pas del temps.

0: Senyores i senyors, bon dia, són les 7 i aquest és el so de Pineda de Mar. És el so d'un primer dia laborable, després d'un cap de setmana d'un temporal tràgic, ara mateix està plovent també aquí a Pineda de Mar. Estem en ruta per visitar alguns dels municipis més afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Avui encara recordem que tenim actiu el Pla Inuncat per pluges a bona part del país. De seguida ho ampliarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans també avui és un dia de fer balanç, mentre continuen també les feines de netejar, de treure aigua, de treure fang, de treure runa de baixos, també de soterranis o pàrquings. I ara us saludem aquí des de Pineda de Mar, on quan es faci de dia es reprendrà també el dispositiu de recerca per trobar la persona desapareguda que va caure, en aquest cas, ahir al matí a una riera. Ens acompanya la seva alcaldessa, la Sílvia Bisoca. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara mateix està plovent, dèiem, aquí a Pineda. No sé quines sensacions té vostè avui de recuperar aquesta normalitat després d'un cap de setmana tràgic.
1: Doncs esperem que vagi millor que ahir. Comencem ahir a la tarda, ja vam tenir doncs aquesta percepció, no?, de que sortia el sol, no?, i això també ajuda molt. Avui ens llevem amb pluja un altre cop, però bé, intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Ahir ens vam centrar a les cases d'aquí de la Nacional 2, no?, que estan carrer Riera, que estan més afectades, però avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Que és un dia també de contrastos, deia, perquè, entre altres coses, vostè posava en valor, no?, el fet de que molts veïns també hi recuperessin aquesta normalitat, no?, la força també del municipi i dels veïns, sí, quan hi ha una emergència.
1: I tant, al final, doncs, aquí es veu, no?, quan hi ha problemes, quan hi ha dificultats, doncs es veu, no?, es fa palesa la solidaritat del municipi, i ahir, doncs, ho vam poder veure, no?, les mostres de voluntaris improvisats, no?, sense cap tipus d'organització, doncs, que van començar a ajudar, no?, i a contribuir a que aquesta normalitat sigui possible, doncs, l'abans que tots puguem.
0: Ara mateix estem aquí al costat d'un pont, passa un petit rierol per aquí sota.
1: Sí, és la Riera. La Riera, sí. És la Riera, doncs, que bé, doncs, que és una de les rieres del municipi, és segurament la més important, i és la que ens dona més disgustos, al final.
0: Hi havia un cartell a l'entrada que posa zona inundable, no? I veiem també encara alguns trossos d'arbres, alguns trossos de branques, no?, que encara s'ha d'acabar de netejar. Sí, sí. Però és que a hores d'ara, la Nacional 2, per exemple, també veiem com la tasca que hi ha hagut de recuperació és molt, molt important. És a dir, ara, si algú vingués aquí, potser no detectaria que hi va haver un temporal, ni detectaria les fotografies que hi veiem del municipi.
1: Sí, sí, les imatges, no?, els vídeos que vam poder veure tots del municipi, doncs ahir, justament ara fa 24 hores només, no? Doncs així, això, no?, que és la tasca, no?, de molta gent, tant de brigada municipal, de serveis municipals, com també de molts i molts particulars i entitats, no?, que van començar ahir a endreçar-ho tot, doncs per això, no?, per intentar ajudar al veí, a la veïna, al veí també de comerç o de carrer, no?, que necessitava ajuda per netejar-ho tot.
0: Consta alguna denúncia per desaparició en aquest municipi?
1: Doncs a hores d'ara encara no tenim aquesta denúncia, no ens ha arribat la formalització d'aquesta denúncia. I bé, també és una mica estrany, jo ahir ho parlava també amb Mossos i amb la policia local, doncs que és una mica, no?, que això a tots ens sobta, no?, que encara no hi hagi denúncia.
0: Hi havia dues persones que van assegurar que havien vist un jove relliscar i caure a la riera.
1: Sí, tenim dos testimonis, el del jove ha corregut i no sabem ben bé si és així. Els testimonis, el que sí que asseguren és que van veure, doncs, caure aquesta persona, home, a la riera, que estava molt a prop de la riera, just, doncs, aquí on estem ara, aquí a 20 metres, i que l'empenta de l'aigua, no?, doncs, se la va endur. Llavors, doncs, bé, esperem, doncs, clar, no sabem les circumstàncies d'aquesta persona, no sabem si estava de pas, perquè no era molt de matinada, era cap a les 8 del matí, així que no sabem si és algun curiós que passava, que anava a caminar, que s'ho va trobar, algú que passava, no?, que estava de pas. Tenim algun estranger encara al municipi, doncs, als hotels i càmpings, així que no sabem ben bé, no tenim més informació al respecte. Avui continuarem la cerca.
0: en tot cas, fins que no hi hagi denúncia, tampoc poden tenir més detalls de qui és aquesta persona.
1: És, no? Exacte, sí, no tenim més informació, però bé, serveis de seguretat li donen veracitat, no?, a la informació i seguretat, amb el que clar, hem de seguir buscant.
0: Alcaldessa Silvia Biosca, gràcies per acompanyar-nos avui des de Pineda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tingui un bon dia, ànims.
1: Gràcies.
0: Avui som a Pineda, però després també estarem a Pineda, a Tordera, també a Palafolls o al Maresme.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure, lamentablement, fa un temps.
3: O al garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant, i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: De fet, una de les coses que més preocupa també ara mateix és el cabal de rius, de barrancs i de rieres. Ara mateix som davant també d'aquesta riera que veiem com encara baixa una mica d'aigua, però hi ha altres rieres on hi va ploure també fins més tard, com per exemple a Girona, i en les últimes hores ha baixat també molta aigua, entre altres pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, el cabal dels rius del Baix Empordà, també del Gironès, s'ha anat normalitzant. El Ridaura, recordem-ho, es va desbordar i, per exemple, a Platja d'Aro, va provocar inundacions a carrers i baixos. Amb el Daró fa una mica el mateix, va passar això també. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà, ahir baixava amb molta força, ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. Preocupació i mal de cap per a aquests rius, però també molta curiositat perquè l'aigua del Daró, per exemple, baixava molt negra, perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres, un incendi que va passar fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra d'aquest mateix incendi la riera de Calonge i Sant Antoni fins al mar mateix, fins a les platges. I això comentava un veí, en Jaume Llenes.
7: El color semblava que l'altre dia que va ploure molt ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
6: I a la ciutat de Girona doncs, també ha baixat molt el volum d'aigua del riu Unyà i preocupava, travessa el centre urbà. Ara mateix el cabal és de poc més de 10 metres cúbics per segon, més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció continua sent l'Hospital Comarcal de Blanes. Recordem que ahir els aiguats van provocar que s'omplís d'aigua a la zona d'urgències. Uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i també desinfectar doncs, tota aquesta zona d'urgències que hi va provocar que una vintena de pacients els haguessin de pujar, doncs, a pisos superiors o alguns fins i tot traslladar-los a d'altres centres sanitaris. Escoltem Miquel Montaner, que és el responsable de gestió de l'Hospital de Blanes.
8: Com et deia, treballant al màxim per poder-ho fer amb el mínim temps possible, perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
6: I mentre no es normalitzi ben bé del ple aquesta situació a l'Hospital Comarcal de Blanes, el cap de la població continuarà tenint urgències de baixa complexitat.
0: Recordem que, a part de la persona desapareguda a Pineda de Mar, el temporal també ha deixat dues víctimes mortals. Estem parlant d'un home en un càmping a Tordera, que ara després també hi anirem, i després també ha caigut, recordem, un després que li caigués un mur a sobre, i un altre home en un soterrani inundat amb un tornès del Vallès. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs mira, justament sóc al carrer Cirerers, al barri de Calat Metller, de Montornès, on ahir va morir aquest veí quan volia treure el seu cotxe del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. A partir de Vilanova del Vallès, quan et vas acostant fins aquí, l'escenari és dantesc. Hi ha parets de fang al costat de la carretera, senyals de trànsit per terra, embolicats amb tota mena de deixalles, amb canyes. I a l'entrar en aquest carrer sembla que una mica entris en un altre món, perquè venint de la P7, on la situació ja està pràcticament completament normalitzada, doncs aquí al carrer Cirerer hi ha excavadores, cases amb la porta esbotzada, tinc aquí davant, muntanyes de caixes i de bosses d'objectes que ahir devien treure de dintre dels seus domicilis, que van quedar completament anegats per l'aigua. I és que aquí els veïns han explicat que va venir de matinada com una gran onada que ho va engolir tot, va arrossegar els contenidors, va trencar arbres i també va arrossegar alguns cotxes. En aquest barri conflueixen la riera de Vallromanes i el riu Mugent, i això, doncs, la matinada de diumenge va ser una combinació terrible. Es va arribar a acumular al carrer on soc ara mateix més de mig metre d'aigua que tapava completament les rodes dels vehicles. Va ser una bogeria. I tot això va passar, com deia, de matinada, negra nit. I ara ha començat a ploure amb força una altra vegada i acaba d'esclatar també un llamp i un tro, una altra vegada, ara mateix que t'ho estava comentant, i no hi ha ningú en aquest carrer. Ara està com tot desert tot fosc, suposo que la gent està esgotada perquè hi va estar tot el dia traient fang i aigua de dintre de casa seva.
0: Avui ampli desplegament informatiu. Gràcies, Marta. Al matí de Catalunya Ràdio, la Marta es troba a Montornès del Vallès. Nosaltres som a Pineda, anem cap a Tordera en aquesta ruta que volem fer també matinal per informar com es desperta el país després d'un cap de setmana molt intens i on, recordem, segueix plovent. Ara de seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. D'aquí una hora també en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Avui no hi ha restriccions de mobilitat. Recordem que hi ha, això sí, quatre carreteres comarcals tallades al Vallès i també a la Selva pels efectes de les pluges i afectacions també als trens. Parlarem avui amb l'Òscar Playà, director de Rodalies, perquè avui el servei encara va a mig gas. S'ha fet un esforç molt gran, ens consta, per recuperar aquesta normalitat. Però a aquesta hora, estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
10: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com avança el servei?
10: Doncs amb disfuncions pel que fa a la informació, perquè per pantalla s'anuncien trens que no passaran, com per exemple cap al Vallès Occidental o alguns de la R1. Ara sí que és veritat que hi ha informadors que donen la informació correcta, però no han aparegut fins a 6:45. Per això la indignació d'usuaris, que hem estat amb ells a primera hora, perquè veien com s'anunciaven trens que no passaven.
11: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
10: I una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir molt avançada la nit. Afecta els usuaris de la R1, la del Maresme, aquí on sou, Ricard. Hi ha trens entre l'Hospitalet i Arenys que circulen per Passeig de Gràcia, però els de Mataró i Blanes, que van cap a l'Hospitalet, aquests són els que es queden a Badalona, i a Badalona s'ha d'enllaçar amb el metro. Això és per una qüestió de capacitat del túnel de Passeig de Gràcia, perquè el de Catalunya no funciona, i per capacitat, alguns trens d'aquesta línia R1 sí que poden arribar a Barcelona, desviats per Passeig de Gràcia són els d'Arenys, però els de Mataró i Blanes, aquests acaben o comencen a Badalona per enllaçar amb el metro.
0: I si vens d'Areny, arribes directament a Barcelona, i si vens de Mataró, no.
10: Sí, arribes a Barcelona, però no pararàs ni a Arc de Triomf ni a Plaça Catalunya.
0: Doncs gràcies, Joan. Seguiré informant. Per cert, el tema de les pantalles, pantalles pertanyen a DIF, no?
10: Correcte. Sí, sí, ens han dit que intentaven arreglar-ho, però bé, encara aquí veiem un Blanes, un Maçanet. Ara ja han desaparegut els del Vallès Occidental, però fins fa poc s'anunciaven cap a Manresa, Terrassa. Aquests són els que no, segons la informació de Renfe d'ahir, no han de passar.
0: Doncs intentarem també parlar amb Adif, a veure si ens donen detall de per què les pantalles no estan actualitzades el que està passant ara mateix a Rodalies. Gràcies, Joan. Fins ara.
10: Bon dia.
0: Les inundacions que han escombrat part també de Catalunya també han obligat a tancar, recordem, 9 centres educatius que no podran obrir avui dilluns pel forada.
12: En concret es tracta de 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes, del Maresme, del Barcelonès o del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, hi ha 87 centres més que pateixen incidències que avui sí que es podrà fer classe, però que en algun cas no serà amb total normalitat.
0: També hi ha centres sanitaris afectats. Alguns es van recuperant ja amb aquesta activitat que es va haver de suspendre, però encara no al 100%.
12: Sí, a 9:15 parlarem amb la Sònia Pérez, que és gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per les afectacions que es van patir a l'Hospital de Blanes. S'han pogut reprendre les urgències, però es va veure ahir força afectat per les inundacions. Per exemple, els serveis com els TAC o les ressonàncies magnètiques en aquest centre aquesta nit encara no s'havien pogut reprendre. O el CAP de Malgrat de Mar, que oferirà avui només urgències i extraccions.
0: I per últim, les pluges també han afectat moltes empreses, des de comerços a polígons, que no saben encara quan podran reprendre aquesta activitat. Berta Torrades.
13: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
14: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
13: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui hi ha Agora Especial també al Matí de Catalunya Ràdio per explicar tot el que vagi passant, i en ruta en aquesta unitat mòbil hem estat a Pineda fa pocs minuts, on hem comprovat sobre el terreny com està afectant aquest episodi de pluges amb aquesta acumulació d'aigua, amb afectacions també a la mobilitat, i ara continuem també aquesta ruta, anem cap a Tordera per veure com evoluciona la situació i explicar-vos tot el que està passant en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí, bon dia a Catalunya.
15: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Tisores a punt, pintes ben alineades i tupè? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Avui és dilluns 5 d'octubre, ens despertem amb 20 graus a Sitges i pluges fortes, 18 graus a Mollerussa i 12 graus a Campdevànol, al Ripollès. Ara mateix tenim tempestes que arriben des del mar i que ja toquen terra en punts del litoral, s'acosten ja al prelitoral, especialment de les comarques de Barcelona, però també n'hi ha al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada. Aquest matí podrien aparèixer en qualsevol sector del litoral i prelitoral de Catalunya. I a la tarda les tempestes les tindrem més cap a l'interior. Catalunya Central, Prepirineu i comarques del nord-est podem tenir ruixats localment forts.
21: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb les retencions habituals d'accés a Barcelona, i atenció, molta precaució, perquè encara carreteres afectades per les pluges. 4 estan tallades: la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la G-682 a Blanes i la C-1415A a Castellà del Vallès. A l'AP-7, les entrades i sortides a l'alçada de Cardedeu segueixen tallades per inundació.
22: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
23: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses, i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
24: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
25: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
26: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
27: Peugeot.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Repassem el que cal saber d'aquest dilluns 5 d'octubre, més enllà del temps, amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
28: Bon dia.
0: I atenció, perquè són hores decisives.
29: Per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
30: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
31: A 9:45, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
32: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
31: i els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig camí.
29: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria pendents lleis claus per Catalunya, com el nou model de finançament o també la condonació de part del deute del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
30: A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb la possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: Ja reprenen.
29: Les mobilitzacions a Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Aquesta tarda a les 7 es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet del Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a plaça Urquinaona de Barcelona.
30: També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: I avui també és un dia on estem pendents del Brasil.
29: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
30: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant el 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
0: I també parlem d'aquest desallotjament.
29: De la platja del Trampolín a Ceuta ha suposat el trasllat de 1.100 migrants cap a espais d'acollida o directament han decidit tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
30: L'allotjament es va fer sense incidents. Segons càlculs d'interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que la setmana que ve els Reis visitin Ceuta.
0: Grip i Covid.
29: Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
30: La campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
29: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
0: I en plana cultural avui també hi ha un nom destacat, que és el dels castellers de Vilafranca.
30: S'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor de la història. L'Artarraco Arena va veure com descarregaven el primer 9-9 amb folre fet mai.
0: Josep Almirall, bon dia.
3: Bon dia. Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9-9. Els verds també han descarregat el 3-10 i el 4-10. La segona posició del podi per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb el 4-9 net, el 4-10 carregat i el 3-9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4-10 i ha completat el 5-9 i el 2-9. Les joves de Valls ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3-10 i descarregar el 4-9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3-9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4-9 dels castellers de Barcelona. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tenim el primer dels quatre.
29: Avui, Oques Grasses, actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiada dels escenaris després de 14 anys. Per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Mentre ja està en marxa.
30: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, s'ha inaugurat amb el muntatge Has Been, un pas sobre el pas del temps.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, Pallissa.
4: El Barça guanya 7-0 al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol. 4 gols de Clàudia Pina.
5: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid.
4: A segona divisió, empats a 0 del Sabadell amb l'Andorra, del Girona amb el Mallorca.
6: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
7: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Bon dia.
7: En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
8: 28.174-28174 de la sèrie 7007.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps intentarem també posar nom a aquest fenomen meteorològic extraordinari que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. I atenció, perquè avui també, Eloi, recordem, hi ha fortes pluges a Catalunya. Eloi, bon dia.
10: Bon dia. Sí, fins ara aquí a les latituds mitjanes podíem parlar de depressions, de fronts, de llevantades, de danes, de llengües fredes en altura, i amb tot això, i coneixent bé el relleu de Catalunya, podíem explicar els episodis d'aiguats que hem anat tenint els últims anys. Però sembla que la cosa està canviant. Sí que tenim clar que el que hem tingut aquest cap de setmana ha estat un sistema convectiu mesoescalar, és a dir, un gran sistema de tempestes molt ben organitzat. Això no és nou al Mediterrani, això ha passat tota la vida, potser ha augmentat la freqüència, això sí. El que sí que seria nou és que el que haguéssim tingut fos una ciclogènesi tropical, és a dir, un intent de formar un cicló tropical, però que no acaba consolidant-se. I això aniria més enllà d'aquell possible mini-huracà mediterrani que vàrem comentar que podia arribar a formar-se i que no va acabar sent. Doncs bé, hi ha especialistes en meteorologia tropical que insinuen aquesta possibilitat que, evidentment, caldrà estudiar en profunditat en pròxims dies.
11: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres l'Enigmàrius feia membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec. I la resposta era Abbasí. Un Abbasí o Abbàsida és un membre de la dinastia àrab de califes que van succeir els omeies a Bagdad. I per lligar-los amb el pop suec, només calia llegir-los separat. Abba, sí. Avui comencem la setmana amb un enigmàrio zoològic, però de nivell bàsic aquest. Pot ser guia o d'atura, de tres lletres. Pot ser guia o d'atura, tres lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció, que titular que circula. Els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia mostra un vídeo on una persona lidera una cantada des d'una carpa instal·lada a la Puerta del Sol de Madrid. La plaça es veu plena. El càntic és aquest.

0: El càntic és més llarg. Segons diu la notícia, és un dels que repeteixen sovint a l'acampada.
1: Però això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se és una notícia falsa. El vídeo és real, l'àudio de la cançó ha estat manipulat, però potser us ha fet gràcia escoltar-lo, és normal.

0: Ara són 8:15 i ara mateix volem posar el focus a un altre poble en aquesta ruta que estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Som a Tordera, després d'hores de pluja també intensa, continuem recorrent aquestes zones més afectades pel temporal, en una ruta on seguim de prop també l'evolució de les rieres, les carreteres i els punts on l'aigua ha provocat més problemes. A Tordera, per exemple, l'aigua ha deixat també afectacions molt, molt importants i ara mateix ens acompanya la seva alcaldessa, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. D'entrada, com es desperta avui el poble? Veiem que està plovent també amb molta intensitat.
1: Doncs mira, ja ho veus, es desperta plovent amb una tempesta sobre el mar, a la costa litoral que sembla que ens avança, i a l'espera del que aquesta pluja pugui afectar totes les mesures de prevenció que vàrem fer en quant, sobretot, arranjament de camins.
0: Tenen balanç per això del que va passar ahir?
1: No, comptàvem fer-ho avui, durant el matí, sembla que el balanç haurà d'esperar.
0: És un dels municipis on vam lamentar també la mort d'una persona al matí en un càmping, en caure-li un mur a sobre. Se sap ben bé què és el que va passar, alcaldessa?
1: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop, va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: Parlàvem també de les rieres, hem anat seguint una mica com està la situació. No sé en aquest cas, el riu Tordera, per exemple, com el tenim?
1: De moment el riu Tordera aguanta, a més fa ben poc hem fet obres de restitució de l'escullera que va quedar malmesa per el temporal Harry. Hi ha marge perquè pugui pujar. En el Glòria ens vàrem quedar als 400 i escacs metres cúbics per segon, ahir vàrem arribar als 250. El que més preocupa són les rieres que deriven d'aquesta Tordera, que són les que al final voregen el poble i que ens van trencar un parell d'aquestes rieres que ens van donar alguns problemes a la part baixa. Avui el que ens toca amb aquesta nova pluja és estar pendent, bàsicament, de torrents i de rieres.
0: Clar, vostès són la primera línia de front. Hi ha una crisi com...
2: Hem perdut la connexió amb Tordera. Estàvem entrevistant l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que deia que per les pluges que estan caient ara mateix serà difícil fer la connexió, la balança. Tornem cap a Tordera. Sembla que no...
0: Ara sí. Em sentiu o no?
2: Sí.
0: No sé si em sentiu. Sí,
2: sí, endavant.
0: Perfecte. Estàvem començant amb l'alcaldessa, li deia que aquesta és una de les zones també més afectades pel temporal Glòria. Són fenòmens meteorològics cada vegada més extrems. No sé en aquest sentit com els ajuntaments afronten una crisi com aquesta, perquè les eines són les que són, però al final és qui la gent us demana més coses directament, no?
1: Doncs mira, francament l'afrontem destinant molts recursos, tots els serveis municipals que tenim a l'abast. Afortunadament comptem amb un molt bon personal municipal que està disposat i sap on vivim i quin és el nostre territori i quins són els riscos i les vulnerabilitats del nostre poble. I sobretot el que tenim és un munt d'empreses del primer sector que quan hi ha un temporal com el d'ahir, com el que sembla que passarà avui també, estan disposades a ajudar. Perquè si no fos per tota aquesta gent, des dels treballadors municipals fins les pròpies empreses i el sector agrícola i ramader de Tordera, moltes vegades no ens n'hauríem en sortit. Són els primers, al final, que es posen a obrir camins i que es posen a arranjar tots els vials per, com a mínim, garantir la seguretat i la mobilitat de les persones.
0: Hi ha una cosa contradictòria, si volem, del que va passar aquests dies, però que és emocionant també, no?, que al final... Els servidors públics funcionen, no? Ara està plovent moltíssim, alcaldessa. Els servidors públics funcionen, no? Una crisi com la que hem vist com els bombers, com els equips municipals, tothom s'activava, posant i arriscant fins i tot les seves pròpies vides, a vegades per salvar la vida d'altres persones, i això també hi ha un punt emocionant de veure com al final doncs pagar impostos té sentit en aquest sentit.
1: Al final els impostos serveixen per revertir-los en els serveis i en les persones, però tot això tampoc no seria possible. Parlava dels servidors municipals, dels treballadors municipals, que al final acaben sent servidors municipals, de les empreses i pagesos de Tordera, però tampoc no voldria oblidar de cap manera tampoc els bombers voluntaris que fan una tasca increïble i aquests dies s'ha demostrat una vegada més. Bombers, ADFs i també els voluntaris de protecció civil.
0: Alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Esperem que no sigui res aquest temporal, perquè ara mateix... Sí, aquest és el so de la pluja ara mateix a Tordera, ho podeu sentir. Plou sobre mullat ara mateix, i més enllà de les conseqüències també d'aquest temporal, hem d'explicar també altres coses del dia d'avui. Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: De què estem pendents?
2: Doncs estem pendents de Pedro Sánchez i de saber si convoca eleccions o no. Avui diaris com El País o La Vanguardia

0: Vanguardia apunten cap a aquest avançament electoral. També aquesta tarda a les 7 es farà la manifestació en favor de l'habitatge prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les pluges. La concentració es farà finalment a la plaça Urquinaona de Barcelona. I també molt pendents del Brasil. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta a les eleccions del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% que ha tret l'actual president Lula da Silva. D'aquí 3 setmanes, segona volta.
1: Arrenca també la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari.
0: I també els castellers de Vilafranca, que s'emporten al concurs de Tarragona després de descarregar per primer cop a la història un 9 de 9.
2: En esports, golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra.
3: I ara mateix, com sentiu, aquí mateix a Tordera està caient un aiguat. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tenim una altra vegada format un sistema convectiu, un sistema de tempestes entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. Una d'aquestes branques d'aquest sistema ens està arribant a la costa i s'estan reactivant les tempestes al nord de la Costa Daurada, la costa i el prelitoral de Barcelona i també al sud de la Costa Brava. Això es mantindrà així tot el matí, poden afectar en qualsevol lloc del litoral i prelitoral. A la tarda creiem que afectaran més a l'interior, en punts de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est. I de cara a aquests pròxims dies, demà torna a arribar una altra borrasca que podria reactivar les precipitacions. Creiem que haurien de ser més moderades a l'espera d'una baixada de la temperatura a partir de dijous.
3: I això té conseqüències també a les carreteres, pendents encara dels efectes de les pluges, però també molt pendents dels efectes d'aquesta pluja d'ara. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, a aquesta hora del matí ja és habitual que hi hagi retencions, sobretot a les principals carreteres que allà s'han a Barcelona, però com deies, hi hem de sumar les complicacions pels efectes d'aquestes pluges, sobretot a les vies de les zones del Vallès, Maresme i la Selva. Recordem que 4 carreteres encara estan tallades, la BB-5159 de la Roca Vilanova, la C352 de les Franqueses a Canovelles, la G682 a Blanes i la C14 a 15A Castellà del Vallès. A l'AP-7 se circula amb normalitat, sense incidències destacades, però a l'alçada de Cardedeu segueixen tallats encara les entrades i les sortides.
3: I pel que fa a la mobilitat, també molt pendents de Rodalies. A aquesta hora, avui, el servei de Rodalies encara va mig gas. Després dels aiguats d'ahir, s'està fent un esforç molt gran per recuperar-ho. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, no hi ha trens a l'R7 i l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera, i també hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 només hi ha servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i això vol dir que entre Terrassa i Manresa hi ha servei alternatiu de Renfe d'autobusos, i a l'R4 a Terrassa i Sabadell, l'opció és agafar busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, són els que van de Maçanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró Blanes a l'Hospitalet, es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del metro.
3: Aquesta és la situació, Rodalies. Línies obertes al 93-201-7474. Si hi ha alguna incidència que voleu explicar, 93-201-7474. És un dia en el qual també explicava el Joan García des de l'estació de Sants, des de primera hora del matí, que les pantalles no donen la informació correcta. Això pertany a Adif, els responsables Adif, però, evidentment, qui ho rep és el servei, és l'usuari. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia.
7: De cap.
3: Ara sí? Ara sí, Joan, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Quina doncs, situació sí, ara mateix?
8: Aquí continuem amb molta gent que fa molta estona que s'espera a les andanes, perquè el que dèiem, per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, i això doncs crea molta confusió, com per exemple aquesta usuària que havia recorregut a l'aplicació i veia contradiccions entre una informació i l'altra.
9: Sí, arribo tard a la feina.
8: A on vas?
9: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè dona una informació diferent a la que està donant les pantalles, i simplement esperar.
8: Sí que hi ha informadors ara, però no durant la primera hora i quart de servei. Això ha creat molta indignació perquè molts usuaris no coneixien la informació que va donar Renfe ahir gairebé a la mitjanit, després d'haver recomposat tot el servei i de poder donar servei a tots els corredors, ja sigui amb tren, ja sigui amb autobús. Avui la xarxa està molt fragmentada. Sí que hem de dir que hi ha una novetat respecte a aquesta informació de la mitjanit, i és la R1, els trens de la relació L'Hospitalet-Arenys, ens diu Renfe que sí que circulen, que ho fan desviats per Passeig de Gràcia, perquè el túnel de Plaça Catalunya no es pot fer servir per filtració d'aigua. Ahir vam veure imatges de vies totalment anegades. Són els trens de la relació Mataró-Blanes els que sí que es queden a Badalona i des de Badalona s'ha de connectar amb metro.
3: Doncs aquesta és la situació, en aquest cas, a Rodalies i des de l'estació de Sants. Gràcies, Joan. De seguida hi tornem. Avui un programa especial nou al matí de Catalunya Ràdio. Anem d'especial en especial. Estem seguint en ruta aquest temporal. Ara mateix veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua que circula aquí a la carretera anant cap a Palafolls. Ens trobem a Tordera. Hem saludat al matí també de Catalunya Ràdio en ruta des de diferents poblacions i acabarem també anant fins a Blanes per conèixer la situació. És una ruta per explicar les conseqüències d'uns aiguats que ara mateix sobreviuen també a un nou aiguat que està afectant Catalunya. Ara són les 7:40. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Pol Forada, bon dia.
7: Bon dia.
3: Avui articles d'opinió destacats sobre el temporal, però també sobre el possible avançament electoral.
7: Sí, La Vanguardia creu que sense els avisos de l'ESA Alert potser els danys haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic, mentre que l'Ara critica que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents. El País també apunta que la millora de les infraestructures com la ferroviària és clau per millorar en la gestió d'emergències com la d'aquest cap de setmana. Pel que fa al possible avançament electoral, el periodista Luis María Alonso escriu al periòdico que és irònic que Junts, que és el partit que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez, ara el faci ensopegar. O per la seva banda, El Mundo assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a una legislatura que, diu el diari, va naufragar fa temps.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
12: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
11: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
12: Apa.
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
15: La millor fira de ceràmica i terrissa.
14: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
15: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: 7:43, estem molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia de nou, perquè està plovent amb molta intensitat en alguns punts del país.
5: Sí, bon dia. Ara mateix tenim tempestes que estan entrant des de la costa cap a l'interior. Són tempestes fortes, afecten el litoral i prelitoral. Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers. També més de 30 litres a Blanes, Sant Pere de Ribes, al Garraf, entre 30-35 litres. Per tant, són pluges en alguns moments que acaben amb intensitat torrencial. Totes aquestes precipitacions venen de la mà d'un altre d'aquests sistemes convectius que hi ha formats al Mediterrani, i una d'aquestes branques ens està arribant, doncs, a la costa. A la tarda creiem que hi haurà ruixats, però més mal repartits a les comarques de l'interior i del nord-est, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i comarques de l'interior de Girona, del nord de Barcelona. Avui amb unes temperatures que els llocs on s'obrin clarianes, molts llocs de l'interior, podrien recuperar-se una miqueta. Demà torna a arribar una tongada de pluja, teòricament hauria de ser una mica més moderada, i a partir de dijous baixarà la temperatura.
4: Estan veient imatges, Eloi, que ens arriben d'alguns oients, per exemple, a Granollers, ja superen els 50 litres per metre quadrat. Veiem, sí, cotxes com passen per carrers que ja comencen a estar de nou inundats. A més, recordem que són zones al Vallès o al Maresme, la zona que estem recorrent avui també en directe amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, són zones que ja ha plogut amb molta intensitat i que ha provocat diversos desperfectes. Per tant, plou sobre mullat.
5: Sí, entenc que el terreny ja no pot suportar més aigua i, per tant, qualsevol mena de pluja que caigui, més si té intensitat torrencial.
6: Ara mateix nosaltres estem a punt de travessar un carrer amb el Macià, però no giris per aquí, perquè és que ens quedem atrapats. Hi ha un cotxe que s'acaba de quedar atrapat per l'aigua.
4: Ara mateix.
5: Aneu en compte, aneu en compte. De fet, això, entenc que esteu a Tordera, encara, o canviant
4: de lloc? Estem sortint de Tordera i estem anant, en aquest cas, cap a Palafolls, i veiem un vehicle que té aigua fins al que seria la meitat de la roda, aproximadament, per entendre'ns.
5: Mira, les tempestes més fortes ara mateix estan aquí, al nord del Maresme. N'hi ha algunes de fortes també.
4: Mira, segon cotxe aturat, segon cotxe que ja s'ha quedat també bloquejat. Si hi ha aigua, no passeu. Aquest seria el consell. Digues, Eloi, perdona.
5: No, deia això, que els 3-4 nuclis de precipitació més forta els tenim al nord del Maresme, per tant, aquí on sou, al voltant de Granollers, Vallès Oriental, i a la zona del Garraf. I també n'estan a punt d'arribar cap al Tarragonès, també de potents. Tarragonès, Baix Penedès. Per tant, avui insisteixo en l'alerta a qualsevol lloc del litoral i prelitoral, perquè podem tenir altra vegada pluges torrencials.
4: Espera, és que m'agradaria acostar-me a aquell cotxe per saber què és el que ha fet. És que si ara surto, agafaré el paraigües.
5: Veuràs.
4: Espera't un moment. Ara mateix som en un polígon industrial. No sé exactament quin és, què marca a Palafolls. Ja som a Palafolls. I és veritat que ara ha parat de ploure una mica, és a dir, no provisqueix a poquet, en el punt on ens trobem ara. I en aquest polígon industrial, com dèiem, hi ha un carrer ample, on hi ha tot de camions aturats a banda i banda. I just aquí hi ha un vehicle que es troba aquí aturat. Hola, què tal? Bon dia.
7: Bones, creieu que no es pot passar?
4: No, home, no veu que no pot passar per aquí. On va treballar vostè?
7: Aquí a Suïbès, a Can Tortós.
4: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
7: Sí, suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
4: En tot cas, segur que l'entendran.
7: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
4: Ha patit alguna conseqüència directa, personal?
7: No, directa personal no, el que sí que hem sentit molt la mort del veí d'aquí de Tordera, que això ja ens vam quedar tots bastant xocats, i, bueno, a veure, s'ha sentit molt per la família i tot el que ha passat, però, bueno, estem ara expectants a veure què passa. Aquest matí no ens esperàvem, això.
4: Vigila que passa un camió, que aquest sí que s'atreveix a passar per l'aigua, vigilem que no l'esquitxi molt.
7: Té una tracció i una... i una altura diferent.
4: Gràcies, veig que els cotxes ja estan donant la volta, per tant, mire, ha provocat una bona sensació, que és que la gent no s'atreveixi a passar com ha fet aquell cotxe que s'ha quedat atrapat.
7: Has operat també aquí, perquè si no haguéssim vist això.
4: Molt bé, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
4: Doncs aquesta és la situació ara mateix, també diferents vehicles que es troben aquí. Hola, bon dia. Algun que intentarà creuar? Esperis, que a veure, preguntarem si et deixa parlar. Li vull fer una pregunta? Una pregunta, ens està escoltant. Just en... Vostè vol travessar? No, vostè no travessarà, farà la volta. Molt bé, molt bé. Ara estem aquí, Eloi, enmig de l'aigua, perquè els cotxes, algun cotxe s'ha d'evitar passar i, per tant, l'aigua ha fet un efecte i ens ha quedat aquí atrapats. En fi, aquesta és la situació, la sensació en directe, diguéssim, del dia a dia de molta gent que intenta anar a treballar i es troba, doncs, com les conseqüències d'aquesta pluja d'avui també estan afectant el seu dia a dia. Hi ha gent responsable i gent que no, com aquest cotxe que s'ha quedat aquí atrapat. Eloi.
5: És complicat, perquè entenc que en el moment que tu fas un trajecte dia a dia i veus que les circumstàncies són diferents, tan diferents, prendre la decisió de no fer-lo, doncs és el que...
4: Sí, però és que venim del cap de setmana que venim, Eloi. Clar, aleshores, no entenc que hi hagi gent que això no ho contempli. És que no ho puc entendre. En fi.
5: Sí, sí. Avui gràcies. Passarà això. Passarà sí. Allò, el que passa que no passarà d'una forma tan generalitzada com el que hem tingut aquest cap de setmana i quedarà concentrat en alguns punts, insisteixo, no tot arreu, però en alguns llocs del litoral i del prelitoral, i especialment aquest matí.
4: Doncs gràcies, Eloi. Anem cap a Palafolls. I situació ara mateix a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, justament això que estàveu explicant, eh? Avui matí molt més complicat del que és habitual. A les retencions que ja a aquesta hora li hem de sumar que encara hi ha diverses carreteres afectades pels efectes de les pluges i, a més que ara torna a ploure. I això ho veiem sobretot a la zona del Vallès Oriental. Moltes retencions en carreteres com el tram de la P7, la C-17, la C-59, també la C-60, que enllaça el Maresme amb el Vallès Oriental, i a l'àrea més propera a Barcelona, circulació molt complicada a aquesta hora, a la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, a la zona dels túnels de Vallvidrera, la C-32 i, òbviament, també a les rondes de Barcelona, eh? Totes dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
4: I estem pendents també de l'estat de la situació de la mobilitat. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, com va ara mateix el servei?
8: Doncs ara mateix va, tal com Renfe va pronosticar ahir al vespre, amb una novetat, i és que hi ha trens de l'R1 que sí que circulen, són els de la relació Arenys-L'Hospitalet. Aquests sí que circulen desviats per Passeig de Gràcia, però els de Mataró o Blanes-Massanet s'acaben a Badalona i des d'allà cal agafar el metro. Aquí el que complica molt la situació és que no funcioni el túnel de Plaça Catalunya, perquè és el principal per on passen més trens. El fet que no funcioni aquest túnel, que no estigui en servei perquè ahir ho vam veure negat d'aigua, fa que tota la circulació que es pot s'hagi de reorientar cap al de Passeig de Gràcia. I això afecta de ple la R1 i la R4, que són dues de les línies més utilitzades. Hi ha servei a tots els corredors, ja sigui amb tren o ja sigui amb autobús. Sí que és veritat que avui és un dia que caldrà esperar molt i que s'arribarà tard o a la feina o bé als estudis, perquè les connexions en tren estan molt fragmentades. Allà on no arriba el tren sí que és veritat que arriba l'autobús, però tot plegat allarga molt els recorreguts.
4: I a més també tenim moltes incidències a les carreteres. Gràcies, Joan. Per exemple, atenció al que està passant a Granollers. Marta Vallès, on et trobes?
9: Bon dia. Mira, estic a la rotonda d'accés a Granollers per la Torreta. Venint, recordes que abans hem fet una connexió des de Montornès, hem passat per la carretera de Vall d'Oriols. No hi ha de passar ningú, perquè nosaltres hi hem passat, els cotxes que hi hem passat, jo crec que haurien de ser els últims, hi hem passat per pèls, està tot ple d'aigua, i ara mateix estem en una situació complicada, molt complicada. Estem un munt de cotxes parats aquí enmig de la rotonda, cadascú com pot. Ens anem apartant cada vegada més perquè tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua, i vaja, no sabem massa què fer. Han passat dos camions de bombers...
4: Has de parar, Marta.
9: No, estem aturats. El problema és que estem aturats, però que cada vegada hi ha, puja més l'aigua.
4: Ja.
9: I ens han passat dos camions de bombers... molt ràpid en direcció a Granollers, per tant, hi ha d'haver molta complicació. Ha diluviat entre Montornès i encara està en aquesta situació. Està plovent moltíssim. La gent aquí entenc que, com jo, digue-li por, digue-li respecte. Estem tots aturats, primer amb un cert ordre, ara ja sense cap mena d'ordre. Hi havia cotxes enmig de la rotonda. Mira, veig un cotxe allà que ja està, amb totes les rodes plenes d'aigua, gairebé com el meu, potser. I, vaja, t'he de dir que és que no podem fer res. Que ens hem trobat aquí en aquesta situació de cop i volta, que ara entens moltes coses, sí. Que quan la gent es troba així i que bueno, que jo penso que no sé què farem, no sé,
4: mira,
9: com que
4: oient.
9: No, no, de,
4: No, un oient que ens truca també des de Granollers. És el Mateu, el 93017474. Mateu, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
4: Què dius, Mateu?
10: Una mica com la companya, però també per les altres entrades de Granollers i sortides, sobretot. Està molt complicat el tema, sobretot. Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat. És molt perillós, això, que enviïn una alerta ja.
4: O sigui, la situació que estàs vivint ara, quina és? No sé si ens ho pots explicar una mica més, detallat.
10: Jo anava cap al cotxe i he girat cua. Els carrers tornen a estar inundats. El meu pare està atrapat a la ronda. La sensació és que la ciutat no xupa. Va xupar bé el cap de setmana, s'ha de dir, però tot el clavegueram està obstruït i està caient una bestial. Bestial. Mateixa sensació que el dissabte a la matinada. I no, trobarem a faltar informació, alertes, no ho sé. Van enviar 4 alertes el diumenge. No poden enviar una avui?
4: Sí, la veritat és que el que estem vivint també aquí al Maresme, en primera mà, diguéssim, a la unitat mòbil i també a la Marta Vallès des de Granollers, doncs la situació és molt complicada per la circulació. Ara mateix el Vallès Oriental està en vermell, fa 20 minuts que l'havien posat en taronja, hi ha pluges també localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes pluges, 2 hores,
10: Les pluges es preveien a partir de les 11, o sigui, han fallat moltíssim
4: sí,
10: aquí.
4: Sí.
10: Molt. Insisteixo que el problema és que la ciutat, que va xupar bé, no està xupant i les carreteres estan plenes. El diumenge està molt bé que envies l'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós. Diumenge no és perillós a les 6 del matí, però avui és perillosíssim. Molt perillós.
4: Queda clar, i és important que extremem les precaucions ara mateix. Mateu, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres, bona feina.
4: Jordi, bon dia.
11: Hola, bon dia. Mira, jo vinc des de Vilanova del Vallès. Sí? Jo he intentat, el meu fill va a l'escola a Granollers, a l'entrada a Granollers l'aigua hi arriba per la roda del cotxe i per més de mitja roda. Jo he girat cua perquè és impossible. I estic d'acord amb el que està dient aquest noi.
4: O sigui, impossible, què vol dir? Que què t'has trobat?
11: Que està tot aturat, que està col·lapsat, que arriba un punt a Can Palau, que és l'entrada de Granollers, l'aigua ja no hi ha voreres, torna l'aigua, diguéssim, a pujar d'una manera que jo estic amb el que diu, que no està xuclant res. Vamos, jo ja no ho he vist, estava plovent moltíssim, i ja et dic, jo no m'espanto amb facilitat, però he girat cua perquè no val la pena jugar-se-la tal com està. I estic d'acord, hauria d'haver enviat un SLR.
4: És molt important extremar precaucions ara mateix i que la gent també sigui conscient de que cal doncs, evitar aquestes situacions. Ara mateix ens arriben moltes imatges de Granollers. Veiem com hi ha una riuada per la carretera. Ben bé d'un pam d'aigua, Vull dir, per tant, molta precaució. Doncs gràcies per trucar, també. Una abraçada. Que vagi bé,
11: ànims. Bon dia.
4: 93017474. Tenim vies tallades ara mateix entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també a Castellà del Vallès per esllavissades, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha un túnel tallat. Atenció també a Blanes, hi ha inundacions, també carrils tallats i pas alternatiu entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès. A Vidreres tallada la sortida 87. A Tossa de Mar també hi ha un pas alternatiu. Entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols hi ha un pas alternatiu també, i a la Nacional 150 Terrassa també pas alternatiu. Molta precaució també a la zona de Montcada cap a Sabadell, que hi ha vessals d'aigua també a la carretera, a la C58. Una situació complexa ara mateix la que viu el país, sobretot al Maresme i al Vallès, on aquest cap de setmana hi ha hagut també pluges molt, molt intenses, i atenció perquè s'acaba també d'emetre un avís de vigilància per pluja torrencial al Vallès Oriental i al Maresme. Farem una pausa i de seguida ho actualitzem.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
13: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: Ara mateix són les 7:57. Estem pendents d'aquest temporal que està afectant a Catalunya. Un dia de balanç també de temporal de pluja excepcionals d'aquest cap de setmana, que recordem que ha deixat dos morts, un desaparegut i també, en aquest cas, centenars d'incidències i problemes de la mobilitat. Estem fent aquesta ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar minut a minut el que està passant al Maresme. Volíem explicar el que passava l'endemà d'un cap de setmana molt intens pel que fa a les pluges torrencials, però ens estem trobant en què les pluges d'avui també estan afectant a Catalunya. I atenció, perquè a aquesta hora la notícia és que s'envia un és alert per pluges localment intenses aviat al Vallès Oriental i al Maresme per les properes dues hores. Cal extremar les precaucions per la mobilitat i no us acosteu ara mateix a zones inundables. En cas d'emergència, recorden des de Protecció Civil que cal contactar amb el 112. Suspenen també, per cert, les classes a les zones més afectades. Ara de seguida amb nosaltres la consellera d'Interior, Núria Parlon. Dia de balanç, com dèiem, Eloi Cordomí, i dia també d'afectacions ara mateix en directe.
1: Bon dia, sí. Ara mateix tenim ja aquestes quantitats que superen els 50 litres per metre quadrat a Granollers. També a Mollet del Vallès, 60 litres per metre quadrat, que ha caigut pràcticament en mitja hora. Això ha fet activar, doncs, a nivell màxim aquest avís de vigilància de pluja en 30 minuts, que supera, doncs, els 40 litres en aquest període de temps. I això fa, doncs, que tinguem avisos vermells una altra vegada. També tenim avís groc i taronja a la resta del litoral. Això passava al Vallès Oriental, però a la resta del litoral tenim aquests avisos. Per tant, una nova branca de precipitació de tempestes que arriba des del mar pot afectar en qualsevol punt d'aquestes zones que diem, del litoral prelitoral. A la tarda, creiem que tots aquests ruixats, tempestes, localment forts encara, afectaran a les comarques de l'interior, nord-est de Catalunya, Pirineu, Catalunya Central, i tot plegat en previsió de més inestabilitat que arribaria a partir de demà.
0: Aquesta és la situació amb aquestes dues hores de precaució. Dues hores, Eloi, per què? És a dir, se sap si és perquè es calcula que pot seguir plovent amb molta intensitat localment, fixament, en la zona de Granollers, per exemple?
1: Dues hores és el que normalment s'estipula per aquests avisos de vigilància. És a dir, són avisos que superen el que s'havia previst. Per tant, és un avís que es fa en base a observacions que s'han fet, i aquestes observacions es calcula que poden durar, doncs, l'observació d'un fenomen in situ, es calcula, doncs, que la durada d'aquest fenomen pot durar aquestes dues hores aproximadament.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I ara mateix us saludem en ruta. Des de les 6 del matí hem agafat la unitat mòbil per recórrer el país, per explicar-vos les conseqüències de les tempestes d'aquest cap de setmana, però amb la novetat que ens hem trobat amb un temporal ara mateix que està afectant el Maresme i està afectant també el Vallès Occidental. En parlarem també el Vallès Oriental. En parlarem ara de seguida amb l'Eloi Cordoní per ampliar la previsió del temps, el que està afectant avui també aquest temporal a Catalunya, on hi ha tensió, una situació molt, molt greu. Ara mateix, de fet, s'activa ja un ES Alert perquè aquestes pluges doncs, estan afectant molt el territori. I a aquesta hora, atenció, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, realitzarà una declaració, acabem de saber, institucional, a partir de les 9 del matí, des de la Moncloa. Per tant, a les 9 del matí, Pedro Sánchez que compareix, tot apunta que serà per avançar eleccions. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. És un dia de ràdio, és un dia per seguir connectats a la ràdio, per seguir les incidències que hi ha ara mateix a les carreteres, per connectar-nos a l'estat del trànsit, però també a la mobilitat. A Rodalies, des de primera hora del matí, hi ha hagut molta perplexitat perquè molta gent ha anat a buscar el tren, ha vist com a les seves pantalles Hi havia informació de que els trens passaven i finalment no passaven. La responsabilitat de les pantalles d'Adif. Veurem quina és la resposta que donen. De moment, des de les 6 del matí, no n'han donat cap. Adif no ha respost a la nostra petició. En parlarem també amb Òscar Playà a partir de les 9 del matí. I en aquesta ruta que estem fent avui al matí de Catalunya Ràdio, com sentiu, està sonant ja l'ES Alert per aquestes pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme durant les properes hores. Per tant, cal extremar les precaucions. També intentarem recórrer el país per entendre el que ha passat aquest cap de setmana. Fa una hora us saludàvem des de Pineda de Mar, al Maresme, on encara continua la recerca d'una persona que alguns testimonis van veure com se l'enduia una riuada. Hem parlat, per exemple, amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
1: Intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: També hem anat fins a Tordera, on la pluja torna a caure amb força i ens hem trobat una conductora que estava a punt de creuar, atrapada per l'aigua.
2: Hem de parar, no? Anem a treballar.
0: Sí. On va treballar vostè?
2: Aquí a Suivers, a Can Tortós.
0: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
2: Sí, suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
0: Que segur que l'entendran.
2: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
0: I a tot això també avui us saludem des de Palafolls, on ara acabem d'arribar just davant també de la biblioteca, o del que queda de biblioteca, d'aquí una estona també des de Blana. Seguirem fent aquest recorregut per aquest programa especial del matí de Catalunya Ràdio, que es complica, perquè com dèiem, a partir de les 9 tenim de seguir aquesta compareixença del president del govern espanyol. I veurem si és per anunciar en aquest cas un avançament electoral. Un recorregut el que fem avui per aquestes tempestes, també per les carreteres que estan afectades al país, en un cap de setmana que hem tornat a demostrar la nostra vulnerabilitat davant d'unes condicions meteorològiques cada vegada més extremes. Però també s'ha demostrat una altra realitat, que és la qualitat dels serveis públics. Aquest cap de setmana hem vist bombers treballant a les fosques per rescatar persones atrapades, hem vist personal sanitari de l'Hospital de Granollers traslladant a correcuita pacients d'urgència, hem vist Protecció Civil també prenent decisions difícils per protegir la població, com ara restringir la mobilitat, com avui també estem veient en aquest cas a la zona de Granollers, del Vallès Oriental, també del Maresme. Hem vist professionals posant-se en risc per protegir els altres, i tot això és molt admirable perquè el servei públic no apareix per art de màgia. Calen pressupostos, calen professionals, cal formació, cal planificació i cal també una societat que entengui que invertir en serveis públics no és gastar. És precisament el contrari, és protegir, és garantir drets, és donar capacitat de resposta a un país. I avui, que el cel en algunes zones és més clar, no on som ara mateix, però en algunes zones del país es pot veure doncs, com surt el sol, també hem de poder veure tot el que ahir quedava amagat darrere de les emergències. Aquestes escoles que lluiten ara mateix a contrarrellotge per obrir, aquests hospitals que treballen per recuperar la normalitat, les ambulàncies que circulen, el metro que arrenca de matinada, autobusos que porten milers de persones a treballar, treballadors socials que atenen també persones que sovint no tenen ningú més. Hi ha coses que només recordem quan fallen, com el transport, per exemple. Avui ho estem explicant, el que està passant a Rodalies. Tot això és molt criticable, i a vegades amb molts motius, motius que són històrics. Però quan tot funciona, sembla que les coses no costin res, però costa i molt. I tot això és gràcies als nostres impostos. I, per tant, també és nostre. I això és profundament polític, perquè una societat es defineix també per allò que decideix protegir. I aquest cap de setmana hem necessitat el servei públic a una emergència. Avui també el necessitem per estudiar, per treballar, perquè funcionin les carreteres, perquè funcioni el sistema d'alertes, que avui ens està avisant de que no ens hem de desplaçar, en aquest cas, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental o al Maresme, per cuidar-nos, per cuidar els altres, i demà segurament tot aquest servei públic el tornarem a necessitar. Per això no cal esperar la pròxima tragèdia per parlar-ne, i la política també és això. És preparar un país abans que arribi la tempesta. És assumir responsabilitats quan no gestioni bé, perquè el servei públic no només és el que ens salva en els pitjors moments, també és una de les eines que tenim com a societat per decidir com volem viure. I en aquest temps que fa avui que està afectant Catalunya, també convé reivindicar i recordar per què serveixen els impostos. I convé reivindicar i recordar que si som el país que som, també és gràcies a la dedicació i vocació dels nostres mai prou reivindicats servidors públics.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. De seguida actualitzem l'estat de les carreteres i del temps, però abans, quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: La primera.
4: Doncs nou dia de pluges torrencials. Protecció Civil acaba d'enviar un SLR per pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme per les pròximes dues hores. Tot això en un dia de balanç temporal d'en pluges excepcionals d'ahir, que deixa dos morts, un desaparegut a Pineda de Mar i centenars d'incidències aquest matí. Si es pot, reprendran les feines de recerca. També hi ha problemes de mobilitat i els trens de Rodalies que circulen a mig gas.
0: La segona té un nom i té una hora. El nom és Pedro Sánchez, l'hora són les 9 del matí.
4: Quan compareixerà a la Moncloa per veure si avança eleccions, en cas que les avanci, perquè siguin el 29 de novembre, avui mateix hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí, quedaria al calaix la reforma del finançament.
0: La tercera.
4: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Les presidències decidirà, però, en una segona volta d'aquí 3 setmanes, perquè cap dels dos ha arribat al 50%.
0: La quarta.
4: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid. Els centres d'atenció primària serà per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: La cinquena.
4: Oques Grasses fa avui el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
5: Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina, segona divisió, empats de 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra, amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa a només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, i Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem molt pendents de les conseqüències d'aquest temporal que està afectant ara mateix a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Tenim ja pluges acumulades entre 50 i 80 litres per metre quadrat en molt poca estona. Granollers, Blanes, 30-40 litres. A la zona Tordera, 20-30 litres. També al Vallès Occidental, al Lliçà, a Sant Cugat del Vallès, entre 30-50 litres per metre quadrat. Al Garraf, Sant Pere de Ribes, 40 litres per metre quadrat. Tot això és d'una branca de pluja associada a un altre sistema convectiu mesoscalar, un altre sistema de tempestes que s'ha format sobre el Mediterrani i que està arribant al litoral i prelitoral. Ho pot fer durant tot el matí. A la tarda, totes aquestes tempestes localment fortes també es desplacen en algunes comarques de l'interior.
0: Molt especialment atenció al trànsit, també, perquè hi ha un avís, recordem, un és alerta ara mateix per restringir la mobilitat. Intenteu evitar els desplaçaments, sobretot a la zona del Vallès Oriental i al Maresme, per aquestes pluges localment intenses. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, precisament això, eviteu agafar el cotxe si podeu, perquè especialment als entorns de Granollers, al Vallès Oriental, hi ha carreteres col·lapsades. La ronda de Granollers, que enllaça amb altres municipis com les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès, circulació molt complicada en aquests punts. També a la C-17 i la P-7 en aquesta zona hi ha cues, també a la C-60, que connecta les comarques del Maresme i el Vallès Oriental. I a l'àrea més propera a Barcelona, direcció cap a la ciutat, a circulació molt difícil també a la C-58 des de Sant Quirze, la 2 i la B-23 des del Papiol i Pallejà, a la C-16 des de Sant Cugat i també a les dues rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral, trànsit molt dens. A tot això sumar el fet que hi havia ja diverses carreteres, sobretot Maresme, Vallès Oriental i Selva, afectades encara amb incidències per les pluges d'aquest cap de setmana.
0: I atenció, perquè també comencen a créixer els rius, Eloi.
6: Sí, ara mateix el riu Tenes, que està monitoritzat, el seu pas per Lliçà de Vall està marcant ja un cabal de 85 metres cúbics per segon. No arriba al nivell del pic de les precipitacions que vam tenir el cap de setmana, que va ser de 180, però sí que la crescuda està sent sobtada, així que cal extremar les precaucions en totes aquestes rieres, torrents, especialment d'aquest sector del Vallès Oriental, on la pluja és més forta.
0: I ara mateix com està la mobilitat al país? Anem cap a Rodalies, cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
8: Bon dia. Mira, ara ha passat un tren cap a Arenys, s'han portat tots els usuaris complien l'andana des de fa estona. Sobre les pantalles que anuncien trens que no passen, Adif ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que s'està corregint, que s'ha de deshabilitar tot allò programat i que esperen tenir-ho bé el més aviat possible. El fet que estigui fora de servei el túnel de Plaça Catalunya, per on passa l'R1 i l'R4, complica molt la situació avui. Alguns trens de l'R1 als Arenys arriben a Barcelona desviats per Passeig de Gràcia, altres, els de Mataró i Maçanet, es queden a Badalona, allà hi ha el metro, l'R4 Nord es queda a Terrassa, allà hi ha els ferrocarrils de la Generalitat o autobusos per anar i venir de Barcelona.
0: 4 minuts, serà un quart de nou, en directe a Catalunya Ràdio, al Matí de Catalunya Ràdio, servei públic a la Ràdio Nacional de Catalunya. I per valorar aquests aiguats i la gestió que s'han fet aquest cap de setmana, però també per parlar del present, ens acompanya la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Aquesta hora dèiem que plou amb força a Granollers i també a Tordera. Quina és la situació ara mateix, consellera?
9: Bueno, la situació ara mateix és la que, en certa forma, ja ens avançava ahir al Meteocat, que un cop l'episodi tan complicat que hem tingut durant el cap de setmana, no volia dir que, i el propi president, no, com va fer la roda de premsa, ja ho deia, no vol dir que això tinguéssim doncs un dia avui ja normalitzat, quan el temps i que tindríem un dia de sol, sinó que tindrem una setmana amb pertorbacions intenses en diferents punts que poden arribar a ser doncs intenses com el que està passant ara. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya acaba de fer un avís d'intensitat, que és el que abans coneixíem com avisos d'observació en tota la zona del Vallès Oriental, i també doncs, a 6 de 6, amb un nivell de perill elevat. Llavors nosaltres ara, davant d'aquest avís d'intensitat, o avís observat, que preveu que tinguem aquestes pluges fins les 9:30 del matí, doncs el que hem fet és enviar un avís a la població d'aquestes comarques per tal que redueixin mobilitat en els moments de la tempesta tan forta, i que evitin desplaçaments i que es protegeixin, no? Estem davant d'una situació que ens porta moltes vegades a prendre les decisions d'acord amb la previsió meteorològica, amb el marge real de temps que tenim, per advertir a la població i avisar-la que minimitzi riscos. En aquests casos, per exemple, sí, doncs, Granollers, Canovelles, La Roca, durant aquest cap de setmana, amb el temporal tan intens que hem tingut i que ha plogut moltíssim gairebé a tot arreu, ha provocat doncs, que allà plogui sobre mullats. I llavors doncs, encara hem d'extremar més les precaucions i evitar, sobretot, la mobilitat per la congestió que presentava a hores d'ara tot el que és la Ronda Nord, no? I en el seu pas per Granollers. Llavors hem de extremar aquestes precaucions, hem enviat les alertes, també ens hem posat en contacte, l'he parlat a primera hora amb l'alcaldessa Alba Barnosell de Granollers, que també parlava amb els alcaldes que estan més afectats, no? I algunes escoles començaven també a tenir problemes perquè ja ahir havien patit inundacions, no? Llavors, hem parlat també...
0: I les escoles, consellera, s'obrien amb normalitat?
9: Les escoles, el que hem fet, perquè és una situació que és curta en el temps, és que, com que són precipitacions localitzades de poca duració, doncs el que s'ha estimat amb educació és que calia extremar les precaucions i especialment pel que fa a la mobilitat. És a dir, allà on tenim els instituts que ja estan funcionant, perquè els alumnes que van als instituts entren a les 8 i, per tant, ja estan en el centre, s'han de quedar en el centre per no generar més mobilitat.
0: I això és important, consellera. Les escoles són espais segurs, eh? Això cal insistir en això.
9: Sí, sí. Les escoles són espais segurs, en el sentit que si tens una inundació amb la primera planta o del pati, doncs no fas pati i puges a les plantes més elevades, doncs a la segona o a la tercera, o normalment el que et pot passar és que no puguis fer pati, que igual doncs tinguis algun espai que et quedi inundat, però l'escola és segura, en el sentit que si els alumnes es troben a l'escola i plou molt, els alumnes es queden a l'escola. No se'ls va a buscar o no se'ls treu de classe perquè s'hagin d'anar cap a casa, perquè és quan assumim el risc, que està plovent molt, de patir doncs, problemes amb la mobilitat. És millor doncs, quedar-se a l'escola o quedar-te a casa o quedar-te a la feina i no agafar el cotxe per tornar, depenent de l'hora en la qual estigui el temporal en actiu. Llavors, el que aquí en aquest cas s'ha decidit amb els serveis educatius i amb la Conselleria d'Educació és flexibilitzar el criteri de tal forma que els que ja estan als instituts es queden als instituts, és a dir, no tornen cap a casa, i el que fa és amb les escoles doncs, permetre el que es diu una entrada esbraonada, perquè potser a les 10 ja no plou, d'acord amb aquest episodi que estem tenint i la previsió que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya que a les 9:30 ja pararia, i per tant, serveis territorials el que farà és atenent cas a cas, municipi a municipi, parlant amb els alcaldes per prendre la millor decisió. Quan fem front a fenòmens meteorològics com el d'aquest cap de setmana que afectaven a moltíssima població, llavors sí que pots prendre decisions, suspendre doncs, totes les activitats a l'exterior, no? Però quan són tempestes així localitzades a priori de curta durada, doncs les decisions es poden desescalar molt més i es poden prendre de la mà dels serveis educatius, en aquest cas, dels mestres, de la pròpia informació que ens donen les escoles, no? Pues organitzant-nos i sobretot organitzar-nos per cuidar millor i per protegir millor, no?
0: Aquest és un punt interessant el que apuntava consellera, perquè al final estem molt pendents de les alert, no les alert. Hi ha una cosa que hem d'entendre d'aquest temporal, que ens ho diuen els nostres meteoròlegs de fa dies, que és que l'autoprotecció és el més important, és a dir, més enllà del que l'administració ens digui en aquell moment, hem de ser molt conscients que és un temps que canvia brutalment en minuts i que la precisió ja no és tan exacta com abans. Per tant, cal apel·lar a la responsabilitat individual i civil.
9: Hem d'aprendre, és a dir, estem en una societat que gairebé tot ho podem triar, i a més ho podem triar amb característiques. El temps, no? El temps no el podem triar, és a dir, el temps meteorològic no és algo que puguem triar nosaltres. Quan ens aixequem pel matí hem de conviure amb ell, ens hem d'adaptar, i quan es presenta de forma intempestiva, no? Com és el cas, amb pluges molt fortes, amb temperatures a l'estiu molt altes, amb ventades molt fortes, amb tots aquests fenòmens vinculats a l'escalfament global, doncs hem de protegir-nos, aprendre a protegir-nos i adaptar-nos, no? L'ESALERT serveix per donar una instrucció precisa que a vegades, si el fenomen el pots predir amb temps, doncs pot ser preventiva. Que llavors, quan fem una alerta preventiva, és on ara estem treballant la possibilitat de fer una prealerta, que volem fer una prova a pilot aquí a Catalunya, perquè la prealerta no sona tan forta, no és tan invasiva en el sentit d'aquest so, i t'ajuda a fer una alerta a la població preventiva, per dir-li. T'has de situar en situació de protegir-te perquè en aquest cap de setmana s'espera unes temperatures que provocaran un fenomen X que provocarà pluges intenses, ventades fortes, nevades de no sé quants metres de neu, per exemple. No? Tot això doncs és...
0: I això, consellera, quan ho provaran? Quan començarà aquest pla pilot?
9: Volem fer-ho aviat. Hem treballat també amb protecció civil de l'Estat, perquè el sistema d'alertes de protecció civil és europeu, com bé sap, està integrat dintre de l'estratègia de la protecció civil europea, té unes característiques que no les podem triar cap dels estats que formen part de la Unió Europea, per exemple, el nombre de caràcters, doncs, està limitat, no pots posar el que vulguis, tens un perfil, un missatge curt, el tipus de so tampoc el pots modular ni graduar, nosaltres això no ho podem fer, no? Llavors, sí que existeix la possibilitat, que ja fa temps que es posa sobre la taula, de fer prealerta, un sistema d'avís preventiu, que fins i tot el pots desactivar en el sentit de dir, doncs mira, ara estic en un lloc en el que no em pot sonar, el tinc desactivat, però el puc llegir, perquè és una alerta preventiva, és a dir, no et passarà com ara ens està passant al Vallès Oriental, que és un avís de vigilància, abans li dèiem avís d'observació, no? I sí que te l'enviem ràpid perquè prenguis una decisió, no? Doncs l'alerta aquesta que sona de forma tan estrident, la que ara tenim, és la que serveix, doncs, per fer aquest tipus de missatge ràpid, no? O, per exemple, quan els bombers estan treballant en un incendi i necessiten confinar la població, doncs aquí l'alerta s'envia en aquell moment, tal com ells veuen una situació complicada que requereix el confinament de la població, i s'envia perquè la gent sàpiga que s'ha de confinar, no?
0: Tenir més eines al final per un temps que és més complex, no? I al final també necessiten més eines més complexes. Ara mateix, consellera, som a Palafolls, just davant d'una biblioteca, bé, del que queda biblioteca. Sí. Ara parlarem també amb l'alcalde i amb la directora de la biblioteca, Enric Miralles, de Palafolls, també aquí en directe. Estem fent un recorregut per les zones més afectades del Maresme. Hi ha una persona encara desapareguda al Maresme, almenys hi ha dos testimonis que certifiquen que una persona va desaparèixer. Què se'n sap?
9: Bueno, ahir, quan vam fer la darrera sessió del comitè del CECAT, bombers ens deien que el que era la recerca amb rieres, doncs no s'estava donant resultats en el sentit de trobar ningú, i que per tant, doncs, avui s'explorarien altres fórmules, perquè a mar era molt difícil poder fer recerca amb l'estat de la mar, i avui es continuaria, doncs, a veure com es podia, doncs, intentant, a mar ara mateix no es pot fer la recerca, però bueno, esperem a veure quins resultats passen. Jo tenim amb això, perquè realment sempre aquesta és la part més complexa, no?, de tota emergència, quan hi ha persones que queden afectades, com les dues persones, doncs, que han perdut la vida en aquest episodi, i aquesta persona que estem encara buscant-la i està desapareguda.
0: Aquest és un dels balanços, després hi ha els danys materials, però és veritat també, no sé si consellera fa un balanç positiu en el sentit que s'han evitat moltes víctimes. Per exemple, pel que fa a la mobilitat, es van decretar confinaments, s'ha restringit també la mobilitat durant aquest cap de setmana. Com ha sigut el comportament de la gent?
9: La gent ha actuat amb molta responsabilitat i aprofito per agrair-lo, no? La gran majoria de persones, establiments, han actuat amb una responsabilitat que ens demostra que estem preparats, no només des del punt de vista dels operatius, que els bombers actuen amb professionalitat, que els serveis de protecció civil, que el SEM, que els alcaldes, que les policies locals, que tothom es comporta per atendre de la millor manera possible l'emergència i rescatar les persones i ajudar-les en els moments més difícils, sinó que la població també pren consciència cada cop més i actua amb responsabilitat. Jo crec que en l'episodi que hem viscut aquest cap de setmana, veient l'impacte que ha tingut a molts dels nostres municipis, amb quantitats d'aigua acumulades impensables, sense anar més lluny, a Barcelona, a l'estació de Can Bruixa, superava els 200 litres durant tot l'episodi. És una barbaritat d'aigua, això. Si no haguéssim fet les restriccions que ens van fer i la gent no hagués respost, avui estaríem parlant d'una situació molt més dura, a efectes de danys personals.
0: Clar, el que passa que aquí també hi ha una situació, consellera, que és l'orografia, no? És a dir, al final estem parlant, per exemple, al Maresme, no? Té una orografia molt determinada que genera moltes grans inundacions a les rieres. Els experts subratllen que cal crear també zones inundables perquè no s'inundin altres espais. No sé si en aquest sentit també urgeix i demana al país que hi hagi una reflexió més aviat des d'un punt de vista més nacional, que impliqui també potser un pacte de país per repensar també com tenim ara mateix el país pel que fa a les zones inundables.
9: Sí, això s'està treballant també des d'àmbit de territori. Si recorda, vam fer el decret de càmpings per prendre les millors decisions, no anar en contra del sector, sinó de demanar al sector per protegir-lo i que pugui protegir les persones que són usuàries, no? Per exemple, que són qüestions que són molt importants de cara a adaptar-nos, és el que abans comentàvem, no? Com ens adaptem per viure bé en un clima, perquè ja no és el temps que canvia, no ens està canviant el temps, ens està canviant el clima, no? Llavors comença a un clima canviant que fa que les nostres vides, en segons quins moments, s'hagin de reprogramar, reajustar i protegir, no? Com ho fem, això? Doncs s'ha de fer des d'una mirada transversal i de diferents actors institucionals, no? Pues l'actualització dels llindars de vulnerabilitat per part de l'ACA, pensar el territori d'acord amb aquests nous llindars, fer els plans d'autoprotecció d'aquelles activitats que fem a l'exterior, i anar avançant també, doncs, amb aquesta idea, no? Que l'escalfament global té conseqüències sobre les nostres vides. I ens podem, doncs, organitzar i prendre les millors decisions, no? Organització, innovar en el sentit de dotar-nos de mecanismes com són, doncs, les tecnologies, no? Les tecnologies ens ajuden a poder predir millor els sistemes d'alerta primerenca, els radars, que cada cop són més precisos, doncs tot plegat, protegir-nos millor i que ja que no podem triar, no podem triar el temps que fa cada dia, doncs donar la millor resposta per poder continuar amb les nostres vides i no posar-les en risc.
0: És la consellera Núria Parlon, consellera d'Interior. Gràcies per acompanyar-nos i per atendre la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies.
0: I ànims. Protecció Civil, canviat un és alert poc abans de les 8 del matí per pluges intenses, com dèiem, al Vallès Oriental i al Maresme per les pròximes dues hores. Protecció Civil que demana també extremar les precaucions, com ara deia la consellera, en la mobilitat i no acostar-se també a zones inundables. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Doncs, com estan en aquest temporal?
6: Anem seguint amb atenció les tempestes que van entrant des de la costa cap a l'interior, especialment afecta el litoral i prelitoral central i del nord de la Costa Daurada, també l'extrem sud de la Costa Brava. Hi ha precipitacions que ja són molt abundants, han arribat als 80 litres per metre quadrat a Granollers, 32 a Parets del Vallès, 20 a Sant Pere de Ribes. Això són registres oficials. D'altres estacions ens marquen fins a 60 litres a Lliçà d'Amunt, Sant Pere de Ribes, el Garraf, en alguns casos arriben als 40. Això està provocant una crescuda de rius i rieres. Per exemple, el Tenes, el seu pas per Lliçà, ha passat de 1 a 120 metres cúbics per segon en tan sols una hora. Vol dir que en una hora ha passat de pràcticament no portar aigua a baixar la mateixa aigua que està baixant en aquests moments pel riu Ebre. Estan creixent altres rieres, com per exemple la riera de Rubí, que baixa amb uns 30 metres cúbics per segon. El Tenes també és un afluent del Besòs, per tant la crescuda del Besòs s'anirà notant aigües avall, així que cal extremar la precaució. Hi ha acumulacions d'aigua molt important en zones fondes, per exemple de Granollers, i se'n poden produir més en altres sectors, per exemple del Vallès Occidental, on ara mateix les pluges són fortes, i les pluges d'aquí una estona seran més intenses. A la ciutat de Barcelona hi ha una nova tempesta que està a punt de tocar terra.
0: De seguida anem cap a Granollers. Gràcies, Eloi, i també cop d'ull ara a les carreteres, Clàudia Serra.
7: Sí, perquè aquestes pluges a les carreteres es tradueixen en moltíssimes retencions, col·lapse en diversos punts de la xarxa viària. A aquesta hora, les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat, fora de l'àrea més propera a Barcelona, molta precaució, ara ho dèiem, a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, on hi ha tornat a ploure amb força. Hi ha cua a la ronda que enllaça aquesta ciutat amb altres municipis com la Roca, les Franqueses i Canovelles, també a la P7, a la C17 i a la C59 en el tram del Vallès Oriental. I atenció també al Maresme, amb retencions importants des de Mataró a la C60 en sentit Granollers i a la C32 en sentit Barcelona.
0: I a les Rodalies, com les tenim ara mateix, estació de Sants, Joan Garcia?
8: Doncs pendents de com impacta aquest mal temps a la R2 Nord i a la línia del Maresme. La R2 Nord ha començat el dia amb trens des de Granollers Centre fins a l'aeroport i Castelldefels, i de Sant Celoni a Granollers amb autobusos, però veurem què és el que passa amb aquesta línia. I a la R1, la del Maresme, doncs amb alguns trens que sí que entren a Barcelona però desviats per Passeig de Gràcia, i altres, la majoria, es queden a Badalona per agafar el metro. I confusió a primera hora, no hi havia informadors. Quan ja han arribat, el problema ha estat les pantalles, que anunciaven trens que no passaven. Adif ens ha explicat al matí de

0: aquí ja fa com una mica d'inclinació la carretera, ja està força colgat d'aigua, no hi ha ningú dintre, ha pogut sortir, i n'hi ha un altre també aquí baix a tocar la riera, que també està buit, i la resta de la gent, doncs, molts estan protegits a sota el pont perquè continua plovent, i els altres estem, doncs, com hem pogut anar aturant-nos de qualsevol manera, ja no hi ha tants nervis, perquè sí que hi ha hagut un moment que s'ha acumulat molt l'aigua quan plovia de manera torrencial i els vehicles han començat com a desplaçar per si sols, però ara ja no plou d'aquella manera tan gran. A més, la riera ja comença a engolir molta aigua i hi ha més tranquil·litat, tot i que la gent no es mou. I si algú fa algun moviment una mica imprudent, doncs aquí hi ha crits de persones que els diuen que no facin. Acabar de passar un noi que ha creuat l'aigua, que baixa amb força encara amb una moto i ha estat fortament increpat. Això és el que hi ha ara mateix aquí. La C60 també, veig els llums dels vehicles, està completament aturada.
1: Anem a les franqueses del Vallès. Saludem el seu alcalde, Juan Antonio Corchado. Alcalde, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, per dir-ho d'alguna forma.
1: Què està passant ara mateix, alcalde?
2: Bé, doncs ara mateix tornem a tindre carrers inundats amb força aigua, zones inaccessibles, i novament, igual que ahir, estem treballant per solucionar el problema. Ara ha disminuït la pluja, hem de dir,
1: Hi ha hagut un moment en què segurament ha estat una mica més de mitja hora, no? Que hi ha hagut molta pluja concentrada. Dèiem que a Granollers hi havia uns 50 litres per metre quadrat concentrats. Sí, recordem que els aiguats del cap de setmana van ser 250. Per tant, estem parlant de que en poc temps ha caigut molta aigua. I ara diu que la pluja ha fluixat,
2: Sí, ara ha fluixat una mica, però evidentment, com comenteu, fa mitja hora era una barbaritat, que hi ha moltíssima aigua. Bàsicament, en el nostre cas, és el mateix que passa a Granollers. Ahir va ser 243 litres, evidentment, en aquests moments no hi ha capacitat d'absorbir tanta aigua en tan poc temps, és cert.
1: Hi ha alguna zona, alcalde, que li preocupa especialment?
2: Doncs tenim dues zones molt concretes. En primer lloc, una accessibilitat al centre escolar, que ara mateix ho tenim complicat. S'està avaluant l'accessibilitat perquè s'ha inundat tota una zona més propera. Tenim una obra de DIF que ens preocupa, perquè hi ha un mur de contenció de la nova R3 que hi va tenir danys importants i estem avaluant també. I un pont per entrar d'una de les nostres organitzacions de Corral Amunt, que és Can Suquet, que també ens preocupa i hem buscat sortides alternatives perquè en aquests moments no, el pont no és accessible.
1: És Juan Antonio Corchado, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada i ànims.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: I ara mateix aquest...
3: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
5: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
6: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
5: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
6: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
5: Però hi ha finestres.
7: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
10: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Don Simón, bro, si quieres energía para tu día a día. Bro, Don Simón, bro, tiene proteínas listo para tomar.
12: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
13: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te en els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet... Aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
16: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: I ara mateix en directe som a Palafolls. De fet, som davant d'un dels equipaments més emblemàtics d'aquí, és la biblioteca. Ens acompanya l'Anna Miralles, que és director de la biblioteca Enric Miralles de Palafolls. Què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia a tothom.
1: I també ens acompanya el seu alcalde, Francesc Calabà.

0: Alemanya. Alcalde de Palafolls, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Alcalde, expliqui'ns què és el que veiem. A veure si ho podem descriure pels nostres oients.
2: Doncs el que veiem és un equipament emblemàtic, és la Biblioteca Enric Miralles, que està negada, literalment. Ahir estava a metre i mig, avui estem a dos pams. Per tant, tot el que està per sota de metre i mig està perdut. Tots els llibres, tot l'equipament informàtic, tota la infraestructura, mobiliari, tot està perdut. I això és degut a la intensitat de la precipitació, la quantitat de litres que va caure i segurament també a la ubicació d'aquest equipament, que ha fet que sigui impossible de poder subsanar aquesta circumstància.
0: Que estem veient aquí, fustes, tot està molt malmès, és molt difícil de recuperar, no sé, en les sensacions que tens tu que treballes aquí cada dia.
3: Sí, estem tots molt consternats, amb el cor trencadíssim. Veure-ho, no?, ahir quan vam venir, que encara hi havia tot el nivell d'aigua, semblava una peixera, impressionava, però després quan ha baixat tota la fang, tota la trencadissa, tots els llibres, els DVDs, els jocs de taula, tot el mobiliari, no?, una biblioteca tan especial que em consta que molta gent, no?, l'estimem, doncs estem fets pols, amb ganes de poder donar-li la volta a això ràpid, perquè és que l'escenari és dantesc, és... fa por.
0: Aquest alcalde és un dels desperfectes que hi ha al municipi, n'hi ha d'altres. Una de les coses que em deia ara és també per la construcció, el lloc on s'ha construït aquesta biblioteca. Què vol dir?
2: Bé, estem parlant d'una zona que era aiguamolls i que el projecte constructiu soterra aquest equipament per aconseguir tota una sèrie d'efectes que s'aconseguien, i que eren espectaculars, de la sortida de la llum i a la natura des d'aquesta biblioteca. Però això fa que la xarxa de clavegram estigui per sota de la línia general i, per tant, quan la línia general entra en càrrega, no hi ha manera d'evacuar. I amb una intensitat com la que va caure ahir i amb la quantitat de litres que va caure ahir, va ser impossible de poder gestionar això. Per tant, en aquest sentit, el que hi ha aquí és un repte també d'enginyeria civil per poder aprofitar aquest equipament, i si aquesta és la nova normalitat, això que s'està dient, no?, amb el canvi climàtic, doncs tenim un problema, no només aquí, en aquest municipi, i no em consta que també en molts altres municipis, tenim un problema per poder habilitar zones que estan exposades a aquesta circumstància i que estaran encara més exposades a partir d'ara.
0: Per tant, més que tornar a obrir la biblioteca, el que es plantejaran és obrir-la a un altre lloc?
2: No. Ens plantejarem tornar a obrir aquesta biblioteca, només faltaria. Però tornar a obrir aquesta biblioteca vol dir prendre mesures a mig termini i a llarg termini, perquè si no estarem exposats a aquesta circumstància de manera constant, cosa que això hauríem d'evitar-ho, evidentment. Per tant, hem de prendre aquestes mesures que potser no es van dissenyar d'inici i que ara es fan molt necessàries.
0: Però veieu poder recuperar, entre recuperar alguna cosa, Anna?
3: Doncs de 5 gastants que hi ha a les prestatgeries, els dos últims potser, encara no ho hem pogut veure perfectament, però els dos últims de dalt potser sí, els tres de baix no, o sigui que jo crec que el 80% ben bé s'ha espatllat. Però al cap i a la fi això són diners, recursos, les administracions, no?, estan aquí a sobre i crec que això ho recuperarem, i confio molt, doncs, això, amb la gent, no?, amb la ciutadania. És que, de veritat, jo no estic acostumada, no?, ells com a alcaldes i han tingut, no?, el Glòria, han passat altres imprevistos molt importants, però jo, per mi, tot això és nou i la gent ens ha arribat per tot arreu, el seu escalf, el seu ganes de donar suport i ajuda, no?, i això, bueno, ens dona molta esperança i estem tots, doncs, per aquesta banda, com molt il·lusionats per viure... No, que bueno, aquests moments que, en veritat, dins de la tragèdia, doncs aquesta humanitat dona esperança i ganes de seguir.
0: Sí, el que passa és que, clar, estem davant d'on estem, d'aquesta incertesa, no?, i al final veiem com sense la gent, sense l'administració, doncs això és un desastre, i per tant aquí també cal posar en valor els serveis públics, ho fèiem a les 8 del matí a la portada, però també la força de la gent, no?, veure avui la gent com, o ahir, com reaccionava, traient aigua, ajudant veïns, o veure com aquesta força, doncs, de gent que s'acosta aquí i diu com puc ajudar, és una demostració de que encara hi ha esperança, alcalde.
2: Sense cap mena de dubte, de fet, sense això no som res, és a dir, si perdem aquell element que ens uneix, que és el que compartim, no?, allò que ens fa societat, doncs no som res, no? Hi ha moments en què perdem aquesta esperança, Hi ha moments quan veiem l'incivisme, hi ha moments quan veiem situacions que ens sobten i que diem com pot ser possible, no? Però també és veritat que de circumstàncies com aquesta surt el millor de la gent, no? I ara el que ens angoixa també els que som responsables d'aquests aspectes col·lectius, no? És que cada decisió que prenem, la prenem al moment que toca i que sigui el màxim d'efectiva possible, perquè avui mateix el cor s'encongia quan ha començat a tornar una altra vegada i ha fet una altra vegada un xàfec molt intens, que ahir el que va passar és que va durar hores aquest mateix xàfec intens, no? Però aquesta banda sonora del xàfec d'avui ha fet que moltíssima gent pensés, ja hi tornem a ser, no? I aquesta és una circumstància que també ens afecta i que hem d'intentar gestionar, no? A nivell de, perquè hi ha molta gent que també ja ha començat a trucar una altra vegada, ja ha preocupat una altra vegada, perquè els soterranis estan allà mateix, els baixos estan allà mateix, i la terra està com està, de xopa i no xupa, no?
0: A banda de la biblioteca, quan es recuperi el calde, digue'm un parell de coses importants per si algú que ens estigui escoltant, que no ha estat mai a Palafolls, que vulgui que pugui venir a veure.
2: Mira, tenim dos o tres punts negres que són els que nosaltres hem d'intentar arreglar perquè això pugui ser una opció. Tenim el pas per sota de la carretera que va a la Costa Brava, a Blanes, no? Que aquí se'ns ajunten dues rieres i d'un pas de 5 metres passem un pas de metre i mig i aquí és on se'ns tapa tot i a partir d'aquí totes les rieres queden engolfades. Tenim punts a la Ciutat Jardí, que és l'urbanització, en què hi ha una quantitat d'esllavissaments enormes i de murs que han caigut també enormes, no? I ara comença a ploure la mar de bé.
0: Comença a ploure de nou, sí, amb intensitat.
2: Sí, i tenim també una altra circumstància, és que tenim una xarxa de camins, als municipis tenim això, tenim una xarxa de camins enorme que dona servei a veïnats, però també a explotacions agrícoles, que són la mar de productives i la mar d'eficients, no?, que estan destrossats aquests camins, no? I que ara mateix tenim, per tant, la comunicació interna del municipi totalment exposada.
0: Alcalde, molts ànims. Gràcies per acompanyar-nos. És Francesc Alemany, alcalde de Palafolls. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
0: I Anna Miralles, també director de la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls. Gràcies i molts ànims.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: 9301-7474. Avui és un dia també d'incidències. Està plovent arreu del país. Molta atenció al que passi a Granollers. Hi ha oients que ens estan trucant. Per exemple, en Xavi. Xavi, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
0: Tu diràs, Xavi.
1: Doncs mira, sóc a Madrid i era simplement per informar-vos de les afectacions que està tenint el pont aeri. Soc dins l'avió, un embarcament que hem començat a 6:45. Som aquí des de les 7 i, en principi, ens han dit que sortim d'aquí 10 minuts, però sentint-vos a tu i l'Eloi, la veritat és que ho dubto.
0: I ara mateix, Xavi, què és el que faràs?
1: Doncs mira, ara mateix estem aquí a l'avió. Tampoc ens han donat l'opció de sortir-ne.
0: No diuen res.
1: De fet, l'última notícia és fa una horeta que ens han dit això, que cap a, si tot anava bé, cap a les 8. M'han dit 8:40 i ja ha passat. Per tant, ja encara més retard, no? No sé, simplement això, no? Aquí informar que l'afectació planària és important.
0: Doncs queda explicat i reivindicat. Ara també intentarem saber més informació del que t'està passant. Xavi, gràcies.
1: Molt amable.
0: També ens truca el Josep. Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard.
0: Tu diràs, Josep.
4: Soc en Josep Seoane, soc director de Servei de Prevenció de Vitali i us volia comunicar que, bueno, que has fet una entrevista ara en la política, no vull dir noms, però els hi agradaria...
0: El
4: que volia
0: manifestar... Parlant, sí,
4: sí, pues, el que volia manifestar és que, sisplau, que els ciutadans no ens prenguin el pèl i que no som tontos, perquè la situació ha sigut molt perillosa. Tenir una unitat mòbil que s'està desplaçant per Granollers, una companya vostra, Ricard.
0: Sí.
4: Jo he travessat Granollers parets i et puc dir que la situació ha sigut molt tensa, molta por, gent que el cotxe se li anava, gent que he tingut que baixar, estic tot mullat per intentar ajudar, però ens hem posat en perill, i que, sisplau, que siguin, igual que el cap de setmana, i ens sembla perfecte prendre les millors mesures entre tots, i la ciutadania seria la primera, i ho fem, perquè avui no s'ha prohibit o no s'ha enviat aquesta alerta abans d'estar en situació. Perquè, ja et dic, jo he passat molta por en el cotxe, encara estic desplaçat i aturat en una carretera, i demanaríem als polítics i a tothom, sisplau, que realment són ells els responsables, nosaltres també, però que no ens preguin de tontos perquè estem a les carreteres i aquesta situació... ens l'han trobat de cop. No ha sigut algo que nosaltres, jo he vist la previsió era a partir de les 11 del matí.
0: Sí, sí, s'ha avançat.
4: Jo he sortit a les 6:30 del matí de la feina i mira quina hora és i encara no m'he desplaçat ni mitja hora de trajecte, Ricard.
0: Sí,
4: l'alarma m'ha sonat quan estava dins del cotxe. Llavors puc entendre aquestes situacions quan la gent passa por, quan la gent passa desgràcies, sí. Perquè si els polítics realment i el món empresarial no es posem d'acord, això seguirem patint, per desgràcia, la pèrdua de vides, que és el més important en aquest món. El material és el de menys, però les persones no, sisplau. Mm.
0: Queda clar, Josep, gràcies per trucar.
4: A tot moltes cas... gràcies.
0: Oi, sí que hem de dir que aquesta previsió no hi era, és a dir, que no hi havia cap pronòstic que digués el que ha passat aquest matí, no?
5: Exacte, aquest matí prevèiem tempestes sobre el mar que en alguns moments toquessin terra, el litoral i prelitoral. Això podia passar, de fet els models ens ho marcaven sobretot als dos extrems de la costa, alguns models ho marcaven localment a la costa i prelitoral central, però cap model marcava la dimensió de les tempestes que estem tenint en aquests moments.
0: Ja, doncs aquí tenim un problema, perquè això vol dir que estem exposats a aquesta vulnerabilitat que ara explicava perfectament el Josep. No, ell demanava més avisos, però clar, si no hi havia cap pronòstic del Servei de Meteorologia que donés aquest pronòstic, aquesta situació que podíem viure, sí que és que hi havia pluges importants a les 11 del matí, no, Eloi? Anunciades?
5: Sí.
0: Però sí. Res preveia que passaria el que ha passat a Granollers.
5: No, i fins i tot també durant la matinada, eh? Però clar, o sigui, al final el que s'ha format és un altre sistema convectiu molt semblant al del cap de setmana, no amb tanta organització, no amb tanta violència, no tan persistent, però amb unes característiques semblants, per exemple, dimensions també entre la costa catalana i les Illes Balears. I llavors hi ha branques d'aquest sistema de tempestes que estan entrant, i estan entrant amb més violència, amb més persistència del que prevèiem.
0: Tenim el Quim al telèfon també. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tu diràs, Quim.
6: Doncs mira, res, estem aquí a Estic de Granollers, jo soc de Granollers, avui hem intentat anar a la feina amb cotxe, com bàsicament perquè estaven els serveis col·lapsats, jo sempre vaig en transport públic, però com que no n'hi havia, doncs la meva parella m'ha agafat el cotxe, i res, portem una hora intentant sortir de Granollers amb tot de carrers tallats, carrers inundats, es pot anar per aquí i no es pot anar per allà. Això realment és un caos.
0: Heu patit, Quim?
6: Hem patit, no hem patit en excés, diguéssim, sí que hem hagut de fer una mica de tripijocs perquè anem amb una criatura de 2 anys i poder-la posar dins del cotxe. El nostre carrer baixava un aiguat increïble i hem hagut de fer una mica de tripijocs per evitar, doncs, que l'aigua se'ns arrossegués o ens caiguéssim amb el nen en braços, però no hem patit, el que sí que això és un desastre. Ahir no es va fer cap mena de manteniment, de neteja, de res, tot el fang que es va acumular de l'altre dia, doncs seguia el carrer ahir, i avui, doncs, es veuen les conseqüències de tot plegat.
0: Quim, molts ànims i gràcies per trucar. Que vagi molt bé.
6: A vosaltres, una última cosa, si em permets.
0: Sí, també endavant, sí, i tant.
6: Sent dilluns, les alertes ens diu precaucions de mobilitat i, en canvi, el diumenge, tothom confinat a casa. Potser seria bé, doncs, també fer un més alerta acorde amb el que toca.
0: Sí, aquí hi ha un tema que ara també abordarem també a l'hora, que és el tema de les empreses. És a dir, que al final també hi cal una implicació, dèiem molt, valem molt, no?, la responsabilitat de la gent, evidentment, perquè hi ha gent que fa coses que no toca en moments de temporal, a la responsabilitat de les administracions només faltaria, no? Avui veiem com Rodalies va fatal, per cert, i també ens informen que l'andana de la Creu Alta de Sabadell, els ferrocarrils de la Generalitat, agafar el tren en direcció a Barcelona, hi ha 20 minuts de retard. Per tant, tot va amb molt retard, i l'altre és, com deia, les empreses, que també s'han d'implicar en aquests temporals, no? I aquí més important el que assenyales. Gràcies, una abraçada.
6: A vosaltres.
0: Ara en parlarem també a l'Àgora. Ens toca també la Tània. Tània, les franqueses, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Tu diràs, Tània.
7: Doncs mira, jo amb la meva parella, jo treballo a Barcelona i ella a Sant Fost, i aleshores com que els trens no funcionen des de passat Granollers Centre, doncs ell m'anava a portar a Mollet, hem sortit una miqueta abans de les 7, perquè com que no hi havia alarma, plovia, però tampoc era gaire cosa. I ha sigut intentar accedir a Granollers, a l'entrada, tot inundat, arbres caiguts... Bueno, no es veia res, o sigui, hem passat molta por, perquè no sabia... O sigui, no veies el cotxe davant i dius, potser és que me l'ensopego, és que era superperillós, i hem dit, és que està tot inundat, donem mitja volta, o sigui, la nostra vida val més que intentar anar a treballar. He penjat vídeos a Twitter perquè la gent, clar, no t'ho esperes, que no sortís, no?, de com era la situació, i gràcies a Déu hem trigat com 50 minuts en un trajecte de 5 o 10 màxim, hem pogut donar la volta perquè hi havia molts carrers tallats, la policia estava allà, estava la policia també donant voltes per intentar il·luminar perquè no es veia res, els semàfors no anaven, I gràcies a Déu hem pogut tornar a casa, però ara estem veient imatges.
0: Sí, ara ets a casa, Tània, i has arribat a casa. Sí,
7: sí, he arribat, ara estic veient vídeos d'ara mateix, que jo estava fa 15 minuts, i els cotxes estan atrapats de l'aigua que hi ha de la inundació.
0: Sí, sí, és que ara mateix tenim, ara actualitzarem el trànsit amb la Clàudia Serra, però tenim dos arbres que han caigut a una a la C-17 a l'alçada de Parets, hi ha un també a la P-7 a l'alçada de Montornès, i per tant tot això està afectant parcialment el trànsit, ara ho explicarem. Hi ha un embús, ara hi ha un embús, una situació de caos, i de fet nosaltres ara amb la unitat mòbil érem a Palafolls, ara anem cap a Granollers també perquè hi ha hagut també moltes incidències a l'hospital de Granollers i anirem cap allà per veure què és el que hi passa. Tània, moltes gràcies. I esmorzar tranquil·la. Que vagi molt bé. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim moltes incidències que anirem destacant en aquest especial a Catalunya Ràdio. Fem una pausa, 2 minuts, i d'aquí a 10 minuts, molta atenció perquè compareix el president del govern espanyol, tot apuntant a unes eleccions generals avançades.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
10: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
11: Una meravella és poder viajar.
12: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
13: Mm-hmm.
12: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
12: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
14: Citroën.
12: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
15: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
16: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
18: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
19: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
20: Skoda. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
21: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
22: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
21: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
22: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
23: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
23: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
14: Citroën.
23: Consulta Citroën.es.
25: El millor dia del món? El tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
26: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
27: Ferran Adrià, com està?
28: Bé, tranquil.
27: Però què et passa, que tots xalats, o què?
28: Escolta, mira, no em cridis, eh?
27: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
28: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
29: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
30: Això no és bo per la cuina catalana.
27: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
28: I si el bull i cau, caiem tots.
26: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
31: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
32: Estàs conegut.
33: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
34: Peugeot.
35: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat/Day One.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: De seguida repassem l'estat del temps amb Eloi Cordomí, però abans les carreteres. Com estan, Clàudia Serra? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs segueixen molt complicades. Avui un matí molt difícil. A aquesta hora encara hi ha cues a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona d'accés a la ciutat per la 2, per la B23, la C32 Sud, la C32.

0: C31, la C16 i la C58, també molt carregades les rondes. I fora de l'àrea més propera a Barcelona estem molt pendents de l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, on hi ha inundacions a la ronda que enllaça la ciutat amb la Roca, les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7 de la Roca del Vallès a Montmeló en sentit sud per la caiguda d'un arbre, a la C17 de la Garriga a Parets també per caiguda d'arbres, a la C60 entre Argentona i Granollers i a la C59 a Caldes de Montbui. Per tant, molta precaució en general a totes les vies d'aquesta zona entre el Maresme, Vallès Oriental, afectada per aquestes pluges que han caigut aquest matí.
1: I aquesta hora l'ACA informa, atenció, que el cabal del riu Tenes ha superat el llindar del perill de l'estació de Lliçà de Vall, zona Vallès Oriental, amb, atenció, 127 litres per metre quadrat. Eviteu, per tant, els accessos a la llera, als rius, als guals i els creuaments a nivells i a punts baixos. Pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández, com està ara mateix?
2: Doncs el llistat d'incidències és llarg, per això que diem des de primera hora del matí que no hi ha servei de trens en molts trams de les línies de Renfe, no hi ha servei, per exemple, en tota l'R7 i l'R8, també hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni, a l'R4 entre Terrassa i Manresa, també hi ha autobusos en comptes de trens, i en aquesta línia a l'R4 a Terrassa i Sabadell l'opció és agafar busos de línia i serveis de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, els que van de Massanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró i Blanes a l'Hospitalet, que es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del metro. Pel que fa a ferrocarrils, hi ha retards a causa de les pluges a la línia Barcelona-Vallès i a la línia Llobregat-Anoia, en concret a l'R6 i l'R60, s'ha interromput el servei entre Martorell i Sant Esteve Sarrovires per l'atropellament d'un senglar. Pel que fa al metro, no hi ha servei a l'L9 Sud entre Mercabarna i Europa Fira, i a l'L9 Nord entre 11 de setembre i Bon Pastor. Si em permets dir-te que Aena informa que per ara només hi ha una cancel·lació a l'aeroport del Prat, que és aquest avió que havia de sortir a les 7:05 cap a Madrid. Sí que hi ha, però, alguns retards derivats de les pluges.
1: Doncs gràcies. Aquesta és una de les conseqüències del que està passant d'aquest temporal. Per cert, també informa l'Ajuntament de Granollers que no hi haurà escoles. La consellera Parlon deia que sí, però ara veiem com, en aquest cas, l'Ajuntament de Granollers diu que no. Ho ha dit, en aquest cas, l'Ajuntament de Granollers. Cada municipi ha de triar les seves competències en aquest sentit, i és qui tria què és el que fa, i en aquest cas Granollers, doncs, han suspès les escoles per evitar també que tanta gent es mogui a aquesta hora. Gràcies. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, afegir el que acaba d'explicar la Maria, que ara mateix la línia que pateix més és la R2 Nord, la del Vallès Oriental, precisament. S'ha tallat entre Granollers i Sant Andreu. Des de Sant Andreu s'arriba a l'aeroport o s'arriba a Castelldefels. I entre Granollers i Sant Celoni, que hi havia autobusos, aquest servei, ens diuen des de Renfe, que s'ha hagut d'aturar, també pel mar del temps. Per tant, aquest seria el corredor ara mateix. Tots estan en problemes, tret de la R2 Sud i els regionals del Sud, tota la resta amb problemes, com hem anat explicant, però ara agreujat sobretot a la R2 Nord i al corredor del Vallès Oriental.
1: Doncs gràcies, Joan Garcia. I ara mateix nosaltres som a Palafolls, sortint de Palafolls, i veiem que com hi ha cotxes que s'ha quedat atrapats per l'aigua, i hi ha un senyor que està treballant aquí, intentant treure aquest cotxe. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Vostè on treballa?
4: Jo treballo per la grua, a Marte.
1: I està intentant treure aquest cotxe que s'ha quedat atrapat aquí a l'aigua?
4: Sí, s'ha quedat aquí clavado en l'aigua.
1: Aquí hi havia molta aigua, no sé si no, és que no l'ha vist l'aigua o què li ha dit?
4: No, dice que se había quedado tirada y el cotxe se ha quedado tirado aquí.
1: Veiem la creu de terme, per tant, ja és a la sortida de Palafolls, just aquí a l'extrem, davant d'una gasolinera. Hi ha un bassal d'aigua, que déu-n'hi-do el bassal d'aigua, com és, eh?
4: Ja, però, claro, yo no tengo culpa si la gente se mete aquí, ¿sabes qué quiere decir?
1: Uns 20 metres de bassal d'aigua.
4: Ja.
1: I ara té la feina aquí de treure el cotxe.
4: Yo tengo que sacar el cotxe d'aquí, sí o sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i molt bona feina.
4: Vale, gràcies.
1: Aquesta és la situació ara mateix a Palafolls, després d'aquest temporal a l'Icordomí que està afectant encara a Catalunya.
5: Bon dia, sí. Ara mateix ja tenim registres de 80-90 litres per metre quadrat a Granollers, a Lliçà entre 50-60, Parets del Vallès uns 40, també al Garraf, Sant Pere de Ribes, 45 litres per metre quadrat. I aquesta crescuda que comentaves fa un moment del riu Tenes ha arribat als 136 metres cúbics per segon. S'ha estabilitzat els últims minuts, és a dir, ja no creix més. Hem de tenir en compte que aquesta crescuda ha passat en una hora. És a dir, en una hora ha passat de pràcticament no portar res d'aigua, un metre cúbic per segon, a 136. Això vol dir que ara porta més aigua que el riu Ebre. en aquests moments. Llavors, les tempestes continuen descarregant a molts llocs del litoral i prelitoral central, especialment. Al sud de la Costa Brava, arriben al nord de la Costa Daurada. Les més intenses en aquests moments descarreguen sobre el Barcelonès, sud del Maresme, el Vallès Oriental continua plovent amb molta força i també hi ha nuclis de precipitació intensos, torrencials, entre el Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Això continuarà així durant tot el matí.
1: Eloi, deixem posar l'accent en el que deia també un oient, no? De per què no s'han arribat a enviar alertes abans. Revisant els models de probabilitat que hi havia, l'escenari que ha passat, quina probabilitat tenia?
5: Mira, ara estava revisant precisament aquests models, eh? Llavors, ens sortia que la probabilitat que caiguessin més de 20 litres per metre quadrat en alguns punts del prelitoral era d'un 5%. És a dir, sí que preveien pluges de 10 litres o més. Val? Això, la probabilitat era una mica més alta. Però que arribés a passar d'aquests 20 litres, la probabilitat era molt, molt baixa. I fins i tot en els escenaris extrems, és a dir, quan es fan models meteorològics, normalment es fan petites variacions a les condicions inicials per veure cap a on evoluciona això. Doncs si agafem la variació que dona un escenari més extrem, pronosticava aquest matí pluges de 20-30 litres per metre quadrat i en cap cas aquests 90.
1: Eloi, t'haig d'interrompre.
5: L'últim episodi...
1: Sí.
5: Perdona.
1: No, digues, feu-me'n, sisplau.
5: No, l'últim episodi, el d'aquest cap de setmana, quan veiem els màxims de precipitació que podien arribar a caure, deien 200-300 litres.
1: Sí. Per tant, gràcies, Eloi. T'has de deixar, perquè està sortint ara mateix el president del govern espanyol, que compareix. Sentim-lo.
6: Les diputades decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos tres años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos, duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Pedro Sánchez acaba de anunciar que convoca eleccions anticipades el 29 de novembre.
6: El momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Doncs són les paraules, la compareixença del president espanyol ara mateix en directe a Catalunya Ràdio. Eleccions anticipades a Espanya. Pedro Sánchez, que havia anunciat que hauria eleccions l'any vinent, les avança el 29 de novembre i ho fa dissolent les Corts, és el protocol que cal, ja ho ha comunicat d'ahir el cap d'estat, i ho fa, diu, en un moment de cruïlla en què cal ser més. Pedro Sánchez convoca eleccions, diu, depèn de vosaltres. El món s'acosta a una època de grans perills, però també de grans oportunitats. Haureu de decidir, diu a la ciutadania, quin paper voleu jugar. A aquesta hora saludem a Sara González. Bon dia, Sara, com estàs?
7: Molt bon dia.
1: Aitor Arriaga, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Toni Bolaño, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: I Pau Llong, bon dia.
10: Bon dia, maco.
1: Valoració ràpida de la convocatòria d'eleccions avui, en aquest especial que farem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem de totes les claus del que té per davant Pedro Sánchez. Parlem també amb el portaveu de la protesta que hi ha d'habitatge del sindicat de llogateres, perquè és un dels elements clau també per entendre aquestes eleccions. Parlarem també amb el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, i ens acompanyarà també Míriam Nogueres, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, que és una de les causes que ha provocat aquest avançament electoral. Sara González, valoració.
7: Bé, és una jugada arriscada, com totes les que ha pres Sánchez en els últims anys, i dic arriscada perquè la gent que està protestant al carrer no està demanant Pedro Sánchez eleccions, sinó està demanant una solució per la crisi de l'habitatge, i després perquè té totes les enquestes en aquests moments en contra. Probablement, si el president ha decidit convocar ara, és perquè hi havia un pro, i és l'únic moment on ha tingut un pro, que és tenir un relat de campanya, i ell l'ha dibuixat molt bé, no? O democràcia o autoritarisme, és un marc en el que s'hi sent més còmode que no pas en altres que tenia anteriorment, com la qüestió de la crisi de Ceuta, i per tant ara veurem també com es reposicionen la resta d'actors, que, recordem, molts d'ells no tenen encara un candidat clar.
1: Aitor?
8: Sí, jo he vist un Pedro Sánchez que igual que el 23J, doncs aquella convocatòria anticipada d'eleccions, allà sí que ens va agafar per sorpresa. Aquesta vegada no ens ha agafat per sorpresa. Presenta les eleccions amb el mateix marc mental del 23J. Vull recordar que les enquestes aleshores també donaven a PP i Vox una majoria absoluta bastant folgada. Finalment es va produir doncs el resultat que tots coneixem, i després també m'ha agradat que digués lo de hemos cometido errores y no hemos tenido tiempo. Però clar, és que Pedro Sánchez també té una hemeroteca important, i en el seu dia va dir: con el PSOE no habrá más desahucios.
1: Toni.
9: Bueno, el decret de Mari Carmen no és la purga Benito, o sigui, no se solventaven les coses, però sobretot sí que es donaven passos. I contestant a l'Aitor ja per provocar, Junts per Catalunya no ha fet absolutament res per l'habitatge. Però jo crec que avui l'eslògan del president Sánchez és: qui pugui votar, que voti. O sigui, ha fet l'escenari sobre l'habitatge, bàsicament, i o ells o nosaltres, o retrocedir o avançar, de tal manera que, diguem-ne, passa pàgina, o intentarà passar pàgina, del pitjor tema que arrossega l'esquerra, que és la immigració. Per cert, una immigració que aquests dies hem vist que el PP està a favor, perquè si vol crear 600.000 llocs de treball per construir no sé quants milions d'habitatges, o són immigrants o no n'hi ha.
1: Pau Llong.
10: Bé, jo crec que el PSOE i Pedro Sánchez en particular demostra que no està interessat en solucionar la qüestió de l'habitatge, sinó que està interessat en anar a eleccions en les millors condicions. El PSOE i Pedro Sánchez no tenen cap dada que doni una majoria millor de la que té. Aquest argument de que necessita disposar de més majoria de la que té, segons totes les enquestes, a no ser que hi hagi una transformació enorme en aquests dos mesos que venen, doncs sembla que no hi serà. Per tant, això el que demostra en el fons és que la voluntat de solucionar aquest problema no hi és. Jo crec que aquests dos mesos se li poden fer molt llargs. Recordem que el PSOE És el PSOE també de la llei de desnonaments express, és el PSOE de les socimis, és el PSOE que va rebutjar la compra d'habitatge no residents. És a dir, la idea de que li serà fàcil capitalitzar la lluita que ara mateix està ocupant bona part dels carrers de l'Estat, doncs és una mica estranya i li costarà fer-ho. Però sobretot això, no? En un moment en el que hagués pogut seure a la taula i aprofitar les contradiccions de Junts, que ara s'han posat aquesta vestidura progressista i que sembla que estan molt preocupats també pels grans fons i pels lloguers d'habitacions i lloguers de temporada, tot i que Junts també hi van votar en contra, el PSOE hagués pogut asseure Junts i treure un bon reial decret, doncs prefereix prioritzar els seus interessos electorals i de mantenir la cadira, que no pas transformar legislativament el Congrés dels Diputats i la majoria parlamentària.
1: Aquesta és la primera valoració dels nostres agonistes. De seguida podreu analitzar, perquè avui farem un especial per analitzar tot plegat, però abans també estem pendents d'aquest temporal. Eloi Cordomí, ara mateix afecta el litoral també de Catalunya?
5: Sí, amb tempestes molt fortes. De fet, hi ha una gran tempesta sobre el mar que té un desenvolupament vertical que en alguns punts arriba als 20 quilòmetres d'altura. Això vol dir que l'aigua precipitable és molt elevada, pot caure molta pluja, i hi ha grans nuclis de precipitació ara mateix sobre el mar que apunten cap al Barcelonès, Baix Llobregat i altra vegada probablement Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, on ja està plovent amb ganes. Les pluges també arriben al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada, així que molta precaució amb aquest gran sistema convectiu una altra vegada que s'ha format sobre el Mediterrani, que està dirigint-se cap a la costa i prelitoral.
1: Aquesta és la fotografia del temporal ara mateix. Clàudia Serra, i a les carreteres, quin és l'estat de la situació?
0: Doncs situació molt complicada, perquè aquestes pluges el que fan és provocar retencions en punts que habitualment a aquesta hora ja n'hi ha, però que avui el trànsit encara és més complicat, sobretot a l'entorn de Barcelona. D'accés cap a la ciutat hi ha cues a la 2, a la B23, a la C32 Sud, a la C31, també a la C16, a la C58 i a la Ronda Litoral i a la Ronda de Dalt. Fora de l'àrea més propera a Barcelona, molt pendent sobretot de Vallès Oriental i Maresme, on la pluja ha provocat noves incidències. Hi ha noves inundacions a la Ronda de Granollers, que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7 de la Roca a Montmeló per la caiguda d'un arbre en sentit sud, a la C17 de la Garriga a Parets, també per caigudes d'arbres, i a la C60 d'Argentona a la Roca del Vallès.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros. Un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
14: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
15: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
16: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
15: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
18: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
19: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Recordes el teu primer Corsa?
21: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Disney? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
22: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonc.
4: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: 10 minuts, serà 9:45, som al Matí de Catalunya Ràdio en aquest especial informatiu, seguint les pluges i les afectacions a les carreteres, però també valorant aquest anunci del president del govern espanyol d'avançament electoral amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonc. Pedro Sánchez, que avança les eleccions generals el 29 de novembre, això vol dir que posa fi a aquesta legislatura després de la derrota dels decrets d'habitatge i també de les multitudinàries mobilitzacions que hi ha des de dissabte en pràcticament molts punts importants del país. Unes urnes que s'obriran el 29 de novembre i atenció perquè ara també s'obren nous escenaris i, per exemple, formacions com Aliança Catalana, ara ho explicarem, es podrien plantejar anar a aquestes eleccions generals. Hi ha divisió interna a Aliança, ara ho explicarem en detall, però tindrien temps fins al 26 d'octubre si volguessin presentar candidatura. Un escenari incert que també preocupa ara mateix Junts, Sara, perquè Junts està molt preocupada pel que diuen les enquestes darreres.
7: Sí, però és veritat... Sí, sí, o sigui, aquest darrer cap de setmana hi ha hagut una enquesta que, evidentment, no només preocupa a Junts, sinó que també preocupa al Partit Socialista, tot i que és veritat que consideraven, o això deien, que estava una mica sobreestimat el resultat d'Aliança. I, de fet, el CEO, i veurem a l'octubre com surt un CEO, la tendència d'Aliança era a l'alça, però començant una frenada, igual que hi havia certa frenada de Vox. Però bé, al final les enquestes són tendències, i és veritat que el creixement d'Aliança és brutal. Deies ara sobre la possibilitat de presentar-se a les eleccions generals. És veritat que hi ha dirigents dins d'Aliança que en són partidaris, però pel que sabem, la que no és partidària és la pròpia Sílvia Orriols, sí, que de fet va arribar a amenaçar amb muntar un partit nou i deixar Aliança si es decidia presentar-se a les generals, entre altres coses perquè es trenca el relat, no? És un partit que el que vol és la independència de Catalunya per sobre de tot.
1: Ara ho explicarem també en detall del que hem pogut saber, perquè hi ha també novetats al respecte.
7: Clar, dijous, quan parlàvem amb dirigents de Junts sobre què pensaven fer, no s'havia reunit encara l'executiva per decidir el vot dels decrets, però no veien amb mals ulls anar a unes eleccions, tenim present que compten que Aliança Catalana no es presentarà en aquestes eleccions, almenys ara aquest és l'escenari, i que comptaven que Carles Puigdemont, a partir de demà, doncs pot ser que pugui tornar. A mi se m'obren uns quants dubtes. El Suprem farà algun moviment per retirar l'ordre de detenció amb una campanya electoral ja activa i amb unes eleccions ja convocades?
1: El Suprem, no? És a dir, el Suprem podria dir, clar, com que estem en període electoral, no aplico això fins que passi el període electoral per no interferir en unes eleccions, que seria patètic, perquè estaria negant un dret polític a una persona. Però, vaja,
7: bé, però res ens sorprendrà.
1: Estem acostumats.
7: Clar, la creativitat del Suprem no la subestimarem, no? Oh. Però ara és veritat que hi ha un argument de pes al qual es pot acollir per no fer aquest moviment. Clar, per Junts no és el mateix fer aquesta campanya electoral amb Carles Puigdemont aquí que amb Carles Puigdemont encara sense poder tornar. Com no seria el mateix, potser, decidir fins i tot que Carles Puigdemont es presenta com a candidat si realment se li aplica l'amnistia. Però a mi és un interrogant que ara se m'obre. Quin és l'impacte sobre l'amnistia? I, a més, amb la paradoxa de que Junts va fer possible aquesta investidura de Sánchez i aquesta legislatura amb el catalitzador de l'amnistia i al mateix temps, d'alguna manera, ha contribuït a fer-la caure sense que Carles Puigdemont hagi pogut tornar encara.
1: Atenció i precaució al que està passant amb les pluges, eh? Ara ho actualitzarem, però hi ha situació també complexa a Granollers i també situació complexa del trànsit. Per tant, molta precaució a les carreteres i intenteu evitar desplaçaments si no són necessaris. Tània Tàpia, des de Madrid, què és quin és el run-run ara mateix després d'aquest anunci electoral?
6: Doncs era una, pràcticament un secret que tots estàvem comentant tot el cap de setmana, perquè hi ha hagut molta pressió de l'entorn de Pedro Sánchez, també del partit, perquè convoqués. Deien que no hi hauria una oportunitat millor. Si voleu, recuperem els moments de com ha expressat ja aquest avançament electoral amb un discurs molt ideològic. Ha dit que és l'oportunitat de tenir un congrés amb una majoria més àmplia que els permeti fer més coses. Ha reconegut errors, ha dit que no han fet prou, per exemple, en habitatge, i per això demana anar a les urnes el 29 de novembre per doblegar, entre altres, les elites.
8: Que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
6: En un missatge, l'hem sentit en directe, on ha guardat el titular per al final, aquest avançament el 29 de novembre. Ja li ha dit en el rei, també reunirà aquest matí el Consell de Ministres per deliberar prèviament, l'obliga la Constitució a fer-ho així, i on ja directament ha interpel·lat a la gent, diu que són unes eleccions per situar-se al costat correcte de la història.
8: Los españoles y españolas tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda, o continúe avanzando.
6: Serà matí de reaccions. A les 10 del matí surt Alberto Núñez Feijóo a la seu del PP a Gènova. També roda de premsa de l'espai a l'esquerra del PSOE. El 17 d'octubre serà el moment de llançar el que han anomenat com a front ampli. Llavors dirà qui és el candidat. Reacció també de molts ministres i a les xarxes. Diuen que estan a punt, se la juguen totes el 29 de novembre.
1: Estarem pendents de la compareixença de Feijóo. Gràcies, Tània. I estem també pendents del que està passant ara mateix a Granollers. Atenció, perquè Protecció Civil està a punt de llançar un nou avís, una nova alerta, un nou és alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental. Demana confinació a la població, que es protegeixin a l'interior d'edificis i que, si arriba l'aigua, doncs recordar que s'ha de pujar a planta superior dels edificis. Cal evitar soterranis i zones baixes. I en cas de perill, recordeu que podeu contactar al 112. Eloi Cordomí, quina és la situació ara mateix?
5: Mira, hi ha un nou avís també de vigilància de 90 litres en 3 hores al Vallès Oriental, amb nivell vermell, a la Selva, al Maresme, amb nivell taronja, i tot el litoral i prelitoral amb avís per intensitat de pluja de 40 litres en mitja hora. En aquests moments, el riu Tenes ha baixat una mica de nivell. Havia arribat a 136 metres cúbics per segon, més que el que porta el riu Ebre, i ara mateix està a 108 metres cúbics per segon. Tot i això, la crescuda sí que s'està notant aigües avall, per exemple, a tot el sector del Besòs, on ja arriba pràcticament els 100 metres cúbics per segon. Les tempestes són molt fortes. Hi ha fet un gran sistema de tempestes format davant de la costa de Barcelona que apunta cap al litoral. De fet, hi ha tempestes molt fortes que molt probablement, en pròxims minuts, afectaran Baix Llobregat i Barcelonès, amb aiguats torrencials altra vegada, a més de totes les pluges intenses que cauen, per exemple, al Baix Penedès, al Garraf, també en punts del Vallès Oriental i Occidental, Maresme i comarques de la Selva. Això es mantindrà així durant tot el matí i hem de seguir l'evolució de cara a la tarda perquè el pronòstic és molt incert. Això que està passant ara no ho veiem de cap manera i cal veure si la previsió és que es pugui allargar també més hores avançada a la tarda.
1: Pensa que el president de la Generalitat suspèn agenda ara mateix per seguir l'evolució d'aquests aiguats i anirà també a la reunió del Centre de Coordinació Operativa de les 11, un temporal que està afectant a Granollers. Nosaltres estem a punt d'entrar ja a Granollers per explicar també de primera mà el que està passant. Està passant i està afectant, per exemple, també hospitals i també, atenció, perquè per la pluja també hi ha moltes afectacions a les carreteres, Clàudia Serra.
0: Sí, us ho estem explicant durant tot el matí. És circulació molt complicada i, de fet, a aquesta hora, bé, el consell seria intentar no agafar el cotxe si no és imprescindible, perquè el col·lapse és força important a l'entorn de Barcelona, d'accés a la ciutat, carreteres com la 2, la B23, la C32 Sud, la C31, la C16, la C58 i les rondes acumulen retencions importants, molt pendents, sobretot, d'aquest entorn, d'aquesta zona de Vallès Oriental, sobretot l'entorn de la seva capital, de Granollers, perquè les pluges han provocat noves inundacions a la Ronda, que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i amb Canovelles, a més de carrers de l'interior de la ciutat. I també hi ha retencions en vies principals, com l'AP7, de la Roca a Montmeló, en sentit sud, per la caiguda d'un arbre, a la C17, de la Garriga, a Parets del Vallès, també per caigudes d'arbres, i encara s'arrosseguen cues també a la C60, d'Argentona a la Roca del Vallès, i a la C59, a l'alçada de Caldes de Montbui.
1: Doncs aquesta és la situació quan arribem al punt de 9:45 del matí. Ho estem explicant a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Situació complexa. Nosaltres ara mateix a l'AP7, en direcció a Barcelona, aturats ja, i en una situació en què veiem que no plou massa en el punt on ens trobem. Estem a uns pocs quilòmetres del que seria el desviament cap a Granollers i anirem intentant explicar minut a minut el que vagi passant, però hi ha molta gent que ens escriu que diu que

0: legislatura. Home, és que a l'altre costat no hi ha res, perquè PP, Vox i Junts estan en una altra fira. I aquí el president Sánchez tira endavant. Jo el que sí que puc anunciar és que jo crec que avui no, que avui el Consell de Ministres és només extraordinari per aprovar la convocatòria, però demà, que hi haurà govern...
1: Sona ara mateix sí. L'avís de protecció civil amb risc de desbordament, com dèiem, de les Rieres del Vallès Oriental.
0: Bueno, el que faran demà segurament en el Consell de Ministres Ordinari és l'aprovació un altre cop dels dos decrets. Dels dos, insisteixo, dels dos. I què faran en aquests dos decrets? Si aniran a la Diputació Permanent, perquè les Corts ja estaran dissoltes, a la qual cosa Junts no té presència a la Diputació Permanent i s'aprovaran els dos decrets.
2: En té un.
0: Bueno, sí, però no és clau.
2: Rigor com en el Reial Decret.
0: Sí, és veritat, Toni. El rigor per donar suport a les grans forquilles,
2: el rigor.
0: És com s'han descobert tots els mails que havia rebut Junts, dient que mira el que han rebut aquí tota la gent que ens dona suport.
2: No tots han rebut de la Mari Carmen, però sí de la Francisca.
0: La intel·ligència artificial pues és una mica complicat.
1: Toni, quina trucada van rebre? Toni, un moment, deixa'm recordar que la Diputació Permanent és com una mena de congrés de guàrdia,
0: on
1: hi ha menys diputats, i aquí els càlculs sí que hi ha majoria d'esquerres, per això el que deies que s'aprovaria i es podria...
0: S'aprovaran els dos, sí. I jo crec que això serà, diguem-ne, la bandera. Jo crec que el més important que avui ha fet el Pedro Sánchez, davant d'unes enquestes horribles, és posar en valor una altra discussió, que és tornar enrere o tornar endavant. Però l'habitatge, com deia el ministre Agustín Duy l'altre dia, convertit en referèndum. Bueno, és una aposta, o sigui, en aquests moments l'esquerra té poques possibilitats, però hi ha alguna. És aquesta finestra d'oportunitat, i la gent veurà que és el que vol. Si vol que... ja veurem lo d'Aliança Catalana. Aquí jo me descobreixo en la gent d'informatius de Catalunya Ràdio i en la Sara. Aquí no tinc ni idea.
1: Ara t'ho explicarem.
0: De com està la pel·lícula.
1: Ara ho explicarem, perquè tenim més detalls. Ho explicarem amb el Maiol Roger d'aquí pocs minuts. Sara.
3: Sí, en tot cas, és veritat que l'eix de campanya que ara situa aquesta dicotomia, no?, democràcia-autoritarisme, és un eix en el qual Pedro Sánchez s'hi sent còmode, però ull, perquè estem veient com és un leitmotiv de campanya que es va erosionant, que s'està erosionant, i ho hem vist en altres països de la Unió Europea. Al final, l'eix que està situant el president del govern espanyol no dista molt del 2023.
0: Bueno.
3: I no dista molt d'aquell famós si tu no hi vas, ells tornen, no? El problema és que la gent...
0: 2008.
3: Doncs mira, Toni, doncs el teu eslògan s'està erosionant. Em sap greu, però és així. La gent està perdent la por, la gent està perdent el tabú.
0: Ja la tindran.
3: Sí, clar, però per tenir-la, primer s'ha de passar per un govern i una etapa fosca.
0: És que ho solucionen tot i ja està.
3: El que estic plantejant és que arriba un moment en què l'argument de la por queda superat si tu no planteges sobre la taula una agenda de transformació. Aquesta última legislatura, des de l'any 2023 especialment, ha estat una legislatura de resistència, on moltes vegades hem oblidat que no hi havia una majoria d'esquerres al Congrés dels Diputats. Hi ha una majoria de dretes. Jo crec que el divendres tothom va obrir els ulls.
0: Però hi ha dretes i dretes. Coalició Canari i PNB, per exemple. Junts és que està en un altre
2: per favor.
3: Evidentment que aquí tothom ha pres...
0: Tindré dret a dir-ho, o sigui, són uns desagraïts.
3: Tothom ha pres decisions, el PNB i Junts, pensant en el seu electorat i pensant en la seva situació política. El PNB depèn del Partit Socialista per governar Euskadi i, per tant, va fer la decisió intel·ligent que acostuma a fer sempre el PNB, i és dir, jo m'aparto ràpid de l'olla de la pressió.
1: Qui li està a punt de menjar la torrada del PNB és l'esquerra sobiranista i d'esquerra, i no Aliança Catalana.
3: Sí,
1: també
3: sí.
1: Això és important.
3: Però en tot cas torno a lo d'abans. Al carrer, la gent que està indignada, la gent que està protestant, no demanava eleccions, sinó que demanava una solució estructural a la crisi de l'habitatge. I val a dir que una crisi tan galopant com aquesta no es resol en 8 dies. Què vull dir amb això?
0: Evidentment.
3: Què vull dir amb això? Que ha dit el president que ha fet tot el que estava a les seves mans. Jo no dubto que s'han produït avenços socials des de l'any 2018. Sí, molts, però a nivell d'habitatge es podria haver fet molt més. I és veritat que els partits socialistes no han aprovat, per exemple, la regulació dels lloguers de temporada, quan ho podria haver fet, que va ser a la llei d'habitatge.

0: del 2023, a la qual va arribar arrossegant els peus i perquè hi havia una convocatòria electoral precipitada.
1: A Catalunya
0: s'ha
2: fet, Sara?
0: A l'Estat,
2: no? A Catalunya sí. Però a l'Estat no.
0: Sí,
2: no
0: cal interrompre.
3: El canvi en el tema de l'habitatge o el fa el Partit Socialista o no es fa.
0: Siguem honestos. Siguem honestos. El PSC fins l'any passat no va votar a favor de la regulació dels lloguers de temporada. Per què? Perquè té un govern en minoria aquí. I per què? Perquè li exigia Esquerra Republicana, li exigien els comuns, i li exigia la CUP, i li exigia el sindicat de llogateres, fins que no es va trobar governant en minoria i necessitant tots aquests vots, aquesta
1: política,
0: regulació no la va fer. Es podria haver fet abans.
3: I a Barcelona
0: es podria
3: no
0: haver fet el 2023
3: això,
0: també, si el Partit Socialista ho hagués volgut fer. Vull dir que al final, ell que ha dit hem de reconèixer que s'han comès errors i que no s'ha fet tot el que es podia, en matèria d'habitatge, és palmari. Llavors, la gent que ara està enfadada per això, ho oblidarà?
2: En dos mesos.
0: És la meva pregunta, és la meva pregunta. I després, l'esquerra que vol capitalitzar això, és a dir...
4: La teva pregunta, el que diu les simulacions que van fer, per exemple, al País, aquestes enquestes fetes de les últimes eleccions, diu que en el 90% dels casos hi ha majoria de dretes.
1: Sí, sí, sí.
2: No, però bueno, aquí... jo vull dir una cosa, si puc. Molt ràpid. No, no.
4: T'he tret a la Sara, eh? Sara, no sé si vols acabar.
2: Perdona, Sara,
0: si vols acabar. Sí, no, deia, l'esquerra que hi ha a l'esquerra del PSOE és la que està somiant ara en capitalitzar aquesta bandera.
2: Sí, bueno, també
0: el problema és el com. Com està aquest espai? Quins lideratges tenen? Si no han sigut capaç ni de recomposar les majories que tenien l'any 2023 per presentar-se en coalició. Insisteixo, no es soluciona en 8 dies el que no has fet en 8 anys. Doncs no es soluciona en 4 dies el que no s'ha sabut recosir en els últims 3 anys.
4: Pau i Aitor.
2: Sí, jo només dic, si ara aquesta mena de pirueta que planteja el PSOE, que jo no sé fins a quin punt està ja confirmada o no, que és d'aprovar aquests reials decrets per aprofitar la majoria conjuntural a la Diputació Permanent perquè siguin vigents fins a les eleccions, si això ho arriba a fer el PP... Si això ho fa el PP al final d'una legislatura del PP, on no té majoria parlamentària per aprovar les seves lleis reaccionàries, que com podeu imaginar-vos a mi em fan vomitera, però si això ho arriba a fer el PP, què estaríem dient ara? O sigui, ara què passa? Que la majoria progre, com que és molt progre, pot legitimar que un govern que perd una votació utilitzi aquesta mena de pirueta parlamentària, filibustera, per aprovar una cosa que ha tingut rebuig en el Parlament? No tindria més sentit si realment tu vols modificar la situació de l'habitatge. Si el que vols és anar a eleccions en les millors condicions possibles, que no seran bones condicions i que ens portarà un govern de dreta i extrema dreta, és un altre tema. Però si tu realment volguessis modificar les condicions, Toni, de la gent i de les classes populars i la situació de l'habitatge i tal, tens marge per negociar amb Junts, ara mateix. I en aquesta antena hem criticat a Junts del dret i del revés, però estan mostrant una posició que és contrària als grans tenidors, que estan obrint la porta fins i tot a regular lloguers d'habitacions i de temporada, coses que tant Junts com el PSOE durant aquesta legislatura ja han votat en contra. Ambdós són responsables d'una instrumentalització del moviment de l'habitatge brutal que esperem que els hi surti malament. Però en qualsevol cas, no hi havia marge per part del PSOE per ara seure Junts i aprofitar un final de legislatura potent amb legislacions que demostrin que tot això que diu la Sara no és només verborrea, aquesta, els bons contra els dolents i el progrés contra els tecnofeixistes, sinó que realment hi ha voluntat de legislar a favor de la gent? No. Això els és absolutament igual. El PSOE, insisteixo, dels desnonaments express, de les socimis, els que van rebutjar la compra d'habitatges no residencials, ara van a eleccions perquè veuen una petita opció de no anar-hi en unes condicions lamentables. I això és lamentable. I torno a dir, no normalitzem que ara s'aprovin aquests decrets a favor dels quals jo i molta gent hi som, però no tot s'hi val. No tot
4: per
2: s'hi val.
4: Directe, si et sembla, Toni, respon tu i després Aitor.
1: Ah, vale, com vulgueu, eh?
4: Sí,
1: vale. No, mira, aquí només hi ha un impulsor del govern de dreta i d'extrema dreta que li donarà suport, quina importància tindrà la propera legislatura, que es diu Junts per Catalunya. Seure'n Junts, Pau, el dilluns, Miriam Nogueras va fer una roda de premsa o un canutazo al Congrés dels Diputats que deia que no era el decret Mari Carmen, era el decret Junts.
2: Ho tens molt malament per situar-me al costat de Miriam Nogueras,
1: No, ho tens molt malament.
2: No, o sigui, amb la Aitora potser pots discutir això, però a mi, com pots comprendre,
1: sí, a veure, no
2: ni
1: pretenc,
2: Junts ni la Miriam Nogueras em cauen gaire Però lo cortés no quita lo valiente, Toni.
1: Bueno, deixa'm acabar.
2: Sí.
1: El dilluns, la senyora Nogueras deia que era el decret Junts. Què passa de dilluns a divendres? Això de que seuran Junts, no, home, no. Junts ha agafat i ha traït un altre cop el seu moviment del primer dia perquè va començar a rebre trucades, com deia el Gabriel Rufián, d'aquí, Bueno, doncs potser algun dia s'assabentem. Però aquestes trucades van acabar. Insisteixo en allò dels fons forquilles, que no és conya. Perquè van presentar un munt de correus electrònics que van rebre donant suport a la seva postura, però clar, la intel·ligència artificial és molt traïdora i es va descobrir el pastís. No eren correus de gent, sinó que eren correus muntats per intel·ligència artificial. En Junts no hi ha manera, perquè insisteixo, ara diré una altra cosa, com, bueno, ho diu l'Ivan Redondo, són uns desagraïts. O sigui, el PSOE dona el pas per aprovar l'amnistia que li cau xuzos de punta i provoca que més de 700.000 vots s'hagin anat al PP, al PSOE, 200.000 a Vox, 200.000 a Vox, i 1 milió a l'abstenció. Per això el senyor Puigdemont i la senyora Nogueras pensen que no. I Junts està intentant dir, no, ara quan torni Puigdemont tornarem a la primera línia perquè anirà tot molt bé. El senyor Puigdemont no sap que la Catalunya de 2026 no és la de 2017. Ha canviat substancialment. I espero que els sindicats d'inquilines li facin saber.
4: Aitor.
5: Vinga, va. Que fins ara m'he parlat i s'han dit moltes coses. Bueno, sí que m'agradaria recordar que aquesta legislatura comença amb que Junts assalta el seu principal compromís. Junts va dir que no faria primer ministre a Pedro Sánchez. I, a més, no ho va dir qualsevol persona, ho va dir el president Puigdemont. I quan es dona l'aritmètrica parlamentària, ens adonem que no només era aquella aritmètica parlamentària, sinó que va ser un cop de sort. No per Junts, sinó que no arribés la suma de PP-Vox. Junts assumeix allò i diu, ens empassarem aquest gripau, que déu-n'hi-do quin gripau, no només per intentar també, evidentment, arrencar coses pel seu projecte polític, sinó sobretot per evitar que anem a unes noves eleccions que aleshores PP-Vox sí que haguessin guanyat. Ara, que hi ha una possibilitat de poder fer una petita tirita a la crisi de l'habitatge perquè hi ha un reial decret a la taula, no només hi ha enquestes, hi havia en aquest cap de setmana un reial decret ben escrit, sense faltes d'ortografia, doncs el Partit Socialista, que deia que són la tomba del feixisme, doncs és qui ens portarà un govern de PP-Vox i ja està. I efectivament hi havia un decret negociat amb Junts. Però quan entra en el Consejo de Ministros, deixa de ser només de Junts i passa a haver-hi molta gent. I Gabriel Rufián ja ho va dir en els passadissos. Esto no puede ser el decreto de Junts. Junts no puede marcar las líneas de vivienda. I què van fer? Van fer un decret que hi havia idees de Junts per Catalunya, efectivament.
4: Moltes.
5: Però que hi havia coses... Bueno, però hi havia coses que feien impossible l'aplicació pràctica des d'un punt de vista tècnic a ulls de Junts. I per tant Junts legítimament diu, escolta, nosaltres això no ho votarem. Ei, és una cosa que ja havia passat altres vegades, sense negociar amb Junts prèviament. És a dir, que primer anàvem a una votació, Junts deia, no me gusta, no passa res, encara que em digueu que soy el más malo de todos, torneu-ho a fer i us ho votaré, per exemple. Quantes vegades hem escoltat? Quantes vegades hem escoltat? Junts està en contra de la revalorització de les pensions i al final acabàvem votant. No? Per què? Perquè hi ha un marc mental...
1: En PP i Vox moltes vegades.
5: Toni, jo t'he escoltat i t'he respectat moltíssim i t'ho juro que m'he hagut d'aguantar molt. M'he hagut d'aguantar molt. Llavors, si tu tens unes enquestes i tens un reial decret que sí que podria tirar endavant i ho pots fer con un Consejo de Ministros extraordinario, con otro Congreso extraordinario, i al final tires per les enquestes, és que en comptes de salvar la gent, no?, que és el que se'ns ha dit, és l'operació salvar el presidente. I ja està. Tenim el millor jugador d'escacs de la política espanyola en tota la història. Jo li reconec. De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa, me pone. És a dir, m'encanta veure-ho. Ara bé, això no va de mi. Jo no estic patint.
4: No va de tu.
5: No, és que no va de mi. I tampoc va del presidente. I ens hem passat tot un cap de setmana jugant amb la idea de si hi havia eleccions o no, en comptes de veure com hi ha una petita oportunitat per fer les coses bé i fer-les amb la majoria que van donar les urnes i no s'ha fet. I, per cert, s'han fet moltes llistes amb noms i cognoms, Ricard. Moltes llistes, sobretot amb les de Junts i situant-los en allà perquè la gent els hi tiri a la diana. Jo vull fer una altra llista, no de bons i dolents, d'hipòcrites, ganduls i inútils. Fixa't, Pilar Bernabé, del Partit Socialista. Jo anava a anar bé... anava a Madrid a explicar coses aquest cap de setmana i llegeixo, les derechas construyen muros, las izquierdas construimos casas, pell de gallina, pell de gallina. En el pacte del Botànic només es van construir 4 habitatges de protecció. Mònica García, que ja té ganes ara ella de ser la nova Yolanda Díaz, no ha sigut capaç ni d'acabar amb les urgències de 24 hores. El seu gran tema, todo un ministerio. Gabriel Rufián, el més gandul de tots, molt popular, però gandul no, lo siguiente, porta 8 anys condicionant els governs a Espanya. És el diputat número 122. 0 lleis d'Esquerra Republicana. No n'ha fet ni una, no ha sigut capaç de treure ni una endavant. Junts per Catalunya només porta 3 anys i n'ha tret 2. La llei L, que els fa molt dolents, són molt males persones, i la llei contra la multireincidència. I Jordi Hereu, que crec que el coneixem tots. Quins nassos ara, dir...
1: Home,
5: uno de estos, estos días...
1: Un moment. Cuatro calles, pero
5: no,
1: sin
5: no,
1: freno.
5: No, Toni, escolta el que va escriure home, aquest
4: si,
5: senyor.
4: Si n'hem fet, si fet llistes, potser... Home,
5: uno de estos días... Diré, uno de estos días en los que recordaremos quién votó qué. Té nassos que aquí va muntar una consulta. Van a votar. No va poder votar perquè tècnicament era un trunyo i va dir a la premsa sí. que havia votat, ara ens vingui a dir que recordarem qui votarà què.
4: Són les 9:47. Un moment, senyor, perquè està plovent molt. Anem a saludar aquesta hora Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit. Ramon, què tal? Bon dia. Hola, senyor Lamiel. Doncs no tenim el senyor Lamiel. Doncs disculpeu, perquè just anàvem a saludar, feia estona que estava esperant. Hi ha una situació també de saturació ara mateix a la P7. Nosaltres estem intentant baixar cap a Barcelona, venim de la zona de Girona, diguéssim, i realment hi ha molt trànsit ara mateix, tot això arran d'aquestes pluges que estan afectant a Catalunya, ara mateix el litoral i també la zona del Vallès Oriental, hi ha una afectació important i molta precaució, per tant, perquè, a més, hi ha advertències de diferents avisos, com explicàvem abans, que diuen que les rieres podrien créixer i, per tant, aquesta situació és complexa. Farem una pausa. Ara sí, Ramon Lamià, espera't, director del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
4: Disculpi per l'espera. Quina és la situació ara mateix?
6: Ara mateix la situació és complicadíssima al Vallès Oriental per la situació general de la tempesta que està afectant especialment aquesta zona. S'ha demanat confinament de la població i s'ha donat una sèrie de pautes per si creixen les aigües en diferents punts, no? I per tant, molta atenció a tothom que estigui a la zona del Vallès Oriental. I precisament en aquesta zona és on tenim un problema més, per dir-ho així, vinculat al que és la situació meteorològica. Què és? A la C-17 tenim congestió des del que és pràcticament l'Ametlla del Vallès fins a l'alçada de que seria el Coll d'Alemanya, allà a Lliçà d'Avall, a Lliçà d'Amunt, perdó, i també tenim certa congestió en sentit nord a la C-17. Això s'està resolent, ha estat per arbres caiguts i també per un enllaç que hi ha amb la Ronda Nord de Granollers, que com que estava afectada des d'ahir, li costa drenar tot aquest trànsit. Aquí el que estem fent i el que s'ha fet és retirar aquests arbres i a partir d'aquí la situació de la C-17 ara ja millora. I l'altre problema que tenim és a l'AP-7 entre Montornès i ara ja arriba fins a Cardedeu amb trànsit lent, amb retencions, perquè aquí també ha caigut un arbre. I llavors hem retirat els arbres i tot i així afecta la circulació en sentit Barcelona. Aquí dir, per això, que és important assenyalar-ho, aquesta zona de Parets del Vallès, l'AP-7 es queda amb 2 carrils només. Llavors, qualsevol afectació que es produeixin aquests 2 carrils, que és el que ha passat amb aquest arbre, doncs genera aquesta congestió. I l'altre punt problemàtic, em centro molt en el Vallès Oriental, però és que és el que ens preocupa més, ara estem aquí amb els companys analitzant aquesta situació, a la C-60, que s'uneix amb l'AP-7 a la zona de la Roca del Vallès, allà tots els nusos de connexió, totes aquelles rotondes distribuïdores de trànsit estan molt afectades, fins i tot ens hem plantejat, els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit ens han plantejat tallar la C-60, però no s'ha produït, ells estan regulant trànsit i per tant de moment s'està traient tot el trànsit que hi ha acumulat. Però la situació és complexa a la zona del Vallès Oriental. Tothom que hagi de viatjar per aquestes vies, si s'ho pot estalviar, que s'ho estalvi, si no, que sigui molt prudent, perquè les vies estan afectades. I una última cosa, no podem derivar trànsit, balancejar trànsit cap a alternatives paral·leles, perquè la situació de tota la comarca és complicada i, per exemple, la C-59, que podria ser una alternativa a la C-17, està també tocada i amb congestió.
4: Ara mateix tenim 8 comarques en alerta vermella, això fins a, sí, fins a les 2 del migdia, per intensitat de pluja, de la pluja en 30 minuts. Estem parlant del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, del Vallès Occidental, Vallès Oriental i la Selva. No sé si en aquest sentit el que està veient en aquesta fotografia és que la gent, veient com el servei de transport públic no funcionava en alguns casos encara amb prou normalitat, ha agafat el cotxe, com que tampoc teníem avisos de que això podia complicar-se tant, perquè la probabilitat que això passés era d'un 5%, ens deia l'Eloi, per tant no era previsible. Doncs molta gent ha agafat el cotxe i per tant ens hem trobat una situació d'embús mentre afectava el temporal, que està ara veient-se afectada en aquestes carreteres que vostè deia.
6: Seria una mica al revés, és a dir, l'embús s'ha vist provocat per aquesta situació meteorològica que s'hi ha sumat, poder sí, com diu vostè, aquest ús del transport privat, no?, del vehicle privat, del cotxe, perquè assegurar el trajecte i poder arribar a la ciutat, no? O arribar-hi amb més facilitat. És veritat que això ha congestionat, doncs, tot el perímetre de la ciutat de Barcelona, perquè el que perjudica més el trànsit és la intensitat hora punta i intensitat horària, que és quan es concentra tot el trànsit en unes hores, que és el que ha estat passant aquestes dues primeres hores i s'està allargant. També s'està allargant per els efectes de la pluja.
4: Doncs molta precaució i, com deia el director català del Servei, el director del Servei Català de Trànsit, que millor que evitem els desplaçaments, si no és imprescindible ara mateix, sota aquesta zona que vostè deia del Vallès Oriental. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé el dia.
6: Moltes gràcies. Que vagi bé.
4: I bona feina, perquè des del Servei Català de Trànsit també s'està fent molt bona feina aquests dies i és important també destacar-ho. Eloi Cordomí, com està ara mateix? Gràcies. Com està ara mateix la situació?
7: Doncs tenim aquest nucli de tempesta molt potent just davant de la costa que està enviant branques de precipitació extremadament actives a tot el litoral i prelitoral de Barcelona. Aiguats, en aquests moments, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, arriben també al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. Per tant, s'ha elevat l'avís, com bé comentaves. Tenim ara mateix totes aquestes comarques, totes les del litoral i prelitoral de Barcelona, des del Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Baix Vallès Occidental i Oriental, Barcelonès, Maresme i Selva, amb avís de nivell màxim. En totes aquestes zones, jo crec que és prudent en aquests moments doncs, demanar reduir al màxim la mobilitat, perquè hem de pensar que el terreny està totalment saturat i la resposta de qualsevol curs hídric pot ser immediata davant de totes aquestes pluges d'intensitat torrencial.
4: Això vol dir immediata vol dir, Eloi, com funciona això? És a dir, en pocs minuts, diguéssim, la cascuda del riu pot superar-se i pot desbordar-se?
7: Jo crec que l'exemple el tenim en el que hem vist al Tenes aquest matí, ben a prop de Granollers, el riu Tenes, el seu pas per Lliça de Vall. Aquest matí ha passat de tenir res d'aigua a tenir el mateix cabal que porta el riu Ebre en una hora. Per tant, fixa't la intensitat, la velocitat en què pot canviar el cabal d'un riuet. Baixava amb un metre per segon i ha passat a 130. Ara ha baixat una miqueta en aquell sector, però les pluges es dirigeixen cap allà altra vegada i pot tornar a augmentar.
4: Ara mateix som a Granollers, nosaltres, molt a prop de l'estació de servei que hi ha aquí al voltant, a la C1415C. Estem desviats, diguéssim, paral·lels a l'AP7, molt a prop de la Torreta de Granollers. I aquí plovisqueja ara mateix, no hi ha molta pluja. I veiem també molta gent que està amb el cotxe també aturat, alguns que també s'aturen en aquesta estació on ens trobem, esperant, suposo, de que passi la pluja. És el més recomanable, recordem. Amb el que està passant, a tots aquests llocs on hi ha avís taronja, el que caldria és aturar-se...
7: Avís vermell.
4: Avís vermell és aturar-se i buscar un lloc on refugiar-se, diguéssim, on que això no ens pugui afectar. Ara mateix sona un altre és alert a l'estudi, perquè hi ha avís generalitzat ja de precaució absoluta del que està passant a Catalunya i s'adverteix a la gent que no es mogui. Per tant, si no és imprescindible... Pau Llong, viuràs avui una estona a Catalunya Ràdio.
3: Una altra
4: vegada.
0: Jo crec que m'ha passat
4: i com diria un amic meu, els negacionistes del canvi climàtic ja ens poden...
8: No ho diguis exactament, literalment.
4: Sí. Aquí estem. Però clar, és que, Eloi, és a dir, deies que hi havia un 5% de probabilitat d'aquest temporal avui, dels models que teniu. Sí. Un 5%.
7: Exacte, és a dir... Bàsicament és que no es contemplava. Es veia tempestes sobre el mar que arribarien al litoral. De fet, hi havia un avís de nivell groc, de nivell taronja, amb probabilitat baixa que passés. Sí. Però el que s'ha format és això. És una altra estructura molt semblant a la del cap de setmana, segurament no tan bèstia, no tan ben organitzada, però molt semblant, un sistema convectiu mesoescalar entre Catalunya i les Illes Balears, Sí. I quan això es forma, doncs comencen a arribar tot de branques de pluja. I ara tenim exactament això. Branques de pluja molt intenses, malgrat que a Granollers potser ha baixat la intensitat d'elles.
4: Sí,
7: però,
4: ha baixat la intensitat.
7: Però n'hi ha moltes de molt intenses, a, que el problema, més a prop del litoral.
4: És la retenció dels quantitats de cotxes que hi ha ara aquí, perquè si això comença a empitjorar ara, doncs el caos serà absolut. Mira, aquí tinc la Judit. Hola, Judit, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Tu anaves a treballar?
9: Jo anava a treballar aquí a les Franqueses, vinc del Maresme.
4: I què t'has trobat?
9: Pues va estar, bueno, la C60 està tota parada, ara he vingut a donar la volta i res, ara m'estan avisant que torni cap a casa perquè ens estan confinant. Crec que el Maresme també estan confinant. I res, cap a casa que anem.
4: Per tant, tornes enrere ara, eh?
9: Torno enrere.
4: Estaves aquí aturada a la carretera, ja arribaves tard, entenc, a la feina.
9: Sí, una hora i mitja tard.
4: Una hora i mitja tard?
9: Una hora i mitja tard, i he sortit amb una hora d'antelació de casa i no arribo.
4: De què treballes?
9: Jo sóc mestra. Treballo en una escola de les Franqueses.
4: Per tant, l'escola també tancat.
9: Sí, ara m'estan dient que tanquen, també hi ha 4 nens a l'escola, així que no té sentit, tots cap a casa.
4: Tots cap a casa. Més aviat possible, gràcies.
9: A vosaltres.
4: Vagi bé. Mira, un altre senyor que tinc aquí. Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: Com es diu vostè?
10: Joaquim.
4: Joaquim, vostè on anava?
10: Jo anava a Granollers, però...
4: Del Maresme.
10: Del Maresme, exacte. Sortia de Mataró i no plovia gaire, eren les 7 i mitja del matí. I quan he sortit del túnel, que agafes el túnel de Perpès, a la sortida, un xàfec de por i de por. I estic aquí a la benzinera de la Roca. Porto des de les 7 i mitja, ben bones. O sigui, porto dues hores i mitja aquí esperant.
4: Vostè ha fet el que tocava, que era parar, aturar-se a un lloc refugiat, aquí tranquil, ha fet un cafè...
10: Sí, sí, i aquí estic. Vull dir, anava amb la moto i dic, no em mullaré més. I aquí, fins que no passi tot, res. I ara cap a casa, vull dir, no tireu cap a Granollers. Ja m'ha dit el jefe que cap a casa, perquè avui no... Jo es reparteixo amb un furgó i avui no podem repartir, perquè no podem sortir por ahí. O sigui que ens quedarem per aquí.
4: Doncs moltes gràcies també per acompanyar-nos.
10: Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
4: Recordem, hi ha confinament absolut a 8 comarques. En alerta vermella ara mateix, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva. I recordar també a la gent que ens estigui escoltant que amb aquesta nova és alert de confinament, això és totalment aplicable a l'article dels treballadors que diuen que tenen 4 dies de permís retribuït. Per tant, en aquest sentit, que la gent no vagi a treballar, que faci cas a l'avís i que es quedi a casa. Hi ha molta gent també que ens truca preguntant pel concert d'Oques Grasses. Això és aquest vespre, per tant, calma, que encara no se sap. El concert, en aquest cas, els organitzadors no ens diuen res. Sergio Delgado, el director de protecció...
7: El vespre és taronja.
4: És taronja. Bueno, doncs veurem què passa amb l'avís taronja. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: Què està passant i quina és l'advertència i el consell que fan a la ciutadania?
11: Doncs el que està passant és que tenim unes pluges torrencials molt per sobre del que ens havien advertit els models i els serveis meteorològics i ara mateix, doncs, d'acord a aquesta informació també que ens va arribant, hem llançat una sèrie d'advertiments a la població. Tot el litoral i prelitoral entre el Garraf, Penedès fins a la Selva, en tot aquest àmbit, Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, doncs pot ploure amb molta intensitat des d'ara, que ja ho està fent, evidentment, i ho sabem, fins al migdia. El lloc, l'àmbit on està la situació més preocupant i més crítica és el Vallès Oriental. El Vallès Oriental, des de primera hora del matí, hi ha hagut pluges molt intenses, molt excepcionals també una altra vegada, que han provocat incidències importants. El Vallès Oriental, davant el creixement de les rieres, en diversos punts, a Lliçà de Vall, la riera del Tenes, en diversos àmbits d'aquests rius que conflueixen al Besòs, hem donat una instrucció de confinament. Demanem a la gent que no s'exposi a l'exterior perquè hi ha, en alguns àmbits del Vallès Oriental especialment, moltes afectacions i, en general, al Vallès Oriental, molt risc. Per tant, dues situacions. El que està passant ara ja ha passat. Incidències greus al Vallès Oriental, aquesta indicació de la població de que no surti a l'exterior perquè hi ha possibilitat de creixement sobtat de rieres i de desbordament, el que en algun cas ja s'ha produït, i a la resta de tot aquest àmbit litoral i prelitoral entre l'Alt Penedès Garraf fins a la Selva, aquesta indicació de precaució en les properes hores fins al migdia. En aquest àmbit no hi ha una instrucció, però sí que hi ha un prec, ho dic així perquè s'entengui, que la gent tingui moltíssima cura en tota la mobilitat. Són tempestes que ens estan sorprenent per la seva intensitat i pels danys que estan produint i, per tant, hem d'anar amb molt de compte. En funció d'on veiem que pot produir danys més significatius, anirem enviant noves alertes. Hem alertat doncs, fa uns minuts a la població i ho anirem fent en funció de l'evolució.
4: Val. Per tant, el confinament, em deia, és al Vallès Oriental només o a les 8 comarques que em deia?
11: Al Vallès Oriental, torno a repetir. Hi ha dues situacions.
4: Vallès Oriental,
11: una situació greu al Vallès Oriental. Tenim contacte amb diversos ajuntaments, sabem que Granollers està en una situació molt complicada, amb inundacions, i per tant el Vallès Oriental, en caràcter general, confinament. El Vallès Oriental, hem donat una indicació de 2 hores, si cal allargar-la, l'allargarem, però com a mínim, les properes 2 hores, Vallès Oriental, confinament. Per la gent del Vallès Oriental o la gent que té família, amics, etc., al Vallès Oriental, evidentment, sobretot canalla, no anar a buscar-los, estan en seguretat. Si en algun lloc hi ha persones que no estan en seguretat, trucaran al 112 i se'ls atendrà, perquè els serveis d'emergència, amb el comandament de bombers, estan fent les actuacions. Per tant, donem l'ordre de confinament i atenem a les persones que puguin quedar afectades i demanem que la gent no es desplaci necessàriament. Escoles, doncs a les escoles els nens estaran atesos pel professorat, i si hi ha alguna situació de risc es gestionarà i es buscarà la manera de que no quedin afectats en cap cas. Fora del Vallès Oriental, a tot l'àmbit metropolità, de l'Alt Penedès-Garraf fins a la Selva, precaució les properes hores, si podem evitar mobilitat, l'evitem, perquè hi ha una situació de risc doncs, potencial fins al migdia.
4: Doncs, déu-n'hi-do, això no estava previst. Abans ho explicava l'Eloi, que les probabilitats d'aquest temporal eren poques. Això vol dir que estem sotmesos en aquest canvi climàtic tan extrem i que fa que també haguem de canviar també la manera de concebre els avisos, entenc. Cert,
11: evidentment,
4: l'autoprotecció és important, però també si t'enganxa la pluja en un moment com aquest, doncs poc marge tens.
11: Bé, l'autoprotecció vol dir que és un canvi també conceptual i de manera d'entendre com actuem. Hi ha informacions públiques molt disponibles, el radar meteorològic és una eina disponible per tothom. Tothom podia veure aquest matí que plovia i tothom doncs, ha de saber, en aquests moments ha de saber que si estem a la tardor i estem veient que aquestes pluges, que fins i tot els models no ens ho anunciaven de cap manera, es poden convertir en situacions de gravetat. Per tant, l'autoprotecció vol dir estar preparats, vol dir adaptar-nos, vol dir en un moment determinat no sortir a l'exterior si veiem que la cosa no és segura. És necessari, és un canvi de paradigma, és un canvi de situació. Hem vist aquest matí a Granollers una tempesta explosiva. En un moment han plogut moltíssims litres, quantitats de pluja que normalment esperem per moltes hores han caigut en molt poc temps, i ens obliga a reforçar tots aquests mecanismes, evidentment, de prevenció per part de les administracions públiques, però també d'autoprotecció per part de tothom.
4: Doncs gràcies, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies, bon dia.
4: A tot això hi ha, per exemple, la concentració de Plaça Catalunya amb el sindicat de llogateres. Lara García, et trobes aquí a Plaça Catalunya? Quina és la situació? Hola, Lara. Doncs no tenim a la Lara. Farem una pausa de 3 minuts i de seguida ho actualitzem tot plegat en aquest especial informatiu al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari, i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
14: Només pel fet de comprar el cupó diari?
13: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
14: Mira que bé!
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
17: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
16: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
17: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
16: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
17: Apialia, la força de vendre junts.
18: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: No és només un reality.
20: A què he vingut aquí?
19: A guanyar! Tampoc una cursa més.
20: Para!
19: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
20: Vaig al límit amb tu.
21: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
1: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carlàs canvia, Carlàs repara. Torna la competició més boja del curs.
22: Comença la nova temporada de Fang. Proves noves.
23: Granota, conquilla, plana.
2: I un nou terreny de joc.
22: La diversió està més que garantida.
2: Torna Fang!
24: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Ara mateix en directe al matí de Catalunya Ràdio som a una carretera que enllaça el Maresme amb Granollers, molts vehicles aquí aturats en un lloc on reposar, diguéssim, la gasolina, una gasolinera, i gent que, per exemple, aprofita per treballar. Veiem gent que està doncs amb el telèfon fent trucades de feina, d'altres treballant també amb el portàtil. Som ara mateix en aquest lloc, a dins del lloc, unes 8 o 9 persones que intenten doncs que la seva vida continuï amb certa normalitat mentre el temps està afectant. Hem de dir que aquí a fora no és que plogui gaire, no està plovent molt, però sí que és de que l'afectació del trànsit i la previsió doncs que en alerta que hi hagi confinament doncs fa que molta gent doncs opti per no avançar en el seu dia a dia. Anem ara sí cap a Plaça Catalunya. Lara García, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs a Plaça Catalunya ara mateix la situació també és complicada per la pluja, cau molta aigua, també baixa molta aigua pel terra de la plaça. Evidentment, doncs hi ha moltes tendes anegades, moltes tendes plenes d'aigua, doncs aquí resisteixen una mica com poden. Podem parlar amb un membre de l'acampada. Bon dia.
26: Bon dia.
0: Pedro Sánchez ha convocat eleccions fa una estona. No sé com ho encareu, com ho heu rebut i què fareu a partir d'ara. Us mantindreu aquí?
26: De moment ens mantindrem aquí. A les 12 tenim una assemblea on parlarem de tot això. Animem a tothom a venir i a dir la seva.
0: I ara ho dèiem també, o esteu passant malament per la pluja, com ho porteu, què esteu fent?
26: Estem portant com podem la pluja, estem resistint com podem, necessitem lones, necessitem material per fer front a la pluja. Si us plau, fem una crida a que tothom ens porti coses per aigües, per poder resistir amb la pluja.
0: Us plantegeu abandonar l'acampada, tant sigui per la pluja o per les eleccions, que entenc doncs, que ara no hi ha un límit per fer aquesta acampada, no sé si voleu abandonar.
26: De moment no ens plantegem deixar l'acampada. Avui, repeteixo, tenim una assemblea a les 12 on tothom pot venir a dir la seva i anem cap a la vaga general.
0: I aquesta tarda hi ha manifestacions aquí a Barcelona. En principi es mantenen, si no hi ha un nou avís per les pluges. Us hi unireu?
26: Sí, ens unirem a la manifestació d'aquesta tarda.
0: D'acord, moltes gràcies i ànims amb la pluja.
26: Sí. Gràcies.
4: Esperem que tinguin més paraules que les que hem sentit, perquè si no serà difícil també de sentir el seu discurs. Gràcies, Lara. Adéu, concentració que continua ara mateix a Plaça Catalunya. Veurem què passa amb les concentracions d'aquesta tarda, perquè ara mateix ja ha vist taronja també per la tarda. Hi ha també molta tensió amb el concert d'Oques Grasses, com dèiem, que molta gent encara ens truca, no ho sabem. De moment encara no hi ha previsió de cancel·lació d'aquest concert. Si canviés, doncs informaríem de seguida a Catalunya Ràdio. Ens truca el Pol al 93017474. Pol, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
4: Tu, Pol, has penjat un vídeo a les xarxes passant per un esvoranc. Sí. On és això?
27: Sí, a Granollers, just baixant més o menys des de la Torreta fins al centre de Granollers, a la plaça, o sigui, a l'estació d'autobusos. Estàvem baixant amb una companya i hem vist el forat. És un forat a la carretera.
4: Un forat que s'ha produït, diguéssim, per aquesta pluja, eh?
27: Clar, entenem que sí, perquè l'únic que era un forat molt perfecte semblava tallat. Però sí, entenc que s'ha esfondrat. I ho estaven tapant, bueno, ho estaven senyalitzant els Mossos. Però clar, estava provocant bastant... Bueno, hem trigat, doncs un tros que triguen normalment 2 minuts, 3, hem estat mitja horeta per baixar.
4: I ara mateix et trobes un lloc segur?
27: Sí, ara mateix estem a la botiga. Estem al centre de Granollers, que aquí de moment plou poc, i sí que és veritat que no hi ha gaires coses obertes, però bé, no tot bé.
4: Hi ha molta afectació també a l'Hospital General de Granollers, que és cap on ens dirigim per intentar informar els nostres oients també del que està passant. Gràcies, Pol, una abraçada.
27: Una abraçada, merci.
4: També ens truca el 93017474 al Pau de Canovelles. Pau, bon dia.
28: Bon dia.
4: Tu diràs, Pau.
28: Doncs nosaltres des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir com tots els centres de Canovelles. I, de fet, és el que ens hem trobat una mica, no? Que tot el que una mica podia sortir malament ha sortit malament. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que es pot errant.
4: Què és el que heu vist, que us heu trobat, diguéssim, a quina alçada, també?
28: Home, sobretot els accessos a la ciutat i als exteriors, tot el que són la zona de polígons, etc., ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat, ja des de les afores de la ciutat, i ja quan arribes a Granollers, Canovelles, la circulació es fa gairebé impossible.
4: Doncs ànims i a confinar-se, que és el que toca. Gràcies.
28: Gràcies.
4: Línies obertes al 93-201-7474 en un dia en què cal extremar precaucions i s'ha ordenat el confinament, sobretot al Vallès Oriental, com dèiem, que és on ens trobem també nosaltres en ruta ara mateix per intentar explicar el que passa. Ara mateix plou poc a Granollers, però atenció, Eloi, perquè les previsions són del tot incertes.
3: Sí, el que s'ha demanat és confinament al Vallès Oriental i reducció de la mobilitat en totes les comarques on des de fa pocs minuts hi ha un avís vermell d'intensitat de pluja. Estem parlant del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Vallès Occidental, del Maresme i de la Selva. Ara mateix la franja més activa de precipitació la trobem situada entre el Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental. És aquí on tenim les pluges més intenses, que a la ciutat de Barcelona, per exemple, ja han acumulat, en funció del barri, amb dades no oficials encara, d'entre 30 i 80 litres per metre quadrat. A Granollers ja en porten acumulats 92, doncs de la situació doncs, que hi ha hagut una mica més d'hora al matí. I la branca de precipitació, que ara mateix ja sobre el mar, és molt activa, s'està dirigint entre el Barcelonès i el Maresme. No tenim clar si acabarà tocant terra o no, però igualment les pluges que ja toquen terra continuen sent molt abundants i així continuaran durant bona part del matí.
4: I ara mateix també hi ha un tuit del president Salvador Illa que demana màxima precaució per pluges torrencials. Compareix, per cert, Alberto Núñez Feijóo després d'aquest anunci que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'avançament electoral. Seran el 29 de novembre. Sentim Feijóo.
5: Entre la decadencia y la prosperidad. Entre un gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro. La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren cuatro años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio. España lleva demasiado tiempo atrapada en una gran mentira que lo ha ensuciado todo. Hemos sufrido una política sin escrúpulos, una ambición de poder sin límites, un gobierno dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir. Desde el primer día hasta el último se ha corrompido la verdad, se han corrompido las instituciones y la gestión del dinero público y se ha corrompido la confianza del país. Se ha perdido todo tipo de respeto, la mínima higiene que debe existir en cualquier democracia. Se ha perseguido al crítico, ya fuese político, periodista, miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, juez o ciudadano de a pie. Y se ha despreciado la convivencia como nunca antes. Se ha levantado un muro entre españoles. Como mantener el poder ha sido el único fin. Los ciudadanos han sido rehenes y el dinero que tributan, con el fruto de su esfuerzo, un recurso del que apropiarse. Por eso las dificultades de los españoles se han acumulado durante estos años. El Estado ha dispuesto de más recursos que nunca y, sin embargo, hoy, 8 años después, el coste de la vida es insoportable. La vivienda está inalcanzable. Faltan médicos y sobran huelgas. Empeora el nivel educativo. Las infraestructuras son decadentes. La inmigración está descontrolada. Sufrimos apagones, más inseguridad. La mayor recaudación de impuestos no ha servido ni siquiera para atender como es debido el ataque a la integridad territorial de nuestra nación en la ciudad de Ceuta. Esta vez no es un problema de dinero, sino de mal uso. Todo se gestiona peor que antes, simplemente porque todo está al servicio de un proyecto personal. Ante una situación como esta, el cambio empieza por decir la verdad. Y la verdad es que ojalá el próximo gobierno solo tuviera que resolver un gran problema, pero tendrá que afrontar muchos y muy profundos. Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años. La verdad, también a reconocer quién ha creado los problemas está incapacitado para resolverlos. Si 8 años no han sido suficientes, ¿para qué quieren 4 años más? Y la verdad es finalmente afirmar que el daño ha sido descomunal. pero no ha sido irreversible. Las elecciones nos dan la oportunidad de decir lo que pensamos sobre todo lo que ha ocurrido, sobre los engaños, los privilegios, las excusas, las subidas hacia adelante, las maniobras más egoístas y retorcidas que hemos visto hasta los últimos días. Todo esto se merece el mayor de los castigos, pero sobre todo, España puede darse otra oportunidad, otro rumbo. Frente a un gobierno pendiente de aguantar, debemos dar nosotros que sí se haga cargo de los problemas y que sí rinda cuentas ante los ciudadanos. Un gobierno que no sea una suma de debilidades y chantajes, sino una suma de fortalezas, convicciones y compromisos. Un gobierno con autoridad para gobernar, libertad para decidir y palabra para cumplir. Un gobierno para la mayoría. 8 años después, los españoles no necesitan que les expliquen por qué no se pueden tomar decisiones. Necesitan un gobierno que les demuestre que sí es posible hacerlo. España no necesita 4 años más de resistencia. Necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación. Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia. Es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional. Necesitamos reconstruir la confianza en las instituciones, la fortaleza de las economías familiares y la igualdad de todos los españoles. Necesitamos reconstruir la convivencia frente a quienes han hecho de la división su principal herramienta política. Necesitamos reconstruir la esperanza de toda una generación que siente que no tiene oportunidades. Los jóvenes merecen otro futuro. Y sobre todo, necesitamos reconstruir algo que va más allá de la política, nuestra autoestima colectiva. Recuperar el orgullo de pertenecer a un país que no se resigna, que no importa recetas que ya han destrozado otras naciones y en el que las decisiones las toman la mayoría de los españoles. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio. Quisiera compartir para finalizar lo que creo que realmente hay detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo. Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida, estará en las mías. A esto quiero referirme para finalizar. Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer. Y se reparará todo lo que deba repararse. He dicho estos días algo que quisiera repetir ahora. A estas alturas de mi vida no tengo una carrera por hacer ni una meta personal que conquistar. Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles. Quiero poder decir dentro de 54 días que el muro ya no existe. Y para eso llamo a todos los españoles a hacer lo posible. En esta legislatura hemos salido muchas veces a la calle, ustedes son testigos de ello, con el compromiso de reparar España. Cientos de miles de personas y decenas de veces. Ahora contamos con la oportunidad de hacerlo desde las urnas. Tenemos la energía.
4: És Alberto Núñez Feijóo compareixent ara mateix, el líder del Partit Popular, reaccionant a aquesta convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre de Pedro Sánchez, un avançament electoral a les generals que reacciona al Partit Popular amb unes enquestes favorables, i veurem què és el que acaba passant, però també contundent, i recordant els casos judicials que envolten a l'entorn del PSOE i de Pedro Sánchez, dels familiars de Pedro Sánchez, que encara estan en marxa. Aquesta és la situació política a Espanya mentre estem vivint aquests aiguats a Catalunya. Hi ha diferents incidències, per exemple, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra, quina és la fotografia ara mateix?
6: Doncs molt pendent, sobretot, del Vallès Oriental. Moltes incidències en aquesta comarca. De fet, aquí la recomanació és no circular directament. Hi ha cua a vies principals com l'AP7, de Cardedeu a Parets del Vallès, en sentit sud, a la C17, de Canovelles a Granollers, també en sentit sud, i als entorns més propers de la ciutat de Granollers, inundacions en vies secundàries com la C352, la ronda de Granollers, que enllaça amb municipis com La Roca, Les Franqueses i Canovelles. L'altre punt on també es registren retencions destacades és l'entorn de Barcelona. D'accés a la ciutat s'arrosseguen retencions des de primera hora del matí, sobretot ara la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, la B23 Esplugues cap a la Diagonal i en diversos trams de les rondes.
4: Doncs gràcies, Clàudia. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández, des de la redacció, quin és l'estat de la situació ara mateix?
7: Doncs ara mateix acabem de saber que el metro està tallat a l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. La línia, doncs, funciona entre Passeig de Gràcia i Zona Universitària i entre Vall d'Hebron i Trinitat Nova. També el metro segueix tallat, segueix sense servei l'L9 Sud entre Mercabarna i Europa Fira i l'L9 Nord entre 11 de setembre i Bon Pastor, i també l'L10 Nord entre 11 de setembre i Llafià. També, d'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat està tallada l'L7 a causa de les pluges, i també l'R2 Nord, que en principi avui sí que havia de funcionar entre Granollers i Aeroport. S'ha informat que es troba interrompuda la circulació entre Granollers Centre i Sant Andreu per la presència d'obstacles a la via a causa d'aquestes condicions meteorològiques adverses. Això se suma a tot el reguitzell de línies de Renfe, de Rodalies, que ja avui no han començat com tocava, sinó que anaven a mitjà gas, amb alguns trams tallats, que són, fem un resum, l'R1, l'R4, l'R7, l'R8 i l'R11.
4: Ara mateix nosaltres ens trobem ja davant de l'Hospital de Granollers, perquè és un dels llocs també on més conseqüències ha tingut aquest aiguat. Veiem com aquí al davant hi ha fang, hi ha una carretera plena de fang. Ara mateix està plovent, no amb molta intensitat. Per exemple, hi ha una senyora que passa per aquí. Hola, bon dia.
8: Hola.
4: Cap on va vostè?
8: Vaig a l'hospital, que està el meu marit ingressat.
4: Veig que està plovent, està amb el paraigües.
8: Sí.
4: Ha estat bé el seu marit? Hi ha hagut alguna incidència aquesta nit amb les pluges o la nit anterior?
8: Ahir a la nit li va entrar aigua per la finestra.
4: A la finestra de l'habitació?
8: Sí.
4: A quina planta es troba?
8: A la cinquena.
4: A la cinquena. Molt bé, moltes gràcies i ànims.
8: Gràcies.
4: És la imatge que també veiem avui també, mentre intenta continuar la vida normal de molta gent, com per exemple en un hospital, doncs queda també tot col·lapsat per les urgències. Una situació de caos que viu el país a les carreteres, que anirem explicant en detall a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Abans, per això, també hem de comentar aquestes declaracions de Feijóo amb un to amenaçador, Sara González, cap a Pedro Sánchez.
9: Sí, no és un to gaire diferent del que ha utilitzat fins ara. També és veritat que ha sigut un discurs una mica ensupit, no? No com molt guerrer.
4: A lo Feijóo, sí.
10: Ni alegre.
9: Digues?
10: Ni alegre, no?
9: No, o sigui, ha arribat el moment que tant havia desitjat que arribés, no? Mm. Perquè ha reivindicat i molt les eleccions, i ara acusa a Sánchez de convocar-les per por. Home, doncs justament és el contrari. Totes les enquestes li estan dient que no se'n sortirà, que hi haurà una majoria de PP i Vox, i malgrat això convoca, com el que he dit al principi, no? És una jugada arriscada. Per tant, por, no sé si és la paraula. En tot cas, ha vist una oportunitat al president Sánchez.
4: L'enquesta d'avui, per exemple, Sara, sí, en aquest sentit, l'enquesta d'avui del País, sí, li dona poc creixement al Partit Popular i molt a Vox.
9: Clar, això anava a dir. És
4: que no sé potser, qui té por de què.
9: Potser ell també té una part de por, perquè es pot trobar guanyant de nou, recordem, ja va guanyar el 2023, sense possibilitats de teixir aliances. Som en un context on no guanya només qui acumula més vots, sinó qui té més capacitat de teixir aliances. Ell les tenia dinamitades, s'ha dedicat a fer terra cremada de la relació amb el PNB especialment, i veurem també amb Junts. Per tant, arribarà el dia en què hagi de fer les sumes i veurem quina és la queixalada de votants del PP
0: que s'emporta finalment Vox. Jo crec que ell ha intentat també imposar el seu lema de campanya, no? Decadència o canvi, corrupció o canvi. Veurem quina és la dicotomia, no? Perquè Sánchez també ha posat la seva, democràcia o autoritarisme, quina és la dicotomia que acaba capitalitzant el malestar que veiem, no només al carrer, sinó probablement el malestar més gran és aquell que no s'expressa en una manifestació i que té forma de persones, molts milions de persones, que en aquests moments tenen dificultats per arribar a finals de mes pel cost de la vida i pel preu desorbitat de l'habitatge.
1: Jo sí que et diria, Sara, que por... Jo potser sí que hi ha en el Partit Socialista també, en certa manera, és a dir, perquè precisament han hagut d'escollir aquesta data per por a que en un futur encara els hi pogués anar pitjor, no? En la ciència política sempre es pregunten si un guanya el govern o més aviat entres al govern perquè l'altre l'ha perdut. El que és evident és que Feijó té un tipus de lideratge, i ho poso entre cometes per a tothom que no ens veu, que està esperant a que l'altre caigui i, per tant, que hi pugui arribar. El que passa és que les condicions que pugui arribar, si és que hi acaba arribant, ja veurem, poden ser catastròfiques, perquè, clar, tant amb un Vox entrant en el govern, que no descarto que s'acabin quedant en l'oposició i condicionant, però amb una força espectacular, perquè no és el mateix que el Partit Popular necessiti 20 vots de Vox que en necessiti 70, no és lo mismo, jo trobo que és una situació esgarrifosa per al Partit Popular. Després m'ha fet molta gràcia quan ell ha parlat d'higiene democràtica. O sigui, un Partit Popular que té una motxilla pel que fa a la higiene democràtica, creant policies patriòtiques, etc, que m'ha semblat tremendo. I sí que faria una petita... Per cert, quan ha parlat lo de la carrera, és que, clar, és que jo ho sento, però com que jo combato això, sempre ho combatré, només has fet carrera en la política, no ha cotitzat ni un euro en el sector privat, de què vas dient que tens vocació de servei. Tu no tens vocació de servei, tu has viscut d'això tota la teva vida, no has fet res més que això. I després, bueno, per últim, això, i sí que faria una petició...
4: Si estigui pecat que triï la primera pedra, perquè d'aquests n'hi ha a tot arreu.
1: No, és que la partitocràcia afecta a tots els partits polítics, desgraciadament. Jo el que espero és que les generacions que venim al darrere, no, siguem capaços de, quan escollim els nostres polítics, que escollim també tenint en compte això. I últim.
4: Sí, però això és un meló ara, però també és veritat que després, quan hi ha líders polítics que tenen un capital, com passa a la CUP, no, que anem renovant lideratges, llavors penses, home, aquesta persona que la tenies ara més consolidada, ja te la carregues?
1: No, totalment d'acord amb tu, Ricard.
0: Crec que és la dinàmica que han anat revertint ells
1: mateixos. Ni tan calvo.
4: Mira, de Colau, sí. Sí.
1: I només una petició. El 23J va fer una cosa molt antidemocràtica, que va ser no anar a un debat. Escolta, els partits polítics reben molta pasta. De fet, viuen, bàsicament, de la pasta pública, i ha de ser així, perquè estem parlant de drets, de llibertats, com els drets de sufragi passiu i actiu. Els partits polítics són supernecessaris i reben molts diners públics. Els líders d'aquests partits no poden tenir la capacitat de decidir de no anar, almenys, a les televisions i a les ràdios públiques. Hauria de ser obligatori. I si no, renuncies a una part dels diners que reps dels ciutadans per poder existir com a partit.
4: Pau. Sí, bueno, sobre Feijó, abans d'escoltar-lo jo pensava que no hi havia gaire partit i la veritat és que després d'escoltar-lo, mare meva, no?
0: Hi ha dècades... Ha sigut una mica desordenat.
4: Però és que aquí hi ha molts partits, perquè hi ha un partit que és Partit Popular Vox, a veure qui el guanya. Aquí pot passar de tot. Hi ha un altre partit que és Partit Popular PSOE, un altre partit que és Suma PSOE, un altre partit que és la resta de partits...
0: Suma Podem.
4: Sumar Podem, realment és una...
0: No digueu, Junts.
1: No digueu sumar, que ja no serà sumar.
10: Frente Amplio.
4: FA.
10: Això recorda a l'Uruguai, i a Xile.
4: Sí, tant.
10: I a Xile, sobretot al Mújica.
4: Sí, sí, el partit de Mújica, el Frente Amplio, sí, sí.
11: No, i això, no, bàsicament això, no, que deia... que hi ha dècades en què no passa res i setmanes en què passen dècades, que això ho deia Lenin, per cert, i vaja, estem en un escenari en el que, veient tot plegat com està, doncs a lo millor sí que serà més divertit i entretingut del que ens pensem, no ho sé. Realment és que després d'escoltar-lo he pensat, mare meva, si aquest és el lideratge de la dreta espanyola, doncs efectivament la idea de que segurament es poden imposar tesis una mica diferents del centre polític, ja sigui en el PSOE o en el PP, doncs potser és cert amb aquests dos mesos que queden, perquè comparteixo molt l'anàlisi de la Sara, com pràcticament sempre, de que ha sigut un discurs, mare meva, si això són les cartes que has d'oferir després d'una convocatòria d'eleccions que vens demanant des de fa mesos, doncs Home, no ho sé. No sé. Mira, si mobilitzarà ara, molt l'electorat, això.
0: Ara estem publicant el periòdico que Aliança Catalana ja descarta presentar-se a les eleccions generals, ja ho ha deixat clar.
4: Sí, jo... és el que anàvem a explicar també, també ara. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia, no? No estava mirant la pantalla de la Sara, però ho hauria fet. Bé, el que anàvem a explicar, de fet, és que hi ha hagut... Aliança ho anuncia ara perquè hi ha hagut sectors del partit, sectors de l'entorn de Sílvia Oriols, que pressionaven perquè sí que ho fes, que aprofitessin la conjuntura creixent d'Aliança a les enquestes. Aquest mateix cap de setmana n'hi havia una a La Vanguardia que la situava frec a frec amb el Partit Socialista per presentar-se a les generals i evitar, per exemple, que Junts pogués fer un bon resultat que després de cara a les municipals del mes de maig pogués tapar una mica l'ascens d'Aliança. Finalment, però, s'ha imposat la tesi de Sílvia Oriols, que des del principi ha deixat clar que a Madrid Aliança no n'ha de fer res.
13: Es pensa presentar amb unes possibles hipotètiques eleccions espanyoles?
14: Aliança Catalana és l'única formació d'aquest país que no concorre a les eleccions del país veí, bàsicament perquè la nostra intenció o el nostre objectiu no és acordar

0: no, no. Diaris de dretes que situen el PP per sota dels 137 diputats que va obtenir el 2023. Per sota. Aquí a Catalunya, les enquestes de Generals donen a Vox per davant del PP i de llarg, a la qual cosa, cuidado, cuidado en les coses que desitges. Bueno, ella ha posat el seu eslògan electoral, és a por Sánchez, el sanchisme malèfic, cal tirar-lo fora, i senyala el Sánchez com a culpable, mentre el Sánchez s'ha presentat com a víctima. Aquí tindrem el leitmotiv també de la campanya. I he trobat a faltar una cosa. El cas de l'alternativa d'habitatge, o sigui, davant de tota aquesta polèmica sobre l'habitatge, quina és l'alternativa? No ha dit ni una paraula, ni una. Bueno, no sé, a lo millor l'alternativa és l'àtic d'Ayuso, l'alternativa és la seva casa a la platja, que vol ocupar 200 metres d'espai públic gràcies a la protecció que té de la Junta de Galícia. Que a mi això em fa una mica de gràcia. I després, bueno, un detall, Ricard? Mentre el senyor Feijóo feia la seva compareixença, ha sortit la senyora Ayuso anunciant rebaixes fiscals a la compra de vivenda a Madrid. O sigui que bueno. I després de tot el que estem veient, aquí mentre tu estàs donant voltes pel país i les pluges, aquí estem veient tuits i conyes de gent que parla de les eleccions. Només recordar-te que aquí un servidor el divendres passat, quan ningú apostava per això, parlava del 29 de novembre. Sí. Bueno, algun mèrit, o sigui, em poso les medalles jo, ja que tu no ho has fet, llavors...
1: Total.
0: O sigui, estic com a mariscal de l'exèrcit soviètic.
1: Com a font fiable, per això i per l'anàlisi, evidentment, Toni. Però per la font fiable, sens dubte, perquè sí, quan dius una cosa és que la saps. Això és veritat.
2: Ara deies, Toni, que el problema és que no només està a les seves mans, a les mans de Feijóo, sinó també, probablement, a les d'Abascal. I veurem, és veritat que totes les enquestes diuen que suma, però imaginem que pel que sigui cal algú més. No. És que estava mirant la data de quan...
0: S'acaba la fiesta, pot entrar,
2: Estava sí, mirant que ahí, quan seria la repetició electoral, en cas que anéssim a un escenari d'ingovernabilitat que no podem negar.
3: No,
2: a l'abril.
3: Sisplau.
2: A l'abril seria el primer cap de setmana disponible per poder anar a repetició electoral i després, al màxim, a principis de maig, que això a alguns alcaldes i presidents autonòmics no els agradaria tant.
0: Però hi ha una cosa pitjor...
2: Què, Pau? M'haig d'anticipar.
1: No, sí, t'has d'anticipar, però fa una mandra tot això que estàs dient.
2: Clar, escolta, però hem de tenir previstos tots els escenaris.
0: I en això el Pau ens pot ajudar,
1: El que deieu dels secrets d'habitatge es confirma, Paula Brujats, bon dia.
4: Sí, bon dia, què tal? No n'ha dit res, Pedro Sánchez.
1: Segon encert de Toni Bolaño.
0: Ahí estamos.
4: No he sentit el Toni que deia exactament, però el que us puc dir aquesta hora és que ja és oficial, demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet d'habitatge que PP, Junts i Vox van tombar divendres. S'enviarà al Congrés per l'aprovació definitiva i aquest cop el govern espanyol ho té tot de cara, com explicàvem al matí, perquè amb les Corts dissoltes el paquet s'haurà de votar a la Diputació Permanent i aquí és irrellevant el vot de Junts per Catalunya. El govern espanyol amb les esquerres hi té majoria suficient, sempre i quan el PNB es mantingui en el seu sí. Per tant, el que ens falta veure aquesta hora és quina fórmula farà servir demà el Consell de Ministres, si aprova dos decrets, si n'aprova només un, aquell el principal, el que el PNB hi votava a favor, i per tant Pedro Sánchez, que confirma aquesta hora que se'n volen eleccions amb les mesures per l'habitatge aprovades i, per tant, amb una carta de presentació per fer la campanya electoral.
1: A tot això estem seguint el que està passant a Catalunya. Aquest temporal, digues, Pau, breu.
5: No, sí. Que posats a fer pronòstics que el PNB aprovi els dos decrets,
1: no.
5: Que només estava disposat a aprovar-ne un, i que aprovi el primer, donat el caràcter una mica filibuster d'aquesta operació al PSOE, ja ho veurem.
0: No,
5: el Toni Bolaño fa molts pronòstics, ja veurem...
0: El segon decret...
5: Que això sigui una vacilada i que demà ni decrets ni de cruts. No, ja en parlarem.
0: A veure, el segon decret ni de conya. Vale. O sigui, ja ho tinc claríssim, que no...
5: Pues no diem, comencem per no dir decrets. Llavors.
0: Però el primer segur que sí, perquè tu ho has dit al principi, ahir la batalla també està a Euskadi. O sigui, i aquesta gran batalla seguirà ahir. I després, això que deia la Sara del diguem-ne, una repetició electoral.
2: Bueno, de la ingovernabilitat.
0: Sí, però és un escenari el pitjor que li podria passar al PSOE. Per què? I això, per això deia que el Pau ens podria ajudar. Totes les previsions econòmiques diuen que el primer trimestre de l'any serà esgarrifós. A la qual cosa, anar en unes eleccions, en tot aquest barullo, anar a unes eleccions...
3: I dues coses molt ràpides, Ricard. Dues coses molt ràpides. Hi ha un tercer reial decret, és a dir, si tot va de... Que la...

0: votació permanent pogués haver una, hi ha un tercer tal que estarien disposats a votar també junts, encara que no fossin necessaris. I dos, acabeu de dir una cosa...
1: Quin
0: decret? El decret que va entregar Míriam Nogueras
2: a l'habitatge.
0: Perdó, sisplau, que he dit que seria molt ràpid, és que no deixeu ni parlar. I dos, que crec que és encara més important, crec que és molt més important. Fa molt de temps que som molts els que diem que al PSOE li va molt bé això de PP Vox, no només de cara a la campanya, sinó que ho necessita en el gobierno i els necessita amb certa distància perquè es cremin en el gobierno, perquè les eleccions municipals i autonòmiques que tindrem al mes de març, ai, de maig de l'any que ve, puguin
3: si
0: dir el als altres que s'estan cremant i que PSOE pugui començar a recuperar tot el poder perdut.
3: Si Feijóo es crema en 6 mesos, llavors s'apaga i vamonos. I Junts també li agrada molt el govern PP-Vox, perquè si no, no estaria fent el que està
0: fent. Sí, per això es van passar el gripau i va evitar-lo.
2: Aquest tercer decret no existeix. És una proposta de Junts.
3: O sigui, que el govern no l'aprovarà.
2: S'han de negociar i, com a mínim, els altres dos decrets poden agradar més o menys a Junts, però incorporaven algunes de les propostes.
4: No està negociat.
2: La proposta de Junts...
4: Que tots hem rebut per WhatsApp, però no està a la taula del PSOE.
2: I perquè no estem parlant de les mesures. És un decret que proposa les desocupacions en 48 hores, que les pròrrogues de contracte fins al 2028 no siguin automàtiques, sinó que siguin voluntàries. Bé, pregunta-li a la gent que se li està acabant el contracte de lloguer si li aniria millor o no. Sí. Entenc que el primer acte de campanya sigui demà l'aprovació d'aquests decrets, com a mínim per evitar doncs, que persones com la Macarena, que van evitar un desnonament la setmana passada, doncs, puguin evitar, o que hi hagin els contractes que finalitzen el 2028, que es puguin prorrogar, que finalitzen en els pròxims mesos, es puguin prorrogar fins al 2028. Entenc que ha d'haver-hi una resposta mínima per la gent que està sortint al carrer en aquests moments i que estan expressant el seu desassossec.
5: 20 minuts seran les 11 del matí. Nosaltres ens trobem a Granollers, com dèiem. Som a l'Hospital de Granollers i ens acompanya Laura Lahuerta, que és directora d'Infermeria de l'Hospital de Granollers. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Comentar-vos que des de l'Hospital General de Granollers estem seguint molt de prop la situació meteorològica i les indicacions del servei d'emergència.
5: Sí, acabo de veure unes imatges de la planta, crec que és -2, no?
6: Sí, -2. Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació, però en aquests moments el que volem fer és transmetre tranquil·litat. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients.
5: Sí, pot explicar en el seu dia a dia com l'ha afectat, com s'han organitzat?
6: El que hem fet és reforçar la coordinació entre els diferents equips i estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals. El que sí que demanem a la ciutadania és que segueixin les recomanacions de protecció civil i que davant de qualsevol situació que no sigui urgent, valori si és necessari adaptar-se. Nosaltres continuem treballant amb equip, coordinats i amb serenitat. En situacions com aquesta, la nostra prioritat és molt clara, no? És cuidar, protegir i garantir la millor atenció possible a totes les necessitats que necessita la població.
5: Aquestes imatges que veiem, no hi baixem perquè perdríem la cobertura, però veiem també que hi ha moltíssima aigua ara mateix i, per tant, aquesta planta, la -2, queda inutilitzada.
6: Exacte, estem intentant canviar circuits, ens estem organitzant a nivell assistencial per poder suplir, no?, totes aquestes afectacions que tenim a nivell d'hospital i que l'hospital continuï circulant i que podem donar resposta a totes les demandes dels pacients.
5: Molts ànims i moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a tots.
5: Són les 10:40, Eloi Cordomits, aquí?
7: Sí, sóc aquí.
5: Quina és la previsió ara mateix del temps?
7: Mira, tenim la zona zero de les precipitacions entre el Barcelonès, Maresme, sud del Maresme i Vallès Oriental, al voltant de la conca del Besòs. Estem parlant de pluges que al barri d'Horta ja han arribat als 72 litres per metre quadrat, a la zona de Vallcarca de Barcelona, 84, i possiblement alguns barris de la Teixonera, el Carmel, ja estan superant els 100 litres per metre quadrat. En aquest sentit, la resposta del riu Besòs està sent molt ràpida, la crescuda, està ara mateix baixant ja a 260 metres cúbics per segon i és probable que vagi pujant. Tot aquest gran sistema de tempestes que pensem que sobre la... Si el núvol ara mateix té un desenvolupament de 12-14 quilòmetres d'altura, això és un gran desenvolupament vertical, per tant, molta capacitat d'emmagatzemar vapor d'aigua i aigua que pot precipitar. Mar endins arriba a sostres de 20 quilòmetres d'altura, que sobrepassen la troposfera, el límit de la troposfera, i les pluges més abundants també es poden dirigir cap al sud del Maresme. Així que haurem d'extremar les precaucions també en pròximes hores i minuts a les rieres que puguin créixer en aquests sectors.
5: Hi ha imatges també molt impactants que circulen i que ens fan arribar també els oients, línies obertes, per cert, al 93201C4C4, per exemple, imatges de l'escola Poeta Foix de Barcelona. La seva presidenta, la presidenta d'AFA de l'escola Poeta Foix de Barcelona, és Clara Bonet. Clara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
5: Què ha passat?
1: Ja es pot dir que és bon dia. Bueno, de fet, és el segon cop que ens passa, perquè la setmana passada amb les pluges que va haver ja va passar. Per tant, aquí hi ha una falta de previsió de que podia tornar a passar amb tot el tema. I el que ens ha passat és que el menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba als genolls, als nostres genolls. Per tant, imagina uns nens o nenes d'I3. No podem garantir, per suposat, el servei de menjador avui. Hi ha una insalubritat brutal perquè l'aigua està sortint de les canonades. Per tant, podeu imaginar amb tot tipus de residus i, per sort, les classes no estan afectades, per tant, la seguretat dels infants està garantida, però no el servei de menjador i, sobretot, que és que, clar, ni avui ni demà i veurem què passa.
5: Per tant, no saben quan podran recuperar aquesta normalitat, perquè m'estàs escrivint, diguéssim, una situació caòtica ara mateix també, que no sabeu ben bé com traureu l'aigua.
1: Sí, no. De fet, ens ha agafat, jo estava a l'escola perquè estava en una reunió i és que ha estat urgència total de menjador i ja l'aigua estava fins als genolls. Hem intentat fer unes barricades, però clar, ja amb l'aigua corrent, impossible, vull dir, un desastre. No. Mm.
5: Us heu posat en contacte amb l'Ajuntament, amb el Departament també d'Educació, què és el que us diuen?
1: Em consta que la directora ha trucat al consorci, però clar, sembla ser que no som l'única escola i per tant ens han dit que, bueno, que havíem d'esperar i que veure. Paral·lelament, com per fora estàvem els pares i mares de l'escola, ens hem començat a mobilitzar i hem trucat a bombers, hem trucat a emergències perquè, clar, la veritat que és desesperar la situació.
5: Doncs molts ànims i moltes gràcies per acompanyar-nos. Clara, una abraçada.
1: A vosaltres. Bon dia.
5: Això està passant a l'escola Poeta Foix de Barcelona. Altres situacions que pugueu denunciar al 93201C474. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Doncs mira, tenim novetats pel que fa a la mobilitat perquè s'ha interromput l'alta velocitat entre la Sagrera i Barcelona. Està suspesa la circulació en aquest tram i això afecta els serveis d'alta velocitat de Barcelona cap a Barcelona i Figueres. Diu Adif que és a causa d'una incidència a la senyalització. Això se suma doncs, a tot el panorama que ja teníem el dia d'avui. A l'R2 Nord, a Rodalies, no funciona. De Granollers a l'aeroport és una línia que en teoria avui sí que havia de funcionar, però com que ha plogut tant, finalment no funciona. S'assuma també a les línies que ja estava previst que no funcionessin bé, que hi hagués algun tram tallat, que són l'R1, l'R4, l'R7, l'R8 i l'R11. A Segalers també autobusos estan anul·lats al Vallès Oriental a causa de les pluges. També hi ha hagut una incidència a l'L7 a Ferrocarrils que està tallada per la pluja i també a causa de la meteorologia adversa doncs hi ha la línia L3 del metro que no funciona entre Passeig de Gràcia i la Vall d'Hebron. I tot plegat quan aquest matí el telèfon d'emergències de Protecció Civil ha rebut fins a les 10 8.914 trucades generades per més de 6.000, en concret 6.500 incidents per les pluges. A quines comarques? Doncs al Barcelonès, sobretot, hi ha hagut 3.200 trucades i en l'última hora 190 trucades.
5: Doncs ara mateix també estem veient imatges que ens arriben des de l'escola, per exemple, Salle, com tal del Raval, que té el menjador i el gimnàs plens d'aigua, amb moltes incidències a escoles, 93201C474, línies obertes per explicar de primera mà el que està passant amb aquest temporal, atenció, confinament ordenat per part de la Generalitat, la ràdio sempre us acompanyarà, perquè també hi ha talls de llum, per tant, important tenir ràdio en pila, recordem, allò més essencial, aigua, algunes llaunes d'alimentació, és el kit de supervivència que vam aprendre que havíem de tenir durant la pagada, però que després ens hem oblidat. Doncs bé, en dies com avui, la ràdio és més necessària que mai. Per cert, us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha veus, Esquerra Republicana, que exploren o diuen que hi ha possibilitat de que Junqueras sigui candidat a Madrid. La direcció del partit ens insisteix en aquest programa que el candidat és Gabriel Rufián. 3 minuts i ho comentem.
9: Especial informatiu amb Ricard Ostrell. Com et quedes si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
11: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
5: Passen dos minuts de 3:15. Som al matí de Catalunya Ràdio en aquesta hora especial amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. I en aquests moments informem també a la ciutadania i als oients que ens estiguin escoltant que hi haurà programació especial a Catalunya Ràdio fins a les dues, fins al Catalunya migdia, per informar de l'estat que viu el país, d'aquestes pluges que estan confinant Catalunya per ordre del Departament d'Interior. Ara en parlarem també amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Fem un cop d'ull abans de les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs sí, perquè aquesta hora força col·lapsa les rondes de Barcelona, especialment la ronda de dalt, la B20, està tallada a Santa Coloma, direcció Montgat, per inundacions. La mateixa B20 es troba tallada també a l'alçada de la sortida 2 en direcció Llobregat. S'estan fent desviaments precisament per aquesta sortida. I pel que fa a la ronda litoral, circulació també molt complicada a aquesta hora degut a la presència de diversos vessals d'aigua. Tot això, sense oblidar-nos també de la zona del Vallès Oriental. Us ho estem explicant durant tot el matí. Les pluges que han caigut en dificultat dificulten molt la circulació. Hi ha retencions a aquesta hora importants a la P7 de Cardedeu a Parets en sentit sud. Es manté també el trànsit molt dens a la C-17 de Canovelles a Granollers, també en sentit sud, i a la C-60 a la Roca del Vallès cap a l'enllaç amb la P7.
5: Ens arriben imatges de la ronda litoral. Veiem molta aigua ara mateix, a Clàudia Serra, per tant, molt important això, que la gent eviti desplaçaments al barcelonès també i que intenti evitar anar per zones on es pot acumular aigua, com la ronda litoral o la ronda de dalt.
14: Sí, de moment no consta cap tram tallat de la ronda litoral, tot i que intentarem, mirarem de confirmar-ho. Sí, mirarem de confirmar-ho.
5: Com no tallin ja, hi haurà un caos de nou a la ronda litoral.
14: El que està claríssim és que sí, que molta prudència perquè està plovent amb força en aquesta zona.
5: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
14: Fins ara.
5: Ara són les 10:49. Pau Llong, no sé com estàs veient el que està passant també al país, una evidència més de que el clima cada vegada és més imprevisible. L'Eloi Cordomins deia que la probabilitat d'aquest episodi era un 5%, però ha passat i estem en un moment de caos.
15: Sí, home, és normal que la gent sospiti que, tot i que hi havia moltíssima gent que felicitava per com s'havia gestionat una mica l'emergència, és veritat que sent dilluns sempre costa molt més de parar les coses. Vull dir que pot, jo no dubto que això que dieu sigui del tot cert, i segur que és veritat i potser era imprevisible, però tot i això sempre veiem que costa molt més parar dilluns que no pas el cap de setmana, no? Per interessos econòmics, etc. No? En tot cas, jo el que voldria dir és que per les emergències sempre sentim que cal autoprotecció, que cal, com dèieu, que cal formació, conscienciació, alertes, prevenció, o sigui, actituds molt, podríem dir, individuals, i sentim poc a parlar, en un dia com avui és normal que estigueu atents especialment a les emergències i ja està, no? Però m'agradaria assenyalar que el que cal és parlar d'obres públiques, de zones inundades planificadament, com han dit experts també en aquesta ràdio, sí, d'urbanisme adaptat al canvi climàtic, de decreixement econòmic, dic decreixement no en benestar, sinó en matèria d'energia, perquè això, no? Fa anys que sentim experts, sabem que un aire i un mar més calents contenen més energia i que el Mediterrani s'escalfa més de pressa que la mitjana del planeta, sabem que ja hem arribat a 1,3 graus Catalunya per sobre de l'era preindustrial, i la sequera, que hem vingut patint també els últims anys, responia a les mateixes causes. Per tant, això, que patim un clima extrem, que té com a causa el canvi climàtic. I el canvi climàtic té origen en un mode de producció, distribució i consum molt concret, que evidentment no pot parar de créixer i que evidentment es diu capitalisme. Per tant, amb calma i repòs, estaria bé també que més enllà d'experts, podríem dir climàtics, poguéssim tenir aquest debat d'una vegada amb una mica de consistència entre experts econòmics, no? I connecta amb el que estem parlant avui, perquè en el fons les conseqüències en l'àmbit de l'habitatge d'aquest fenomen, que és el canvi climàtic, ha estat precisament aquest creixement no planificat de les nostres ciutats, que ara alguns volen accentuar dient que el que cal és produir més habitatge i ja està. És a dir, tot està molt connectat. Sentim els liberals, entre els quals Junts i entre els quals l'Aitor, però no només, que ens diuen que bàsicament pues, això de regular l'especulació està molt malament i que el problema no és un problema de demanda i que, bueno, que el turisme no cal regular-lo i que el creixement no planificat i tal. Bueno, però ha estat en el marc de la legislació de Junts fins fa 4 dies, que insisteixo, ara s'han posat la vestidura progressista, i el que veiem en el fons és que sense un creixement planificat de les ciutats, per tant, sense parlar de quina mena de ciutats volem, i sense negar la necessitat de produir habitatges, però amb la necessitat imperiosa de decidir com es produeixen, doncs ens trobarem amb aquests problemes reiteradament. Per tant, s'ha d'obrir una mica el focus. És difícil en un dia com avui, on tothom està pendent de l'Hospital de Granollers i de moltes coses que són molt importants, però al final, bé, sempre està bé trobar temps per veure com això no va passant més a més. Recordem fa poques setmanes i mesos que estàvem discutint que ens deien els experts...
5: Pau, deies planificació, no? És a dir, que al final, és a dir, podem planificar emergències i ens hem d'adaptar i Protecció Civil està fer un esforç immens per adaptar-nos a aquests nous temps i a aquests nous temps canviants. Però, en paral·lel, hi ha d'haver un pla més a mig termini, llarg termini, de planificació...
15: No, sí. Sentíem experts en aquesta ràdio fa 4 dies abans de l'estiu, que ens deien que això passaria. Després de la calor de l'estiu, el que passarà és això, el Mediterrani està bullint, i per tant hi hauran tempestes pràcticament tropicals. Fa 3 mesos. Llavors, jo no dic que sigui fàcil adaptar el país i les infraestructures en 3 mesos, però podríem començar a parlar a mig i llarg termini de què cal transformar de fons en el... Per exemple, en el meu cas ningú sorprendrà la propietat del sol, o sigui, la necessitat de prioritzar les necessitats de la societat i no els beneficis de promotores, constructors, etcètera, etcètera, que estan en el centre, altra vegada, de les polítiques més liberals i de dretes en el cas de l'habitatge, del drama de l'habitatge.
13: Pau, jo m'agrada molt escoltar-te perquè, entre d'altres coses, em recorda quan jo anava a la universitat i, evidentment, em podia permetre el luxe doncs, de somiar, de veure el món amb uns ulls molt macos, però sí que és veritat que les dades confirmen... Doncs, que
15: s'hauràs de tornar a la universitat, home.
13: No, bueno, de fet, encara hi soc, perquè... M'estic traient un màster, però...
15: No, no, deixes de somiar, Aitor, si deixes de somiar...
13: No, però...
15: Necessitem somiador, tio.
13: Clar. Jo
15: el país el construeixen gent esperançadors, eh?
13: Mira, si sóc romàntic, que m'he dedicat uns anys a la docència. Escolta'm, aquest és un país que no espera que plogui perquè col·lapsi. És a dir, quan hi havia sequera, aquí també col·lapsava, i ja ho sabem, Rodalies és el mal son, no?, de ser català, bàsicament, no? Però després també m'agradaria, se'm fa molt estrany més que res perquè m'està bullint el WhatsApp, deixa'm que avui faci una miqueta d'aquest tipus de ciutadà que truca, i és que també hi ha molta gent que seguim sense llum a les nostres cases, que també és una altra realitat, no? Trucant a E-Distribució, una empresa pública, per cert, que és incapaç de donar resposta i que deixa a la gent sense llum a les seves cases, però al 100%. No hi ha llum a moltíssimes cases, hi ha moltíssima gent que està patint, i per tant també és aquesta cosa, no?, de que les empreses públiques doncs també fallen i per tant, què tenim? Tenim un problema, efectivament, de que vivim amb el col·lapse total en aquest país. És a dir, de sobte sembla que res funciona. Paguem molts impostos, paguem més que mai. És veritat que estem en dèficit, és veritat, però és veritat que l'administració va començar ara fa 8 anys amb un nivell d'impostos i ara té més que mai i ha decidit no deflactar. Aquesta és una decisió ideològica, efectivament, però hem decidit no afectar perquè ens diuen que necessitem lo públic perquè tot funcioni i no funciona res. I aquí està l'emprenyament. Aquí està l'emprenyament, simplement que la gent... Ara estic intentant fer una miqueta de portaveu de qualsevol ciutadà, que tots estem pagant molts impostos, però que no veiem on són.
2: Jo crec que hem d'acceptar la vulnerabilitat en la qual ens situa el canvi climàtic. I crec que es fan molts enunciats, no?, i hi ha molts diagnòstics, però poca actuació, no? Jo crec...
15: Efectivament.
13: Pensava que parlaves dels reials decrets d'ara.
2: No, però si vols podríem tornar-ne a parlar, però ara estem parlant, crec, que d'una cosa bastant més important que malauradament no formarà part de l'eix central de la política, i és com ens hi juguem la vida amb el canvi climàtic i això implica prendre decisions que ens han dit fins ara que no es podien prendre, començant pel model econòmic que tenim. Fa un any es va posar en marxa l'Observatori de Zones Inundables aquí a la Generalitat. Només s'ha parlat de càmpings, no s'ha parlat de les 224 escoles que estan en zones amb risc d'inundació, de les 50 residències d'avis, dels 50 centres sanitaris. No hem parlat més que de diagnòstic de la R1, de com s'ha de redefinir, per on passa la R1, per on passen les infraestructures. Som un país que, no quan plou extraordinàriament, sinó que quan cauen quatre gotes, Rodalies deixa de funcionar, perquè hi ha hagut un dèficit de manteniment de talussos, no només quan parlem del manteniment de la infraestructura ferroviària.
5: Sí. És a dir, que a 2:45 del matí no hi hagués cap informador, les pantalles anunciessin trens normals d'un dilluns quan no funcionaven la meitat. A 6:45, és veritat que hi havia informadors.
15: Això és el de cada dia, Ricard.
5: Però, clar, és el de cada dia, però en dies com avui...
15: Com dies com a la ràdio.
5: Sí, sí, tens raó, però en dies com avui... Tu,
15: a les 5 del matí m'ha hagut de sortir per arribar de llet, perquè si no és impossible.
5: Sí, sí. Ja està. Però s'ha de preveure que en dies com avui doncs, la gent anirà a buscar el tren amb normalitat. Per tant, has d'informar. La incidència tothom la pot entendre.
15: Bueno.
5: Sí, o no, d'acord. Però pots entendre que si hi ha un episodi de pluges com aquest, doncs els trens avui no van. Bueno, que demà no vagin no ho entendrem tant i demà passat encara menys. Però hi ha d'haver un informador que t'informi i això no passa. Mira, llavors això és el que desespera la gent.
2: Jo crec que el problema és que la previsió meteorològica pot ser difícil. Ja ens ho ha dit abans, no?, els experts en el temps, no?, que esperaven aquestes pluges torrencials per 2 hores més tard. Però la previsió que mai falla és la de saber, la nit anterior, que Rodalies no funcionarà i que la informació no funcionarà. I jo crec que això és el que frustra més els ciutadans, no tenir expectativa de millora en aquest sentit. I pel que fa al canvi climàtic, el problema és que ho tractem com si fossin episodis puntuals i anem a remolc, anem de forma reactiva i no de forma preventiva. Però és que anar de forma preventiva, insisteixo, representa tocar moll de l'os del nostre sistema productiu, del nostre model econòmic i sobretot tenir el gran debat sobre com s'han de plantejar les infraestructures i el transport en aquest país.
5: Deixa'm fer un cop d'ull a la mobilitat ara mateix. Ara deixo parlar, Toni. Maria Fernández, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la mobilitat s'està complicant a mesura que avança el matí perquè el metro, l'L1, ara tampoc hi ha servei entre la Sagrera i Torres i Bages. A més, l'andana en direcció Fondo de l'estació Rambla Just Oliveres està fora de servei. Aquest tall parcial de l'L1 s'assuma al que ja havíem dit abans, el tall parcial de l'L3 del metro, que no funciona entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. I això s'ha suma també a altres incidències que arrossegàvem des d'ahir, que són les de l'L9 Nord entre 11 de setembre i Bon Pastor, tampoc hi ha servei, i tampoc hi ha servei entre L10 Nord entre 11 de setembre i Llafià. Això pel que fa al metro. Després tenim els trens, i ara tenim una novetat, que és que hi ha un tall al sud del país, en concret s'ha hagut de tallar la circulació a causa de les pluges entre Ulldecona i l'Aldea. Això afecta l'R16 i també els trens que connecten Catalunya i Castelló. També això s'assuma a una altra incidència a l'alta velocitat que en principi no té a veure amb les pluges. Està suspesa la circulació a causa d'una senyalització, d'un problema en la senyalització i està circulació interrompuda entre la Sagrera i Barcelona Sants. Això afecta els serveis d'alta velocitat de Barcelona cap a Girona i Figueres. I tot plegat també s'assuma a la situació de Rodalies amb afectacions a l'R2 Nord, R1, R4, R7, R8 i R11. A més, també l'L7 a Ferrocarrils de la Generalitat també està tallada i tot plegat mentre, per exemple, al Vallès Oriental doncs, els autobusos de Segalers tampoc funcionen.
5: Doncs aquesta és la situació ara mateix pel que fa a la mobilitat. Toni Bolaño.
3: Mira, jo discrepo del plantejament del Pau, però l'entenc i crec que d'alguna manera se té que afrontar. Segurament els meus plantejaments serien diferents, però és un debat que tenim pendent, perquè el canvi climàtic no és una cosa teòrica, sinó que la tenim aquí, i durant anys es va construir en zones on no es devia construir i que al final ens agafarà el toro. Però compte en aquest debat, o sigui, estem dient, escolta, ens hem de posar les piles i hem de fer un altre debat més a fons. Ostres, si guanya el PP i Vox, apaga i vámonos, no ens enganyem. O sigui, aquesta és la nostra realitat, perquè hem sentit el senyor Feijó i el senyor Abascal dient que això és cosa de les esquerres, que tot això és mentida, que no hi ha canvi climàtic i que tot és normal. Home, no és normal això que està passant en aquest país avui. A veure, després sempre tenim el gran debat, o et passes en el CESALER, et passes o et quedes curt. I sempre és molt complicat. Jo aquí sí que discrepo del Pau. O sigui, avui no s'ha posat a l'ESALER perquè les prediccions no donaven aquesta contundència i més en algunes zones de Catalunya. O sigui, aquí a la ràdio, a la Diagonal de Barcelona, ara segueix plovent, però molt poquet, però fa una estona que ja a sacs i barrals, eh? O sigui, era bastant important, no?, la pluja. A la qual cosa, tot això és complicat. No perquè sigui un dia de setmana i aquí els poders econòmics es poden emprenyar. Això es va fer, no fa massa. Mm. I el primer que va sortir... dient la seva va ser l'alcalde de Girona. Diu, oh, és que han destrossat Girona en un dia. Home, també vaig veure un comunicat de la Federació d'Oci de Barcelona dient, home, la Generalitat tenia que compensar que el dissabte a la nit no va anar bé perquè la gent es quedava a casa. Això, en sèrio? O sigui, és que també el tema de la cultura de la gent entorn a les alarmes que pots rebre és important, perquè jo estava veient el dissabte a la tarda com estaven rebent les alertes i la gent pel carrer com si estiguessin de festa, perquè s'estaven mullant.
5: Bueno, xaval, això i els riders, no? Els riders que hi havia d'empreses com Globo, bueno, directament.
3: Això és brutal.
5: Que això em sembla d'una irresponsabilitat de l'empresa i de la gent que
3: no,
5: de la casa té la barra de demanar una aigua.
3: Ricard, o sigui, és molt sí. Exacte. I és una explotació per part de l'empresa i una falta de cultura per part de la gent. I el pitjor de tot és que la gent que demana Globo el dia que plou i és un desastre, és gent jove. O sigui, també cuidado, diré, Toni,
13: una cosa
3: que això ho hem de mirar.
13: En relació als polítics, i molt ràpid, en relació als polítics i la seva visió sobre l'agenda 2030, etc. És veritat que PP, sobretot lligat per Vox, no hi esperarem res, però també et dic que tampoc s'hi val posar-se només un pin, eh? Vull dir que,
3: que
13: el debat
3: que no.
13: del canvi climàtic, de com transformem l'economia perquè sigui més sostenible, per mi ha de seguir sent una economia de mercat, però de forma sostenible, perquè jo crec que tu pots fer una economia comunista, però seguir contaminant moltíssim. Jo, sincerament, ho dic, no s'hi val només posar-se un pin. O posar, perquè llavors és això que se'n diuen a les empreses, no?, del greenwashing, doncs això no és exclusiu de les empreses, també ho poden fer els partits polítics, i déu-n'hi-do.
3: Ni el Pau ni jo hem dit això. O sigui,
13: no, tu has dit que com que vindrà PP Vox ja ens en podem oblidar, ja.
3: Home,
13: però, Pedro Sánchez se pone el pin, però tampoc...
3: Sí, perdona, sí que fa, o sigui, a veure...
13: Bueno, però l'Úrsula Bordet deien també...
3: Aquest entusiasme que tens, o sigui, aquesta rancúnia que tens a l'esquerra, perquè clar, abans has citat...
13: Jo no tinc rancúnia a l'esquerra.
3: Has citat a nivell personal, i això les desqualificacions personals em semblen molt malament, a Pilar Berrabé, Jordi Hereu, Mònica García, Gabriel Rufián.
13: He dit hipòcrites, no, inútils i ganduls. Sí, quin és el problema? I t'he demostrat que ho eren.
3: No he vist que diguis res ni de Santi Abascal, ni d'Ignacio Garriga, ni de Feijó, ni d'Alejandro Fernández, ni d'Ayuso, ni de Carles Puigdemont.
13: Ni... Si vols, faig una altra llista la setmana que ve.
3: Casualment, o sea, simplement, poses de manifest el nacionalisme de dretes, el nacionalisme de dretes en aquest país està molt ben situat i està encantat de que arribi un govern nacionalista de dreta.
13: Estaran
3: encantats.
13: Toni,
3: i després també et dic una cosa. Lo de les, sí, molt infantil. Lo de les companyies de distribució d'energia elèctrica, alguns han comprat duros a quatre pessetes. I això, quan passen aquestes coses, malament. Perquè aquesta companyia no té servei d'anar a arreglar. Té que anar l'empresa distribuïdora principal, a la qual cosa...
13: Estan venuts, no? Sí. Gràcies, sí. Toni.
5: Home, són les 11...
3: Ho tens complicat, sí.
5: Un moment, són les 11 i 4, tenim diferents alcaldes que es posen en contacte amb nosaltres per explicar el que està passant. A veure, anem cap a Pineda. Saludàvem l'alcaldessa aquest matí a les 7 del matí. Sílvia Biosca, bon dia de nou.
16: Hola, bon dia.
5: Alcaldessa, quina és la situació ara mateix a Pineda?
16: Doncs tornem a tenir pluja, avís de pluja que poden ser intenses, almenys fins les 2 de la tarda, em sembla que és així l'avís, perquè va canviant, Semblava que era fins les 12, ara ens diuen les 2, i bé, doncs, atents, no?, a aquesta alerta, intentant evitar desplaçaments innecessaris, però que és una mica la recomanació que donem, que si no és imprescindible, doncs que no hi hagi desplaçaments que no siguin totalment necessaris, i bé, centres de treball actius, les escoles també en funcionament, tot i que hi ha hagut molta menys afluència de nens i nenes aquest matí, però vaja, intentant doncs, tornar a la normalitat del dia que vam passar ahir, que va ser molt complicat.
5: Les tasques de búsqueda d'aquesta persona que estava desapareguda, de mateix, com estan?
16: Doncs seguim la recerca, no tenim més informació que el que hem dit fins ara. De moment, doncs, hi ha dos testimonis que asseguren que aquesta persona va caure a la riera i per tant, continuem amb la cerca ara ja més focalitzada al, al mar, dins de, del mar, perquè bombers bueno, descarta d'entrada doncs, que hagi pogut quedar atrapada a la riera.
5: És l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Gràcies, alcaldessa. Bon dia.
16: Gràcies, bon dia.
5: Bartolomé Ajeas, alcalde de Montcada i Reixac. Alcalde, bon dia.
17: Hola, bon dia.
5: Quina és la situació ara mateix a Montcada i Reixac?
17: Pues bueno, màxima precaució, sobretot el que tenim les, a les rieres i el riu, tant el Ripoll com el Besòs, i està caient molta aigua, s'està recollint molta aigua tant de la Salada Marina com de Collserola. I també tota la que ve de l'Oriental, pues, Montcada recull tota aquesta aigua, que és la que tira cap al Besòs, i màxima precaució, molta, molta precaució, perquè bueno, els nivells dels rius i rieres van pujant.
5: Hem vist un tuit que ha fet l'Ajuntament de Montcada i Reixac aproximadament fa mitja hora, actualitzant el pla Inuncat i els efectes que està tenint, sobretot els passos inferiors, no? Que
17: sí,
5: hi teniu
17: a
5: Montcada i Reixac, ara mateix hi hauria molta aigua.
17: Sí, nosaltres a les 7 de matí ja hem fet el comitè d'emergència, ara a dos quarts també tenim un altre per saber l'evolució, no, de tots aquests ponts i rieres que tenim. I bueno, ara farem una valoració també, pues, de la situació real, no? Perquè això va canviant en minuts. Vull dir, no esperàvem tanta aigua avui, nosaltres a Montcada.
5: Molta precaució, per tant, i evitar desplaçaments innecessaris. Bartolomé
17: Ejeas
5: és alcalde de Montcada i Reixac. Alcalde, gràcies.
17: Moltes gràcies a vostè.
5: També tenim l'alcalde del Masnou al telèfon, és Jaume Oliveres. Alcalde, bon dia.
18: Sí, hola, molt bon dia.
5: Què està passant ara mateix al Masnou, alcalde?
18: Doncs mira, ara tenim la Nacional 2 tallada, eh? Hem activat també tots els plans locals d'emergència, el perfil que és el que engloba tots els plans, amb la fase d'alerta que estem, i estem avaluant també tots els danys que van haver-hi ahir, no? Que hem tingut un problema, un esllibassament a la Riera de l'Ella, que afecta unes cases i una part del pati de l'Institut Mediterrània, afectacions de jardineria i l'arbrat, i també algunes inundacions d'alguns equipaments municipals i algun cas particular. Però en aquests moments ara estem, doncs, en aquesta fase, doncs, intentant, doncs, anar fent el seguiment i actuant on sigui necessari. En aquests moments la Riera de l'Ella està baixant amb moderació, però de moment segueix tot controlat.
5: Doncs esperem que continuï així aquestes hores. Alcalde, gràcies. Des del Masnou.
18: Gràcies a tu. Vinga.
5: És Jaume Oliveres, alcalde del Masnou. També tenim a Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme. Senyor Navarro, alcalde, bon dia.
19: Hola, bon dia.
5: Quina situació tenen ara mateix a Premià de Mar?
19: Doncs ara mateix la situació és de pluja intensa, amb alguns carrers tallats preventivament, perquè tenim tota la part, doncs, que toca la Nacional 2, que sempre és el nostre taló d'Aquiles, com la resta de poblacions de costaneres, i estem encara lluitant contra el retorn de l'electricitat, amb una part important de veïns afectats per un transformador que va quedar afectat la nit de dissabte a diumenge i que encara a hores d'ara Endesa no ha estat capaç de restablir la llum. Hi ha veïns de Premià que porten més de 60 hores sense llum.
5: Estem parlant molt del Maresme, no només per l'alerta, també per la situació orogràfica del Maresme. Li preocupa, alcalde, com a president també del Consell Comarcal del Maresme, el que pugui venir aquests propers dies i mesos?
19: És evident que és una preocupació conjunta de tots els alcaldes i alcaldesses, i com a president del Consell Comarcal, doncs, és una prioritat. De fet, ahir vam estar a punt de convocar un Consell d'Alcaldies per intentar, doncs, gestionar recursos de la manera més eficient possible, però davant de la impossibilitat de poder destinar recursos d'un poble a un altre, perquè tothom té ara mateix les seves preocupacions i les seves problemàtiques, vam decidir posposar-lo, i avui mateix enviem circular a tots els ajuntaments perquè ens puguin fer retorn de danys econòmics i materials per intentar, doncs, tenir una interlocució comuna davant de la Generalitat de Catalunya, davant dels estaments responsables, d'intentar que, com passen aquests capítols que són inevitables, doncs cada vegada estiguem més preparats.
5: Doncs gràcies també, alcalde, per acompanyar-nos, l'alcalde de Premià de Mar, president del Consell Comarcal del Maresme, Rafa Navarro. Que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres.
5: Passen 10 minuts de les 11 del matí. Atenció, molta precaució, perquè està plovent molt amb ganes ara mateix a alguns punts del Vallès, del Barcelonès i del Maresme. Segueix augmentant aquesta pluja acumulada des de dissabte. Destaca Granollers, amb 98 litres per metre quadrat fins a les 11, en un llarg episodi de pluja que està afectant, com dèiem, a diferents zones, que repassarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans anem cap a una escola de Barcelona. Lara García, no et trobes?
2: Bon dia, Ricard. Doncs ara mateix em trobo a l'escola La Salle Comtal del Raval de Barcelona. Aquí fa una estona se'ls ha inundat tot el que és el menjador. La planta baixa del menjador ha començat a entrar aigua. Ara han aconseguit assecar-ho, però s'han hagut de mobilitzar molts esforços, fins i tot alumnes que han estat buidant aquí l'aigua. Podem parlar ara mateix amb l'Ernest Casaponsa, que és el director d'aquest centre. Ernest, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: Ho he passat malament aquí fa una estona.
20: Bueno, ens agobiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, a la una ha d'estar funcionant el menjador. No ens podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
2: Em deies, però, que això ha sigut una sorpresa perquè no és habitual que se us inundi l'escola.
20: No, no, dissabte ja vàrem venir durant tot el dia. A la matinada de la nit de dissabte, diumenge, també vàrem estar, també van estar controlant aiguats i en principi que hem menjat, doncs, semblava que no s'havia inundat i aquest matí quan hem arribat també. O sigui que va sortint mica en mica i sobre la marxa anem solucionant.
2: També teniu goteres, un gimnàs inundat, vull dir que aneu fent...
20: Sí, sí, de moment tot segur, eh? Vull dir, és una mica drama perquè els edificis són antics, però hi anem movent els alumnes. Clar, hi ha moltes coses, no estem preparats per aquest nivell d'aigua, però és veritat que hi ha molt bona predisposició i anem tapant foradets i ens anem en sortint.
2: Feu el que podeu i sobretot això, Ricard, són edificis molt antics, les escoles de Catalunya són molt antigues, per tant, a la mínima que cau una mica d'aigua ja veiem instal·lacions com aquesta de l'escola Salle, doncs que s'inunden, que de seguida entra un pam d'aigua.
5: Gràcies, Lara García, en aquest cas és des del Raval de Barcelona. Saludem ara Montse Romo. Montse, bon dia.
21: Hola, bon dia.
5: Des d'on truques, Montse?
21: De l'escola Bressol.
5: Des de, perdona?
21: L'escola Bressol.
5: De Sant Adrià de Besòs, una escola a Bressol, em deia.
21: Sí.
5: Que tenim poca cobertura, no sé si pots intentar moure't una mica, Montse, perquè si no serà difícil la conversa. A veure ara com et sento. Hola? No, tenim dificultats. Intentarem recuperar-ho d'aquí una estona. Mentrestant, Eloi, anem a fer una fotografia de com estan ara mateix les tempestes. Quines afectacions són les més greus ara mateix?
7: Mira, on tenim més acumulació de pluja és a la ciutat de Barcelona, a Sagrera, al barri del Sagrera, ja arriben els 100 litres per metre quadrat, i a la zona del Coll, Teixonera i el Carmel, estan arribant els 110 litres per metre quadrat. Més enllà d'aquests 95 que comentaves de Granollers, la pluja més intensa es desplaça ara cap al Maresme i sud del Vallès Oriental. Aquí ens consta, per exemple, que la Riera de Tiana està baixant amb força, a Tiana han caigut uns 60 litres per metre quadrat. El riu Besòs ha respost molt ràpidament a tota aquesta precipitació, ha pujat ràpid de cabal a 280 metres cúbics per segon. Sembla que hauria arribat al màxim i ara comença a recular una miqueta, es troba a 260 metres cúbics per segon. I deixeu-me que us descrigui també el que estem veient, la radiografia, diguéssim, des del satèl·lit i des del radar, perquè és un gran sistema de tempestes, el que tècnicament diem un sistema convectiu mesoescalar, és molt rodó, té una forma com amb braços espirals, tant de precipitació com de núvols. Té grans dimensions, ocupa des de Catalunya, arriba fins a Menorca. Grans dimensions verticals, també. Arriba fins a 20 quilòmetres d'altura al seu nucli, al seu centre. I veiem una rotació molt marcada de la precipitació al voltant del centre, que aquest centre estaria situat al mig del mar. Per tant, fixeu-vos que és una estructura amb moltes semblances a un cicló tropical. No, li falta l'ull, no el té, però és una estructura que té característiques tropicals, clarament.
5: Clar, que estàs escrivint un huracà, directament.
7: Sí, petitet, però estic descrivint un huracà sense ull. Llavors, no sé quin nom tindrà, hem de decidir veure quin nom li posem això i avaluar, doncs, tots els paràmetres meteorològics, però el que estem veient des del satèl·lit és això mateix que t'acabo d'escriure.
5: És a dir, aquell que no es va acabar formant aquest cap de setmana, ara es podria haver format, tancat.
7: Podria arribar-se a formar. De moment no ho veiem, perquè no veiem el... O sigui, no estem detectant, per exemple, ràfegues fortes de vent que hauríem de detectar al voltant del nucli. No estem detectant el nucli, l'ull d'aquest mini huracà mediterrani no l'estem detectant. Però sigui el que sigui, és una cosa que té semblances, té característiques, comparteix aquestes característiques amb aquests fenòmens tropicals, en alguns aspectes. Llavors s'ha d'analitzar totes aquestes característiques, totes aquestes circumstàncies i valorar, doncs, què és això que s'està formant, què és el que es va formar el cap de setmana i què és el que s'està formant ara.
5: No tenim nom, però seria el nom més atribuïble seria ara mateix mini huracà, si s'acaba formant.
7: No, tècnicament el nom que hauríem de dir-li és un sistema convectiu mesoescalar, que és aquest gran sistema de tempestes de grans dimensions. Però sí que és veritat que té algunes semblances amb fenòmens tropicals, que hem d'acabar de definir com les traduïm aquí al Mediterrani, perquè no estem acostumats a això.
5: Doncs gràcies, Eloi. Fins ara.
7: Fins ara, Dulce.
5: I ara sí que podem recuperar la Montse Romo, que treballa en una llar d'infants, ens deia Sant Adrià de Besòs. Montse, bon dia de nou.
0: Hola, bon dia. S'escolta millor?
5: Sí, perfecte. Montse, explica'ns.
0: Vale. Doncs mira, treballo en una escola bressol d'aquí de Sant Adrià del Besòs i aquest matí quan hem arribat doncs, hi havia a l'escola un pam d'aigua. Hem començat a treure aigua totes com hem pogut. Les famílies anaven arribant, clar, no les hem pogut agafar. I quan havíem tret tota l'aigua, ha tornat a ploure una miqueta més fort i ha entrat tot una altra vegada tot ple d'aigua i en tenim l'escola ara plena d'aigua, amb un pan d'aigua tota l'escola. 1.500 metres quadrats d'escola. Sí, tota l'escola amb un pan d'aigua.
5: I què és el que heu fet? Com heu fet?
0: Doncs mira, primer hem estat amb escombres, amb recollidors, amb tot el que tenim de neteja, tot el que tenim pues, entre totes, que som un equip força gran, pues, aixecant aigua, traient aigua cap a fora. I llavors ha començat a ploure i han tornat a entrar tota l'aigua una altra vegada per dintre perquè deu estar l'escola com més baix de mar o jo què sé, o bueno, la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. I a més els mobles, avui quan hem arribat tot el mobiliari, les mòduls de Sico, clar, tot totes les estances plenes d'aigua, tots els mobles fets malbé, vamos, un desastre.
5: Doncs Montse, moltes gràcies per trucar i una abraçada i molts ànims, també.
0: Gràcies.
5: Bona feina. Aquesta és la situació ara mateix a Catalunya. Atenció, perquè hi ha molta afectació ara mateix. Bé, estic veient el radar meteorològic a Eloi i realment és impactant, eh? Els colors que apareixen ja en aquests mapes, que són colors que fa uns anys eren poc habituals de veure en un radar meteorològic, eh?
7: Sí, sí. Sí que és veritat que hi ha algunes zones, per exemple, del Barcelonès, del Baix Llobregat, que ha minvat la intensitat de la precipitació. Ara mateix el focus hauríem de centrar-lo a l'àrea del Maresme i del Vallès Oriental, perquè és on també de retruc al Vallès Oriental poden arribar el gruix d'aquestes precipitacions. Insistim en aquesta branca de pluja que es troba situada sobre el mar, que té una cua de la branca que afecta el Maresme, la part baixa, Masnou, Alella, Montgat, aquesta franja és on podem tenir ara mateix ja creixement de crescuda de rieres, i si aquesta branca de precipitació acaba entrant al Maresme, doncs tota la resta de la comarca podria patir també els efectes d'aquests aiguats fortíssims i d'intensitat torrencial.
5: Anirem informant detall, minut a minut, el que vagi passant. Gràcies, Eloi, fins ara.
7: Fins ara.
5: Passen 3 minuts d'un quart de 12 del matí. Fem una pausa i de seguida ho resumim tot plegat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
22: Catalunya Ràdio.
23: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
24: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
25: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
24: I ja l'has trobat?
25: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
24: Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
24: Més info a aldi.es.
26: Es pensaven que s'havia acabat.
27: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
28: I això no és cap escape room.
29: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
28: Merda, aquesta no me l'esperava.
26: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
30: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
31: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
32: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
33: Per què ens cal avui desencadenar el present?
32: Atura't, pregunta't i reflexiona.
33: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
32: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Catalunya Ràdio.
4: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
5: Ara mateix som en directe al matí de Catalunya Ràdio en aquest especial. Per cert, hospital de campanya en marxa, obert enmig del temporal, a Santana, a Barcelona. I veiem una imatge que ens arriba, on veiem també molta gent que es troba a l'església de Santana, doncs refugiant-se amb aquest temporal que està afectant també el barcelonès. Ara en parlarem i farem actualització de l'estat de les carreteres d'aquí a pocs minuts. Per anar tancant aquesta àgora, Pau, volies apuntar alguna cosa?
1: No, sí, perquè abans potser l'aportació semblava al final molt abstracta, no? I l'Aitor em deia, bé, doncs jo ja no sóc idealista. Mira, seré molt concret. El 4 de novembre del 2024, Aitor, pocs dies després de la Dana, Ecologistes en Acció, d'acord, i moltíssimes entitats van fer un requeriment a la Conselleria de Territori, d'Habitatge i Transició Ecològica perquè decretés una moratòria immediata en tots els projectes urbanístics amb risc d'inundabilitat, molts dels quals en els municipis que avui estan pillant més, d'acord? Aquí, la llista dels plans urbanístics són infinites i no vull avorrir a la gent que ens escolta. Sant Adrià del Besòs, Hospitalet, Ribera de Salines, Cornellà, Gavà, etc. Resposta al govern, descartar una moratòria pels plans urbanístics en tramitació. Aquest és el real polític a la que apel·leu els que no esteu disposats a somiar, perquè al final somiar, pues clar, com que al final és impossible d'imaginar, no? No junts, sinó tots els partidets són incapaços d'imaginar una economia de mercat que deixi de créixer i punt. Es ven aquesta moto de que el desacoblament absolut o relatiu és possible, no? És a dir, que es pot créixer econòmicament i deixar d'emetre emissions. És una cosa que s'ha demostrat arreu del món. Hi ha alguns exemples de desacoblament relatiu, és a dir, de petites economies que estan creixent sense emetre més, però en molts casos és externalitzant les seves emissions en tercers països que són productors. Per tant, el desacoblament absolut com a tesi de salvar el capitalisme i fer-lo una mica verd s'ha desmuntat reiteradament. I per tant, clar, alguns ens limitem a somiar, perquè si no somiem amb una altra cosa, bàsicament no tenim futur. És a dir, els mateixos que aquest estiu ens deien que això passaria a la tardor, són els mateixos que ens diuen que és que no arribem a 2050, i tot. Llavors, i això saps què passa? Saps quin és el problema? Que això li passarà a la gent de Mollet, o a la gent de Canovelles, o a la gent de Granollers, que estan buidant els seus pàrquings ara mateix, o a la gent de Cardedeu, que jo tinc la família tancada a casa ara mateix, però també us passarà als que esteu a Sant Cugat i sembla que estigueu allà, que no us pugui passar res. Ens passarà a tots. Per tant, hauria de ser una visió una mica interclassista, fins i tot irraonable, de com podem, per exemple, planificar les nostres ciutats i l'urbanisme i les ciutats perquè no sigui la guerra, no sigui els jocs de la fam, això. I, per tant, a mi, desautoritzar un plantejament ecologista, que és una mica cap on està mirant tota la ciència, no només la biologia i l'ecologia, també l'economia ecològica, com una cosa de somiadors de la universitat, em sembla molt poc rigorós. I em sembla d'una persona que, bàsicament, s'alinia amb les posicions d'un partit, que això està passant una mica en aquestes tertúlies, que sembla que això sigui un tiqui-taca entre socialistes i convergents, i crec que, a vegades, la gent valora que eixamplem una mica el focus i deixem de defensar els partidets, que jo no en defenso cap, no ho he fet, i discutim de les coses. Si estic parlant del canvi climàtic, no em parlis de somiar truites i després m'aterris dient no sé quines coses concretes que has dit que no tenen res a veure amb el que estic plantejant. Els problemes que tenim d'urbanisme i d'inundacions avui tenen a veure amb fenòmens globals i no teniu ganes d'afrontar-los. I el mercat no el soluciona.
3: Pau, jo...
1: Ja he acabat, ara pots parlar. No, primer, igual que tu.
3: Primer de tot, no volia que ningú se sentís que li faltava
1: el respecte. No, no, m'hi ha sentit pas, a mi m'encanta discutir.
3: No, que no volia faltar el respecte no, i potser no s'ha entès aquí, però potser algú en antena sí. No volia dir això. Jo el que volia dir és que el teu model econòmic no ha funcionat en cap part del món. I llavors em sembla que és un privilegi poder seguir somiant amb aquell model econòmic on no ha funcionat enlloc. Jo, en canvi, considero que l'ecologisme, que jo hi estic molt a favor, però hi estic molt a favor perquè si jo vull seguir existint com a humanitat, i de fet ho faig també pels meus nebots, que avui segurament ho tenen molt complicat per arribar a l'escola, jo vull poder-los deixar en herència un món que sigui més o menys sostenible i que el puguin fer en una economia de mercat, perquè jo sí que crec que l'economia de mercat no va en detriment de l'ecologisme. I deixa'm dir-te simplement una cosa. La llufa contínua. Jo l'accepto, la llufa contínua de que jo vinc aquí a representar un partit polític
1: no
3: en concret.
1: Llufa, a vegades ho sento,
3: però deixa'm dir que jo t'he escoltat, Dic, una cosa és que jo em senti molt ben representat per un partit, però jo aquí vinc a representar les meves idees. Fantàstic. Les meves.
1: Jo també no les de l'estalinisme, que és el que acabes d'inferir. Clar, és que al final, a mi mateix vaig defensar un sistema que no he defensat.
3: Bueno,
1: parlem d'un sistema de mercat en mercat que sigui cooperativista i socialista i sigui, tingui una visió ecosocial
3: sostenible. Però on ha funcionat això? No ha funcionat enlloc, Pau. Ja està.
1: Per això s'ha de posar d'acord amb un sistema que funcioni.
3: Perdó.
1: Que tingui mercat, però que tingui planificació.
3: Però igual que no ha funcionat, per exemple, el control de topall de preus. És que jo simplement us dic això. És que no funciona... No, totes aquestes mesures us sona molt bé en el vostre cap. No. Us ho podeu permetre, podeu somiar. Jo també somio moltes coses. Jo no dic que jo no somi. Ara, estem parlant de la veritat de la gent.
1: L'únic sistema que ha assegurat
3: el màxim de generació de riquesa possible i de distribució de la riquesa és l'economia de mercat. Amb els seus defectes.
2: És a dir,
3: el capitalisme, perfecte, doncs molt bé, és l'únic, són les dades que hi ha.
5: Pau, un moment, sisplau, si no podem sentir.
3: Tots plegats hem d'entendre que el planeta efectivament no té ideologia i ens necessita a tots, cadascú des de les seves ideologies, cadascú des dels seus partits, si els tens o no els tens, m'és igual, no m'importa, però ens necessita a tots, perquè no, és a dir, no hi ha fronteres en aquest sentit. No és tanta, la pluja no decideix on plou, i per cert, et diré una cosa, no es pot ser tan cutre de pensar que Sant Cugat tots són d'una manera. M'ha semblat un comentari molt classista, perquè jo precisament visc en una zona on molts dels meus veïns són d'autoconstrucció. Sí, és que tu has donat per fet que pel meu nom, per com pugui anar vestit, pel partit que jo pugui votar i perquè visc a Sant Cugat, jo penso d'una manera. Doncs fota't, perquè jo visc en una zona on està plena de gent que viu d'autoconstrucció i que vota majoritàriament comuns. Per cert, gent que avui també s'ha quedat sense llum i que ens entenem molt bé.
1: No demanis respecte i diguis fota't a les persones. Digues,
5: Pau.
1: Parla una mica més
6: adequat. Jo també penso...
1: Sí, al final... No, jo deia, segurament amb el calor una discussió que té aquest viatge tan partidista, encara que el vulgui negar l'Aitor, que és que cadascú defensa, els partits que defensa, és difícil tenir una discussió sensata i tranquil·la, com s'està donant en els àmbits de la ciència, insisteixo, no només de l'economia ecològica, sinó també la biologia, etcètera, etcètera, sobre que és contradictori defensar un sistema que només mesura els seus guanys en PIB amb un planeta finit. I podeu dir com vulgueu, amb la retòrica i la poesia que vulgueu, dient sí perquè tots ens plou la mateixa pluja i fer poesia liberal d'estar per casa. Però la qüestió és fonamental. Necessitem un model econòmic que no consisteixi en depredar la matèria i l'energia, i això és impossible en el capitalisme. Ja està, viviu d'una època de creixement i de benestar que, efectivament, per molts ha tingut més a veure amb la domesticació del capitalisme, per exemple, els 30 anys gloriosos de la socialdemocràcia, que no pas amb el capitalisme. Fantàstic, això ha portat guanys de benestar per molta gent del món, però ara mateix ho estem veient avui, no parem de veure-ho setmana rere setmana, quines són les conseqüències nefastes de no posar límits. I una economia que no sap posar límits és una economia que ens porta al desastre d'aquí 10, 15 o 20 anys. Llavors, contra això, argumentar que alguns defensem un model que ni tan sols hem defensat, perquè és molt fàcil defensar un model, per exemple, en mercat, però un model que no estigui orientat al benefici sempre i sistemàticament, sinó al benestar de les persones, això no té per què ser ni la Hongria stalinista ni la Rússia soviètica, o sigui, deslegitimar, el que verifica efectivament és que no teniu alternativa i no teniu un model a proposar.
3: Disculpes per lo de fotat.
1: Acceptades, sí, perquè no. Normalment hi ha molt bon toqui i m'ha sorprès. Acceptades les disculpes.
5: Bueno, però es forma part de la passió dels debats.
1: Sí, no passa res, no passa res.
3: Perdó.
1: Estàvem molt acostumats a rebre crítiques. No hi ha problema.
5: Sí, clava dir el Pau ve d'un
1: any. No,
5: diferent. Vull dir que no pateixis. Com? 2 minuts seran 2:15 de seguida a la sala i el Toni, que volen parlar. Però abans, l'alcalde, ens acompanya l'alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Francesc Bonet. Alcalde, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
5: Quina és la situació? 2 minuts seran 2:15 de seguida a la sala i el Toni, que volen parlar. Però abans, l'alcalde, ens acompanya l'alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Francesc Bonet. Alcalde, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
5: Quina és la situació ara mateix a Santa...
8: La primera és seguir les recomanacions, sobretot que evitin de posar-se en zones de risc o algunes situacions de perill, i que estiguin atents, perquè ara estem dins del caudal del riu, estem dins de la normalitat, però, per exemple, ahir vam tindre per la nit, va baixar molta aigua, no va arribar a desbordar, tot i que se'ns va fer en l'aire 3 passeres del riu, però bé, sobretot seguir les recomanacions i estar alerta.
5: Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, gràcies i una abraçada. Que vagi molt bé.
8: Va, merci.
5: És Francesc Bonet, alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana. Per cert, concert d'Oques Grasses.
0: Ojo.
5: En principi,
0: sí,
5: es manté. Sí, Marta.
9: Sí, ho acaben d'anunciar The Project, la promotora que hi ha darrere d'aquests concerts. Acaben de penjar un missatge a les xarxes socials. Diuen que de moment mantenen el concert per aquesta nit a 8:45 a l'Estadi Olímpic. L'organització assegura que està treballant per tirar-lo endavant, tot i la situació adversa del temps, que estan seguint de molt a prop l'evolució d'aquest temporal. A les 2, que serà quan serà el final de les alertes de protecció civil, doncs emetran un nou comunicat amb una decisió actualitzada, però aquesta és la notícia. De moment, a hores d'ara, el concert d'Oques Grasses es manté.
5: Doncs aquesta és la notícia. Aquesta era, per cert, recordar que un dels seus discos es diu Fans del Sol. Per tant, a veure si avui el proclamen. Sara González.
2: Sí, a veure, jo no parlaré de somiar, sinó que justament parlaré de realisme.
0: Bueno, he començat amb un exemple molt concret, jo, Sara, que és el tema dels plans urbanístics.
2: Que
0: podem
2: això,
0: discutir d'ecosocialisme, però al final hi ha
2: que
0: coses que es poden fer.
2: Vaig aterrar-ho, és a dir, hi ha qüestions que fins ara se'ns han dit que eren inamovibles perquè són faraòniques, perquè són impossibles de moure, i potser el realisme ens obliga a acceptar que o desmuntem la R1 i la traslladem i l'allunyem del mar, o serà el mar qui prengui la decisió dràstica d'emportar-se la R1. I això fa molts anys que moltes persones ho diuen i sempre se'ns està dient, no, impossible, això
0: que
2: és
0: són comunistes.
2: Clar, no, però és que és una qüestió...
0: No, se'ns ha dit sempre.
2: Clar, però jo no ho plantejaria en termes de somnis, sinó és en termes de realisme pur i dur.
0: Totalment.
2: O ens n'anem a traslladar habitatges, per molt difícil que sigui, per molt feixuc que sigui, i escoles i centres hospitalaris que estan en aquest 15% de...

0: vintejats i cada vegada més intensos i cada vegada més difícil de preveure. Per tant, el que hem d'aspirar o el que hem de reclamar als dirigents polítics, que jo crec que la immensa majoria d'ells tenen la vocació de prendre mesures que beneficiïn els ciutadans, és que es prenguin mesures de caràcter estructural perquè no hàgim d'estar actuant de forma reactiva constantment, sinó que puguem, ja sé que no serà a curt termini, però a mig i llarg termini podem prendre mesures perquè estiguem molt millor preparats i, per tant, actuar de forma preventiva, justament per protegir-nos.
1: Hi ha un visor a l'ACA, si em permeteu una cosa molt breu, que ja sé que he parlat molt, perdona, Toni, una cosa només. Hi ha un visor a l'ACA, la Agència Catalana de l'Aigua, que convido tothom a que miri. Jo aquesta cap de setmana l'estava mirant. Si tu mires les zones d'inundabilitat de Catalunya, pots mirar el teu poble, a quina zona hi ha problemes de que acabi sota l'aigua. Jo, dono la casualitat que estic en un lloc entre dues rieres que, de miracle, estic al mig, però tres carrers més cap al costat, en risc d'inundabilitat. Si es lia una mica més aquest cap de setmana, totes les persones que viuen aquí, mires el risc d'inundabilitat, per exemple, a Mollet del Vallès, i és t'agafen calfreds.
2: I, perdona, és molt probable que l'Ajuntament de Torn, és molt probable que l'Ajuntament de Torn no tingui el pla que és obligat de per llei.
1: Tens tota la raó.
2: Això també és una cosa molt
1: concreta. Només volia dir això, perdoneu. Digues, Toni.
3: A veure, jo crec que el problema no el tenim en el futur, ho tenim, com deia ara el Pau, en el passat. O sigui, les construccions en zones inundables i són, i tindrem problemes. O sigui, només cal veure a Barcelona, i és una anècdota, tots els carrers que es diuen Torrent o Riera. Això vol dir alguna cosa històricament, no? Sí. I a vegades hem tingut problemes en aquests carrers que es diuen Torrent i Riera, perquè és per on anava històricament a l'aigua. Bé, el debat sí, però jo crec que jo no estaré d'acord amb tu, Pau, en el tema del decreixement, no. Però tampoc estic a favor d'aquest capitalisme salvatge que vol, bueno, pues tornar a les nuclears, tornar un altre cop al carbó, tornar a qualsevol cosa, perquè al final La realitat, com deia la Sara, és la que és. I la realitat és molt tossuda. Tenim problemes ara mateix i cada vegada en tindrem més. Per què? Perquè en som més gent. I al ser més gent, més habitatges, més zones inundables ocupades, etcètera, etcètera. Però el que sí que vull dir, i ho dic amb tot el carinyo del món, jo represento a Toni Bolaño.
1: Vale, d'acord.
3: Soc periodista. Salve. I sí,
1: us heu enfadat molt amb això que he dit, eh?
3: Sí, perquè jo mai t'he dit que tu defenses un sector, mai, ni ho diré. Soc progressista, i soc progressista d'esquerres, i em sento identificat en una formació política, sí. I per això mai demanaré perdó, ho sento, però i seré crític en la meva formació, quan toqui, no tinguis cap dubte.
1: Vale. Això estarà molt bé.
4: Ho hem vist, Antoni, amb el Toni Bolaño. Dit això, anem a sentir la directora de l'Institut Antoni Comella de Granollers, Sira Melo, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Què ha passat al vostre institut?
5: Bé, una mica el que ha passat a la resta de centres de Granollers, que no ens esperàvem doncs, aquesta intensitat amb les pluges, i ha coincidit que tot ha començat quan teníem docents de camí i algunes famílies doncs, també portant alumnes, i ens hem estat coordinant amb l'Ajuntament i també amb els nostres representants de la Junta de Direccions per saber doncs, què havíem de fer, i hem anat fent pas a pas. Primer recomanant doncs, pocs desplaçaments que no fossin imprescindibles, però realment no es podia venir ni a peu. I al final s'han anul·lat les classes.
4: Per tant, ara mateix està tancat l'institut i esteu...
5: El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
4: I ara mateix el temps quin és? Està plovent a Granollers?
5: Sí, segueix plovent, sí. Hem rebut un més alert ara fa una hora i mitja, que sí que se'ns deia que ens confinéssim perquè nosaltres estem al costat de la riera on és el riu Congost, és una riera, i llavors era perill no d'inici de desbordament, però si se'n seguia amb pluges torrencials podia haver-hi perill, i hem rebut aquest alert, i estem aquí al centre doncs, uns 10 membres del personal traient aigua i acondicionant un altre cop les aules.
4: Doncs Sira, molts ànims i gràcies també per trucar, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu-siau. Anem a fer un cop d'ull també a com està ara mateix el trànsit. Clàudia Serra.
6: Bon dia. Doncs el trànsit que segueix complicat és molt variant perquè les pluges afecten de ple a les carreteres. Això ho notem ara, per exemple, a l'entorn de Barcelona, la B.

0: 20. La Ronda de Dalt es troba tallada, la de Santa Coloma, en sentit Montgat, precisament per inundació. Altres punts de la Ronda de Dalt, molta precaució perquè hi ha aigua acumulada i pot ser que s'hagin d'anar fent talls puntuals. Mateixa situació a la Ronda Litoral i també d'entrada a la ciutat de Barcelona per la C33 i la C58, com dèiem, en sentit Trinitat. Aquí hi ha trànsit dens perquè hi ha zones on s'han acumulat bassals d'aigua, i tot això sense oblidar-nos de la zona del Vallès Oriental, on es mantenen retencions en vies principals com l'AP7 de Cardedeu a Parets en sentit sud. A la mateixa AP7 recordem que els accessos a Cardedeu estan tallats, i encara retencions també a la C17 de Canovelles a Granollers en sentit Barcelona, a més de diverses vies secundàries tallades, algunes de les quals s'arrosseguen ja des d'ahir.
1: Gràcies, Clàudia. De seguida informarem més de les incidències que pugui haver també en la mobilitat i farem un cop d'ull a com està el temps. Abans, agrair a la Sara González, a l'editora Arriaga, al Toni Bolany i al Pau Llong la seva paciència i el bon to, també, perquè és molt d'agrair en dies d'emergència pels oients, doncs, que hi hagi bon to i hi hagi també aquest rigor que heu tingut a l'Àgora, malgrat els malgrats, de veritat que ha sigut així. Una abraçada i gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
1: Benvinguts a les 12.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrenada amb Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.
4: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
7: Llarga vida a Oques Grasses.
8: Tinc un cel.
7: Ha arribat el dia, el principi de la fi d'Oques Grasses. Ens diuen adeu després de 16 anys amb una barreja perfecta de deliri, tendresa, filosofia i política, en què ens ha encantat que la vida, com més senzilla, de veritat i prop de la gent que estimem, millor, i que només ens hem de conformar a veure elefants volar.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap
0: per resoldre els interrogants del dia.
1: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Quatre minuts seran 3:15. Som al matí de Catalunya Ràdio. En aquest especial que estem fent avui a Catalunya Ràdio, de seguida tindrem més veus, com per exemple a David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Quines incidències més destacades hem tingut avui que heu hagut d'atendre des dels bombers?
3: Bé, doncs, la planificació que teníem a primera hora d'avui és que teníem quatre àrees afectades. Diguéssim que havíem d'entrar en una fase de recuperació, de netejar, doncs, ajudar a netejar carrers, netejar alguns baixos, alguns establiments i demés. Això, aquestes quatre àrees eren bàsicament, doncs, Granollers, a l'Alt Maresme, a la zona de... teníem el centre de comandament a la zona de Pineda, a la Selva i al Baix Empordà, a Vall d'Aro i Lloret. I el que ens ha acabat passant és que a la banda de que és Vallès Oriental, no? Granollers i l'Alt Maresme, doncs ha canviat la previsió meteorològica sobtadament. Aquests 80 litres per metre quadrat que hem tingut ens han provocat moltíssimes actuacions. Algunes d'elles, doncs, salvaments, 30 salvaments, bàsicament tots centrats a la zona de Granollers. I, per tant, tenim aquestes, ara mateix, la foto que tenim és que en el Vallès i en l'Alt Maresme estem en fase de resposta altra vegada, donant resposta a totes les emergències que anem tenint, i amb aquesta fase de recuperació, amb aquestes dues altres àrees del país. I aquesta és la foto que tenim a hores d'ara. Què preveiem? Preveiem que ara hi hagi una entrada de precipitacions, o tot un arc de precipitacions que ens entrarà, doncs, del Maresme cap amunt, fins a la Selva, com a mínim, amb un parell d'hores, i, per tant, doncs, que puguem tenir una reactivació de serveis en aquestes àrees. I el que estem fent és monitoritzant, a part de les estacions d'aforament i dels radars, doncs, també amb binomis en el terreny, a les diferents rieres que podem tenir, diguéssim, problemes, per si fos necessari anticipar-nos i fer alguna altra alerta a la població, poder-ho demanar a Protecció Civil que s'activi.
2: I hi ha hagut algun rescat que heu hagut de fer aquestes últimes hores?
3: Sí, 30 salvaments,
2: comentava. Sí.
3: Sí, el que passa és que la majoria d'aquests salvaments no han estat salvaments, diguéssim, perquè s'entengui de vida o mort. Han estat sobretot amb àrees, sobretot, doncs, de vehicles, atrapats, amb que, doncs, teníem gent a dalt del vehicle i que els hem hagut de, diguéssim, de treure, però no amb que el vehicle se'ls enduia perquè s'entengui, o diguéssim, amb situacions d'això que dic, no? De risc vital imminent. No és aquesta la foto, eh?
2: Claro, que no sé, en aquest sentit també s'hi ha hagut de reforçar, entenc, més personal. Això que ha passat no estava previst, és a dir, cap model preveia el que ha passat. No sé si en el cas dels bombers, venint del cap de setmana que veníem, us ha agafat també en una situació de... que no preveia, que no contemplava a nivell de personal.
3: A veure, no contemplàvem a nivell de que la previsió del risc, diguéssim, que no era aquesta, però ja teníem vam demanar justament ahir que el pla es mantingués amb emergència, justament per poder donar resposta, i teníem doblat tot el personal. Ja el mateix que teníem el cap de setmana ho hem mantingut, perquè encara ens quedava, doncs, aquesta rehabilitació de moltes zones, i també teníem, encara que fos remot, doncs, el risc de que es pogués reactivar en algun punt, i per això, doncs, ja estàvem, diguéssim, que nosaltres ens ha agafat bastant preparats.
2: Hi havia un esborrany que hem vist, en aquest cas, a Granollers. Es confirma que hi ha dos edificis evacuats?
3: Sí, es confirma que s'ha donat l'ordre d'evacuació d'aquests dos edificis. Hem enviat el nostre grup de d'estructures col·lapsades han pogut valorar-ho i a hores d'ara han pogut tornar ja perquè no hi ha afectació estructural i, per tant, tot i que l'esvoranc és espectacular, han pogut tornar, diguéssim, a aquests edificis. Doncs, bàsicament, els edificis que s'han evacuat són naus on estaven treballant i han tornat a ocupar-les.
2: David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.
2: I ara mateix anem cap al centre de comandament al Palau Olímpic de Granollers. Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, des d'aquí ja s'està muntant el centre de comandament. Tot just ara es comença a muntar. Es farà atenció també als mitjans per actualitzar la situació, però els bombers ja ens renoven algunes dades. Per exemple, que des d'avui a les 6 del matí han rebut una petició de 84 serveis des del Vallès Oriental, des de diferents punts de la comarca, però que els municipis més afectats són Granollers, La Roca i també Canovelles. Hi ha carreteres tallades per esllavissades. Per exemple, hi ha aquest problema a la carretera de la Roca a Vilanova del Vallès i també hi ha inundacions al túnel de la Ronda Nord de Granollers, inundacions importants. També hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 entre Montmeló i la Roca i hi ha trànsit col·lapsat en molts punts, és a dir, que es recomana a tothom que si no és imprescindible no es mogui per aquesta zona. Col·lapsa, per exemple, a la C60 que connecta el Maresme amb el Vallès i també hi ha trànsit molt lent a l'autopista A7. Ens confirmen també que a aquesta hora hi ha gent atrapada dins del vehicle que s'ha d'anar a rescatar, però com sentíem no són situacions de perill imminent, però sí de persones que s'han quedat enganxades en algun punt a causa del fang o de l'aigua. De moment, aquesta és l'actualització que ens donen des de bombers i també ens confirmen el que ens deien de la zona dels jutjats de l'Esvoranc, que no hi ha cap perill.
2: M'està arribant també situacions molt complexes a alguns hospitals. Ara informarem, però fins situacions greus, perquè, clar, estem parlant de zones en què hi ha urgències i, per tant, si entra aigua, doncs tot això s'ha de canviar i s'ha de planificar. Gràcies, Marta Vallès. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí. Però abans, Maria, quina és la situació ara mateix a les carreteres i a la mobilitat?
5: Doncs és una situació força complicada pel que fa al transport públic. A l'R1, la línia del Maresme de Rodalies, no hi ha servei ferroviari en tot el seu recorregut. A l'R2 i l'R2 Nord, la circulació està interrompuda entre Granollers Centre i Montmeló. A l'R3 hi ha servei alternatiu per carretera, com ja es feia. A l'R4, la circulació està interrompuda entre Terrassa i Manresa, també hi ha servei alternatiu per carretera. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès, i entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat els viatgers poden desplaçar-se mitjançant un bus express. Després, pel que fa al metro de Barcelona, s'ha restablert la circulació que estava parcialment aturada a l'L1, però en canvi ara tenim l'L4 sense servei entre Maragall i Trinitat Nova. Això s'afegeix a l'L3, que també està sense servei des de fa una estona, entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. I això també s'afegeix al seu torn a les incidències que s'arrosseguen des d'ahir, que són les de l'L9 Nord i l'L10 Nord. D'altra banda, pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, està suprimit el servei de la línia L7 a l'avinguda Tibidabo. Al tram Besòs també no hi ha servei a la T6 i a la T5 entre Gorg i Can Jaume Andreu, i també, d'altra banda, hi ha afectacions als autobusos de Moventis i de Segalés a causa de les pluges. I una bona notícia és que l'alta velocitat s'ha restablert. Estava interrompuda la circulació entre la Sagrera i Barcelona-Sants a causa d'una incidència en la senyalització, però ara aquesta alta velocitat entre Barcelona i Girona i Figueres ja torna a circular.
2: I diferents oients que ens truquen ja al 93201474, oients i companys d'aquesta casa. Agnès Marquès, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: On et trobes?
6: Mira, jo sóc a la zona del Montal, això és a Maresme, Sant Vicenç de Montal, uns 10-15 quilòmetres una mica al nord de l'inici de la C60, que uneix Maresme amb Vallès Oriental, i et puc dir que amb bona visibilitat cap a mar, el que hem anat veient és que, en fi, un cel absolutament gris tirant a negre, com anava entrant, i efectivament ara doncs, plou amb molta força. La sort, diria que és, que va i ve, és a dir, plou amb molta força durant 10-15 minuts, s'atura una mica i torna. Clar, jo dic que estic al Montal i, per tant, no tinc visibilitat de què és el que passa doncs, en els pobles Sant Vicenç, la Riera de Caldetes, Areny, sigui arriba a Llavaneres, però tot això ha de ser una zona on ara mateix es deu haver d'anar molt de compte, sí. Perquè tota aquesta aigua, a més el Maresme, ho sabem, que cau a la muntanya, després baixa moltíssima força cap al mar.
2: Mira, t'ho explicarà l'Eloi, que el tinguem aquí en línia. Eloi Cordomí, hola, hola. A veure, com està hola, la situació en aquesta zona que deia? Caldetes, per exemple.
7: Clar, aquests rius no els tenim monitoritzats, per tant no et puc dir si està Vaja. Creixent o no, però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca.
2: De Mallorca? Mallorca ja te'n vas?
7: No, Mallorca no. També,
2: has de descansar també,
7: no,
2: Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
7: Menorca. Ai.
2: Menorca, ara?
7: Maresme.
2: Val. És a dir, ara mateix la preocupació on l'hem de posar, Eloi?
7: El Maresme, sí. Pensa que estem de tot aquest sistema convectiu de mesoscala, tot aquest gran sistema de tempestes, estem a la zona perifèrica. Per tant, tot just a la tangent d'aquest fenomen afecta el Barcelonès i el Maresme. Llavors, de Mataró cap al nord és on tenim els nuclis de pluja més intensos, que poden deixar doncs, també aquests aiguats torrencials, i insistim al que hem anat dient tot el dia, amb un terreny moll, i que llavors té una resposta molt ràpida qualsevol mena de curs fluvial.
6: És això.
2: Això dèiem que aquesta previsió, diguéssim, d'afectació al Maresme, també parlàvem del Vallès Oriental, que hi ha unes imatges que ens estan arribant també espectaculars, el que ha passat a Granollers i voltants. Deies que duraria unes dues hores. Ara ja han passat les dues hores en escreix. Quina és la situació, la previsió, diguéssim, dels propers minuts?
7: Hi ha una gran incertesa, perquè és a dir, no hi ha cap model que tinguem sobre la taula que estigui pronosticant això. Per tant, no podem
2: fer servir cap model. És a dir, el que ha passat avui no ho preveia cap model. Ara ja. Cap.
7: No.
2: Ah, doncs aquest és el tema.
7: Hi havia models que t'insinuaven més tempestes a la costa, però la formació d'aquest sistema convectiu, així com el cap de setmana el van preveure, val? Hi havia l'opció de que es formés aquell minicicló mediterrani o no, però el sistema convectiu estava perfectament previst. Aquest cop no. No, això ha aparegut com un bolet i llavors tenim gran incertesa de què passarà. Què veiem? Que el nucli es desplaça més aviat cap al nord-est. Per tant, tota aquesta zona perifèrica que ens està afectant i que està afectant encara el Barcelonès, Maresme i de retruc en alguns punts de les comarques de Girona on es formen algunes tempestes, doncs tot això anirà evolucionant cap al nord i nord-est. Llavors pot ser que encara alguns trams de la costa puguem tenir pluja una bona estona més.
2: Per exemple, el concert d'Oques Grasses, no? que s'ha confirmat que es farà a Barcelona aquesta tarda. Hi ha certesa de que no pugui tornar a haver-hi un episodi com el d'avui? Aquest matí?
7: Certes, en aquests moments no hi ha res a la vida,
2: no.
7: però és molt més improbable.
2: Val.
7: És molt improbable.
2: Però aquest és l'escenari en què estem, Agnès, és a dir, que ja no estem superats, és a dir, el canvi climàtic ha superat ja els models dels meteoròlegs.
6: Totalment. Mira, bueno, nosaltres som els dels que estàvem sortint per la porta de casa quan ha arribat el primer alert i hem dit, va, doncs és igual, no portem la nena a escola, ens veiem a veure què és el que ha de passar. Mira, a títol personal, deixem recomanar molt a la gent, perquè la feina que estem fent a la ràdio és imprescindible, però la línia de l'autoprotecció, no?, aquest missatge que ens envien tant, l'aplicació del Meteocat, és molt interessant i que jo recomano que tothom se la baixi perquè és allà on pots tenir ara mateix, no?, quina és la fotografia. Està arribant un front, aquesta taca vermella està arribant a la zona on jo soc, doncs escolta, no em moc, no? Més enllà d'aquest avís que esperem que ens enviïn, no? Perquè ara també ens estem acostumant a que ens diguin què hem de fer i què no hem de fer. Doncs és molt útil perquè jo he estat veient a través d'aquesta aplicació com arribava aquesta taca vermella cap a nosaltres i efectivament s'ha complert, no? I ara la tenim per aquí a la vora tota l'estona.
2: Sí, però clar, hem d'anar minut a minut veient què és el que passa, perquè
6: sí.
2: Si no és imprevisible. Sí.
6: També és veritat que van apareixent taques que deuen anar pobres a l'Eloi i companyia de Corcoll, perquè si mires el radar, apareixen taques vermelles de cop. I dius, caram, això, aquí s'ha format ara una cosa més intensa que no venia, no? Que no havies previst. Això sense
7: sí,
6: nosaltres, sí, jo, sense saber-ne res,
7: Clar, no, també influeix el relleu, és a dir, amb un vent de mar cap a terra i amb el relleu que té el Maresme, tot això afavoreix la convecció i els fenòmens aquests de tempesta. Per tant, més enllà d'aquest sistema convectiu, d'aquest monstre que s'ha format sobre el Mediterrani, també hi ha els fenòmens locals que aquests sí que estem acostumats doncs, a veure i fins i tot preveure. Per tant, aquí sumem això, tots aquests bolets petitets que van apareixent a causa doncs, de fenòmens locals i influenciats pel relleu. Mira, ara a Sant Andreu de Llavaneres hi ha alguns llocs que marquen precipitacions de...
2: I el minuracà de precipitacions de, perdona, Eloi, de...
7: No, li donen fiabilitat, perquè és una dada molt puntual. El Mataró estan donant pluges de 30, Argentona uns 30 litres, Vilassar de Dalt també 25, 40 litres, Premià entre 30 i 50 litres, estem a aquests nivells.
2: I el Minuracà, perquè deies que hi havia una possibilitat de formació de Minuracà, Eloi, això com està?
7: Sí, el que estem veient és això, aquest gran sistema convectiu, és a dir, una gran bola, des del Meteosat, que ocupa des de Catalunya fins al nord de l'arxipèlag Balear, amb una estructura molt rodona, de grans dimensions verticals també, que té 20 quilòmetres d'altura al seu centre, tot aquest núvol. Té una mica de braços espirals, i fins i tot també quan veus la precipitació al radar, s'intueix aquesta forma espiral i una rotació. Per tant, mirant això, ja veus que té unes semblances amb una estructura tropical, no? Amb un cicló tropical, té semblances. No és un mini-huracà, no li hem de dir així. Però sí que té algunes semblances amb els fenòmens tropicals. Fins i tot ja fa una estona un moment allò d'emoció entre els col·legues meteoròlegs, perquè prop de Mallorca s'ha intuït la formació d'un ull, no? Que és el que li faltava això per semblar-se una miqueta més a un cicló tropical. Finalment això s'ha desdibuixat, per tant no ha anat més enllà, perquè això es convertís en aquest mini huracà mediterrani, segurament hauríem d'estar detectant també més vent a la zona perifèrica de l'ull. Després hauríem d'analitzar què està passant als nivells baixos de l'atmosfera i mitjans, perquè s'hauria d'estar detectant també un augment de la temperatura degut a l'energia que allibera en el moment que condensa tota aquesta humitat. Vull dir, són moltes coses, molts factors que s'han d'analitzar amb calma, però de moment sembla que no anem cap a aquesta línia de formar un mini huracà mediterrani.
2: Gràcies, Eloi. Agnès, fins ara. Fins ara.
6: Que vagi bé, fins ara.
2: No sé si podràs venir, suposo que sí, no?
6: Home, espero que sí. Sí, home, sí.
2: Encara faltes, i en principi això ha de canviar.
6: Vaig mirant el radar i escoltant-vos.
2: Molt bé, gràcies, Agnès. Fins ara.
6: A vosaltres.
2: I a aquesta hora anirem fins a les dues per explicar el que va passant després del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández també i tot l'equip d'informatius per seguir informant del que està passant. S'incorpora a l'antena de Catalunya Ràdio des dels estudis de Catalunya Ràdio. Anna Grau, bon dia, Anna, com estàs?
8: Bon dia, per dir alguna cosa, sí. Climàticament.
2: Està mig plovent ara aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. També ens acompanya des de Granollers Marc Bataller, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Jofre Llombard des de Sant Cugat, bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia.
2: I Mohamed Alamrani des de Girona. Bon dia, Mohamed.
11: Molt bon dia.
2: És que heu fet cas de les recomanacions, eh, Mohamed?
11: I tant.
2: Com s'ha de fer? L'Anna estava a prop i hem dit, doncs vine cap aquí.
11: Sí, aprofitant que tenim aquí a Girona uns estudis fantàstics, doncs clar.
2: I clar, que... home, ho tens bé.
11: Tant, tant.
8: Home, sonen molt bé.
11: Ara m'he sentit, sí.
2: Però, és que la ràdio, Jofre, ja, sempre som molt pesats amb això, eh? Però quan hi ha emergències d'aquest tipus i et permet tenir aquesta facilitat de connectar, de trucar, de ser a tot arreu, és que no hi ha cap mitjà que pugui superar-ho.
10: I no vull romantitzar una situació molt complicada, perquè hi ha gent que ho està passant molt malament, però la sensació de poder-te tancar a casa amb la ràdio posada i anar fent feina, anar fent coses que no tenies prevista, autoassignar-te unes hores que estaven previstes per fer altres feines, això no té... A banda de la ràdio al cotxe, que això també, a banda de ser més romàntic, també és molt útil.
2: Sí. Ara parlarem de tot el que està passant a nivell temporal i també parlarem de política. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
2: I atenció al que us avancem ara al matí de Catalunya Ràdio.
12: És el posicionament de Junts davant la convocatòria electoral. El plantejarà Míriam Nogueras. Diu, ja no decidiran Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir els catalans quin model de país volem. Junts juga amb l'argument del que va passar l'altre dia al Congrés. Diu, volem el model que ens arrossega l'empobriment i que ens ofega impostos, o volem trencar amb tot això i anar a la Catalunya que ha fet tot allò que històricament ens ha fet millors i més forts. Som els únics que davant la confrontació de les dues Espanyes, a la que tots els altres s'han deixat arrossegar, hem escollit i escollirem sempre Catalunya i els catalans. També ha tuitejat la seva reacció Oriol Junqueras, que ha dit preparats per defensar Catalunya i partir-nos la cara per millorar la vida de la gent. Per cert, que Gabriel Rufián encara no ha reaccionat. L'últim tuit és una portada del Marca comentant el resultat del futbol femení d'ahir.
2: Doncs veurem què és el que passa amb tot això de les eleccions, perquè enmig d'aquest temporal doncs hi ha un altre a Madrid, que és que Pedro Sánchez, s'ha confirmat el que tothom apuntava, ha convocat eleccions pel 29 de novembre. Ara ho comentarem en aquesta hora especial que tindrem al llarg d'aquestes dues hores al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Quin és l'estat, la situació ara mateix a Badalona?
9: Pues plou força, la veritat, des de les 8 del matí, i nosaltres hem ja signat, he signat en aquest cas el pla d'emergència per tot el dia d'avui, i a l'espera. És evident, doncs, que aquest nivell de pluja, doncs, acabarà creant problemes. Badalona aquest cap de setmana, doncs, no ha estat una de les principals ciutats que hagi tingut una afectació més gran. Ho vam poder absorbir amb normalitat, i jo que espero és que més allà problemes típics quan plou molt, doncs tampoc no tinguem un dia especialment complicat.
2: No sé si preocupen especialment algun punt exacte, alcalde, que hi ha més preocupació que altres.
9: Bé, tenim sempre, doncs, 3-4 punts a la ciutat. També, si el que em preocupa és que sembla que en algunes escoles, doncs, ja està entrant aigua i ja poden haver-hi goteres. Bueno, situacions que es donen en moments com els que estem, són els que es viuen amb una pluja d'aquest tipus, no? Però bueno, com que tenim 3 o 4 punts a la ciutat o algun pas subterrani, pues que s'inunden i tal, són els que els estem prestant una especial atenció, insisteixo, més enllà, doncs, d'algun equipament públic que sembla que està entrant aigua.
2: Deixi'm preguntar-li breument, alcalde, ja sé que no toca avui, però és obligada la pregunta, per les eleccions generals del 29 de novembre. Com valora aquest avançament electoral?
9: Bé, jo crec que arriba tard. Jo crec que l'avançament electoral arriba tard, però bueno, segur que bueno, aquelles persones que creuen que Espanya no pot seguir i Catalunya amb la mateixa dinàmica, doncs faran una aposta per al canvi, no? Però temps tindrem per parlar d'aquesta qüestió.
2: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
9: Gràcies.
2: És l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Anem cap a Barcelona, cap al centre. Lara García, no et trobes?
13: Doncs ara mateix em trobo a la parròquia Hospital de Campanya de Santa Anna. Aquest és un dels pocs llocs on refugiar-se que tenen les persones sense llar a Barcelona quan hi ha aquests temporals. Aquesta parròquia ha estat oberta tota la nit perquè la gent, doncs, que ho necessités vingués a dormir, doncs, tant a la part de la parròquia com a les seves instal·lacions. Podem parlar ara mateix amb en Peyo Sánchez, que és el rector de la parròquia. Bon dia.
14: Hola.
13: Des de quina hora heu obert?
14: Bé, o sigui, la nostra parròquia està oberta permanentment com a centre d'acollida per a persones sense llar, i cada dia passen 500 persones que estan directament sense llar a Barcelona. I aquest dia, en les pluges, la gent està molt desprotegida, està també en falta de recursos d'acollida, i per això mantenim oberta l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit.
13: I heu notat amb les pluges que vingui més gent de l'habitual? Hi ha cares noves?
14: O sigui, no tant que tenim cares noves, sinó que la gent que tenim, que és molta, moltíssima, està molt malament, i que també falten recursos perquè sonen les alarmes i diu: refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien? I a més, com s'enteren a què lloc han d'anar? I després, com han d'anar al lloc que han d'anar? I després, que s'han remullat, com poden secar-se del que s'han remullat? Llavors, totes aquestes preguntes no tenen resposta perquè les alarmes no arriben als més vulnerables.
13: A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, i com vostè deia, creu que falten recursos per part de l'administració per protegir-los d'aquests temporals.
14: No únicament falten recursos, sinó que falta també una organització adequada que dé resposta a les realitats de les persones, i que, de la mateixa manera que se fa una alarma general, que l'alarma tingui també un recorregut i una cobertura, i també esperem una revisió pública dels mecanismes per a millorar-los, perquè clarament són insuficients.
13: Peyu Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, moltes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
2: És d'altra cara. Ricard, sí,
13: des d'aquí fan una crida, des de la parròquia, que vingui gent sense llar, que necessiti refugi durant aquest temporal.
2: És una altra realitat també important, la gent que, doncs, no té casa i que es troba en situació d'emergència enmig del carrer amb una aigua que està anegant ara mateix bona part del país. Ara en parlarem. Maria, de moment, pel que fa a les incidències de la mobilitat, estan canviant? Ja hi ha algunes línies que estan recuperant la seva normalitat?
15: Sí, exactament. La més important, la que més afecta ara mateix, és la de la R16,
5: 14, s'ha restablert la circulació per via única entre l'Aldea i Ulldecona. Recordem que s'havia tallat a causa de les pluges. Això afectava l'R16 i també aquells trens que connecten València, el País Valencià, amb Catalunya. I ara ja s'ha pogut restablir. També fa una estona, molt poca estona, s'ha restablert també la circulació d'alta velocitat, ho hem dit fa una estona, entre la Sagrera i Barcelona. Això vol dir que ja poden circular els trens d'alta velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres, i també s'ha restablert la circulació a la línia L7 de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils, i això vol dir que ara mateix a Ferrocarrils, doncs ja a tot arreu se circula amb normalitat, o bé, com a mínim, el que es fa és que se circula a tot arreu, sí que encara amb alguns retards. Això se suma a la situació complicadíssima que hi ha també a Rodalies, ho hem anat dient, a l'R1, per exemple, no hi ha servei en tot el recorregut, l'R2 Nord no funciona des de Granollers fins a l'aeroport, quan se suposava que avui sí que havia de funcionar, però com que ha plogut tant, doncs al final no. També hi ha problemes a l'R4, R7, R8 i R11. I de moment això és el que us podem explicar pel que fa a la mobilitat.
2: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra?
15: Doncs molt pendents de dues zones amb trànsit especialment complicat. Una és l'àrea de Barcelona. Acaba de reobrir el túnel de la B20 a Santa Coloma en sentit Montgat, que estava tallat per inundació, però tot i que ja ha reobert, precaució, encara hi ha trànsit lent i acumulacions d'aigua. Trànsit lent també a la C33 i a la C58 en sentit Trinitat per aigua acumulada. I l'altra zona, com us hem estat explicant durant tot aquest matí, és els entorns de la ciutat de Granollers i la mateixa ciutat de Granollers, al Vallès Oriental. Es mantenen retencions a la P7 de Cardedeu a Granollers en sentit sud, a la C17 de Canovelles a Granollers, també en sentit sud, a més de diverses vies secundàries tallades a Granollers, a municipis de l'entorn, com la Roca, les Franqueses i Canovelles.
2: Tot això està passant avui en directe, ho estem explicant a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I pendents també d'una compareixença d'Interior, una roda de premsa de Protecció Civil, per valorar el que està passant, la situació de pluges i inundacions que està afectant bona part del país, sobretot al Maresme, ens deia l'Eloi Cordomí, i és on posarem més l'accent. També línies obertes al 93201-7474, per si voleu també dir-hi la vostra, explicar-nos el que està passant. 93201-7474. Som la ràdio que sempre hi som, i sempre ho fem amb servei públic i amb vocació de servei públic. Avui Catalunya Ràdio també al vostre costat. 93201-7474. Més enllà de les pluges, que ara en parlarem, avui l'altra notícia del dia és l'avançament electoral de Pedro Sánchez, 29 de novembre. M'agradaria sentir-vos i fer una primera valoració d'aquesta data i del fet de com hem arribat fins aquí. Marc.
16: Sí, bon dia, primer de tot, per dir alguna cosa. Ho comentàvem divendres, precisament en aquesta mateixa tertúlia, abans de que tombessin els decrets, que Pedro Sánchez es troba davant d'una finestra d'oportunitat, purament electoral. Em refereixo tant a intentar solucionar malauradament el problema de l'habitatge, sinó purament electoral. Les seves primeres càbales, i es havien comentat diversos cops, era intentar aprovar pressupostos, intentar-ho, com que en teoria no tenia els vots suficients, convocar després eleccions, i que la presentació de pressupostos fos el seu primer gran acte de precampanya. Doncs ha trobat la finestra abans. Ha trobat aquest decret d'habitatge que es va tombar, amb els vots de Junts, PP i Vox. El PSOE també ha arrossegat, no ens enganyem, bastant als peus amb aquest decret d'habitatge, perquè recordem que la primera vegada que es tomba era el mes d'abril i fins ara que hi ha hagut el cas de la Mari Carmen no havia fet res. I per tant, el gran jugador Pedro Sánchez diu: trobo una oportunitat, intento que aquí tingui millors resultats, fins i tot converteixo ara sí el decret d'habitatge en el gran acte de precampanya, aprovant-lo en la Diputació Permanent, i veurem què passa. Perquè la gran incògnita és fins i tot qui guanya les eleccions. Ell vol guanyar les eleccions, ara ho té complicadíssim per poder tenir prou suports per poder tornar a governar, perquè veiem com està Sumar, veiem que no té líder, que el dirà d'aquí uns dies, i que per tant difícilment sumaran. Veurem què passa, però jo crec que, repeteixo, el que ell vol és guanyar les eleccions, si més no salvar-se ell, i després si governa PP i Vox, fins i tot el socialisme ho pot aprofitar per tornar a dir: torna a la dreta, torna a la dreta, torna a la dreta. O l'extrema dreta, millor dit.
2: Anna.
8: Bé, d'una banda jo separaria el fons de la forma. Aquí en el tema de la vivenda estic totalment d'acord amb el Marc, que és el de menys. És el de menys en aquestes decisions polítiques, de les de tothom, eh? perquè, tot i que no s'hi acostumin, jo els de junts no els acostumo a felicitar, però sí que estic d'acord amb el comunicat que van fer per no votar els decrets, però en canvi no veig per què no podien votar. L'única mesura sensata, que des del meu punt de vista s'ha posat damunt la taula en aquestes setmanes, que la va posar el govern Illa, que era la de la compra conjunta d'habitatges a persones més grans de 40 anys i que això, diguem-ne, fos una mena de copropietat que acabés revertint el bar públic de vivenda. No votar això penso que va contra la imatge de seny que ha intentat donar Junts i demostra doncs, que Junts també està en un tango preelectoral. Bé, a veure, Pedro Sánchez ho té difícil per guanyar aquestes eleccions, però no ho té impossible si tenim en compte que el que hi ha a la seva esquerra s'està esmicolant, s'està escrostonant, i bueno, ell podria créixer a costa d'aquest escrostonament, i home, si Vox puja i el PP, diguem-ne, punxa, doncs bé, tot i que és difícil imaginar un govern alternatiu al del PP i Vox, no és impossible imaginar-ho, i en tot cas podria ser un govern molt breu i molt fràgil perquè es trobarien els carrers incendiats i la caixa buida. Llavors, és clar, el panorama és bastant desolador per totes bandes, perquè jo crec que anirem a unes setmanes d'intensíssima crispació política, d'intensíssima mala bava dels uns amb els altres, i serà molt difícil, diguem-ne, que d'això en surti. Els uns tenen fam de resistència, passi el que passi, i els altres tenen fam, diguem-ne, de fer-los fora, passi el que passi. Jo crec que la gent troba a faltar propostes, o sigui, menys arengues i més propostes, i d'això probablement és el que veurem menys en les properes setmanes, però en fi, allò, com diuen a Madrid, que Dios reparta suerte o votos.
2: Jofre Llombar.
10: Sí, mira, aquí sempre tindrem el dubte de si, com que no va poder aprovar els decrets de l'habitatge, convoca unes eleccions que ara aniran sobre habitatge, o si bé que l'única finestra que tenia per poder intentar guanyar les eleccions és que les eleccions anessin d'habitatge, i precisament per això va fer fracassar els decrets. Sé que sona maquiavèlic, però com que Pedro Sánchez s'ha guanyat la fama d'astut, de resilient, de no sé quantes coses més, com a mínim ha obert la sospita, no? Però aleshores els decrets de l'habitatge són el de menys.
8: Home, maquiavèlic no, perquè jo penso que estan fets expressament perquè no s'aprovin.
10: Doncs m'estàs donant la raó.
8: Tenen uns dèbils evidents, no? O perquè si haguessin sortit endavant es poguessin recórrer al Constitucional i el Constitucional els hagués de tombar.
16: No, però repeteixo, el primer sí que es podia aprovar. I bastant clarament. Els bascos l'aprovaven.
10: Perdona, una altra qüestió perdona. Que... No. Una altra qüestió que s'ha de tenir en compte és que en aquest discurs que ha fet avui, que era l'últim discurs com a president, el primer com a candidat en campanya, no ha parlat d'immigració, no ha parlat de corrupció i no ha parlat de Catalunya. Cosa que em sembla tres pilars fonamentals sobre que són els tres grans fantasmes que es vol estalviar en aquesta campanya. Vol que sigui una campanya estrictament dretes-esquerres. I apunto diferents coses que passaran d'aquí a que hi hagi les eleccions el 29 de novembre.
2: Meteoròleg? I ho dic... Jofre Llombar, vinga.
10: Sí, no. Coses establertes al calendari. Ho dic perquè jo ja entenc que la voluntat del PSOE és centrar-ho tot en habitatge i drets i por a l'extrema dreta i tal, però hi ha una sèrie de coses que passaran d'aquí al 29 de novembre. Una, hi ha eleccions al Brasil que no estan clares. Dos, hi ha les midterms a les eleccions als Estats Units, que si guanyen els demòcrates tal com està previst, ell pot vendre, veieu com hi ha esperança, tornarà Puigdemont. No sé com impactarà Carles Puigdemont.
2: Ho donem per fet, però ara si hi ha eleccions, és que el Suprem n'ha fet moltes. És a dir, tenim garanties que el Suprem apliqui l'amnistia en un context electoral.
10: Doncs t'ho milloro. O torna Puigdemont o no torna Puigdemont. Però qualsevol de les dues coses impactarà la campanya.
2: Sens dubte.
10: Puigdemont, que ja estava clar que tornava, no podem tornar, amb la qual cosa mobilitzes part d'un electorat de Junts que estava adormit, o Puigdemont passejant-se pels carrers amb, ja sé que heu tret la informació que heu tret, però de moment amb Aliança Catalana no presentant-se a les eleccions, de moment. I dues coses més que sembla que no tinguin cap mena d'importància, però que les tenen. El 29 de novembre és el cap de setmana del Black Friday, on es notarà que la cistella de la compra no dona tant de sí. I última cosa, paradoxalment, és a la setmana on els pensionistes han cobrat la paga doble.
8: Ja.
2: I també Esquerra, que és un altre factor, perquè si no s'aplica la llei d'amnistia, també Junqueras, doncs, tampoc...
10: Sí.
8: Home,
10: però sí, Junqueras es pot passejar per Catalunya.
8: Home, però
10: Puigdemont no.
8: Sí. Però jo crec que, veure, que en Junqueras, a veure... Jo diria que això és una maniobra per a veure, en Gabriel Rufián ha llançat va dir jo sé el candidat però vull fer una llista meva a Madrid, no vull imposicions, no vull paraques, no vull tal. Home, jo no m'imagino un Junqueras, suposant que l'amnistia arribés a temps, que està per veure que arribi tot plegat, home, estrenar-se amb una previsible castanya electoral tampoc.
16: Castanya, jo penso que és una... on te veus aquesta castanya?
8: Home, a veure, jo penso que tot el que està a l'esquerra del PSOE ara mateix patirà en aquestes eleccions, i patirà molt.
16: No ho veig tan clar,
8: patirà
16: poden
8: molt.
16: Patir Sumar, però Esquerra...
8: I, ara, vull dir que si jo fos en Junqueras em reservaria per les catalanes.
16: Sí, tenim, la direcció d'Esquerra...
8: Jo penso que és una mesura de pressió i que el candidat acabarà sent en Rufián, sí. Però que el que s'està ventilant és qui fa la llista. I qui
2: tenim interrogants, Interrogant Aliança és un interrogant, tot i que Aliança, de moment, el que diu oficialment és que no anirà a les eleccions generals, i atenció, perquè la CUP dissabte ha convocat també una assemblea per decidir si hi va a les eleccions generals. Això també no ho esperava. Mohamed.
11: Sí, a veure, la legislatura comença com... acaba com ha començat, amb el paper de Junts rellevant. Junts va començar qüestionant si facilitava aquesta investidura de Sánchez, i durant aquests anys no ha actuat com un soci de govern, sinó que ha intentat marcar un perfil propi. Un perfil propi que bé, és interessant preguntar-se aquesta pressió al límit que ha exercit Junts, doncs què han aconseguit amb això, no? Entenc que sí que per una part l'amnistia, però per altra, jo crec que és difícil preguntar-se per les coses que afecten realment els ciutadans, doncs, què s'ha aconseguit. Aquesta és una legislatura que venia marcada per la corrupció, pel desgast, per les dificultats parlamentàries i, evidentment, per aquesta absència de majoria, però aplicant aquest marc mental del momentum polític del manual de resistència de Pedro Sánchez, al final ell no tria el moment més favorable per convocar unes eleccions, sinó que estratègicament el moment que li permeti a ell continuar defensant una posició d'esquerres més evident. Ara bé, estem parlant de l'habitatge, no? Que l'habitatge influirà i que l'habitatge tindrà un paper important, però jo crec que serà molt difícil en aquest cas, a diferència d'altres lluites, com per exemple la lluita contra tot el que implica l'extrema dreta o tot el que implica posar en risc certs valors que s'havien assumit. En relació amb el tema de l'habitatge, i tenim el precedent del 15M, és molt difícil ser capaç de portar al teu taulat una qüestió que tu has tingut abandonada durant 8 anys i que ara corre cuita a través de dos decrets intentis una miqueta a causa d'un efecte papallona d'una senyora que en una situació de vulnerabilitat se l'ha de fer fora del seu pis, i aquesta imatge impacta i colpeja la consciència de tothom, i a corre cuita ha de fer front a una necessitat com és l'habitatge. Però bé, aquí el tema és com serà capaç de capitalitzar, o com serà capaç d'explicar que en 8 anys no hagi estat capaç de donar resposta a aquest repte tan estructural, perquè en relació al 15M, que molta gent ara l'està comparant perquè hi ha molta gent que està acampada, tot i ser una manifestació, una lluita més atomitzada, perquè en el 15M sí que el que es demanava és el final del bipartidisme i també es demanava un canvi més estructural, més de sistema, i Rajoy, tot i així, va obtenir majoria absoluta. Va ser capaç de donar amb el temps de capitalitzar tot allò. Llavors, jo crec que la gran incògnita és com Pedro Sánchez serà capaç de convèncer aquesta esquerra, a part de que viene el lobo, que és un relat que ha funcionat durant molts anys, ara ja no funciona, perquè crec que fins i tot, a diferència d'altres posicions o partits de la dreta europea, l'extrema dreta forma part de forma natural del tauler polític. Per tant, és com l'esquerra, o com almenys Pedro Sánchez, o el que queda de l'esquerra, serà capaç de defensar que realment tenen solucions per l'habitatge, que és, jo crec, el gran dubte que tinc en relació a la seva capacitat de mobilitzar la seva base.
2: Anna?
8: Home, a veure, jo crec que l'esquerra no té solucions per l'habitatge, si les té, les té molt ben amagades. O sigui, a veure, l'esquerra el que fa és, lamentablement, perquè jo crec que necessitem una esquerra sòlida, socialdemòcrata, progressista, que realment doncs, corregeixi, diguem-ne, o sigui, que garanteixi l'existència d'un parc de vivenda pública al marge de les lleis del mercat. Però clar, això no s'arregla desvestint un sant i vestint l'altre i fent emprenyar tothom i no donant-li cap solució. Llavors, a veure, jo crec que precisament aquesta precipitació en l'avançament electoral és que, a veure, la política de vivenda, per desgràcia, té en comú amb la política sobre les pensions que quan és un desastre es descobreix quan ja és massa tard. Però és que en aquest cas dius, home, a veure, és molt obvi que com més anem, menys valem amb el tema de la vivenda. I, diguem-ne, capitalitzar el malestar de la gent que té por de no poder, de no poder tenir una vivenda digna és molt més fàcil que arreglar el problema estructuralment, no? I a més, s'està creant un estat d'ànim on si tu discrepes de les fórmules aquestes, per mi estrambòtiques, que s'estan traient de la màniga doncs diguem-ne l'extrema esquerra, perquè es parla molta por de l'ultradreta, però em fa també molta por a l'ultraesquerra, doncs resulta que ets satanàs, ets el dimoni dels pastorets i vols que la gent la desnoni ni es pengi d'un pont que sota el qual no podria viure. Doncs no és així. El que volem són solucions serioses.
11: La diferència entre l'ultraesquerra i la ultradreta...
2: Un moment.
16: Sí,
11: la diferència entre l'ultraesquerra i l'ultradreta és que l'ultradreta qüestiona drets humans.
8: L'ultraesquerra no?
11: No.
8: Ah, no.
11: No.
8: Ja.
11: És a dir, l'ultraesquerra o esquerra, o com li vulguem anomenar, no diu que vol a una persona pel seu color de pell o pel seu nom fer-la
8: fora. No. Només et diuen fatxa, genocida, el que vulguis.
11: Sí. Si Israel s'està cometent un genocidi, doncs es diu que és un genocidi.
8: Jo no crec que s'estigui cometent un genocidi.
11: Jo crec que s'està cometent un genocidi. I de fet ho diu Nacions Unides. No és que ho diguem tu i jo.
8: Bueno, però escolta, la qüestió és que la ultraesquerra està creant un ambient guerra civilista.
11: No
8: que tothom que no us doni la raó és d'ultradreta o és una cosa més forta que no puc dir amb la ràdio pública en aquest horari.
2: No, però quan dius això, Anna, no creus que també ho fa una part de la dreta?
8: Una part de la dreta? Home, jo crec que...
2: No creus que hi ha una part de l'extrema dreta que també fa això que dius de l'extrema esquerra que tu nomenes?
8: Home, a veure, però és que l'extrema dreta... Jo no estic defensant l'extrema dreta.
2: No, però això t'ho dic. No, però t'ho dic
8: jo el que estic dient és que
2: t'ajuda a explicar-te.
8: És que, a veure, l'extrema dreta, evidentment, és preocupant, però és que l'extrema esquerra també, i en canvi sembla que tingui volar petó, o sigui, que no passi res. Llavors, a veure, a mi em sembla que és tan preocupant un extrem com l'altre. O sigui, jo no entenc per què la gent s'espanta tant doncs quan el jovent alemany vota massivament doncs, amb una formació extrema dreta i sembla que no s'immuten gens perquè voti també massivament una formació extrema esquerra.
11: Bàsicament perquè l'extrema dreta et vol anul·lar. És a dir, jo personalment...
8: I l'extrema esquerra et vol cancel·lar.
11: No em vol cancel·lar, és a dir, al final està defensant...
8: Pregunta-li a Lídia Falcón, per exemple, què va passar.
11: És una qüestió de drets humans i drets fonamentals.
8: Sí, exacte, drets humans i drets fonamentals. Exacte. Doncs a veure, jo conec molta gent cancel·lada per l'extrema esquerra i gent, diguem-ne, que ho ha passat molt malament i que sobre això no s'esmenta, no es pot dir perquè no es pot dir.
11: Però aquest ambient guerra civilista, només cal escoltar la declaració posterior de Feijóo després de que Sánchez hagués convocat eleccions. Diu que estamos ante el momento más grave de los últimos 50 años.
8: Bueno, i només s'ha d'escoltar el sindicat de llogateres cridant a la vaga general i trindant de miserable a tothom que
11: s'oposés
8: a dos decrets que eren una autèntica porqueria. I que tothom ho sap.
11: Eren dos decrets de mínims per defensar drets bàsics i fonamentals de la ciutadania.
8: Eren
11: dos decrets de mínims.
8: Un
11: et pot agradar menys.
2: Són les 12:23. Ara us deixo parlar també a Marc i Jofre, però abans anem a actualitzar la situació del temps perquè és sempre preocupant, sobretot, atenció, a Palafolls, a Blanes i Malgrat de Mar. Alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Quina és la situació ara mateix a Palafolls?
17: Bueno, doncs estem sota un ruixat intens. Ens diuen les previsions que en principi estem parlant d'una intensitat remarcable, però que l'altre factor, que és la duració, doncs no hauria d'arribar ni molt menys a les cotes d'ahir i, per tant, el problema és que està plovent sobre mullat i, evidentment, doncs, això està dificultant moltíssim totes les tasques de recuperació que estaven en marxa.
2: Abans visitàvem Palafolls, hem pogut conversar sota la pluja, veiem la biblioteca com estava. En aquest sentit, alcalde, hi ha alguna zona que li preocupi més que una altra?
17: Bé, tots, com que estem parlant de qüestions estructurals, com comentàvem aquest matí, no?, que tenim diversos punts al municipi en els que segurament la reflexió que s'hauria de fer amb més calma i més tranquil·litat, ara que escoltava aquesta discussió que mantenien, no?, és allà on s'ha construït, no?, i és també el canvi de paradigma. Potser, i deixeu-me dir una cosa, m'ha estat molt greu, m'hi poso sense voler, però igual l'extrema que no hauríem de permetre ni de dreta, ni d'esquerra, ni de cap sentit, és la que nega el canvi climàtic i la que nega la circumstància amb la qual estem treballant ara mateix. A mi això sí que em sembla una falta de responsabilitat enorme. Per tant, com que hem construït en zones que no pertocaven i hi ha un canvi de paradigma meteorològic i climàtic, doncs ara tenim les repercussions que tenim. I aquestes són les zones que les que pateixo més o patim més perquè són les que estan exposades constantment en aquestes intensitats tan importants.
2: Francesc Alemany és l'alcalde de Palafolls. Gràcies, alcalde.
17: Moltes gràcies.
2: Saludem també l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. Alcalde, bon dia.
18: Bon dia, què tal?
2: Vostè dirà, com està la situació ara mateix?
18: Bueno, pues esperant aquest nou episodi que diuen que pot arribar cap a les 2 de la tarda. Ara fa quart d'hora que hi ha hagut un xàfec important, però els embornalls estan empalçadent l'aigua i hi ha l'expectativa.
2: Ara mateix per això plou amb intensitat, Blanes, eh?
18: Ara ha parat una mica, però sí. Fa cosa de 20 minuts i que ha caigut un bon xàfec, molt intens, molt curt, que és el que havia de fer, el que fa mal, no? Quan cau aigua, tanta quantitat d'aigua durant tan poc de temps. És el que va passar ahir, que era una edat escandalós, no? 300 litres, si cauen en dos dies, els pots absorbir, però si cauen en dues hores, no.
2: Li preocupa la desembocadura del riu Tordera?
18: De moment el creixement és estable, tenim marge encara perquè creixi, però també tenim la protecció civil i policia local a l'expectativa de veure el que passa. És cert que des que va passar el Dana, la llum que té els ponts són més amples i permet córrer millor l'aigua.
2: Doncs, alcalde, gràcies també per acompanyar-nos.
18: Moltes gràcies.
2: És l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. Línies obertes al 93-201-7474 per escoltar-vos, per seguir minut a minut aquest temporal que està afectant a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
19: Bon dia. De seguida
2: ho actualitzem. Però abans, Miquel Hark, estem pendents d'una compareixença de Protecció Civil.
20: Així és. Un comitè tècnic que s'acaba de celebrar, també el comitè assessor, tots dos presidits pel president Salvador Illa, aquí al Departament d'Interior, tot a punt per la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada de Sarai Sarroca, directora del Meteocat, i també per part de bombers d'Oriol Corbella. Aquí, entre les 6 i les 11, el 112 ha rebut 969 trucades generades per 764 incidències, la majoria 200 trucades de Granollers. I és que a Granollers, recordem-ho, ens ho explicava aquí Sergi Delgado en aquest programa especial, hi ha ordre de confinament a tot el Vallès Oriental i caldrà veure si s'aixequen també o es mantenen les restriccions a totes les comarques del litoral que van des del Penedès fins a la Selva.
2: Gràcies, Miquel. Pendents d'aquesta compareixença de Protecció Civil i també pendents del que està passant a Granollers. Anem cap allà, en Alfonso.
21: Un episodi intens de pluja aquest matí. Ha estat tothom.
22: Alba Arnosell, aquí a Granollers. Acaba justament de començar aquesta roda. No sé si la podeu sentir.
2: Sí, la sentim.
21: I, per tant, també aquí, en els mitjans de comunicació, que sé que ens heu estat buscant, dir-vos que el primer i el nostre objectiu ha estat atendre absolutament a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes i atendre les emergències que hi han hagut, situacions molt complexes aquesta matinada ja començant al voltant de les 7:30 del matí. Per tant, dir-vos això, no us hem pogut atendre per aquest motiu i per tant des d'aquí també gràcies per la comprensió, gràcies també a tota la ciutadania per la comprensió. Òbviament el primer era evitar més dificultats i danys personals, que afortunadament no hi han hagut, i per aquest motiu jo voldria començar amb un agraïment immens a la gent de la policia local i al cos de la policia local, a la gent de Protecció Civil, a tots els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, bombers, cossos d'emergència i també absolutament a tots els equips municipals, Protecció Civil, Neteja, Manteniment, Brigada d'Obres, que si ja ens rematem a l'episodi d'ahir, des d'ahir a la matinada estan treballant intensament amb aquest episodi que va ser ahir dels més complexes de tot Catalunya. i avui aquest matí n'hem tingut a tenir un que ha sigut totalment inesperat i així mateix ho ha comunicat el Meteocat i amb dades per part del Meteocat, un episodi que ha entrat per sorpresa. Però per això voldria començar amb aquest agraïment i heu vist les imatges perquè les heu publicades mitjans i tothom les ha publicat també en xarxes socials i nosaltres estàvem tots els cossos, tots els agents i les persones individuals, treballadors públics, treballant per evitar danys personals i per anar resolent totes les situacions que ens hem anat trobant i que encara hi han a la ciutat. Voldria també agrair a tota la ciutadania, primer la seva responsabilitat, sobretot o corresponsabilitat, el seu sentit comú. Per tant, aquest també és apel·lar al sentit comú amb tots els episodis, però sobretot aquesta corresponsabilitat i tota la gent que també ens ha trucat per prestar la seva col·laboració. Ara després en parlarem i donaré indicacions al respecte, però sí que d'entrada hem trucat moltíssimes trucades i molta gent que
2: situació molt complicada, complexa a Granollers, de seguida resumim el que digui l'alcaldessa, però en aquests moments compareix també la consellera Núria Parlon des de Protecció Civil, la sentim.
0: Pel sistema convectiu mesoescalar que ens va afectar des de la tarda de dissabte fins diumenge al vespre. Aquest matí, en una situació d'inestabilitat atmosfèrica que ja vam avançar en els diferents models de predicció, ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoescalar nou, que és el que ens està impactant. Els diferents models que s'han consultat no preveien aquest fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat que amb les informacions que ara de manera detallada us facilitarà tant la directora del Meteocat com el cap de predicció d'àrea, no es preveia que impactés d'aquesta forma un fenomen d'aquestes característiques de nou a la costa central, litoral i prelitoral. La majoria de l'impacte està sent a mar. Al mar, durant aquests dies, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen convectiu mesoescalar que ens està impactant majoritàriament esta mar, però òbviament està tenint un impacte de pluges torrencials a la costa central litoral i prelitoral, que des de primera hora del matí el que hem fet és activar tota la nostra capacitat de reacció a partir de la vigilància monitoritzada minut a minut del servei de predicció del Meteocat per donar la millor resposta als municipis que estaven sent impactats, especialment Granollers. A Granollers hem acumulat més de 100 litres en el que portem d'episodi des d'aquest matí, en contacte en tot moment des de Protecció Civil amb l'alcaldessa i els alcaldes de la zona per anar prenent les decisions que eren necessàries d'acord a aquesta situació. D'aquí que hem enviat una

0: matinada recomanant-li a la població que reduís la seva mobilitat. Les pròximes hores estarem, doncs, com els hem dit, amatents a aquesta situació. Tenim un escenari de vigilància a curt termini continuada per part dels equips del Meteocat, treballant de manera coordinada amb els serveis hidrològics de l'ACA, amb els serveis de protecció civil i, òbviament, amb els serveis d'emergència que tenim treballant en el territori amb un 6,4 pel que fa a l'operativa de bombers i amb els serveis doblats en els parcs de bombers que estan treballant i amb el mecanisme de treball en xarxa per poder donar la millor resposta a aquestes emergències sobrevingudes que puguem tenir i danys que puguem tenir d'acord amb aquest escenari que es presenta, doncs, d'impacte generalitzat en aquestes 8 comarques, no a totes els municipis de la mateixa manera, però sí amb un impacte important. Hem dividit el dia en dues parts, fins les dues, on tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat. Això és molt important. De cara a la tarda, farem ara a les dues, quan ja les mesures que tenim vigents acaben, farem ara una altra reunió del comitè tècnic per decidir què hem de fer d'acord amb la previsió que tenim i la informació que ens arriba del territori. Penseu que quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí, i després, doncs, tornarem a fer un comitè assessor amb la presència del president de la Generalitat per prendre les decisions oportunes de cara a la tarda amb l'actualització de mapes que ens farà el Meteocat. Missatge al conjunt de la ciutadania: tranquil·litat, prudència, precaució, seguir els consells de protecció civil a través dels canals oficials, a través dels mitjans de comunicació, que doneu cobertura a les informacions que estem facilitant, i durant les pròximes hores anirem, doncs, baramant, monitoritzant la situació des de les diferents perspectives, des del territori i des de les previsions meteorològiques, per poder donar aquesta millor resposta al conjunt del territori. I la ciutadania, que sempre és, com ens recorden els meteoròlegs també, la darrera baula de la protecció, doncs, atenta i evitant riscos. Li passo la paraula a la directora del Meteocat. Després, posteriorment, com sempre fem a les rodes de premsa, tenim a les diferents agències que estan treballant en l'emergència, la subdirectora de Protecció Civil, l'inspector del cos de bombers, el representant dels equips d'emergències del SEM, i també tenim el responsable del cos d'agents rurals, per si necessiteu alguna pregunta, alguna qüestió, doncs ells aniran fent també la seva intervenció sobre el que estan fent en el conjunt de l'emergència, i a la vostra disposició quan acabem la roda de premsa per respondre les preguntes que tingueu.
1: Gràcies, consellera. Ara mateix tenim una situació una mica indefinida a nivell atmosfèric, però estem tranquils perquè la nostra capacitat de reacció ja hem demostrat que està la capacitat d'atendre qualsevol factor imprevist. Així, doncs, aquest matí, com heu pogut veure, hem començat fent avisos...
2: Per la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca.
1: Aquí els cossos d'emergència han pogut actuar ràpid i després, amb els avisos de predicció que de seguida us explicarem, doncs hem pogut reaccionar ràpid. Per què dic que tenim una situació atmosfèrica indefinida? Doncs perquè no és una situació de Dana, no és una situació tipus Glòria, no és una llevantada pròpiament dita, no és un sistema frontal fred, sinó que més aviat estem parlant d'unes línies línies d'estabilitat que han acabat formant un altre sistema convectiu de mesoscala, similar al que ens ha afectat durant el cap de setmana, però que no té res a veure. Aquest va marxar i ara en tenim un segon. Veurem com va evolucionant. En qualsevol cas, sí que la part més activa ha quedat a l'interior del mar i a nosaltres ens ha fregat una mica i ha arribat a afectar sobretot la zona del litoral i prelitoral de Barcelona. En aquest punt, deixeu-me destacar-vos alguns registres que ja hem acumulat. Gran Granollers, per exemple, només amb el dia d'avui i amb l'estona que ha durat el ruixat o la tempesta torrencial, més aviat, doncs ha deixat 107 litres per metre quadrat.

0: i en el conjunt dels dos episodis 346 litres per metre quadrat a la ciutat de Granollers. Estem parlant d'unes xifres força elevades. Us destaco també un altre observatori, el Fabra, que és un observatori centenari. Només en dos o tres hores del dia d'avui ja portava més de 70 litres per metre quadrat. També estem parlant de registres molt significatius. I per què tenim aquesta atmosfera tan inestable que qualsevol línia de que us comentava així amb una mica de inestabilitat ja facilita aquesta guspira per formar sistemes de convectius de mesoscala? Doncs el principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través de imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada, però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs pugui desencadenar en pluja tan inestable. Us deia també que des del Servei Meteorològic estem preparats, tenim capacitat de reacció i evidentment els nostres equips funcionen 24/7 i per tant mantindrem els avisos actualitzats en tot moment i si cal en farem també de vigilància. Ara el Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància, us explicarà els avisos que tenim de predicció i que es mantenen de cara a les pròximes hores fins a la propera actualització que serà al voltant de les 5, les 6 de la tarda.
1: Santi Segalà, que és el cap de predicció del Meteocat, ara mateix compareixent des de Protecció Civil.
2: Bé, gràcies, directora, consellera. Estem monitoritzant doncs, aquest segon sistema convectiu de mesoscala. Els models meteorològics de les darreres hores han anat amb molta incertesa. De fet, és una paraula que clarament està associada, ens ho sentiu dient els meteoròlegs durant moltes vegades, i avui és un clar exemple. De fet, per causa de totes aquestes característiques que explicava ara la directora i de manera explosiva aquesta matinada, doncs aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània entre les Illes Balears i Catalunya i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí, que han generat, gràcies doncs, precisament a aquesta vigilància 24/7 que comentava la directora, doncs, pels primers avisos de vigilància. En aquests casos, clarament s'ha de fer el seguiment de la situació, perquè quan els models meteorològics doncs, donen aquest elevat grau d'incertesa, ens queda una altra eina que és molt important, que és precisament fer el seguiment de la situació meteorològica i com a conseqüència després, ho deia la consellera, doncs, totes les decisions que s'han de dur a terme. Què està passant a hores d'ara? Ara mateix, si mirem el radar meteorològic, veiem com hi ha precipitació a tot el litoral i part del prelitoral central i sud de les comarques de Girona. Algunes comarques afectades en aquests moments per les precipitacions més importants són el Maresme, el Vallès i probablement la Selva, si no ho està fent ara, ja ho farà d'aquí poca estona. Què hem d'esperar de cara a les immediates hores? Aquest sistema convectiu, en el cas de Catalunya, continuarà generant aquests aiguats que aniran afregant la zona del litoral i prelitoral, central i nord. En aquestes zones tenim activats avisos de situació meteorològica de perill per intensitat torrencial, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, a la zona de litoral i prelitoral central amb el grau de perill més elevat, amb color vermell. Aquest grau de perill tan elevat està envoltat, sempre ho diem, de comarques amb color taronja, que no hem de menysprear, perquè en aquestes zones també es poden produir alguns xàfecs potser més aïllats, més locals, però també amb probabilitat de que puguin ser torrencials. Aquest avís màxim creiem que arribarà fins a les 2 del migdia i a partir de la tarda la configuració meteorològica canvia lleugerament, així ens ho indiquen els models a curt termini. A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat. Aquest avís està reforçat avui també per un avís del llindar de més de 90 mil·límetres en 3 hores. Aquest avís el tenim vigent també fins a la tarda, però amb més probabilitat fins a les 2 del migdia. Amb la idea aquesta que us deia al principi de monitoritzar, doncs, amb la predicció a curt termini, aquesta primera part de l'episodi d'avui. Aquest llindar també està afectant les mateixes comarques, bàsicament entre el Garraf i la Selva, però també amb d'altres zones de les comarques de Girona, Catalunya Central i fins i tot nord de comarques de Tarragona. Si sorgeix algun aiguat, doncs també podria donar lloc a aquestes quantitats tan elevades d'intensitat. Avui és un dia d'estar pendent de les intensitats. Les quantitats acumulades, avui no tenim avís de més de 200 litres per metre quadrat, però sí que preveiem que en algun lloc de caire local, doncs, si cauen més de 90 litres en 3 hores, presumiblement podrien arribar a superar quantitats acumulades de més de 100, 120 o fins i tot al voltant de 150 litres més respecte als que van caure ja en l'episodi del cap de setmana. I per finalitzar, vull donar un altre missatge. Aquesta situació inestable, fruit doncs, del que comentava la directora, d'un estiu molt càlid, d'una gran càrrega d'aigua precipitable disponible, que és l'aliment, la gasolina, perquè aquests aiguats, aquests sistemes convectius doncs, es formin a Catalunya, es mantindrà de cara als pròxims dies. Per tant, el missatge és estar pendent de les actualitzacions dels avisos de situació meteorològica de perill i també de les eines de vigilància i teledetecció que tenim a disposició de la població, com són, en aquest cas concret de la pluja, doncs, la xarxa de radars meteorològics. De moment això és tot.
3: Molt bé, doncs li passaríem la paraula a l'inspector Oriol Corbella, que ens actualitzi quina és la informació que tenim sobre terreny dels serveis que estan duent a terme els equips de bombers.
4: Moltes gràcies, consellera. Doncs a nivell de bombers ens estem coordinant bàsicament en 4 zones, que és el Vallès Oriental, l'Alt Maresme, la Selva i el Baix Empordà. Tenim un centre de comandament per cadascuna d'aquestes zones. Llavors, el que estem fent és definir en quina fase estem en cadascun d'aquestes quatre zones. N'hi ha, en principi, ja ho estan dissenyant des d'ahir, per poder doncs, iniciar una fase de recuperació, de coordinació doncs, de totes les mesures pel retorn a la normalitat i també de coordinació doncs, de tot el voluntariat com per ajudar els veïns a retornar a la normalitat. A raó d'aquest matí i aquesta gran quantitat de pluja que hi ha hagut, doncs, hi ha dues de les zones, que són el Vallès Oriental i l'Alt Maresme, que salten de la fase de recuperació a la fase de resposta. Això succeeix perquè hi ha nous serveis que en la pròpia priorització doncs, passen per davant doncs, aquestes inundacions, aquests elements que són demorables i que llavors són prioritaris. En aquesta fase de resposta, bàsicament el que estem tornant a tenir, igual que ahir abans d'ahir, doncs, bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent, en total des de les 6 fins a les 12, fins a 3:15 hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles. Ja parlarem posteriorment aquesta fase de recuperació en la que es mantenen tant la Selva com el Baix Empordà, però tenim tot el dispositiu a nivell de Catalunya, tots els parcs de Catalunya, que el tenim doblats en una situació de el que anomenem de M2, d'obligatorietat d'incorporació, i és perquè tots els parcs de Catalunya tinguin doblats i d'aquesta manera treballar en xarxa i aquests parcs els portem en ajuda als llocs on fa falta. Tots aquests bombers doncs, estan coordinats pel dispositiu de zona i a través de les sales de coordinació territorial i també a sala central. Paral·lelament, el que estem treballant també és posant ulls sobre terreny, binomis que estan treballant en observació d'aquestes zones que anticipadament, per intentar anticipar doncs, si pot haver desbordaments, si pot haver doncs, comportament torrencial a totes aquestes rieres de cap al nord del Maresme i tota la per atendre just a la situació que estan comentant a nivell meteorològic i poder observar i donar...
1: És Sergi Jiménez, sergent dels bombers de la Generalitat, també analitzant la situació pel que fa a les incidències que hi ha hagut i els rescats de persones atrapades que hi ha hagut durant aquest capítol. Són les 12:47, mentrestant anem a fer un cop d'ull al trànsit. Clàudia Serra, com està la situació?
5: Doncs mira, a aquesta hora tenim menys retencions de les que teníem fa una estona. Sembla que la gent està fent cas a les recomanacions i està disminuint aquesta mobilitat. El punt més complicat el trobem a l'AP7 de Santa Perpètua a Barberà del Vallès, en sentit sud cap a Tarragona, precisament per la caiguda d'arbres. Tot i això, molta precaució als entorns de Barcelona per acumulació d'aigua en vies, especialment a les dues rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral. També a als entorns de la ciutat de Granollers, al Vallès Oriental i sobretot en carreteres d'aquesta comarca del Vallès Oriental, del Maresme i de la Selva, on, com dèiem, no hi ha retencions destacades, però sí que es mantenen aquestes afectacions provocades per aquestes pluges.
1: Doncs aquesta és la situació a les carreteres. I mentrestant, David Àngela, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: On et trobes?
6: Doncs mira, ara mateix estem al barri de Canyelles i aquí continua plovent, però amb menys intensitat. Al voltant del mercat municipal, a sobre de la Ronda de Dalt, als carrers hi baixa menys aigua, però hi ha restes que testimonien la gran tempesta que s'hi ha viscut. I queden moltes llengües de fang, pedres, branquillons, que l'aigua ha arrossegat des de la serra de Collserola cap aquí, cap al Nou Barris. La Diana és una treballadora d'un supermercat que ja ha viscut tres capítols com aquest en els últims dies.
7: Ha pasado por de la riera, de la montaña, ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle, pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura.
8: Pues llevamos...
7: Sí, la segunda vez.
8: La tercera.
7: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
9: Esta semana es la tercera vez.
7: La semana pasada. Semana.
9: Hace dos, tres días.
7: La semana pasada volvió a pasar lo mismo, ¿eh? Con normalidad nos hemos quedado sin luz, pues imagínate. No podemos atender al cliente.
6: Ara mateix hi ha quatre parades obertes aquí al mercat, però estan sense llum, com sentíem. Això també testimonia la situació excepcional que s'està vivint en molts punts de Barcelona. Arribar fins aquí és una cursa d'obstacles, amb les línies de metro tallades, carreteres negades, com les rondes, esvorancs o caigudes d'arbres a diversos punts dels barris alts de la ciutat, aquells per on arriba primer i amb força tota l'aigua que baixa de Collserola.
1: 10 minuts seran la una, de seguida ho comentem tot plegat també amb Mohamed Alamrani, Jofre Llombart, Marc Bataller i Anna Grau. Som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
10: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Ferran Adrià, com està?
13: Bé, tranquil.
12: Però què us passa, que tots gelats, o què?
14: Escolta, mira, no em cridis, eh?
12: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
13: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
15: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
16: Això no és bo per la cuina catalana.
12: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
13: Si el bulli cau, caiem tots.
10: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
18: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
10: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: Carles Cordón és alcalde de Cerdanyola del Vallès. Alcalde, bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Com està ara mateix el seu municipi?
19: Doncs bé, ahir a la tarda vam aconseguir estabilitzar gairebé a tarda vespre gairebé totes les zones on havíem tingut punts crítics. El tema negatiu és que aquesta nit de matinada ha començat a ploure, al voltant de les 6 ha començat a ploure molt fort i hem hagut de seguir, ha plogut sobre mullat. Tenim un punt zero, una zona zero, que és la biblioteca, que pues és catastròfic el que ens ha passat allà. En general, la resta de la ciutat ha anat aguantant. Tenim zones a barris de muntanya on passa la Riera Sant Cugat, hem tingut molts problemes, a entrada d'edificis municipals, escoles, però a poc, amb l'ajuda de brigades municipals, protecció civil, policia, estem anant a tot arreu. Ara mateix ens queda la biblioteca, que trigarem temps en recuperar-la.
1: Mm. Hi ha alguna zona que estigui més afectada que una altra que també tingui precaució per les pluges que estan caient ara, alcalde?
19: Teòricament, Cerdanyola té diverses zones. Ens travessa un riu, el riu Sec, que després conflueix amb el Ripoll i després cap al Besòs. Té diverses zones al voltant del riu Sec que són zones inundables. Aquestes zones, els barris de Sarau, per exemple, doncs han aguantat millor en aquesta ocasió. Barri de Fontetes encara una mica pitjor, perquè tenim zones del barri que estan per sota del riu i bueno, són zones complicades, estan indetectades, les estem treballant. Hem fet molta feina de prevenció, de neteja d'invernals, portem fent des de principi del curs neteja d'invernals per garantir, doncs, per minimitzar les conseqüències, però el que no esperàvem precisament és la crescuda de la Riera Sant Cugat, que ens ha fet, bueno, ens ha provocat moltes afectacions durant el cap de setmana al barri de Montfluí, que és un barri que connecta amb Collserola, i sobretot, bueno, que no tant la crescuda del riu, però sí la força de l'aigua del riu a l'alçada de la biblioteca va fer trencar una part del perímetre i que entrés un gran part del cabal durant unes quantes hores a tot el recinte de la biblioteca, que ara mateix tenim anegat, que vam estar tota la tarda doncs, traient aigua amb diversos camions, però la pluja d'avui impedeix seguir traient aigua i que estem esperant a recuperar certa normalitat de pluja per seguir treballant allà, que és ara mateix la màxima prioritat.
1: Mm. Alcalde, gràcies a Cerdanyola. Una abraçada també per acompanyar-nos.
19: Gràcies a vosaltres i una abraçada per tothom, que sé que són moments difícils per moltes poblacions.
1: És Carles Cordon, alcalde de Cerdanyola del Vallès, amb solidaritat també amb altres municipis. Gràcies. Són les 12:54. Saludem també l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero. Bon dia.
14: Hola, bon dia. Bon dia, bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix a Canovelles?
14: Bueno, ara mateix estem una mica restablint tota aquesta pluja que ens ha vingut una mica sobrevinguda aquest matí, no? Que sabíem que plouria, però no amb aquesta intensitat i amb aquesta força, no? Ja hem tingut episodis de carrers tallats, de ponts del municipi que se'ns ha col·lapsat de la R3, diguem, per on passa la R3, se'ns ha col·lapsat d'aigua, hem hagut de tallar i la veritat que la ronda també la tenim tallada a la sala del pont de les Franqueses i es passa que ens arriben els camions i els trailers fins aquí i no saben on sortir. Llavors, ha sigut un moment de col·lapse. Ara, per sort, estem obrint ja carrers, estem una mica amb la normalitat d'una pluja normal, per entendre'ns. Hem tingut algun episodi d'algun garatge inundat, alguna casa que hi sortia també l'aigua pels lavabos. Ha sigut una mica complicat a primera hora del matí.
1: Alcalde, gràcies, una abraçada.
14: Moltes gràcies.
1: És Emilio Cordero, l'alcalde de Canovelles, actualitzant també la situació que han viscut aquest matí. Afectació ara molt, molt important al Vallès Oriental, per tant, molta precaució també a la mobilitat. Recordem que hi ha un confinament fins a les 2 del migdia. Mohamed Alamran, no sé si vols comentar alguna cosa també d'aquest temps imprevisible que estem vivint, perquè al final hi havia molt poca probabilitat que això passés. De fet, cap model preveia el que estem vivint i explicant avui en directe, i per tant això ens posa en una situació molt vulnerable ara mateix.
20: Sí, evidentment, la situació és delicada i també implica que hem de començar a preparar-nos mai com mai, pensant que el món ha canviat, que la situació és més adversa, i apel·lant al que explicava, si no m'equivoco, abans l'alcalde de Palafolls, que deia que el negacionisme climàtic també influeix en les polítiques i en el futur que volem construir. Per tant, aquest negacionisme també doncs, hi té molt a veure. Pensant molt a les persones en situació de vulnerabilitat, persones en situació de sensellarisme, que abans l'entrevista que hem fet des d'aquesta parròquia, que també anava molt en aquesta línia des d'aquests protocols, que hem de tenir en compte que bé, que no podem mantenir els que hem fet servir tota la vida, que hi ha noves realitats i que això implica repensar-ho tot de dalt a baix.
1: Ara?
21: Bé, a mi m'agradaria una llança en favor dels meteoròlegs, que ara tothom els mira de mal ull, i en contra, diguem-ne, de les administracions en un sentit ampli. A veure, per què dic això? Dic, a veure, els meteoròlegs, és veritat que és que els models no serveixen bé. És molt difícil calcular és molt més difícil calcular el temps a Catalunya que no pas a Nova York. Per un tema de... Si a Nova York, diguem-ne, una tempesta es veu venir des de molt lluny. no? Diguem-ne, com més tanques el territori, i més un territori com el nostre, amb la, doncs els meteoròlegs realment han d'afinar molt més. Evidentment, negar el canvi climàtic avui en dia, vull dir, s'ha de ser, i deixeu-m'ho dir així d'una manera col·loquial, s'ha de ser molt desgraciat. Però hi ha dues maneres de negacionisme al canvi climàtic. El que encara es nega l'evidència, i no veu, doncs, que vaja, no sé, jo la pluja de dissabte passat aquí només l'havia vist a Cuba o per la tele, no sé com dir-ho, no? Però també dius, a veure, tot i que evidentment els serveis d'emergència, els bombers i tot això, sí que penso que estan reaccionant molt bé, clar, el que no pot ser, dius, a veure, les quatre estacions de Vivaldi han passat a la història, que hem viscut molt bé molts anys perquè el clima era benigne i això et permetia, doncs, ser irresponsable, poc previsor, no fer infraestructures per prevenir la sequera, no fer infraestructures per... O sigui, no pot ser que cada cop que plou es pari el metro. Vull dir, a Nova York, amb nevades siberianes, el metro seguia funcionant.
1: No estem preparats. Les imatges que estem veient de l'Hospital de Granollers, que avui hem explicat també en directe, doncs són preocupants. I el que estem veient també a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'estació de Gràcia de Barcelona, hi ha una imatge que se'n baixa una riera.
21: Clar, però és que dius, a veure, i, a no, escales, i no es pot edificar a les rieres del Maresme, llavors, esclar, vull dir, fins ara s'han pogut fer moltes coses o no fer-les, en el ben entès, bueno, que com que el temps era benigne, doncs no passava res, doncs ara sí que passarà, i evidentment està molt bé doncs tenir activades les alertes, llavors en aquest cas, el que són les alertes, els avisos a la població i els serveis d'emergència sí que jo penso que estan funcionant bé. El que no funciona és la infraestructura de fons. El que no funciona és el país, diguem-ne, en el sentit de dir les carreteres, els trens, els metros. Vull dir, no pot ser que et quedis absolutament tirat quan cauen quatre gotes o 400, més igual, perquè, evidentment, com ens acaben d'advertir, això pot passar moltes més vegades.
1: Arribem al punt de la una, de seguida us deixo parlar també Jofre Llombart i Marc Bataller en aquest especial que estem fent avui a l'antena de Catalunya Ràdio i pel 3Cat Info. Ens actualitzem i continuem explicant el que passa minut a minut a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Protecció Civil creu que la situació de pluges intenses a Catalunya, de la qual n'estem informant des de primera hora al matí de Catalunya Ràdio, es mantindrà fins a les dues, però avisa que a la tarda hi ha una inestabilitat que podria comportar nous aiguats a la costa central i a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Des del Departament d'Interior admeten que les pluges d'aquest matí no estaven previstes i treuen pit per la capacitat de reacció, ho deia la consellera d'Interior, Núria Parlon.
22: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
2: Els bombers han fet avui 330 serveis, 36 dels quals per gent atrapada en cotxes, especialment al Vallès Oriental, i més concretament a Granollers, que ha estat la zona zero de l'episodi. Ho explicava l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3 quarts d'una, hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
2: I Santi Segalà és el responsable de prevenció del Meteocat. Apunta que la previsió és incerta.
23: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
2: Totes aquestes pluges estan provocant molts problemes en la mobilitat ara mateix. Per exemple, a Rodalies, a aquesta hora està aturada tota la R1, és la línia del Maresme. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
24: Bon dia. Des de primera hora la línia del Maresme ja s'aguantava pels pèls. L'R1 tenia fang i pedres a l'alt Maresme, arrossegat per les rieres. Per això ha començat el dia sense trens entre Arenys i Maçanet. Ara ja ha caigut del tot. A mig matí matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord. S'ha limitat el servei de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de l'R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer amb ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa, i tampoc trens regionals cap a Girona. Hi ha autocars. El que sí que s'ha resolt és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants d'alta velocitat que fa que almenys puguin circular els Avant fins a Figueres. Joan García, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
2: I, òbviament, també molt difícil la circulació per la xarxa viària catalana. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7. Hi ha retencions de Santa Perpètua a Barberà en sentit Tarragona per caiguda d'arbres. Molta precaució a l'entorn del Barcelonès, Vallesos, Maresme i la Selva, on hi ha diverses vies amb afectacions per les pluges, sobretot esllavissades, caiguda d'arbres i inundacions. A aquesta hora encara es mantenen tallades la B140 a Santa Perpètua de Mogoda, la C1415A a Castellà del Vallès, a l'AP7, els accessos a Cardedeu, i la C352 a la ronda de Granollers, que connecta els municipis de les Franqueses i Canovelles. A banda d'aquestes afectacions a Rodalies, afectacions també al metro de Barcelona, les més destacades a la línia 4, sense servei entre les estacions de Verdaguer i Via Júlia, i a la L9 Nord, sense servei en aquests moments entre les estacions 11 de Setembre i Bon Pastor, i L10 Nord entre 11 de Setembre i Llefià. Afectacions també al tram Besòs per avaria. Els trens, els combois circulen amb freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6. Equip viari, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Ja veieu que la situació és molt complicada pel que fa a la mobilitat, també pel que fa a la climatologia. En continuarem pendents a Catalunya Ràdio en aquest programa especial amb Ricard Ostrell, que ha començat a primera hora del matí i que continuarà fins a arribar a les dues amb el Catalunya Migdia. Ara, però, més coses. A banda de les pluges, hi ha més notícies, Joan Bota.
5: I l'altra gran notícia del dia és que el govern espanyol tornarà a aprovar demà un nou paquet de mesures d'habitatge per prohibir desnonaments, i ho farà el mateix dia que el Congrés quedarà dissolt per les eleccions que Pedro Sánchez ha avançat pel 29 de novembre. Des de la Moncloa, el president espanyol ha demanat a la ciutadania votar entre un govern progressista o una coalició, ha dit, d'ultradreta amb PP i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
7: Bon dia. Sánchez se la juga al tot o res el 29 de novembre. Vol aprofitar el malestar per l'habitatge per donar la volta a les enquestes i mobilitzar les esquerres per repetir la fita del 2023. Planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern o la coalició d'ultradreta del PP i Vox.
8: Que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
7: I Sánchez ja es posa en moda precampanya, i demà mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet d'habitatge que el Congrés va tombar divendres. Ara sí que podrà prosperar, perquè amb les Corts dissoltes el vot de Junts no serà determinant. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Tan bon punt s'ha anunciat aquesta convocatòria electoral, hi ha reaccions de tota mena. El líder del PP, per exemple, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat aquest avançament electoral. Afirma que ja era hora que els ciutadans poguessin votar, i situa els comicis del 29 de novembre com els més importants dels últims 50 anys, per tant, des de la mort de Franco. En una declaració institucional des de la seu del PP, Feijóo ha assegurat que Pedro Sánchez les convoca per por que se li compliquin els casos judicials, i fa una crida a castigar el govern de Pedro Sánchez a les urnes.
9: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
5: I des de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras acusa Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral.
25: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries, i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
2: I a banda de tot això, el sindicat de llogateres manté les mobilitzacions i la crida a vaga general, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades. L'organització celebra que demà el Consell de Ministres recuperi els decrets d'habitatge, però alerta que les normes només paren el cop. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
26: Aquest decret no capgira el sistema d'habitatge, no atura l'especulació. L'única manera d'aturar l'especulació són mesures realment estructurals. I per tant, per això anem cap a una vaga general, per tocar el moll de l'os.
2: I ara els esports amb David Ubach.
6: Els aiguats també han afectat l'esport d'aquest cap de setmana. La 6 de Joventut Andorra de la Lliga CB s'ha reprogramat per al dimecres 14 d'octubre al vespre. Encara no hi ha data, però, per al Noia Barça de la Lliga de Futbol Sala que s'havia de jugar ahir. Pel que fa a la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins, es van ajornar el Vilafranca Igualada, que jugarà el dia 14, i el Lloret Barça, que es disputarà demà mateix. Afegim que la selecció espanyola ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un triomf per 8-0 davant de França. Aquesta nit a 3:15 hora catalana, Espanya-Xile. Destaquem també que el Barça femení de futbol ha ampliat a 5 punts al marge al capdavant de la Lliga Femenina. Ahir, Barça 7, Real Madrid 0. El Real Madrid és tercer, empatat a 13 punts amb el Madrid Club de Futbol, que és segon. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts. Encara en futbol, 3 marcadors d'ahir a la Lliga de les Nacions. Països Baixos 2, Sèrbia 1, Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Avui, França, Bèlgica i Itàlia, Turquia, tots dos a 3:15 del vespre. I encara en futbol també a la segona divisió, empats a Girona i Sabadell ahir a casa. Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la classificació, el Girona és 4 amb 14 punts, amb el Sabadell 7è amb 13.
0: Fins aquí les notícies.
11: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
5: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Passen 9 minuts de la 1 amb Mohamed Alamrani, amb Jofre Llombar, amb Marc Bataller, amb Anna Grau, comentant també l'actualitat amb aquest avançament electoral de Pedro Sánchez, però també pendents del temps. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, tenim tots aquests nuclis de tempestes que ara mateix es situen davant de la Costa Brava, els més actius. És a dir, sobre terra ferma, la intensitat de la pluja ha disminuït. Encara hi ha alguns xàfecs localment forts, sobretot entre el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, encara també i la comarca del Gironès, i la tendència és que aquestes precipitacions en principi es vagin allunyant. Alguna d'aquestes tempestes sobre el mar podria arribar a tocar terra puntualment i paral·lelament aniran creixent noves tempestes en altres llocs de l'interior. Estem parlant també de les comarques del nord-est, de la Catalunya central, els llocs del Prepirineu, a més d'alguns xàfecs que puguin continuar caient a la costa, però cada vegada d'una manera segurament més irregular.
5: Això fins quan, Eloi?
12: Això tota aquesta tarda, tot i que la intensitat màxima de la precipitació que hem tingut al matí en principi va allunyant-se, però aquesta tarda podem tenir localment precipitacions torrencials de 40 litres en mitja hora. Això ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya amb un avís ja de nivell taronja a partir de les 2 de la tarda. I llavors, de cara a demà, hi ha un altre episodi una miqueta diferent. Ens arriba, s'acosta com a mínim una perturbació per l'oest de la península Ibèrica. Això farà que torni a augmentar la nuvolositat, les precipitacions que a partir de mig matí i migdia van arribant per l'oest de Catalunya. Creiem que també es reactivaran a prop de la costa, amb unes circumstàncies que podrien assemblar-se una altra vegada a les que hem anat visquent les últimes hores. Per tant, són dies de molta inestabilitat atmosfèrica i que cal anar seguint minut a minut, perquè les sorpreses, ja ho hem vist avui, estan garantides.
5: I aquest és el so ara mateix de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Gràcia, de Barcelona. Lara García, bon dia.
13: Bon dia, Ricard. Jo estic a l'Hospital Vall d'Hebron.
5: Ah, doncs no, estàs a Gràcia. Doncs fantàstic.
13: I aquí també hi ha afectacions,
5: I què és el que veus, Lara?
13: Doncs mira, aquí les fortes precipitacions han provocat afectacions en tot el complex hospitalari. No són incidències molt greus, però sí que n'hi ha moltes. Recalcar que no s'han produït, per sort, afectacions personals. Nosaltres ara mateix som a l'Hospital Infantil, a la unitat de nounats, i aquí el que ha passat és que hi ha goteres. Ha caigut aigua en dos boxes, han hagut de desplaçar els dos nadons amb les seves famílies a una altra sala. S'han registrat també incidències en façanes, finestres, cobertes de diferents edificis de tot el complex. L'hospital ha activat el pla d'autoprotecció en coordinació amb els bombers que han estat treballant per arreglar aquestes incidències. També s'han detectat afectacions per l'entrada d'aigua a la farmàcia de l'Hospital General i també entra aigua a diversos edificis no assistencials del campus. Pel que fa a l'activitat assistencial, el que afecta els pacients, s'han aturat dos equips de ressonància magnètica i estan fora de servei els quiròfans ubicats a l'edifici Pere Virgili. I el que ha passat també és que hi ha consultes que s'han endarrerit pel fet que alguns pacients els ha costat molt arribar a l'hospital, han arribat tard per les afectacions al trànsit que han provocat els aiguats, i així és com ens ho explicava l'Alfonso, un d'ells.
5: Doncs no sentim a... Espera't un moment, a veure si ho podem sentir.
15: El problema ara... més aviat de tràfic. Ja quan hem entrat per els túnels de Vallvidrera, ja, si normalment hi ha fullon, hi havia el doble. I ha sigut a entrar a la ronda i, bueno, un caos.
1: Doncs un caos, és el que s'ha trobat en aquest cas amb aquest oient. Gràcies, Lara. Tenim més afectats al 9-3-0-7-4-7-4, que de seguida seguirem sentint. Abans, per això, Sílvia Solanes, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Hem parlat amb experts, què ens expliquen?
10: Doncs bé, ens expliquen que aquests fenòmens extrems venen per quedar-se. Hem parlat concretament amb Samira Kodaira, doctora en física i coordinadora de l'àrea de meteorologia i climatologia del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani. Ras i curt, diu que ens hi haurem d'anar acostumant, que no són fenòmens estranys, sinó propis de l'època de l'any, però que tenen un afegit, que és l'alta temperatura del mar i que justament el Mediterrani és un punt calent del canvi climàtic per les seves característiques de mar tancat. Samira Kodaiar parla que ens haurem d'acostumar a aquesta incertesa.
14: Tenemos que tener en consideración siempre la incertidumbre. La incertidumbre es una cuestión con la que debemos de aprender a vivir. Siempre va a estar presente y esta incertidumbre no debe ser asociada a ignorancia, simplemente asociada a un sistema que en un momento determinado, con un pequeño cambio, por ejemplo, de flujo de vientos, puede hacer que varíe completamente el devenir.
10: I també deixa clara una cosa, que no té res a veure amb una dana.
14: Para que se produzcan este tipo de eventos de precipitación torrencial no siempre vamos a necesitar una dana y no siempre una dana va a dar lugar a este tipo de precipitación torrencial. Lo que necesitamos es siempre un episodio en el que tengamos aire frío en niveles medios altos, una fuerte inestabilidad y un aporte persistente de humedad desde el Mediterráneo o desde otros mares y océanos.
10: I se suma a les veus que han dit d'altres experts ja que cal repensar les ciutats i també les infraestructures.
1: 9-3-0-7-4-7-4. Màrius Serra, bon dia.
16: Bon dia, bona hora, Ricard.
1: On et trobes?
16: Doncs ara mateix he sortit a voltar, perquè estic sense llum, a casa i estic mirant a veure qui més en té, perquè és irregular la distribució aquí al Carmel i Horta.
1: Hi ha molts afectats al Carmel i Horta. En el teu cas, t'has quedat sense llum quan, Màrius?
16: Des de les 9. Des de les 9, un quart de 10, ha marxat i en el moment de màxima, el moment que el xàfec era més intens, i encara estem així.
1: La dada que tenim és de 425 afectats ara mateix al Carmel. Endesa ho ha confirmat, però tampoc ha donat ara, de moment, data per recuperar aquesta electricitat, aquesta llum. Per tant, t'has d'esperar i passeja, Màrius, mira. No plou gaire, no entenc?
16: No, ara no. Ara plovisqueja, diguem. Ara té una pluja normal, diguem. Però el moment de primera hora ha estat molt, molt intens.
1: Doncs ànims, amunt el dia. Màrius, que vagi molt bé. Adéu-siau.
16: Moltes gràcies.
1: Línies bon obertes dia. Al 9-3-0-7-4-7-4, al Carmel i a Horta, que han passat més dels 100 litres per metre quadrat. Per tant, també important el que ha caigut d'aigua en aquesta zona de Barcelona. Amb Mohamed Elamrani, amb Anna Grau també, amb Jofre Llombar i amb Marc Bataller. Marc.
17: Sí, és que el que anàvem sentint amb tots els alcaldes, i crec que a vegades és un tòpic, però és ben bé cert, deia l'alcalde de Cerdanyola, plou sobre mullat.
18: Mai millor dit,
17: i direu, és el típic tòpic del tertulià o de la gent que no hi entén gaire de meteorologia, però és completament cert. El que hi va caure en totes les zones del Vallès o de Barcelona va ser espectacular. Estava previst, el d'avui sí que no estava previst, i potser és això el que fa més por, si em permet l'expressió, aquests fenòmens, perquè jo, per exemple, aquest matí estava a la zona de Granollers, que gairebé és la zona zero, i molta gent ha quedat atrapada, perquè a les 7 del matí, quarts de 8, es havia dit que no passaria res, i han agafat el cotxe per anar a treballar, i s'han trobat que a mitja hora ha plogut 30 o 40 litres per metre quadrat, i que ponts negats, i es queixaven, i poden tenir certa raó, però és tan complicat que havien rebut...
1: És que no hi havia cap model que preveia el que ha passat.
17: I que havien rebut les alertes quan estaven atrapats. És cert, però és el que tu dius. No hi havia cap model. I això és el... Ja t'he dit, no?
1: El temps que tenim.
17: Més perillós, que dius, però què ens pot passar?
1: Tu, Marc, ho coneixes perquè has viscut, has gestionat crisis de comunicació en governs anteriors. Són situacions de molt caos quan hi ha una emergència, però també d'un protocol molt clar. És a dir, que els protocols estan molt establerts, no?
17: Protocols estan molt establerts, però deixa'm dir una cosa que crec que ho has dit una de les teves portades. Sentit comú, també. Perquè les administracions, que abans l'Anna les criticava tant, deixem no criticar-los tant, poden donar molts de consells, moltes recomanacions, però el que necessita és sentit comú. Per exemple...
18: Inversió en infraestructura.
17: Sí, sí, ara hi vaig, aquí, si vols. Però, per exemple, aquest cap de setmana, quan es parlava que es restringia la mobilitat, es restringia. En cap cas es pot prohibir la mobilitat, sé, com deia en Ricard, perquè amb la Covid ho vam viure molt clarament, només podies prohibir quan estaves en decret d'alarma o amb un permís del TSJ. Per tant, havies d'apel·lar a aquest sentit comú de dir, si us diuen que ha de ploure molt, no ens moguem gaire de casa. I amb el que deia l'Anna, evidentment que necessites inversió. Evidentment. Ara, deixa'm dir-te que en els últims 50 anys el govern espanyol no ha fet ni una línia nova de trens. A partir d'aquí, entrem en el debat
4: que vulguis. I el govern català tampoc.
17: Vull dir, ara mira, el govern català no pot fer línies de tren, que jo sàpiga.
4: Bueno,
17: que jo sàpiga no pot fer línies de tren, Anna, fins ara. Esperem que aviat sí.
4: Els catalans, però pot evitar...
17: No em comparis com funciona ferrocarrils catalans amb rodalies. És que
4: bueno,
17: però
4: els ferrocarrils catalans també van punxar dissabte a la nit, eh?
17: No és que punxessin, no.
4: És que van parar el servei. Però per què pares el servei?
17: El servei perquè tal com estava previst... Clar. No van punxar, estan funcionant els ferrocarrils.
4: Bueno, però,
17: rodalies no funcionen.
4: Perquè van haver de parar el servei. No, els ferrocarrils
17: perquè
4: catalans
17: va dir la Generalitat...
4: a la nit no funcionaven.
17: Però, Anna, no funcionaven perquè la Generalitat va dir que s'aturés.
4: Bueno, i per què?
17: No, jo estic parlant d'ara del matí.
1: L'Anna el que em va parar és que l'infraestructura no està preparada per suportar aquests aiguants.
19: Però en aquest cas era perquè la gent no es mogués.
17: Si la gent
19: no es mou, evitar riscos.
1: Sí, això és veritat, però després hi havia gent que es va quedar tirada a llocs que no tocava.
17: Sí, completament cert. Sí. Però és que malauradament a Rodalies passa cada dia, Anna, plogui o no plogui.
4: Jo l'únic que dic és que, a veure, que l'uno por la otra, la casa sin barrer, i aquí s'ha usat molts anys de que el clima era generós, bueno, doncs es podia ser imprevisor.
17: Espera, que et falta treure el comodí del procés, encara, Anna.
4: Pues, home, mira, sí, doncs també.
17: Si els diners que es van gastar
4: amb ambaixades s'haguessin gastat en altres coses, per exemple, amb dessaladores, amb depuradores...
17: Mira, porto estona, si em permet, Ricard, que quan parlaves la comparació entre extrema dreta, que estava molt calent per contestar-te, però crec que el que tu ha dit és l'alcalde de Palafolls perfectament. Extrema dreta és aquell qui nega el canvi climàtic i no hi ha res a comparar amb l'extrema esquerra. Per tant,
4: home,
17: a partir d'aquí,
4: això...
17: jo crec que per mi el debat ja està acabadíssim.
4: És la teva opinió. Vull dir, això és molt típic de l'extrema esquerra.
17: No l'ha dit l'alcalde de Palafolls, que diguem que és una persona que està
4: ningú,
17: en plena tempesta.
4: Ningú pot discrepar de mi, tinc la veritat revelada, i tot el que suposi
17: ja
4: a mi és un poc de vergonya que no mereix viure, que ha de ser cancel·lat.
17: No, però això no t'ho dic.
4: Això és l'extrema esquerra. I això és una cosa que s'està escampant com una bassa d'oli.
17: No és veritat, Anna.
4: És un comportament que inclús persones que no són conscients o no són tan extremistes d'entrada acaben alegrement assumint aquestes actituds sectàries i extremistes, insultant a tothom, fent callar a tothom i donant per fet que tenen la raó des
17: de
4: que van
17: néixer. Diguem-ne que qui, com deia Mohamed, qui insulta, qui és feixista i qui discrimina per raça és l'extrema dreta, que no es pot comparar de cap manera amb l'extrema esquerra.
4: Discrimina per opinió, discrimina per sentit crític, anda que no.
17: No és veritat.
4: No és veritat.
17: Posa'm exemples.
4: Doncs mira, jo mateix. A mi mateixa m'han intentat cancel·lar, s'ha demanat públicament en xarxes que no em deixin anar a TV3 o que no em deixin anar a Catalunya, perquè segons ells no m'ho mereixo.
17: Estàs parlant de gent en concret.
4: Sí, de gent en concret, animada per una mentalitat...
17: L'extrema dreta sí, o ens ho indica la història com és l'extrema dreta.
4: A veure, jo no estic defensant l'extrema dreta, però jo el que dic
17: és que... No, però l'estàs comparant.
4: És que sí... És que sí,
17: no,
4: perdona.
17: No, són incomparables.
4: Sí, no, això és la teva opinió.
17: Sí.
4: I ja dic, i és molt d'extrema esquerra considerar que la pròpia opinió és l'única que existeix i que mereix ser dita i escoltada.
17: Jo això no t'ho he pas dit.
4: No, però
17: el debat
4: està acabadíssim. Jo dic això i ja s'ha acabat. I prou.
17: No, doncs perquè, malauradament, m'he equivocat i tornat a treure el debat quan l'alcalde del Palafolls ja els hi ha matat.
19: El que sorprèn és que, jo entenc que davant de l'evidència, que és un país inundat, evidentment que la política afecta la vida de les persones.
4: I tant.
19: I si l'extrema dreta nega el canvi climàtic, evidentment està afectant directament en aquesta vida, o no?
4: Sí, afecta. Però si tu no negues el canvi climàtic, però no dediques els diners...
19: Sí, però el que no pots pràctica, és que d'entrada digues...
4: Encara és pitjor.
19: Mi primo me dijo que el canvi climàtic no existia.
4: Sí, vale, però...
19: És a dir, aquest nivell polític que es contraposa amb l'argumentació científica no té cap lògica.
4: Però llavors, mira, també et diré una cosa. Coneguent els polítics, m'imagino que fa 100 o 150 anys, quan encara sí era temps, potser potser revertir el canvi climàtic, els experts devien anar a veure els polítics que els devien fer una botifarra com un piano perquè devien estar pendents de coses més urgents en el moment. ara que ja no té remei i només ens hi podem adaptar...
19: Però fa molts anys que s'està alertant sobre el canvi climàtic. I fa, no és una cosa de fa 3 dies.
4: Però menys alertar i més invertir. Vull dir que a mi tanta por em fa el que el nega, que a hores d'ara s'ha de ser bastant cafre per negar l'evidència del canvi
19: invertir,
4: climàtic...
19: Però invertir en què? En centrals nuclears?
4: Invertir en infraestructura.
19: Però en quin tipus d'infraestructures? Pues, en centrals nuclears?
4: En centrals nuclears jo no estic en contra de prolongar la vida de les centrals nuclears.
19: Aquí està el tema.
4: Perquè no són qüestions ideològiques, han de ser qüestions... Quan la situació és complicada, han de ser qüestions tècniques.
19: Clar, però quan diem que hem d'invertir perquè falta inversió, a vegades és una mica una trampa discursiva, perquè invertir en què?
4: Mira, per exemple, en les goteres del metro i dels hospitals. O sigui, quan no plou, no passa res si hi ha una gotera. Igual que quan no feia calor, no passava res perquè les aules no estiguessin climatitzades. Bé, ara amb la calor que fa, sí que passa. I ara amb aquests aiguats...
17: Això es diu finançament i que l'estat espanyol, segurament tots aquests impostos que se'n van a altres opcions...
4: I també se'n diu bona gestió, i aquí és on entra les prioritats dels que s'opoleixen amb unes coses o amb unes altres, però s'és inclòs.
17: No té res a veure.
4: No té absolutament res a veure, per què?
17: Res, perquè es van fer igual d'inversions en el procés que abans. Repassa les dades.
4: Sí.
17: Repassa les dades, no sé, perquè estava el Departament de Salut. Per tant, va obviar el Departament de Salut o Drets Socials, menteix.
4: Bueno, el Departament de Salut sistemàticament està infrafinançat, però és que els diners que hi aboquis és igual perquè van a pagar els càrrecs i no a pagar més serveis assistencials. Sí, senyor.
17: Això sí que és completament fals, demagog, i era una política que feia servir algun partit en el qual tu estaves.
4: Però saps què passa? Que jo vaig ser portaveu de Salut al Parlament i una mica m'ho conec, saps?
17: Sí, jo també m'ho conec una miqueta.
1: Jofre.
3: Hola.
1: Posa pau.
3: Només una cosa. Les malanomenades ambaixades catalanes, que són oficines a l'exterior per promoure la captació de talent, la captació de comerç... Posaré dades. Sí. Dic, aquestes famoses ambaixades tenen un pressupost que, segons l'últims pressupostos aprovats recentment, és de 143 milions, cosa que representa el 0,2% del pressupost de la Generalitat. I aquests 143 milions són l'equivalent a 3 hores de dèficit fiscal.
4: Però les d'ara, parles del pressupost d'ara, no?
3: En 3 hores de dèficit fiscal...
17: Era exactament igual.
1: Un moment.
4: Home, no.
1: Jofre, acaba.
3: No difereix gaire el que hi ha ara amb el que hi havia el 2017. Només per aportar dades. Sobre la convocatòria electoral, un parell de coses molt significatives. M'ha cridat molt l'atenció que Alberto Núñez Feijóo digués que les eleccions són les més importants en els pròxims, dels últims 50 anys. Què vull dir amb això? Que se li està donant un caràcter de procés constituent, pràcticament, en aquestes eleccions. Ho dic perquè quan es parla de com mobilitzar l'esquerra, la dreta també està hipermobilitzada. Vull dir que no sé quins auguris puc fer de cara a les eleccions del 29 de novembre. Sí que puc fer l'auguri que hi haurà una altíssima participació.
19: Hi ha un altre element, que és que Feijóo no planteja aquestes eleccions des d'una visió de partit, sinó que personifica en el sanchisme totes les polítiques dels últims 50 anys. És a dir, i això és a nivell polític és molt interessant, perquè ell, de fet, en tots els discursos i en la narrativa i en l'argumentari que s'està en aquestes últimes hores escoltant del Partit Popular, és sanchisme. És a dir, no s'està plantejant un objectiu diferent que la personificació de l'hiperlideratge de Pedro Sánchez. I això pot ser positiu o negatiu. És a dir, per una banda, es pot desviar tot el que té a veure des d'una visió de partit, quina responsabilitat té el Partit Socialista amb tot plegat, o ho personifiquem amb la figura de Pedro Sánchez.
3: Home, i una última cosa que volia dir. Fixeu-vos en el recull informatiu de la Una, que s'ha explicat, a banda de la pluja, com a reacció política, s'ha parlat de la reacció de Feijóo, la reacció de Junts, i la reacció com un actor més, quasi en peu de partit polític, del sindicat de llogateres. És a dir, és un actor polític més al qual se li demana l'opinió per veure què opina de la convocatòria electoral. No he sentit Foment, no he sentit UGT, no he sentit la SEAT, no he sentit no sé qui, que ja suposo que ja els sentiré, però vull dir la importància que se li ha donat al sindicat de llogateres pivotant en aquesta qüestió.
1: La importància li han donat els mitjans, sens dubte, però i la societat també, que s'hi ha manifestat al costat, que persona menys que Madrid, per cert. Però els polítics, sobretot, És a dir, aquí hi ha hagut una...
3: Ah, no, sí que el situo com a...
1: Un protagonisme, clar, dels partits polítics cap a aquest sindicat. Home, que no és un sindicat.
3: M'he expressat malament si s'ha interpretat com una crítica als mitjans de comunicació.
1: No.
3: El context se l'ha situat.
19: Sí. Un altre gest que farà serà, en aquesta diputació permanent on té majoria, si realment acaba tirant endavant aquests decrets. És a dir, al final, Pedro Sánchez té claríssim que l'habitatge vol que sigui el centre d'aquest procés electoral. Però bé, és una trampa de doble filo.
4: Sí, a veure, jo sóc això del sindicat de llogateres, en els mitjans de comunicació no poden construeixen la realitat, l'expliquen. Sí, per això és que la gent... idealment. Però bueno... per exemple, jo quan es critica que periodistes entrevistin a persones, els hi donaries la mà pel carrer, jo entrevistaria fins i tot a Satanàs, si se'm posés a tiro. Dit això, el sindicat de llogateres és un actor polític perquè s'ha decidit que sigui un actor polític. Vull dir, això forma part d'un pla per dissenyar una determinada estratègia, que és legítim que un pensi que pot fer això, i davant d'això està el sentit crític o no del votant. Per part de la dreta, teniu raó en una cosa, que jo també la penso, vull dir, l'antisanchisme comença a recordar l'antifranquisme, comença a semblar una obsessió patològica.
19: Home, és una mica bèstia, no?
4: Sí, i dius, a veure, per molt emprenyat que tu estiguis amb el Pedro...
19: Comparar una cosa i l'altra...
4: No, però
19: ho trobo
4: comparo el sentiment de dir... Aquí als anys 70 no es parlava de res més de quan es moriria en Franco, i ara aquí hi ha gent que no parla de res més de quan aspira el Sánchez.
19: Bàsicament perquè és una figura imbatible, és a dir, políticament és una figura que s'ha demostrat que fent front amb les eines democràtiques és imbatible. És a dir, què està fent? Convocar eleccions. Què ha fet fa uns anys? Pues convocar-les. Què va passar? Va guanyar sí, Feijó, però no va ser capaç de reunir majoria.
4: Imbatible al final no era ni el Cristiano Ronaldo.
19: Sí, però quan se l'intenta dir que el sanchisme és l'objectiu d'aquesta campanya, d'alguna manera sí que se l'està legitimant com un referent polític imbatible.
4: A veure, el Sánchez té el cabreig amb la vivenda, que se l'ha apalancat en propietat, o sigui, té nassos, perquè jo penso que les seves polítiques han afavorit la crisi habitacional, i diguem ara som treure, i Alberto Núñez Feijó vol capitalitzar l'antisanchisme, o sigui, el malestar de la gent amb el Sánchez. Clar,
19: que no hi ha projecte de país.
4: A veure, exacte, llavors
19: jo... Hi ha un altre projecte de país
4: més enllà de l'antisanchisme? Jo trobaria faltar, exacte, algun projecte, o sigui, jo penso que... Ara, clar, amb aquestes... Amb aquestes crispacions, amb aquestes polaritzacions, que el Sánchez està jugant a que la demoscòpia li faci un regal de Nadal anticipat, i clar, si ell aconsegueix, diguem-ne, esgarrapar vots del que abans era Sumar, i en canvi Vox esgarrapa vots al PP, doncs escolta, clar, encara, diguem-ne, pot haver-hi partit, no? Ara, és clar, plantejar la política com un partit de ping-pong, no sé com tu dius, perquè realment això envileix molt el debat polític.
19: Les regles democràtiques són les que són.
4: Sí,
19: el que no es pot plantejar és... perquè fins i tot se l'ha acabat de titllar de caudillo i crear-li aquesta aparença dictatorial quan el que està fent és fer ús dels instruments democràtics, que és convocar eleccions. Llavors, siguin vostès capaços...
4: Home, Sánchez ha demostrat des del 18, des que va arribar al poder via una moció de censura amb la promesa de convocar eleccions en 15 dies, ha demostrat una gran resiliència i que diguem-ne que sap utilitzar molt bé tots els mecanismes legals i polítics per... Potser, si s'ha de retorçar una mica l'esperit de la llei per aconseguir el resultat, però vaja, vull dir, a veure, si ho fa dins del marc legal, evidentment, qui el vulgui desallotjar ha de lidiar amb això. Vull dir, en Sánchez el que no és cap imbècil. I tu, per guanyar en Sánchez, ho has de fer molt bé. No n'hi ha prou amb sortir...
17: El tema, a vegades, és què proposa el PP i Vox per l'habitatge? O si vols canviar, què proposa PP i Vox per Catalunya?
4: Bueno,
17: pregunto, perquè quan ve aquí...
19: La culpa és dels immigrants, que la culpa és de Moro Mohamed, que li deia l'altre dia a Twitter. És a dir,
17: ha vingut dos cops aquí a Catalunya i no ha proposat res.
4: Aquí el PP funciona, malgrat els esforços d'algun dels seus dirigents de per aquí, funciona, diguem-ne, com una franquícia. Diguem-ne, el PP de Catalunya entra amb hibernació fins que el PP de Madrid entra a la Moncloa, i llavors tothom aquí descobreix que allò de que se puede hablar con el PP en la intimidad, no? Vull dir, això ha anat així fins ara. Vox ha aguantat el tirón, però té un creixement molt matisat i frenat pel d'Aliança Catalana, i llavors, esclar, però, bé, les últimes eleccions a Catalunya ens dona un tango ingovernable. Però això ja arribarem. De moment tenim altres mal de caps.
17: Però, per exemple, ara comentes això de Vox. A vegades, i que hi ha gent, no?, fins i tot de Junts, dient que bé, que no es presenti Aliança, perquè possiblement hi haurà un trasbassament cap al meu partit en aquestes eleccions
4: sí,
17: espanyoles.
4: Doncs, somiar
17: si
4: lliure,
17: te mires
4: també,
17: el CIS,
4: sí.
17: Si te mires el CIS, hi ha unes dades que diuen que Vox i Aliança, per estrany que sembli, poden fer frontera. És a dir, un 35% de la gent que vota o votaria Aliança Catalana en les eleccions al Parlament votaria Vox a les espanyoles.
1: Escolta, i Vox i PSC, I Vox i PSC?
17: Sí.
1: I Aliança i PSC?
17: Sí. Però que em refereixo...
1: I Aliança i Esquerra?
17: No, sí. Que clar, però que em refereixo que...
1: Aliança i Vox arrasen amb tots.
17: Sí, però jo no, el jo que em refereixo és que és sorprenent, teòricament, que un votant de Vox superespanyol voti teòricament un partit perquè independentista. M'explico què vull dir.
4: Perquè aquí ho veu cas, com el vot antisistema.
17: No,
4: vull dir,
17: no és tant això, perquè l'eix dels dos partits... no està en el nacional, per més que ens vulgui dir aliança, és el tema de la immigració sí, immigració no. Per tant, estem aquí, però en aquests moments.
19: Però amb aquesta retòrica han aconseguit el seu objectiu. Si mirem, avui es publica un estudi on el 75% de, si no m'equivoco, dels catalans els hi preocupa l'àmbit de tot el que té a veure amb la immigració. Perquè és a dir, i aquí hem de ser capaços de destriar aquesta preocupació, quina part té de retòrica promoguda per Aliança i per Vox i per aquests partits que, doncs, que al final assenyalen a la immigració com a culpa de tot, i quin percentatge real hi ha dins d'aquesta preocupació.

0: no es poden pagar, pues, perquè la gent no lloga, la gent el dia que es va entrar en vigor el primer decret, van decaure un fotimer, milers d'anuncis es van retirar de l'Idealista.
1: Això és una captura de pantalla que corria per Twitter i que a vegades Twitter no és el món.
0: No, bé, no. Ho serà quan diu el que a tu t'agrada.
2: Hi ha hagut un vídeo que ha penjat al Partit Popular. Maiol Roger, deixo parlar, Jofre. Que és curiós, sí. Si més no, la música que hi posa.
3: Sí, mira, a les 9:08 Sánchez ha anunciat eleccions. Un minut més tard, el PP publicava aquest vídeo. Amb el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, també conegut com l'himne a l'alegria, el PP celebrava les eleccions amb unes lletres molt grans que deien per fi es podrà parlar lliurement, per fi opinarem nosaltres. Aquest és el vídeo que ha penjat el PP per celebrar la convocatòria electoral de Pedro Sánchez.
2: Jofre Llombart.
4: Sí, mira, del que s'ha dit fins ara m'ha cridat molt l'atenció el que ha dit el Mohamed ara. Que sense voler, inconscientment, ha deixat anar, jo crec, una de les claus de volta de tot plegat. Ell diu, s'ha de mirar amb el tema de la immigració què hi ha de discurs de Vox i Aliança i què hi ha de cosa real. Uh-huh. Clar, en el moment en què tu defineixes i dius què és real i què no, estàs apartant a molta gent, votin el que votin, que el que tu... Tema, aquest és un tu majestàtic. El que tu li diguis que és real és el que és veritat.
5: Sí,
4: amb independència de si m'afecta, si no m'afecta, i de les dades i les estadístiques. Què vull dir amb això? Que s'enfronta a una realitat que és supercomplicada, que és polièdrica, però que només hi ha una veritat i una realitat. El que diuen Vox i Aliança és mentida. Però... jo crec que el que diuen Vox i Aliança és exagerat. És antidemocràtica a vegades, és etcètera, etcètera, etcètera. Però assenyalen un símptoma i són els que millors l'assenyalen. I jo crec que això afecta a tot l'arc parlamentari que ha de dir d'una vegada per totes com afronta aquesta qüestió. Fixa't que ja em poso totes les tirites del món de dir aquesta qüestió. Li puc dir aquest repte, li puc dir aquest problema, li puc dir aquest àmbit, li puc dir aquesta carpeta. Fins i tot m'haig de posar 30.000 tirites per dir... què és la immigració? Un problema, un repte, una... I aquí diu que és una oportunitat, també, evidentment, tot és vàlid, però en el moment en què es diu una cosa és real i l'altra no és real, és on hi ha el cisma, per entendre'ns.
5: El que és interessant és... aquesta sintonia de Beethoven que escoltàvem és una mica el presagi de que la tornaran altra vegada a liar i a no entendre que el pitjor enemic del PP és el propi PP. És a dir, el que no pot ser és que no entenguin que això és, a dir, és friqui, genera antipaties. I els hi va passar amb les anteriors eleccions. Ho tenien tot a favor i van començar a descarrilar d'una forma esperpèntica. Però per què? Perquè es deixen portar, bé, per aquesta manera, com si fos tot plegat una broma i una ironia, i crec que, bé, sentint això, jo crec que el pitjor enemic d'aquest partit és ell mateix.
0: Sí, a veure, jo
4: discrepo d'això.
0: Jo
4: discrepo.
5: Aquest friquisme.
4: No, és que puc, en 20 segons, per què va guanyar, per què no va guanyar el PP? És que ens hem de situar. El PP... es convoquen unes eleccions el juliol del 23, on després de la patacada del PSOE i de les esquerres l'abril del 23, Pedro Sánchez convoca les eleccions, i entre aquest 23 de juliol, entre que les promeses que hi havia, és que clar, han passat 3 anys, la promesa de Sánchez respecte a Catalunya era que ell, com que era president, qui domina la fiscalia, la domino jo. Jo portaré Puigdemont detingut. I no hi haurà amnistia. Aleshores, sumant la promesa de que amb ell no hi hauria amnistia, sumant que les eleccions van ser el 23 de juliol, però sobretot el més important, que les eleccions municipals van donar a entendre que les eleccions espanyoles del juliol del 23 serien un pur tràmit per l'esquerra, ai, per la dreta, va haver molta gent que es va desmobilitzar. I no és que anés a votar en massa a les esquerres, és que molta gent del PP...
0: Si van anar a votar en massa a les esquerres, Si van anar a votar en massa a les esquerres, això ho va aconseguir. Però això va aguantar.
4: M'he equivocat. Dic que una part de les dretes, el juliol del 23, no va anar a votar perquè va donar per sobreentesa la victòria del PP i de Vox. I no hi van a votar, per mil factors.
0: Això ara no crec que passi, perquè jo crec que
4: ara no crec que passi. Que han après...

0: La lliçó, de totes maneres, a veure, aquest, això que deu, que teniu tota la raó, comparteixo totalment l'anàlisi, diguem-ne, el que diu Aliança, el que diu Vox de la immigració, jo penso que és la solució, no. Però és veritat que, és clar, negar que hi ha el problema els deixa sols amb el discurs. Però és que això, per exemple, quan faig paral·lelismes entre l'extrema dreta i l'extrema esquerra, és que és el mateix que passa amb la vivenda, diguem-ne. A veure, des del meu punt de vista, el discurs de l'extrema esquerra sobre la vivenda és un disbarat. Però, és clar, com que es cancela tota l'opinió en aquest sentit, llavors sembla que o ets això o treballes per un fons voltor i dius, no, hi ha un punt intermig de dir, a veure, jo crec que hi ha un problema amb la vivenda, però jo el solucionaria d'una altra manera.
1: Ana Grau, acostant-se a les posicions de Junts, això sí que no m'esperava.
0: No, però cuidado, Junts, per exemple...
2: Ana, digues.
0: Però, per exemple,
1: no, negociant, vol dir negociant. No,
0: Junts,
1: no?
0: Per exemple,
2: sí,
0: mira...
2: Sí, però quines solucions sobre la taula, quines?
0: Mira, pues, mira, jo, per començar, faria coses a curt, a mitja llar, a curt. Ja sé que no us agrada sentir-ho, però s'ha de donar seguretat jurídica al propietari perquè no retiri les cases del lloguer, perquè l'única manera d'obligar-lo a llogar una casa és expropiant.
2: No acabo de veure quina inseguretat hi ha en aquests moments.
0: Tu no acabes de veure quina inseguretat hi ha. Doncs mira, que Déu te la conservi a la vista. Que Déu te la conservi a la vista, vamos.
2: Crec que ho tinc bastant...
0: Sí, però endavant. Llavors dius, d'una banda això, de l'altra banda...
1: És ironia, és ironia.
0: Ha d'haver-hi, o sigui, quan una persona vulnerable és desnonada, ha d'haver-hi una xarxa social, ha d'haver-hi uns serveis que l'acullin. I la solució no serveix no és prendre-li la casa amb un per donar-li amb l'altre. O sigui, no pot ser que la parròquia de Santa Anna i de Càritas arribin abans que els serveis socials de l'Ajuntament. I per últim, per exemple, quan hi ha una... I per això et dic que jo crec que Junts, les raons que va donar per no votar els decrets de Madrid, jo els entenc, però, per exemple, no entenc per què no li va donar la gana votar una de les propostes sensates que es van fer, que era aquesta de la compra conjunta de persones de més de 40 anys, que això era un win-win, no hi perdia ningú, no li prenies la casa a ningú, i era una manera de, d'alguna manera, a les persones que no aspiren a un increment patrimonial, sinó a una casa on viure, tenien per endavant dècades d'una mena de lloguer protegit amb visos de propietat, i que a la llarga allò i acabaria revertint en un parc públic de vivenda. Bé, doncs això ho voten en contra perquè ho havia proposat el Salvador Illa, i doncs per xinxar. Clar, es frivolitza tant amb la vivenda que llavors al final el que es fa és, igual que l'extrema dreta viu d'alimentar el malestar, el cabreig de la gent amb la migració, l'extrema esquerra viu d'alimentar el cabreig i el malestar de la gent amb la crisi de la vivenda. Però algú hauria de posar seny amb tots aquests debats i dir que les coses no se solucionaran així.
3: De fet, estem donant per fet que Pedro Sánchez es presenta com a candidat, entenc, perquè... Entenc que sí, perquè no, a mi no m'ha quedat gaire clar.
0: Home, crec que es presenta candidat, i sobretot es presenta el més important, el candidat a seguir liderant el PSOE l'any demà, el 29 de novembre. I això ho està fent molt bé, eh?
3: Això és un error, perquè amb aquest hiper ha fugacitat a tot el que té al seu voltant. Hi havia dues alternatives, Òscar Puente i si no m'equivoco, el Carlos Cuerpo. Però, clar, són candidats encara molt dèbils.
1: Però ho va anunciar a Nova York, va confirmar que seria candidat, per tant, entenem que sí. Escolta, Silvio Riols ha fet un tuit que diu que ha fet caure el govern espanyol. Diu, sense sortir de Catalunya.
0: Home.
3: I sense sortir de Ripoll, a vegades. A vegades sense sortir de Ripoll per anar al Parlament.
1: No sé, igual hi ha més coses que ha fet que no coneixem.
2: Que no ho sabem.
1: Haurem d'entrevistar-la perquè ens ho expliqui, si vol.
2: Si es deixa.
1: Sí.
0: Home, patèricament, sí, ella no es presenta... Aliança no es presenta a les generals, si ens els hem de
3: creure. Sí, potser és una senyora.
2: Han anunciat que no, en teoria.
1: Han anunciat que no. És que també és veritat que no conec cap partit que amb les enquestes que et donen aquests resultats descarti si perquè sí presentar-se a les generals. Aliança de moment està dient que no.
0: Jo d'ella no ho faria.
2: Però en el seu moment també m'ha dit
1: que no. Però són molts diners per un partit i vull veure què és el que passa.
0: Sí, però és el principi de la FIB. No és per ficar-li l'ull a ningú, però tots els partits nacionalistes quan van a Madrid comença el principi de la FIB.
1: Sí. La CUP ho decidirà dissabte, per cert, si es presenta a les generals o no.
0: La CUP és igual.
2: I abans, parlant d'aquesta polarització, Abascal ja ha parlat. I ha dit unes eleccions lliures i sense violència.
0: Bé,
2: i fent una crida als seus votants que no votin per correu. Trumpisme en estat pur.
3: Sí.
2: Recordem que fa temps que està ja insinuant que podria haver-hi una manipulació de vots
0: ho diuen obertament.
1: Un minut i serà tres quarts de dues. Anem a fer un cop d'ull a com està el temps. Abans les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora podem dir que força més tranquil·litat que fa unes hores, bé, de fet que durant tot el, que durant tot aquest matí que Déu-m'hi-do, poques retencions, sembla que la gent està fent cas d'aquestes recomanacions i s'està reduint la mobilitat, però sí que hi ha diverses afectacions per les pluges en carreteres del Barcelonès, Vallesos, Maresme i la Selva, sobretot per esllavissades, per caiguda d'arbres i per inundacions. Destaca que encara es mantenen aquestes tres vies tallades, la B-140 Santa Perpètua a Mogoda, la C-14-15 a Castellà del Vallès, la C-352 entre les Franqueses i Canovelles i les entrades i sortides de la P-7 a Cardedeu.
1: Ens està trucant ara al directe també una persona, que és el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan. Joan, hola. No.
5: Que s'ha anat... Hola, sóc jo.
1: Ara sí, Joan, okay. et sentim.
5: Hola, què tal, com estàs?
1: Tu ets pilot, Joan.
5: Sí, sóc pilot, sí.
1: Ahir anava
5: a Sevilla, avui vaig a Palma, a veure com ens ho trobarem, però ahir anava a Sevilla al vespre les tempestes aquestes, primer dir que sí, que són excepcionals i que són superaltes i sempre poden passar-les per un costat, per l'altre, o a vegades per dalt, però molt per dalt, perquè tenen molta ascendència aquestes tormentes, però clar, aquestes en concret són tan altes que no les pots passar per dalt. Llavors has de fer unes voltes impressionants. Ahir, quan anàvem cap a Sevilla, cap a les, 9 de la nit o així, més o menys, ja veiem més o menys per el triangle que hi ha entre Eivissa, Castelló i Delta de l'Ebre. Allà ja s'estaven formant aquestes tempestes cap a les 9. I estaven bastant estàtiques, però després anaven tirant, quan passaven per allà, anaven tirant cap al nord-est, és a dir, cap aquí. I jo visc a Barcelona, ja estàvem previnguts, llavors ja vam carregar bastant de combustible, això. Ho dic perquè a la tornada anaven movent-se mica en mica cap al nord-est i ja estaven més amunt, cap al delta de l'Ebre, i això. Cap a les 2 de la matinada, 2 i mitja, amb retard, evidentment, vam aterrar a Barcelona i estaven a tocar allà. Jo volia comentar que, tot i que són excepcionals aquestes tempestes, perquè com tot el que heu dit, que és així, canvi climàtic, etc, i el Mediterrani, que és un caldo, i que es anava veient ja ahir a la nit. Només volia ficar aquest punt de vista, perquè s'ha dit molt que era inesperat i que hi havia sorpresa. Bueno, sí, en 24 hores segurament sorpresa, però bueno, segurament ja es van moure coses a les oficines de la Generalitat abans de que ho sapiguessin, però que ahir ja se sabia que estaven venint cap aquí. I que, de fet, vam calcular amb el radar. Aquestes tempestes tenien uns 14 quilòmetres d'alçada, més o menys. És una barbaritat, això. O sigui, normalment tenen 10, sí.
1: Joan, perquè una pregunta potser és molt tonta, però una tempesta com aquesta es travessa igual que una altra?
5: No la travesses. Si la travesses pots tenir molts problemes, com els que s'han vist de tant en tant en xarxes de blocs de gel a dintre, de turbulències molt fortes. Per turbulència no em preocuparia, més que res pels danys que pugui passar perquè algun passatger no tingui els cinturons posats quan hi ha el senyal. Però, tret d'això, ja heu vist els avions de la NOAA que aguanten huracans. El que passa és que sí que a dintre acostumen a haver-hi blocs de gel i es pot... evidentment el pilot automàtic no aguanta això, llavors ho porta de mà. Jo, per sort, no m'he trobat en aquesta situació, però sí que en tempestes bastant fortes i no les evites totalment.
1: Per tant, Joan, heu d'aprendre amb tot això que està passant, amb aquest canvi climàtic, també a canviar la forma de volar pel Mediterrani, d'alguna manera, no? Hem d'estar començant a preparar-nos per això.
5: Sí. Mira, el Mediterrani, cap a aquesta època, ja sabem que hi ha rock and roll i aquest any una mica més. Llavors, a veure, ja ens avisen... des d'operacions ens avisen que per Europa, cap a quines, per la nostra zona d'acció, cap a quines zones hi haurà més perill i no. Jo, personalment, en 5 anys que porto en línia aèria, a Dublín m'he trobat unes tempestes ben fortes, però després, segurament de les pitjors que m'he trobat ha sigut entre Palma i Barcelona. O sigui, un vol de 30 minuts que te n'has d'anar a Perpinyà o a quasi Marsella a creuar o per Alacant, depèn de com estigui. Vull dir, no creues, és important, sí, són fortes aquí sempre. Però el que fas és carregar més combustible, si pots sortir, surts, i si pots aterrar, pues, pues aterres, i si no pots aterrar, te'n vas a una altra banda. I ja està, així de fàcil.
1: Joan, moltes gràcies, i molt interessant. Que vagi molt bé.
5: Molt bé, vagi bé, vinga.
1: Adéu-siau. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia.
1: Com estem ara mateix? Com està la previsió?
6: A veure, tot aquest sistema de tempestes va allunyant una mica cap al nord-est, per tant, totes les branques de precipitació que ens arribaven des del mar aquí a Catalunya es van debilitant. És veritat que hi ha alguns llocs, per exemple, a Baix Empordà, que encara plou amb ràbia, però la tendència és que això vagi allunyant-se sobre el mar i sobre el nord, cap al nord-est. Per tant, això seria l'episodi del matí. Ara ja es comença a formar, diguéssim, comença a entrar en joc el que es preveia per la tarda, que són els ruixats i les tempestes que de manera irregular poden aparèixer a molts més llocs de Catalunya. Aquí, en principi, sí que poden ser violents, sí que poden ser amb pluja torrencial localment, però no amb aquesta organització i amb aquests aiguats que hem vist durant el matí. Això és el que creiem. Per això, aquesta tarda, doncs, ja s'ha rebaixat una mica el nivell dels avisos, passarem de vermell a nivell de taronja. De dades de pluja, destaquem aquestes quantitats de 108 litres ja a Granollers, a Barcelona diferents barris han passat dels 100 litres per metre quadrat. El Besòs ara en aquests moments ja comença a baixar, arriba a 280 metres cúbics per segon, ara està a 125. El riu Tordera ha pujat un palet, però vaja, encara està a uns 65 metres cúbics per segon, que és un cabal moderat. I llavors hem d'anar veient a veure què va passar en les pròximes hores, en principi amb aquest sistema ja, no tan debilitat, perquè sobre el mar continuarà molt actiu, però allunyant-se lleugerament, sembla que ens afectarà molt tangencialment aquí a Catalunya.
1: Perquè hi ha el concert de Casgràcies aquesta tarda, que molta gent està pendent de si és o no, en principi el concert tira endavant, ens han dit, el que hi haurà aquesta tarda és un avís taronja a la ciutat de Barcelona.
6: Sí, sí.
1: Avís taronja és el mateix avís que teníem aquest matí a Granollers, per exemple.
6: Sí, aquest matí havia vist, de fet, fins i tot alguns moments de la matinada igual hi havia vist groc, eh? Sí, l'avís taronja no és menys preable, eh? Estem parlant de pluges que poden deixar 40 litres en mitja hora. El que passa que el caràcter és molt irregular d'aquestes precipitacions que es preuen a la tarda.
1: Sí, sí, podria ser que ni plogués, no?
6: Ah, i tant.
1: Però, clar, estem parlant de l'estadi olímpic. L'estadi olímpic està al descobert.
6: Sí. Ens hem de fer la idea que avui, per exemple, a Lleida ha fet sol, a Tortosa ha fet sol, a Viella ha fet sol. Vull dir que això ha estat una cosa molt localitzada aquí a les comarques del nord-est, i en especial litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava. Llavors, aquesta tarda anem en aquesta línia. Aquest sol es pot convertir en tempestes localitzades, focalitzades, però que poden descarregar amb ràbia i amb intensitat torrencial.
0: Però escolta, això, Eloi, a mi el que em fa patir és això, que si vosaltres admeteu que és tan imprevisible, què passa si de cop descarrega una tromba d'aigua sobre l'estadi i sobre les Oques Grasses i tota la gent que els està veient?
1: Sí, és a dir, no, tu ets l'organització d'aquest concert i què fas ara?
0: Clar, què fas?
6: Però això és el mateix que podia haver passat qualsevol dia de setembre.
0: Bé.
6: És a dir, tu en el moment que organitzes un concert a l'aire lliure,
1: si, imagina't, Eloi, que et truca ara el Josep Montero de Casgràs, et diu, Eloi, a veure, què faig? Tu què li diries?
0: Sí, tu què li aconselles?
6: Apanya tu d'haver organitzat un concert el mes d'octubre a l'aire lliure.
1: És a dir, què li diries? Si et diu, escolta, però què faig? És a dir, anul·lo el concert o anul·lo el concert?
6: Jo ara el que diria és que tiris endavant el concert amb previsió de poder-lo anul·lar a última hora. Les circumstàncies en què estem, amb els avisos que
1: estem
6: ara...
1: És que tota la gent que pujarà allà, a l'estadi olímpic, allà a una hora del concert,
0: no?
1: Anul·lar...
0: Té gent que vens de Torroella de Montgrí, o vens de vens del nord, de vens del sud, de terra endins, de mar enllà...
6: En el moment que organitzes o que decideixes anar a un concert a Barcelona el mes d'octubre, has d'assumir...
0: És que hi ha mesos d'octubre,
1: Sí, sí, és que aquest no l'havíem viscut, Eloi.
6: Sí.
1: No, i perquè, a veure, quan va passar la dana, també tot, qualsevol alerta de temporal ens espantava, no? És evident que venim on venim, també les imatges que estem veient, doncs clar, també ens espanten. I al final, doncs, molta gent potser avui opta per la prudència, però clar, haurem de viure, haurem d'aprendre a conviure en aquest nou escenari. No
6: sí,
1: ho sé.
6: És a dir, ara, per exemple, si mirem els models, aquesta tarda a Barcelona no ens donen pluja. És veritat que tampoc ens n'estan donant, no ens en donaven al matí. Llavors, això és el que ha afegit aquest grau d'incertesa al pronòstic d'avui.
1: Ah, però si tu dius que no hi ha cap model que preveies el temps que estem vivint i que hem explicat aquest matí, i que ara mateix a la tarda no hi ha cap model que digui que pot complicar-se, doncs estem al mateix lloc que estava al matí. Jofre.
6: No, que pot complicar-se sí, però ho estan marcant en altres llocs, per exemple.
1: Ja. Jofre.
7: Sí, quan parlen de canvi climàtic i parlen d'incidents com aquest, que són molt abruptes, també hem de comptar que cada vegada seran més freqüents, que cada vegada seran més abruptes, però que cada vegada seran més difícils de preveure. És a dir, que en qüestió d'hores se't generarà una tempesta d'aquestes característiques.
1: Mira,
7: sense
1: acaben
7: que
1: d'ajornar el concert. Acaben d'ajornar el concert.
0: És que és el més responsable.
1: A dijous. Ja veus? Ajornat a dijous. Mm. Va, és que...
7: Sí, sí.
0: No, home, clar, és que qualsevol se la juga.
7: I després una última cosa, que això sí que queda molt de pare de família, que és que més val pecar de prudència que d'imprudència.
0: Sí, senyor.
7: És a dir,
0: sí,
7: ningú li retraurà a Oques Grasses que hagi anul·lat el concert.
1: Al contrari, en canvi, jo crec que ho fan molt bé. Sí, sí, és
7: si avui... Mira, què és el que pot passar? Que brilli el sol des d'ara i fins l'hora del concert. Mira, mala sort.
1: No, però mala sort no, aprofiteu per fer altres coses.
7: No, vull dir, mala sort haver-lo ajornat, però imagina't que passa al revés, que són les 10 del vespre i que et cau una tromba com la que ha caigut a Granollers.
0: Ja, ja.
7: I
0: això,
7: que hagin volgut mantenir el concert.
0: No, però cert, cert, i que hi hagi una desgràcia, que algú t'ensopegui,
2: és tranquil.
0: Sí.
2: És tan complicat de predir, perquè, per exemple, ahir es va jugar també a les 7 de la tarda al Barça-Madrid, al Camp Nou. Mm.
0: Però això és diferent.
2: Bueno, sí, també veníem d'un episodi molt bèstia.
0: Sí, però...
2: Sí, sí, però puc entendre tot el que està passant aquest matí,
1: sí,
2: que diguis, sobretot per la gent també que s'ha de desplaçar.
0: Exacte.
2: No tant per la gent de Barcelona.
1: És alerta.
2: Perquè a la tarda anirà bé.
1: Per exemple, és alerta ara mateix activada, hi haurà una alerta d'aquí pocs minuts, a Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró i Sant Feliu de Guíxols, per risc d'increment del riu Daura i també per barrancs propers. Per tant, molta precaució i protegiu-vos també l'interior d'edificis i eviteu desplaçaments. Ho explicarem a partir de les dues també amb l'Òscar Fernández i els serveis informatius al Catalunya Migdia. Mohamed Alamrani, Jofre Llombart, Marc Bataller, Anna Grau, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, bon dia.
1: I Eloi, demà a les 6, eh?
6: I se'n tornem-hi, a veure què tenim, quina sorpresa ens llevem demà al matí. A veure,
1: també diré que això dels especials està bé, però vull dir, si cada dia hem d'anar fent un especial del temps, al final la gent ja... o això, o canviem el nom de Catalunya Ràdio per Catalunya Temps. I, o Ràdio Temps, també estaria bé. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Hi havia un canal fa temps que es deia Canal Meteo.
1: Eixant, i tant.
6: Que fèiem 24 hores d'això.
1: Una abraçada, gràcies.
6: Vinga,
1: que vagi molt bé.
6: Adéu.
1: I nosaltres tornarem demà a les 6 del matí. Aquest ha estat el resum d'un dia en què ens ha afectat la pluja. Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls...
8: Doncs mira, l'Òscar Playà ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
9: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu.
10: Massa aigua, terrible.
11: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir... trencar aquells barrots allà dalt.
12: De moment el riu Tordera aguanta, a més fa ben poc hem progrès de restitució de l'escollera que va quedar malmesa per el temporal Harry.
13: A les vies de les zones del Vallès, Maresme i la Selva, recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
6: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
14: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua. Han passat 2 camions de bombers.
1: Has de parar, Marta.
14: Ara estem treballant la possibilitat de fer una prealerta, fer una prova a pilot aquí a Catalunya. No és tan invasiva en el sentit d'aquest so i t'ajuda a fer una alerta a la població preventiva.
1: Tenim més afectats al 9-3-0-7-4-7-4.
15: Sí que això és un desastre.
16: L'escenari és dantesc, fa por.
17: És molt perillós això, canviar una alerta ja.
1: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
18: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
19: Baixa molta aigua pel terra de la plaça. Evidentment, doncs, hi ha moltes tendes anegades.
20: Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien?
21: I atendre les emergències que hi han hagut, situacions molt complexes.
22: Si normalment hi ha fullon, hi havia el doble.
23: On estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem.
24: Catalunya Ràdio.
25: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
26: Qué ambientazo, mano.
25: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
26: Qué barbaridad.
25: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
26: Buena venta.
25: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
26: Ven a por más.
25: Ven a Ocasión Plus.
27: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
28: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
0: Per què ens cal avui desencadenar el present?
3: Atura't, pregunta't i reflexiona.
0: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
3: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Catalunya Ràdio.
5: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
7: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
10: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
24: Expocasió, home.
15: Ah, clar. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
26: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
29: Nou matí crític per la pluja, ara amb Granollers com a zona zero dels estralls. Bon dia, són les dues.
30: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
29: Nou matí des d'alerts a tot el litoral i prelitoral centrals, des del Garraf i l'Alt Penedès fins a la Selva, però amb el focus molt posat en el Vallès Oriental, on directament s'ha arribat a dictar el confinament, Joan Bota.
31: Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud, però avui, com ha admès el mateix govern, a partir d'ara l'episodi hauria d'anar a la baixa.
29: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
32: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoescalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
33: De manera explosiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània, entre les Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
29: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Daura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, han estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats, en Alfonso.
34: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
35: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
29: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
36: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
29: Francesc Mauri, bon dia.
37: Bon dia.
29: Què ha de passar a partir d'ara?
37: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada arran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
29: Gràcies, Francesc, bon dia.
37: Bon Bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
29: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Marilut Garcia.
2: Tenim tota la R1, la línia del Maresme aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental i no hi ha trens amb Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. I indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans ja del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
6: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de protecció civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades, B140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellà del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. També afectacions diverses per esllavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat, el temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
29: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre. El primer dels quatre que havia de fer a l'Estadi Olímpic s'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
31: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
29: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
8: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà el tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes. Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
9: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
29: Quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3, als esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
29: Amb la golejada del Barça ahir al Clàssic.
11: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí i l'equip ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan Garcia, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem el Catalunya Migdia, les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
29: Passen gairebé 7 minuts de les dues. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats del dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha decidit possiblement la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
13: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
12: Sobre la marxa dels serveis d'emergència, s'han hagut d'adaptar a les incidències que s'anaven generant. Els més delicats, els que han fet els bombers de persones atrapades als seus vehicles.
0: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3 quarts d'una, han tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què han tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
32: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que a la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi ha treva, n'apareixeran de noves.
3: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
32: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergències, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
29: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a La Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, en Alfonso, bon dia.
34: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí des de l'Ajuntament de Granollers estaven treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i sumats als d'ahir ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
35: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
34: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, a Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
35: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Umbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
34: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
29: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al centre de comandament dels bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deies, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
5: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i de més. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i de més. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
4: Els conductors que anaven en direcció Granollers, encara de nit, s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
7: Nosaltres quan hem sortit de casa queien quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
14: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són inconscients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
16: No pot passar i el millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui.
17: Jo m'he acollonit, molta aigua.
4: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
29: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges, però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les riarades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris. David Àngela.
1: Bon dia. Imatge insòlita als barris propers de Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
10: Ha baixado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura... Sí, la segunda vez.
15: La segunda vez que lo vemos, sí.
18: Esta semana es la tercera vez.
10: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
1: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
29: A banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
19: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron, pel que fa la resta de zones sanitàries de Barcelona. Hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és directora d'infermeria de l'hospital.
20: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
19: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
29: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalí funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan García. Joan, bon dia.
21: Bon dia, Òscar.
29: Primer de tot, ara mateix com està el servei?
21: Doncs amb la caiguda de l'R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer en ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona i autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies. A ferrocarrils s'ha normalitzat el servei, perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'avinguda Tibidabo, i en metro tenim tres línies amb problemes: l'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei, l'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bon Pastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
29: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
21: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 7:15 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
2: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
21: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça de Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
29: Durant el matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem amb aquest Catalunya Migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill amb un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Quina doncs el que hem sentit aquí, mira, doncs durant l'informatiu ho dèieu, no?, que aquí plou sobremullat perquè el riu, l'acabem de veure res fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal, però què passa? Que aquest riu ahir es va desbordar a la zona sud, al carrer Toses. Per tant, aquest matí el que vèiem era que hi havia molts bombers, molts operaris treballant per treure aigua de soterranis de just aquesta zona del riu Redaura, direcció cap al sud, a Platja d'Aro, a la zona sud. Per tant, plou molt sobremullat. Aquest matí ha estat un matí tranquil, però ara a Platja d'Aro hi plou amb força. Veiem carrers força abnegats d'aigua, alguns vehicles on l'aigua els arriba fins a la roda, l'avinguda Segaró. Per tant, sí, precaució aquesta zona aquí al voltant del Redaura.
29: Doncs aquesta és la situació on ara mateix hi ha més problemes. És en aquesta zona, Platja d'Aro, Castell d'Aro, a Segaró, ara mateix és on acaba de bessonar aquest S-alert anunciant de la perillositat d'aquest riu, el riu Daura, que podria desbordar-se. Durant el matí, en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio, encapçalat per Ricard Ostrell, hem estat pendents de les afectacions, especialment a Barcelona i a Granollers. Allà hem pogut sentir a molts ciutadans afectats i també molts equipaments entre escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
8: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles i la directora també de l'Institut de Granollers.
9: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir, com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, és paterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
15: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
8: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa de l'escola Salle del Raval i la Montse Roca de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
18: Bueno, ens agobiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
22: Però la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. Quan hem arribat tot el mobiliari, els mòduls de psico, totes les estances plenes d'aigua, tots els mobles fets malbé.
8: El rector de la parròquia de Santa Ana de Barcelona, Peyu Sánchez, ha decidit obrir les portes per a les persones sense llar.
23: En tenim oberta a l'església no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit. Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa amb els que no tenen casa? On se refugien?
29: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
24: Catalunya Migdia.
25: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
26: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
25: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
26: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
25: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
26: Apialia, la força de vendre junts.
0: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
5: Si vols fer la compra bé, a
7: de tant comprar bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles de màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
5: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
27: D'acord.
24: Quin és l'autèntic operador 100% català?
27: Vera.
24: I el més ben valorat pels usuaris?
27: Vera.
24: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
27: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
24: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
27: Vera.
24: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
28: Catalunya migdia.
29: D'aquí a 5 minuts seran 2:45. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
30: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
29: Així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
31: Què tal? Bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
30: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
31: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
30: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
31: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
30: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
31: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant, pràcticament totes les enquestes en contra, la incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
29: I Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
31: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
30: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
31: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
29: Bé, doncs ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar. I es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, la convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir ahir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avui avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco, i ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
2: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
1: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
4: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
1: I ja marca les línies del futur govern amb el PP: prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió d'emigrants. Mentre tant, Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
29: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'Esquerra i també dels equips que dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estaven pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents. Sembla que torna cap al micròfon. Insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de S'Agaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix.
6: Mar, quan tu vulguis.
29: Senyals horaris sí, de 2:45 de la tarda en directe al Catalunya Migdia. Imma Soler, Protecció Civil.
6: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
29: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació. Insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
6: Sí?
29: A punt per actualitzar. Comença.
6: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats de l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les 2 de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs hem fet una uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori hi ha el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers ens ha comentat, que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre canviem una alerta, intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment, com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia

0: amb 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs, han tingut afectació el que són les infraestructures i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs, a la vostra disposició, i ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, bombers i també el SEM, doncs, us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
1: Doncs ens quedem amb el titular, s'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que jo us hem explicat aquí al Catalunya Migdia, de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular, s'aixequen les restriccions que s'havien obert fins a les dues, tot i això recordeu que hi ha hagut un alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Daura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure aquesta tarda, no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2:15. I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
2: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre. L'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli i fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabarà encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
3: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
2: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar, pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
1: Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat a les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalan.
4: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
5: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
4: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar, perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
5: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència al govern de la Generalitat.
4: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
1: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Miriam Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalan.
6: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.

0: Sánchez.
1: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem.
2: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont que serveixi de revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29N.
3: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
4: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carmen Carazo, ha demanat mesures estructurals.
5: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
4: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà per ara l'acampada de la Puerta del Sol.
3: Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
6: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar, hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
7: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
6: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Álvarez...
8: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
6: Doncs ara haurà d'esperar.
3: Un apunt de la informació internacional perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
9: Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu partit dels treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centreesquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
10: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deron esse voto de confiança.
9: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
0: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que ia ganhar as eleições no primeiro turno.
9: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
3: Són 3:15 PM. Estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
11: Catalunya migdia.
12: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
13: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
14: Per què ens cal avui desencadenar el present?
13: Atura't, pregunta't i reflexiona.
14: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
13: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
16: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
17: Sex.
16: Francesc.
17: Sex.
18: ¿Cómo?
16: Francesc.
19: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
20: O cada uno me llama como quiere.
15: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
3: Passant 2:45 PM. Anxiety. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
21: El cartell liderat per artistes femenines també destaca per artistes com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, For Tech i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
3: I atenció si teníeu entrades per avui.
22: Fer-te feliç tot el que vull.
3: Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, Cas Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda usonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
21: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran doncs vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà doncs 4 nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Sta Guai o La gent que estimo.
15: Catalunya migdia.
3: 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia Tudel, bona tarda.
23: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
3: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
23: 7-0 van guanyar i el Madrid, que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: Montseu es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení. La resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7. Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: El sostre fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un golaç de Schenterley. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid. La veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt bé, podem estar supercontents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament a la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat al Barça. I en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després, sense minuts, contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: No, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
2: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions... Cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: I Koundé precisament serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Eudald Serra.
8: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular. L'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí va anat. Ahir, victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, dues victòries, dos empats i cap derrota.
9: I'm satisfied, of course. I'm happy.
10: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar millor encara, però és un bon començament.
9: But it's a nice beginning.
8: També jugats ahir Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Punts més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu, el Sestao River de la Primera Federació rebrà l'Espanyol. El quart de Tercera Federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo de Segona Federació rebrà el Sabadell. El Calamotxa també de Segona Federació contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo de la Primera Ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Eprat jugarà contra l'Atlètic Club. Els balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1 a 5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha un apunt més de futbol. David Tubà, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada. David Tubà.
10: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0 a 0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0 a casa, a la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia.
12: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Amb el Tast d'Orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
16: Ferran Adrià, com està?
17: Bé, tranquil.
18: Però què et passa, que tots gelats? O què?
16: Escolta, a mi no em cridis, eh?
18: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
17: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
19: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
20: Això no és bo per la cuina catalana.
21: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
17: Si el bull i cau, caiem tots.
22: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, UCAM Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78. I mentrestant, Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià, són reunions definitives?
26: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i la reunió és demà a les 10. I, finalment, em diuen que no hi assistiran representants de l'NBA ni de la FIBA i, per tant, seran totes les franquícies... Perdó. Totes les llicències A de l'Eurolliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies, i a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com per exemple Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també, és a dir, que és una ampliació de l'Eurolliga, transformar aquestes llicències A en franquícies, i sí, es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que de moment aquest tema encara està verd.
0: Doncs de moment que no és més una reunió d'Eurolliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Eurolliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. Seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hoquei Patins Femení a Paraguai.
10: Amb victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França. Aquest vespre, nit, hora catalana, segona jornada, una Espanya així a partir de 10:45 de la nit.
0: I un apunt més dels campionats del món d'aigües braves.
10: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb dos grans focus d'atenció que continuen a les d'ara. El nou episodi de pluges torrencials que ha escombrat tot el litoral i el prelitoral central aquest matí, amb el Vallès Oriental i especialment Granollers com zona més afectada del país, i la convocatòria d'eleccions generals anticipades que ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí i que queden fixades pel dia 29 de novembre. Ara mateix l'actualitat continua passant per aquests dos temes, Joan Bota.
3: Doncs sí, ho hem pogut sentir en directe durant aquesta primera hora del Catalunya Migdia. Mima Soler, sots directora de Protecció Civil, que ha explicat que a partir de la tarda preveuen que la situació sigui més tranquil·la i, de fet, han aixecat a partir de les dues totes les restriccions. Tot i això, Protecció Civil, òbviament, continua demanant molta prudència, especialment ara a la zona del Baix Empordà per un perill de desbordament de rius i rieres. Tot això mentre tenim encara una situació complicadíssima de Rodalies. Aquesta hora la línia R1, la del Maresme, continua aturada, no funciona en cap punt i també hi ha problemes. De fet, tampoc circulen trens a l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental. A més, l'R4 no dona servei cap al Vallès Occidental. També hi ha afectacions cap a Girona. Tot plegat fa enfadar els usuaris de Rodalies que s'han trobat a les andanes i sense informació. Anem a l'estació de Sants, Joan García.
4: La veritat és que aquesta hora passen molt pocs trens per Sants i els que ho fan circulen fora dels horaris marcats. Si s'ha d'anar cap al sud encara bé, perquè tant l'R2 sud com l'R4 arriben a Sant Vicenç de Calders i també els regionals, però si es tracta d'anar cap al nord, no hi ha servei. Com dèieu, ni de l'R1 ni de l'R4 i l'R2 i l'R2 nord cap al Vallès Oriental es queden a Sant Andreu i tampoc no hi ha els trens de l'R11 cap a Girona. El fet que el túnel de plaça Catalunya estigui fora de servei complica molt les operacions. I encara afegir d'última hora al metro un altre tall, ara a l'L4, la groga, entre Maragall i Via Júlia. S'afegeix el de l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i els de les línies 9 i 10 nord.
3: I un últim apunt, els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, han estat absolts per l'Audiència de Barcelona, us en recordareu, en aquell judici sobre el retard a la vacunació dels policies i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia de la Covid-19. Als cossos policials se'ls va endarrerir la vacunació. El Departament de Salut esgrimia arguments basats en la necessitat de posar un calendari que anés protegint la població segons les capes de més necessitats i va haver aquest judici perquè els sindicats de la policia i la Guàrdia Civil no estaven d'acord amb aquest canvi de criteri i ara l'Audiència de Barcelona els acaba d'absoldre.
1: Passant 3 minuts de les 3.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
7: Molt bona tarda.
1: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
25: Hola, bona tarda.
1: La tenim a Girona perquè quan ha vist com plovia aquest matí ha pensat, escolta, més val que no ens movem.
7: Quatre gotes, mira.
1: No, quatre gotes,
25: quatre
1: home.
25: Gotes, home.
1: No, home, no. Escolta, els que vam haver de venir dissabte i estar-nos fins a les 2 de la matinada i que aquest matí hem estat pendents de Granollers, no ens diguis quatre gotes, Cabré, perquè acabarem malament. Acabarem malament. I creuem dits i duguem fusta perquè aquesta tarda no es compliqui, perquè ja Protecció Civil ha aixecat les restriccions, però mantindran allò, estaran a l'aguait, perquè especialment ara a la zona de Platja d'Aro, S'Agaró, estan pendents del riu Daura, que no hi hagi el cap ensurt. I perquè la setmana, a més, es veu que continua sent passada per aigua. Tindreu molta teca sobre sí. Això i sobre eleccions anticipades, 29 de novembre, però abans fem un parèntesi. Ja sabeu que els dilluns comencem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda,
1: Òscar. Espero que no em parlis de pluges ni d'eleccions anticipades, que després hi anirem, eh? Ara hi anem, ara hi anem, sí, però fes-me un parèntesi.
2: Un parèntesi? No, jo l'únic que volia dir és que quan hi ha pluja, sí, el transport públic el que funciona és, el dir, si tu tens accés i pots viatjar, es fa com un buff, un tel a les... que és molt molest. Per tant, demanaria si hi ha algú que pugui posar uns ventiladors, alguna cosa, saps?
1: Un invent perquè no se'n va fer aquell vidre.
2: Que surts amb els cabells arrissats, saps? Sí, no caldria. Ja està, és una crida que volia fer.
1: Molt bé, escolta'm, el defensor de l'oient.
2: Molt bé, escolta'm.
1: Què més?
2: No sé si esteu al cas del safareig que va generar la sortida de Leire Martínez a la banda de Poble Oreja i Van Gogh.
1: Bé, la substitució de l'una, de l'altra, si la van deixar tirada o no, si una mica d'embolic. Sí,
2: una cosa molt lleig. A més, hi va haver molta opacitat, barrengany a l'hora d'admetre els nois del conjunt i la mateixa Amaia si tornava o no tornava. Van deixar la pobra Leire abandonada amb una benzinera, pobreta meva, i els seus seguidors també, i recordem que ells van negar categòricament fins al final el retorn de la cantant original, eh? Amaia Montero va tornar i actualment l'Oreja de Van Gogh està oferint uns concerts de dubtosa qualitat.

0: Ara, ara veuràs. Fa allò que quan arribes a la nota...
1: Ja.
0: Fas un Bruce Springsteen i... No, ho sé.
2: No, acabarem malament, eh? Acabarem malament. Amb Springsteen no me'l toquis.
0: Jo he de dir una cosa, Òscar Fernández. Jo era de les que pensava que em feia un gramassa, tots els que sou seguidors de Bruce Springsteen, cada cop que Bruce Springsteen arribava a la ciutat de Barcelona...
2: Fins que el vas anar a veure.
0: Sí.
2: I quan el vas anar a veure et vas convertir a la fe veritable.
0: És que no es pot explicar el que passa allà. No es pot explicar. Ho dic seriosament.
2: I de fet no cal que corri molt la notícia, perquè ja, és que si no ja és impossible trobar entrades, per tant...
0: Sí, però a més vull dir que tenen un aforament molt controlat, perquè pots moure't tranquil·lament per pista, vull dir que ho té... Sí, sap que està tocant per gent gran i que necessitem tenir un nostre espai,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, escolta'm.
0: No, no, una meravella. Bé, no és el cas de l'Oreja de Van Gogh. No és el cas de l'Oreja de Van Gogh.
2: Vaig veure un concert de l'Oreja de Van Gogh en què... No hi vaig anar. Vaig veure a través de xarxes, sí, que no els hi funcionava aquella plataforma per aixecar-la i que, per tant, hi va haver un moment que no se la veia i que es veia només el caparronet,
0: sí,
2: no?
0: Ai, el caparronet, sí, sí. Va haver
2: ara ja molt professional no va parar de cantar, eh?
0: No, vull dir, i es mirava així els músics i els músics la miraven amb ella fent així amb el cap, seguint el ritme.
3: Jo no sé si el professional és seguir cantant, no?
2: La gent no la veia, vull dir, sentia la veu i veia només allò, el serrallet, perquè no sortia del terra.
0: Exacte. Sí. I va haver aquella corrua d'acudits a Twitter, que n'hi va haver un que a mi em va encantar, que m'han dit, sembla la Morena, saps? La Morena, vull dir, la morroide, pobreta meva, i vaig pensar, o aquell ou ferrat enmig del plat i tot, bueno, va ser, ens va... Amaia Montero jo crec que ara mateix és un mem.
2: Sí.
0: S'ha convertit en això. Perquè cantar fa plorar el nen Jesús quan ella canta. Algú podria pensar que amb aquesta qualitat anirà als concerts de Laura Harrit a la Cantaora, però no. Els estadis estan plens, el públic està entregat, hi ha una catarsi emocional, esmais, trucades al 112, saps? Una cosa... Quan parles amb algun o alguna seguidora de la banda et diuen que, doncs, que són molt conscients de la qualitat vocal que actualment té Amaia Montero, que és digna d'intervenció policial, però, clar, és que és ella, és que és la Amaia. I Laura de Harrit Van Gogh ha estat, és i serà sempre Amaia Montero. Bé, recordo que Amaia va estar a la banda els 11 primers anys i que la Leire en va estar 17. Vull dir que, si hem de comparar-ho per temps invertit, la Leire s'emporta la palma aquí. Leire Martínez hauria de ser més Oreja de Van Gogh que Amaia. De fet, anem a un altre tema. Això ho deixo aquí. Ara esborrem la pissarra. Us sona aquesta banda sonora?

0: Home, a casa nostra, van patir un fenomen molt semblant amb els Blacks and Busto.
1: Sí.
0: Claro.
1: Van canviar de cantants, sí.
0: Aquí està, el
1: Pemi Fortuny.
0: En Pemi va dir, doncs, que plegava, i després va estar 20 anys a la banda, i es va incorporar en Salva Racero, que en Salva és una veu que al principi, clar, deies, bueno, aquest toc una miqueta roquer, però no acaba de ser en Pemi, però en Salva va fer cançons com aquesta, Que no té cap ni peu. Va, és un himne, això. Cabré, això és per arrambar l'àpid. Tu fas un sopar romàntic i després sí que arranca una miqueta, saps, per aquella cosa. Però ja està bé, tu imagina't, mongeta tendre i patates i això.
2: Això, molt bé.
0: És bonic, és bonic.
1: La mongeta tendre i patates no la pots passar?
0: És una cosa molt trista, però també ens identifica molt els catalans.
1: Molt,
0: vull dir, no pots tenir una nit romàntica amb...
2: Exacte.
1: O una cosa que et passi factura després, no? Això és lleugeret, així ja serà molt bé.
0: O beure més de dues copes de vi, que després sues molt al llit, saps? Vull dir que és horrorós. No us passa? Allò, i t'aixeques i dius, que he suat aquesta nit, ja he sigut el vi? Bueno, però això et passa quan ja tens una edat, La gent jove que té 20 anys, que begui el vi que vulgui, que s'ha de sostenir el país. Bé, per molta gent, en Salva no va ser el mateix que en Pemi, evidentment. Si jo us dic Aleix Rangel, sabeu qui és? Ah, veus? L'Aleix és l'actor que va fer de David Peris després que en Quim Gutiérrez deixés el cor de la ciutat. Fins i tot la Margarida Minguillón ja no el feia els petons igual, saps? Se li costava a l'Aleix i feia... És com un cosí germà, saps? No com un fill. Era així. Catalunya no tenia res en contra de l'Aleix, que ho feia molt bé, però en David Peris sempre serà en Quim Gutiérrez. En programes d'entreteniment, qui no recorda això?
1: No ho recorden, o joves, perquè això ho recordem els que tenim una edat, eh?
0: Exacte.
2: Pues la primera nota ja hi érem.
0: Exacte, ja hi érem. Sí, senyor. Pip-piripi, ja has tornat. Aquelles nits de divendres, saps? Evidentment. Ha estat tota una generació de persones que ara tenim entre 40, 50 anys, 60 anys, que no els parlis de l'1-2-3 presentat per ningú més que no fos ella.
3: Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría.
0: Quin estil, això és una elegància.
3: Donde yo hice mis primeros pinitos y sobre todo...
0: Quines os i quines esses més bendites, Després de la Mayra va venir l'estimat i enyorat Josep Maria Bax. Només va estar un any en Josep Maria Bax perquè es veu que no ho va aguantar, perquè va ser com molt hostil l'1-2-3 del Josep Maria cap en Josep Maria, i va plegar. Després va arribar en Jordi Estadella i després algun invent amb gasosa que van fer els anys 2000 i que no va veure ni la Botilde, saps? Bé, aquell 1-2-3 dels anys 80 amb les tacanyones, la Ruperta, la Bombi, que feia i eso duele... Era meravellosa, la Bombi, Quina dona més espectacular. Hi havia l'Arévalo, mal ens pesi, aquest senyor que sempre explicava acudits que ara mateix no es podrien explicar. I per molta gent l'1-2-3 sempre va ser la Mayra. I si us poso l'exemple del teatre, l'Àngels Gunyalons va fer de Blanca la primera temporada de Maricel. De fet, no va acabar ni la primera temporada. Va plegar abans, que la va substituir la Carme Cuesta. Aquí més tard veuríem fent de Rosa Flor de Nit. La temporada 2004-2005, la Blanca va ser l'Helena Gadel. I la 14-15, l'Anna Sant Martín, la 24-25, l'Alexia Pasqual. Quan la gent tanca els ulls, amigues meves, i pensa en la Blanca de Maricel, la primera que li ve al cap és aquesta.

0: un pastic a l'ànima, eh?
1: No era conscient que no acabés ni la primera temporada. No. Sí, jo pensava que va fer uns quants anys i que per això va quedar en la memòria col·lectiva com la protagonista. I en canvi no, va fer menys d'un any, eh?
0: Sí, sí, va plegar abans. Se'n va anar a fer un altre musical, crec que amb el Ricard Reguant, i ja està, i va marxar. Bé, en canvi el Carlos Gremaje, que va fer el Saïd, va fer el Saïd 3 temporades, menys l'última. Però clar, ningú diu, ostres, el Saïd del Carlos Gremaje no té res a veure amb el del Garreta, que és l'últim, no? Ah, aquí ja és aquella comparació que dic, potser ja no és tant la nostàlgia, sinó que ja és una batalla de que, entre actrius, que dius, ens la podríem estalviar. Bé, i us vull presentar un últim tema, és aquest. Bé, no sé si sabeu que aquest Nadal la cadena HBO estrena una sèrie en la que tornarà a revisar la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, i clar, tots tenim les interpretacions del Daniel Radcliffe, l'Emma Watson, el Rupert Print, fent del trio aquest meravellós que lluiten contra les forces del mal, eh? Calcem-nos perquè les comparacions ja han començat, eh? I això que estem parlant de nens actors, vull dir, nens a qui realment els pot afectar moltíssim l'opinió que es doni a les xarxes sobre la seva actuació i la seva feina. Vaig acabant. Quanta gent segueix dient no hi ha polítics com en Jordi Pujol, no tornarem a tenir un alcalde de Barcelona com en Pasqual Maragall, Izquierda Unida es lamenta que no tornaran a tenir un Julio Anguita. Estic convençuda que la dreta espanyola hi ha gent que troba a faltar una figura com Manuel Fraga, amb aquella silueta de bombona de butano que deia la Trinca. Ens costa molt acceptar els canvis, perquè poques vegades la cosa surt bé com a la saga de Spider-Man o la saga de Batman, que els van canviant i dius, bueno, mira, aquest te'l compro, m'agrada més el segon, m'agrada més el tercer... Però què hauria passat si ens canvien el Harrison Ford a Indiana Jones? L'haguéssim acceptat? No l'haguéssim acceptat? La pregunta és... És evident que hi ha un pes de la nostàlgia idealitzat, però això per què ens passa? És a dir, per què sempre pensem que temps passats van ser millors? Tendim sempre a fer això? O és l'opinió general i en diferents àmbits de la vida? Jordi, tu tens una pinta, és nostàlgic, de guardar-ho tot.
2: Has vist com estem? Has mirat al teu voltant, com està tot?
0: Clar, aquí és on vaig. És nostàlgia només o no, és que realment...
2: A vegades és nostàlgia... Perdona, no has esmentat un?
0: Quin?
2: Només hi ha un i veritable Superman.
0: Bé, bueno, perquè, clar, els altres... No. És que ja les pel·lícules eren tan menors...
2: No hi són,
0: no, no, 100%.
2: Eclipsats totalment des que va existir...
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: I en canvi, hi ha personatges que van canviant, ara m'ho recordaven també, és veritat, de 007 n'hi ha hagut diversos. Sí, I ja es dona per fet que hi haurà una mena de cursa de relleus, i ja es dona per fet que no en fan 2 o 3 pel·lícules i després ja el canviaran. Això es dona per fet.
0: Sí, sí.
2: No, de vegades és nostàlgia, segur, segur, i a més, a mesura que ens hem fet més grandets, doncs allò... Tot semblava més fàcil, aleshores més prometedor, tot era possible i per tant pot haver-hi un punt de ficció i d'il·lusió, d'il·lusionisme amb tot plegat. Però de vegades era objectivament millor. O de vegades objectivament millor i no facis parlar massa, però ho deixem amb el Superman.
0: I abans d'això he dit alguna cosa que crec que penses realment, no? Hi ha hagut alguna frase que he sentit un riure i he pensat, mira, aquí en Cabré... Se t'han negat els ulls de cop i volta i he pensat, Vital, ja està, li he tocat la fibra, t'he pessigat el cor.
2: Ja ho
0: sí, sí, sí, sí. Tu, Júlia, què penses?
3: Jo és que crec que s'idealitzen molt els lideratges un cop, entre moltes cometes, ja no ho són, o ja els donem per amortitzats, i no per això vol dir que en el moment en el que estaven en actiu els valoréssim. Per tant, crec que és una cosa que passa molt, però que alhora també és cert que jo crec que vivim en una societat molt de tap. És a dir, jo penso ara en la política, no? Has dit algunes persones que han liderat aquest país, però és que ara, si ens fixem en els candidats que hi haurà o que hi poden haver en les properes eleccions, ja no només... Per això ho dic, no només general... No només general, sinó també...
1: Quan ser del periòdico, que seria Jordi Neu.
3: No només general, sinó també penso en les municipals o fins i tot en les catalanes, la majoria són persones que ja han estat al capdavant d'aquests partits. Per tant, sí que hi ha una falta de relleus i jo moltes vegades tinc la sensació que és perquè no se'n deixa ascendir de nous, no tant perquè siguin uns lideratges que ara mateix tinguin les capacitats que la societat necessita.
2: Sí. I això és veritat, hi ha aquest sostre de vidre segur, hi ha mena de davant d'allò conegut, doncs millor agafar el que sempre ha funcionat, etc. I de vegades és una mica insultant. És el dir, si ha funcionat per sempre, enhorabona, gràcies per tot i adeu. I girem full, no? És a dir, anem a fer que altra gent pugi. El que passa és que la gent que puja nova ha de saber fer un Superman com cal, i amb cara i ulls, i que realment pugui estar a l'alçada del de debò.
3: Però se'ls ha de permetre que ho intentin.
2: Oh, clar,
3: i jo crec
2: clar,
3: que ara mateix, a dins de molts partits, això no es permet.
2: Sí, sí,
3: per tant,
2: sí,
3: crec que aquest és el problema.
0: I pot ser també que hi hagi, per exemple, molta gent que pensi que alguns líders polítics, ja que hem anat cap aquí, que en el seu dia parlo pels anys 70, anys 80, que eren gent jove, relativament jove, seran la vintena, la seva trentena, i ja tinguessin un carisma especial i una força i unes idees molt clares, i que avui en dia potser hi ha gent jove que ja no puja amb aquestes idees, amb aquest carisma i amb aquest pes específic dins dels partits?
3: Això, o que segurament ja no hi ha aquesta participació política, que jo crec que això encara em preocupa més, no?
0: Ah, és a dir,
3: si mirem les bases dels partits o mirem l'edat que tenen les persones que estan al capdavant de les joventuts, crec que ens sorprendríem de l'edat que tenen.
1: Alba, com que estàs a Girona avui, els hi costa tenir-te present, digues.
4: No, a veure, que jo crec que el tema de la memòria, jo crec que al final el nostre cervell normalment el que fa és que tendeix a relativitzar, no?, o apagar bastant el record d'aquelles coses que ens han sigut desagradables o problemes, i es reforça molt tot allò positiu amb el que es construeix també la nostàlgia, perquè es construeix sobretot a partir de vincles emocionals que establim amb determinades figures. Per exemple, no, ara parlaves doncs de la Maya Montero, amb l'Oreja de... els primers o les primeres que amb qui tu vas establir un vincle emocional per algo que et va agradar, i allò es queda com falcat, no, la teva memòria. I això és el que i és la nostàlgia, que és algo com molt que, molt, bueno, bonic, hi ha gent que li pesa massa, però també en altra part, que jo penso que és important, i és, abans ho comentava, no?, quan ets jove sembla que el món el veus des d'un altre lloc, menys responsabilitats, és com que, no?, vius les coses amb més intensitat, segurament, i això també fa que recordis tot allò com algo molt més positiu. I per altra part també crec que hi ha un altre element, i és que els problemes passats que ara semblen ja resolts, no?, o fins i tot oblidats, és allò que dèiem, és com que tens la sensació de que allò ja es va resoldre i es va fer bé, tot i que en aquell moment potser va ser molt crític amb allò, però amb la distància, val, aquell problema disminueix molt la intensitat. Llavors jo crec que al final és un mecanisme i hem d'anar molt en compte, perquè a vegades si no podem ser com una mica injustos, no? Dir, és que abans tot funcionava millor, quan realment potser no és cert, i és més el nostre record, la nostra memòria,
2: com
4: a puja o baixa la intensitat, no?, de les afectacions, de com vivíem les coses, i a vegades hem de recórrer a part de la nostra experiència coses una mica més objectives, perquè si no el cervell funciona així, està molt bé que funcioni així, i aquests vincles emocionals també, però és poc objectiu per realment decidir si, no?, jo que sé, un tema a nivell més polític o social està millor o pitjor.
2: És cert, és a dir, tu pots ara agafar en perspectiva, i normalment, no sé si hi ha un mecanisme psicològic amb això, Alba, que és que acabem agafant el millor, la bona nota ens quedem amb aquesta, i si agaféssim la maroteca d'aquell mateix dia, d'aquell mateix personatge, veuríem totes les crítiques, tota la brutícia, sí, tota la part fosca, etc. I després, doncs, el pas del temps doncs, fa que això quedi esborrat, no?, sota la pols.
4: I després també quan hi ha aquests canvis, ara que parlàveu, no?, de canvis de lideratges o canvis de no?, que si en grups de música la frontman o la frontwoman, gent aquesta, no?, que està al capdavant, també és cert que això genera molta... els canvis en generen inseguretat, llavors normalment dius, segur que no ho farà. O sigui, el nostre cervell també ens passa que davant dels canvis ens frena, i en lloc de intentar ser positius, vinga, vas a una oportunitat, sempre de dir, bueno, a veure com ho farà, no? Llavors són aquests mecanismes que tenim, que aquestes inseguretats que a vegades doncs acabem donant més valor a aquell vincle, perquè va ser la primera, com ara estava fent una exposició objectiva, no?, entre la Maya Montero i la Leire, que ara no recordo com nom.
0: Martínez,
4: llavors...
2: És que Martínez, és com vas a parar.
0: Bueno, clar, t'ha tocat un cognom a parer.
1: Escolta'm, algun problema? Jo sóc Ferran, Escolta'm, quin problema hi ha? Escolta el cognom que té, i ben orgullós.
0: Entre Bruce Springsteen.
4: Això no se'n recordarà, Jordi, molt temps, l'Òscar.
3: Jo, un apunt del tema Oreja de Banco, que abans ho parlàvem amb la Pineda fora. En el fons, els que tenim entrades per l'Oreja de Banco, que jo sóc una d'elles,
0: sí, eh?
3: I anem per veure que canti malament, ens és igual com canti.
0: Clar,
3: al final hi anem purament per nosaltres i rememorar el que hem viscut, sí, amb aquestes cançons. A mi, jo ja dono per fet que cantarà malament. De fet, agraeixo si fa playback, m'entens?
2: El Barça n'hi vas per això, eh?
3: No, depèn del concert.
2: De guanyar, però sí,
3: hi ha altres concerts, per exemple, el de la Rosalía, que ho passaria molt malament si no cantés bé.
0: Clar. En ella ja li dones per fet que això passarà, a banda dels problemes que ha tingut a Maya Montero, psicològics, físics, etc. No li podem demanar que, evidentment, canti com cantava fa 30 anys enrere o 20 anys enrere, però si que és veritat que, bueno, el que demaneu és aquesta performance i aquest viatge al passat, que és el que ens connecta amb aquesta zona de confort, Alba, també, no? Vull dir, supervivència moltes vegades, de com que tinc por al desconegut, allò que no sé què passarà, si aquest canvi m'afectarà, si em farà anar pitjor, doncs m'arrelo a una cosa que, sí,
2: que
0: em dóna seguretat.
2: Allò que hi ha el rovelló i em vull tornar a casa.
0: Sí, exacte.
4: I ara que parlàveu de cantar bé o malament, jo, a veure, a més soc de Girona, el Sopa de Cabra, no? En Gerard Quintana.
0: Sí, l'has afinat tota la vida.
4: Clar, llavors, però sí que és cert que et porta en un lloc que tu vas construir aquell món en aquell moment que era tan fantàstic estar allà, que és que encara que canti malament, desafini i tinguin no sé quants anys més, en allà et connecta amb això que dèiem, amb aquest vincle emocional que vas fer en aquell moment, no?
0: Sí.
4: I és fantàstic perquè et porta en un estat emocional que com que tot el dolent que tenies no tenen records, només és el bo, és que és brutal.
0: Bueno, i a banda del moviment pèlvic de Gerard Quintana, que això era una cosa molt performàtica, sí, sí, que agraïen profundament les senyores que aleshores comptàvem uns 15, entre 15 i 25 anys, aquesta forquilla, vam pujar molt agraïdes per aquells moviments i aquella
4: energia.
0: Aquell
4: pantaló ben estret d'allà.
0: Bruce Springsteen fa una cosa, Gerard Quintana fa una altra totalment diferent. O sigui, Bruce Springsteen ja no està per remenar els malucs.
1: No, home, no, si ja, pobre, però... ja l'han de treure gairebé...
0: Sí, sí. No creguis, eh?
1: No,
0: encara...
1: No, sí, sí, sí, sí. Pels malalts de Springsteen, ja per acabar la dèria, sí, hi va haver un moment de dubte quan va morir el saxofonista mític Clarence Clemons. Què farà Springsteen amb Clarence Clemons? Com el substituirà? Primer vam pensar que no el substituiria i que faria una mena de secció de vents. I el va substituir pel nebot, Jake Clemons, que l'ha suplert força bé, tot i que se li veuen les costures quan s'ha d'improvisar.
0: Ai,
1: no és el tiet. Bueno. Ara, quan pot assajar la cançó, escolta'm, perfecte.
2: No, sí, sí.
1: Ara, tant, després...
2: Molt un encert, un encert. I hauríem de parlar també d'això dels nebots i els fills i tot això, el pobre fill del Mozart, que va compondre no sé quantes simfonies que no coneix absolutament ningú.
0: Pobres. Ah, els fills fracassats.
2: Clar, clar. Bueno, no fracassats, sinó
0: que... Per la setmana que ve, fills fracassats.
3: A la política catalana també tenim uns quants d'aquests.
0: Sí, tant.
1: També tenim.
0: I tant.
1: Però si de cas, fes-ho sense entrar en política, que així m'establiràs.
0: D'acord.
1: 6 minuts i seran 2:15. Elisenda Pineda, gràcies.
0: Gràcies
1: bona tarda.
0: A vosaltres.
1: Una pausa i de seguida actualitzem pluges. Sembla que el pitjor ha passat, tot i que encara hem d'estar pendents, i ens preguntem què ha passat aquest matí.
5: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
6: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
5: Entrades a auditori.cat. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
5: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de...
9: Ets ocasió, home.
8: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
10: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Catalunya migdia.
11: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
12: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
13: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
14: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
15: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
11: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
16: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
17: Tots els meus records, tot ha marxat.
18: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
19: El matí de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
20: Està molt bé que han vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
21: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
22: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
23: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
24: Sí, és un desastre.
25: Màxima precaució.
11: Hi som sempre, també en l'emergència.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
1: I a 3 minuts sonant 3:45 de la tarda som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, en Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. En dia en què hem tornat a tenir una situació complicada amb les pluges que han caigut de manera intensa i sobtada al litoral central i al Vallès Oriental, amb Granollers com a ciutat especialment afectada, avui l'expressió plou sobre mullat la podem dir amb tota la literalitat perquè han descarregat fort sobre terrenys que encara no havien engolit els aiguats del cap de setmana. Ara la situació està una mica més tranquil·la, tot i que encara queden efectes, per exemple, a la zona de Platja d'Aro, Segaró, amb molt pendents del riu Daura. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Ara mateix i en les pròximes hores hem d'estar tranquils? No es preveu una situació com la d'aquest matí o la del cap de setmana?
0: No es preveu una situació ni del matí ni del cap de setmana, però hem de mantenir l'alerta perquè tenim aquesta pertorbació, aquestes línies de tempestes que encara descarreguen dins el mar, poden anar entrant, no amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa violència que ho ha fet aquest matí, però plou, com deies tu, sobre mullat i, per tant, qualsevol d'aquestes ruixats o aquestes tempestes que puguin créixer i puguin afectar les mateixes comarques, doncs pot tenir les seves afectacions, sobretot doncs, en rius, rieres o barrancs. Per tant, no es preveu que torni a passar el que ha passat, però igualment no hem de baixar doncs, aquesta prudència, sobretot en aquests sectors. Ara mateix plou una miqueta doncs, cap a l'Alt, Baix Empordà, una mica la Selva, el Pla de l'Estany, però també aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades cap a comarques interiors i alguns d'aquests ruixats de dins del mar també poden tornar a fregar la mateixa línia de la costa.
1: Els aiguats del dissabte els veu veure venir, i això va fer que el govern, vosaltres mateixos, avisessin els dies previs, i per tant es va poder actuar amb molta previsió. En canvi, els d'aquest matí us han sorprès, no s'esperava tant d'hora, no?
0: Sí, no s'esperaven tant d'hora ni amb tanta intensitat. És a dir, els models meteorològics que es fan servir per fer aquestes previsions i per fer després aquests avisos, doncs no mostraven ni la intensitat ni l'hora, tampoc, no? S'esperava que a partir de les 10:11, sí que hi haguessin aquests ruixats que entressin de mar cap a terra, no s'esperava que fossin tan intensos, tan persistents. Per tant, aquesta situació que tenim darrerament, no, que tenim un mar mediterrani doncs, amb una temperatura molt alta, que això és molta energia, i aquestes situacions diferents a les que estàvem més habituats, doncs avui sí, aquesta previsió no... Eren unes ruixats que no eren previstos, la veritat.
1: Normalment, els que no hi entenem de mapes, quan mires, veus en el radar i veus un front que va de nord a sud, o de sud a nord, o d'est a oest, i el veus a venir, i per tant pots, diguem-ne, que avançar-te a quin recorregut farà. En canvi, aquests episodis apareixen de cop com una mena de bolet i a més es desenvolupen amb una bestialitat que quan veus la foto final dius com pot ser, no el veus a venir. És totalment diferent i per tant això deu fer molt més difícil la previsió.
0: Sí, són, clar, el nom és com estrany, i encara s'ha d'anar veient a veure què ha acabat sent, no? És un sistema convectiu mesoscalar. Què vol dir això? Doncs un grup de tempestes de grans dimensions que es desenvolupa ràpidament, que l'aigua del mar el que li fa és aquesta calor latent que li va donant energia i que té... no ha acabat de ser rotatori, no? El que es deia el cap de setmana que podria ser un mini huracà o un huracà mediterrani, no va acabar de tenir la rotació d'un huracà, però sí que era una franja de precipitacions molt àmplia que anava entrant des del mar cap a terra i afectava moltes comarques.
1: I això ens hem d'acostumar, no? Perquè, clar, si tenim uns estius que cada vegada són més calorosos, que cada vegada s'allarguen més en el temps, que escalfen més el mar Mediterrani, clar, tota aquesta escalfor del mar és el que xoca,
0: sí,
1: diguem-ne.
0: És l'energia, no? Exacte. Sí, a la tardor sempre ha passat, és a dir, després, a la tardor sempre hem tingut aquestes tempestes, aquestes pluges intenses. Què està passant ara? Doncs que tenim un mar Mediterrani molt, molt més càlid, podríem dir tropicalitzat, per tant, aquells fenòmens que nosaltres no estem acostumats, aquells fenòmens que es desenvolupen a les zones tropicals, doncs ara no amb la mateixa intensitat, però també s'estan desenvolupant aquí a casa nostra, i això és el que és la tendència degut a aquest escalfament global i sobretot a l'escalfament del Mediterrani.
1: No sé si us heu plantejat que hauré de canviar els models, en el sentit que els models deuen estar desenvolupats en base a una tradició que feia que el mar Mediterrani no estigués tan calent, i si això s'ha tropicalitzat, com tu dius, no sé si caldrà canviar els models.
0: Sí, els models el que fan també és mirar el que està passant ara mateix i llavors van rectificant, és a dir, no només tenen en compte la situació, l'atmosfera que tenim en aquell moment, sinó que també van rectificant i, per tant, aquesta serà la tendència. És a dir, que a vegades una situació que no s'havia previst, la següent simulació del model ja veu una mica cap on anirà aquestes tempestes. Però sí que hi ha aquesta part d'incertesa en aquests darrers episodis de veure com anirà augmentant, on es quedarà potser una mica més estancada, on la pluja serà més intensa, i això s'haurà d'anar aprenent.
1: Doncs és la Gemma Puig, no sé si o el Jordi o la Júlia o l'Alba teniu alguna pregunta o algun dubte, perquè realment ara ens estem acostumant aquests dies a no mirar el cel, sinó mirar les previsions i mirar el radar i del Meteocat per veure...
2: I mirar la pantalla del mòbil. És a dir, jo, que parlant de nostàlgia i aquest, de temps passats, jo no hauria pensat mai que arribaria una època en què s'activaria una alarma per tota la població per un tipus determinat de pluges que són com inèdites, que realment el clima ha canviat tant i que ens hem d'adaptar tots i ens hem d'activar tots. Això sí que ho vas comptant i vas veient com va pujant de freqüència i a més li has de posar tot el respecte i te n'adones que realment doncs, el continent, el mar en què vivim i el planeta sencer doncs, realment ja no és el que era, no?
3: Jo crec que precisament és això, és a dir, el canvi climàtic ens aboca a condicions extremes, però el que fa més por és que són inesperades, no? Aquest matí tot el que ha passat a Granollers sense que hi hagués aquesta alerta també és perquè hi havia una falta de prediccions en aquest cas. Per tant, això és el que realment crec que fa por. És a dir, jo crec que en el moment en què rebem una alerta, a mi, en certa manera, el que em dona és seguretat, no? De dir que, bé, mesures d'autoprotecció sí, sempre, però no les podem tenir si no tenim la informació. Per tant, crec que el debat avui és aquest. Si no hi ha aquestes prediccions, com podem actuar? És molt difícil. De fet, sincerament, crec que s'ha actuat prou bé des de les administracions per la que ha caigut.
4: Perquè ara que hi ha la Gemma aquí, i que evidentment no, jo com a psicòloga no en tinc ni idea, o sigui, quina diferència entre aquells fenòmens que podeu predir i que per tant no, els veieu com es van formant i què passa amb aquests altres fenòmens que apareixen de cop, no, i que són el que dieu, no, pràcticament imprevisibles, no? I què passa aquí? Quins models diferents hi ha o són fenòmens completament diferents o què està passant amb això?
0: El que ha passat és que els models meteorològics per aquest matí no hi havia una previsió de que es formessin aquestes tempestes tan fortes. Estaven previstes més de cara a unes hores més tard i, per tant, clar, nosaltres ens guiem doncs, en aquests models meteorològics. Nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir, tots els meteoròlegs, n'hi ha molts de models, és a dir, i a vegades sí que pot passar que un dels models no ho caça, però un altre sí, perquè cada model té la seva pròpia física darrere. I en aquest cas, doncs avui no hi havia cap model que havia previst doncs aquesta possibilitat o aquesta possibilitat que hi haguessin aquests ruixats, perquè si hi haguessin sigut només en algun dels models segurament potser no hi haurien hagut avisos vermells, però sí que hi hauria hagut algun avís, no? Una situació de, i més a més després del que ha passat al cap de setmana. Per tant, són avui la situació aquesta, això té molt a veure, s'haurà d'anar veient, en el que deia abans, en aquestes temperatures tan altes del mar Mediterrani, que això és molta energia, llavors només que hagi arribat una miqueta d'aire fred, que potser no estava previst, clar, tot és una situació de tota l'atmosfera, no estem parlant de que arriba un front només, sinó que és una situació d'inestabilitat molt marcada, la que tenim aquests dies, i que encara continuarem tenint, i llavors això ha fet que es formessin aquestes tempestes tan intenses, que anessin entrant de mar cap a terra, i per tant aquestes intensitats i aquestes acumulacions tan destacades.
1: Tenim algun pare que ens diu que s'estan suspenent les extraescolars

0: per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
1: El millor dia del món? El tenim nosaltres! Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
2: El cinema fantàstic torna a Sitges.
3: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
2: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
3: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
2: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: Catalunya migdia.
6: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
8: Esto promete, Manu.
7: Claro, creo. Arranca la transición. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Huele a compra, Manu.
7: Huele. Va. Y 24 horas.
8: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga.
9: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
9: 18a temporada.
11: Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment mai un home forçat a ser papa.
9: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
12: Som 3CAT.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
14: Passant 8 minuts de 3:45 de la tarda, no podem dir que hagi estat sorpresa. Ja durant el cap de setmana ho donaven per fet, des que divendres van caure els decrets d'habitatge. Però avui, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareixia i deia això.
15: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
14: Pedro Sánchez, doncs, que ha donat per acabada la legislatura 9 mesos abans del que hauria tocat, avui ha demanat a la ciutadania que triï entre un govern progressista o una coalició d'extrema dreta, ha dit, de PP i Vox. Finalment, ha estat la crisi de l'habitatge, doncs, el que ha fet decidir Pedro Sánchez, que segurament ha vist un moment més propici pels seus interessos, els interessos socialistes, amb un tema capdalt per la ciutadania que li dona lideratge entre les esquerres, que confronta ideològicament els partits de la dreta conservadora i l'ultradreta, i que, a més, li permet deixar en un segon pla, doncs, casos de presumpta corrupció al PSOE, les cites judicials de la seva dona, del seu germà. Potser per això, a més de convocar eleccions, ha fet una jugada, per cert, legal, tot i que, si voleu, un punt discutible, que és aprovar els decrets d'habitatge a través de la Diputació Permanent del Congrés, que és un organisme que segueix funcionant un cop s'han dissolt les Corts. A la Diputació Permanent hi ha una majoria justa dels partits que van votar sí al primer decret d'habitatge divendres passat, és a dir, el govern no necessita aquí el vot de Junts per Catalunya i, per tant, sembla que aquests decrets podrien tirar endavant en aquesta Diputació Permanent. No sé com veieu la jugada, tots tres. D'altra banda, ja esperable, des de divendres, més o menys, donaven per fet que avui podia haver convocatòria electoral.
16: A veure, jo sempre crec que en el moment en què això depèn únicament del president, és normal que triï la situació el que més li convingui, és millor marcar tu els temps que no pas que te'ls marquin, i més amb l'horitzó que tenia per davant, que era bàsicament els judicis, la corrupció al PSOE que ara parlaves, també el tema de Ceuta, que està enquistat, i per tant això a nivell de campanya electoral no és un bon símptoma pel PSOE, i també les eleccions als Estats Units, que crec que ell buscarà confrontar directament amb Trump. Veurem si li funciona o no, si Trump fa algun missatge en aquest sentit, però jo crec que aquí també voldrà que jugui la campanya, bàsicament per anar en contra del PP i la seva possible aliança amb Vox. Ara bé, el que comentàvem de la Diputació Permanent és un mecanisme que és vàlid, però és cert que estèticament és lleig, i és lleig perquè ell farà servir aquests decrets per entrar en campanya, i entrar en campanya de

0: defensant una votació que en el Congrés no va sortir endavant, però és cert que ara, com a mínim, els pot aplicar i entrar en vigor, i crec que això també s'ha de valorar en el sentit de que ajudarà molta gent a que de moment no la facin fora de casa.
1: És veritat que entrem en una, de nou en un intent de dinàmica de blocs i vaja, sempre s'acaba intentant, però sempre tot això és molt matisable i sempre acaba depenent d'altres factors. És a dir, és molt curiós com ara se'ns convidarà a parlar de l'Espanya progressista contra l'Espanya fatxa, que en efecte això existeix, aquestes dues Espanyes hi són, però després a l'hora de buscar un pretext, de buscar una excusa per poder convocar, doncs el factor català sempre hi és, o molt sovint hi és. L'any 95, Felipe González convoca perquè Pujol li deixa donar suport. El 2019 és Esquerra Republicana qui no aprova els pressupostos de Sánchez i es convoquen eleccions, i ara és Junts que no aprova un parell de decrets, i això serveix d'excusa o de pretext per convocar eleccions. És a dir, el factor català o el factor aquests partits que són frontissa, que acostumen a ser partits territorials o nacionalistes o sobiranistes i independentistes, doncs juga molt a l'hora de dir, escolta, doncs continuo o plego, etc. Aquesta part més que ells anomenen perifèrica. Ho dic perquè a l'hora de convocar eleccions i a l'hora de fer un programa i de parlar de dues Espanyes i de dos blocs, sembla que de cop, i escoltant l'Ivan Redondo i escoltant també altres periodistes propers al PSOE, el factor plurinacional del sobte ha desaparegut. Aquella carta que semblava que volia jugar Pedro Sánchez, de dir, no, ara farem una mena d'eleccions constituents en què posarem al dia la Constitució espanyola, el factor territorial, el reconeixement nacional, etc. De sobte, tot això desapareix en nom de la Mari Carmen. Que està bé, però no deixa de ser un pretext que em sembla que oblida una bona part del tema, que és allò que endèmic de l'Estat, que soc molt escèptic i gairebé més que mai que aquesta vegada s'acabi agafant de debò.
2: Clar, jo crec que també ara Pedro Sánchez, per com ens ha demostrat què és, no?, aquest tipus de personalitat que té, que és una persona que arrisca, no?, sempre, i és com allò, aquells que diuen que fan el salt aquell, com diuen els hombrepájaros, no sé com es diu, el nom tècnic d'aquella gent que salta, no?, que diuen, ara hi ha una finestra d'oportunitat dels vents, perquè puc passar per aquí al mig, i és super arriscat, però és que si t'hi fixes en tota la seva, una mica, la seva història personal i professional també, ha sigut una persona que sempre arrisca i sempre va al límit, no? Llavors, jo crec que davant d'una possible finestra d'oportunitat en la que s'alinea que a les esquerres, no?, tenen un embolic, no?, entre el Podem, Sumar, els enganxo una mica contrapeu, hi ha tot el tema de l'habitatge que semblaria que es podria d'alguna forma, no?, poder aprofitar d'aquesta corrent, si més no a les esquerres, que és com una, també com una finestra d'oportunitat davant d'un relat constant que s'està imposant per part de l'extrema dreta. I a més, jo crec que també hi ha tota una part també de desgast personal i emocional per tot el que ha anat passant, perquè tot i que ell ha escrit el manual de la resistència, al final tot això també et va, jo crec que internament et va perjudicant, no?, tot el tema de la judicialització de la seva dona, i per tant jo crec que està en un moment en el que si tu ja estàs veient que totes les enquestes apunten, no?, que sembla que no podrà repetir, que a més emocionalment estàs devastat perquè la teva dona està en un procés judicial, el germà, no sé què, llavors per la seva, hi ha gent que diria, bueno, doncs escolta, anirem morint a poc a poc i ja està, però ell jo crec que té la necessitat de fins a últim moment, no?, allò que diuen, doncs acabar com a mínim, però lluitant fins a l'últim segon, no? I jo crec que encaixa molt amb la seva personalitat el fet de dir, mira, ho provo ara, igualment, si m'espero sembla que la cosa acabarà malament, doncs per tant hi haurà una finestra d'oportunitat i em llenço. I aquí també hi ha tot aquest punt una mica de que sembla que hi ha com aquesta debilitat de legitimitat política, i abans parlàveu de la confrontació amb Trump. Ell necessita d'alguna forma també, jo crec, el fet de si realment vol exercir, no?, aquest contrapoder davant de l'extrema dreta i de grans, aquests lideratges, no?, que estan apareixent a nivell internacional, i es vol erigir com una mica el portaveu de les esquerres, jo crec que necessita també posar a debat, realment clarificar davant d'aquesta polarització la gent realment què vol, no? Llavors, bueno, jo crec que dins de tot no sé què passarà, però entenc perfectament i encaixa molt amb la seva manera de fer i de funcionar aquesta decisió.
3: Deixeu-me incloure la conversa al Toni Rodon, és politòleg, professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra. Toni, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Amb el Toni li hem demanat fer com una mena d'anàlisi de cada partit com arriba o què ha de fer cada partit abans de les eleccions. És evident que aquest curs polític, diguem-ne, havia d'haver-hi eleccions, és a dir, com a màxim podia estirar fins al mes d'agost, setembre, depèn de quines fonts, però vaja, fins a l'estiu. És evident que li interessa al PSOE, si pensem en el PSOE, Toni, que el debat vagi d'habitatge, més que no pas de Ceuta, d'immigració i tot plegat. Per tant, l'objectiu ara de Pedro Sánchez és que el debat es continuï aquí, encallat amb habitatge?
4: Sí, i també no. En quin sentit? Fixeu-vos que en la declaració institucional convocant les eleccions, Pedro Sánchez no ha mencionat el tema de l'habitatge. Òbviament l'habitatge és una qüestió que entronca amb el missatge que vol enviar el PSOE i que, com sempre, doncs, ho intenta emmarcar doncs, en les qüestions més ideològiques de dreta-esquerra, però també som conscients molt probablement que parlar de un únic tema d'aquí fins a finals de novembre doncs serà difícil de sostenir i de fet doncs haurà de mantenir, no, una mica això que ara dèieu a la tertúlia, que és que malgrat que potser molts votants consideren que hi ha hagut un cert desgast en aquests últims anys i que doncs no s'ha aconseguit tot el que es voldria, l'alternativa a això doncs és molt pitjor i per tant convé doncs que el tornin a votar. Aquesta seria una mica l'emmarcament que desitjaria el PSOE fins que hi hagués les eleccions.
3: Per tant, repetiran allò de si no vas, ells tornen, que van utilitzar, per exemple, fa molts anys?
4: Sí, jo, de fet, ja no ho anomenaria si no hi vas, ells tornen, sinó diria més que bell llop, no? Perquè hi té un component emocional potser més important. Aquí el principal dubte que jo tinc és si seran capaços d'aconseguir-ho. Per què? Doncs perquè un cop ja ho has fet diverses vegades i després d'un cert temps en el govern, aquests missatges acostumen a perdre credibilitat. De fet, el PSOE, com sempre en aquest tipus d'eleccions, haurà d'intentar aconseguir una mica la quadratura del cercle, que és, en primer lloc, que la participació es mantingui elevada. En les últimes eleccions va ser d'un 66,6%, si no recordo malament, i, per tant, tot allò que estigui al voltant d'aquesta xifra, el PSOE doncs, li pot beneficiar més que no pas perjudicar. I després l'altre és que totes les altres peces combinin. Això vol dir moltes coses, tant doncs, aconseguir que l'esquerra alternativa, que de moment no té candidat, i de fet té nom des de fa poc, aconsegueixi doncs, un resultat prou bo per potencialment arribar a pactes, com també cap a la dreta, malgrat no pugui agafar-ne votants, que Vox doncs, augmenti d'escons i tingui un pes relatiu més elevat, perquè això provocaria doncs, no només deixar el PP en una situació més debilitada, sinó que, encara que perdés les eleccions al PSOE, doncs recordem que l'any que ve hi ha eleccions municipals i autonòmiques i, per tant, doncs, amb una mica amb la vista llarga posada que si les coses ens van malament a les generals, com a mínim recuperar cert terreny en aquestes municipals i autonòmiques.
3: El Partit Popular i Vox no se n'han amagat. Avui mateix han dit una mena de gent hora, per fi. De fet, a la seu de Gènova, a la seu central del Partit Popular, ha aparegut una pancarta enorme a tota la façana que diu això, por fin, i una urna. Això ho han penjat aquest migdia. Què ha de fer el Partit Popular i què ha de fer Vox des d'ara i fins al 29 de novembre?
4: Bé, hi ha una cosa que han de fer des del seu punt de vista, que és mantenir l'electorat mobilitzat. De fet, com vostès saben, el PP i Vox doncs ja han sigut molt beligerants cap a l'executiu des del principi, estan en precampanya o en campanya permanent des que pràcticament va començar la legislatura, i si on mira les enquestes el que veiem és que el grau de mobilització de la dreta, centre-dreta i extrema-dreta és molt, molt elevat. Això acostuma a passar habitualment. De fet, les esquerres acostumen a mobilitzar-se més aviat tard, cap a prop de les eleccions, veurem si això és així, però aquesta vegada aquestes diferències les veiem amb més intensitat. Després, l'altra gran qüestió estratègica que hi ha sobre la taula, doncs n'hi ha dues al meu entendre. Una és en relació al PP. El PP va estar a molts districtes molt a prop d'aconseguir alguns escons que li haurien donat doncs, un escenari diferent. diferent. Per exemple, si no recordo malament, a Girona, per poc més de 360 vots, Junts va aconseguir l'últim escó. I a llocs com, per exemple, a Cantàbria, Vox li va guanyar algun suport, o a Zamora va estar a punt també de fer la sorpresa, no? Per tant, aquestes batalles, si aconseguís guanyar-les i li aportés un escó aquí i allà, com una mica va fer Rajoy en el seu dia amb Lleida, que en va aconseguir un incendi prou campanya, doncs li donarien un pes relatiu, un pèl més important. Per part de Vox, i això és el segon punt d'importància, Vox en les últimes eleccions a nivell electoral, de fet, va treure un prou bon resultat. Potser una de les coses que més el va perjudicar és que té un vot prou repartit en districtes petits que acostumen a penalitzar aquestes qüestions. I veurem, no, si és capaç de tornar a agafar aquesta implementació, perquè, òbviament, a la dreta es juga una altra elecció en particular. Ells dos saben que seran l'única manera que poden governar, però el pes relatiu de cada actor, doncs, serà important a l'hora de configurar un potencial govern de coalició.
3: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. De moment, Gabriel Rufián ha anunciat que s'agafa uns dies de reflexió. Ell sempre s'ha mostrat partidari d'una unió de partits d'esquerra per tal d'aglutinar, diguem-ne, tot el votant que hi ha a l'esquerra del PSOE, però s'ha agafat com uns dies de reflexió per veure si ell encapçala la llista o no, si s'ofereix al partit o no per encapçalar-la. I Junts per Catalunya està també esperant de si es concreta la possible tornada de Carles Puigdemont abans del 29 de novembre. Què ha de passar amb tots dos?
4: Bé, doncs en el cas de Rufián és una qüestió interessant perquè Rufián, tal com hem sabut aquests dies en una enquesta que s'ha publicat recentment, el que veiem és que té una àmplia valoració entre l'electorat de molts partits. De fet, hi ha electors que valoren millor Rufián que no pas el seu propi candidat o candidata. Aquí veurem què fa. No sé, suposo que en properes entrevistes ho anirà indicant, però a mi la intuïció em diu que tot dependrà una mica de què s'articuli amb l'esquerra alternativa, que si se'm permet l'opinió, en aquest cas personal i no de politòleg, a mi em dóna la sensació que ha fet una miqueta tard, no en relació a configurar una coalició al voltant de Rufián, sinó que ja fa molt de temps que es diu que aquestes eleccions podrien arribar i diguéssim que encara no tenen candidat o candidata i el nom d'aquesta potencial coalició encara acaba de sortir del forn, com aquell qui diu, no?
3: Frente
4: per tant,
3: Ampli,
4: va una mica tard. Sí, Frente Ampli va una miqueta tard i, per tant, sé que ha passat altres vegades i han acabat remuntant, però, de moment, el que ens diuen les enquestes és que hi ha certa fatiga en aquest espai, perquè recordem, doncs, que el PSOE i Sumar o l'esquerra alternativa porten uns quants anys governant i, per tant, hi ha certa obra de govern que a molts, pel que veiem les enquestes, els agradaria que hagués anat més enllà i això no s'ha produït.
3: I Junts?
4: Bé, Junts és un altre misteri que tenim sobre la taula. Aquí hi ha dos factors, al meu entendre. La primera, si en els últims... El primer factor és que si els últims moviments que han fet, sobretot arran de l'habitatge, però no només, doncs aconseguiran resituar una mica Junts cap a aquest espai de centre o centre-dreta. Recordem que Aliança Catalana no es presentarà, que sapiguem, i segons han confirmat, però vés a saber en política, ja ho saben que passarà tot, a les eleccions del Congrés dels Diputats. Per tant, hi ha un cert potencial de vot que pot anar cap a Junts. Tot i que en compte amb això, perquè algú podria dir, doncs, que aquests moviments de l'habitatge només beneficien sobretot a Junts, però el que veiem, sobretot en les enquestes, és que aquest electorat de centre-centre-dreta està preocupat més aviat per la immigració. Sé que l'habitatge i la immigració estan molt relacionats, però no és tan clar que hagi de tenir un guany net clar. I després l'altre segon factor és la qüestió, doncs, de lideratge. Potser algú podria dir que ara mateix els tribunals espanyols podrien estar interessats en accelerar la tornada de Puigdemont perquè això pot, diguéssim, erosionar el PSOE. Algú pot especular que seria el candidat a Junts per Madrid. Jo, sincerament, no ho veig, però vés a saber què passa.
3: Doncs haurem d'estar pendents. Queda una mica més d'un mes perquè comenci la campanya electoral, un parell de mesos perquè siguin les eleccions. Per tant, no va a la badà i haurem d'anar molt ràpid. 6-8 punts de diferència que hi ha ara mateix en favor de les dretes són recuperables en dos mesos?
4: Tot és recuperable, en certa manera, eh? No seria la primera vegada que ho veiem. Sí que és veritat que és molt difícil. En tot cas, aquí cal considerar que les eleccions, els partits les poden guanyar de moltes maneres. Recordem, de fet, que actualment el PSOE no va guanyar les eleccions en termes d'escons, de vot tampoc, de fet, i tot i així governa, perquè en un sistema parlamentari com el nostre doncs, ha sigut capaç d'arribar a pactar d'aquella manera, però de formar govern com a mínim amb 7 formacions diferents. Aquí una bona part de si això és possible o no ho veurem sobretot en les 2-3 últimes setmanes abans dels comicis, quan comencem a detectar quina és la mobilització per part de l'esquerra, que com deia, l'esquerra li costa decidir molt fins al final, en termes generals, i és més aviat apàtica fins que no s'acosten el dia de les eleccions.
3: Doncs estarem pendents de tot plegat. Toni Rodon, politòleg, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i col·laborador del suplement amb el Roger Escapa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Que vagi bé, adreceu.
3: No sé com ho veieu.
0: La veritat és que molt d'acord amb ell. Només un factor tenint en compte, el 2023 Sánchez ja va fer aquest tipus de campanya, és a dir, jo crec que no l'alterarà gaire, amb una diferència que en aquell moment Vox no estava amb un creixement com el que veiem a dia d'avui i per tant és possible que al passar per les urnes el PP sí que necessiti a Vox per governar i això implicaria entrar a govern. També hem de veure que hi ha hagut un canvi d'estratègia de l'extrema dreta. Primer van intentar condicionar des de fora, van entrar després als governs, en van sortir per trencar amb el PP i marcar una aposta pròpia i jo crec que ara Abascal el que vol és tocar poder i crec que aquí és on podrà condicionar encara més el Partit Popular.
1: I tot i així, el to de la campanya també indicarà una mica que hem d'esperar dels dos partits centrals espanyols. És a dir, el PSOE sí que sembla molt disposat a menjar-se l'espai electoral a la seva esquerra, que el veig francament desaparegut i que no veig tampoc ni tan sols Rufián disposat a liderar una mena de front ampli ni coses d'aquestes. Més aviat és la que Pedro Sánchez vol erigir-se com l'esquerra mateixa, ell sol. I per la part del PP també m'intriga veure fins a quin punt es volen deixar absorbir per l'extrema dreta, fins a quin punt volen tant PSOE com PP quin comportament volen tenir envers allò que anomenem el centre i la moderació. És una cosa que ara mateix no la veig, no sembla que hi sigui, però diria que en termes de campanya electoral podria aparèixer.
2: Bueno, i agafar una mica el que deia el Toni, no? que deia la idea aquesta dels socialistes de vell llop, que hi havia aquest component molt emocional, jo crec que serà una campanya, i ara en Jordi parlava del to, crec que serà una campanya molt dura, molt agressiva i violenta, fins i tot crec que serà desagradable, perquè si tot ha de, no? Sobretot a la dreta, a l'extrema dreta, al voltant de la immigració, crec que es diran autèntiques barbaritats, i que serà, no sé, pensant una mica, crec que més que debats polítics veurem realment accions violentes, no? A nivell verbal i, bueno, es pot fer molt llarg. I també una mica, a veure què passa això que dèiem les esquerres, el Toni Rodon, a veure si realment hi ha aquesta mobilització ni que sigui cap al final dels dies, no? Quan s'apropi el 29 de novembre. Però també en les experiències prèvies que hi ha hagut entre Vox i el PP, en moltes ocasions han sigut un fracàs, perquè ha sigut impossible que poguessin governar plegats. Llavors, a veure tot això també, si realment aconseguiran, si guanyessin, fer algun pacte i com funcionaria un govern entre Vox i PP.
3: Doncs veurem, no ens ha donat molts ànims l'Alba dient que serà desagradable la bueno, campanya no. electoral. Francesc Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: No hi ha manera de donar-te un relleu optimista, eh?
5: Home, és que avui és un dia molt accidentat, en tots els sentits.
3: Ho dius o m'ho expliques.
5: Què t'he de dir?
3: Què fareu a la tarda?
5: Doncs mira, per exemple, preguntar-nos què passa amb la gent que avui havia d'anar a veure les Oques Grasses, el concert de Oques Grasses.
3: A dijous els hi han passat, eh?
5: Els han passat a dijous, però així no poden.
3: Wow.
5: Com s'ha pres aquesta decisió? Mires el balcó ara i hi ha sol. Doncs ara en parlarem.
3: Molt bé. Doncs ara de seguida la tarda de Catalunya Ràdio, acomiado la Júlia Reguell, Jordi Cabré, Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins
0: la tarda.
3: A la pròxima.
0: Gràcies. Bona tarda.
3: Continua el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Adéu, adéu.
6: Diluvi. Pluja molt intensa i abundant que cau de manera continuada o sobtada i pot provocar inundacions o desbordaments. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Pensàvem que hauria d'arribar en barca i anem amb màniga curta. Antoni Bassas, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc Garriga.
1: Això del temps ja no es pot preveure res.
2: No, no, i a més, a la ciutat de Barcelona, no sé, altres punts del país, però aquí la humitat fa que la temperatura continuï semblant molt alta. O sigui, no, per més que hagi plogut, no baixa la temperatura ni per mal de morir.
1: Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Judit Pastor, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
1: Heu mullat avui?
3: Una mica, encara tinc els peus molls.
1: Encara?
3: Al matí, sí. Els texans i les bambes
2: Bambes. Ara, els calaixos, a més d'ampolletes per l'aigua, no sé, són mitjons secs, sí.
3: Hi ha gent que els deixa. Els mitjons. Tu posaries mitjons d'algú altre? Veus? És que ja sabia que eres maniàtic.
4: Mira, jo no un cas
1: expressiu. A veure, si la cosa és complicada, sí, però d'entrada...
3: Fangonieta, eh?
1: Bé, depèn d'aquí. Ara no et diré d'aquí. Estem una nova tarda molt pendents del temps.
2: Només hem necessitat un minut i mig per complicar-nos la vida.
1: Sí, ens la descompliquem, Hem tingut un cap de setmana complicat, pluges torrencials, avui hem tornat a tenir un altre matí crític, amb aiguats importants al litoral, al prelitoral, i sobretot, incidència al Vallès Oriental. Això és l'aigua que queia a Granollers, un temporal que no es preveia, com a mínim que no es preveia que fos tan intens, i que ara ja sembla que sí, va de baixa, com a mínim el que és la zona on el matí estava més complicada. Tot i així, Protecció Civil fa crida a mantenir la prudència, a no posar-se en risc, Judit.
4: Sí, fa qüestió d'una hora i mitja aproximadament. Protecció Civil ha donat ja per acabada l'alerta en les 8 comarques on aquest matí s'havia enviat les alerts per reduir la mobilitat. També ha aixecat el confinament al Vallès Oriental. Segons Protecció Civil, aquesta tarda s'esperen ruixats, però diuen que seran més dispersos. En algun punt poden ser més intensos, però que no tindran res a veure amb el que s'ha viscut aquest matí.
1: Gemma Puig, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A veure, sense alerta ja desconvocada, podem estar tranquils a tot arreu ara mateix?
5: Podem estar tot tranquils a tot arreu, però, com dèieu, no hem de baixar, no? Hem de mantenir aquesta prudència.
1: Però què pot passar que ens haguem d'estar tan alerta?
5: Què pot passar? Doncs que aquesta tarda hi ha possibilitat que hi hagin ruixats intensos, no tindran res a veure amb el del matí, però, evidentment, només un d'aquests ruixats torni a afectar una zona que ja ha estat molt afectada per aquestes pluges, les d'avui al matí, les del cap de setmana, per tant, la situació ràpidament es podria complicar, però no s'espera l'episodi del matí. Per tant, per això...
1: Si el pitjor ja ha passat.
5: No, exacte. El pitjor ja ha passat, però per això es recomana doncs, que la gent continuï no acostant-se a les zones inundables, que tinguem aquesta prudència i aquesta autoprotecció.
1: Els oients que ara miren a la finestra i veuen sol, pot ser que encara això canviï?
5: Sí. Els oients, depèn on siguis, cap a Ponent, cap a punts de l'interior de l'Ebre, potser aquí no canviarà, però cap al Pirineu, Prepirineu i cap a les comarques, és a dir, entre Barcelona i Girona, sí, pot canviar perquè poden anar creixent algunes nuvolades i encara alguns ruixats.
1: Sí, a Barcelona, per exemple, encara pot ploure avui.
5: A Barcelona encara pot... Barcelona justet. Jo crec que no. Potser Vallès sí, Barcelona potser no.
1: Bé.
5: Però hi pot haver algun ruixat. No és descartable del tot. Més probable que a la tarda siguin Pirineu, Prepirineu, amb Catalunya central i algun punt fins i tot del Vallès, del Maresme, molt, molt puntuals, però sí, hi pot haver algun, sí.
1: I del que ens crida més l'atenció del que ha passat, sobretot avui, passant ja una mica del cap de setmana, aquesta imprevisibilitat, és a dir, no s'esperava que fos tan fort, això.
5: No s'esperava que fos tan fort ni s'esperava que fos tan aviat. Sí que s'esperava que a partir de les 10 o 11 del matí hi haguessin ruixats, hi havia fins i tot avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, que aquests ruixats fossin intensos. No? Portem uns dies en què ho hem anat dient, hi ha un temps molt insegur, hi ha un mar mediterrani molt càlid, i això fa que aquests ruixats, aquestes pluges, agafin aquesta intensitat. No s'esperava que fos tan aviat ni amb tanta violència.
1: Doncs...
5: Cap model meteorològic donava aquesta previsió. S'han format aquestes tempestes davant del mar i han començat a entrar i han entrat amb molta intensitat, sí.
1: És una nova etapa que estem vivint, Basses, això d'ara ja no poder ni preveure el temps gairebé.
2: Déu-n'hi-do, de tota manera, el que es preveu.
5: Sí, jo crec que sí, a veure.
2: Cada vegada s'afina més.
5: La veritat és que sí, sí que és veritat que aquesta vegada doncs, no estava previst, però també és veritat que en tots aquests episodis que hem tingut la setmana passada, fa dues setmanes, tres, tots estaven més o menys previstos. No vol dir que plogués exactament on s'havia previst, però sí que eren episodis força previstos. Aquest estava previst més tard, potser no amb tanta intensitat, però també estava previst. El que passa que ha començat a ploure molt més d'hora i, a més, doncs clar, també no ens hem d'enganyar, ha plogut en llocs on ahir ja va ploure moltíssim. Per tant, aquests 100 litres que han caigut a Granollers se'ls hi han sumat tots els que van caure ahir. Per tant, estem parlant de 350 litres, per exemple, a Granollers, en aquests 3-4, des del dia 3, és a dir, 3
2: això,
5: dies.
2: Això no és com allò de les bombes, no? Que diu que si cau en un lloc ja no caurà més allà.
5: Exacte,
2: doncs
5: no, pot
2: tornar a ploure. El problema és que estiguis avisat, no? Per exemple, conec una persona que treballa a Granollers, que viu a Granollers i treballa a Vic, que aquest matí, doncs, que ningú l'ha dit el contrari, ha agafat el cotxe. Sortosament s'ha trobat un control dels Mossos que l'ha fet tornar cap a casa i li ha dit vostè no pot sortir de la ciutat.
1: I l'avís ha arribat més tard.
2: Però l'avís ha arribat més tard, sí.
1: Bé, doncs, Gemma, si hi ha més novetats, tornem a connectar, però en principi,
5: perfecte,
1: de moment, precaució, sense massa alerta, més enllà de la precaució. Gràcies, Gemma.
5: Bona tarda.
1: Les restriccions s'han afluixat a tot el territori, però el punt d'atenció que ara també ens comentava la Gemma, un dels punts és el Baix Empordà.
4: Sí, fa un parell d'hores que Protecció Civil ha enviat un nou alert a diversos municipis, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, tots al Baix Empordà, amb un missatge on s'avisa del risc d'increment del riu Ridaura i dels barrancs que hi són a prop, i es demana a la població que s'eviti desplaçaments i que no vagin a soterranis ni a zones baixes.
1: A Platja d'Aro hi ha la Laia Claret. Laia, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Què ens pots explicar des d'aquí?
6: Doncs mira, relativament també bones notícies. Fa més d'una hora que no hi plou aquí a Platja d'Aro. Entre les dues i quarts de tres sí que ha plogut, i ha plogut fort. Hem vist aigua ben bé a molts carrers, a l'Avinguda S'Agaró, per exemple, hi havia més d'un pam d'aigua. Hem rebut aquest alert quan plovia tant, quan hi havia aquesta pluja tan forta, de risc de creixement del riu Riudaura. I clar, és el que deia una mica la Gemma, no? Que és que aquesta zona ahir va patir molt. De fet, la imatge d'avui d'aquesta zona del riu Riudaura, a Gran d'Aro, a la zona sud del poble, és de bombers netejant soterranis i els veïns traient mobles.
1: Uau. Doncs és el que toca, no?, en aquestes ocasions on l'aigua genera aquests problemes, però la bona notícia és que ja no plou i que, per tant, en principi, la cosa no ha d'anar a més. Laia, qualsevol cosa, l'antena és oberta.
6: D'acord, fins ara.
1: Això és a l'Empordà. Però un dels punts més afectats, jo deia ara el Bassa, és Granollers, al Vallès Oriental. Allà els aiguats han estat molt contundents i també s'han vist imatges com aquestes que ens descrivia la Laia Claret. Montse Mir, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: On ets exactament i què ens pots explicar, quina foto ens fas?
7: Mira, a la porta de les consultes externes de l'Hospital de Granollers, que també és hospital de dia i també s'hi fan aquelles intervencions quirúrgiques que no són, anava a dir molt importants, però sí, totes són importants per algú, que no que requereixen tanta complexitat, per entendre'ns, i de moment aquí el que hi ha és una calma absoluta. Hi ha exactament tres persones i jo, és a dir, som quatre. No hi ha pràcticament ningú que entri que surti, però no és perquè l'hospital no funcioni, sinó perquè a aquesta hora de la tarda acostumen a haver-hi poques visites en línies generals i, a més, fa molt poca estona que s'ha aixecat el confinament i es nota que la ciutat hi circula menys gent. Les urgències, per cert, estan funcionant a la perfecció aquí a l'hospital. Hi ha hagut un parell de plantes afectades, la menys 1 i la menys 2. Ahir també ho van ser, però s'han fet reubicacions dins del centre i, en principi, aquí a l'Hospital de Granollers tot funciona. Aquesta és la imatge que tinc en primer pla, en tinc de secundàries, que si vols te les explico més tard.
1: Doncs va, doncs aquí una estoneta, si de cas ho fem. En tot cas, plou a Granollers?
7: A Granollers fa un moment feia una calor horrorosa, d'aquell sol que et tiraries a la platja, al mar o a la piscina, i ara ha aparegut un núvol i fa una mica d'airet. Però vaja, són aquells núvols que de moment no són negres, són blanquets, i sembla que de moment no amenacen una tempesta imminent. Dic aquest sembla perquè jo no hi entenc res, i a part d'això hem pogut veure que la imprevisibilitat en aquests casos, doncs aquests dies ha estat a l'última.
1: Avui ens agraden els núvols blanquets, que vol dir que no, que sembla que no ha de ploure.
7: Ara d'aquí 10 minuts es posarà a ploure, sí, no, i podrem menjar els núvols.
1: Ja ho actualitzarem. Gràcies, Montse.
7: Fins Fins ara.
2: Ara ho has de preguntar als meteoròlegs. Són blanquets o són negrets? No?
4: M'ha agradat aquesta manera de fer la predicció del temps. Avui tenim núvols blanquets.
1: Si teniu el tall, potser tenim un problema. Bé, a veure, temporal. Ha tingut moltes afectacions al transport. El matí ha estat horrorós, horrible, lamentable en alguns casos. Mariluz García, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Mai t'havien donat pas amb una reguitzell
8: d'esqualificatius.
1: No són per tu, eh? Però,
8: i improperis.
1: Ara mateix, quina és la situació?
8: Doncs on hi ha més afectacions és a Rodalies. La línia R1, la del Maresme, no funciona en tot el seu recorregut, vaja, perquè al Maresme és on hi ha més complicacions. Però, sabeu
1: però volem aquí... que ens expliquis coses que són notícia, Mariluz.
8: Sí, sí. Aleshores hauríem de dir que gairebé no funciona cap. La R2 i R2 Nord no funcionen entre Sant Andreu i Granollers Centre. Clar, tinguem en compte que tota la zona de Vallès Oriental és on encara hi ha més complicacions, també a les carreteres. R4 només funciona el tram sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La resta s'ha de fer o amb ferrocarrils o amb línies d'autobusos. Entre Terrassa i Manresa sí que hi ha un servei, però per carretera. R8 també tota per carretera i la R11 tampoc no circula i hi ha autobusos entre Sant Andreu i Girona. Ja comença a haver-hi també afectacions al Baix Empordà. A Metro de Barcelona i Tramvia queden algunes afectacions, però són menors, i a les carreteres tres vies dels dos Vallès tallades. Comarcal 352, que és la ronda de Granollers, entre les Franqueses i Canovelles. Comarcal 14-15C, a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. Aquesta és de ara fa poca estona. I la comarcal 14-15A, Castellà del Vallès, per esllavissades. També hi ha tallades a les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu i també afectacions diverses per esllavissades, caiguda d'arbres, inundació a carreteres encara del Barcelonès, dels dos Vallès, del Maresme, de la Selva i del Baix Empordà.
1: Bé, doncs això és el que podem explicar ara. Si es complica o millora la cosa, antena oberta també de Catalunya Ràdio.
8: Fins ara.
1: Fins ara.
9: Temps és tot cosa del temps. Nosaltres no triem. No hi ha paraules pel que ens fem.
1: Avui havia de ser un gran dia. Blai Mercè, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Ho diu aquesta cançó, tot és cosa del temps, nosaltres no triem. Jocas Grasses s'ha vist obligat a ajornar a dijous el primer dels quatre concerts de comiat que estaven previstos per aquesta setmana a l'Estadi Olímpic.
4: I ara hi ha molta gent pensant, i què passa amb la meva entrada si jo tenia entrada per avui? No, en principi les entrades seran vàlides per dijous.
1: No, en principi no.
4: Els que tenen entrada per avui i no es
1: pot fer aquest concert... En principi hi ha un final.
4: Sí, en principi hi ha un final.
6: Imagina't que hi ha més pluges.
4: Clar, és que jo ja no m'atreveixo a fer afirmacions.
1: Sí, ara avançarem.
4: Si la tenies avui, per dijous, la pots fer servir, i qui no hi pugui anar-hi, doncs l'organització retornarà l'import. El grup d'Osona ha justificat en un comunicat que han pres aquesta decisió per garantir la seguretat de les desenes de milers de persones que s'havien de desplaçar al concert, també dels treballadors, dels artistes, dels equips implicats, o que es gràcies que afegeix que volen que els últims concerts siguin una festa alegre i emocionant.
1: Va, això canvia el panorama, Blai.
10: Sí, ara veurem si la veu de Josep Montero i companyia aguanten quatre concerts consecutius en dies seguits, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Per tant,
1: això passa mai, que un grup faci quatre concerts seguits així tan grossos?
10: Normalment hi ha un dia de descans pel mig.
1: I quatre seguits no és...
10: Quatre seguits...
6: En Montero té una veu delicadeta, vull dir que quan ha de fer aquests aguts tan típics d'Oques Grasses, jo no sé si dissabte encara els podrà fer.
10: No ho sé.
1: Esperem que sí, clar.
10: I suposo que, clar, els que hi vagin dimecres exigiran al Montero que estigui al 100%, home, els de dijous també, els de divendres també, per tant això de dosificar-se quan saps que són els últims concerts de la carrera del teu grup, és difícil. Si el concert passa dijous vol dir que es pot mantenir una mica el discurs que el concert de dissabte, que és el primer que es va anunciar, seguirà sent l'últim. Per tant, dissabte és quan hi hauran els fans més fans d'Oques Grasses, que van estar allà fent cua per comprar les entrades. I atenció, perquè dissabte, això s'ha anunciat avui també, es podrà seguir el concert per la ràdio a través d'ICAT i també per televisió a través de 3CAT.
1: Mira, a un quart de cinc de la tarda podem saludar el president de The Project, la promotora d'aquests quatre concerts. Tito Ramoneda, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda.
1: Aquests concerts us donaran feina fins al final, eh?
11: Sí, és èpic. a veure, concerts
1: sempre
11: són una feinada.
1: Però feina extra.
11: Exacte, efectivament, però evidentment estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per OCAS, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera. Primer, avui era inviable. És que, clar, la gent potser no sap la quantitat de tecnologia que hi ha darrere d'un concert, de gent treballant, i més en aquest cas, que són quatre concerts únics i especials. Portem no sé quants dies de pluges amb endarreriments, amb paros, etcètera, etcètera, i només per rematar, doncs, ha faltat allò d'aquest matí.
1: Us ha costat molt prendre la decisió? És a dir, hi ha hagut debat, que sí, que no,
11: No, hi ha hagut el debat que hi havia d'haver, sopesant, sobretot, com deia, qüestions de seguretat per part dels equips tècnics, qüestions com són la de donar el millor dels espectacles, referits a la pròpia tecnologia que hi ha a l'escenari, la seguretat de la gent amb els desplaçaments, o sigui, hem de tenir en compte que hi ha un percentatge molt important d'entrades venudes aquest vespre d'arreu de Catalunya, bueno, d'aquest i de cadascun dels concerts, i per tant haver decidit moure'l no a demà, perquè la previsió que tenim demà també és una previsió de tempestes, sinó fer-ho dijous, i demanant, com deies, aquest sobreesforç, lògicament, a la banda i al Josep, que no tinc cap dubte de que ho donarà tot i estarà fenomenal de dijous a dissabte. Creiem que hem pres, estem convençuts que hem pres la decisió que s'havia de prendre donades les circumstàncies.
1: Ara hi haurà molta gent que mirarà la finestra i dirà, home, però si és que ja fa sol.
11: Sí,
1: tu també deus mirar el... Et fa ràbia ara dir, hòstia, doncs potser hauríem pogut...
11: No, és que era inviable. Aquest matí, quan estava plovent a bots i barrals, ja sabíem que aquesta tarda...
1: Si ara no estaríeu a temps, ja sé que no ho fareu, però ara no estaríeu a temps, sí, al final sí, i poder-ho provar posar-ho tot a punt per les 8 de la tarda.
11: Perquè és el que us deia, vull dir, aquestes pluges d'aquests darrers dies, és que clar, des de quan venim plovent els muntatges, pensa que es va començar a muntar fa més d'una setmana. I durant aquesta darrera setmana les pluges han sigut continuades i en moments d'episodis molt greus. Evidentment, la nit de ja no sé si va ser quina va ser la del petit huracà, la de divendres a dissabte?
1: No, de dissabte a diumenge.
11: De dissabte a diumenge, allà nosaltres estàvem molt preocupats perquè, no tant per l'aigua, que també, sinó per la possibilitat de ratxes de vent de fins a 100 km per hora. I la gent, quan vagi a l'estadi, veurà el muntatge i ho entendrà. Totes aquestes pluges, totes aquestes situacions, penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible, i per tant, per donar les garanties a la gent de que veurà el que OCAS vol donar, ningú es podia arriscar. Evidentment, avui era inviable totalment, hagués sigut era inviable, des d'un punt de vista tècnic, i demà la previsió és de tempestes, com la previsió que hi ha dijous és una previsió, almenys ara, bastant més favorable que la de demà. La decisió s'ha pres en aquest sentit.
1: El problema és que si dimecres torna a haver-hi pluges, aquí ja no hi ha l'opció d'ajornar-lo, no? Perquè no hi ha dates.
11: Jo crec que dimecres, en aquests moments, la previsió és prou bona. Vull dir, jo crec que això ja està.
1: Sí, ho heu calculat, que en principi no corre risc cap més concert.
11: No, vull dir, ara mateix crec que dimecres hi ha una petita possibilitat, no sé si hi havia un 20% d'algun petit xàfec. Jo sí que aprofito per dir-li a la gent que dimecres vinguin amb un xubasquero i
1: es podran
11: no
1: entrar
11: paraigües llargs.
1: Paraigües se'n podran entrar a l'estadi?
11: Llargs no.
1: Llargs no, però els curts aquests, els més petits, sí.
11: Sí, sí.
1: Els plegables.
11: Sí, sí, però jo crec que, ei, és molt complexa fer previsions i s'ha demostrat...
1: Sí, sí, no, sí, ja ho hem dit tot el dia.
11: A 48 hores. Hem d'anar pam a pam, no? Anar menjant i anar fregint, no? Com diuen.
1: Escolta, Tito, hem parlat molt d'aquests concerts, aquesta llarga llista de concerts, i es feia la conya, buf, aquesta gent ara, veuràs tu aquí, tantes entrades venudes, tants diners guanyats, us fa perdre molts diners, aquest ajornament?
11: No. Aquí no és... La qüestió no són els diners, i evidentment...
1: Us costa... És a dir, és un canvi que deu costar diners, entenc.
11: Bé, però hi ha una professionalitat, hi ha una responsabilitat, hi ha una cosa que es diu assegurances de suspensió que preveuen tots aquests supòsits. Vull dir, si no, seríem uns irresponsables. Vull dir que, per tant, aquest no és el punt. El punt, repeteixo, és garantir que l'espectacle, el show que veurà la gent, és el show que vol donar oques, que la gent pugui arribar, perquè avui jo crec que molta gent podria tenir molts problemes. Imagina't que ho haguéssim pogut fer i que haguéssim... jo estic convençut que hi hauria molta gent que no hagués pogut venir a l'estadi.
1: Clar.
11: Per tal com està tota la situació de mobilitat. Per tant, s'ha sopesat tots aquests aspectes. Mobilitat de la gent, seguretat dels equips tècnics... qualitat, vull dir, el concert, que sigui el concert que es vol donar, i un cop sopesades totes aquestes opcions, doncs la decisió és la que hem pres, vull dir, i el sobreesforç o l'esforç d'Oques de dir, ei, n'ha de fer 4 dies seguits, doncs vinga, endavant, vull dir... valentia i segur que sortirà de conya. I aquesta èpica moltes vegades fa que es retroalimenti...
1: Serà una mica més especial i tot, tu, perquè hem hagut de fer un canvi d'última hora. Només una última cosa, però clar, el grup, segur que ho ha entès, perquè les circumstàncies que planteja són molt, molt comprensibles, però no sé si ha estat un cop per ells, si els ha sabut greu, si estan una mica tocats després d'haver de fer un canvi en aquest... No? Un any esperant amb tot el cap i ara haver-ho de canviar...
11: Jo crec que el grup està super tranquil perquè aquesta decisió s'ha pres amb el grup.
1: Ells han participat de la decisió,
11: sí,
1: home, i han donat suport a la decisió final, eh?
11: Totalment, 100%. Aquí no hi ha, per suposat, una imposició per part de ningú. És una decisió consensuada d'artista, d'equips tècnics, evidentment de promotora, de management, de tots plegats, i sense cap mena de discussió. Vull dir, el debat ha durat molt poc, senzillament pues establir les eines de comunicació, poder-ho fer ordenat, bé, com ho hem comunicat, primer a la gent, als compradors de les entrades, a la pròpia instal·lació de l'estadi Lluís Companys, evidentment, i tot això, un cop està consensuat, és quan dius, vinga, ara ho anuncio.
1: Doncs,
11: Hi haurà gent que dirà, ostres, com és que no ho heu fet? Però si ara això que deies, no, ara fa sol i jo estic aquí. Difícilment entenen difícilment ho estic explicant, previ.
1: Passa'ls el link d'aquesta entrevista que ja ho has explicat.
11: Sí, clar, sí, però si després hi haurà altres que diran, escolta, que he vingut a París, com ens està passant. Vull dir, penseu que hi ha gent...
1: Yeah.
11: Que ve de molts d'arreu al món, perquè crec que hi ha algú que ha vingut fins i tot de Canadà. Bueno, pues clar, però clar, què podem fer davant d'una situació meteorològica en què no hi ha cap mena de solució? No som dueños del temps. Si haguéssim fet les coses malament, pues et diria mea culpa, però les hem fet no bé, les hem fet més que bé per poder arribar avui a dilluns. El temps ens ha fet una mala passada, però més cap al concert jo, no sé, pateixo per, pues, no sé, pues, per les vides que es van perdre, no?, fa 48 Home, hores, la gent que, pues, totes les infraestructures, en fi, vull dir, hi ha moltes, molts petits drames, vull dir que, per tant, hem de ser en aquest sentit solidaris i això és un concert i això és una festa i el que vol Ocas és que la gent gaudeixi d'aquesta festa.
1: A partir de dimecres, aquesta tanda final de concerts. I Torra Moneda, promotor de The Project i d'aquests concerts d'Ocas. Gràcies. Gràcies per atendre'ns, com sempre.
11: Vinga, a vosaltres, moltes gràcies.
9: Jo vull ser el meu gos i passar de tot.
2: No, és que jo crec que aquesta entrevista, o entrevistes com aquesta en aquests dies, han de servir perquè tots entenguem d'una manera ja definitiva que a partir d'ara els fenòmens atmosfèrics interferiran cada vegada més en els nostres plans, que no hi ha res assegurat. No ho estava, mai no ho ha estat, però és veritat que en el nostre clima normalment tu feies un pla i s'acabava complint. Doncs això s'ha acabat. I encara bo que tenim una certa fiabilitat cada vegada més gran, ho dèiem abans, és creixent en les previsions que fan, per exemple, que el partit del Barça d'ahir contra el Madrid s'havia de jugar a les 5. Doncs no, s'ha jugat a les 7 i es va jugar sense cap mena de problema. És a dir,
1: hi va haver-hi pluja.
2: Hi va haver-hi una altra mena de pluja. Vull dir que el riu Besòs, que baixava com mai, no? Com mai, literalment, perquè des de que hi ha registres no s'havia vist mai que baixés tan ple. Afortunadament, les lleres estan renaturalitzades i l'aigua se n'ha anat retirant sense gaires més problemes. És a dir, ja estem als 15 dipòsits pluvials de la ciutat de Barcelona. Jo recordo fa 30, 40 anys que hi ha una quantitat d'aigua com aquesta i s'inundava tot. O sigui, perquè en Barcelona, com tothom sap, doncs és un pla inclinat, no?, que va de la serra de Collserola del Mar i per allà imagina la quantitat d'aigua que desaigua. És a dir, entre que estem més preparats i que hem d'entendre que hem entrat en una nova fase del comportament del temps, nois, sí, pues se suspendran partits de futbol, se suspendran concerts i ho haurem d'entomar amb molta esportivitat i amb molta flexibilitat.
1: Ara, no? La cosa és, tots els assistents del concert d'avui saben que s'ha suspès el concert?
4: Home,
1: què creieu?
4: Home, hi ha xarxes socials, hi ha mitjans de comunicació...
10: Algun despistat?
1: Anem a comprovar-ho. Hem enviat el Marc Andreu a l'Estadi Olímpic, que és on s'havia de fer aquest concert. Marc Andreu, bona tarda.
12: Bona tarda, Garriga i companyia.
1: Hi ha gent fent cua per un concert que no es produirà?
12: No hi ha gent fent cua, no hi ha absolutament ningú, vull dir, hi ha moltes cotxes d'autoescola, perquè aquesta és una zona propícia.
1: Home, bon lloc per fer pràctiques.
12: Però sí que és veritat que justament jo crec que no diria que algú s'havia apropat a preguntar, però justament estàveu parlant amb en Tito Ramoneda, i he vist una dona que anava com amb el logotip d'Ocas i li he dit, ostres, vens aquí per veure el concert, i diu, sí, ara començarà a les 8, i dic...
1: Ah!
12: I he sigut jo qui li ha donat la mala notícia, m'ha sabut molt greu.
1: Però això havies de fer un directe, te l'havies dit?
12: No.
1: Sí,
12: l'has gravat? S'ha trencat.
4: Ha
12: començat a plorar, sí. Ha vingut des de València, m'ha explicat, avui al matí, i crec que hi havia de marxar demà, i diu, no és pels diners, és per tot el que representa, no puc tornar venint a aquest concert, i ara està...
1: T'has quedat el seu telèfon.
12: Té el seu moment ara davant de la porta de l'estadi, però no li trencaré ara mateix perquè està molt sentida, de veritat.
1: Però queda't amb el seu contacte i farem alguna cosa.
10: El dimecres la truquem.
4: Clar.
12: A veure, potser ell agrairia més una entrada i un viatge per tornar, no una trucada, però bueno, jo li preguntaré si vol parlar amb nosaltres més tard. Però sí que és veritat que està molt tocada i emocionada perquè no havia pogut veure ni Instagram, ni les xarxes oficials, ni s'havia informat per enlloc.
1: Home, és que a més a més, clar, si ha vingut amb tren de València no hi ha cobertura.
4: Quin greu,
1: clar.
12: Sí.
10: Encara que ha pogut arribar, també.
12: Sí. També és veritat. I res.
1: O sigui, només una persona, eh?
12: L'únic testimoni que està aquí ara mateix esperant un concert que avui no serà i fins dijous.
1: O sigui, hi ha un sol testimoni i no has estat capaç de posar-lo en antena.
12: Home, crec que no som el tipus de mitjà que ha d'anar a buscar la llàstima. Et dius Anna Rosa, potser, Garriga? És que clar, mare meva.
4: Molt bé, Marc.
12: És que la tarda en l'aire. És que la veritat.
4: Ara, molt ben dit. Escolta, Marc, hi ha l'Aitana per allà?
3: l'Aitana Ocaña? Perquè es diu no. que pot ser una de les grans sorpreses d'almenys un dels quatre concerts que ha de fer Oques Grasses.
12: He donat tota la volta...
3: Potser ella no se n'ha enterat.
10: Jo crec que se la guarden per dissabte.
3: Sí, dissabte.
12: He donat tota la volta a l'estadi i no, només he vist treballadors que acabaven de sortir de tancar també portes i he intentat treure el cap per veure si veia l'escenari des d'aquí. Hi ha una escletxa, he intuït una mica de pantalla, però res més.
10: Home, jo he de dir que, al sentir les explicacions del Tito, ha repetit dues vegades la paraula muntatge tecnològic.
1: Molta tecnologia, sí.
10: Per tant, jo, sabent que el Josep Montero és un fan boig de Cetangana i que també m'han dit que és molt, molt, molt seguidor de Bad Bunny, jo m'atreviria a dir que hi haurà unes pantalles allà potents.
1: Bé. Mira, Marc Andreu, tens dos objectius ara. Un és aconseguir el contacte d'aquesta fan i l'altre, fer-te passar per operari i colar-te a l'estadi per explicar-nos com és l'escenari. Creus que una de les dues l'aconseguiràs?
12: Jo crec que una de les dues les puc aconseguir.
1: Vinga, doncs va.
10: Ha de fer com Leo Messi al Camp Nou.
1: Exacte. Et coles i dius, hola, vengo a l'estadi. Gràcies, Marc Andreu.
12: Vinga, fins ara, nois.
1: Veurem com va avançant la setmana, perquè ara hi ha molta gent patint, no? Tenen entrades per dimecres, o ara les tenen per dijous, o divendres, o dissabte.
4: Actualitzant el radar de pluja.
10: A mi també hi ha gent que m'ha dit que li va millor, dijous.
1: No, jo conec
10: molta
1: algú
10: gent que m'ha dit,
1: que
10: dilluns...
1: Estava resant perquè avui cancel·lés.
10: Feia molta mandra dilluns, i amb el temps, i això, i mira, doncs saps què, dijous millor.
1: Els meteoròlegs ens estan avisant que el temps és més difícil de predir, que va canviant, i que el clima fins i tot s'està tropicalitzant. Un d'aquests experts és Mariano Barrientos, que és expert en climatologia històrica. Mariano Barrientos, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
1: Què vol dir que ens estem tropicalitzant? Que ens hem d'acostumar a viure com si visquéssim, no sé, a l'Equador o a Miami o què?
13: Bé, fa uns minuts un dels tertulians ja ha exposat molt bé els elements claus d'aquesta situació. M'ha semblat reconèixer que era el senyor Bassa, no sé si pot ser.
1: Sí, pot ser el Bassa,
2: bona
1: sí.
2: Tarda, bona tarda.
13: Doncs ja ha donat molt bé una relació d'elements i de factors doncs que entren en tota aquesta equació que hem de considerar relativament nova. Jo ja, si un cas gairebé no caldria que expliqués gaire cosa, però no, ara, seriosament...
1: Carai, Bassa, sí que en saps, eh?
13: No, sí, tot, i fins i tot els aspectes socials i les actituds socials que caldrà doncs, desenvolupar o recuperar del passat per aquests nous escenaris. Ja ho va dir el secretari general de l'ONU, el senyor Guterres, va dir que estàvem entrant en territori inexplorat. Llavors, aquest missatge de que ens estem tropicalitzant és, en principi, la imatge que es vol donar al públic perquè entengui que anem cap a un clima que tindrà unes condicions diferents al clima mediterrani que coneixíem des del segle XIX i el segle XX. Serà diferent i tindrà unes característiques més properes a un clima propi de la zona intertropical que no pas a la zona subtropical que és en la que estem ara.
1: És a dir, no,
13: i això és degut a una sèrie de factors.
1: Això que està passant ara no és una cosa passatgera, és a dir, no està passant ara i després tornarem on érem, sinó que això ja és... anem passant pàgines i ara anem cap a una altra direcció.
13: Escales climàtiques, hi han unes anomalies que acostumen a durar uns 40-60 anys i jo al principi pensava que estaven dintre d'una anomalia d'aquestes, entre cometes, passatgera, perquè afecta una o dues generacions i ja està, i després tot es recupera i torna uns valors habituals de cada clima regional. En aquest cas, em temo que potser estem entrant certament en un escenari nou. I llavors el que cal fer doncs és, de la mateixa manera que ho faran també els models de predicció, és anar aprenent sobre la marxa, buscant referents antics, adaptant-nos, veient també exemples d'altres regions, i anar amb el coneixement científic que anirem tenint i el monitoreig que es fa molt detallat d'aquestes situacions, podrem anar desenvolupant noves estratègies, noves actituds, unes construccions més eficients a nivell de territori, per poder-hi viure i poder-nos moure pel territori amb condicions. Jo crec que si es fa progressiu podem arribar a establir un cert equilibri amb aquesta situació, amb aquestes condicions canviants que anirem tenint. És una transició climàtica. Això sí, llàstima que qui li toca viure, en la generació que li toca viure una transició climàtica, no és gens agradable. Clar. És molt car, és molt complicat, té incerteses, té sacrificis, però, clar, és l'esforç que deixem així per les generacions que vinguin.
1: Però, clar, ara deia, això ja ha passat altres vegades, no? És a dir, que aquestes transicions climàtiques han anat passant al llarg de la història. Algú diria, home, doncs llavors no és el canvi climàtic, és que el clima sempre canvia. Això ho hem provocat els humans, el que està passant ara?
13: Aquí està la qüestió que val la pena diferenciar, doncs, perquè molta gent quedi tranquil·la i també per explicar-ho a persones que interpreten de forma potser desencaminada determinats comportaments del clima i atribueixen o creuen causes i efectes. Que hi ha hagut canvis o fluctuacions climàtiques importants al llarg del temps, en època històrica n'hi ha hagut, que generen un impacte social, que generen anomalies o canvis i mutacions en els ecosistemes i en els éssers vius. Tot això, mica a mica, ho anem estudiant perquè ens interessa, perquè ara estem en una d'aquestes transicions climàtiques. El que ara, en aquest cas, és diferent i és nou, és la causa que està propiciant aquesta transició climàtica. En altres èpoques eren processos naturals, més o menys coneguts, que tampoc en coneixem gaires, tret de les eres glacials i interglacials, per sota d'aquesta escala de comportament, tenim anomalies climàtiques que diem, ui, doncs, aquí està l'anomalia, però ben bé no sabem el conjunt de factors que hi participen. En aquest cas tenim, diguem-ne, el privilegi, i és una sort de cara al futur per gestionar-ho bé, sabem quins són els factors que han produït aquesta situació, sabem les taxes d'escalfament que s'estan produint, és a dir, sabem la causa, i és nostra, sí, és l'emissió de gasos d'efecte hivernacle d'una forma, diguem-ne, no natural.
1: I aquesta transició està sent més ràpida del que eren abans les transicions, és a dir, això, els humans no només ho hem provocat, sinó que estem fent que vagi més ràpid.
13: Està aquí, està gairebé a punt de comportar-se de forma més ràpida, però en principi no. En principi, l'atmosfera, com té tants mecanismes de compensació, els corrents oceànics i els corrents de les masses d'aire tendeixen sempre a un reequilibri i a compensar-se, a fer-se intercanvis d'energia per poder arribar a situacions d'equilibri el més aviat possible. És un sistema que, diguem-ne, té una certa intel·ligència no artificial, sinó natural. Ara, quin és el problema? Doncs intentar monitorar bé aquesta situació de transició per veure si estem trencant o no determinats llindars. Ara per ara, doncs, per exemple, el cas...

0: Anem cap a una vida amb només dues estacions, estiu i hivern?
1: És probable. És el model, els supòsits de les primeres hipòtesis que plantejàvem. Precisament a finals dels anys 80, principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap a on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de dues estacions, una estació fresca i relativament seca i una estació càlida que té un final, com ens està passant ara, al final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials. Doncs és molt probable que el que és la franja actual de climes tropicals s'extengui i ens abraci al món mediterrani. Clar, no serem mai un clima desèrtic, perquè no som al Sàhara, tenim una font de vapor d'aigua impressionant, que és la mar Mediterrània, i això encara permetrà disposar d'un cert recurs hídric, encara bo, però entendirem cap a un clima, probablement un clima monsònic, sí. Doncs però, bueno, això en 1.500 anys, tranquils, perquè entrarà una era glaciar, que tot això, els geòlegs estan ja frisant, perquè ja queda poc, aviat entrarà una era glaciar, i llavors ja podrem fer esquí nòrdic per aquí a la carretera de les aigües.
0: I ho explicarem a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Bastes, aquí. Marino Barrientos, expert en climatologia, moltes gràcies per atendre'ns avui.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: La pèrdua de les estacions de transició de la primera i de la tardor, francament, per mi seria una pèrdua molt sentida. O sigui, m'agrada moltíssim aquesta època del si és no és, que ja s'anticipa tot això. Per l'altra banda, també és veritat que ens estalviarem el canvi d'armari, que no deixa de ser una feina que se'ns planteja molt sovint. Però no, més enllà de la cosa frívola, jo crec que els periodistes, els informadors, els comunicadors, podem fer molt perquè tot això s'entengui i s'expliqui bé. O sigui, ara ja hi ha, doncs, o sigui, Protecció Civil, hi ha gent que sap tirar tuits i que sap tirar piulades, informació. Estem aprenent a tirar, és alert, etcètera, no? Però hi ha la comunicació de crisi, jo crec que s'ha de millorar, s'ha de sofisticar. És a dir, jo com veig, com aquest cap de setmana, rodes de premsa gairebé inacabables de responsables polítics que expliquen el que els hi han explicat els tècnics, perquè, òbviament, són polítics, clar, clar. No tenen per què saber ni de meteorologia, ni de l'estat de les carreteres, ni totes aquestes coses. Penso, escolta, no m'expliquis tantes coses en general, explica'm en poques, molt ben explicades, si és per televisió, fer servir les pantalles, no et posis darrere un faristol a parlar, vull dir, que m'entri pels ulls, que entengui què estic fent, segmenta-m'ho bé, digue'm, això és l'estat actual, això és la previsió curta, això és la previsió llarga, aquesta és l'afectació a les carreteres, a les línies fèrries, aquesta és l'afectació en els esdeveniments que estaven programats pel dia d'avui. Simplifica la informació, dona-la justa i, sobretot, dona-la d'una manera que acompanyi la gent. I això també va per nosaltres, els periodistes. No? Si estem dient que tot això està canviant i està canviant molt ràpidament, jo crec que nosaltres també hem de fer un esforç per entendre què és el que necessita sentir la gent de nosaltres en el moment en què hi ha una emergència.
0: 20 minuts per les 5 i ara una altra cosa que canvia. O no?
3: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
4: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Mira com és el dia, Basses, que s'han convocat eleccions
2: fa 40 minuts que ha començat
0: al Parlament espanyol
2: i no n'has dit res.
0: No n'han dit res fins ara. Pedro Sánchez ha convocat eleccions anticipades per d'aquí ni dos mesos.
2: Independència editorial, perdó.
6: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: Decidáis qué futuro queréis. Veus com es dirigeix als espanyols?
2: De tu. De vosaltres. Ha començat dient, queridos ciudadanos y ciudadanas, però després ja quan arriba l'hora del míting, ja, vinga, som-hi.
0: Com ho valores, això?
2: Aquí hi ha moltes capes, però aviam, com ho valoro? S'ha agafat a l'única finestra que tenia per arribar a una certa posició de defensa de la gent, que era això de l'habitatge. S'hi ha agafat tant Perquè recordem que Pedro Sánchez s'ha passat tota la vida dient que les eleccions serien l'any que ve i que no les avançaria.

0: S'ha agafat tant això que pots arribar a pensar que el primer que va tenir pressa en portar al Congrés la votació dels dos decrets va ser ell. Perquè si el tema era tan important i sabies que no tenies el vot de determinats grups, potser podries haver donat alguns dies més a la negociació. Per tant, francament, no sé, és a dir, no dic que provoquessin el cas Mari Carmen, però que quan el van veure s'hi van agafar, i amb raó, perquè fins i tot el Papa en va parlar, no? O sigui, quan fins i tot el Papa diu alguna cosa d'aquestes, dius, home, aquí tenim un senyal que aquí està passant alguna cosa. Bueno, només cal veure, doncs, la gent que està acampada a Barcelona, a Madrid, etc. No? Què més veig? He vist un Pedro Sánchez aquest matí no especialment eufòric ni animat, però infinitament millor comunicador que Feijó. O sigui, Feijó han enviat a les 9, quan Pedro Sánchez l'ha convocat, el PP ha enviat un tuit amb la novena de Beethoven, sí, l'himne de l'alegria, dient por fin. I a continuació surt Feijó dient por fin... O sigui, cap mena de senyors, no us amoïneu, aquí hi ha un grup de gent preparada perquè aquest desastre que hem tingut durant 8 anys que es diu Pedro Sánchez, ara vindrem nosaltres i el revertirem. No, francament no ho he vist per enlloc. I en fi, veig, per exemple, la tornada del president Puigdemont, que pot ser en les pròximes setmanes, queda clarament interferida, ja primer per la votació de Junts en el Congrés i després perquè ara tot seran eleccions. Finalment, tu em dius... tu creus que Pedro Sánchez té alguna possibilitat de tornar a governar? Home, ara mateix ho té tot en contra.
1: Però...
0: Ho té tot en contra.
1: Però
0: això, si fos... Mira, posaré un símil perquè ens entenguem de seguida tu i jo. Barça-PSG.
2: Sabia que seria de futbol.
0: Barça-PSG.
1: Home, s'entén molt fàcil.
0: Sí. Ara,
1: Pedro Sánchez ha perdut el Parc dels Prínceps
0: 4-0. 4-0. I ara ja estem al Camp Nou.
1: Ja han fet el primer?
0: Sí, ara estem 3-1.
1: Home, faltaven 3 encara.
0: Encara en falten 3.
1: Però ja n'ha fet 3, eh?
0: Sí.
1: Bé, doncs...
0: Sí, perquè hi ha coses que no les fa ell. Per exemple, la por que té molta gent d'un govern PP-Vox no s'ho ha inventat ell, això és real. Vull dir, no.
1: Tot això al voltant d'aquesta qüestió de l'habitatge, Judit, que a més no és només convocar eleccions.
3: Hi ha un altre moviment en paral·lel, no?, relacionat amb aquesta crisi de l'habitatge, que també dona algunes pistes per on enfoca aquesta campanya ja el govern espanyol, que ha dit que aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que, recordem, el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que ara ja, amb les eleccions convocades, qui hauria de validar aquest decret és la Diputació Permanent. Què passa amb la Diputació Permanent? Que les majories són diferents a les del Congrés i Junts per Catalunya no és determinant. Això què vol dir? Doncs això li permetria a Pedro Sánchez arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i el preu dels lloguers congelat.
1: Deixa'm saludar el David Miró, subdirector del diari Ara, perquè és l'escenari que ell, divendres, just quan estava passant tot això, ens va avançar com una possibilitat i ens van dir, home, vols dir...
3: Visionari.
1: David Miró, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Després d'encertar això, ara digue'ns, qui guanyarà les eleccions? No? Treu la bola de vidre aquesta que tens amagada.
4: Sí, però no era tan bola de vidre. Al final, els que fem informació política anem coneixent els personatges i, diguem... jo intuïa que Sánchez intentaria buscar alguna manera de crear aquest marc de l'habitatge i que aquesta era una possibilitat real. Una possibilitat arriscada, però clar, és que Sánchez és un personatge que sempre juga al límit del reglament. Saps? I per tant, tu has de buscar aquelles escletxes que dius, això no s'atrevirà. Doncs sí, ho fa. Juga al límit del reglament. El que passa és que jo crec que ell pensa que juga al límit del reglament contra uns paios que no respecten ni el reglament. Saps què vull dir?
1: Clar.
4: O sigui, en el seu cap, ell està en un paradigma de guerra amb la dreta i pensa, aquests que van contra mi tenen molts ressorts, tenen el deep state, tenen la justícia, tenen el poder econòmic, tenen el poder mediàtic, tenen no sé què. Jo què tinc? Doncs jo tinc el BOE, per exemple, no?, que és la palanca principal. Doncs vaig amb el BOE a mort, saps què vull dir? I, per tant, és un moviment que jo en aquell moment no, intuïa com una hipòtesi, però que quadrava amb el que és la manera de fer de Sánchez.
1: Doncs, David Miró, fem una cosa. Com a nou responsable d'operacions especials de la tarda de Catalunya Ràdio, ja et vam donar el càrrec divendres, tindrem dies perquè vinguis aquí i analitzem una mica tot aquest panorama que avui ens ha quedat una mica eclipsat, mai més ben dit, per la meteorologia. David, enhorabona per aquesta finesa en les prediccions.
4: I encantat de venir quan vulguis.
1: Vinga, una abraçada.
0: Hi ha una predicció que...
4: Adéu.
0: Adéu, David. Sí que hi ha una previsió que m'atreveixo a fer. Serà una campanya electoral duríssima i bruta, molt bruta. Avui mateix el PP i alguns dels seus cors mediàtics ja estan dient que no votis per correu, que vés en compte amb el recompte de vots, que és possible una tupinada.
1: Trumpisme.
0: És a dir, això serà molt brut, ja ho veureu.
1: I a la tarda ho seguirem, però menys de prop que al matí de Catalunya Ràdio. Ho anirem mirant, però el Ricard ens farà una mica la feina al matí, l'Ostrell. Farem una pausa, i quan tornem... Qui t'ha fotut la tarda en l'aire, Marta Montaner? No m'ho diguis.
3: Mira, qui no, el David Miró, que per cert era professor meu a la universitat. I l'altre dia vam coincidir i no em vaig atrevir a dir-li. Perquè jo també sóc molt vergonyosa.
1: Però, per favor, Marta Montaner.
3: I li estic dient per la ràdio.
1: Quan ja ha penjat. Doncs bé, ara fem una pausa i us ajuntem.
2: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
5: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
2: Entrades ja a la venda.
6: Ferran Adrià, com està?
7: Bé, tranquil.
6: Però què et passa, que tots xalats, o què?
7: Escolta, a mi no em cridis, eh?
6: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
8: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
9: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
10: Això no és bo per la cuina catalana.
11: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
12: Si el bulli cau, caiem tots.
13: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
15: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
14: 6 dies per viure les lletres.
15: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
14: Programa complet a horitzons2050.org.
16: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
17: Segur que no n'hi ha per tant.
18: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
23: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Odi.
24: Gran ambientazo, mano.
23: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se ha quitado sobre la línea.
24: Qué barbaridad.
23: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
24: Buena venta.
23: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
24: Ven a por más.
23: ¡Venta!
25: Ocasión Plus.
21: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Aviam, ja fa dies que tenim aquest temporal que ha fotut la tarda en l'aire molta gent, no?
3: Garriga, tant de bo només la tarda, no? Perquè sí, també ha estat el matí d'avui dilluns, quan molta gent ja es desplaçava cap a la feina, també per portar la canalla a escola, i ha saltat aquest és alert que tant coneixem.
1: Sí.
3: I és veritat que la qüestió és queixar-se sempre, eh? Sí. Perquè si sona el dia abans és que és massa d'hora, que si és el matí a les 6 no sé què ens ha despertat, però potser aquí s'ha anat massa tard. No sé
1: avui sí que ha estat una mica de sorpresa. De fet, el Meteocat ha reconegut que no ho tenia previst.
3: I tens raó, i en aquest espai que em dones diàriament, Garriga, tampoc ens posem tan serios. Vull dir que aquí hem d'intentar fer una mica jiquijaja, sí, oxigenar una mica l'actualitat, encara això, que ens ho posi difícil, i fins i tot en un episodi tan greu com el d'aquest temporal inèdit hem trobat gent que n'ha fet de tan grosses. Gent que ens ha fet perdre completament la poca fe que teníem en l'espècie humana i podríem dir que són candidats als Premis Darwin.
1: Els Premis Darwin.
3: Sí.
1: Ara tenim un top 5 d'imprudents especial temporal de pluges a Catalunya.
3: El problema és que m'ha costat triar-ne només 5. Vull dir que si m'haguessis donat un top 15 jo te l'hauria fet, perquè d'exemples n'hi havia per un tu, però sí, tenim top 5.
1: El millor dels millors! A veure, va, us fem la PM, va, saps?
0: Estem encantats.
1: Has de fitxar, ens has
0: de fitxar. Vinga,
1: va, en cinquena posició.
2: Doncs en cinquena, els negacionistes del canvi climàtic i les seves conseqüències, perquè tots en coneixem algú. Aquells que porten des de dissabte dient... quatre gotes i ja està. O aquesta ciutat es col·lapsa per una mica de pluja. Tant de bon aprenguéssim de Londres, que allà sí que saben gestionar la pluja, no? Que aquest temps l'ha fet tota la vida, que se'n foten de nosaltres per si diem que tenim ecoansietat, o que assegura que vivim en una dictadura climàtica. Per tant, nervis pel 29 de novembre.
1: Serà divertit veure què vota aquesta gent.
2: Sí, sí, per dir alguna
1: cosa. En quarta posició...
2: Mira, primer posarem l'àudio i després provarem de narrar-ho.
1: A veure... Sí, jo m'he comprat una cosa.
2: Què us ve al cap amb aquest so? Què us imagineu, Bassas, Garriga, Judit?
1: Sento un grup
2: de
1: gent,
2: carrer,
1: no?
2: De carrer.
1: Fent cua per entrar a algun lloc.
2: Gent fent cua, vas bé. És un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes.
4: Ja sé,
2: de tot de gent, estem parlant de més de 20 persones segur, colant-se al parc de la Ciutadella de Barcelona ahir diumenge. Quan, recordem, tots els parcs estaven tancats i l'accés estava prohibit, doncs apa, personal de totes les edats, i ara no em digueu, no, eren adolescents que volien fer fuerga, no. El joc dels prejudicis aquí no funciona perquè eren de totes les edats i van colar-se a la Ciutadella per un foradet que hi havia entre les reixes, i això sí, tot de manera civilitzada, ningú es colava. D'un en un, fent fila.
1: Estan al top 4 perquè eren cívics.
2: Exacte.
1: Dintre de l'incivisme.
2: Això mateix.
1: Doncs anem a la tercera posició.
2: Doncs a tercera posició, el noi que estava atrapat a l'estació de Sants i que en ple episodi del temporal, amb tots els es alerts, amb programació especial de ràdios, que teníem aquí l'Òscar, en Ricard Ostrell, a tot arreu, les televisions en marxa, i entenc que un noi també amb accés a internet i a informació en general, el tio va explicar a 3Cat Info que ell tenia uns plans molt més importants.
5: Anàvem a anar a PortAventura i hem arribat aquí, era un tren a les 12:30, i bàsicament doncs hem anat a comprar el bitllet i just després d'agafar el bitllet hem anat a preguntar on era l'entrada i ens han dit que no sortia aquest tren, que els trens de mitja distància que no sortien, i hem pagat i ja està. A veure com podem gestionar, perquè no hi ha gent, no ens podem informar a cap lloc, llavors no sabem què fer ben bé.
2: Bueno,
0: benvingut a Renfe, no?
2: Sí, sí. El Tutu Quisplash segur que no. El va tenir d'una altra manera, no? Sí, sí.
1: El Tutu Quisplash el van tenir.
0: No, però és greu el que diu. Ell compra l'entrada i diu, quina via? Diu, no, diu, si no... Està suspès aquest tren.
1: Ara també voler anar a PortAventura el dia que hi ha un més alert.
2: És que ja és no mirar ni per la finestra.
1: Sí. Bé, anem a... Va, d'acord. Bé, en tot cas, segona posició.
2: Doncs tots aquells que, malgrat totes les indicacions, recomanacions, restriccions de mobilitat i prohibicions de les autoritats, decideixen anar a la seva bola completament. Com un home que va voler creuar amb el cotxe un pas subterrani completament inundat a l'Hospitalet.
17: No, és que, claro, tío. Tío, tío, mira el tío.
1: Per sort no vam haver de lamentar més que un cotxe inundat.
2: Clar, el vídeo que circula per tot arreu a xarxes es veu com aquest home surt del vehicle i marxa nedant amb certa dificultat, però entenem que se'n va sortir. Però clar, aquí també entraria dins de la categoria tots aquests curiosos, per dir alguna cosa, que van a veure, per exemple, com creix el riu Besòs, amb un risc elevat de desbordament, també aquells que aparquen el cotxe o van per rieres quan ens han dit de totes les maneres possibles que no ho hem de fer, i un llarg etcètera.
1: Bé, doncs, si aquests estan al top 2, qui guanya la primera posició? Quin és el millor dels millors?
2: És que el problema és que de millor res. Directament és el premi a les pitjors persones del planeta. Totes aquelles persones que amb els carrers inundats i el cel a punt de caure volen demanar globo o menjar a domicili.
1: Clar, això ja mereix una categoria a part, eh?
2: Per sort, dissabte passat aquesta gent es va trobar un missatge de l'aplicació Glovo, ja a partir de la tarda, que els notificava que els serveis estaven aturats a la demarcació de Barcelona, però tot i així, no sé si via empreses externes o per gestió del restaurant o establiment en si, vam tornar a veure les imatges de la vergonya, és a dir, riders intentant portar el sushi de torn o la pizza enmig d'un diluvi universal. I és més, hem trobat a Instagram un vídeo que, de veritat, és que fa venir plorera, t'ho dic de veritat, d'un restaurant de Castelldefels que publica un vídeo d'un rider amb aquesta cançó de la cantant Sia de fons. Una cançó que es diu Unstoppable, que ja té mala bava la cosa, amb unes imatges on es veu un treballador de Glovo recollint la comanda del restaurant, tot xop amb la capelina, amb el carrer inundat i agafant la bici per portar-ho al senyor que no es volia fer el sopar i que no ha tingut ni un sol gram d'empatia. I el pitjor és que diu el restaurant al seu Instagram: avui més que mai, gràcies als que estan al carrer. Des del restaurant treballem amb Glovo i veient el temps que fa, només podem dir una cosa. Molts ànims a tots els repartidors, que estan allà currant. Mentre nosaltres estem sota sostre, vostès estan fent la feina amb pluja, fred i mal temps perquè el menjar arribi a casa. Així que si avui t'arriba una comanda, tingues una mica de paciència. I sobretot tracta bé el repartidor, com si això no s'hagués de fer sempre.
1: Sí, sí. Sí, avui, no, avui no cal avui... que li fotis la porta als morros.
2: Vinga, avui 10 eurets de propina.
0: És el mercado, amigo.
2: És que mare meva.
1: Jo necessito una pausa, perquè si no m'enfadaré molt.
4: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
6: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
4: Entrades ja a la venda.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
9: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
26: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
27: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
21: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: És la tertúlia política que ens hem muntat aquí a la pausa publicitària, li diré a l'ostrell que ens porti un dia.
2: Que ens fitxi, sí. No cal. Sí, matinar, no.
1: No, a les 10.
2: Ah, vale.
0: Sí.
2: L'hora del cafè,
0: eh? Estàvem fent unes puntuacions d'aquestes de la Marta sobre candidats.
1: Candidats, no direm qui. Sí. El que no surti d'aquí avui, què?
28: Avui, doncs, el de sempre, fins a les 7 hem de parlar de Dua Lipa amb Shakira.
2: Ai, sí.
28: Que és important. Sí, sí. Oh. I Valentina Guardiola, la filla petita de Pep Guardiola, entre d'altres.
1: Què ha fet la Valentina?
28: No, ara te la Fashion Week de París, i és el primer cop que la veiem com públicament acompanyant el seu pare. Ah, una noia que fa molt poc ha fet els 18 anys.
0: És la de la nòvia també de l'Mbappé? No, ella, vull dir, és la Fashion Week aquesta?
1: És bastant possible.
0: Sí, no?
1: De les 6 al que no surti, bastes gràcies.
0: De res, home, a disposar.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. La jornada continua sent molt complicada. Rodalies per les pluges intenses de les últimes hores, sobretot a les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. És el cas de l'R1 i l'R11, que no funcionen, de l'R2, que no té servei entre l'estació de Sant Andreu i Granollers, o de l'R4, on el trajecte entre Terrassa i Manresa es cobreix amb autobusos, tot plegat enmig de la indignació i el desconcert de molts passatgers. Última hora des de l'estació de Sants, a Barcelona, Roger Santaló. Bona tarda.
29: Hola, bona tarda. Sí, hi ha diversos problemes greus a la infraestructura de Rodalies. Un d'ells és a la plaça Catalunya de Barcelona, que l'estació està tancada perquè hi ha molta aigua als túnels. Però els problemes més greus es concentren a la zona del Vallès Oriental i al Maresme, on les conseqüències del temporal impedeixen ara que circulin trens per a la seva xarxa ferroviària. Escoltem els problemes d'en Xema, usuari de l'R1, per tornar a casa des de Sants.
30: A les 4 de la tarda, per tornar a Mataró, no hi ha trens. Haig d'agafar i anar amb metro fins la
10: Sagrada Família, fer transport fins a La Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat.
29: Davant la possibilitat que els serveis alternatius que s'han organitzat no puguin absorbir tota la demanda de passatgers, el govern recomana avançar la tornada a casa i evitar concentrar els desplaçaments a última hora. Roger Santalota, Casanovas, Catalunya Ràdio, Estació de Sants a Barcelona.
11: I és que Barcelona ha viscut l'episodi de pluja més intens dels últims 50 anys. A l'estació de Can Bruixa hi han caigut 213 litres per metre quadrat. És la quantitat més alta que s'ha registrat mai a la ciutat. Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja des de dissabte, després d'acumular-se 197 litres per metre quadrat. L'Ajuntament considera que aquests dipòsits han estat clau per gestionar els aiguats. Més notícies, Alba Barbosa.
12: Pedro Sánchez reuneix a aquesta hora l'executiva del PSOE després d'anunciar que avança les eleccions el 29 de novembre. Molts dirigents del seu partit l'han animat a fer aquest pas i a les portes de la seu de Ferraz es mostren convençuts que podran capgirar les enquestes en contra. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. Ministres i dirigents socialistes havien animat Pedro Sánchez a convocar eleccions i ara celebren que hagi fet el pas definitiu. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també la ministra portaveu, Elma Sáiz, han avisat que les eleccions aniran de triar drets o dretes entre guanyar drets o retrocedir amb el PP i Vox.
14: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se votó el derecho, se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
15: Vamos a trabajar para seguir estando con la mayoría social de este país, para avanzar en derechos, en progreso y en justicia social.
13: Totes dues convençudes de la mobilització del votant socialista, però el PSOE demana als partits de la seva esquerra que segellin una aliança que mobilitza i que sumi per reeditar un govern progressista. Per la Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
11: L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i el seu equip al departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid.
12: Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifactu. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a alguns empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda justifica l'ajornament per alinear els calendaris.
11: Els Mossos han detingut la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per sostreure-li més de 25.000 euros. Feia servir la targeta bancària de la víctima per comprar en establiments i en comerç electrònic. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Bona tarda. La detinguda és una dona de 55 anys. Cuidava la víctima, un home amb una malaltia neurodegenerativa progressiva les 24 hores del dia des del 2024. La família va detectar que des de l'octubre de l'any passat algú estava retirant diners en efectiu i havia fet compres des del compte de la víctima per un valor superior als 25.200 euros. La investigació ha servit per verificar que la cuidadora tenia la targeta bancària de l'home. Ha estat detinguda pels presumptes delictes de furt i estafa bancària. Ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
11: Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
18: Bona tarda, Marc. El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric García, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix de jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Avui a la Lliga de les Nacions de la UEFA, entre altres partits, a 8:45 França-Bèlgica, Itàlia-Turquia, demà Croàcia-Espanya. Ja se saben els aparellaments de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol pel que fa als equips catalans: Manresa, Sant Andreu, Sestau, River, Espanyol, Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo, i el guanyador del Prat, Sant Rafel, Divisa, jugarà contra l'Atlètic Club. Serà entre el 27 i el 29 d'octubre. A la Copa Femenina, l'Espanyol s'enfrontarà al Celta de Segona Federació, l'Europa contra el Depor, i l'Sporting de Huelva serà el rival del Badalona Woman. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb majoria de jugadores catalanes, juga aquesta nit contra Xile a 11:45 de la nit, hora d'aquí. Han debutat al Mundial amb un 8-0 davant França.
20: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Fa 4 minuts que han entrat a l'estudi. 4 minuts que ha hagut d'aguantar insults i vexacions.
2: Per part d'una persona, concretament.
3: Sí, això ho aguanta el teu equip 5 o 6 hores al dia i no he sentit cap queixa.
1: Jo sí.
2: Hi ha hagut queixes, eh? Hi ha hagut alguna.
3: Que tu te les passes pel forro.
2: Comunicació.
3: He vist gent amb braços enguixats, un tio amb un ull morat. Jo no vull dir res.
1: I gent que fa
3: això tot. Sempre passa al cap de 10 anys. Algú treu l'exclusiva, no?
1: Mi tu.
2: Exacte.
3: No, Cesc Garriga, etcètera, etcètera.
2: El tirar, no?
1: I els que no veus, que fa temps
3: típic,
1: no veus.
3: Un típic, que es fan un...
2: Seràs tu el que ho dirà d'aquí 10 anys?
3: Posen un títol raro, tipus el micròfon vermell o el micròfon groc, perquè no sàpigues ben bé de què va el documental. Exacte, sí. I entres i et trobes en aquest, cridant, saps, gravat en càmera oculta.
1: Riu-te'n del
2: caset. Un extintor.
3: Desgraciats, no sabeu una tipografia que m'agrada, ho rebentaré.
1: Giro el document.
3: Endavant, va.
1: Vinga, puja amb musiqueta. Vinga. Mail de l'Associació Catalana de Conspiranoics. Estimat Francesc, de part de l'Associació Catalana de Conspiranoics, et volem agrair el magnífic treball que estàs fent a la tarda de Catalunya Ràdio. Ja era hora que una ràdio seriosa parlés de temes seriosos com el Yeti o el clon de Paul McCartney. Et recordo que demà et farem arribar el que ens vas demanar, un Rolls Royce de camuflatge amb un arpó per caçar balenes al sostre i dos ximpanzés albins que sàpiguen escriure a màquina i parlin rus, perquè vols escriure-li una carta a Putin demanant-li que bombardegi una ràdio a l'altre costat de la Diagonal. Hem afegit 15 cartrons de Lucky Strike perquè sabem que t'encanta jugar... No, t'encanta apagar les cigarretes a la calva del teu majordom, el Prudencio, i un guant que deixa anar descàrregues elèctriques per donar-li la mà a qualsevol que no et digui «Oh, gran Francesc Didac, Garriga i Solà, rei de totes les coses, ni el sol pot competir amb la brillantor dels teus ulls verds». Gràcies, Francesc. Postdata. Si ara, si us plau, poguessis deixar d'enviar-nos paquets bomba, sobres amb àntrax i discos d'oques grasses, t'ho agrairíem moltíssim. Ja t'hem pagat, hem fet desaparèixer el veí que et molestava amb els seus crits quan marcava el Real Madrid i hem tallat un dit de cada mà. No, i ens hem tallat un dit de cada mà perquè ens vas dir que et molestava que tinguéssim els mateixos dits que tu. Ara, per l'amor de Déu, deixa'ns viure. Ah, i apuja una mica el sou als teus col·laboradors. Ja no els podem fer més bízums. Com collons es deien? Hem oblidat els seus noms. Atentament, l'Associació de Conspiranoics de Catalunya. Òscar Broc, Toni García Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, què? Què posa aquí?
2: Esperàvem aquest mail, eh?
1: Bona tarda, escorrialles.
3: Ara.
1: Això és el que posa el guió.
2: Esperàvem aquest comunicat de l'Associació de Conspiranoics. Estan contents,
3: home,
2: eh? Estan contents.
3: Perdona,
2: satisfets,
3: no para la gent de felicitar-me.
2: Molts mails...
3: I em diuen que... El programa, en fet, havia de ser la secció, hauria de ser el programa.
2: Sí, exacte. I el programa hauria de ser la secció...
3: Correcte. Hauria de ser Conspiranoics i dintre de Conspiranoics una secció de la tarda de Cesc Garriga. Ja vindrà.
1: On anem avui?
3: Francesc.
1: Digue'm, uau, Toni.
2: És boníssim, Francesc.
3: Has vist la invasió dels ultracossos?
1: No.
3: Has pensat alguna vegada que algú que coneixies havia canviat?
1: Sí.
3: Però canviat molt, eh?
1: Sí.
3: Que alguna cosa no encaixava?
1: Sí.
3: Que aquella persona havia estat substituïda?
1: Poder tant, no.
3: Doncs és molt probable que no tinguessis raó i que sí hagués estat substituïda. I, de fet, tenim, ojo, una conspiració que és nova i terrible.
4: Vacilo con la pelota desde bien pequeño. No me crees, ven al ruedo y así yo te enseño.
2: Que mola la veu, no?
3: Mala autotune. Que mala que nena, menga.
1: De què va aquesta conspiració?
3: Dame la bola, Vini, por el campo. Vini.
1: Què li passa a Vinicius?
3: Hi ha una teoria conspiratòva completament nova, conspirativa, perdó, que Vinicius...
1: M'agrada una teoria conspiratòva, que és...
3: Conspirativa
1: nova és conspiratòva.
3: I nova.
1: Sí, sí.
3: No t'equivoquis mai, eh? Perquè rebràs, Francesc?
1: Ai.
3: La teoria conspirativa que Vinicius no és Vinicius.
1: Aquesta és molt boja,
2: molt bona,
1: eh?
2: És molt bona.
3: I això ha començat a circular per les xarxes socials amb una premissa molt senzilla i molt delirant.
1: Sí.
3: El Vinicius Júnior, que actualment juga al Real Madrid, no seria el futbolista original, sinó un doble que l'hauria substituït en algun moment indeterminat.
1: Home, no, a veure, jo entenc que els madridistes ho pensin,
3: no,
1: perquè
3: sabem
1: quin xurro de curs està fent.
3: No sabem com va ser.
2: És que no juga igual, que abans.
3: D'acord. Llavors, us explico el principi, d'acord? El preàmbul. Segons els defensors d'aquesta teoria, l'operació serviria per mantenir intactes els seus contractes, la seva carrera esportiva i tota la seva activitat pública sense sense que ningú descobrís la suposada substitució. Uh-huh. Les proves.
1: Vinga, va, proves.
3: D'acord, que porten els conspiranoics. Són sobretot fotografies. Alguns internautes, gent molt llesta, els Sherlock Holmes d'internet, han comparat imatges antigues i recents del futbolista i asseguren haver detectat diferències en els tatuatges, els trets de la cara i la fisonomia.
1: Ai, que l'iPhone no se li obre, ja.
2: No,
3: el
2: ja, no
3: canvi
2: mateix,
3: d'aspecte de Vinícius ha fet que hagi hagut de tornar a l'iPhone 13. No, això és mentira. Sí, mentira. El canvi d'aspecte de Vinícius, especialment dels seus tractaments estètics, que sabeu que s'ha operat,
1: sí,
3: i de les transformacions físiques pròpies d'un esportista professional, recordeu-vos aquell any que Messi s'ha posat, ha fet una bèstia, d'acord? S'ha convertit així en material de primera per la teoria. Pels seus seguidors, però, no es tracta d'una evolució normal, sinó de l'evidència que estem davant d'una altra persona.
1: Si hi ha gent que realment es creu que el Vinícius que surt a jugar amb el Madrid
2: és
1: una altra persona.
3: Com passa sovint, Francesc, amb les teories conspiratives d'internet, la història s'ha anat fent cada vegada més gran.
1: Ah, bé. D'acord?
3: Algunes versions especulen amb una desaparició o una mort secreta del futbolista. M'agrada molt la mort secreta.
1: Sí. A mi, jo sóc partidari d'una mort
3: secreta. L'única...
2: Sí, la mort que ningú s'assabenta.
3: Exactament, no. L'única persona que sap que mort és el mort.
2: És el mort.
3: Ningú per el mort no és secret.
2: Però hi ha un Vinícius corrents pel món.
3: Perquè t'han matat.
2: Ja.
3: D'acord? T'han matat o t'has matat. I la posterior contractació d'un doble. Mentre que altres incorporen tota mena de poders ocults i organitzacions misterioses. Aquí és quan es torna extravagant, eh? Uh-huh. Perquè aquí diuen que hi havien... Atenció, eh? Gent de la CIA.
1: De la CIA?
3: Sí, home, de la CIA.
2: La CIA sempre està ficada en aquestes històries.
3: No aclareixen... O sigui...
2: És igual, la CIA passava per allà.
3: Vull dir que posen la CIA, però no desenvolupen.
1: Però jo deixo la...
3: Això sí que és com si jo veig que atropellaré un senyor i dic... Això és culpa del Cesc Garriga. I no hi ha Cesc Garriga.
2: Això és d'ells, no?
3: Una altra persona.
1: Però ja ho has dit.
3: Tu ja ho he dit. Jo ho he deixat... He cridat Cesc Garriga i he marxat. I la gent diu, hòstia, Cesc Garriga ha atropellat a una altra persona. Perquè no seria la primera. El Rothschild, també n'ha aparegut.
1: Home, els Rothschild.
3: I fins i tot els reptilians, perquè diuen que Vinícius era reptilià. Es van penedir, i els reptilians, ojo, que això no ho sabeu.
1: No toleren la...
3: No. Si hi ha una cosa que és un reptilià, és rancuniós.
2: Ostres.
3: Això no, és que això no s'explica. S'explica molt. Els reptilians, els que són extraterrestres, són alienígenes, Obama era un reptilià, etc. Però la gent no explica com són els reptilians, de veritat. Brock i jo, que n'hem tractat uns quants, aquí a la Farga, que sempre estan asseguts prenent un cafè a 856 euros.
1: Són els únics que es poden permetre els entrepans del Farga.
3: Només els reptilians poden consumir el Farga. Amics del Farga, tots els clients que teniu són reptilians i algun cambrer també. D'acord? Diuen que els reptilians l'haurien matat. D'acord? L'altra teoria que ja he comentat és que hauria mort o desaparegut. Això m'agrada molt, desaparegut.
1: Sí.
3: On està Vinícius? Ja no hi era.
2: S'ha esfumat, no?
3: D'acord? Però que els seus agents havien dit, hem de buscar alguna cosa. Llavors el doble hauria estat preparat per continuar fent vida pública. Que jo no sé com es prepara un tio per fer de Vinícius. Perquè Vinícius...
2: Has d'imitar-lo, no?
3: Suposo. No, què fas si ets Vinícius? Hola, Madrid,
1: hauries d'ajudar-ho.
3: Ho faré per dieix.
2: Sí, pues mira,
3: tu podries
2: ser un bon Vinícius.
3: Ho faré per 10.
1: Globo d'oro.
3: No és difícil, Globo d'oro.
2: No és difícil
1: Globo d'oro, mare de Déu.
3: Globo d'oro. Globo d'oro per mi. Llavors, diu, què diuen? Que el seu baix rendiment esportiu també suma en aquest argument conspiratiu.
2: Perquè no és el mateix jugador.
3: A veure, un tio que corre menys, dribla menys, sembla menys decisiu. Què diuen els teòrics de la conspiranoia? Senzillament, no és el mateix jugador. De moment, això ho estem explicant aquí.
1: Sí.
3: Però dona-li dues setmanes i Manolo Lama està dient...
5: Ai, mi madre, el otro Vinícius.
3: Està dient...
2: Molt bo, això.
3: Està dient, que me lo han cambiado.
5: Ho està dient.
3: Naturalment, no hi ha cap prova creïble que Vinícius hagi estat substituït per un doble.
1: De moment, no.
3: La teoria parteix de diferències físiques que poden tenir explicacions altament normals. Canvis d'edat, pentinat, pes, musculació, tractaments estètics, tatuatges, perquè també diuen que hi ha tatuatges que ja no té, perquè hi ha una cosa que us diré, d'acord? Hi ha una... Para la música.
1: Treu la música.
2: Clímax, aquí, ara?
3: No, això és fort, eh?
2: Vale.
3: A la gent que té tatuatges, ara hi ha una tecnologia
1: molt nova
3: que permet que es treguin.
2: Oh! És làser?
3: Amics meus,
2: làser?
3: Si porteu en el coll Trini i la vostra nòvia nova es diu Núria,
2: Ho podeu canviar.
3: Podeu borrar Trini. Sí, sí,
1: sí. O podeu posar-hi Trinúria.
3: Núria no ha d'aguantar que porteu el nom de la ex al coll tatuat. No ho ha d'aguantar, la Núria. Núria, Núria, que m'estàs escoltant ara.
1: Amb Trinúria,
3: des de Vilafranca. Sí, Núria, que m'estàs escoltant des de Vilafranca del Penedès, d'acord, que se'n va dir que no comencés a sortir amb aquest tio d'Esparreguera, que porta Trini aquí tatuat.
1: Amb l'Òscar.
3: Aquest tio se li pot dir... Nen, això t'ho treus.
1: Doncs això es pot fer. Fantàstic. Bé, Vinícius, que l'haurien canviat i que seria una altra persona.
3: Correcte. És un exemple gairebé perfecte de la nova conspiranoia digital que, a més, dona't compte com hem escurçat els termes. És a dir, és perfectament plausible crear una teoria conspiratòria magnífica, perquè a mi em sembla magnífica, magnífica, el mort secret, la CIA,
2: lligada.
3: El Roxis, sí, el reptilian recolliat, i som tots... I som tots.
2: Totes les peces encaixen.
3: Falta que s'empassés un chemtrail de nanobots que li canviés la fisonomia per dins. D'acord? Però és molt maco. Tu tires, Francesc, tires des del teu Reddit, que ho sabem que ho fas. Vinícius, Vinícius l'han canviat. Només poses això.
1: I aquí queda.
3: I les xarxes fan la resta.
1: Va, anem a la segona teoria. Venga. De la conspiració, que també pinta bé.
2: Anem amb una de les clàssiques, és el que m'agraden
3: perdona, a mi. Per mi... La millor conspiració que has explicat de moment en aquest programa, llàstima que no sigui meva, és del Broc, és aquesta que ve ara.
1: Ah, doncs vinga, no, semi. Semi.
2: Francesc, suposo que ets fanàtic de la pel·li Titanic de James Cameron.
1: Sí, m'agrada.
2: Hi ha gent de la redacció que em diu que estàs tot el dia cantant la cançoneta de Celine Dion tota l'estona.
3: Sí, és correcte. No, perdona, gent diu que es posa...
2: Aquí ho tens.
3: Hòstia puta, Celine Dion. Celine Dion està tenint un ictus ara mateix.
2: He passat de Manolo Lama a Celine Dion, eh?
3: Possiblement el pitjor moment de la ràdio en català des de fa 50 anys.
1: Quan fem el Sala de Gema serà per aquest moment.
3: No l'esteu veient, però ha pujat a la taula i ha posat els braços. Ha pujat a la taula i ha posat els braços de dalt.
2: Francesc, aquesta pel·lícula que tant t'agrada, que sàpigues que no està basada en fets reals. Si et preguntaràs per què em diu això aquest tio...
1: Per què m'ho dius,
2: Francesc,
1: això?
3: Sí, digue-li, has fumat, bro?
2: No he fumat res. Francesc, el Titanic no es va enfonsar. L'any 1912, un barc enorme va xocar contra un iceberg i es va enfonsar amb 2.000 persones a bord.
3: Sí. No!
2: Això és un fact. Això és un facto, com diuen els joves. Això és un facto. Però hem viscut enganyats. En realitat, el barco sinistrat no es deia Titanic, es deia Olimpi.
1: Bum! Ostres!
2: I en aquesta història, Francesc, la figura clau és un dels homes més rics i poderosos dels Estats Units de principis del segle XX, J.P. Morgan, segur que us sona.
3: Correcte, el del banc. Amic íntim de Cesc Garriga, que ara amb els seus nens al col·le.
1: Jo tenia els diners al Chase, que forma part del J.P. Morgan.
3: Bum!
1: Aquí ho tens.
3: Sabia, els diners, eh?
2: No diu quants. Quina competició, eh?
3: No diu quants el tio. No diu quants el tio, eh?
1: Els que tenia per viure allà.
3: Peixos i peixos a la planta baixa del Chase, a la seva caixa de seguretat. Peixos i peixos.
2: Una banyera...
3: La caixa de Catalunya Ràdio, per favor.
2: Una banyera plena de Bitcoin.
3: Catalunya Ràdio, please. Anem
1: tardíssima.
2: Francesc, doncs, era l'Olímpic, i t'explico. El J.P. Morgan, aquest milionari, controlava la companyia propietària del Titanic, que era el White Star Line. Aquesta companyia també tenia un barco que es deia Olímpic, un barco monstruós que suposadament era idèntic, un germà bessó del Titanic.
3: Estava rebentat el vaixell, Francesc, perquè ho sàpigues. L'Olímpic estava rebentat. Ho estava. El Titanic estava nou. Què va fer?
2: Doncs l'Olímpic és més antic que el Titanic, ja feia un any que feia viatges, i l'any 1911, això està documentat, va tenir un accident bastant greu i va quedar molt malmès. Segons la teoria, aquest barco va quedar tan malmès que a la companyia li sortia massa car reparar-lo.
1: Fins aquí tot correcte.
2: Fins aquí entenem tot, no? I aquí comencen, comencen a operar les forces de les conspiracions. Segons la conspiranoia, la companyia de Morgan va canviar els vaixells, sense que ningú sabés, perquè volia cobrar l'assegurança d'aquest barco del qual es volia desfer. És a dir, tu agafes el Titanic i esborres el nom, li poses Olímpic...
3: Això és fàcil, eh?
2: I a l'Olímpic li poses Titanic.
3: Això, tens Titanic amb una mà, Olímpic a l'altra.
1: Els canvies.
3: Què és el que tinc aquí? Ja no ho saps, Francesc.
2: La idea era que l'Olímpic, disfressat de Titanic, s'enfonsés, que la companyia cobrés l'assegurança, que era molt, molt quantiosa, i la veritat és que era una situació de win-win, perquè et treies de sobre un vaixell que no podies reparar i que t'estava costant diners, cobraves un dineral de l'assegurança i et quedaves amb el Titanic, que era un vaixell que estava nou de trinc.
3: Perdona, però
1: has de matar 2.000 persones.
3: Ah, ja comencem amb els detallets.
2: Petites coses.
3: No, 2.000 persones. Tio, sempre penses com els del Farga, coses petites.
1: Pera,
3: coses petites.
1: Pera,
3: infants petits.
1: Deixa't estar al Farga. Deixa't estar al Farga.
3: No, de veritat, Francesc, pensa en gran. Pensa en gran, tio.
2: Hi ha dues teories. Una d'elles diu que el que volien és que el vaixell, el barco, s'enfonsés en una zona on hi hagués un altre barco molt a prop que aconseguís rescatar els
3: passatgers. No volia matar 2.000, volia matar 200 màxim.
2: Però no comptaven...
3: Però què són 2.000? O 200. Té una petita diferència. Si tu no formes pas del 1800, és igual.
2: El que passa que no comptàvem en que un iceberg es posés enmig del camí d'aquest barco i els hi fes el treball brut. Altres teories...
3: Diuen que l'iceberg el va posar Rockefeller. No, això és mentida.
2: Altres teories diuen que el capità del barco va anar directament a l'iceberg sabent perfectament on era per estavellar el barco. Però aquí hi ha una...
3: Que voy! Iceberg! Iceberg! Que si tu et fixes, per un moment, el...
6: Està l'iceberg que se ponga.
3: Tu te'n recordes que hi ha un moment que el mariner que està vigilant que no hi hagi cap iceberg es gira perquè sent soroll a la coberta i estan DiCaprio i Kate Winslet corrent. I quan els perd de vista i fa niños i tal, mira, hi ha l'iceberg. Qui enfonsa el Titanic? Qui enfonsa el Titanic? L'esfonsen? La Rose i l'altre desgraciat. Ah. I a la pel·lícula, fixa-t'hi.
2: I encara hi ha més, Francesc. Aquesta teoria de la conspiració ha donat peu a una altra. I també està implicat el J.P. Morgan de forma més directa. A bord del Titanic hi viatjaven tres multimilionaris.
3: Atenció,
2: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim...
3: Olé.
2: I Isidor Strauss.
3: Olé.
2: Tots tres van morir ofegats a l'accident. I tots tres estaven suposadament enfrontats a J.P. Morgan perquè suposaven a la creació de la Reserva Federal, un projecte que Morgan volia fer realitat.
3: Diuen que els rics es van salvar, te'n recordes?
1: Sí.
3: Doncs tres no.
1: Vaja.
3: Ui, Subote està hundido. Subote no va bien.
2: Encara hi ha una cosa més. J.P. Morgan havia de viatjar al Titanic, però va cancel·lar el seu
3: passatge.
2: I això ha alimentat molt les teories de la conspiració. Són teories que s'han revisat molt als fòrums d'internet últimament, però que s'ha demostrat mil i una vegades, a més, amb mètodes científics i investigacions molt serioses,
3: ja
2: que són infundades.
3: Ja estem amb les 7.
2: L'Olímpic i el Titanic no eren idèntics, tenien diferències notòries. A més, diuen els experts que és impossible fer passar un barco vell per un barco nou de trinca.
3: Perdona. Massa. Tu el sabies distingir? Si està ben pintat?
2: No sabria fer-ho. No hi ha proves ni documentació que demostri que els 3.000 multimilionaris morts estaven en contra de la Reserva Federal. De fet, Guggenheim va reservar el seu passatge després que Morgan cancel·lés el seu. Per tant, això desmunta la teoria que Morgan els volia matar els tres. I siguem seriosos. Si vols matar els teus rivals, l'última idea que se m'acudiria a mi és ficar-los a un barco amb 2.000 persones i fer-lo xocar contra un iceberg. Suposo que tens mètodes més senzills com enverinar-los, per exemple.
3: Pues a mi jo us ho vull dir, D'acord, em treureu els 2.000 morts, ja sé, us sap greu, sou gent sensible, però a mi em sembla un plan collonut. Tu repintes el barco, pintes el barco una mica de macella en el foradets i dius, subit, el Titanic, ui, que lujo, bum. I ja, quan estan mirant els camarons que diuen, estàs xo polvo, el barco ja ha sarpat.
1: I no hi havia internet.
3: No hi ha internet, no hi ha mòbil. No pots trucar i dir, oye, que m'han trimao. No pots dir res. No hi ha TripAdvisor, no hi ha Yelp. No pots dir Titanic, una estrella.
2: La pel·lícula Titanic ha generat una petita teoria de la conspiració, que és aquesta teoria que molta gent diu que Leonardo DiCaprio cabia a la fusta on se salva Kate Winslet. James Cameron va rodar un documental per desmentir aquestes acusacions amb mètodes científics i va guanyar.
3: Home, perdona, d'això se sap una... Acabem, Que Cesc cridant al cine... I cap, deixa-la entrar!
1: Em van fer fora.
3: Deixa-la entrar!
1: Em van fer fora.
3: Ens ho van dir, traient-te amb els peus.
1: Toni García Ramon, jo us he de treure d'aquí.
2: Oscar... Sí, sisplau.
1: Gràcies. Està plovent.
3: Ens agrada molt que vagis tard.
1: Sí, ja ho he vist.
3: Ens agrada molt que vagis tard, és així.
1: A veure, tarda amb temps insegur, la cosa va a la baixa respecte al matí. Gemma Puig, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: A veure, ha evolucionat això i tenim més pluges que fa una hora o la cosa està tranquil·la?
7: La cosa està tranquil·la, tenim algun ruixat més que fa una hora, en tenim un cap al Solsonès, un al Berguedà, un a l'Anoia, Ripollès-Garrotxa, però... molt a la baixa respecte al matí, no té res a veure, la veritat, però sí que en tindrem i continuarem tenint aquesta tarda aquests ruixats que poden ser irregulars, alguns d'ells poden descarregar de forma molt puntual amb certa intensitat, però en aquest sentit molt més irregulars, Pirineu-Prepirineu, algun també pot tornar a arribar a la costa, però tenim un panorama de molta més estabilitat, de clarianes. No té res a veure amb el que hem tingut al matí.
1: Bé, doncs seguim això que deies, atents i pendents, però
7: sí,
1: sense emergència.
7: Sí, seguim perquè demà doncs, tornen els ruixats de la tarda, demà haurem d'estar de cop pendents a la tarda d'aquests ruixats, d'aquestes tempestes. Tenim ben bé fins dijous aquests dies insegurs, per tant, no s'ha acabat, potser no seran tan intensos com els que hem tingut avui, però igualment hi hem de tenir els ulls posats perquè són ruixats que poden descarregar amb força.
1: Molt bé, doncs ara l'Òscar i el Toni ja poden marxar tranquils.
2: Prenem nota,
1: No...
7: Sí, estem, poden marxar tranquils.
3: Gràcies. L'Òscar i jo ho hem patit.
2: Sí. Hem patit moltes coses a la nostra vida.
3: Perdona, no, perquè...
2: És el moment, ara.
3: No, aquest matí ja, hòstia, pues, preocupació.
2: Hi havia preocupació, sí.
3: A mi, hi ha una cosa, perdona, i acabo. A la meva dona li arriben tots els desalers, i a mi cap.
1: Va, perquè li arriben els teus i els seus.
3: He arribat a la conclusió.
1: Estàs fora del sistema.
3: No, la Generalitat em vol matar.
2: Ostres,
3: perquè mira, a mi no m'arriba res.
1: Teoria de la conspiració.
3: Perdona, si jo no tingués parella, no sabria que arriba res. Jo hagués sortit al carrer ahir i hagués mort. M'entens?
1: Bé, esperem que no. Gemma Puig, gràcies.
7: Bona tarda, adéu.
1: Anem cap a l'estació de Sants. Heu d'anar a Sants?
2: No, jo he d'anar...
3: No, però si vols que hi anem, hi ha un extra, un bizum?
1: No, no hi ha bizum.
3: Per un bizum anem.
1: No, qui hi ha a Sants és el Roger Santaló.
3: 20 euros.
1: Roger, bona tarda. Ja, home, a veure, 20 euros potser sí que llavors...
3: No, pues, ja hi vaig. 20 euros i el taxi, que la Carla em posi un taxi i vaig.
1: El Roger Santaló crec que li entra el sou, això. Roger, bona tarda.
8: Bona tarda, Francesc.
1: T'entra el sou, jornada laboral, això,
8: sí,
1: eh?
8: Sí,
1: bé,
8: exacte.
1: Bé. Escolta'm, quina situació tenim ara mateix a l'estació de Sants?
8: Doncs bé, podríem dir que això és el pa de cada dia, el que passa és que el pa avui...
1: Està moll.
8: Està ben moll i, per tant, costa d'empassar.
2: Està humit.
8: Però el cas és que els usuaris, doncs, evidentment, estan aquí acumulats davant les pantalles d'informació, consultant per veure aviam si el seu tren surt, no surt. També hem de dir que la situació és força tranquil·la en aquests moments, perquè al llarg del dia, doncs, entenem que els usuaris ja han anat coneixent quines són les afectacions que hi ha a la xarxa. Hi ha diversos problemes greus a la infraestructura de Rodalies. Un d'ells és a la plaça Catalunya de Barcelona, que on l'estació està tancada perquè hi ha molta aigua als túnels, però els més greus es concentren sobretot a la zona del Vallès Oriental i al Maresme, on les conseqüències del temporal impedeixen ara mateix que circulin trens per la seva xarxa ferroviària. Repassem, per exemple, algunes de les afectacions. No hi ha servei a la R1, la línia del Maresme, la R2 i R2 Nord acaba a Sant Andreu, o la R11 cap a Girona, que té servei alternatiu per carretera. I clar, i els usuaris, doncs, estan ben molestos. Un d'ells, en Xema, que ha d'anar fins a Mataró.
9: A les 4 de la tarda, per tornar a Mataró, no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau, i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo, i és un rotllo, la veritat.
8: Doncs,
1: doncs sí,
8: està ben fart en Xema d'aquesta situació, però és que a més a la resta de la xarxa, la que en principi va millor i que no està tan afectada pel temporal, doncs hi ha retards considerables a la xarxa, en alguns casos de fins a una hora per agafar, doncs, la línia, en aquest cas, per exemple, els trens que estan en actius a l'R4. I el problema podria ser pitjor, perquè la Generalitat ja ha demanat als usuaris que, preveient que els autobusos potser no absorbiran tota la demanda, doncs que avancin la seva tornada cap a casa.
1: Doncs, paciència. Avui la gent que viviu fora de Barcelona, paciència, i de fet a Barcelona mateix també paciència, perquè també hi ha afectacions al transport públic. Roger Santaló, gràcies.
8: Bona tarda.
1: I ara, un apunt que potser no hi havíeu pensat, però imagineu que enmig d'aquest temporal no teniu sostre, que mentre desborden els rius i els carrers no teniu un lloc on refugiar-vos. Doncs aquesta és la realitat de més de 2.000 persones que només a la ciutat de Barcelona no tenen llar. La Marta del Cor avui és al Centre Obert d'Arrels de Barcelona, que acull aquestes persones que viuen al carrer. Marta del Cor, bona tarda.
10: Bona tarda, Garriga.
1: I no sé quin panorama t'has trobat avui en aquest centre.
10: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix un panorama de bastanta normalitat. Podria ser una tarda qualsevol en aquest centre. Hi ha més o menys una trentena de persones, algunes que s'estan dutxant, que estan fent un cafè, altres que juguen a cartes, però sí que si mirem el global del dia, clar, pensem que ara a Barcelona ha deixat de ploure, però aquest matí plovia moltíssim, i si mirem l'afluència de gent al llarg de tot el dia, el que ens diuen des d'aquest centre obert és que sí que ha vingut molta més gent, calculant unes 80 dutxes al llarg del dia d'avui. Dutxes, pensem que és gent que ve aquí no només a dutxar-se, sinó a canviar-se de roba. Molts d'ells, doncs, venien amb la roba completament xopa, que venen a assecar-se, i normalment en serien unes 60. I en total, calculen calculen que passaran per aquí unes 150 persones, quan un dilluns normal en serien 80. Això és el que diuen les xifres, però més enllà dels números, hem pogut parlar amb la Beatriz Fernández, que és directora d'Arrels Fundació, i ens explicava com afecta les persones sense llar un episodi de pluges torrencials com el que hem viscut avui i també el cap de setmana, i això és el que ens ha explicat.
11: O sigui, el fet que plogui i plogui força i que faci molta calor i que faci fred no és una novetat, malauradament, al carrer i a Barcelona. El que sí que ha sigut més sobtat és aquesta l'extrema virulència, no, del fenomen que a priori hi havia aquest cap de setmana, o les pluges torrencials que han caigut, no? Sobretot pel fet que el que s'anunciava i el que s'ha produït en molts casos és aquestes inundacions a determinats llocs, que això dificulta també encara més el fet de mullar-se. O sigui, ja no és que solament et mullis, sinó que potser llocs on pots estar, doncs no pots anar-hi perquè estan inundats, no? Llavors aquesta extrema virulència, correcta, això sí que és com més novedós, però que també estem vivint d'un temps a aquesta part. Vull dir, l'any passat també va haver-hi pluges torrencials a la tardor, aquest estiu doncs ha fet molta calor i sembla que no serà nou, és a dir, no serà una cosa que serà puntual. Vull dir que ens estem començant a fer la idea de que aquesta és una realitat.
10: Per tant, ja no és només en dies de molta pluja, sinó quan hi ha molta calor, qualsevol d'aquests episodis violents, no?, que estem veient els darrers temps, doncs aquí ho veuen i ho noten de primera mà. Però clar, hi ha molta gent que dorm a la intempèrie i que no s'ha apropa a aquests espais d'acollida. Jo et donava aquestes xifres, no? Unes 150 persones, però n'hi ha moltes que dormen al carrer i que no venen fins aquí. Què passa amb aquestes persones? Doncs això és el que ens ha explicat la Beatriz.
11: Nosaltres també tenim un equip de carrer que funciona durant tot l'any, que el que fa és visitar aquelles persones que difícilment es desplaçaran no solament aquí, sinó a altres recursos de la xarxa, no? I el que fa el nostre equip de carrer doncs és contactar amb aquestes persones, mirar de vincular-se amb aquestes persones, perquè és la forma que tenim també de que recuperin una certa confiança i poder-los oferir algun tipus de servei o fer algun tipus d'acompanyament.
10: I fins ara, Garriga, clar, ho estàvem deixant tot en termes genèrics, en xifres, en situacions, no?, així com una mica globals, però hi ha noms i cognoms, hi ha persones que han viscut aquesta nit sota la pluja, que han arribat aquí completament mullats. És el cas de l'Omar Fontecha, que ell és originari de Colòmbia, viu a Catalunya des del 2021 i fa 17 mesos que dorm al carrer. Bona tarda, Omar.
12: Buenas tardes.
10: Com has viscut tu aquesta nit? On has dormit?
12: En la playa cerca de l'Hospital del Mar. Entonces ahí hay una como una sede de los laboratorios que tiene de experimentos. Entonces sí, hay como unas cubículos para entrar uno ahí, pero entonces ayer hubo mucha fuerza desde el mar, mucha fuerza del agua, y se entró ahí y la mayoría se les mojó las mantas y todo, y compañeros, y de ahí nos tocó salir como a las después de que pasó semejante tormenta. Nos dejaron entrar al Hospital del Mar y ahí fue la única forma de protegernos.
10: Llavors vas poder protegir-te una mica de l'aigua i del vent, però entenc que aquest matí, quan han obert les portes d'aquest centre, tu has arribat i anaves completament moll, i vas dir,
12: sí,
10: estaves mojado,
12: totalment,
10: no?
12: Claro, sinó que allà en l'Hospital del Mar no van entrar persones a pernotar perquè està prohibido, però anoche sí nos dejaron ahí, pero sentados en la sala de urgencias, nomás sentados. Y en el otro lado, que no entra también el agua, como un que tiene un tejado grandísimo, que también se siente la gente también. Llegó mucha gente ahí.
10: I aquí, Omar, en aquest centre obert d'Arrels, què és el que t'han ofert?
12: Sí, acá por lo menos ya me entregaron una
10: jaqueta, ¿no? Una jaqueta marró que veiem aquí, impermeable, que t'han donat.
12: Para salir hoy, para protegerme el...
10: Un plàstic?
12: Sí, que es un completo común. Plástico completo, que es como una chaqueta de plástico.
10: I això és el que et permet, suposo, protegir-te una mica de l'aigua?
12: Sí, de l'aigua para salir del día, porque me tocó salir a hacer un trámite y eso me protegió mucho.
10: Aquí t'has pogut dutxar, t'han donat aquesta roba seca, però no sé quins plans tens, per exemple, per aquesta nit.
12: Sí.
10: Esta noche, ¿sabes dónde dormirás?
12: Pues ahorita nos vamos a ver si se puede y si no, pues vamos a mirar, porque yo anteriormente me quedé en el aeropuerto. Y en el invierno pasado, pues en el aeropuerto no ocurrió nada porque estamos en las parking, pero nos dejaba entrar la fuerza pública, que podíamos quedarnos ahí, pero allá sí no entraba el agua. Pues hasta que un tiempo sacaron toda la gente que vivimos en calle y nos tocó buscar sitios diferentes.
1: És l'experiència d'algú que evidentment té aquesta dificultat afegida de no tenir un lloc on viure. Amb aquesta temporal, doncs, evidentment, encara es complica més la vida d'aquestes persones. Marta del Cor, una abraçada, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Farem una pausa. Tenim la Juliana Canet i la Marina Porra ja rondant per aquí.
13: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
14: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
14: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
14: Apialia, la força de vendre junts.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.

0: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
2: Per què ens cal avui desencadenar el present?
1: Atura't, pregunta't i reflexiona.
2: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
1: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
4: Llarga vida a Oques Grasses.
5: Tinc un cel.
4: Ha arribat el dia, el principi de la fi d'Oques Grasses. Ens diuen adeu després de 16 anys amb una barreja perfecta de deliri, tendresa, filosofia i política en què ens ha encantat que la vida, com més senzilla, de veritat i prop de la gent que estimem, millor. I que només ens hem de conformar a veure elefants volar.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap
0: per resoldre els interrogants del dia.
1: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
3: Ai, quin riure. Ai, ai, ai. Marina Porres, Juliana Cadet, com esteu? Bona tarda.
4: Bona tarda, molt bé.
3: Una mica de club tàndem. A més, avui que veniu de viatge, eh?
4: Bueno, gairebé veniu
3: de
4: viatge.
3: De casualitat heu arribat, no?
4: Sí, sí, sí. De fet, podríem haver agafat gairebé el taxi des de l'aeroport cap aquí.
5: Jo no sé què està passant, que tots els últims trajectes que he fet les últimes 72 hores, sigui la mena de trajectes que siguin, s'impliquen més de 5 minuts caminant, se m'han complicat d'una manera tremendíssima. Perquè avui també la carretera per venir des del Vallès Oriental a Barcelona estava maca-maca.
3: No només al vol, sinó després també aquí, clar.
5: I com que han decidit que ens havien de confinar i que ens recomanaven quedar-nos en pisos superiors quan eren les 9 i mitja, que la gent ja fotia estona que estava a la carretera...
4: Jo l'he rebut amb un autobús, que més que un autobús semblava potser una barca, baixant per via Augusta.
3: No, i passaven quan volien avui els autobusos.
4: Sí, a part.
3: Té certa lògica,
4: sí,
3: no?
4: Però, sí, sí, però, és clar, veritat que estava tot.
3: A tot això, estem pendents d'una compareixença del president de la Generalitat després de la reunió del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Quan comparegui el president, Salvador Illa, l'escoltarem. Però vaja, que ja que heu vingut de Mallorca, parlem una mica de ses illes, no?
5: Sí, avui viatjarem a l'illa.
3: Hem estat al FLEM,
5: que és el Festival de Literatura Expandida de Magaluf. La veritat és que sempre és un gust parlar de literatura catalana des de les Balears i, de fet, a Club Tàndem ja hem treballat dos autors mallorquins les temporades anteriors, Llorenç Villalonga i Blai Bonet, i des d'aquí us recomanem recuperar els episodis a 3CAT, si us interessa. A tu, per exemple, Francesc, crec que et podria agradar
3: Blai Bonet. Em recomanes Blai Bonet.
5: Jo crec que et podria agradar Blai Bonet.
4: Intens.
5: Crec que fins i tot et podries enamorar de Blai Bonet.
3: Ai, no, ja tinc el cupo d'enamoraments de la setmana.
5: Sí?
3: La setmana passada, amb Guitarrica de la Fuente.
5: Ah, sí que et va tocar bona aquest tema, sí. Doncs avui, com que encara venim molt mallorquines...
4: Si els Javis descobrissin Blai Bonet...
5: Això la Marina i jo vivim en pànic.
4: Que no passi.
3: Que us el robin.
5: Que l'espanyolitzin, sobretot.
4: Ja, bueno, impossible de fer amb Blai Bonet, però podrien intentar-ho.
5: Sí.
4: I només aquest intent ja estaria mal.
5: Aviam, que potser podrien tenir la sensibilitat...
3: Home, igual
5: de fer una bona pel·lícula sobre una història que culturalment els hi queda tan lluny.
3: Em cauen molt malament, però el que fan és bonic.
5: Ells et cauen molt malament?
3: Sí, em cauen malament.
5: Jo crec que el que fan és bonic i estètric, però que si agafen una història catalana, inevitablement l'espanyolitzarien i, per tant, és delicat. Però sí que Blai Bonet els hi tornaria totalment bojos.
4: Sí, tal.
5: Bé, el cas és que, com que venim molt mallorquines, avui tenim ganes de parlar d'Antònia Vicenç.
3: De xerrar d'Antònia Vicenç.
5: Exacte.
4: Sí, de fet, és que és una de les poques vegades que hem tractat d'una escriptora viva, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fa

0: pocs anys, Antonio Vicens, i vam parlar del seu llibre 39 graus a l'ombra, que és un llibre que es va publicar, va guanyar el Premi Sant Jordi l'any 68, però és d'aquests llibres que ella, clar, pensa, Antonio Vicens va néixer l'any 41 i per tant és una obra que va escriure durant la seva joventut, però és un d'aquests llibres que ja s'ha convertit en un clàssic.
1: Tinc la impressió de rebre un regal meravellós sense que jo hagi donat res a canvi. Perquè si bé m'he passat la vida aferrada a les paraules, escrivint sempre, ho he fet per apagar una mena d'incendi que a vegades pren dins mi. De nina, per molt de totes les misèries i les mancances de la postguerra.
2: I ella té una manera de parlar molt fascinant, no per l'accent, sinó per com explica el seu món. O sigui que només sentint-la una mica, explicar les coses, ja veus que ve d'un univers tan concret i que té un imaginari tan i tan seu. De fet, la Sílvia Coppola la va entrevistar al Divan.
3: Ha fet un Divan.
0: Sí, molt recomanable.
2: Ja fa quan va guanyar el Premi d'Honor i és molt recomanable per entendre una mica aquest univers que comentem avui d'Antonia Vicens.
3: Sí. Antonia Vicens.
0: I, de fet, ella, en aquesta entrevista, explica que ella neix 1941 a Santanyí. De fet, el mateix poble que Blai Bonet, això és al sud de Mallorca, allà donen alguna cosa o passa alguna cosa, perquè allò és terra d'escriptors i d'escriptors una mica locus, com dirien ells, i ella explica que ve d'una família, d'un ambient molt humil, és un poble molt peculiar, Santanyí, però a més ella explica que va créixer a casa sense llibres i que aleshores el seu contacte amb els llibres i amb el món de la literatura, com passava sovint a Santanyí, allà tenen una farmàcia on hi ha un farmacèutic, Bernat Vidal, que tu tant li podies anar a comprar medicines com li podies dir, escolta...
3: Recomana'm un llibre, no?
0: O jo vull escriure, que és el que li va dir Antonio Vicens en aquest farmacèutic, i li
2: fascinant.
0: Va dir, doncs em portes tot el que tu hagis escrit, vagis escrivint, i jo et dic el que em penso.
3: El farmacèutic del poble.
0: Que era una persona, o sigui, cultíssima, i que va ser mestre, no només d'Antonio Vicens, sinó també de Blai Bonet.
2: Un personatge molt interessant, que s'hauria d'estudiar més,
3: maca,
2: perquè, bé, i en realitat, a més de ser una història bonica, ha articulat després les carreres de moltíssimes persones que han sigut importants per les lletres catalanes.
0: Totalment. Ella va començar a escriure, de fet, molt jove, va començar a publicar durant la dècada dels 60, i després d'un primer llibre de contes va ser una sorpresa que guanyés bàsicament aquest Premi Sant Jordi amb aquesta obra a 39 graus a l'ombra, que va causar com tot un rebombori, perquè una noia que tenia 26 anys que guanyés aquest premi i que fos de fora de l'ambient literari, diguéssim.
3: Home, sorprenent,
0: no? I a més que el llibre té, ara en parlarem, uns temes una mica atrevits, una mica polèmics, i per tant va causar una mica d'impressió. És una escriptora que ha explicat moltes vegades que ella té, com deia la Juliana abans, un univers molt propi, molt original, molt, molt seu. Per exemple, va provar de venir a viure aquí a Barcelona i Maria Aurelia Capmany li va dir, no pateixis, jo et trobaré feina, podràs fer moltes coses. I ella, quan va provar de venir, i va dir, jo totes aquestes, si he de fer totes aquestes feines, no tindré temps d'escriure ni de mirar-me el món de la manera que jo me'l miro. Me'n torno a Mallorca i aquí us quedeu.
2: I de fet va ser un dia que s'estava mirant el món, que estava contemplant l'infinit, que li va aparèixer de sobte la poesia, que a mi m'agrada molt també aquesta història d'ella, perquè molts autors comencen escrivint justament poesia, és el gènere amb el que moltes vegades t'aproximes a l'escriure, quan ets adolescent comences a escriure alguns versos, i ella va començar, com deia la Marina, amb narrativa, escrivint novel·les, escrivint contes, i de sobte als 60 anys, un dia contemplant el món, diu que li apareixien una sèrie d'imatges en el cervell que només podia traduir en poesia, que ja no es veia capaç de posar-ho en cap altra mena de format, no? I des d'aleshores també és una jove poeta.
0: Exacte.
3: I recomaneu especialment aquests 39 graus a l'ombra.
2: Sí, recomanem aquest 39 graus a l'ombra, que, com deia la Marina, es va publicar quan ella tenia només 26 anys i en un moment molt complicat, perquè estem parlant de l'any 68, i amb uns temes, una novel·la amb uns temes molt polèmics, perquè ella es va atrevir a parlar d'una Mallorca que just estava en transformació, que just començava a patir els primers impactes del turisme. Uns impactes del turisme que en realitat ja s'havien vist, perquè, per exemple, a Bearn tu ja veus les primeres espurnes, ja veus que comencen a arribar els primers estrangers, veus que Mallorca comença a canviar.
3: Però la massificació potser comença a arribar.
2: Exacte,
3: aquí, no?
2: Aquesta massificació i sobretot aquest contacte de la gent de la illa amb, depèn de quines feines, molt vinculades amb el món del turisme, i per tant aquesta explotació laboral que també la condiciona molt amb ella, a la protagonista d'aquesta novel·la, que és una noia molt sola, que no acaba de trobar el seu lloc al món, i que va bàsicament, en realitat, A mi el que més m'ha interessat d'aquesta novel·la és aquesta dualitat entre el seu món interior i el món exterior, no? Com van passant tot de coses dins seu i com, mentrestant, observa el que passa fora, que moltes vegades no acaba de concordar amb el que li passa per dins. I ella intenta buscar molts refugis, primer refugi en l'Església, que de fet també és un llibre que pot ser molt polèmic perquè és molt crític amb la religió i amb el context de la religió.
3: Clar, als anys 60 això no era tan fàcil d'escriure ni de llegir.
2: I és un llibre on apareixen suïcidis, on es parla de dones que...
0: Agredides,
2: de dones que es llencen també a la vida, diguéssim, com des de la llibertat. Llavors era un llibre realment que en aquell moment va generar molt impacte i que ara, quan te'l llegeixes, d'alguna manera et transporta en aquell moment concret, saps? És un viatge en el temps. I després Sebastià Portell, que quan feia 50 anys de la publicació de 39 graus a l'ombra va fer un escrit sobre el tema, deia que també és un llibre on es veu molt bé com Mallorca va deixar de ser un lloc per ser un no lloc, no? Que és el que passa quan un espai està totalment massificat i gentrificat, com li ha passat en aquesta illa, que és que de sobte deixa de ser un lloc on la gent pot sentir-se arrelada, pot tenir una identitat, pot haver-hi una col·lectivitat, a ser un espai que és un parc temàtic.
0: I, de fet, aquesta és una novel·la que ens transporta en un ambient que podem haver vist actualitzat en moltes ficcions, com, per exemple, la sintònica sona d'aquests crèdits de White Lotus.
3: Una temporada de White Lotus a Mallorca.
0: Aquest és el tema.
2: Mira, i justament és...
3: A Eivissa, poder els quadraria més a Eivissa, no? Perquè acabarà sent a Ràbia.
2: Encaixaria molt perquè són espais totalment gentrificats, però al mateix temps, amb grans formats com aquests, és aquesta cosa contradictòria que passa amb aquestes grans produccions, que és una sèrie que ho critica una mica, no? Però al mateix temps també fa efecte crida. Que tu veus l'episodi que passa a Itàlia no. I només tens ganes d'anar a Itàlia.
3: Vaig ser a Sicília aquest estiu i per fer la gràcia vaig voler mirar l'hotel on es basava la segona temporada de White Lotus. Crec que eren 3.000 euros
0: sí.
3: La nit.
0: S'escapava...
3: 3.000 euros la nit. Dic, no podrà ser. No,
2: és molt contradictori.
0: Sí, i està molt bé perquè en realitat a 39 graus a l'ombra tu veus que en realitat hi ha, no aquesta realitat perquè encara no havia arribat, però que d'alguna manera es comença a intuir l'espai dels hotels on, per exemple, White Lotus es veu molt bé, no? El món dels turistes que venen de visita i el món dels treballadors. Al principi del turisme tot podia coexistir, encara els, diguéssim, els mallorquins podien aprendre coses d'aquesta gent que venia de fora, es podien barrejar.
2: I els que venien també podien, exacte, jo crec, entendre millor la cultura, podien capbussar-se millor. També els viatges eren més llargs. Si tenies el privilegi de poder viatjar, poder estar un mes a aquell lloc, perquè també era més difícil accedir-hi.
3: No
2: feies un cap de setmana en lloc, com nosaltres hem fet.
0: Exacte.
3: I alguna altra ficció que us recordi o us ambienti?
2: Doncs mira, jo quan em vaig començar a llegir 39 graus a l'ombra, el primer que vaig fer va ser passar-li a la Marina una fotografia de la portada de Fleabag.
4: You're a cool priest, eh?
5: A cool priest?
4: Yeah.
5: No, I'm a big reader with no friends. Are you a cool person?
4: Oh, I'm pretty normal person.
3: Saps que no he vist Fleabag?
2: Francesc,
3: m'han recomanat moltes vegades.
0: Un altre deure pendent que tens.
2: Tens molts deures d'aquesta secció.
3: No me'ls atrapo.
2: No, però de veritat, Fleabag és la primera de... Primer Mad Men, poder, i després mira't Fleabag.
3: Aquest és l'ordre, eh? Mad Men, Fleabag.
2: Tot i que Fleabag també és molt menys ambiciosa, perquè...
0: Sí, acabes més ràpid, però és igual. Però no, primer Mad Men, i després tota la resta de coses del món, com ara Fleabag, però que realment... Està molt bé, perquè Fleabag també, en realitat, com 39 graus a l'ombra, són un llibre i una sèrie que capten molt bé la temperatura d'una època, en realitat, que per això afecta, o sigui, marquen tant un temps, no? Que és el que... Què necessita una cosa per esdevenir un clàssic? Doncs que sigui una icona del moment. I aquesta cosa que ensenyava molt bé Fleabag d'una noia desorientada davant de la societat contemporània que no troba respostes en res i es llança, diguéssim, als braços de la religió perquè s'enamora d'un hot priest en forma d'Andrew Scott, que és una cosa que entenem perfectament,
3: que és comprensible.
2: Bé, és comprensible. Que quan veus Fleabag tu també t'enamores d'aquest capellà, absolutament. I això també passa una mica, potser, quan llegeixes 39 graus a l'ombra.
0: Perquè a aquesta noia li passa això amb un capellà que no deu ser tan guapo com Andrew Scott, però el llibre el pinten així.
3: Te l'imagines, no?
2: Sí, no, i que al final no importa si és guapo o no és guapo, perquè tu de seguida entens que aquesta noia el que troba en aquest capellà és aquest espai per... anava a dir ser ella mateixa, però és que no és veritat, perquè jo crec que aquesta noia tampoc sap molt bé què
0: qui
2: vol
0: és,
2: ser ella mateixa.
0: De fet, és el tema del llibre.
2: Exacte, o sigui, ella senzillament s'enamora del capellà perquè és un espai on pot explicar, on pot remenar una mica els seus pensaments, on pot ventilar una mica el cervell perquè ha d'explicar com les seves confessions, perquè és el seu confessor, i la resta de la novel·la, en canvi, està plena de silencis i de coses que no es diuen i de coses que no es poden comentar. I en un lloc on, de sobte, pot generar un vincle on les coses es diuen, doncs clar, ella s'enamora perdudament.
3: 39 graus a l'ombra és la recomanació que us hem fet avui en aquesta secció tan mallorquina que hem tingut després del seu viatge.
2: La literatura mallorquina és molt important, eh? N'hi ha molta,
0: és importantíssima. Ja en parlarem de mallorquins aquest curs.
3: Vinga,
0: no és l'última autora mallorquina. Absolut. De
3: són deures, això. 932017474. Això és un telèfon de Catalunya Ràdio que tenim aquí i que contesta la Carla Verdés. I després de la pausa, o concurs o illa. Ara mateix no sabem si sortirà abans el president o farem el concurs de la subhasta. En tot cas, si voleu participar, 932017474. Tenim 60 euros al compte. Ara venim.
6: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
7: La millor fira de ceràmica i terrissa.
6: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
7: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
8: Com et dius?
9: Josep.
8: On vius?
9: A Blanes.
8: 2+2?
9: 4.
8: Capital de França?
9: París.
8: Qui sóc?
9: En Peyu, no?
8: Amb qui tens el mòbil?
9: El mòbil...
8: La fibra?
9: La fibra
8: i l'energia. Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
9: Ah, això.
8: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
10: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
11: Torna la competició més boja del curs.
12: Comença la nova temporada de Fang. Proves noves.
13: Granota. Conquilla plana.
11: I un nou terreny de joc.
12: La diversió està més que garantida.
11: Torna Fang.
14: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
3: Al matí tenim els protagonistes del dia.
16: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
3: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
17: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
3: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
18: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades és com una sordina que apaga les emocions.
15: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: Compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, després del temporal.
19: Ara estem ja en el que ens anomenen una fase de recuperació. S'han fet des d'aquest matí, per part dels bombers, només en el dia d'avui 550 serveis, 44 d'ells de salvament. Per tant, la situació ha sigut, en algunes zones, doncs, realment d'emergència. Insisteixo, encara hi ha molts serveis pendents de respondre, sobretot a la zona de Granollers i a la zona del nord del Maresme. S'està treballant per ordre de prioritat, intentant donar resposta a tots ells i amb el número màxim de recursos activats. Pel que fa referència als altres serveis, a l'àmbit de la Salut, Vall d'Hebron i Hospital de Granollers han sigut les dues instal·lacions més afectades. En l'Hospital Vall d'Hebron hi ha una recuperació progressiva de l'activitat i s'ha pogut reorganitzar internament, però hi ha hagut afectacions, diguem-ne, no menors, deixin-m'ho dir així, i s'està treballant també des de l'àmbit del CatSalut, tota la màxima severitat i amb tots els recursos per poder recuperar la normalitat al 100%. No? La situació potser més delicada s'ha produït a l'Hospital de Granollers, s'estan derivant alguns serveis d'urgències i de farmàcia a altres centres hospitalaris, per garantir que tots els ciutadans tenen atenció, però hi ha hagut una afectació, en de saber-ho vostès, severa en aquest centre hospitalari que estava a ciutat, que més ha rebut les conseqüències fins a data d'avui d'aquesta situació climatològica que hem patit, no? Aquest matí hi ha hagut 16 centres escolars que no han pogut fer la seva activitat en condicions, també els que estan en aquestes zones més afectades, i en aquest moment està el Departament d'Educació conjuntament amb els diferents ajuntaments analitzant la situació d'alguns altres centres escolars, i en funció de l'estat dels centres es comunicarà també durant aquesta tarda per part dels municipis i del departament quins centres estan davant disposició d'actuar, d'obrir amb el màxim de normalitat possible. Però hi ha hagut, insisteixo, afectacions en alguns centres escolars d'aquestes zones. En tots els casos, com vostès poden imaginar, el primer criteri és el criteri de seguretat i de garantir que les condicions en què es presten els serveis públics requereixin tots els requisits, compleixin tots els requisits de seguretat. Pel que fa a mobilitat, estem en una situació de recuperació progressiva. Pel que fa a mobilitat viària, encara amb algunes afectacions en algunes a la xarxa viària, gairebé en tots els casos s'han pogut obrir carrils de circulació, però en alguns casos queden encara treballs pendents. El metro funciona amb normalitat, excepte algunes afectacions puntuals que s'està treballant per recuperar, i pel que fa referència a la xarxa de Rodalies, les dues notícies més rellevants són que s'ha recuperat el túnel de Plaça Catalunya, que és una infraestructura, un túnel clau per prestar el servei de Rodalies, perquè és un túnel passant de moltes de les línies de Rodalies. S'ha pogut recuperar, insisteixo, després de treballs per evacuar l'aigua que s'hi havia acumulat, i el pont sobre el riu Besòs de la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat, i per tant permet que en aquest tram la línia R1 funcioni. Hi ha, sobretot, s'està treballant, i tindrem notícies aquesta tarda, en la línia R1 i R2 Nord, que són R1 i R2 Nord, que són han tingut afectacions importants, i va venir R11. En aquell moment s'està treballant, i avui, a les 8 del vespre, tindran vostès notícia d'en quina situació es troben i quins serveis de Rodalies demà poden veure's encara amb alguna restricció de servei, de forma que tothom tingui temps per poder programar la seva mobilitat demà a primera hora del matí. També hem donat instruccions perquè s'augmenti l'espai i el nombre d'informadors a les estacions més importants, i per tant demà des de primera hora del matí, des de que entra en funcionament el servei, crec que és a les 5 del matí o a les 5 i mitja del matí, a dos quarts de 6 tindran vostès informadors ja per poder atendre's davant dels dubtes que puguin tenir. Per tant, en matèria de mobilitat, recuperació progressiva. Hi ha encara uns 10.000 abonats que no tenen servei d'electricitat, servei de subministrament energètic. S'està treballant també per part de les companyies subministradores per poder restablir el més aviat possible, i s'han desplegat pel territori 23 grups.
3: En directe a Catalunya Ràdio, són les 6 de la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix per fer balanç dels aiguats dels últims dies.
19: I, per tant, des d'aquest punt de vista, vull traslladar-vos a tots vostès que hi ha el desplegament màxim de recursos per poder, amb progressivitat, anar recuperant el més aviat possible tots els serveis. Demà, a 11:45, es farà una reunió del FECAT d'actualització de la situació meteorològica. Si abans hi hagués alguna incidència que recomanés anticipar aquesta reunió, doncs, evidentment, es faria. I en funció com s'hagi celebrat, la consellera Parbon o els responsables tècnics pertinents donaran a vostès compte de com veiem la situació de cara a demà a la tarda, que és el que en aquest moment ens preocupa més, no? Vull també fer-vos evident que demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus, i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra. Aquesta és la raó per la que aprovem aquest primer paquet d'extraordinari urgent. És un primer paquet perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no? 20 d'aquests 75 milions aniran a subvencions directes als ajuntaments, per reparar equipaments, edificis, infraestructures afectades. Ahir vaig tenir ocasió de ser present a tres municipis i, per posar-se a vostès un exemple, doncs el municipi de Montornès ha vist tota la seva zona esportiva completament inutilitzada, també a Roca del Vallès, també em comentava l'alcaldessa Granollers. Bueno, hi ha qüestions o de via pública que s'han de reparar. Els ajuntaments tindran un suport de 20 milions d'euros com a primer paquet d'ajudes per poder fer front a aquestes despeses extraordinàries que es hagin d'enfrontar. Hi haurà un paquet de 5 milions d'euros per ajudar les empreses, els comerços, els autònoms i les activitats econòmiques que també hagin pogut sofrir perjudicis per raó de les inundacions que han pogut patir. Llavors hi haurà uns 50 milions d'euros a través de la línia de l'Institut Català de Finances d'Emergències per facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arriben les indemnitzacions de les assegurances. És a dir, he tingut un perjudici amb el meu negoci, el meu habitatge, amb el meu vehicle, és una eina de treball, l'assegurança em tarda, doncs l'Institut Català de Finances destina 50 milions d'euros a anticipar aquests diners a interès zero. De forma que quan vostè rebi l'assegurança ja retornarà aquests diners, una mica per agilitzar els tràmits i que aquesta angoixa de vegades esperar que hi hagin els peritatges, a més, amb una acumulació de casos que hi ha aquests dies, doncs no demori la recepció d'aquests ajuts perquè tothom pugui refer el més aviat possible la seva vida. Igualment, a banda d'aquests 75 milions d'euros d'ajut extraordinari i urgent, de primer paquet d'ajut extraordinari i urgent, també permetrem accelerar, prendrem mesures perquè es puguin accelerar totes les obres de reparació dels danys per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'Infracat, d'Infraestructures de la Generalitat i de Forestal Catalana. És a dir, donarem un elements, capacitat, perquè puguin agilitzar i contractar d'emergència totes les actuacions que convingui fer, insisteixo, per part d'aquestes tres agències, que són, per dir-ho en llenguatge entenedor, el braç executor de la Generalitat, a banda del que puguin fer l'administració municipal, a banda del que puguin fer altres administracions, no? Agència Catalana de l'Aigua, Infraestructures de Catalunya i Forestal Catalana, no? Estem en contacte també amb el govern d'Espanya i amb la delegació del govern, i ens consta que s'està treballant per decretar els territoris que s'han vist més afectats com a zona greument afectada i, per tant, també tenir una capacitat de rebre ajuts específics per el temporal que hem patit. Això no serà de forma immediata, no ens consta que sigui en el Consell de Ministres d'aquests propers dies, però sí que s'està treballant per fer-ho de la forma més ràpida possible i en coordinació, i treballant en coordinació amb les decisions que prendrà el govern de Catalunya. A partir d'aquí em poso a la seva disposició si tenen preguntes.
9: Salvador Illa, ara que atendrà alguna de les preguntes dels periodistes després d'enviar aquest missatge de recuperació progressiva de la normalitat.
20: Sobre les persones desaparegudes, demanar-li també si se les busca també al mar per la possibilitat que la corrent se les hagi endut fins a la platja. D'altra banda, malgrat la imprevisibilitat de tot plegat, suposo que la ciutadania voldrà saber si es repetirà un episodi tan generalitzat com el d'aquest matí i com el d'ahir en els pròxims dies. I per acabar, com és natural, voldria demanar-li pel tema del dia, l'avançament electoral. No sé si podria fer una valoració i també saber si Catalunya s'ha d'acomiadar d'algunes reformes com el tema del finançament singular o el traspàs de Rodalies.
19: Gràcies. Si començant, al final no faré cap valoració sobre aquesta qüestió. Estem en una roda de premsa que dedico exclusivament a parlar d'aquell moment ocupa la meva activitat, que és la resposta a una emergència excepcional que ha viscut Catalunya. Tindrem temps de parlar-ne i, per tant, no és el moment avui. Entenc la pregunta, no s'ho prengui malament, però no entrarem això avui ni a respondre la seva pregunta ni a cap altre que se'n pugui formular sobre aquesta qüestió. S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, amb els protocols que tenen tant el cos de bombers com el cos de Mossos d'Esquadra per, en aquestes situacions, doncs, tirar tota la informació de tots els fils possibles i buscar aquestes persones a tot arreu, no? És la prioritat número 1, com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar. En aquest moment, cap de les informacions que ens trasllada el Servei Meteorològic de Catalunya ens indica que es pugui tornar a repetir en el grau d'intensitat en què es va produir el que hem viscut aquests dies, que tècnicament es diu sistema convectiu de mesoscala. Això no tenim indicis, ni els models de predicció que es fan servir, que són diferents models, i a partir d'aquí, diguem-ne, amb el coneixement i l'experiència acumulada dels tècnics de meteorologia, doncs acaben donant una predicció. Cap predicció ens porta a pensar això. Ara, Tenim aquí un episodi que va d'una predicció molt encertada, que va ser l'episodi de la matinada de dissabte, afortunadament, perquè si no la quantitat de pluja que va caure hagués provocat danys personals probablement molt superiors, no? Però la ciència no ho pot tot. Pot moltes coses, però no ho pot tot. I aquesta matinada, per exemple, s'ha produït un episodi que no es va poder preveure amb una antelació de 10 o 12 hores, que és el que sí que vam poder preveure el dissabte a la matinada. Això pot passar? Sí. Ha passat aquesta matinada. En aquests casos, pels sistemes de vigilància i monitorització i de prediccions a curt termini vull dir a mitja hora, una hora, no s'ha pogut avisar la població de seguida que se n'ha tingut coneixement. En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts i mirant, i si hi ha alguna qüestió, doncs s'avisarà la població tant com puguem. No podem ara anticipar que això passi en les properes hores. I a partir de demà a la tarda, tampoc els models anticipen que es torni a reproduir un episodi d'aquest tipus. Es preveu que hi hagi, diguem-ne, pertorbacions atlàntiques. Per dir-ho fàcilment, aquests sistemes eren de terra, de mar a terra, i ara tindríem de terra a mar, una naturalesa meteorològica diferent, però que també pot provocar nivells de pluja intensos.
3: És el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha deixat el missatge de recuperació progressiva de la normalitat i que també ha anunciat un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per pal·liar els desperfectes que han causat aquests aiguats. La compareixença íntegra la podeu seguir al 3CAT Info. Agafem aire i recuperem la normalitat.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
1: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Ai, nou... Estem fent molta tertúlia avui. Amb la Marta Montaner hem fet abans una de política amb el Bassas, interna, diguem.
2: Sí. Ah, molt bona, perquè l'he pogut sentir com a oient de que estava aquí a l'estudi.
1: Ah, tu eres aquí, ja?
2: Era aquí,
1: sí,
2: i molt interessant.
3: Sí, és veritat.
2: Sí,
3: l'has
2: engegat
3: tu, l'has engegat tu.
1: Parla la candidata, n'has opinat?
3: Quina candidata?
1: No.
3: Hi ha eleccions el 29 de novembre, Juli.
2: I repassàvem candidats i candidates.
3: Me n'he assabentat, també, dic una cosa, difícil assabentar-me, perquè avui més puixos de Catalunya Ràdio no puc haver rebut. La persona que teníeu aquí fent els puixos, suposo que està a l'hospital ingressada, que li estan arreglant els dits de tant
2: picar. Una setmana de festa.
1: Perdona, no cal... És a dir, no cal ni que escoltis, sí que cal que escoltis perquè t'ho expliquen en profunditat, però tu vas seguint els puixos i et vas assabentant del que passa.
3: Sí, efectivament, això ja ho tenia present, que eren les eleccions, que no m'importa perquè no penso votar, però...
1: No.
3: Bueno, jo
1: aquesta
3: puc no
1: discussió ja la vam tenir.
2: No, si la tenim cada cop que hi ha elecció.
3: Cada cop que hi ha, que hem de votar. Però és que no és una discussió,
1: però
3: no estic engegant un debat, no t'estic recomanant que no votis.
1: Des que som aquí, hem votat.
2: Com?
1: Des que som aquí, vull dir, des de...
3: No.
1: És que no?
3: No.
1: El Barça.
3: Sí.
2: Sí, però clar, només el
1: cosa.
3: El Barça, i si la sintonia del que no sortia d'aquí havia de seguir.
1: Exacte. Ah.
2: Bueno, és veritat.
3: Per un cop que voto i perdo. Jo per això no voto, també. Perquè no guanyin els meus, jo ja...
1: Què sols guanyar? Quan votava,
2: un referèndum.
3: Jo no he guanyat a la vida. Vaig votar la CUP i després vaig deixar de votar. Vull dir que aquella conta...
1: Bé, tens un mes i mig per veure si algú et convenç. Potser algú et convenç amb aquest...
2: Juli, llegeix-te els programes.
1: No ho saps.
2: Llegeix-te els programes a veure si alguna...
3: No em sorprendrà. Jo me'ls llegiré igualment perquè vull estar informada. Sorprendre, no em sorprendrà.
1: Doncs, i ara començaran a sortir candidats i hem tingut una petita tertúlia d'un dels o les candidats.
3: Feu les vostres apostes.
1: Decidiu. A veure, aquí creieu que hem parlat?
3: A mi com que em cauen tots fatal.
1: Potser en surt un que no, vés a saber.
3: No crec, però bueno. Bé, a títol personal podem caure molt bé, una cosa no treu l'altra.
2: Una cosa
3: és l'obra i l'altra
2: l'artista.
1: És que igual et sorprèn.
3: Jo des d'Anna Gabriel que ningú em roba el cor. Què vols que et digui?
2: Quan vas votar aquella vegada, qui era? Anna Gabriel, David Fernández.
3: No, jo crec que encara vaig acabar votant el Carles Riera, inclús. I després ja vaig dir, mira, ja està.
4: Basta.
2: Fins aquí.
3: Ja està. Que ho dic com si fos una senyora de 90 anys i això jo
1: tenia...
3: Jo aquí tenia 21.
1: 25 eleccions.
3: Però perdona,
2: la República.
4: Seran les primeres eleccions amb dret a vot de Lamine Yamal i Pau Cubarsí.
3: Ep.
4: Oi?
1: Ostres, i tant.
2: Interessant. Mira, veure si van a votar. Ja no que voten,
4: perquè,
2: que no
4: clar,
2: sabrem.
4: Serà... Ah, podrien fer-ho per correu, també, no, en cas que diguessin desplaçament.
1: No, el Barça juga a casa, em sembla.
4: Ah, sí?
1: Sí, que ho he llegit avui.
2: No. Clar, que ara no hi ha horaris, no?
1: Però... És que em sembla que van sortir l'altre dia.
2: Aviam.
1: A veure, Barça a la ves...
2: Clar, llavors veuríem on vota, per exemple, Cubarsí, sabríem si està empadronat a Barcelona, o potser...
1: Bueno, però les eleccions quin dia són?
3: El 29.
4: El 29 de novembre, no?
1: Sí.
3: 29-N.
4: Sí.
1: Ah, no han sortit. És un...
2: que...
1: Ah, no, juguen a Corunya.
4: Per això ho faran, suposo, per correu.
1: Per correu. Que no els toqui més electoral.
4: Oh!
2: Ha passat alguna vegada, això?
4: Algun futbolista?
2: Un jugador no va al partit.
1: No, de primera divisió, ara m'enganxes, crec que no.
4: Se'n podrien escapar, per això?
3: Si ets mundialment, si ets mundialment famós, encara que no tinguessis partit, és que si tu poses a la Minya Mal fent aquesta feina, tens un problema de desordre
2: públic.
3: Tan greu.
1: Has de posar
3: A la Rosalia la truques i li dius, perdona, que t'ha tocat, i jo entenc que ell es pot...
1: Perdona, i si li diuen a Juliana Canet?
2: Clar, on marques la línia?
3: Si li diuen a Juliana Canet, em presento, perquè sé, a més a més, que paguen i et regalen un entrepà.
4: Garriga, veus que té potencial de tema per la tarda, eh?
3: Apunteu-ho, eh?
2: Juliana Canet sí que hi hauria d'anar, jo penso, però...
3: Sí, evidentment.
2: Úrsula Corberó, si va Úrsula Corberó, n'hi ha d'anar Pau Cubarsí, per mi. Penso.
3: És molt diferent l'impacte.
1: Però un moment, però Pau Cubarsí no hi aniria perquè té partit.
3: Si no tinguessin partit, si no tenen els famosos...
1: No, si no tenen partit, jo crec que hi haurien d'anar. Si no tenen partit, escolta'm, tots som iguals.
3: I això no pot informar...
2: Doncs si hi ha partit,
3: no, tots,
2: també,
4: hi ha gent que no és igual,
3: però
4: és
3: que què vol dir que tots som igual? Aquesta és la mentida més infundada.
4: Començant per un que jo em sé.
3: O sigui, no tothom és igual.
1: Perdona?
4: Home, hi ha algú que no és igual davant la llei que tots els altres.
1: Pensava que m'estàs mirant
4: a mi.
1: No,
4: carinyo, tu i jo tampoc som iguals, però bastant semblants, sí. Ens semblem una mica, tu i jo.
3: Mira, això la de Mari Gelabert ho va dir molt bé. Tots som iguals, però diferents.
1: Mira, m'apunta el Ramon Salmurri. Per la Minya Mal, seran les primeres eleccions de la seva vida perquè no va poder votar ni les del Barça, perquè no era major d'edat.
2: Ah, clar.
4: Oh, uau.
1: Cobercí sí, però la Min no. Per tant, per la Min serà la pèrdua de la virginitat electoral. Que bonic.
3: Serà, és com el, per mi, l'1 d'octubre.
2: La seva primera festa de la democràcia.
5: Doncs que la gaudeixi molt. Segur, sí. Segur que farà algun post.
1: Porti uns globus quan vagi votant.
4: Quan la gent es penjava ella votant a la urna, te'n recordes? Ja, ja, ja. Quins temps, eh?
3: Quina merda, tu.
5: No ha passat res.
3: Tothom al carrer. No ens queda un altre, Francesc.
5: O a l'aeroport. Vinga, arriba.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
7: Ja ho diuen. De mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Es pensaven que s'havia acabat.
9: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
10: I això no és cap escape room.
11: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
10: Merda, aquesta no l'esperava.
12: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
13: No és només un reality.
14: A què hem vingut aquí?
15: A guanyar!
13: Tampoc una cursa més.
16: Para! Epa, aquí!
13: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
17: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
19: Esto promete, Manu.
18: Claro que veo, arranca la transición, comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Voy a comprar, Manu.
18: A ver, huele. Va, 24 horas.
19: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga.
0: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
20: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
1: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
21: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
0: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
21: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
0: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
22: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Passen 2 minuts d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Bons dies!
4: Què? La teva aventura.
3: Bueno, totes les meves aventures.
4: Moltes,
3: Marta,
4: eh?
3: Marta, sóc Ulisses. O sigui, que jo hagi pogut arribar en aquesta ràdio avui és un miracle.
1: Tu vas marxar dijous, direcció a l'aventura, has fet la travessa.
4: Poc tu pensaves que aquí passaria el que ha passat, eh?
3: Efectivament, me'n vaig anar i em vaig perdre, gràcies a Déu, el temporal que va haver-hi aquí el cap de setmana. No vaig poder tornar per aquest motiu el dia que estava previst. M'hi vaig quedar un dia més, a Mallorca. I avui per venir aquí, família, o sigui, ha sigut una
4: de Cardedeu aquí, eh?
1: Matí complicadíssim, i més venint del Vallès. Està molt delicat. Bé, arran d'això ja ho sabeu, suposo que ho heu sentit, Oques Grasses ha hagut d'ajornar aquest primer concert de la gira de comiat, i per tant, el concert que havia de començar 8:45 del vespre l'han passat a dijous. Això què vol dir?
3: Gent molt emprenyada, eh?
1: Sí. Gent molt emprenyada.
3: Sempre que hi ha canvis de concerts...
4: Però no és que és el que hi ha.
1: Sí. Bueno, perquè hi ha... Bueno, estem en alerta també a, no, a l'Empordà, a la tarda. Vull dir, s'ha enviat
4: tota
1: més alert.
4: I tota la dada de transports i la mobilitat que no funciona. En Bassas ho deia molt bé avui a la tarda de Catalunya Ràdio, i és que hem arribat a un punt que ja no depèn de nosaltres. Les coses, els plans, fins ara els podíem fer sense tenir en compte les adversitats climàtiques. Ja entrem no. en una nova fase en què pot ser que se t'esguerri el plan per culpa d'un episodi de pluja.
3: Que ho facin bé, per això.
4: Sí, una cosa no treu l'altra, però que haurem de remengar-nos i de tenir paciència i de ser empàtics, i ja està. Però costa clar, molt, amb els temps que corren.
3: A mi no em serveix de res que em comenci a pitar el telèfon mòbil
4: és un altre
3: que
4: tema,
3: m'he de
4: això,
3: confinar
4: eh?
3: I que em posi en un pis superior quan són les 9:30 del matí.
4: Totalment.
3: No només jo, sinó tothom ja està a la carretera anant a trobar.
4: És perillós, de veritat. Home, vull dir que tens gent a la carretera i portant criatures a l'escola, etc.
2: Això és com es gestiona la crisi. L'altre és que les crisis aquestes cada cop seran més habituals.
4: Jo parlava més d'aquesta cosa sí, més individualista, correcte. Més d'ego, de... Ah, jo tenia un concert, o jo havia de quedar amb tal. Doncs ho sento molt. Hi ha una cosa que es diu canvi climàtic que té conseqüències.
2: O allò de... Ara no plou, no sé per què no...
4: Ara, mira, ara fa sol, perquè no... Doncs escolta, hi ha molta gent que no pot ni arribar a Barcelona.
2: Correcte.
3: Que també et diré que en el cas d'un concert com Oques Grasses, si no s'anul·lava, també hi hagués... O sigui, hi hauria queixes d'un cantó i de l'altre, perquè sempre hi perd algú. Perquè
4: sí.
3: la persona que ha vingut expressament i que, pobre, ha fet el sacrifici i que segur que hi ha mil circumstàncies personals de gent que s'ho ha muntat i que ara resulta
2: totalment.
3: Que no hi ha el concert, però, clar, si s'hagués fet, la gent que no ha pogut venir també s'hagués emprenyat. Llavors, era molt difícil.
2: Molt difícil, però, bueno, per precaució s'ha ajornat. I ara aquí el tema és que en Josep haurà de cantar 4 dies seguits. Jo ja he vist missatges
3: de gent... I ell ja no va gaire mudat de veu, normalment.
2: A veure si arriba dissabte, que és l'últim. Bé, perquè estaven posats de tal manera que pràcticament sempre hi havia un dia de descans pel mig.
4: Descans vocal, sí,
2: exacte. Sí. Hi havia el dilluns, el dimecres, llavors sí que dijous, divendres. Divendres, dissabte. En tot cas, dimecres hi enviarem en Marc Andreu, que ens explicarà
4: bé, el primer concert.
2: Com és el primer concert.
3: Jo sí puc reprendre... La meva anècdota del cap de setmana.
2: Sí, a Mallorca.
3: Com ja sabeu, he estat a Mallorca, a Magaluf. Concretament en un festival de literatura, el FLEM, parlant de llibres. I clar, al ser un festival de literatura, hi havia altres persones convidades. Algunes de les quals coneixem perfectament en aquest programa. Perquè una de les persones que rondava pel festival... era una comunicadora molt famosa a Catalunya, que aquí estimem molt, que és la Natza Ferrer. I no anava sola.
4: Ui.
2: Ui, ui, ui.
3: La Natza, com no pot ser d'altra manera, perquè la gent del FLEM són maquíssims i et deixaven portar convidats i gent que t'acompanyés en l'experiència, anava acompanyada de la seva parella, la Muriel.
2: Pell de gallina.
3: Jo recordo que justament vam estar parlant de la Natza i la Muriel fa molt poquet.
2: Sí. La Natza es lleva i només d'entrar a la cuina es troba, com cada any, la seva magdalena d'aniversari i la seva espelma. Ara sí, el desig, li diu una veu amb accent alemany. Ella mira els llavis que han pronunciat la paraula desig i respira fort mentre pensa que això nostre no s'acabi mai.
3: Mare meva. Artista.
2: I bufa. El que passa després de bufar l'espelma només ho saben la Natza i la Muriel.
4: Saps allò de dir casa és una persona?
3: No, no, és t'estimo fort i clar.
4: T'estimo fort.
3: Oh. És el t'estimo fort i clar.
4: I
3: de
4: tota la pell de gallina. Hi va haver dies molt complicats, veig, el que no surti d'aquí a l'inici de temporada, perquè no sabíem de què parlar. Perdona, que omplíem tot de ciència-ficció.
3: M'encanta aquest tema.
4: Una novel·la romàntica ficcionada, completament.
3: Clar, és que de tot això fa només un mes... I jo, després d'aquest relat eròtic que en Roger s'havia decidit a escriure i a recitar per la ràdio pública, estava una mica tensa de trobar-me-la. Jo patia.
4: Perquè segur que els hi va arribar, per una via o altra.
3: Jo ho sospitava, perquè Catalunya és molt petit.
4: Sí.
2: Era un homenatge.
3: Però bé, el FLEM no és un festival tan gros i va ser inevitable que ens trobéssim durant el bufet de l'esmorzar de dissabte.
2: Quina estampa, eh?
4: Qui va saludar aquí?
3: Mira, jo quan les vaig veure, allò que les veus ja de reull i de lluny, ja li dic a la meva germana, Caution, t'ha arribat el moment. I vaig fer una cosa de molt maleducada, però que jo vaig pensar, mira, compte que encara ens en sortirem, vaig fer el típic cop de cap i un hola, allò passant pel seu costat com qui no vol la cosa, pensant que encara havia passat barata, perquè ella és hola... Fins que de sobte, al cap d'un minut, quan jo ja sóc plantada davant de la màquina del cafè fent-me el meu americà, sento que algú em toca l'espatlla i em diu... Ets tu.
4: Ui, la Natza era?
3: Era la Muriel.
2: Encara pitjor.
3: tot i que de seguida em vaig relaxar perquè la vaig veure totalment enriolada, ben agafades amb la natza, vaig tenir claríssim que elles no n'havien tingut prou, no havien quedat contentes amb la salutació cordial per la qual jo havia optat. Elles volien parlar.
4: Ai.
3: I volien parlar sobre tot el que vam dir sobre elles al programa. Sobretot perquè vam deixar anar alguna fake news. I trio el plural.
4: Sí, per què?
3: Perquè penso que com a equip hem de reconèixer tant les victòries com les errades individuals com a col·lectives, perquè som el mateix.
2: Correcte.
3: I amb això vull dir que tothom sap que les fake news les va dir una sola persona de l'equip i tothom sap de què es tracta.
14: La Muriel és d'Alemanya, és fotògrafa.
3: La Muriel no és fotògrafa. Només va fer la foto d'un llibre de la Natza Ferrer.
2: N'hi ha prou.
3: I en Blau va decidir apostar fort i llançar-se a la piscina dient que era fotògrafa i punt. Quan realment es veu que és mestra. I tu, Roger, vas agafar la notícia d'en Blau i vas dir...
4: Copiar,
3: enganxar.
4: És
3: fotògrafa. I vas dir... I et podria haver posat el tall sencer, però deies...
2: Que era mestra.
3: I alguna vegada fet de mestra...
2: A Suïssa i a Figueres.
3: No, i no sé quin altre lloc vas dir.
4: Sí, però com a professió forta no era mestra, eh? Passava a la fotògrafa.
2: La fotògrafa estava amb negreta.
3: Però que aquesta no és l'única informació que no es va dir exactament com era. Perquè resulta que no és del tot tampoc Alemanya, no? Roger. I tu en el teu fanfic de lesbianes vas escriure que li deia bufa les espelmes amb accent alemany.
2: Sí, però vaig dir perquè la felicitava en alemany.
4: Pots saber alemany i no tenir accent alemany.
2: No, pots tenir només una familiar, no?
3: Clar, ella és alemano-catalana, que es diria. La seva mare és d'Alemanya, però ella s'ha criat del tot a Catalunya, ha nascut aquí. Clar, tal com ho va explicar en Roger, semblava que s'hagués criat a Berlín i que hagués vingut a Barcelona als 50 anys per amor.
2: A mi em funcionava, sí.
3: Res de tot això.
4: Tot això és el que vau estar conversant allà al bufet de l'hotel, que elles estaven descontentes amb aquestes dues fake news.
3: Elles en feien broma i, de fet, em deien que fins i tot ja és un acudit habitual dir-li a la Muriel que és fotògrafa, etc. I li diuen la fotògrafa del grup i riuen tant i tant. Vull dir que s'ho van prendre totalment de broma i els hi feia gràcia i no m'han volat tampoc llançar molts més detalls, perquè jo vaig aprofitar que tenia allà la font primària per apretar una mica, perquè us recordo que van quedar mil interrogants sense resposta de com s'havien conegut,
4: quant temps porten. Feien.
2: Elles són hermètiques.
3: Res, elles no em van no em van voler explicar res més que aquests petits detalls de la biografia de la Muriel que havien dit de tan i tan malament. De tota manera, he de dir que una cosa sí que la vam encertar quan vam parlar sobre elles. Estan bojament enamorades!
2: Una meravella. Quina meravella, amb els temps que corren.
3: Us ho prometo de veritat. Mai he vist unes mirades, i a més, 9 del matí, vull dir-te, que no són hores per estar-se mirant, depèn de com. Unes mirades, una complicitat. Us ho prometo que hi havia una química d'unes dimensions elefantines entre elles. Les col·loco directament a la vitrina de les parelles perfectes, perquè us prometo que se les veia, però tan rialleres, la manera en la que es fitaven mútuament, em van deixar molt impressionada i, sobretot, em van donar molta esperança, perquè és el que tu dius, Roger. Amb el temps que corre, només ens podem agafar aquestes històries i a la idea que la vida pot ser molt i molt bonica. Suposo, Roger, que t'estàs emocionant i estàs pensant que tens ganes de tenir parella, perquè ara en Roger està en aquesta nova fase en la que té ganes d'il·lusionar-se i tenir compromisos.
2: M'encanta tenir una portaveu, que tu no has de dir res i llavors ho explica tot.
3: Tens parella ja.
2: No té una parella, dispensa. Que és la solteria, de moment la meva parella, però sí que és veritat que des de fa uns dies, unes hores, estic xatejant, que no vol dir res, però és una cosa que no feia fa, per exemple, una setmana.
4: És la mateixa persona amb qui et vas il·lusionar fugazment un dilluns a les 4 de la tarda? Bueno, no recordo si era aquest dia, però saps un dia que vas dir, avui m'he il·lusionat?
2: Podria ser. És allò, quan menys tu esperes... Quan menys tu esperes...
3: En Roger té esposa.
2: No, jo no tinc parella.
3: A mi no hi ha res que em faci més gràcia que això. Ella sí.
2: No ho sé, escolta'm.
3: Ella sí.
2: A mi no se m'ha comunicat i a mi
4: però
2: m'és igual.
4: Però és oberta o no?
3: Això està ben ventilat.
2: Jo això no
4: ella
2: he parlat.
4: Ella no t'ho ha dit, eh?
2: No, és que tampoc li he preguntat.
4: Que és coneguda, ella?
3: Per nosaltres molt, Marta.
2: Jo quan parlo que m'il·lusiono, no és sempre com buscant... L'amor o la sexualitat. No. Uf, estic en un buffering, nano, que no acabo de trobar el que vull dir.
4: No l'ajudem, però estem enfonsant el fang.
2: A mi em pot il·lusionar conèixer una persona nova, perquè veig, doncs mira, una nova amistat,
5: algú amb qui estic còmode, algú amb qui m'ho passo bé.
3: Que bé, nen, quina alegria, fer nous amics és sempre genial. És genial.
5: Un minut i dos quarts.
3: Roger, està bé, obre't a l'amor. No hi ha res millor que enamorar-se en aquesta vida.
5: Jo he arribat un moment que ja no sé com està la porta de l'amor. Si està encallada, si està oberta, si està mig oberta, si està només amb un bol, saps?
4: De... Jo crec que tens fomo d'enamorar-te, però quan t'arribi l'oportunitat o t'arribi l'enamorament, et cagaràs a sobre.
3: És que fa molta angúnia, et sents tan i tan vulnerable, a banda de que efectivament ve amb una sèrie de compromisos perquè estar amb algú implica una negociació constant, també.
4: Sí, i més si tens tan clar el teu model de vida, que el teu és que vols viure sol. Que vols viure sol a casa teva i que vols fer vida en solitari, exacte. Vols anar-te trobant de tant en tant amb aquesta persona de qui estaràs enamorat. Has de trobar algú que pensi igual.
5: Absolutament. Hi ha poca gent.
3: I perdona, has de seguir pensant tu igual també quan t'hi trobis, perquè quan estàs a la fabrada de l'amor passen barbaritats.
5: Sí, cauen tots els principis.
3: Mil coses que s'han dit i deixen de dir-se.
5: A veure, anem al 677-27-10-58, que és un mòbil que ha estat unes hores com parat.
4: Disculpeu, però ja ho tenim tot bé, eh?
5: Ja funciona, eh?
3: Tenim molts problemes amb les contrasenyes i a bretxa digital, ens heu d'entendre, comencem a ser grans, a mi m'estan sortint canes i això és la vida.
5: Se'ns han acumulat, però bueno, han arribat tots a cop, hi ha material molt interessant. Per exemple, un document que ens envia un oient que ens diu: us escric perquè l'altre dia vaig anar al concert de Guitarrica de la Fuente i hi havia en Miguel Bernardo amb la seva nòvia. En un moment del concert els vaig veure junts i força carinyosos, compartint una estona molt còmplice entre el públic. I ens ha enviat un vídeo on se'ls veuen a tots dos, a mig concert. Ella l'abraça a ell per darrere.
3: Ai, noi.
5: Ella gira amb una cara d'enamorat meravellosa.
3: Avui tot històries d'enamorats ho necessitàvem.
4: Que bé, eh?
3: Com avui es necessiten aquestes històries.
5: I li fa un petonet al coll.
3: Oh, Déu meu.
5: Un petonet d'amor amb un coll absolutament torçat al seu.
3: Petó al coll.
5: I mira.
3: Un petó al coll pot ser tan i tan romàntic, tan i tan màgic. Poden passar tantes coses en aquest mil·lisegon en què dura un petó al coll.
5: Recordem que és una nòvia que hem conegut, almenys nosaltres, fa molt poc, quan la setmana passada la revista Semana va publicar una foto d'en Miguel Bernardo al costat de la Zana Red, que és aquesta model de 27 anys de Letònia, però que viu al Canadà, i a les fotos veiem que estaven sortint de casa els pares de Miguel Bernardo carregats de tàpers, i aquesta va ser la presentació en societat de la Zana Red, de qui jo crec que anirem parlant habitualment i que, pel que sembla, estan fent vida plegats, almenys aquests dies.
4: Veurem si l'acompanya totes les cerimònies que l'esperen i els premis, goies, etc.
5: Llavors sí que ja seria confirmació definitiva públicament. Dit això, per altra banda, molts oients també ens han enviat les fotos que ahir al vespre l'Úrsula Corberó va compartir a les seves històries d'Instagram. Una és una foto d'ella en primer pla bevent d'una tassa i veiem que encara va tenyida d'arròs. Està rodant la segona temporada de Xacal i jo crec...
3: Que van gravar a l'Asnac Medinyà, tinc pendent anar-hi.
5: Sí, a l'Hospitalet durant l'estiu, per tant, jo crec que eren exigències del guió, segueix anant tenyida, entenc que encara continua el rodatge.
4: En aquesta foto crec que la tassa des d'on estava bevent és de l'Eternauta, que és aquella sèrie de Netflix del seu sogre, saps?
5: D'en
4: Ricardo Darín. Crec que es deia així.
5: Podria ser, amb aquests ulls clars que es veuen.
3: Estan enamorats, ells també.
5: Increïble.
3: Sí. O sigui que tot això mai se sap i que la informació que rebem d'aquesta parella és molt a comptagotes i que vés a saber, no? Però realment els veus d'aquesta gent que ha sobreviscut l'aventura de la maternitat, almenys de moment.
4: Perdona'm una cosa.
3: Estem als inicis.
4: Estem molts als inicis, eh? Estem a les beceroles, eh?
3: Hi ha gent que està a les beceroles, Marta, i ja veus que no estan sobrevivint, que no passa per res.
4: Sí. I bé que serà ben normal, també.
3: No, i des d'aquí només podríem abraçar-ho, entendre-ho, i estar al seu costat.
4: I tant que sí.
5: Tot el que necessitin.
3: Absolutament. Però és veritat que és que ell se'ls veu, o sigui, dona com esperança, perquè sempre han estat tan enamorats. No?
5: Sempre els hem vist molt bé. La veritat és que sí, a casa no sabem com.
3: Però ara hi ha molta més convivència.
4: Sempre els hem vist molt bé. És que els hem vist poc, també, eh?
5: Molt poc. I
3: és el que dic, la informació és de comptagotes i poder després d'aquesta foto es van quedar de fotre escrits. Clar, això no ho sabrem mai. Però sí que desprenen... A mi, no sé, hi ha una intuïció de bruixa que em diu que estan molt més bé que no pas malament, no? Mm-hmm.
4: Sí, no? Sí, amb això estic d'acord.
5: L'altra foto és en Chino, amb en Dante a coll, totalment tapat amb una manteta. Vull dir que no ni es veu, només li surten els pauets per sota i estan en el que sembla un jardí. El tema és que des del naixement d'en Dante, que va ser el mes de febrer, la parella viu a Barcelona i fan vida aquí sense problemes. I, de fet, l'últim post d'Instagram del 30 d'agost, l'Úrsula va compartir un recull de fotos del seu dia a dia i precisament el titulava amb un full-time papis, en tot de fotos d'ells dos cuidant en Dante i amb el dia a dia en aquella casa. I també he vist, de fet ja ho vaig veure fa uns dies, ja l'he
3: buscat una mica més. Quan veus aquestes imatges et ve de gust ser pare? Et genera com enveja?
5: No, per la imatge aquesta no. És a dir, aquesta imatge no em genera...
3: I al contrari, et genera tranquil·litat de dir, uf, que bé que no tinc aquesta vida i no tinc una criatura tan petita al meu... Saps? Mm. La meva responsabilitat.
4: Què, Roger?
5: És com una entrevista en profunditat, eh?
3: És l'eclipsi de Roger Escapa.
5: Com si hagués
3: anat
5: a l'eclipsi d'en Roger Escapa.
4: Sempre dius que no. Sí. Quan t'ho proposen.
3: És que li dius que sí, que Roger Escapa et treu els budells.
5: No fa gaire, vull dir, em trauria coses que jo no sé ni
4: que penso. Com l'Alba Riera, la Torre, que vas dir que no.
5: Llavors has de vigilar moltíssim. Amb el tema de la paternitat, jo estic en una edat que no és que em vinguin ganes de tenir un fill, però penso, si no en tens cap d'aquí uns anys, te'n penediràs de no haver estat pare. I tinc més aquest pensament que no pas l'altre. No és una il·lusió, sinó com un FOMO que puc tenir d'aquí uns anys.
3: Yeah.
5: Estem en aquest moment, perquè, clar, als 40...
4: Però estàs satisfet amb la teva vida, tal com està?
5: Sí.
4: Doncs llavors,
5: sí.
3: Clar, és aquest per mi, per si d'aquí un temps et sembla... Però, clar, això és absurd, perquè si ara mateix no ho vols, ja està.
5: Bon, correcte.
3: Bé, gràcies per obrir-te amb nosaltres.
5: No, no, feu un favor, perquè, nano, costa a vegades obrir.
3: La cosa embossada.
5: Sí. En Xino està treballant en una obra de teatre que es diu El Quinto Paso, i que ja us dic que l'anirem a veure a Barcelona quan s'estreni. Serà al Teatre Poliorama el 14 de juny i fins al 4 de juliol. És una comèdia negra en la que en Xino interpreta el personatge d'un home alcohòlic en rehabilitació. I jo tinc la sensació que ell s'ha buscat feina a prop de casa.
3: Clar,
5: perquè és veritat que quan va néixer en Dante va agafar i va haver d'agafar un avió i se'n va anar cap a l'Argentina a acabar el rodatge. Per tant, aquesta és l'actualitat a Can Corberó d'Arín. Dit això, hem de tornar a parlar dels concerts de Shakira. A veure, com ho tenim, això? Perquè han passat coses importants.
3: Doncs mira, aquesta setmana és l'última que Shakira serà a Madrid, al Macondo Park, aquesta ciutat efímera que ha creat, on ha fotut allà al bell mig l'estadi Shakira. I durant aquests concerts està duent molt sovint alguna col·laboradora, algun nom sorprenent que apareix i puja a l'escenari i canta amb ella. Fins ara hi hem vist, per exemple, l'Alejandro Sanz o la Laura Pausini. I aquest cap de setmana hi ha hagut una col·laboració extremadament inesperada, perquè la cantant ha convidat a pujar a l'escenari una famosa internacional que fa anys que presumeix d'estar aprenent castellà.
7: Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí. Con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, Dua Lipa!
3: La Shakira va fer pujar a l'escenari la Dua Lipa, enduent-se grandíssims aplaudiments i molta sorpresa, perquè fins ara aquest encreuament inesperat no l'havíem viscut i ja ens vam acabar de sorprendre del tot quan la Dua va cantar Antologia amb un castellà millor que el meu.

0: Ja es veu que va ser un moment molt i molt emocionant i, a més, com sempre, tenim testimonis, perquè no sé com ens ho fem, que sempre hi ha alguna perfecta al lloc dels fets. Avui, a més, fa especial il·lusió perquè qui hi havia a l'estadi Shakira presenciant aquest momentàs era una de les nostres perfectes més il·lustres.
1: Presidenta de les perfectes, ella.
0: Marina Faneca, realitzadora d'aquest programa.
2: Hola, xics. Òbviament, el concert de la Shakira va ser increïble. Ella té una presència molt forta, no para de ballar en tot moment, és increïble. I un dels momentassos de la nit va ser quan va entrar la Dua Lipa, allí les dues divas internacionals, les dues experiències.

0: diguéssim, és molt fascinant. Sorprèn
1: molt. Sí, eh?
0: Sempre sorprèn. Mai ningú, molt poques vegades, dius, tens tal qual l'alçada que jo t'imaginava.
1: Mira, la Dua Lipa ens fa 1,73 i la Shakira sí que
2: 1,57.
1: Mira. Vale. Tot i així em sembla més escandalós visualment que no pas dit.
0: Sí, però ja et dic, és el contrast entre elles, sí. I treure-les de sobte de la imatge que tu tens al teu cap.
1: De l'Instagram de la Dua Lipa d'ella, sí. Menjant gambes de cop i volta a veure-la així.
0: Però que passa sempre, o sigui, veus l'obra escanès per primer cop i també dius, ai, i de vegades dius, no sé molt bé com t'esperava. Ni si més alta ho és,
1: però així no. El Francesc Mauri, el del temps, l'home del temps.
2: Sí. Ah, sí, no et sé dir si és molt alt o molt baix.
1: Doncs jo me l'imaginava altíssim, me l'imaginava una torre. I no, no ho és.
2: Val. Val.
1: És més aviat tirant, mira, més o menys com tu, 1,70 i algo.
2: Sí.
1: Mira, com és la vida.
2: La Marina també ens deia, no?, que entre elles dues parlaven en anglès i no en castellà, tot i tenir un castellà perfecte.
0: És que això del castellà perfecte ja és gairebé irònic, perquè sí que jo crec que ella fonèticament comença a dominar-lo bastant, perquè tenint en compte que no és en absolut cap llengua propera a la seva, no, quan el canta se l'entén bé, que això ja és un miracle, sent ella això, parlar una llengua que no té res a veure.
2: Per ser...
0: Però clar, una cosa és això, i haver-s'ho pres fonèticament de manera correcta, i l'altra és tenir una conversa, que ja és més difícil. Però bé, diu coses, perquè et recordo que hi ha vídeos molt virals de la Dua Lipa dient coses en castellà. I aquell vídeo que és a Mèxic i demana ¿Puedes poner la ràdio, por favor?
1: Sí. Tothom està molt content, que ha anat als concerts de la Shakira.
0: Tothom tan i tan satisfet. De fet, sí. La Carla Verdés, és productora d'aquest programa, que també hi va ser ahir, a mi m'ha insistit fins la sacietat que hi he d'anar i no m'ho puc perdre de cap de les maneres.
1: Que ella és, té una presència, que es menja a l'escenari, que impecable vocalment també, que balla d'una manera, sí.
2: I que ahir la Shakira es va emocionar, no?, mentre cantava aquesta cançó, plorava cantant Antologia. Bé, 5 minuts i arribem a 3:15. Mira, ara anirem fins a París. Aquests dies la capital francesa està en plena celebració de la Setmana de la Moda i entre totes les celebritats que hi han anat hi tenim dos noms catalans, Pep Guardiola i Valentina Guardiola. Pare i filla han viatjat fins a París, convidats per la mateixa Victoria Beckham, i s'han convertit en l'objectiu de totes les mirades en el moment d'arribar a la desfilada de la marca de roba de la britànica. El tema és que és la primera vegada que la Valentina Guardiola, que és la filla petita d'en Pep i la Cristina Serra, que fa poc ha fet 18 anys, assisteix en un esdeveniment d'aquestes característiques perquè fins ara havia fet poquíssimes aparicions públiques i, com aquell qui diu, no sabíem ni quina cara feia la Valentina. Doncs bé, la petita del clan Guardiola ha debutat amb molt bona nota, o això diu la premsa especialitzada com la revista Elle, que l'ha considerat una de les més ben vestides del front row de Victoria Beckham.
0: Sincerament, estic totalment d'acord. Ja sé que la nostra opinió, pel que sigui, potser compta menys que la de la revista Elle, però a mi, jo vaig veure aquestes fotos i em va impressionar moltíssim. Primer de tot, com d'espectacular anava ella. Em va semblar que aquest modelet gris pel qual va apostar li quedava molt i molt bé, així com molt seriosa i molt adulta. Però a més és que no vaig poder evitar veure-hi la senya de la seva mare, no?, de la Cristina Serra, que al final és algú que s'ha dedicat sempre a la moda, que s'ha explicat que vestia en Pep Guardiola i li feia d'estilista. I no vaig poder evitar pensar que segur que hi havia hagut aquesta mirada de la Cristina darrere d'aquest modelet, que jo el trobo, me'l posaria sense dubtar-ho.
2: Look minimalista gris amb jersei de collal i faldilla llarga, simètrica, sabates blanques, bossa de mà bordeus i ulleres de muntura fosca, així la definia la revista Elle.
0: I molt, molt bonica també l'estampa pare-filla.
1: Ah, això és el que t'anava a dir. No, a mi m'encanta veure'l junts.
0: I ell, que segur que ha estat tan orgullós de dir, aquesta barreja de dir, de poder ensenyar la seva filla i de dir, mira, aquesta és la meva filla i me la passejo per tot arreu, i també de com a pare dir, que bé que et puc donar aquesta oportunitat, no?, que tantes altres nenes voldrien viure i que mai estaran en un front row de Victoria Beckham, i en canvi ell pot fer-ho.
1: Us agrada com va vestit ell?
0: Ell va fatal, però
1: ell va malament. Porta de part la camisa, aquesta de ratlles fosca.
2: Com una part per fora.
1: Per fora i l'altra per dins.
2: Jo això ho vaig portar el 2013 en el seu moment, que es portava una mica en aquell moment, però bueno, ell també té una elegància, ja sempre que es posi el que es posi, dius, bueno,
1: allò que es diu la perxa.
0: Veig que si tens aquesta cara perfectament simètrica, o sigui, és una cosa com fet... És un caprici de la natura.
2: Clar, jo demà vinc vestit així.
0: No, et fem fora.
2: I tenim un problema de l'entrada.
1: I això que ell és el jefe, eh?
0: No, però Jordi Borda baixa i et diu, escolta, Roger, no passa res, estàs acomiadat.
2: Exacte.
0: Vull dir, no és ni un tac d'atenció, és estàs acomiadat directament.
1: No dono ni una oportunitat.
0: I estaria ben fet, però és que, en canvi, ell pot fer el que li doni la gana.
2: Per cert, com a detall curiós, part de la premsa internacional es va confondre i es pensaven que era la Maria Guardiola i no la,

0: la Valentina, la que va anar a la desfilada, una Maria Guardiola, que jo crec que ho hem explicat alguna vegada, que en el seu moment va treballar un temps a la marca de roba de Victoria Beckham, i això va ser l'any 2023, quan cursava el grau de Fashion Business a Londres i va poder fer unes pràctiques a l'empresa de Victoria Beckham. Si algú està buscant Valentina Guardiola ara a l'Instagram per veure-li el perfil, no crec que trobi massa cosa perquè el té privat. Almenys fins ara l'ha tingut privat. Haurem de veure si a partir d'ara, i després d'un esdeveniment com aquest, i ara que ja té els 18 anys, decideix obrir-lo i ser una figura pública, com per exemple ha fet la seva germana, la Maria Guardiola, o si segueix amb un perfil baix com fins ara.
1: Clar, perquè no sabem aquesta noia, a banda d'ara intuir que clarament li agrada la moda, no sabem, no?, què fa amb la seva vida.
0: No, serà molt poca cosa. Jo he parlat amb en Víctor, a veure si sabia què estava estudiant,
1: segur
0: i a on,
1: no,
0: i m'ha dit, ho estic consultant, et dic alguna cosa.
2: Quan diu això,
0: les 4
2: aquest rotllo
0: de la tarda,
2: que estira, amb qui deu consultar?
1: Escriu en Gerard Romero, vés a saber el que fa. M'escriu a mi, segur. O sigui, saps? És que és aquest tema, el Víctor, també.
0: No, és que repassava els missatges que em deia en Víctor.
2: Diu,
0: Valentina, més guapa, el natural. Bueno, ja està.
2: Què diu?
0: Això, molt guapa, el natural, que no s'ha fet retocs, em ve a dir.
1: El té sempre, el Víctor, la cosa genial d'ell és que el pots donar tertúlia del que sigui. Sempre tindrà alguna cosa a dir, de més o menys valor, però sempre tindrà alguna cosa a dir.
0: Fem una pausa i de seguida sentirem la veu d'una de les nostres perfectes que ha parlat a Vanity Fair.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, ens toca parlar de l'actriu Anna Castillo, que ara feia dies que no en sabíem res.
2: Doncs escolta'm una cosa, Roger. 9 d'octubre, aquest divendres, apunta-t'ho bé perquè és el seu aniversari.
0: Doncs se l'haurà de
2: felicitar. El de l'Anna Castillo, sí, per tant serà un dia molt gros, eh?
1: Sí, a més l'Anna el tema de l'edat en general no el porta bé. Quan la vam entrevistar ens va explicar que tenia molta crisi dels 30, que no sabia...
2: També li va coincidir en un moment que estava a punt de deixar-ho amb la Lara, que era la seva nòvia. No sé quan faltava perquè comencessin amb en Mel.
1: Jo crec que devia ser aquell moment que de vegades... Saps quan no saps... Saps els bebès? Els bebès, perdoneu. Saps els bebès quan ploren, que no saps què tenen i només és que estan cansats i
0: això...
1: no saben què tenen.
0: I de gran també
1: passa, de gran
0: també.
1: A mi em va passar això ahir a Magaluf, que em vaig posar bravant i era perquè estava cansada. Doncs jo crec que hi ha un moment de les ruptures previ a deixar-ho, que també és com que estàs malament i no saps què et passa i encara no has detectat que el que et passa és que s'ha d'acabar la relació.
2: Però un símptoma molt clar és que quan ho deixes surts volant amb globus.
1: Exacte.
0: Sí, clar, aquella eufòria post-ruptura.
2: Bueno, a veure, tampoc ho diria eufòria, però és un alliberament.
0: Sí, que tens un pics d'eufòria i pics de tristesa.
2: Sí,
0: però
2: és normal, és un procés.
1: Hi ha eufòria, hi ha culpa, hi ha mil històries i depèn de cada cas, evidentment, i mil capes. Però és veritat que jo crec que passa que això, que estàs com enrarit i no saps molt bé per què, i estàs com mai la crisi dels tres, i potser és això, que només ho vols deixar amb la teva parella. De vegades és només això.
2: Jo crec que l'Anna dels 29 no té res a veure amb l'Anna que en farà 33 aquest divendres.
1: Jo també ho crec.
2: Però bé, ella és una de les nostres actrius preferides, coneguda per sèries com Se tiene que morir mucha gente, molt recomanable, més recent, o, si tirem més enrere, Un cuento perfecto, on va conèixer el seu nòvio actual, que és l'actor Álvaro Mel. Doncs la nostra Anna ha concedit una entrevista d'una hora de durada, i això és sempre bona notícia i motiu d'alegria el que no surti d'aquí. Ella va visitar el podcast de la revista Vanity Fair, que un podcast que no sé si acostuma a parlar sempre de menjar, però en el seu cas van parlar tota l'estona de ser foodie. De quins plats els hi agradava, de si els agradava anar a restaurants, de si en tenien algun una mica amb mania. I el menjar al final és un dels grans plaers reconeguts de l'Anna Castillo. I allà va tornar a insistir que ella és una gran amant dels plats de cullera, cosa que ja sabíem, i que si ha de triar ho té claríssim.
5: Però cualquier plato de cuchara, por ejemplo, en Navidad, tengo una tía, mi tía Elena, que hace escudella.
6: Qué buena está la escudella.
5: Es que me muero.
6: Es muy de Navidad, ¿no?
5: O sea, es de Navidad, es de Navidad.
0: Estic tant al seu equip.
2: Però, de veritat, que en aquest podcast es tornava boja per l'escudella. Volia perdir els papers per un plat de sopa de la seva tia.
1: M'agrada això perquè veig l'Anna més catalana, que ella és tan madrilenya que de vegades me n'oblido que és d'aquí.
2: Alguna paraula en català sí que anava deixant anar, eh? Però sí que reconeixia a si mateixa com una persona que s'ha format a Madrid, tant pel que fa al paladar com també com a persona, perquè als 19 anys ja va marxar cap allà. O sigui que tota la seva part adulta l'ha viscut allà. I això per això la veiem tan madrilenya. Doncs bé, a l'Anna la veiem tornant-se boja per l'escudella, però també criticant una de les modes gastronòmiques més esteses del moment.
7: Yo gildas. Yo podría comer gildas.
5: ¿No estás un poco harto?
6: Estoy hartísima de la gilda.
7: Yo como tres al día.
5: Pero a mí me encantan las gildas y me llevan gustando muchísimos años. Estoy un poco harta del boom.
1: Es que l'Anna és molt així, eh?
2: Jo vaig descobrir les gildas abans que ningú. Jo escoltava en Guitarrica de la Fuente abans que sortís a la Bola Negra. Una mica això, no?
0: Que segurament és veritat, en el
2: seu cas. Ja m'ho crec. Però...
1: I que en el fons està criticant aquests locals tan gentrificats que fa que perdin l'essència, vull dir, com que els restaurants ja no tinguin identitat pròpia, saps? Ja. I que no siguin autèntics i que passin a formar part com d'un conglomerat sense això, sense identitat. Que en el fons crec que és el motiu pel qual també ella va deixar de tenir aquell Instagram on compartia
2: coses. Ara de seguida en parlarem, perquè jo crec que sí. No tot ha estat hi-hi-ha-ha en aquest podcast, eh? També hi hem tingut suc del bo del que ens agrada a nosaltres, perquè l'Anna, de manera inesperada, va explicar també com es va produir una de les seves ruptures. Una ruptura que no és amb en Mel, no patiu, està tot molt bé i després us demostraré que estan millor que mai. Però és que l'Anna en aquest podcast parla de com va deixar una vegada un dels seus exnòvios. I crec que ens donarà material per tenir ara aquí un debat a taula, eh?
5: Yo tengo un exnovio al que adoro, que un día se intuía que yo le iba a dejar. Le digo, tenemos que vernos. Y me dijo, ¿podemos ir al Rodilla? Y yo le dije... ¿Por? Y me dice, ¿por qué no volveré?
6: ¿En serio? ¿Justo eso?
5: Sí, me encantó. Somos amigos porque es muy gracioso y muy majo. Pero sí que es verdad que yo he pensado mucho en eso. Es que los lugares donde rompes... Y luego, ojo, también tengo como restaurantes muy cruzados, no por romper, pero de repente una discusión o algo...
6: Es lo mismo.
5: Sí, algo que... Es una mierda. Es que sí, marca mucho.
2: Clar, aquí el tema és que aquest Rodilla és una cadena que jo ho he estat consultant i veig que n'hi ha diversos a Madrid, no tenen gaire bona nota, i és com que el seu ex va dir, mira, quedem aquí perquè total no me l'espatllaràs, que jo no hi haig de tornar mai més allà. No quedem, en canvi, en el lloc que tant m'agradava, no? Però és un tema, perquè l'Anna Castillo entenc que deixa els nòvios a llocs públics, a restaurants.
0: Sense cap problema.
2: Cosa que no em sembla del tot malament, i sé que vosaltres sou partidaris de fer-ho sempre a dins d'una casa i a la cuina, si es pot triar.
0: Sempre, a la cuina, sempre va molt bé.
2: Jo no sé... Perquè... És que depèn de com hagi de ser aquesta ruptura, eh?
1: És que saps què passa? Que totes les ruptures són un món i realment de vegades t'enxampa la ruptura que ni tu t'ho veus a venir. Ah, i sí. Això vol dir que et pot enxampar a casa o et pot enxampar on sigui, com un pipí inesperat.
2: Crec però ella hauria... ho va fer de manera premeditada, ella? Perquè és, hem de parlar i quedem a aquest restaurant.
1: Crec que ella gran deixadora, eh? A més, sempre ha deixat ella tots els...
0: I el deixat ha de poder escollir el lloc, penso jo. Perquè però... ser deixat en un lloc públic... Bueno, per mi seria com molt dur.
2: Però el deixat amb tot el trasbals d'allà el tema hem de parlar, vols dir que sabrà respondre? On quedem? Uf, jo estaria col·lapsada, també.
0: Jo diria, almenys en un restaurant, no.
2: Ah, tu no voldries un restaurant.
0: No, jo diria, ja sé que hem d'acabar i que em deixaràs, perquè hi ha un hem de parlar que tu ja ho veus que et van a deixar.
2: Sí, és per això.
0: És un to, és una manera que dius, vale, em deixen. Jo diria, bueno, a qualsevol lloc, menys a un lloc
2: públic. Tu ets molt del cotxe.
0: Jo he fet dos cotxes... I una cuina.
1: És que, clar, tampoc no... Jo, saps què passa? Que jo penso en les meves ruptures i tampoc, com que no són ruptures tampoc inesperades en el sentit de això, que un dia et despertis i tinguis una revelació, ja van existint converses diferents i poder hi ha un parell de quedades per acabar-ho de deixar.
2: Sí, però aquella conversa, la primera, que és molt dura, on és?
1: Mira, a mi, l'exnòvio amb qui més bona relació tinc, que l'adoro amb tot el meu cor, em va deixar per telèfon. I jo ho vaig acceptar amb dignitat i esportivitat, que és l'única manera. Després vam quedar aquí al bar al costat de la ràdio per resoldre-ho, em vaig demanar un cacaulat, vaig plorar, vaig pensar que encara el recupero, res, fora, tant i tant amics després, però sí, en públic. Després, amb el meu altre, un altre nòvio, em va deixar a casa, però clar, també després amb qui pitjor m'he portat, és que no ho sé, no tinc clar. Després fases de tot, alguna cosa a casa, alguna cosa en un parc públic...
0: Has tocat una mica tot.
1: Jo crec que està més en un espai teu. Tot i que llavors això també pot fer que passin dues coses per mi molt perilloses. La primera, que s'allargui de més la conversa. Perquè de vegades no hi ha res més a parlar. De vegades una ruptura és una conversa d'una hora. I si vols, d'aquí 6 mesos quedem i tenim una conversa més pausada, però de vegades amb el dolor, amb no saps...
0: Has de poder marxar.
1: Vols moltes explicacions o l'altre... O... Es pot allargar molt si ho fas a casa,
2: sí.
1: Però molt, es pot allargar in eternum. I entrar en bufferings, de, saps que la conversa rodi sobre el mateix una vegada i una altra i no sortir del bucle. I després, segona cosa que pot passar, perillosíssima,
2: acabar tenint el, bueno, el de comiat.
1: És fotre un
2: el de comiat.
0: Un clàssic.
2: Sí, però un clàssic que no sé si s'ha de fer.
1: Mira, jo a la meva última ruptura em van mirar fixament els ulls i em van dir no hi haurà quiqui de comiat.
0: Jo sempre l'he defensat i mai l'he tingut, eh?
1: A mi em va saber greu no tenir-lo i jo estic molt a favor, però ja entenc que també la gent es vulgui desmarcar de les teves tendències i manies personals.
2: Sobretot si ho deixes tu, no? Que si a sobre em deixes i vols ara que ho fem. No, home, no. Tot no es pot tenir, no?
1: Això, Marta, jo què sé, jo quan sempre que m'han deixat he volgut.
2: Doncs suposo que va en funció de la casa, això.
1: Però sí que amb això vull dir que començo a estar en contra de deixar-ho a casa.
2: Ah, que al final no hi cabrà el que us havia de portar d'en Mel, eh?
1: Però estem d'acord llavors o no? És que pensar que ens hem de discutir ferrissadament per decidir si a casa o no.
2: No, cadascú que faci el que li vagi millor. Tot serà un mal tràngol, i això és claríssim.
1: Però m'ho compreu, no? Que en realitat l'espai públic té aquest espai neutre que et protegeix una mica, depèn de com.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Si és un restaurant discret, clar, depèn d'on vagis. Si vas al McDonald's de Plaça Catalunya...
0: Sí,
2: quan vulgueu que torni, repetir, m'ho dieu.
0: Marta,
2: som-hi. Vale, doncs l'Anna Castillo comentava també que cal triar bé el restaurant on vols anar en funció de l'ocasió, i recordem que, com bé deia la Juliana, ella en això és una experta, perquè tenia aquell compte d'Instagram que es deia Concept Date, on recomanava establiments per categories. Per exemple, 5 restaurants per anar amb amigues, o d'un sopar d'empresa, o un dinar a família per un sopar de primera cita. I li funcionava perquè tenia uns 40.000 seguidors, més o menys. El que passa és que ja fa uns mesos vam detectar que el compte estava força inactiu. De fet, ara mateix, si hi entreu, veureu que ha esborrat totes les seves publicacions i que només conserva els destacats de Stories. Tu ja vas fer les teves investigacions, Juliana, i et va dir que efectivament ho havia pausat perquè té dilemes amb això de recomanar restaurants si els acaba gentrificant. Però bé, ja us dic que en aquesta entrevista ella sí que esmenta restaurants sense miraments i de fet en menciona un on sol anar-hi amb el seu xico, en Mel.
5: Álvaro y yo, mi chico y yo, todas las semanas comemos menú del día en Casa Fidel.
8: Ah, bueno, eso es casa.
5: Eso es casa. Y nos ven y ya... Eso me gusta. Sí, sí, como estos... O sea, que son sitios que en realidad no son... Son maravillosos, pero son muy asequibles y son muy ricos. Es que el cocido de Casa Fidel para mí es...
2: A mi m'encanta, i crec que parlo per vosaltres també, que ella parli d'en Mel amb aquesta naturalitat, que no li estan preguntant res, sobre ell, però és que a ella li surt perquè forma part de la seva vida i ho vol compartir. I estan genial. Els coneixen a Casa Fidel perquè són uns usuaris habituals. Els fan passar directament. Segurament diuen allò de lo de siempre i no fallen. Oh. I sempre es fan entendre.
1: I et dic una cosa, que l'Anna parli amb tanta naturalitat del seu nòvio és també el que produeix que no li preguntin sobre la qüestió.
2: Correcte. I aquesta no és l'única vegada que l'Anna Castillo anomena el seu xicot en aquesta entrevista, perquè prepareu-vos que acabarem empatxats d'amor.
5: Hay un restaurante en Calella de Palafrugell que yo tengo casa cerca y es, voy en verano, pero bueno, también si voy durante el año voy, que se llama Sol y Mar. Y he ido mucho, mucho, mucho. El sitio es precioso, he ido siempre con Álvaro y para mí es como un sitio muy especial. No sé si es la mejor comida de mi vida, pero lo tengo como muy unido a mucha felicidad.
8: Qué bonito.
5: Sí, Sol y Mar.
2: Ells estan enamoradíssims. Jo segueixo ben ferm al vaixell dient que algun dia es demanaran de casar-se i ho faran potser el Sol i Mar, que té un 4,6 sobre 5. Molt bona nota, sense fer-ne un grama, senzillament perquè els ve de gust. Visca l'amor, visca la gent amb morro fi.
1: Estan molt enamorades totes les parelles de qui hem parlat avui.
0: Sí, molt bé.
1: Que bé, quina alegria, nen. Clar que sí, una mica de sol i una mica de llum. Home, noi, és que tot són males notícies, si no.
0: Ho deixem aquí.
1: L'amor existeix.
0: Fem una pausa.
1: Si Roger, t'enamoraràs.
0: Algun dia, sí.
1: La vida és vella.
0: Sí, home, sí.
1: I encara que no t'enamoris, també serà vella. Però quan t'enamoris, encara més.
9: El cinema fantàstic torna a Sitges.
10: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
10: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
9: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
11: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Es pensaven que s'havia acabat.
13: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
14: I això no és cap escape room.
15: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
14: Merda, aquesta no l'esperava.
16: Escape Room 2 comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
17: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
18: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Per aprensiu. Per aprensiu, jo, quan m'expliquen segons quines històries entre Juliana Canet i una presentadora del Tot Costa. Ai, Sònia.
19: Tot el cap de setmana amb l'ai al cor.
1: No, m'han dit que has comentat més d'un i de dos stories.
19: Ah, sí?
20: És que jo aquest cap de setmana...
19: Hi havia un reality en marxa.
20: Exacte. He produït un reality del meu Close Friends i la Sònia n'ha estat molt pendent.
21: Com és allò del gat i pentinar i tal?
20: No. Qui no té feina, el gat pentina.
21: Ah, és que no sortia.
1: Bé, o... No sé.
20: Jo, no intentis frenar l'amor. O sigui, no intentis negar la història d'amor que està succeint.
1: Jo no ho volia dir així, però... Doncs arriba el Tot Costa amb Sònia Gelmà, que després de contestar stories ara farà un programa amb el Jordi Costa.
21: Això mateix. Però podria ser el Julià.
22: Adéu.
23: Tot Costa.
21: En un exercici d'autocrítica remarcable, Koundé ha reconegut que Flick l'ha enviat a la banqueta senzillament perquè la temporada passada el seu nivell va baixar. El diagnòstic i la qualitat els té i acotar el cap no és una opció. Aquesta temporada no s'obre cap defensa i Flick l'acabarà necessitant.
23: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dilluns 5 d'octubre de 2026, l'endemà de l'enèsim atropellament. Que rius, Corredera. De l'enèsim atropellament del Barça al Madrid femení. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs que el Barça masculí ha tornat a la feina després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García ha fet treball amb el grup i Rafinha, Joan García i De Jong han fet la sessió de manera individual. Encara, però, hi ha partits de Nations. Avui pot tornar a jugar a Koundé en França contra Bèlgica. Un Koundé que assumeix que el seu rol de suplent al Barça té a veure amb el seu rendiment la temporada passada i que accepta el repte de millorar per canviar l'opinió de Flick.
0: A veure què fa avui Zidane, que de moment un sí i dos no. Vaja, que no és cosa de Flick només.
1: Espanya jugarà demà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra.
0: Ara.
1: Lamine tornarà a jugar. Veurem sí, quants minuts.
0: Ja no. Se sap.
1: Lamine tornarà a jugar, veurem quants minuts.
0: Val.
1: Que jugarà...
0: No, que si serà titular una altra vegada.
1: Exacte. El tercer partit només en van ser 45.
0: Vinga, Dolby,
1: va reservar una part. El cap de setmana, com deies, ens deixa com a gran destacat l'històric 7-0 del Barça al Madrid. Ahir al Camp Nou, davant 40.000 persones. Des que el Madrid va comprar el tacón i es diu oficialment Madrid, s'han jugat 26 clàssics. 25 victòries pel Barça, una única derrota. En el cas d'ahir, el resultat del descans era de 5-0, amb un hat-trick de Pina, que van arrodonir Graham, Payor i Sidney. Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de Copa, de Copa del Rei. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, i també destaca que el guanyador del Prat-Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao, és a dir, el Prat té l'opció de jugar contra l'Atlètic. De fet, el partit d'anada ja havia guanyat per 1-5. El Sant Rafel no va poder viatjar a Catalunya pel mal temps aquest cap de setmana i encara s'ha de jugar, per tant, la tornada, però amb aquest 1-5 hi ha moltes opcions que el Prat jugui contra l'Atlètic Club.
0: De fet, vaja, seria una autèntica tragèdia tal com va anar l'anada. L'equip que dirigeix Xavi Vilajoana, ex-vicepresident del Barça i ex-candidat a la presidència fa... no res, les últimes eleccions.
1: L'Espanyol visitarà el Sestao River de la Primera Federació i que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona jugarà al camp del Quarte de Tercera Federació, no de la Quarta.
2: Oh! I...
3: Bona tarda. No, és que quan ha fet la paradinha jo he dit, mira, no la farà.
0: Mira, saps...
3: perquè vol dir això realment,
0: no,
3: la Sònia. I si
0: no,
3: ho ha
0: no,
3: fet,
0: no, jo...
3: em trec
0: el
3: barret.
0: Quan he vist el sorteig, quan he vist el sorteig he pensat Quarte, aquí hi ha tomate, però no...
3: Vinga,
0: m'he censurat.
1: Bé, com deia, l'altre equip català de segona del Sabadell...
0: El Marcos se'ns està incomodant.
1: Bueno,
3: perquè ha entrat i t'ha vist amb un cable al voltant del coll i ja s'ha començat a queixar.
0: Això de canviar de pis fa que vagis carregant amb molts gadgets.
1: Deia que el Sabadell visitarà l'Utebo de la segona federació i d'aquesta mateixa categoria el Calamotxa rebrà l'Europa.
0: No, t'has ficat tu sola en el jardí.
1: El Calamotxa rebrà l'Europa d'una categoria superior. El Reus de la segona federació rebrà el Baracaldo de primera ref. I aquesta primera fase juga el 27-29 d'octubre i també hi ha hagut avui el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquí tenim un Europa Depor, el Deportivo és a primera divisió ara mateix, el Celta Espanyol i l'Sporting Club de Huelva Badalona Women. El Barça encara no entra ni al sorteig de Copa ni del Rei ni de Copa de la Reina. En bàsquet, avui hi ha reunió important per decidir per decidir el futur de l'Eurolliga, que ha de pensar si accepta o no l'oferta de l'NBA. El nom del Barça hi ha anat Joan Laporta.
0: Cosa que demostra que és una decisió transcendental, perquè si no, evidentment, Laporta per una reunió de l'Eurolliga no
1: podria
0: desplaçaria.
1: Podria delegar en Josep Cubells, que segur que...
0: No, Cubells ja no. Ja està endreçat, afortunadament. En tot cas, l'Ernest Macià ens actualitzarà com va aquesta reunió, que en cas d'acordar el sí a la venda de l'Eurolliga a l'NBA, evidentment, tindria una repercussió històrica, però veurem com ha anat aquesta primera jornada de reunions.
1: I en hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Assumpción, al Paraguai, aquesta matinada passada. L'equip espanyol ha guanyat 8-0 França, recordem, 7 catalanes de 10 jugadores. Abans del partit, les jugadores s'havien queixat per l'estat de la pista, fins i tot han demanat no jugar. Finalment s'ha disputat el partit, però s'espera una solució pels següents. De fet, aquesta nit juguen ja el segon contra Xile, en un duel més exigent, a 3:15 de la nit, hora nostra.
0: Abans que comenci aquest partit i abans que s'acabi el tot cost, hem quedat amb la Victòria Porta, una de les jugadores catalanes d'aquesta selecció espanyola i una de les que, via el seu oncle, va aixecar més la veu abans del debut pel pèssim estat de la pista. Parlarem amb ella a veure quines solucions ha plantejat l'organització. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: A veure, ara poseu-vos dempeus pels noms que diré a continuació. Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Ronaldo i Neymar. A quin d'aquests brasilers històrics ja ha superat Rafinha al Barça? Si és que penseu que n'ha superat algun, potser penseu que no, que continua per darrere de tots aquests. Però a quin d'aquests brasilers de la història del Barça ha superat Rafinha? Podeu enviar les vostres... És un joc, evidentment. Podeu enviar les vostres respostes tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Com sempre, ben pendent la Sony Lear.
0: Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, edició d'aturada. Tot Costa més que mai. Fins les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Veure, avui la indisciplina generalitzada. Dani de Sanabra, bona tarda.
3: El sentit de l'humor desbordant d'aquest programa és el que ha propiciat la nostra...
0: Absolutament, sí.
3: Bona tarda.
0: Ja hem comentat en altres ocasions que la Sònia...
3: No, els tinc molt a favor.
0: Ha accedit a un nou nivell d'humor.
3: Ha desbloquejat.
0: I que ens agrada. Ens agrada perquè demostra que es pot compatibilitzar l'humor del nivell xiquitistant amb el rigor que la caracteritza.
3: Exacte.
0: Marta de Corredera, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Marta també ha celebrat aquest nou vessant de la Sònia. No es pot dir el mateix
4: no
0: del director de continguts de Tot Costa, l'home que ens marca la línia i fins i tot diria que el comportament. Senyor Marcos de López, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: No t'ha agradat?
4: No. No està al nivell de Tot Costa, no. Tens raó.
5: No és propi de
4: Tot Costa. No ho faré més, Marcos.
3: Però... No, home, no, però no li tallis les ales a la creativitat.
5: No és propi.
3: Aflora.
5: No és propi, tampoc és propi arribar a l'estudi en
3: americana.
5: No, en americana sí.
0: Avui
5: sí.
0: Com és aquesta elegància?
5: Bueno, perquè vinc d'aquest dia que ha sigut un dia molt mogut, de l'apertura de l'exposició d'Iniesta Experience en l'antic...
0: I quan obriu exposicions vas amb americana.
5: Home, és la primera que obro i...
0: D'acord.
5: És la primera i clar.
0: Molt bé.
5: Mereixia l'americana.
4: L'elegància te l'agraïm sempre, al Tot Costa. Si vols venir cada dilluns,
5: sí,
4: així...
5: Millor.
0: Ara que som un programa semitelevisiu, s'agraeix que el presentador vagi com un fardasses i, en canvi, els col·laboradors vinguin de 21 botons. Bé, hem tingut un inici impropi de programa. La part bona, la notícia bona, és que ens queda una hora i 51 minuts per apujar el nivell, com Cundé.
2: Dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Pina és dins l'àrea, pot carregar la cama, Pina al xoc! Gol! Del Barça! Fayor va contra Bela Anderson, és dins l'àrea, costat dret, Fayor retalla cap a dins, continua Fayor, queda morta Pina al xoc! La pilota enrere cap a Clàudia Pina, controla amb la dreta, deixa la pilota a la frontal, ara sí, Pina, és dins l'àrea, Pina, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Pina. I ara ataca altra vegada el Barça. Graia més dins l'àrea. Graia pot fer el quart. Graia amb retalla. El quart. El quart de Graia. Amb quina acció combinativa. De Graia amb Empire. Fa el quart al Barça. Gol. Ara el tema meva entre Empire i Pina. Gol. El cinquè. Gol. De Clàudia Pina. Graia continua amb la pilota. Cristóbal a prop seu. S'espera. Paio. Sidney carrega la cama, quin gol! Gol! El setè del Barça, gran gol de Sidney, Barça 7, Madrid 0.
0: Està guai, la cançó, el tema que ha triat avui el Salvapou per arrencar aquest Tot Costa, avui que havia de començar aquest cicle de concerts de les Oques Grasses per acomiadar-se dels escenaris, però com sabeu aquesta hora ja, i ho sap millor que ningú la Marta Corredera, el concert d'avui per qüestions de meteorològiques s'ha hagut d'ajornar el dijous, vaja, no canvia gran cosa perquè han de fer 4 aquesta setmana abans de tancar la barraca dijous. El Salmurri rivalitzant amb els Castells de Tarragona i aquests 7 gols del Barça femení rivalitzant amb el 9 de 9 de la colla de Vilafranca en una... anava a dir un vespre, havia de ser una tarda, que va acabar sent un vespre un cop més brillant pel Barça, també per Clàudia Pina, després en parlarem, però vaja, ens preguntàvem divendres quin era l'equilibri de forces tenint en compte
7: no hi ha
0: la fuita de jugadores importants del Barça, i se suposava que l'addició de talent del Madrid, però vaja, anava a dir, som allà mateix, no, pitjor, perquè el 7-0 és el...
7: No, millor pel Barça.
0: Sí.
1: No s'hi havia arribat aquesta xifra en cap dels 26 previs. Sí, en el primer contra el Tacón, però encara, diríem, el nom oficial, tot i que ja era en propietat del Real Madrid, era Tacón. Per tant, podem dir que aquest és el primer cop que el Barça li enclava 7 al Madrid.
0: No m'atreveixo a dir-ho així, però tenint en compte que al descans la cosa anava 5-0, fins que diria que el Barça va frenar, o com a mínim s'ho va prendre amb més calma.
1: Sí, a mi la segona part, el ritme del partit va caure una mica. Per cert, que he dit hat-trick de Pina, perquè ja m'he quedat amb que anava amb la pilota, però van ser 4, que si no no arribem al 7. Van ser 4 de Clàudia Pina. Sí, la primera part és que la mitja hora jo crec que ja era eren 4-0. I va acabar amb 5-0, i és veritat que la segona, no et diré, però amb els canvis i tot plegat, el ritme va pujar, però el Barça
7: també,
1: no? Encara va fer dos. No,
7: és que sembla que vagis a criticar la segona.
0: Home, no.
1: No l'he criticat en cap moment.
0: Però que si el Barça... Vaja,
1: si el Barça manté el ritme de la primera...
0: Tot feia pensar que la cosa seria encara més dura.
7: Però a mi sembla que va fer un partit meravellós.
0: Sí.
7: Meravellós. Mm. O sigui, la primera part és increïble. Sí. I la segona, acabant aquell golaç, o sigui...
1: Sí.
7: El nivell de joc, el nivell de pressió, el nivell d'eficàcia, el nivell de contundència, el nivell de focus, de concentració, és meravellós. El que està fent aquest equip em sembla increïble. Mm. O sigui, canvies entrenador, canvies director esportiu, marxen jugadores... Sí, la capacitat que té per a reconstruir-se en un temps molt limitat, sí, sembla que no som conscients de lo que és aquest equip. Eh?
0: I amb jugadores, Marta, que van fent passes endavant, jo crec que no és el cas de Pina, que ja hi era. Vaja, no feia 4 gols contra el Madrid, però vaja, ha estat una jugadora important ja els últims anys, però per exemple sí que ha aparegut en el radar Schenterleib, que ha passat de ser una jugadora residual a ser titular en un clàssic i a més al mig del camp, és a dir que ja, la porta estava exultant i deia és que han marxat jugadores importants però no han arribat unes altres que ens fan mantenir el nivell.
8: Sí, i jo crec que aquesta és una de les riqueses d'aquest equip, no només aquesta temporada, sinó l'any passat, quan van haver tantes lesions. Pere Romeu va tirar de la cantera, va tirar de les joves, i van respondre, no només Sidney, que de fet Sidney és una de les jugadores, i parlàvem la setmana passada a la TDG aquí amb la Sònia. Ella mateixa va demanar més minuts al començament de la temporada, i tots dèiem que havia de ser la pròpia jugadora la que fes un passet endavant, perquè sabia com es tancat. I ahir jo vaig veure una gran Sidney, un partit molt bo, tornant a la seva posició al mig camp. No és que em faci por, però em fa patir una miqueta que torni Aitana, en el sentit de que segurament la que sortirà d'aquest 11 serà Sidney, i l'evolució que està tenint està sent molt bona. Òbviament hi haurà minuts per totes, però això la frena una miqueta, i és una obvietat. Ara, Serra Jordi ahir torna a fer un partit espectacular. Van Asten, una jugadora que ha arribat, que està creixent moltíssim al costat d'Irene, ahir, és veritat que tampoc tenen gaire feina les dues centrals, però fa molt bon partit, també en pilota i molt concentrada. O sigui, és veritat que han marxat baixes molt importants, perquè jo crec que eren baixes molt importants, però les jugadores que estan pues estan fent que no es noti tant.
0: És que ara deies, si torna Aitana, potser perd el lloc a Sidney, però és que, per exemple, tens Vicky, que és una jugadora que semblava que era la següent generació, i tampoc ten ni molt menys el lloc garantit. És a dir,
8: no.
0: Que competència, tot i la sortida de futbolistes, n'hi ha.
8: Home, hi falta Laia, que a veure si torna aviat de la llarga lesió. Falta també Kika, que és una jugadora que vulguis que no també té minuts. O sigui, sembla que Pere Romeu a poc va recuperant efectius, i cada vegada se li fa més complicat fer 11, quan semblava que aquesta temporada no seria així.
1: És que el resum del potencial del Barça és precisament, per mi, la figura de Sidney, que ahir fa un partidàs, que és ella molt millor que qualsevol de les tres migcampistes que té el Madrid.
0: Correcte.
1: I que no és ni la primera, ni probablement la segona ni la tercera opció de Pere Romeu en aquella posició, que acabarà tenint minuts, i si fa partits com el d'ahir, potser sí que ho acabarà sent, la primera opció, però que en principi, un cop Aitana estigui al 100%, Aitana va per davant. Pel que havíem vist fins ara, Vicky va per davant. Kika estaria allà, perquè jo crec que en el cas de Kika
8: va en un cas
1: similar, però si n'hi ha aquesta temporada, ves aquestes jugadores que ha de fer un pas endavant i l'està fent.
8: Sí, totalment, i parlem del Barça, però jo també vull parlar una mica del Madrid. Jo, si fos... és que em sorprèn molt que encara no hagin rodat caps. És que és una altra vegada, vull dir, jo si fos aficionada del Madrid, que per
0: no, aficionada no, si fossis presidenta,
8: bueno,
0: presidenta, sí, i el masculí perdés 7-0 en un clàssic, l'entrenador no arriba
8: ni al
3: president del Madrid, segons tothom, que és molt proper al president del Madrid, no vull dir que se li enfot al futbol femení.
8: No, però se li enfot.
3: Però
8: se li enfot.
3: No, el té perquè no li diguin que el Barça el té,
0: i no dic que se li enfoti. Jo només dic que tinc claríssim...
3: No, jo sí que t'ho dic.
0: Tinc claríssim que la diferència d'enfocament
3: de criteris i de talent i de treball. Aquí han passat molts entrenadors, molts directors esportius.
8: Per mi el problema està a dalt, és que s'ha de mirar més a dalt. Al final les jugadores són una miqueta, també arriba un moment que fins i tot em fa pena, de veritat ho dic, perquè la inoperància de la gent que està més amunt és la que està portant a la secció a ser així de ridícula, entre cometes, i que la gent m'entengui. Jo ja dic, si fos aficionada, si estigués, a mi, jo estaria cabrejadíssima, perquè no és una vegada ni dos, és una vegada rere l'altra. I aquest any que dius, ostres, l'altre dia contra el City a Champions, el Madrid jo considero que va fer molt bon partit, jo vaig veure el partit i ostres, a mi em va agradar, va ser un equip que ben plantat, amb actitud, però és que ahir no tenien ni actitud. És que
1: jo crec que hi ha un factor mental aquí.
8: Moltíssim, sí.
1: És evident que quan en 6 partits de la temporada passada et claven 25 gols i només en marques 2, per molt que hagis canviat jugadores, aquell vestidor sap que arriba aquests partits i que
8: et marquen molt d'hora, també.
0: Hi ha un factor mental pels dos costats, perquè per les del Barça també és l'únic partit de Lliga que les motiva. Ja, perquè si el Barça volgués...
1: A l'Atlètic de Madrid també li faria 10.
0: Clar. El que passa el dia del Madrid, surt tothom com llop.
1: Exacte. I després hi ha una segona cosa, per mi, respecte al partit d'ahir, que és que Pau Quesada no va ajudar les seves futbolistes, perquè el plantejament d'anar a buscar el Barça...
8: És tirar-la als llops.
1: Quan no els hi robes la pilota, i el Barça, cada vegada que sortia de la ve de la pressió, tenia tot l'espai del món, amb Gray, amb Ipai,
0: Clar,
1: és que era un regal.
8: Pilota,
1: És que
8: no durava la pilota,
1: el plantejament que hauria demanat el Barça. Sí, fes-me aquest plantejament, que és que et rebentaré.
0: Pregunto per desconeixement. El Madrid, entre setmana, va jugar al camp del City.
8: Sí.
0: I va fer això d'ahir o va fer una altra cosa?
8: No, va fer això.
0: Clar,
8: va ser valent.
0: El que dic és que
3: sí,
0: ell potser com a entrenador no vol plegar-se a... vaig al camp del City.
8: Ja, Jordi, però has de tenir un pla B.
4: Sí, sí.
8: Però en futbol sempre has de tenir un pla B. I et fiquen un gol al minut 4, et fiquen el segon, tu al tercer, i ja has d'ajuntar línies, jugadores juntetes, hi havia tants espais.
0: Marta, tu has dit abans, s'ha de mirar més amunt, perquè ens fotíem de Toril, va marxar Toril, ara ha vingut aquest senyor.
8: Bueno, i abans de Toril, David Aznar.
0: Vull dir que potser no és un problema d'entrenador.
8: No, no, no.
0: O és que els trien molt malament.
8: És un problema de la directiva, que jo crec que aquí hi ha gent molt incompetent al mando, als volants d'aquesta secció, que a Florentino ja li va bé, perquè és gent que no molesta.
0: Perquè la directora esportiva, corregeix-me, i és la que hi havia al tacó.
8: Sí, Anna Rossell, sí.
4: Sí, sí.
8: Anna Rossell.
4: Però, això, però si mires...
8: Que són molts clàssics, vull dir que és que no és que sigui el primer o el segon, és que ja...
0: Saps què passa? Que jo quan sento tacó ja penso en un equip de la Meilan, i em sembla acollonant que el Madrid, a la secció que sigui... es permeti aquest nivell de poc rigor.
4: Sí, però el Madrid no és un mal equip. És que jo, el que vull dir és que ells sí que han invertit.
9: El
4: problema per mi és que les fan pitjors del que són. El Madrid va donar la cara al camp del City, que és el campió anglès, i que és un dels aspirants, en teoria, a la Champions. El problema que es troba és que la seva competició probablement es troba el millor equip del món.
8: Sí.
4: I fins i tot amb les baixes que hi ha hagut aquesta temporada.
8: Sí, però Sònia, el segon pressupost més alt de la Lliga no es pot permetre aquests resultats contra el seu rival directe. Per molt que tu diguis, ostres, és el Barça el que t'anula, perquè és una realitat, el Barça et treu la pilota i et mata, i et fa córrer, i et cansa, i no et dona opcions.
9: No estàs al partit,
8: però tu has de construir un equip capaç de guanyar el teu màxim rival.
9: O,
8: i això,
9: o de
8: el Madrid,
9: sobreviure.
8: O de sobreviure, exacte. Com a menys de sobreviure, o perdre per la mínima. No cada vegada perdre per més gols. I el Madrid ha tingut 7 anys per construir això.
4: Sí. I per mi el principal problema és aquest, que canvies de projecte any rere any. I aleshores és molt difícil construir res sòlid. Però
8: és
4: si és pel
8: equip
4: que fa jugadores, jo crec que tenen millor mig del camp que l'any passat. Però és que han canviat les tres del mig del camp.
8: Sí. I la davantera també.
4: I tenen
8: millor
4: que la davantera. Però
8: no són un equip.
4: No, exacte. No els hi dona temps a construir un equip.
9: I és impossible que el Barça ho puguin fer. Perquè el Barça cada any...
4: Però és que el Barça té una idea de joc i es demostra cada any
8: té una base.
4: Que tens baixes importantíssimes i l'equip ho aguanta tot.
9: I té una estructura.
0: És que no li vull treure a nivell perquè el té, però quan dius això de la idea penso en Serra Jordi. Potser Serra Jordi hagués aparegut i no jugaria al mig del camp del Madrid per nivell individual. Però ha caigut aquí. Se sap el guió i des del primer dia...
8: Entén el que ha de fer.
0: Sembla una jugadora absolutament feta, tot i que, vaja, és tan jove que ve del Mundial Sub-20. Vaja, jo crec que el Madrid té no només un problema, en té molts i, bé, en realitat ja se'ls arreglaran, però també és veritat que el gran partit de la Lliga F que resolgui així com a reclam de la Lliga és una mica...
8: No.
0: És una mica complex. Així,
9: ja, però això no és problema del Barça.
0: No. Per descomptat. Bé, no és
4: el Barça,
0: del Barça,
4: les 40.000 persones que van anar ahir al camp, s'ho han passat molt bé.
0: No és problema del Barça,
9: Barça,
0: però quan et trobes que hi ha jugadores que et diuen que se'n volen anar fora a buscar competitivitat...
4: Però no se'n volen anar perquè el dia del Madrid sigui massa ampli el resultat. Se'n volen anar perquè les altres 18 jornades de Lliga surts al camp sabent... 30, surts al camp sabent que guanyaràs.
0: Però és que si al segon equip li fa 7, això vol dir que la resta de partits, com dèiem abans, els podrien guanyar 15-0, si volguessin.
8: Però, o sigui, hi ha equips que li planten més cara al Barça que no fa pas
0: també
8: al Madrid.
0: També perquè segurament plantegen un altre tipus
8: de perquè partit. La barrera aquesta mental que dèiem és que també és l'escenari, és que és un camp nou. Vull dir, ja vens a perdre molts partits, les jugadores...
0: I jo insisteixo la diferència d'enfocament del Barça,
8: totalment.
0: Que surt a jugar la resta de partits de Lliga F d'una manera és que, vaja, no cal veure gaires partits, ja veus com
8: sí, amb la gana que surten, sí.
9: Però és normal, també.
0: Home, que sí, home, només faltaria.
8: És que és el que han de fer.
9: Clar.
0: Però,
9: I ho fan bé, i juguen molt bé a futbol. O sigui, la primera mitja hora és extraordinària, El Madrid no passava al mig del camp.
4: El Barça jugant com ahir, jo crec que també guanyaria tots els partits de la Lliga Anglesa,
9: correcte.
0: Podria ser, però segurament no per 7-0.
9: Bueno, no, però 3-0.
4: Però insisteixo que és que el Madrid li va empatar al City, que és el campió.
0: Sí, Sònia, però quants cops li has fet 7 gols al Chelsea o al City?
8: Bueno, però,
1: no,
8: també
1: però li vas fer 4 en una semifinals al City i 7 en el global de l'eliminatòria.
0: Sí, sí.
1: Voleu, però que sí, el que vull dir és que jo crec que hi ha molta però part que del
0: no,
1: mèrit
0: no
1: del Barça.
0: A mi, explica-ho a les jugadores, que són les que se'n van.
1: Jo, sí, sí, jo però té molt a veure, perquè aquesta competició té molt a veure. El problema no és només la competitivitat d'aquesta competició. El problema és l'estructura en si, la Lliga Anglesa està molt millor muntada.
0: Evident, no?
1: Però jo dic que a nivell esportiu hi ha molt mèrit del Barça, que és molt superior a la resta d'equips.
0: La competició està mal muntada, però entre altres coses perquè a Anglaterra juguen gairebé tots han estat en l'estadi gran, i aquí alguns juguen en ciutats esportives i en camps ignominiosos, però bé, la realitat és que... Jo és que em poso quan parlàvem amb Patri a l'inici de temporada, penso, com et pots motivar per una competició que al principi de temporada te la descompten?
1: Bueno, bé, això és el que comentava ella, Aitana al matí, però sí, sí, te la descompten.
0: Aitana està tipa de dir-ho.
9: Quasi totes, excepte la Champions, eh?
3: Totes menys una cosa.
0: Sí, sí, sí. No, no,
3: però això
0: no
3: ha passat històricament a l'hoquei del Barça, a l'embol del Barça, en altres
9: equips que eren tan dominadors.
8: I a la Champions, perquè ara és el Barça, però abans era el Wolfsburg, era el Lió, clar, és que això tot són també etapes, i arribarà un dia que el Barça...
9: El Barça ja no estigui.
8: Clar, però això és la vida i són els cicles.
0: Mentre continuïs... Seguint una línia
9: i produint jugadores.
0: I un cicle en cobreixi un altre, que jo no sé, ara venim d'aquest 7-0 i després arribaran les semifinals de la Champions,
1: sí,
0: i ja veurem.
1: Però això et pot passar, i et podria haver passat l'any passat, és a dir, evidentment, quan arriben quarts, semifinals, finals, ja són equips que es poden eliminar. I la cosa és que insisteixo que el Barça ha arribat anys que ha estat tan superior que ha estat capaç de guanyar 1-4 al camp del Chelsea, perquè el Barça és molt bon equip malgrat marxin jugadores, que això també és molt de mèrit del Barça. Segurament el Madrid té la mala sort, a la Lliga Anglesa no estaria fent el ridícul com el fa aquí.
8: No l'acabes de convèncer, el Jordi.
1: Jo crec, eh?
0: No, jo el que no em començarà és que el nivell de la Lliga Espanyola té res a veure amb el de l'anglesa.
1: Jo crec que la diferència és que potser a la Lliga Anglesa hi ha 3-4 equips del nivell de Madrid.
8: La diferència és que no hi ha un equip com el Barça, que destaqui per sobre de la resta. Aquesta és la gran diferència, però tampoc ens imaginem aquí que és una lliga que és l'hòstia, malament parlant. Vull dir, és més competitiva perquè les jugadores estan més repartides en la resta dels equips.
9: I perquè hi ha 3 o 4 equips.
8: Exacte, i no hi ha un equip dominador sobre la resta, per això és més competitiva.
9: Sí, a mi m'agradaria veure el Barça a la Lliga Anglesa, en el dia a dia.
0: O em dieu que allà els hi paguen molt més que aquí.
8: Però és que això és una evidència. Això és una evidència, Jordi.
1: Que els hi paguen molt més que aquí, és així.
9: Però això marxa.
1: Però també hi ha un punt de competitivitat, però perquè tots els equips estan igualats, però per sota, no per sobre.
0: Ho dic perquè jo no tinc cap interès en vendre la Premier, simplement veig que passen coses.
1: El que jo vull dir és que no és que hi hagin 3 o 4 equips del nivell del Barça, n'hi ha 3 o 4 equips del nivell del Madrid.
0: D'acord, doncs és millor competició, perquè la paraula competir...
1: Sí, però això ja no és responsabilitat del Barça.
9: Qui és el segon millor equip d'Europa?
1: Segons l'any passat, de Lió.
8: Exacte, ara mateix.
9: Ja està. No està la Premier, per exemple.
0: I també va palmar 4-0, és veritat que el partit va tenir més història que el 4-0, però...
9: Sí, sí, però no està la Premier.
0: Bé, en fi, que ja s'ho faran. Sònia Oleart, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: D'ahir, la votació del millor jugador, crec que la Susi Sala va votar Patri, però en general us vau rendir tots i totes al partit de Clàudia Pina, i no m'estranya.
10: Sí. Clàudia Pina va ser l'estrella del partit d'ahir. I he estat mirant una mica els números des de que va començar, per dir-ho d'alguna manera. Ha jugat, atenció, 225 partits oficials en totes les competicions amb el Barça, i amb el d'ahir ha marcat 110 gols, cosa que suposa una mitjana de 2 gols per partit, concretament són 2,04 gols per partit. A partir de la temporada 21-22, que és quan agafa...
0: Sònia, crec que és al revés. Si ha fet 110 gols en 225 partits, vindria a ser mig gol per partit, que està molt bé, eh? Però per fer 2 gols per partit n'hauria d'haver fet 500.
3: Sí, Pitàgores no menteix.
10: Sí? Bé, jo les matemàtiques no són el meu.
0: No, és que dic, hòstia, 2 gols per partit són registres... Bé, però en tot cas, 110 gols en 225 partits, que és gairebé un gol cada dos partits, és una molt bona xifra.
10: A partir de la temporada 21-22, que és quan ella ja va agafant més presència a l'11, són 6 temporades consecutives després de tornar del Sevilla, el salt en aquest moment és molt evident, però arriba la temporada 24-25, les 3 primeres fa 19 gols, el primer any, 14 al segon, 16 al tercer, i ja la 24-25 en va fer 24. Ui. I la 25-26 també 24. Va fer 21 gols a la Lliga la temporada passada, això la van convertir en Pichichi, va fer 21 gols en 27 partits.
0: Sí, l'any passat va fer més gols que Payor a la Lliga, eh?
4: Sí, va fer més gols.
10: Sí, sí, sí, en va fer 21. I aquesta temporada la Lliga ja en du 9. Va cap a xifres sí, de rècord.
0: I si no la canvien ahir, sentencia el Pichichi ahir.
10: Sí, sí. Sí, sí. I ja va fer un hat-trick contra l'Alavés, més dels 4 d'ahir. Ja no tinc més mitjanes perquè no me'n refio ara ja de mi mateixa. Per tant,
8: no, és ja la primera vegada que fa 4 gols en un partit, la Clau de Pina.
10: No m'atreveixo. A la Champions aquesta temporada ja ha fet 2 gols, els 2 que va fer davant la Roma. I a tot això, ella, com se sent? Ella estava ahir eufòrica, molt contenta, amb moltes ganes de celebrar amb les seves companyes, de que li signessin la pilota, d'emportar-se-la a casa. Tot i així va estar molt prudent amb el tema de la pilota d'or, ni ara ni més endavant, és un tema que no ella diu, com a mínim, que de moment no li treu la son. Està molt contenta, està pels núvols i així va viure el partit d'ahir.
11: Dins del partit estava com en un somni, ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
0: Era una mica estrany, diu, tu diràs, 4 gols en mitja part, com per no trobar-se estranya. Una Pina que, tot i l'arribada de Caroline, és que aquesta posició de falsa extrem per anar cap a dins és que sembla que ni feta a mida. Vaja, aquí ho dic evidentment en positiu per Pina i de moment per la terratxa irregular.
4: Encara va perduda, encara s'ha adaptat, però sí, sí.
8: Hi veurem.
0: Però Pina sempre que ha jugat en aquesta posició, sí. No ara, sempre sí. Ha fet molts gols.
8: Sí, sí, és que li va com en ell el dit perquè Pina necessita d'aquesta llibertat de moure's, de venir a buscar la pilota quan ho necessita, de ser protagonista, d'entrar en acció, i després, i ho va dir per a Romeu ahir, quan Pina trepitja àrea és molt perillosa. De fet, l'any passat parlava, no, de que va fer més gols que Pajor, i és que va estar lesionada, i va ser la pròpia Pina, si no recordo malament, la que molts partits va fer de davantera centre, de fals nou. Això vol dir que és més la seva posició que no pas al mig.
0: Ella, quan jo vaig descobrir Pina, que jo crec que va ser en un Mundial Sub-17,
8: era
0: la nou de la selecció espanyola.
4: Ella es feia un tip de marcar, sí, sí. Les categories inferiors, d'ànima és davantera centre. Quan puja el primer equip,
0: de físic no.
4: De seguida l'endarrereixen d'interior, i d'interior sí. És veritat que ja queda, aquestes setmanes Pere Romeu ha hagut de tirar d'ella en aquesta posició, sí. Però queda diluïda perquè perd una mica l'arribada que té.
0: I en canvi la posició de fals extrem
4: és feta a mida, sí, sí.
9: No? I la definició
4: sí,
9: i que té. Sí, sí. La definició, sí.
0: És que definint,
8: és molt fina.
0: No és pitjor que Payor.
8: No.
0: Payor
8: no.
0: És més ràpida, segurament té més instint.
9: Com gira el turnell.
0: Definint, vaja, és que ahir sí. Pilota que va tocar, pilota que va acabar dins.
8: I fixa't que coincideix aquest boom de Pina, perquè jo diria que és un boom, perquè és veritat que abans ja feia gols, però coincideix amb la marxa de Mariona. Al final, sí. Marxa Mariona, Pina estava és la seva posició, era Pina, de fet, no era ni pràcticament titular en aquell equip.
0: No.
8: I és marxa Pina i és quan ella agafa aquella posició i comença a sentir-se protagonista.
4: És que ja fa anys que ella està en moltes fases de la temporada sent titular, però que després...
8: Els partits decisius,
4: Sí, la seva posició sempre acaba arribant algú. L'any passat, recordem, a la final de la Champions, no és titular, Carme. Perquè Selma fa un mes, un últim mes espectacular. Durant tot l'any ho havia estat Pina, i Selma no estava bé, s'ha de dir, però l'últim mes de Selma, Pina no hi va arribar, va participar de l'equip, òbviament apareixent a les segones parts, però no va poder ser titular al final, per exemple.
0: Bé, doncs la sortida de Selma i el no encaix de moment de Caroline li va perfecte a Clàudia Pina i ho va celebrar ja amb aquest pòquer. Alguna cosa més, Sònia?
10: Res més.
0: Fins ara.
10: Fins ara.
0: Sobre el clàssic femení, aquest 7-0, alguna idea que us hagi quedat al tinter? a la una, tot a les dues, a les tres. Farem una pausa i parlarem de Rafinha, un tema que apassiona a Ramon Salmurri. Ara venim.
2: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
14: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
13: Deu ser això, sí.
15: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
13: Et trobo a faltar.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
18: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
19: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
21: Ferran Adrià, com està?
22: Bé. Tranquil.
21: Però què et passa, que tots xalats, o què?
22: Escolta, a mi no em cridis, eh?
21: Quants cops t'he salvat el cul de tu?
22: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
23: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
24: Això no és bo per la cuina catalana.
25: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
22: Si el bulli cau, caiem tots.
26: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
3: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la economia.
27: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
28: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
29: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
2: I som per informar-te i per escoltar-te.
30: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
31: Tots els meus records, tot ha marxat.
32: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
33: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
34: Està molt bé que em vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
35: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
36: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
37: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
38: Sí, és un desastre.
39: Màxima precaució.
2: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: vespre, hem tancat la carpeta feliç del clàssic i n'obrim una altra de prou feliç també. Ramon Salmurri, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, sí, molt feliç.
2: No? Per tot.
0: Sí, per el rendiment i perquè ahir ens explicava el Xavi Campos al Club de la Mitjanit que Rafinha ja aquesta setmana ja firmem.
1: Sí, senyor, aquesta setmana signarà el contracte que va anunciar Deco a l'Assemblea, ampliarà dues temporades més fins al 2030, un jugador capdalt, segurament el jugador més important.

0: 89 gols.
1: D'acord.
0: L'ha superat Giovanni amb 35, Romario amb 39,
2: sí, però no feia botifarra.
0: Ronaldo amb 47 i té per davant Ronaldinho, que en va fer 94 en 5 temporades.
3: Correcte.
0: Neymar, que en va fer 105 en 4 temporades.
3: Molt bé aquestes xifres.
0: Evaristo, que va fer 105 gols. I Rivaldo, que en 5 temporades també va fer 130 gols.
2: Això és una bestiesa.
4: És que Rivaldo era molt bo, perquè era una mica la neguet lleig de tots.
3: Ah, però era boníssim.
0: Aleshores, Rafinha, des de l'aspecte golejador, és a 5 gols de Ronaldinho Gaúcho i a 16 del podi. Això, insisteixo, si ho reduïm només a l'aspecte golejador. Jo crec que la gràcia és saber on situem a Rafinha en l'escala de futbolistes brasilers de la història del Barça.
4: Com que és un tema pel qual has batallat incansablement, el primer que vull saber és la teva opinió.
2: El primer vot és el teu.
0: El primer vot és el meu. Jo crec que no està al podi i realment, respecte a tots els top, encara està per darrere. És a dir,
2: el teu podi.
0: El meu podi, per mi, el millor és Ronaldinho Gaúcho.
2: A l'inrevés.
0: Per mi, el
1: Ronaldinho... Del 5 a l'1.
4: Els podis els farem de 3, això ho
2: respectem.
0: Doncs et situaria Ronaldo Nazario en tercera posició, a Romario el Baixinho en segona i a Ronaldinho Gaúcho en primera.
2: És exactament el mateix podi que faria jo. Però, perquè aquí no estem parlant de xifres.
0: Clar, correcte.
2: Estem parlant de capacitat per deixar-me amb la boca oberta. Si parlem d'això, és aquest podi, el que és impatible.
1: Torna-hi.
0: Ronaldo Nazario en tercera posició.
1: No, sí.
2: Perdona, jo faria... No, perdó.
0: Romario en segona.
1: Sí.
0: I Ronaldinho primer.
2: El meu podi és el mateix, és però Ronaldo en segona.
0: Ronaldo i Romario...
1: Sí. O sigui, el meu és el del Dani. Primer Ronaldinho, segon Ronaldo, tercer Romario. Qual. El meu és el del Dani.
2: Aquest és el meu també. I crec que Rafinha ha superat, per exemple, Neymar. Jo crec que clarament ha superat Neymar.
1: Sí?
2: Jo
1: sí?
2: Crec que sí. Sí, perquè per una
1: Neymar,
2: simple qüestió...
1: Neymar, 105 gols, en 4 temporades.
2: Clar, no,
1: eh?
2: Si parlem de números, llavors li donem a Rivaldo i marxem. Perquè si parlem de números, ningú superarà a Rivaldo.
1: No, però vull dir que Neymar, en aquell trident, Neymar aportava
2: Neymar
1: molt, també.
2: Mai va ser el millor futbolista del Barça. Jo no dic que Rafinha ho sigui, perquè ja la min, però Neymar sempre era a l'ombra de Messi o a l'ombra de Suárez, i sembla que havia d'arribar el moment d'animar, mai va arribar.
1: Rafinha és a l'ombra de la min.
4: És que Rafinha, aquesta si fossin a l'equip Suárez i Messi de
2: l'ombra,
4: no jugaria.
2: Però, jo no ho dic que... Però, és a dir, era el Barça, per mi era el Barça de Ronaldo, l'any de Robson.
4: Correcte.
2: Per mi, l'últim any del Dream Team és l'any de Romario.
3: Sí.
4: Sí.
2: Per mi és el Barça de Ronaldinho, no el de Rijkaard.
1: I és el Barça de Rafinha?
2: No, però jo mai he vist que sigui el Barça de Neymar. Mai he vist que sigui el Barça de Neymar.
5: Home, és que està molt bé.
2: Jo no dic que sigui culpa de Neymar,
1: yeah.
2: Però dic, tios que han marcat una època en el meu cap, Neymar no hi és.
1: És per tu, el pes de Neymar en aquell Barça no és el pes de Rafinha en aquest?
4: No.
2: Per mi no. Per mi és molt més alt. Per mi el pes de Rafinha en aquest és gairebé igual que la
1: meva. Dins d'aquest punt t'ho puc comprar... Però per mi Neymar era molt més bo que Rafinha. Però és, per mi.
2: Era més filigranero,
4: clar, és que,
2: però
4: és
2: menys...
4: que entrem en el capítol dels asteriscos de...
1: Quin criteri, no?
4: Per mi,
1: és només futbolísticament...
4: Ronaldo és el millor davanter que he vist a la meva vida, però clar, aquí al Barça va estar un any. A mi em costa...
3: Però quin any?
4: I va acabar jugant al Madrid. Està per sobre de Rafinha, però a
1: però
4: mi em costa...
1: El que vam veure en aquell any de Ronaldo...
4: Que sí, que sí, estic d'acord amb vosaltres. I a mi, jo no n'he vist cap de millor, però va estar un any. I, en canvi, Rafinha,
1: ja,
4: si, Rafinha,
1: clar,
4: si vol...
1: No, si parlem del seu pes a la història del Barça...
4: Però és que és això.
1: Clar,
4: és que
2: sí, Ronaldo, però ningú l'oblida.
4: Ronaldo va estar un any, va fer autèntiques exhibicions i gols com a xurros,
2: i
4: però
2: no va
4: marxar d'aquí sense veure una Lliga i una Champions. Que no la va jugar,
2: Clar, jugava la
4: ja,
2: Copa.
4: Però la realitat és aquesta.
0: I Romario va arribar al millor equip del món i es va convertir en el millor jugador del millor equip del món en un any directament. O sigui, jo
2: I crec... Ronaldinho va canviar la història del Barça.
0: Per descomptat, jo crec que Ronaldinho és el primer, precisament per això que dius tu. Però sobre el debat de la segona posició, Romario-Ronaldo, és veritat que l'impacte de Ronaldo jo crec que és insuperable, però amb el temps que no podem perdre la perspectiva del que va ser Romario. O sigui, aquell equip era el millor equip del món i va venir un tio de fora i a la primera temporada va dir fotré 30 gols, i els va fer, i indiscutiblement va demostrar que era el millor jugador d'aquell equip.
5: Primera i última temporada, sí, perquè sí. Després ja no va jugar
2: un any, bueno, un any i mig.
4: Va molt bé, sí. que marquis que Ronaldinho va canviar la història del Barça en un moment.

0: moment d'absoluta decadència a tornar, jo que diem sempre, de somriure, perquè a mi Rafinha em recorda, no per estil, però sí per rol, a Eto'o. És a dir, Ronaldinho, correcte, sense Eto'o no hauria canviat cap història. I
1: sense Rijkaard.
0: Això també, però...
2: Bueno, com
0: home,
2: que bueno.
0: Cony, el primer,
2: com
0: que bueno. Si era Ronaldinho...
2: Sense també... Rijkaard, sense no, Rijkaard
1: mi,
2: no ho sé.
1: Per mi el que fa Rijkaard és extraordinari. Per, o sigui...
0: Ep, que ens estem anant allà al podi d'entrenador.
1: No, no.
3: Un altre ja discutim de Rijkaard.
4: No, però no. Rafinha sense Flick tampoc hauria canviat.
2: Correcte.
4: Història,
2: no? Això sí que ho tinc claríssim.
0: No, ja està. El que, però,
1: I com va tutelar Rijkaard a Messi? Tampoc Messi hagués arribat a on ha arribat
0: Ronaldinho
1: sense un entrenador.
0: Sent un jugador...
1: Com que no?
2: Bueno.
1: Mira, parla Leo.
2: Mira, tu, és que a més compartim una cosa. Tu parla amb Andrés, de Rijkaard.
1: Ja, evidentment.
2: Que tothom sí. Diu, que bé que va portar Iniesta, perquè...
1: No, no.
2: A merda, jugava però, amb Bommel allà, no, que estava tothom que el podia matar, amb Bommel.
1: I en Milson va jugar.
2: Ah, doncs ja està.
0: I el deu haver perdonat, cony, fa 20 anys.
2: No, bueno, fa anys que no parlo amb ell, però fins fa uns anys no l'havia... Ja t'ho dic jo, que no l'havia perdonat.
4: Era la seva primera final de Champions i el deixava banqueta.
2: Però és igual. Però és que el Marcos ha dit, Messi no seria el que va ser si no l'hagués titulat Rijkaard.
1: Per mi, sí.
2: Sí, estem dient que Messi sí. Li ha de donar les gràcies no a Guardiola, a Rijkaard.
1: No he dit això.
0: Marcos, no et vull faltar, però això és
2: em
0: una
2: sembla
0: mica
2: molt greu.
0: No. Seria l'amic sense Luis de la Fuente.
1: No és el mateix.
0: Jo crec que hi ha jugadors que són...
5: El tema era sobre els brasilers.
2: Sí,
5: el tema era sobre els brasilers.
2: Gràcies.
1: I jo poso a Rivaldo al pòdio.
2: I aquí treus.
1: Jo poso a Rivaldo al segon.
4: Has de treure algú.
1: Mira, tercer, Ronaldo. Segon, Rivaldo. Primer, Ronaldinho.
2: Et carrega Romario.
1: Bueno, està bé, és un criteri.
4: Sí.
2: Era molt bo, Rivaldo era molt
4: bo. Sí, era molt bo.
1: I en un temps molt dur per aquest club va fer moltes coses.
2: També era una mica problemàtic de vegades.
1: Romario no era, i Ronaldo...
2: No, però jo parlo també del joc. Eh?
1: Ah, bueno,
2: o sigui,
1: ja.
2: Jo recordo la frase del Ramon Besa, que l'altre dia ens vam retrobar al Tot Costa, que deia que Rivaldo era el problema i la solució. Perquè era molt bo i fotia una gardela seca ja, que guanyava el partit, però després agafava la pilota 3 hores i el joc del Barça s'encallava ja. Vull dir, no era un
1: quin jugador fluid, ha ficat 3 gols al Bernabéu? Quin? Del Barça.
2: Van va fer 4 un dia, no? Li van
1: no,
2: anular,
1: tres, tres,
2: li van anular,
1: va...
2: ah no, 3 i li van anular, ell li van anular.
4: Messi no n'ha fet
1: 3 al Bernabéu?
4: No, al Bernabéu.
1: Quin jugador va fer 3 gols?
0: El 3 a 4 que hi ha amb el Tata, no fa 3 gols Messi. Ja és un dia que en fa 2 de penal, potser m'equivoco.
1: Quin jugador fa 3 gols a Milan? Salva l'honor del Barça que estava fora
2: amb la xilena.
1: Que estava fora de la Champions.
2: Mèrit de la passada Frank de Boer.
1: Bueno, però qui
0: està bé.
1: Ja està.
0: Està bé que algú avali la candidatura rivaldista. La Marta està molt callada.
6: Saps què passa? Que jo, clar...
0: No els he vist.
6: Clar, hi ha jugadors que no he vist. Llavors jo fer un pòdium sobre jugadors que no he vist, més que veure'ls en vídeo...
2: I dels que has vist, com els ordenes, els que has vist?
6: Clar, a veure...
4: Mentre pensa la Marta, Messi va fer un hat-trick al Bernabéu el dia del Tata Martino.
2: Gràcies a
4: Rijkaard.
2: Gràcies a
5: Rijkaard. Sense el Tata, aquell hat-trick no fa.
4: 2 de penal.
1: Ah.
4: Bé, sí, però va fer 3.
6: Jo dels que he vist, Ronaldinho és el primer, per suposat, però després, clar, és que jo he vist
1: a Neymar,
6: a Rafinha, i clar, Ronaldo i jo érem molt petites.
0: Evaristo no el vas agafar.
1: Giovanni Davidson, te suena o no?
6: Em sona, però no l'he vist. Sí, jo posa... Ronaldo sí que tinc...
1: Fabio Rockenbach?
6: Sí que és...
2: Prefereixes Neymar o Rafinha? Jo prefereixo Rafinha.
6: Per l'ascendència que està tenint en aquest moment Rafinha, jo prefereixo Rafinha. És més determinant ara mateix per l'equip que el que ho era...
0: Dos vots a favor d'aquesta moció, que jo crec que no està mal tirada, eh? I això que jo era molt de Neymar, però...
4: Clar, en funció
6: té la mala sort de coincidir amb qui coincideix, ja està.
4: En funció del criteri que fas servir, si tu vas servir el criteri de, que, per exemple,
0: quin pes té
4: l'equip i el pes en l'equip i el pes al vestidor, i és, jo crec que sí que Rafinha el pot superar. Si tu parles de la qualitat futbolística...
6: Exacte.
2: No, tècnicament era més bona Neymar, si vols.
6: Però, donava més espectacle.
2: Però Rafinha no veia targetes...
4: I el que va aportar el Barça en aquells anys,
2: Per anar-se'n al carnaval i a l'aniversari de la seva germana...
4: Si parlem de professionalitat, de carrer, Re,
0: la cosa ha donat joc, així que l'allargarem una mica i obrirem el laboratori.
3: Torque Lab.
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: T'has vist immers en aquest huracà brasiler.
7: Jo primer felicitar-se al Murri i després dir-vos que teniu una secció aquí per l'any que ve.
4: Què és fer rànquings de...
7: Home, rànquings, perquè, saps què? Perquè tot el que heu anat dient, o sigui, ens vincula però ens separa, no? O sigui, que és la, els criteris que fas servir per valorar el rànquing. És a dir, tot el que heu dit ningú pot contradir, però en canvi no estem d'acord amb moltes coses.
2: Jo puc contradir que Messi sigui Messi gràcies a Raica.
7: Doncs, escolta'm, doncs jo no. Jo sóc amb el vaixell del Marcos.
2: El laboratori s'ha begut.
7: Jo sóc el vaixell del Marcos.
2: Ha perdut el laboratori. Hi ha alguna fórmula que s'ha desbordat.
7: Però entenc...
0: Aquí hem de buscar un punt d'acord, que és que estarem d'acord que hi ha jugadors que són tan especials que encara que els haguéssim entrenat nosaltres...
1: Home, per favor. No és problema d'entrenar, no és problema d'entrenar, és problema de gestionar.
4: Aquella gestió de Messi i Juli quan tothom volia que jugués Messi.
1: No has dit
4: entrenar, has dit
1: tutelar. Tutelar, o sigui,
0: escolta... Tot sovint tutelar...
1: No, tutelar...
0: Vol dir prendre aquelles decisions que els canviarem des de fora dient, però què fa?
4: Per què fa jugar Juli, no?
1: Sí...
0: És correcte.
7: Sí, sí, no, no, clar, perquè els que s'estrenen amb 17 anys però després no arriben a ser el que van ser els grans talents, no sabem si haguessin tingut un altre tutor, podrien haver arribat i haver-se convertit en alguna cosa més.
1: Gràcies,
7: no ho sé, però vaja, això vol dir que hi ha secció, perquè avui no parlem d'entrenadors.
4: No, tot i que, clar, ara ja està reclamant el Ricard una secció d'entrenadors.
7: No, una secció que cada dia en feu una.
4: Ja, però rànquing d'entrenadors, no?
7: No, que dic que no barregeu els entrenadors amb els brasilers.
0: No pateixis, perquè això va a camí que tinguem aturades de 6 setmanes i llavors podrem fer torquelats d'entrenadors.
7: Jo crec que el Salmo mereix un plus per la idea.
0: Sí, no, però no només per això. Sí, sí, ell mereix un plus. En això també estem d'acord. Va.
5: Treu el tall.
1: Treu el tall. I un separador.
2: Amb això te'n vas al borda i ja
1: el tens.
0: El podi del Torquelab, de brasilers de la història del Barça. I és? No, Rafinha no hi és, no?
7: Em deixeu una mica lligar-ho amb el que esteu explicant. Els criteris, jo n'afegiré dos meus que per mi són molt importants. El primer... que han guanyat una Champions, perquè per mi l'èxit col·lectiu és molt important, i jo crec que convertir un bon equip en un equip excel·lent, extraordinari, com a actor principal, mereix un pes que és capital.
2: Cauen tres, llavors.
7: Eh?
2: Cauen tres.
0: Et queda sense participants.
7: Exacte, cauen del podi. I després una cosa que jo crec que és única en Rafinha, és que de tots ells, l'únic que s'ha posat al servei de l'equip és ell. La resta, l'equip es va posar al seu servei. És a dir, a Ronaldinho li vam haver de fer un ecosistema perquè tingués la millor posició. Romario i Ronaldo no es discutien com a nou. Romario va canviar fins i tot el fals nou de Laudrup. Rivaldo no va voler jugar de 11 com Van Gaal li deia i va dir que no fins a rebel·lar-se. És a dir, van fer valer... I Neymar va jugar a la seva posició natural.
0: Sí,
7: tots van fer valer.
0: És veritat, tot i que deixem afegir que Neymar, i això ho ha reconegut fins i tot Luis Enrique, es va venir a fer la línia de 4 en defensa quan allà els 3 de dalt era una mica com el Madrid d'ara, a veure qui baixa.
7: Sí, és veritat. Però
0: en general també li anava el vestit a mida.
7: No, però el que vull dir és que era, jugava on volia i on jugava on ha jugat sempre. És a dir, que no hem trobat... en canvi Rafinha fa la sensació que no sabem com sortirà, si com a 9, si com a 11, si amb el Brasil passarà a jugar de 9, però tot això s'ha fet al Barça. Jo li dono valor que ell hagi fet un recorregut al Barça, que l'hagi fet créixer com a futbolista, perquè ell s'ha posat al servei de l'equip. No deien tant en la funció de la pressió que explicava el Jordi ara, sinó en la idea de patir una transformació quan va arribar del Leeds, del jugador que era el que és, que home, no si ja hem parlat moltes vegades que no ens hauríem imaginat.
0: Si és per transformació, és l'1.
4: Sí. Home, és que el Ricard està marcant aquí una sèrie de criteris que van encaminant-nos a Rafinha número 1.
7: No, estic posant criteris nous que no vol dir que els altres els exclogui, també els valoraré. Després,
0: tots vàlids.
7: Pels Romario i Ronaldo, que ens van enamorar, jo, a mi, les relacions d'una nit no m'impressionen. O sigui, jo crec que trobes... que aquest punt de consistència...
2: Hi ha algunes que et marquen, eh?
7: bé, et marquen perquè són espurnes, però hi ha gent que s'emociona més amb aquestes relacions que et marquen d'una nit, hi ha gent que necessita més continuïtat, que necessita més recorregut.
4: Projectes de vida, Ricard.
7: Més, ja més trajectòria, més convivència. Perquè impressionar una nit, és relativament fàcil per qui té talent per impressionar. El que no sé si m'impressionaria... quantes nits m'impressionaria i quants matins. I això és el que fa que per mi Romario i Ronaldo, que tinc els mateixos ulls que vosaltres d'aquelles temporades, no siguin els últims per mi.
2: Tinc clar, el podi el Ricard el tinc clar. No, sé l'ordre, però...
7: No, mira, farem una cosa. Top 4 i top 5. Romario, top 4, Ronaldo, top 5. I de Rafinha us plantejaré un altre repte, un subjoc. Per mi Rafinha, com deia el Salmo, ara no és el podi, és el top 6. Ah. Si la temporada del Barça és normal, per mi serà ja top 4. I si la temporada del Barça és extraordinària, pot ser top 2.
0: Per darrere de Ronaldinho.
2: Perdona, si el Barça guanya la Champions, Rafinha
7: per mi Rafinha ja és top 2.
0: És que el criteri Champions els mata tots els animats.
2: És a dir, si no el podi del Ricard és Ronaldinho.
4: Moment, sí? Que hi vol posar misteri. Anem a pel 3.
7: Sí, sí, va bé el Dani. El primer Ronaldinho, per mi, com m'heu dit...
4: molt bé. No és igual.
2: Sí, molta emoció,
4: molt bé, el primer
2: perdó.
4: Ronaldinho.
7: No, ho deia perquè ja ho ha dit el Dani.
2: Culpa meva.
7: El 3, per mi, ara mateix, és Rivaldo. I per mi el 2 és Neymar, però per això dic que si Rafinha és actor principal d'una temporada extraordinària, per mi Rafinha serà top 2. Jo crec que no serà top 1 mai, si no és que de cop i volta Rafinha, en aquest contracte que firmarà, guanya 3 Champions seguides, aleshores es queda amb el top 1. Però que jo crec que l'impacte que va tenir Ronaldinho en aquell moment és un impacte difícil d'igualar, si no és amb una gesta històrica, que el Barça no hagi convertit mai... futbolistes han guanyat 2 Champions a la història del Barça, per exemple? Ja no t'explico 3. És a dir, Rafinha té una cosa bona, que és que està en trajecte, els altres ja no es mouen. I per tant, Rafinha jo crec que té, que no tardarà. És a molt poc de pujar posicions ràpidament.
0: Molt bé, doncs cadascú
7: bé, és una història diferent.
0: El seu podi, no, m'ha creat l'atenció això de que és top 6, però pot saltar el top 2 per poc bé, vaja,
7: sí,
0: per molt bé
7: top
0: que vagi
7: 4, la... Si la temporada és normaleta, top 4.
4: Si la temporada és normaleta, per tu ja supera Romario, eh?
7: I a Ronaldo. Per mi ja supera les primeres nits Ronaldo, de Romario i Ronaldo, que són una nit, i prou.
0: Doncs escolta, jo crec que Rafinha, si li diuen això aquesta nit, ja estaria bastant content. Escolta, ara ja has superat a Romario i Ronaldo la història del Barça, i si t'hi poses una mica... O...
7: Temporada normal, eh? Vull dir, hem de guanyar alguna cosa.
0: Aquesta és la primera afirmació destacable del Torquemada d'avui. La segona és que, si voleu impressionar Ricard Torquemada, és molt millor portar-lo a fer un gelat o al teatre.
7: Dani, continuïtat.
2: A partir dels 10 anys, ell s'ho pensa. Si li
7: Dani, continuïtat.
2: Si li agrada, si li agrada.
7: No, sí, jo estic molt a favor de la prova de fons. Jo sóc de fons.
2: Però si em queden 24 hores de vida...
1: Bueno, però això no...
2: No, deixes acabar la frase. Si em queden 24 hores de vida i només puc veure vídeos d'un futbolista,
7: sí,
2: mai em posaré els de Rafinha. Si puc veure els de Ronaldo o Ronaldinho o Romario.
7: Estem d'acord.
0: Treballem amb la hipòtesi que no ens queden 24 hores de vida.
2: Però el dia que mori serà el dia després d'un dia que estiguis viu. Per tant, no saps.
0: A mi no m'has de convèncer. Jo em dono una esperança de vida bastant curta, però no per tota la població. Per tant,
2: correcte.
4: Però a mi aquestes tertúlies de futbol vintage m'agraden molt.
7: T'agraden? Veus que hi ha secció, Sònia?
4: Hi ha secció, l'estic veient.
2: El Salmo Ranking. Salmo Ranking.
4: Ja tenim el nom.
0: Salmo Ranking està bé. Mira, per la propera... Si és que aquesta aturada ja se'ns acaba. Sembla mentida. Però ja se'ns està acabant.
7: Quin Torquelab més frívol avui, eh?
0: Sí, això no t'he acabat de veure còmode.
7: Sí, m'heu acompanyat molt bé.
0: Ricard, abraçada, gràcies.
7: Adéu.
0: Torquelab és una secció i el Ricard és un home de ciència i la frivolitat...
1: No, però aquí hi havia ciència.
0: Sí.
1: Bueno, sí.
0: Ell mateix ha dit que avui hem frivolitzat una mica. Suposo que ahir fa 30 dies que no veiem jugar al Barça. Sònia Olear, hola de nou.
3: Hola.
0: Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Ronaldo i Neymar. A quin d'aquests brasilers ha superat Rafinha ja en la història del Barça?
3: Doncs mira, hi ha una mica de tot. El Jordi diu, de tots els que comenteu, Rafinha em fa pensar més en Rivaldo, discret, treballador i resolutiu, però no passarà la història dels brasilers més recordats al club, almenys no serà dels tres primers que et venen al cap. Neymar, a mi no m'hi ve, penso primer en Ronaldo, Romario i Ronaldinho. L'Helena diu, per mi, a tots ells, per l'actitud, l'eficàcia i el compromís i la implicació amb l'equip i amb el Barça, dit això, a tots ells els he vist fer coses increïbles al Camp Nou.
8: Sí, aquest oient considera que ja els ha superat a tots.
3: Sí, que aquesta oient, sí,
8: aquesta
3: sí.
8: Aquesta oient, perdó.
3: Sí, sí, sí.
8: Caram.
3: Diu, sí, sí, per això, perquè per l'actitud, sí, sí, sí, l'eficàcia...
8: Compromís.
3: Sí, el Rod diu, sense mirar dades per comparar, només basant-me en el meu record, diria que Rivaldo i Neymar, els altres són complicats d'igualar, almenys a nivell espectacle. El Macià diu, per mi Rafinha l'únic que té de brasiler és el nom, mai tindrà la màgia d'un Romario, Ronaldinho o Neymar, però té més capacitat de treball i sacrifici i més implicació que tots els altres junts i va sobrat de qualitat.
8: La veritat que Rafinha és...
2: molt poc brasiler.
8: Que se mantengui el comentari, sembla un jugador europeu.
2: Sí, sí, sí. Si em dius que és...
1: 18 anys estava a Europa.
8: És una mica, mica d'eco, no?
4: Però, sí. En això és el que és més similar a Rivaldo, probablement,
8: sí.
4: No?
8: Sí. Sí, sí.
4: Són els dos que menys màgia tenen.
1: No, però Rivaldo arriba...
8: Rivaldo jugava al Palmeiras.
1: Sí, al Palmeiras, sí.
8: És veritat que va anar al Depor, però...
1: Sí, però arriba amb 23-24 anys
8: al Depor. Jo crec que va venir bastant més jove a Rafinha a Europa.
1: Rafinha amb 18 anys ja estava jugant al Vitória Guimarães, no?
8: Ha jugat en equips, no t'hi fixis, però... Perdó, que ara no seria incapaç de recordar. Sònia, què més?
3: El Danyalín diu, porta més temporades bones que Romario i Ronaldo i gairebé el mateix temps que Ronaldinho va jugar molt bé, però li falta la Champions que va guanyar. I a Instagram el Miquel diu, massa cracs tots per superar-los, ho té difícil, encara que és molt bon jugador. I el Xavi diu, encara li queda molt per estar a l'alçada del millor Ronaldinho.
8: Molt bé, doncs la nostra audiència, com m'ha passat aquí a la taula... per gustos als colors, o en aquest cas per gustos als brasilers. Fins ara, Sònia.
3: Fins ara.
8: Salmurri, celebradíssim avui aquesta aportació.
5: Pues mira, formada... deixa'm fer menció, perquè tot això ve d'un dia que vaig anar al Camp Nou i estava veient el futbol amb un amic, amb l'Andreu, i em va fer aquesta pregunta. Rafinha està fent un partit i em va dir, tu on situaries, Rafinha, l'històric de... i d'allà? Doncs... pues... fins
4: vaja, avui, sí, que, plus, que no és idea teva.
6: Vaja, que...
5: correcte, sí, sí, correcte. Estic
2: quina humilitat, quina humilitat, si no te la sabeu.
5: Si és el primer cop, podria acusar-te amb l'àrbitre. Se critica l'acierto de l'àrbitre. És increïble. És increïble.
8: És d'un radesa que no tothom en aquesta taula diria.
5: Andreu Turró.
1: Pues mira, Andreu, la secció és Andreu
6: Salmurri. La secció s'hauria de portar el nom, sí.
8: Però llavors ja no serà el Salmurri, sinó el Turrri.
1: No.
8: Salmurri. Gràcies.
5: Vagi bé. Adéu-siau.
8: Clar, i nosaltres estem aquí mig de conya i arriba
2: Agnès
8: Marqués, que avui li han convocat eleccions, tenim el país mig inundat. Hola, Agnès, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Avui el Catalunya Nit durarà 6 hores amb Manel Elias i Agnès Marqués. Amb quins continguts?
9: Doncs mira, ens caldrien, potser una informació d'última hora afegint aquests dos elements que has posat tu sobre la taula, i és que Comissions Obreres i l'UGT han acordat la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor, en qualsevol cas abans d'aquestes eleccions anticipades que ha convocat avui Pedro Sánchez pel 29 de novembre, en el marc de la crisi de l'habitatge, demanant, el clam serà, tenint en compte que ve d'aquests sindicats, uns salaris dignes per afavorir l'accés a l'habitatge, recollint d'alguna manera la proposta del sindicat de llogateres que la setmana passada doncs posava sobre la taula aquesta idea. Lògicament, el sindicat de llogateres no pot tirar endavant aquesta iniciativa. Comissions Obreres i l'UGT acorden doncs, tirar-la endavant sempre abans d'aquestes eleccions del 29 de novembre. Efectivament, és el tema del dia, aquestes eleccions convocades, però també ho és el fenomen meteorològic sobtat que ens ha afectat aquest matí. Deixa'm dir que en el context de l'escenari ja preelectoral, demà passa també que el Tribunal Constitucional resol sobre el tema de l'amnistia en el cas de la malversació. Quedarà que, en fi, és, aplanarà el camí demà al Tribunal Constitucional a que se'ls apliqui l'amnistia a Puigdemont, Comín i Lluís Puig. A 11:15 conversarem i farem prèvia amb en Gonzalo Boye, que és l'advocat de Carles Puigdemont. Ho dic perquè és un element més de tot aquest escenari preelectoral en què hi ha això de l'amnistia, hi ha tota la crisi de l'habitatge i doncs tota la pugna política que ja repassarem en el Catalunya Nit que avui s'ha posat ja de manifest. I l'altra qüestió, efectivament, aquest episodi de pluges sobtat d'aquest matí. Ara mateix hi ha dues persones que s'estan buscant, un home a Pineda i un noi també de Granollers, que està desaparegut des d'abans de l'episodi, però que és un menor que no troben i que potser s'ha vist afectat per aquests aiguats sobtats. Estarem pendents del transport perquè ferroviàriament hi ha hagut moltes incidències ara mateix, afectades la R1, la R2 Nord i la R11 amb servei alternatiu entre Sant Andreu i Girona.
0: En per això cert, heu notat que hi ha diferència? Sí?
9: En quin sentit? Disculpa, amb les afectacions.
0: Dels trens.
9: Sí, ja t'entenc, ja sé per on vas. Escolta'm, i a aquesta hora, pels carrers de Barcelona...
0: M'encanta com fa això de calla.
9: No, perquè tinc en línia el nostre company Jordi Canal i també en Pep Casanova, perquè estan cobrint una manifestació que hi ha aquesta hora pels carrers de Barcelona en defensa l'accés a l'habitatge. Jordi, bona tarda, com va?
10: Bona tarda. Una plaça d'Urquinaona, que era el punt de trobada d'aquesta marxa plena de manifestants, s'ha posat ara a caminar. Aquí el clam també era aquest de la vaga general i, per tant, ha caigut com una bona notícia que Comissions Obreres i l'UGT hagin acordat convocar-la amb els moviments d'habitatge. La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, diu que ara això ha de ser un èxit pel clam popular que diu ja en favor de l'habitatge.
11: Més de la meitat dels votants de tots els partits polítics que veuen la vaga general i estan d'acord amb les mesures contundents que proposem per fer front a la crisi de l'habitatge. Jo crec que tenim les garanties d'aquesta vaga sigui un èxit, però no ens hem de confiar, sinó el que hem de fer és treballar intensament i aconseguir que tots els actors rellevants s'hi sumin.
10: Una marxa que havia de baixar per Via Laietana, però els organitzadors han canviat a l'últim moment el sentit de la marxa. Ara anem per Ronda Sant Pere, cap a Arc de Triomf. Pujarem per Passeig de Gràcia fins al carrer Mallorca, pel Passeig de Sant Joan fins al carrer Mallorca, i llavors sí, ens adreçarem cap al Passeig de Gràcia.
9: Gràcies, Jordi. Doncs aquesta és l'última hora des del carrer de Barcelona, des d'aquesta marxa. Apuntar que repassarem el cartell del Primavera Sound, que sé que és un tema que als del Tot Costa us interessa molt.
0: Sí, estem preparant el programa de l'edició 2027. Haig de dir que del cartell només he reconegut Massive Attack. Tots
9: home, Chemical Brothers.
0: Aquests també.
9: Sí, home.
0: Però...
9: Fave Man, Content DC.
4: I dos oients il·lustres del Tot Costa, Guillem Gisbert i Muixca.
9: Exacte.
4: Jo he anat als...
9: Val. També.
0: Si entrem en el detall, ACDC no ve, no?
9: ACDC no ve. És el que t'agradaria.
0: Home, seria el meu somni.
9: No sé si és el festival d'ACDC.
0: No acabem d'encaixar, però...
4: Alcalá Norte, un dels grups de Xavi Campos.
0: Ah, sí?
4: També.
0: Molt bé.
9: Divertit.
0: Ara ja em vaig conèixer uns quants, veus?
9: Molt bé, doncs entrevista amb Joan Roca, el celler de Can Roca fa 40 anys, i l'última paraula que avui la tindrà el periodista i col·laborador del Nit, Cristian Segura.
0: Tot això en dues hores.
9: Ja t'ho he dit, que no anaves malament amb això de les 6 hores.
0: No, jo crec que fareu bastant curt avui, però en fi, ja us ho fareu. A les 9, Catalunya Nit, Manel Elias, Agnès Marques. Gràcies, Agnès.
9: Gràcies.
12: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
13: Amb Sònia Gelmà.
4: Viuran la sensació habitual del Tot Costa, que és allò de saludar i anar tard, que és el que ens passa habitualment amb la quantitat de continguts. Bé, en setmanes d'aturada anem una mica més...
0: Sí.
4: Anem una mica més tranquils. Ara que sentíem els amics de Ral de Vinyó, ja sabeu com cada dilluns la raça rústica de Port de casa nostra us regala un pack d'espatlla curada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui, el 93-201-7474, s'endú el lot d'aquesta setmana. El dia en què hem comentat aquest clàssic d'ahir desnivellat a favor del Barça, aquest 7-0, els 4 gols de Pina, hi ha hagut certa discussió sobre les meravelles que faria el Madrid a la Lliga Anglesa, però vaja, bàsicament hem parlat del Barça-Madrid d'ahir, i la segona part del programa l'hem dedicat a una secció interessant avui, que és el Salmo Ranking, una nova secció que a partir d'ara entra en estudi del Tot Costa, I al Salmo Ranking avui, doncs, hi ha participat el Torquerato, és a dir, com a primer convidat no està gens malament. Bàsicament, us demanàvem situar Rafinha en el rànquing de brasilers de la història del Barça, i mira, us diré el rànquing que finalment ha confeccionat el Torque. Ronaldinho primer, Neymar segon, Rivaldo tercer. És cert que ha situat Rafinha sisè per davant de Romario, per darrere de Romario i Ronaldo, però diu que segons com vagi aquesta temporada ja es posa a top 4 i si guanya la Champions a top 2, Rafinha. Aquest és el rànquing del Torque, a qui hem trucat per saber també la seva opinió, que hem debatut àmpliament aquí a la taula.
8: Fins aquí la primera hora del Tot Costa. La segona, entre altres, tindrà com a protagonista Don Luis, que està parlant ara a Split, prèvia del Croàcia-Espanya de demà. A veure què diu De La Fuente.
14: Sobre com ha gestionat esta concentració, perquè ni era una concentració per un gran torneo, ni era tampoc un parón tan pequeño como en otras ocasiones. Y aquí los jugadores no están en los clubes, están todos los días en la roza, etc. Entonces has tenido algún, no problema, pero has detectado que los jugadores han tenido algún comportamiento más distinto, se han aburrido más. ¿Qué habéis intentado hacer para ahora que ya está acabando el parón después de tres semanas, sea lo más ameno posible para los jugadores? ¿Si has cambiado alguna cosa? Gracias.
15: No se quejarán, si han tenido hasta dos días libres, dos y medio, joder, están como para quejarse. No, pues son futbolistas, ya tengo que, es que es muy fácil la convivencia, Juan. Si es que son un grupo maravilloso, que están aquí, se lo pasan muy bien, disfrutan mucho juntos, son amigos y no ha habido que modificar nada, simplemente dar continuidad. Bueno, siempre estamos en ese proceso de mejorar todo lo que hemos ido ofreciéndoles hasta ahora, ¿no? Pero ellos conviven con mucha naturalidad.
8: Flors i violes a la concentració espanyola, com no pot ser d'una altra manera, campions del món, 3-3 al Teresa Herrera, avui dia la Nations League. Vaja, d'aquí una estona amb el Joan Fitó repassarem el més destacat i sobretot si Luis de la Fuente ha fet algun pla sobre Lamin Yamal.
4: No cal que truqueu més perquè el Jordi Durà s'endú el lot dels amics de Ral de Vinyó d'aquesta setmana.
8: Vinga, que hem de parlar de Koundé.
12: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Hem parlat del clàssic femení, també de Rafinha, i ens hem guardat una situació que a mi em sembla destacable del cap de setmana. Ahir, Jules Koundé, el defensa del Barça, la prèvia del França-Bèlgica, que és a punt de començar a París, per ser amb Koundé aquest cop sí com a titular, va fer unes declaracions que a mi em semblen interessants i destacables. Laia Tudel, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
8: Quan diem autocrítica, jo crec que és el que ahir va fer Koundé.
16: Sí, i és veritat que Koundé no el sentim gaire parlar i fer declaracions, però de tota manera les declaracions que ara sentirem fent autocrítica i parlant d'ell mateix i del seu rendiment, doncs no és gaire habitual tampoc sentir-ho en els jugadors de futbol. Koundé aquesta temporada ha anat de menys a més pel que fa als minuts, va començar jugant molt poc els dos primers partits de Lliga, només va entrar els últims 10 minuts, després és cert que per exemple Champions amb el Feyenoord, com que hi havia la baixa també d'Eric Garcia, doncs això va fer que fos titular, però en general en els 5 primers partits del Barça de Lliga i Champions ha jugat gairebé una tercera part dels minuts possibles d'aquesta temporada. De 720 ha jugat 260 minuts. Això per un jugador que estava acostumat a ser, diríem, doncs el lateral titular, doncs crida l'atenció.
8: Va haver-hi un moment que no descansava mai, recordeu?
16: Sí, fins i tot.
8: Explicàvem que li semblaven poc els entrenaments i que se'n anava corrent a casa. I
16: que quan tornaven, encara que fos tard dels viatges a la matinada, es quedava al gimnàs i feia molta feina perquè n'estava doncs, treballar molt el físic, que és cert, però després ja la temporada passada ja no va ser el mateix i ja va baixar una mica el seu rendiment i aquesta temporada, recordareu, ha estat un dels noms que ha sonat més en els últims dies de mercat com a possible sortida, ell i Balde, i de fet ell té contractacions del 2030, però encara el seu nom segueix com sonant al futur, al mercat d'hivern aviam què passa, a l'estiu que ve a veure què passa amb Koundé, doncs bé, amb tot tota aquesta situació, de tot aquest context, i ahir, com deies, va parlar, i ell mateix reconeix que aquests pocs minuts és una situació que vol revertir, però que si ha jugat poc o menys no ha estat per cap qüestió física, no ha estat per cap molèstia, sinó que directament ha estat una decisió de Flick, i que ell mateix entén perquè la temporada passada el seu rendiment doncs va ser baix.
17: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
18: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
17: Dans mes meilleures dispositions, cette position c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: Doncs Jules Koundé, que evidentment no és titular aquesta temporada al Barça, i que Laia, ara ho comentàvem, avui serà titular, sí. Però tampoc és indiscutible com ho havia estat els últims anys a la selecció francesa.
16: Sí, com a mínim en aquesta aturada dels 4 partits amb Zidane, doncs ha jugat la meitat, o com a mínim el primer partit el va jugar sencer, els dos, el primer amb Turquia, el Turquia-França va jugar tot el partit, els dos següents Bèlgica-França i França-Itàlia va ser suplent cap minut, i és cert que avui de moment surt de titular en aquest França-Bèlgica. També és cert que aquí potser hi ha alguna qüestió també de dosificació, que Zidane ha volgut rotar i veure altres jugadors, eh? Vull dir, aquí hauríem de veure també els motius.
0: Justament no necessitem que el rodi, però vaja, si de molt trucar de la Fuente...
16: No, vull dir que si, en el seu lloc, si vol veure altres jugadors ja, que vol fer jugar, doncs aquí havia. Sí. I ara, Zidane li ha donat confiança, recordem que ha fet capitans i ell l'ha posat també com a un dels capitans, per tant, li dona com a un dels homes importants dins el vestidor de França. Veurem aquest Koundé com torna d'aquesta aturada, i si realment això que diu que s'ho pren com un repte, doncs pot capgirar, acabar de capgirar, perquè a l'inici, a la pretemporada, també recordeu que ja ho hem explicat al Tot Costa, que un dels missatges que va dir Flick als jugadors, concretament Eric García, va ser allò de que tu seràs el lateral dret aquesta temporada, per tant això també era un canvi per Koundé, que pel que veiem i hem sentit ell va acceptar, i ara està treballant per intentar doncs canviar una mica la seva situació.
0: Aquí començo per la futbolista de la taula, per la Marta Corredera. Jo crec que exercicis d'aquest tipus d'autocrítica no són habituals al gremi.
6: No són habituals, i a mi m'agrada que els faci perquè és una realitat.
0: Sí, sí, però hi ha moltes vegades que un jugador deixa de jugar perquè ha baixat el nivell i s'encabrona amb l'entrenador.
6: I encara diu que vol més minuts, en comptes de reflexionar, i que sí, que som així els futbolistes.
0: No sé si això servirà perquè Koundé recuperi el nivell, però a mi em sembla un bon principi.
6: No sé si servirà, però segur que el que sí que serveix és perquè Flick vegi que aquest futbolista vol fer o vol posar de la seva part per tornar a ser titular i per ser important en aquest equip.
0: Per ser justos, a més, recordo un dia que a Flick li van preguntar per les suplències de Koundé, i Flick va parlar molt bé de Koundé com a professional, és a dir... No...
6: Bueno, més enllà d'haver arribat un parell de dies tard...
0: Sí, sí, però jo crec que... Els
6: partits...
0: Ara que tenim aquesta reflexió de Koundé, el que jo dedueixo és que Flick no s'ha trobat un tio que li ha posat o que l'ha agafat pel coll perquè ha perdut la titularitat, sinó que...
6: Tampoc se'l veu així, eh?
0: No.
6: O sigui, la seva actitud, com és dintre del camp, no es veu un jugador així, però és veritat que no és la sintonia o l'actitud habitual. És molt difícil trobar un jugador que entoni el mea culpa i que faci aquestes declaracions. S'agraeixen per part de l'aficionat i per part nostra, perquè tots veiem que aquest Koundé no és el que és capaç de mostrar la seva millor versió en el verd. Jo confio en que Flick el recuperi, de veritat, el confio molt. És veritat que es li està costant, però més amb les certes baixes que poden haver a la defensa, crec que acabarà sent titular.
0: És que aquí vaig, jo no sé si acabarà sent titular, però que el necessitaràs...
6: Seguríssim.
0: És indiscutible.
19: Sí.
0: No hi ha un escenari...
19: Depèn d'ell, ara
0: mateix. Que es lesioni,
6: sí, totalment.
19: Depèn d'ell.
0: Sí, sí.
19: 8 partits, 6 suplent. O sigui, aquest... 8 partits del Barça aquesta temporada, 6 suplent. Només va ser titular, com em deia Laia, al Rayo i al Feyenoord. I ara porta 3 partits consecutius que no juga ni un minut.
6: Perquè els dies que va jugar tampoc va ser determinant.
19: Correcte. O sigui, aquest és el problema. O sigui, ara mateix diria que és la tercera opció de lateral dret.
6: Sí.
0: per darrere de Cancelo
6: i Justo Avisparo. O sigui, jo diria que fins i tot potser és la quarta.
0: Jo crec que Cancelo a la banda de Lamine el
6: són incompatibles,
0: poc.
6: No?
0: Tot i que en Portugal està jugant de lateral dret i ho està patant, vaja. Correcte. Ara l'hem descobert, sembla més que ens ha fot xuts de fora l'àrea cada partit.
2: Per mi hi ha dues virtuts aquí. Una és la capacitat d'autoanalitzar-te, que això és molt important a la vida, saber on ets i què has fet bé i què no. No molta gent la té, però crec que hi ha molta gent que la té, i l'altra, la més difícil, és dir-ho. I estic segur que hi ha molts futbolistes que s'autoanalitzen i es miren al mirall i diuen...
6: El més difícil és dir-ho.
2: La temporada passada la vaig fer de pena, però que agafin un micròfon i ho diguin...
0: Sí, jo crec que hi ha molts futbolistes que saben quan juguen bé i quan no. Sí. De fet, la majoria. Ara, una altra
2: cosa... Però també hi ha molts que viuen...
0: Una altra cosa és sortir i dir, no, és que sóc suplent i m'ho mereixo.
19: Ja, però és que és suplent al Barça i és suplent en França.
0: Bé, en França, estic d'acord amb la Laia, jo li posaria l'asterisc que acaba d'arribar a Zidane i fa proves.
19: Però no és indiscutible.
0: Vaja, l'ha ficat al grup de capitans, no crec que tingui previst arraconar-lo, però bé, en fi, ja ho...
19: Ja, però el Koundé de l'any passat no va jugar bé, el Koundé d'aquest any, els dos partits, no ha jugat bé.
0: Si és que ha dit el que veiem tots, sí. La qüestió és que no és habitual que... No,
6: que ets sorprès i tot, de que ho digués.
0: I és que fins i tot en el cas que Eric estigués a tots els partits, que és un jugador que té tendència... Un dia li trenquen el nas, un dia té unes molèsties... No, això
6: no és una crítica, Eric,
0: és un fet. Fins i tot en aquest cas és que Eric molt probablement l'acabaràs necessitant també de central. És a dir, Koundé el necessites. És, sí. Vaja, a mi em sembla indiscutible.
19: I de central no ho posaries?
6: A Koundé, dius?
0: És que,
6: jo crec que s'ha acabat l'època de Koundé.
0: Els dies que, fins i tot en aquelles èpoques que la Mireia Ruiz ens explicava, és que ell vol jugar de central, que ja no sé si ara també. Els pitjors partits que jo li he vist a Koundé amb el Barça són de central. Tot i que originalment ell era central.
4: Però aquest estiu, crec que ho vam explicar al Tot Costa i, si no, segur a la TDT, la idea del cos tècnic era que si Koundé tenia espai a algun lloc era central. Potser és una idea que s'ha abandonat,
19: però hi era. I ara sense Christensen?
0: El Gamper va ser titular com a central, és el Gamper, eh? Va ser un desastre d'una magnitud.
4: Potser la idea s'ha abandonat, però hi era.
0: Tenint en compte que jugàvem contra un equip egipci, eh? Sí. Jo crec que és prudent abandonar-la, però... És que tampoc podries triar molt, perquè vam començar...
4: L'hauràs de fer servir on el necessitis.
0: Sí, efectivament. En fi, estem satisfets, com a mínim, de l'autocrítica de Koundé. Ara estaria bé que aquesta autocrítica es converteixi en rendiment com el que ja li hem vist. Laia, per cert, avui l'equip ha tornat a la feina després d'una llarga vacació.
16: D'una setmaneta de descans que han tingut els jugadors que es quedaven aquí, que no marxaven a les seleccions.
0: Si,
16: sí, no, l'equip no.
0: Com si fossin 5 els que van quedar.
16: No, exacte. Avui ha tornat l'activitat amb Hansi Flick a la ciutat esportiva. Això seria el que ha passat avui, perquè és cert que encara el grup internacional han d'acabar d'arribar aquesta setmana, perquè tenen partits encara avui, per exemple, a Koundé, vull dir que encara han d'anar arribant. Però sí que és cert que han tornat als entrenaments, ha plogut molt i llavors també les sessions ha estat com ha estat. Però vaja, sí que hem vist Eric García ja entrenant-se amb normalitat amb el grup des de l'inici, per tant ja vam dir que estaria pel cap de setmana. I a partir d'aquí, els altres tres noms que estem més pendents, Joan García, Rafinha i De Jong, doncs de moment han fet un pla específic encara, i per tant hem d'anar a aquesta entrada progressiva que aniran fent amb el grup aquesta setmana, doncs l'anirem veient, a veure si ja a poc a poc van fent més trams de l'entrenament amb tot el grup, i en el cas de Joan García i de Rafinha, doncs que es confirmi que poden arribar i estar disponibles pel partit de dissabte.
0: Molt bé, ja temes perquè els jugadors vagin agafant el ritme, fins i tot els que han tingut algun tipus de problema físic fins al Barça-Getafe de dissabte, 6:45, ho dic bé?
16: Sí, correcte. Sí.
0: Laia, Mercès.
16: Adéu-siau.
0: Un quart i mig de 9 del vespre, estàvem pendents de la compareixença de premsa de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, abans del Croàcia Espanya de demà a Split. Joan Fitó, bona tarda.
20: Què tal, Costa? Bona tarda.
0: L'hem sentit en una resposta de bany i massatge del bon ambient que no tinc cap dubte que respira el combinat estatal. Ha dit alguna cosa que ens interessi de veritat?
20: A veure, li han preguntat moltíssim per Lamine Yamal. De fet, de les quatre primeres preguntes, tres sobre Lamine
1: Lamine Yamal. La primera, molt fàcil, serà titular demà el futbolista del Barça. Atenció, perquè De La Fuente ha fet números.
15: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto bajo, han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues, la mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Sí. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
7: No, juga. 2 de 3 seria si n'hagués jugat un sencer i 2 de 45 minuts. I no.
1: Si fem números, Lamine ha jugat 205 minuts, per tant, diu De La Fuente que com a màxim en jugarà 270, per tant, demà
7: o sigui, serà titular
1: demà jugarà 65
6: fins
1: minuts.
6: Fins al minut 60.
7: Té mèrit jugant al Teresa Herrera a posar-lo de titular als 4 partits. A mi és una cosa que em fascina perquè són ganes de complicar-se la vida. En fi.
19: És l'únic que jugaria els 4 sí, partits. Sí. L'únic, eh? O sigui, ha canviat tot. Ha canviat el porter, ha canviat el lateral dret, el lateral, el central, l'interior, el volant...
7: Fins i tot ha jugat Fresneda, es diu
19: sí, aquest correcte. Nom. Mira, Pubill i van Fresneda. Cubarsí, Lenormand. Laporte, Hausen, Laporte. Cucurella, Fran García. Fabián, Pedri. Rodri, Zubimendi, Rodri. Olmo, Fermín, Olmo. Lamine, òbviament. Ferran Torres, Oyarzaba, Roberto Fernández. Nico Williams, Baena. I, se me olvidava, el porter, evidentment, Unai Simón, David Raya.
7: Aquí potser es podia haver estalviat la rotació de La Fuente perquè Raya no va tenir
19: però dia. Però l'únic que ha jugat és Lamine Yamal.
7: Canviar fins i tot el porter i fer jugar un jugador 3 partits, que ara ja sabem que en seran 4, jo ho trobo difícil de justificar. Què més, Joan?
1: Doncs, de fet, li hem preguntat si el fet de que Lamine fos titular era perquè Lamine pressionava De La Fuente per ser-ho, és a dir, si ell es veia amb cor d'agafar Lamine i dir-li...
7: Cosa de la qual tampoc no tinc cap dubte. És a dir, jo em carrego De La Fuente perquè és el que pren la decisió, però zero dubtes que Lamine els vol jugar tots.
1: I en aquesta resposta De La Fuente ha tocat una mica el violí i ha dit que Lamine, doncs, que sempre vol jugar.
15: No, sí, claríssimo. Lamine sempre quiere jugar, però tots els jugadors quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace 2 días 90 minutos... Si le preguntas, te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Luego nosotros evaluamos, analizamos si es conveniente o no conveniente, o muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lamine está en fantástico momento, es un referente para todo el equipo, para todos nosotros, y él es un competidor nato. Entonces está en un mejor momento para jugar el gran partido que puede ser mañana.
1: Está en un gran momento, por tanto...
19: Gran partido,
1: sí. ¿No?
7: Home, doncs a mi em sembla més difícil, tot i que els corals venen de perdre 0-7 contra Anglaterra.
19: Pitjor,
7: però a mi
19: encara.
7: Em sembla més difícil que el de Txèquia. És que jo estava convençut que dissabte no jugava de titular. I quan el vaig veure a l'11, dic, aquest tio el fotrà els 4 partits. I llavors, pues la meva mala llet ha anat creixent durant el cap de setmana de manera exponencial, fins que Joan Fitó s'ha presentat aquí amb aquest document de Luis De La Fuente que confirma que demà també.
4: Màxim de 70 minuts.
7: Perfecte.
4: 3 de 4. 2,70 minuts són 3 de 4.
7: Molt bé. Enhorabona.
1: El segon que més ha jugat d'aquesta tanda de 3 partits és Rodri, amb 185. Per tant...
6: que també jugarà demà, doncs.
1: Per la teva tranquil·litat, demà Rodri pots completar seguint el...
19: Ah, li queden
6: 90 minuts.
19: Li queden 90 per arribar al top, eh?
4: 2,70.
7: O sigui, el topall de 270 és per tothom.
1: Sí. Ha dit que cap jugador jugarà més de 270 minuts. Correcte. Per tant, fent números, Lamine són 65, Rodri n'ha jugat pràcticament 185-190, per tant, demà, si no els 90, en pot jugar 80.
19: I si pot farà jugar, també, farà jugar Rafinha. Si pot, Rafinha. Cobercí porta 180 minuts. O sigui...
6: Pot jugar 90, també.
7: Jo ja sé que aquí tothom es compra cap al que li interessa.
19: Sí, estan al seu dret.
7: Tampoc el fa descansar, però és que això de doncs tinc 4 partits, doncs el jugo els 4 pels meus de llonces i ja s'ho trobarà el Barça, és que no és així, és que després al final de temporada jugaràs la fase final del Teresa Herrera i segurament Lamine estarà fos pel Barça i també per tu.
19: Llavors...
4: Clar, però aquí també has d'entendre des del punt de vista de Luis De La Fuente de dir aquests són els meus partits, a nosaltres ens semblen que són el trofeu de la galeta, però és la Nations League per ell, que és un títol que després, perquè quan Espanya, malgrat que vinguin del Mundial, juga malament, a ell li cauen els pals igual, hagi fet jugar a Lamine o no. Però, aleshores, des del seu punt de vista, diu, a veure si el Barça l'ha dosificat. Però, tampoc el dosifiqueu.
19: És que el Barça només lo ha canviat dues vegades.
4: L'ha fet jugar dels 8 partits, 6. Sí,
2: és que el Barça el paga.
4: Bueno, sí, però és que això que estem... Fuente no li expliquis. Sí, jo s'entenc, el que dieu, però... Lliga, des del punt de vista de la Fuente, jo per què haig de dosificar aquest futbolista si no té cap molèstia i el seu club tampoc el dosifica?
0: No li expliquis, però... igual que estic d'acord amb tu que quan perd, encara que sigui un partit del Teresa Herrera, rep, perquè és el seleccionador espanyol i és la seva feina, si se li lesiona la Min per anar esprement, llavors es queixarà que ens passarem dues setmanes recordant-nos dels seus avantpassats. És un risc que jo crec que, tenint en compte el nivell dels partits que tenia ara, no calia que corrés, però en fi, jo és que amb això, Sònia, ja sé que el reglament el protegeix, però jo amb els jugadors internacionals aplico un criteri que, si tu vols, és ridícul. Jo, quan em deixen un cotxe, no el condueixo igual que el meu.
4: És que ell no té la... Ell no és un cotxe deixat.
0: Sí, però és deixat.
19: És seu.
4: Ell diu, ara em toca conduir-lo a mi.
0: Segons el reglament, sí, però és evident que no és seu. Aquest és un problema reglamentari.
4: Clar, però aquí, doncs, si algun dia els clubs decideixen plantar-se, que ja fa molts anys que els clubs... alguna cosa hi deu haver-hi que també ja els hi va bé, els clubs. Perquè fa molts anys que se deixen els seus futbolistes, a vegades se'ls hi tornen lesionats, i aquí no parla ningú.
0: Els clubs no poden fer gran cosa perquè negocien amb un ens que és capaç de treure targetes vermelles a mig mundial. Vull dir que no hi ha gran cosa a dir perquè el reglament és el que és i el futbol està organitzat com a mínim a nivell de seleccions com una autèntica màfia. Alguna queixa més a part de la meva sobre Lamin? No?
19: No, és que Lamin no descansa ni en el Barça ni en la selecció. I ara està en un moment que ell no vol descansar. O està jugant molt bé, porta 4 gols dels 10 que porta la selecció, o sigui, està
0: a un nivell... està en un moment espatarrat.
2: És molt bo, però...
19: Bueno, també era molt bo abans i no estava a aquest nivell.
2: Sí, però quan més el gastis, més a prop està el moment que trenqui. Però, el moment que trenqui serà amb el Barça, evidentment.
0: Clar, jo, Marta, igual tu sí que l'entens. Jo aquesta lògica no l'entenc, perquè ara... Tu t'han posat, però tu has volgut jugar els 4 partits amb la selecció espanyola. Ara vindrà el Getafe, per descomptat el voldrà jugar, i després...
19: Galatasaray.
0: Però és que després...
2: A Madrid, Betis.
0: El Betis, PSG i el Madrid. Tot això...
4: Però és que això ho ha viscut la Marta amb el cas del femení encara de manera més abusiva, per dir-ho així, per part de les federacions, perquè hi ha moltes més aturades.
6: A veure, clar... Jo us dic una cosa sense que ningú se m'enfadi, perquè nosaltres ara ho estem veient des d'un prisma des de fora, des del periodista o des de l'aficionat. Però quan ets futbolista, quan ets jugador, tu estàs en aquesta dinàmica d'entrenar a jugar, entrenar a jugar.
2: I
6: el que vols és jugar. Sí, no, i realment, o sigui, hi haurà dies que estàs cansat, però normalment quan estàs cansat és quan acaba el partit. El dia següent ja comences a recuperar. Els dos dies tu ja tens ganes de tornar a competir.
0: Però
6: jo anava a la selecció i el dia que em tocava rotar, jo em cabrejava. Perquè jo volia jugar. Jo estava més cansada, estant a la banqueta, amb tensió, que jugant.
0: D'acord, però jo entenc que tu t'adones que al final de temporada, que això és uniforme a tots els esports, és que portem 90 partits. Això no es pensa el mes de setembre?
6: Sí que es pensa, i per això també hi ha els microcicles, els mesocicles, hi ha tots els cicles possibles que els preparadors físics ho tenen controlat. I les típiques càrregues, les baixades, quan pots carregar més a pretemporada, quan pots carregar més al mes de gener, febrer, març, potser per acabar la temporada en les millors condicions. Estem al 2026, tot això està calculadíssim. El jugador vol jugar. Òbviament, si els GPS, si les dades mostren alguna dificultat, es diu i es frena una miqueta el jugador. Però jo estic segura que si la Min està jugant és perquè totes les dades són positives.
0: Ah, no. El que veiem al terreny de joc és que està...
6: Per això, i quan un jugador està així, Jordi, vol jugar. Perquè mentalment ho necessita. I vol jugar i vol seguir jugant. Jo ho dic, i ho estic explicant des de la part de l'esportista. Ara, des de la part de fora, de periodista i de comentarista i d'analista ara mateix, dic que freni. Però pensant en el meu passat esportista, clar, jo no ho veig escavallat el que està fent.
8: La meva preocupació no és que no vull que Lamine jugui amb Espanya. Lamine
6: no, vols que descansi d'algun moment.
8: Jo el que penso és que quan arribi el moment de la temporada en què has de marcar la diferència, el meu sentit comú em diu que no estaràs fresc.
4: Però això ho has d'aplicar de la mateixa manera a la selecció espanyola que al Barça.
8: Sí, sí.
2: Per tant, Barça, veniu a les meves, que la Copa del Rei no ha de jugar mai.
6: Mira, potser el que hem de mirar és de reduir competicions.
2: L'any passat no es va posar tots els partits.
19: I va jugar...
2: Va arribar de collons, Lamine i Pedri. Pedri no el van haver de seure a la mitja part d'un partit contra l'Atlètic Madrid. És que clar, és que és matemàtic, és que ha passat tota la vida. Dels 25 anys que porto en això, però 22 anys al Barça, passa que el gener i el febrer cremem els jugadors.
8: De la Fuente està fent una gestió impecable de Pedri. Estem molt contents de la gestió que està fent.
2: No em facis parlar.
20: Fins que demà faci números i li toquin 90.
2: O 200.
8: Si no arriba a 270, i si no arribes a 270, què passa?
2: Forcem pròrrogues.
8: Un gomet?
6: No hi ha prima.
8: Molt bé, ens ho prenem a conya, però potser a l'abril un dia recordarem aquesta conversa. És veritat, quin sentit tenia que Lamine jugués contra Txèquia? No, esperem que no ens haguem de recordar. Alguna cosa més? No,
20: res més.
8: No ens interessa res més que Lamine. Joan, gràcies.
20: A tu.
21: En mi cabeza yo soy diferente cuando estoy solo.
20: Sí, això no ho reconec.
21: Mira la gente.
8: Ah, la Casa Azul.
2: La Casa Azul.
8: Sí, ets de la Casa Azul?
20: Sí.
8: És nou, això, entenc. Moltíssimes declaracions de Salva Pou.
2: No es poden reproduir per
8: l'antena? Jo crec que sí. Sona com totes, però és nou.
6: Oh.
2: Va, no sé, eh?
8: Des d'aquí, una abraçada.
2: Al Guillemil Guillemil. Sí, sí.
8: La Sònia Balear torna a córrer per aquí perquè ens ha de fer un petit croquis de la primera ronda de la Copa del Rei que es disputarà l'últim dimecres d'octubre, ho dic bé?
22: Bé, serà aquesta fase entre el 27 i el 29 d'octubre.
8: Sí,
22: és a dir, sí, ho dius bé.
4: Sí,
22: ho dius bé. No és aquell dimecres, perquè pot ser dimecres o dijous, diríem.
8: S'està cobrant la de la mitjana.
4: Precisió. No. Volem precisió.
2: Està tornant les matemàtiques abans.
22: Sí. No, no, perdó. No.
8: I què, els catalans què?
22: Doncs mira, bé, els catalans bé. Mira, hi haurà un enfrontament entre catalans, Manresa-Sant Andreu. L'Espanyol visitarà el Sestao River de la Primera Federació, que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona jugarà al camp del Quarte, de la Tercera Federació. L'altre equip català de la Segona Divisió és el Sabadell, que visitarà l'Utebo de la Segona Federació. D'aquesta mateixa categoria, el Calamotxa rebrà l'Europa, d'una categoria superior. El Reus, de la Segona Federació, rebrà el Baracaldo de Primera Ref, i el guanyador del Prat Sant Rafael Divisa jugarà contra l'Atlètic Club. A l'anada del Prat ja havia guanyat per 1-5, encara no s'està la data d'aquest partit, s'està pendent, i aquesta primera fase, com tu deies, es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. I a la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, que també s'ha sortejat avui, el Celta de Segona Federació rebrà l'Espanyol, el Badalona Woman visitarà l'Sporting Club de Huelva, i l'Europa de Primera Federació rep el Depor. Aquest és un gran partit. Estan molt contents a l'Europa amb aquest rival. La jugadora de l'Europa, Natalia Fernández, així ho expressava.
23: Sí, la verdad, muy felices, muy contentas. Ya, como hemos dicho, nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición, y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
4: L'Europa l'any passat ja va fer molt bon paper a la Copa de la Reina, que va arribar fins a vuitens.
22: Sí, sí.
4: A veure'm aquest any.
22: A la masculina, el Barça, com la resta de participants de la Supercopa d'Espanya, està exempt d'aquesta primera eliminatòria, i pel que fa a la femenina tampoc hi ha el Barça, perquè també de moment va directe a vuitens el Barça.
8: Doncs aquest dimecres, encara que ho vulgui, Lamine Yamal no podrà jugar.
2: Trobarem alguna forma.
8: No se m'acut, perquè ara el mercat està tancant, no hi ha possibilitat de cedir-lo enlloc més.
0: I després a la segona ronda tampoc, també estan exempts els quatre equips de Supercopa, i jo diria que aquell és el dia en què el Barça, la Real Societat, el Madrid i l'Atlètic de Madrid recuperaran, més que recuperar, avançaran el partit de Lliga que es perdran el cap de setmana de la Supercopa, que com sabeu aquest any és el mes de febrer, el primer de...
19: A Turquia, no?
0: Sí, sí, sí, perquè aquest any no pot ser l'Aràbia Saudita i han aprofitat per canviar la data. Pot ser que sigui una bona idea, perquè així, sobretot fins i tot pensant en els que han de viatjar, gairebé haver de sortir la nit de Reis cap a l'Aràbia Saudita, potser no era la millor de les idees. Al Dani no li pregunto res de...
2: Gràcies, t'ho agraeixo, però per què no? Perquè és la competició que més mal de caps em provoca de la història de la humanitat pels equips grans. Jo la Copa la celebro per equips que és una festa i tal, però jo crec que el Barça i el Madrid, històricament, i li pots preguntar a molts jugadors, els perjudica més que els beneficia. Perquè si guanyen la Copa del Rei, el Madrid i el Barça, parlo només d'aquests dos, no els salva una temporada, ningú... Sé que surten al carrer...
22: Et suma si guanyes els altres dos títols.
2: Per fer el triplet.
0: O però... si el finalista és l'altre.
22: També, exacte, si és un Barça-Madrid.
2: Però en general...
0: La final de Sevilla sí, fa dues temporades, aquell està molt bé.
2: I crema molt, perquè està posada en un moment de la temporada, del calendari, gener-febrer, que és, per mi, quan els jugadors comencen a acumular aquest desgast i després es nota a l'abril i al maig.
0: La Sònia està cridant. Fito, què ha fet Fito?

0: Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
2: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.

0: sintonia de l'Eurolliga, la millor competició de bàsquet al món fora de l'NBA, que pot ser, o així ho han de decidir els propietaris, els clubs propietaris de l'Eurolliga, que acabin juntes. O no, Ernest Macià?
1: Com bona estem? Tarda. Com estem, Jordi? Bona tarda.
0: A veure,
1: ja es veurà.
0: Avui, o des d'avui, per ser més exactes, sí, els clubs propietaris de l'Eurolliga estan reunits a Itàlia i se suposa que han de prendre una decisió sobre si accepten l'oferta de l'NBA de vendre'ls la competició.
1: Sí, això sobretot es decidirà demà, per tant fins demà no tindrem aquesta primera resposta, que no serà encara definitiva. Segurament la idea serà que avancem en aquesta direcció, però evidentment l'Eurolliga, fins que no vegi un projecte definit i clar amb els diners recolzats, una inversió assegurada, doncs simplement faran aquest pas de convertir-se de llicències a franquícies, i evidentment hi ha la inclusió de, en fi, Dubais i situacions aquestes, doncs per exemple Estrella Roja ja hi és, tenim Hapoel Tel Aviv, que és un altre dels grans dels grans inversors, no? Van apareixent grans inversors, Nàpols també hi vol ficar cullerada, Roma, i segurament aquí entraran els equips russos. Aleshores, l'NBA veu que aquí hi ha un potencial de creixement evident i en els propers anys diuen que volen començar l'any que ve, ja es veurà. En tot cas, es va en aquesta direcció, però dubto que demà encara tinguem un sí segur.
0: És a dir, perquè els oients ens entenguin, per si algú s'ha perdut, perquè jo en el procés m'he perdut, allò que l'NBA inicialment volia fer de la mà de la FIBA ha mort, i ara sí, la idea de l'NBA, perquè ens entenguem, és comprar sencera l'Eurolliga, de manera que els clubs propietaris guanyaran un dineral, que ara no guanyen, però, clar, a canvi perdran la governança de la competició.
1: La comprarà si troba els inversors, i en això està l'NBA. Està buscant, està intentant agitar l'arbre a veure què cau. De moment, doncs, alguna inversió potent ha arribat, però els inversors volen veure com clubs de més clubs de futbol, i aquí, per exemple, hi entraria Manchester, París, per descomptat, s'hi fiquen. Si veuen, doncs, que Manchester, Londres, que és un altre dels mercats que costa molt, perquè allà el bàsquet, si no és NBA, no entra. Si veuen que aquests mercats no hi entren, el preu serà un altre, i per tant serà menys atractiu per l'Eurolliga vendre's.
0: Per tant, clar, el que es decideixi aquests dies a Como està completament expenses de quina sigui l'oferta concreta de l'NBA, entenc.
1: Sí, exactament. I de moment l'NBA encara no està en disposició de fer una oferta concreta, però sí que, doncs, almenys ensenya que té potencial, i a partir d'aquí s'han de trobar les dues parts. És a dir, l'Eurolliga demostrar, diguem-ne, aquest potencial de creixement amb grans inversors, que ara no tots estan a l'Eurolliga, n'hi ha alguns que volen entrar, hi ha 8 candidatures fortes que volen entrar i amb diners, i després l'NBA, si és capaç de treure els inversors, que es quedi

0: o que inverteixin fort aquí en nom de la NBA i a partir d'aquí doncs, poder tenir aquesta NBA europea, que seria una competició que jugaria només a Europa. Sí, vull dir que realment amb equips NBA encara no veurem.
1: No, no. És allò, aquell somni de que la NBA europea fos una conferència de la NBA, jo crec que no ho veurem mai. Però...
0: És a dir, la NBA vol invertir diners, però que li arribin de fora, és a dir, atreure inversors, sí, perquè ells invertir directament en això encara no ho veuen clar, no perquè el bàsquet aquí no sigui potent, a Europa que ho és, sinó perquè genera molts menys diners.
1: És potent, però de moment l'Eurolliga ha demostrat no ser un negoci.
0: No.
1: Ves a saber si perquè està mal gestionada, perquè sigui, però és veritat que els guanys... són mínims pels clubs que participen a l'Eurolliga.
0: Sí, que Alemanya, per exemple, van intentar, no?, a veure si entraven grans inversors, ja que és la potència econòmica del continent. Bé, la veritat és que no tants com voldrien Londres, per descomptat que no tants com voldrien França, igual. I ho fien, per tant, doncs, anar creixent de mica en mica, i sobretot a l'entrada d'Emirats, del Golf Pèrsic, Dubai i segurament alguna altra franquícia, i multimilionaris que poden arribar des de Grècia, a part dels típics, potser Aris, no?, Pauk... i llavors també italians. Aquí veig que hi ha diverses candidatures italianes, a part de la Virtus de Bologna i Milà, que ja hi són, doncs veig a Nàpols i a Roma, i aquí hi ha Doncic ficat també, té força accions d'un club, i València també vol entrar, aquí amb el senyor Juan Roig, a veure si amb tots plegats poden vendre una cosa potent als inversors americans, perquè la NBA invertir diners directament no els invertirà.
1: Doncs a veure què s'arriba, quines conclusions s'arriben en aquestes jornades de l'Eurolliga a Itàlia. Prova de la importància de la decisió és que hi ha anat el president del Barça, Joan Laporta, que no acostuma a ser-hi. Tot això després d'un cap de setmana horrorós pels catalans de l'ACB. Han palmat tots, 4, sí. I l'únic que no ha palmat és la penya, perquè van suspendre el partit. La penya debuta demà, per ser a la Champions, oi?
0: Sí, és correcte. Demà comença la competició d'aquesta temporada. És el gran objectiu, la Champions, del Joventut de Badalona. Debutarà contra el Penlic Herzliya. I la veritat és que aquesta competició, que l'any passat es van quedar a quarts de final, doncs l'objectiu principal, tenint en compte que, bé, l'equip israelià, els equips israelians en general sí que venen amb un pressupost, però alguns com aquest no venen amb nom, i la penya doncs amb el fitxatge a la Provítola, jo crec que cap equip de cap país en teoria li ha de fer por.
1: Ernest, en parlem demà, gràcies.
0: Som-hi.
1: Del bàsquet a l'hoquei, ahir va començar el Paraguai el Mundial Femení d'Hoquei Patins. Per descomptat hi participa la selecció espanyola i ho fa amb una nodrida representació de jugadores catalanes, però la notícia, de moment, ni tan sols són els resultats. Espanya va debutar amb un 8-0 contra França, aquesta nit segon partit contra Xile, però el problema és a la pista. Tinc en línia una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola, la Victòria Porta. Hola, Victòria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què passa amb la pista? És un desastre, com heu denunciat? Han fet algun retoc que us pugui més o menys conformar?
2: Sí, bé, la veritat és que nosaltres vam viatjar aquí al Paraguai, sabíem que hockey no n'hi havia aquí, però, bueno, havent un comitè com hi ha hagut a darrere, pensàvem que les condicions serien perfectes, i el pavelló i tot està perfecte, està molt bé, però la pista és impracticable. Vull dir, rellisque molt, o sigui, perquè el hockey es pugui bé o es pugui veure un partit maco, la pista ha de frenar, no? Ha de tindre. I és impracticable, rellisque moltíssim, no pots frenar, i un partit sense córrer risc no el pots jugar, perquè en qualsevol moment te poden marxar els peus, no pots frenar i, clar, és un risc constant.
1: I arribats a aquest punt, ahir, si no em corregeixes, vau jugar aquest partit inaugural en aquestes condicions, us han promès alguna millora, si és que és possible, de cara al partit d'avui contra Xile?
2: Clar, ahir va donar el tret d'inici del Mundial dels partits, però, clar, les seleccions ja feia 2 dies que estàvem aquí, que havíem fet prova de pista, que estàvem dient que això no podia ser, que no... no es podien disputar cap partit, però les seleccions, tant l'espanyola com la de França, com la de Portugal, l'Argentina, Itàlia, pràcticament totes ho dèiem, no? I ens deien, sí, sí, ja solucionarà, sí, ja podrem, però no actuaven i anaven passant els dies i no van actuar. Ahir va ser el primer dia amb la competició i, evidentment, no havien fet res. I llavors una mica parlant amb els jugadores i tot, intentant parlar amb els dirigents de l'organització i tot, de dir que aquí no es pot jugar, sisplau, oferir-nos una altra alternativa. I per fi, al primer o al segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferir una altra alternativa, i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló, no? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
1: Ah, és a dir, que el partit d'ahir ja el vau jugar en un altre pavelló respecte al que estava previst.
2: No, el partit d'ahir, la jornada inaugural, va ser a la pista que tocava ser.
1: És avui que canvieu.
2: Correcte, no hi havia els horaris quadrants, al final les altres pistes també hi havia partits i coses, i clar, tampoc no és fàcil canviar uns partits o uns horaris d'aquest calibre, no? Però, per sort, avui ja tots els partits s'han disputat a una altra pista, sembla que va molt bé, va bé. Es pot jugar a hockey sense cap mena de problema i, bueno, podrem disputar el nostre joc amb total tranquil·litat. Però, clar, va ser una mica frustrant arribar allà portant tant setmanes preparat i tot això i que, al final, una pista d'una organització com aquest no respongui a les necessitats, no?
1: Doncs, com a mínim, l'inici ha estat un desgavell, però com a mínim l'organització ha atès les peticions de les protagonistes, que són les jugadores, i a partir d'avui es podrà jugar una pista, no sé si òptima, però com a mínim en millors condicions que la prevista inicialment. Victòria Porta, gràcies per explicar-nos la situació i molta sort en el que resta de Mundial.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
6: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
7: Busquem sempre qui més en sap
6: per resoldre els interrogants del dia.
7: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: I l'última recta del Tot Costa ens porta al món de les motos perquè Marc Márquez ha guanyat tots els punts en joc del Gran Premi del Japó i aquesta setmana s'enfronta a l'escull del Gran Premi d'Indonèsia, tradicionalment el pitjor pels seus interessos. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Márquez té força motius per estar content després del Japó, però darrerament ja no ho celebra com abans.
1: Bé, aquest és un detall que no passa inadvertit i que té, diríem, una explicació. Va començar no celebrant els dissabtes perquè deia que faltava la cursa del diumenge i ara ja no és tan expressiu, fins i tot després del diumenge. En Ducati continua, certament fan festa i fan dringar les copes al garatge quan hi ha algun motiu, però tot es basa en reservar forces. Ell ve de dir que d'aquí a final d'any tot serà atacar, però a la vegada els divendres posa el mode eco, els dissabtes explota només a la qual hi ha l'esprint, i si el resultat és bo, somriu, i els diumenges una miqueta el mateix, perquè a l'estiu va descobrir que el braç dret dona pel que dona i que no anirà més, i per tant amb això juga. I a banda de la part física, sembla també que hi ha una part emocional, perquè intenta que els pics d'adrenalina no l'afectin físicament. És una mica això, per exemple, hem vist aquest cap de setmana l'anècdota del kàrting, no?
0: Sí, ahir MotoGP va organitzar una cursa de kàrting amb els pilots abans de la cursa llarga.
1: Sí, jo no sé si recordeu que el març a Tailàndia, a la primera cursa de la temporada, ho van fer amb tuk-tuks. A mi em va semblar molt perillós, perquè hi ha alguns pilots de MotoGP que ara mateix no tenen res a perdre i són molt decebrats, tipus Jack Miller, i qualsevol pot prendre mal. Márquez el que va fer diumenge va ser enviar-hi un doble, no? Mm. És a dir, una altra persona amb jaqueta de Ducati i un casc com el seu amb visera fumada va anar allà a pujar-se al kart i el van enxampar, no? Doncs resulta que el Marc el va enrenyar, però ell sosté que no se la jugarà per contribuir a l'espectacle, o almenys en aquest no.
0: Ho va explicar molt bé. Entenc el show, però a mi que no m'hi busquin, que tinc altra feina, i evidentment el Mundial pot tenir els seus motius per emprenyar-se. La qüestió que ara el campió de MotoGP s'ha situat a només 2 punts de Jorge Martín, amb 6 caps de setmana pendents, que vol dir 222 punts en joc.
1: Bé, és moltíssim, no? Sí que és veritat que una errada es pagaria cara, que un 0 ara mateix seria molt car de recuperar, però fins i tot una quarta posició també, i en aquest punt es troba, no? Del Japó ara salten a Indonèsia, que és un circuit en què Márquez no ha acabat cap cursa llarga en 4 visites, i les caigudes que normalment té allà són caigudes lletges. Jo recordo l'any passat va tenir la caiguda aquella de diumenge, que el tira Bezzecchi, que és la lesió que ara estem parlant. Però és que, de fet, va tenir 3 caigudes, si no recordo malament, aquell cap de setmana de l'any passat. El 2025 ell deia que estava per fer 5è, i ara mateix aquell 5è jo crec que ja no seria un bon resultat.
0: Mm. Sobretot esperem que hagin arreglat els pianos i que no estiguin a diferent altura que l'asfalt. A banda d'això, està també d'actualitat el Rally Dakar, perquè ara mateix no sabem si es podrà disputar a l'Aràbia Saudita.
1: Sí, perquè ASO, que és l'empresa organitzadora, diu que això, que es fa segur, això no canviarà, però volen o disputar-lo sencer al nord d'Aràbia, i això voldria dir redefinir la segona setmana, que ara mateix està plantejada al sud del país i està massa a prop del Iemen, o passar-lo al Marroc en una versió reduïda, en dates lleugerament diferents i potser amb algun canvi de nom. Ara hi ha diverses incògnites. Això ho explicava la Laia Sanz a Catalunya Ràdio.
2: I van estar explicant a l'equip una mica a Marroc. Sembla ser que hi ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on. Sí que serà un palet més curt i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
1: Bé, la Laia, que ve de competir al Marroc, on ha rebut la visita del David Casterà, que és el director del Dakar, que els ha posat al dia.
0: Doncs anem posant al dia el Dakar, tot i que encara falta perquè s'iniciï molt abans. Tindrem campió del món de MotoGP amb aquest emocionant frec a frec entre Márquez i Martín. Damià, gràcies.
1: Adéu.
0: I amb el Damià i les motos i el Dakar anem recollint, abans d'acabar el Tot Costa, la Sònia el remata.
3: El dia en què hem tingut una ressaca dolça del clàssic femení d'ahir al Camp Nou, hem repassat aquest 7-0, mai més ben dit, aquest repàs del Barça al Madrid, un nou repàs del Barça al Madrid a la Lliga F, amb els 4 gols de Pina. Hem parlat de la figura de Pina, que aquest any està fent també un pas endavant davant les baixes. El primer Barça sense Alexia va resultar igual d'exitós que el Barça amb Alexia. Ho hem comentat tot plegat amb la Marta Corredera, amb el Marcos López i el Dani Sanabra. I avui que teníem temps hem dedicat una bona estona a parlar dels brasilers del Barça, del rànquing de brasilers històrics del Barça i en quin lloc hi situaríem Rafinha. Ha estat interessant. Recupereu el Torquelab d'avui amb el seu rànquing, però també tots els que eren a la taula i han dit la seva. Ha estat una estona per recuperar part de la història del Barça que sempre va bé. Us hem explicat que Koundé ha acceptat el repte de Flick i hem sentit de la Fuente que ja ens ha fixat el màxim de minuts que jugarà demà a la ment. Tothom tranquil, perquè màxim seran 65 minuts més. Màxim dels màxims, perquè diu que tots juguen 3 de 4 i no sé com compta que aquest que va ser titular últim no se'l compta, el bo de Luis de la Fuente.
0: Sònia, gràcies.
3: Fins demà.
0: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Lautaro Quinteros al control central, i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, la Minu jugarà tot amb Espanya, eh?
4: Oh, muy bien. Buen trabajo.
5: La meteorologia ens aboca cada vegada més a l'era dels pronòstics difícils, pluges sobtades i intenses i complicades de preveure. En política, en canvi, hi ha tempestes que es veuen venir, com la convocatòria d'eleccions anticipades de Pedro Sánchez pel 29 de novembre. Bona nit, són les 9.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
5: Les pluges han deixat molt tocades algunes connexions viàries i ferroviàries i per aquest motiu ara de seguida buscarem l'última hora, però és un fenomen de pluges el d'aquest matí que ha esquivat la previsió de tots els models amb què treballen els meteoròlegs. Gemma Puig, bona nit.
7: Doncs sí, aquest fenomen que és el que mateix que es va produir el cap de setmana, que sí que s'havia previst, doncs aquesta vegada els models meteorològics no veien aquesta situació tan complexa, amb aquesta intensitat, amb aquesta acumulació, i per tant sí, ha sigut aquesta previsió que no ha arribat, i per tant aquestes pluges importants, a més en llocs on ja havia plogut molt el cap de setmana.
5: I què ens diuen aquests models de cara a les pròximes hores, Gemma?
7: Doncs mira, que encara tenim algun ruixat actiu, però hem tingut una tarda força estable i ara al vespre matinades poden reactivar una miqueta cap a les Terres de l'Ebre i demà encara haurem d'estar pendents de la inestabilitat. No tindrà res a veure amb el que hem tingut avui, però sí que a la tarda es tornarien a intensificar ruixats cap a la costa, tant del Camp de Tarragona a Terres de l'Ebre, com també al vespre i matinada, altre cop entre la costa central i el sud de la Costa Brava.
8: Un temporal que avui ha complicat molt algunes connexions viàries i ferroviàries des de l'estació de Sant Roger Santaló. Quina és la situació ara mateix?
9: Doncs Renfe confirma que les línies més afectades, que passen pel Maresme i el Vallès Oriental, demà tampoc recuperaran la normalitat. Només ho farà parcialment la R1 fins a Arenys de Mar i a partir d'aquí per carretera, i també amb autocar a la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i a la R11 entre Maçanet Massanes i Portbou.
8: El govern ja ha dit que aprovarà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats per aquests aiguats. El factor incertesa d'aquests fenòmens l'explicava així Salvador Illa.
10: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts i mirant. I si hi ha alguna qüestió, doncs s'avisarà la població tant com puguem. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores. I a partir de demà a la tarda, tampoc els models anticipen que es torni a reproduir un episodi d'aquest tipus.
5: I més enllà de les pluges, el tema del dia és aquest.
11: Convocar unes eleccions generals que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
5: Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades arran de la crisi dels decrets d'habitatge. Repassarem què n'han dit uns i altres i també tot el que queda en paper mullat amb la convocatòria avançada, com per exemple els avenços en el nou sistema de finançament autonòmic.
8: I aquest vespre els sindicats Comissions Obreres i UGT han posat un nou ingredient a la precampanya electoral. Han acordat la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor i serà abans del 29 de novembre. Li demanarem detalls a Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. A aquesta hora el que tenim en marxa encara és la manifestació multitudinària a Barcelona promoguda pel sindicat de llogateres. Com ha caigut aquest anunci de les dues principals sindicats, Jordi Canal?
4: Bona nit, ha caigut bé com una bona notícia. Diuen que els principals sindicats es posin del costat dels moviments a favor de l'habitatge. Expliquen que fa temps que hi treballen en aquesta convocatòria, que ho feien plegats i que ara tenen un mes per continuar treballant perquè sigui un èxit.
8: Per on passarà la marxa?
4: Doncs ara mateix som a Gran Via, camí de Passeig de Gràcia. La capçalera és en aquest punt. Darrere hi ha milers i milers de persones. Són 120.000, segons acaben d'anunciar els organitzadors, que consideren que calen mesures urgents i valentes, diuen, davant la problemàtica de l'habitatge.
5: La convocatòria electoral ha agafat tot l'espai de l'esquerra del PSOE, l'espai de Sumar i Podem, sense un lideratge clar. La ministra Mònica García sí que s'ha postulat com a candidata d'aquest nou i anomenat Front Ampli, però altres, com per exemple Ada Colau, poden fer el pas. Aquest mateix vespre ha dit això.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puede ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
8: I a tot això hi hem d'afegir que demà el Tribunal Constitucional ha d'aplanar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín també en resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Després, i veurem si ràpidament o no, el Suprem ha de retirar les ordres de detenció perquè puguin tornar. Doncs bé, 11:15 emetrem una entrevista que hem tingut fa pocs minuts amb Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, amb qui han comentat així la convocatòria electoral.
13: Sí, hemos estado mensajeándonos y bueno, vamos a esperar. Para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no? Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre.
8: Però més enllà d'això, també us explicarem que l'exconsellera Vergés, Josep Maria Argimon, i l'excúpula de Salut han estat absolts pel retard en la vacunació dels policies. El tribunal descarta una decisió arbitrària o injusta.

0: la pluja, justament, ha fet ajornar el primer concert de comiat d'Oques Grasses, que es farà finalment dijous. Així que seran 4 concerts seguits de dimecres a dissabte.
1: I mirant una mica més enllà, al juny, una nova edició del Primavera Sound que avui ha llançat una part important del seu cartell de Chemical Brothers, Massive Attack, Pavement, Fontaines D.C. o aquesta, Robin.

0: Però és que la llista és molt llarga i podríem afegir les germanes Batgial i Mushka i Guillem Gisbert i altres també hi actuaran. D'aquí una estona, extens repàs del cartell anunciat amb en Marc Ruiz.
1: Els del celler de Can Roca estan d'aniversari, concretament fan 40 anys i per això el menú que ofereixen ara arriba als 40 plats. Ho ha explicat en Joan Roca als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: Fins ara el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats, per tant n'hi hem afegit 6 més, no, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració.
1: Sentirem l'entrevista que li ha fet el nostre company Òscar Callau.
0: I en els esports, el Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Això vol dir que l'aturada de seleccions ja comença a acabar-se. Roger Nau.
3: Sí, demà es disputen, de fet, els últims partits d'aquesta finestra de partits de més de dues setmanes. Avui Hansi Flick ja ha pogut comptar amb els internacionals que havien tornat abans d'hora amb molèsties. Entre ells, Eric, que ha fet part de la sessió amb el grup, mentre que Rafinha, Joan Garcia i De Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de jugadors, això, continuen amb les seves seleccions. Demà, de fet, Croàcia es Espanya Split i un altre cop amb Lamine Yamal amb molts números de tornar a ser titular.
1: I a tocar de les 11, l'última paraula del programa, la punt final, avui anirà a càrrec del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 9 minuts. Avui a un Catalunya nit molt carregat. Tenim informació política, però també de servei respecte a aquests temporals que ens han deixat registres rècord les últimes hores. De cara a demà, ens ho deia la Gemma Puig, cap a la tarda es pot reprendre també les pluges. No es preveuen que siguin tan fortes com les que hem viscut, però ja sabem també que cada vegada es complica més fer la predicció. Unes pluges que es deixaran notar demà ja també en la mobilitat, que no serà la de sempre. El servei de Rodalia, Renfe, reconeix que es mantindran les incidències en algunes línies a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Avui ha tornat a ser una jornada molt i molt complicada per als usuaris de Rodalies, sobretot els de les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim el Roger Santaló. Bona nit, Roger.
1: Hola, bona nit, Manel. Sí, en aquestes comarques que has esmentat, el Vallès i el Maresme, només es recuperarà parcialment els trens de la R1 de l'Hospitalet a Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. En canvi, a la R2 Nord no hi haurà combois entre Barcelona i Granollers, i d'aquí, de Granollers fins a Sant Celoni, es farà motocar. A la R11 la situació és similar, sense trens entre Barcelona i Massanet-Massanes, i a partir d'aquí fins a Portbou per carretera. També hi haurà autobusos directes entre Girona i Sant Andreu. Ara mateix, la situació a Sants és tranquil·la, amb molts informadors que atenen els pocs passatgers que encara venen fins aquí, però tot i que s'ha anunciat la recuperació d'infraestructures importants per Rodalies, com el túnel de Plaça Catalunya, negat d'aigua des de dissabte, o el pont del Besòs, imprescindible per connectar al Maresme, no s'ha restablert cap dels serveis afectats de l'R1, l'R2 Nord i l'R11, provocant també retards a la resta de la xarxa. I els usuaris havien de resoldre-ho com podien, com en Xema o la Clàudia.
2: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú i és un rotllo, la veritat.
3: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia difícil per la xarxa de metro a Barcelona, però a poc a poc es recupera la normalitat. A hores d'ara s'han solucionat la majoria d'afectacions i només queda tancada l'estació de Liceu a la línia 3 i una andana de Sant Roc de Badalona a la línia 2.
0: Doncs, per tant, demà tothom qui s'hagi de moure en Rodalies, i també depèn de per on en el metro, important informar-se bé abans de fer el desplaçament. Gràcies, Roger, bona nit.
1: Bona nit.
4: Doncs també busquem l'última hora a Girona, on efectivament també hi ha alguns viatgers afectats per la línia R11. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, el temporal ha afectat sobretot el Baix Empordà, on s'ha enviat un SOS als municipis per on passa el riu Ridaura. Per precaució, també aquest cap de setmana s'ha anat observant amb preocupació com el cabal ha tingut crescudes preocupants, tot i que la situació amb Girona. Maria Rovira, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Ha anat millorant tot plegat.
5: Sí, en general ha anat millorant aquesta tarda, però com deies, el perill de crescuda del riu Ridaura ha obligat a enviar un SOS a primera hora de la tarda perquè la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja ha baixat aquest llindar de perill. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen per sobre el riu es tornin a construir, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
6: Però hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, l'Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
5: El riu, de fet, ja va desbordar ahir diumenge, just on hi ha el pont de la zona sud, al carrer Toses, i aquest matí els bombers encara treien aigua dels baixos d'aquesta zona.
7: Tot el trastero, que és una altura d'un metre 70 o metre 80, més o menys, sí, sí, tot inundat.
8: Tots els sòtanos anegats, hem tingut danys a totes les portes, tota la cuina, bueno, tots els encers que teníem a dintre, un desastre.
5: I al municipi de Santa Cristina d'Aro, ahir diumenge també es van desfalcar dues cases, es van haver de treure camions també de terra arrossegada per l'aigua.
4: I ara ho sentíem, Maria, que aquestes pluges han afectat la línia R11 de Rodalies i també els seus viatgers, aquesta línia que va fins a Portbou. Alguns es queixaven des de l'estació de Girona de falta d'informació.
5: Sí, i també d'aquests trasbals d'un nou tall de Rodalies que aquests viatgers, i molt sovint també, doncs, ja els ha passat aquest servei alternatiu d'autobús.
9: Mira, molt angoixada, per una part, i molt, molt, molt, molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, eh? Però el servei alternatiu a pobles petits no existeix, no és existent. O sigui, 4 hores aquí perdudes, sense poder tornar, i el meu fill a casa amb la meva sogra.
10: Bueno, m'han dit que no hi havia horaris i que havies d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí 1 hora i a veure, de moment no m'ha dit res.
5: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut fins a les 6 de la tarda una 50ena d'avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres o petites inundacions, però, segons ens diuen, cap de destacada.
4: Gràcies, Maria. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Ara sentíem persones afectades per aquestes pluges. Són diverses a diversos punts del territori. Per això el govern ha anunciat que aprovarà demà en Consell Executiu un primer paquet d'ajudes per aquests desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que l'executiu assegura que ampliarà si cal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquesta tarda per fer balanç de la gestió d'aquesta emergència i ha advertit que encara no es pot donar per tancada. Oriol Pujadó, bona nit.
11: Què tal, Manuel? Bona nit.
0: Fins quan no podrem respirar més tranquils?
11: Fins dijous, ha dit Salvador Illa. Demà al matí serà tranquil, però cap a la tarda es pot complicar i dimecres també pot ploure. Salvador Illa assegura que res fa pensar, però, que les precipitacions hagin de ser tan violentes i tan intenses com les del cap de setmana o la d'aquest matí. Ara bé, recorda que avui no estava previst que plogués amb tanta intensitat i per això demana mantenir la guàrdia.
12: Sabem que hi haurà un canvi, que es preveu un canvi, però sí que la ciutadania ha de saber que no ha acabat, que no ens anem a uns dies de sol, no. Per això mantenim el Pavà Inuncat en fase d'emergència.
11: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvament de persones. Per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern, com deies, aprova demà en Consell Executiu un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
12: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
11: Encara en clau d'ajudes, el govern treballa en coordinació amb l'executiu espanyol perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades, el que abans es deia zona catastròfica si cal. Hi ha 10.000 usuaris que no tenen llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté, com dèiem, el pla Inuncat en fase d'emergència.
4: Gràcies, Oriol. Aquest fenomen imprevist d'avui començava ben d'hora al matí amb pluges no previstes al Vallès Oriental i que han afectat especialment la ciutat de Granollers i han caigut més de 100 litres en pocs minuts i s'han inundat a carrers sencers. Al llarg del dia i després de la feina que han hagut de fer els bombers, la situació ha anat millorant. Ara bé, els equips d'emergència busquen un menor que va desaparèixer ahir abans de l'episodi de pluja d'aquest matí però que no ha tornat a casa encara. Des de Granollers, Montse Mir, bona nit.
13: Bona nit. Durant el dia, la recerca s'ha fet amb l'ajuda de mitjans aeris i, a més dels bombers, policies, serveis d'emergències, també s'hi han afegit voluntaris. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels bombers.
14: Tant GNAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant en aquesta zona de treball.
4: I pel que fa a la ciutat, tu has pogut visitar i recórrer les zones més afectades del municipi aquesta tarda. Com estan?
13: He trobat una mica de tot. A l'hospital, per exemple, l'aigua ha afectat 2 soterranis, però tothom que ha anat a urgències l'han pogut atendre. Al voltant de l'hospital, a la zona del voltant i també una mica més lluny, els efectes de l'aiguat són ben visibles, amb fang, branques i pedres als voltants dels carrers. Els veïns, com en Miguel, que és de la Torreta, expliquen com han passat molt malament.
15: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río. Sobre todo la parte de abajo, pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
13: A Miguel l'hem trobat, per cert, passejant el gos després que s'alcés l'ordre del confinament. Ho feia a la carretera de Cardedeu, allà hi ha, per cert, una de les empreses més afectades, la botiga de mobles Mubac, que és de 3 germans, un d'ells en Xavi Ortega.
16: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
13: La pròxima parada han estat les estacions del tren, Granollers Centre, Granollers Nord, Les Franqueses, tancades, però amb pocs usuaris. Un d'ells, l'Álvaro.
17: Se ha caído el techo de la entrada y están reparaciones, y lo peor es que las aplicaciones no registran que no hay trenes. Siguen habiendo los horarios como si los trenes fueran, y no, vienes aquí y te encuentras que no hay servicio.
13: L'Àlvaro ha dit que ha caigut el sostre de l'entrada. És l'estació de Granollers Nord, és cert, han caigut els plafons del sostre. Està tancada, sense cap cartell ni cap explicació, i des de fora, cosa curiosa, com dèiem, se sent la megafonia que deu haver quedat programada. Al final de ruta, aprofitant que aquest vespre se circulava ja bé pels carrers de Granollers i del voltant, Canovelles a la vora del riu, afectacions importants, però també molts badocs que han anat a veure la crescuda del riu. I això sí, durant tot el trajecte, durant tota la tarda, grues per tot arreu, emportant-se els cotxes afectats.
4: Hem vist una afectació molt, molt important. Gràcies, Montse, des de Granollers. Bona nit.
13: Adeu.
0: Ara ens ho apuntava, que l'Hospital de Granollers ha quedat afectat. També, per exemple, el de la Vall d'Hebron, a Barcelona. De fet, hi ha tres centres educatius, per exemple, que demà no podran obrir, Oriol.
11: Són dos centres d'adults, un de Granollers, justament, i un altre de Ripollet, i també una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que hi ha nombrosos centres on es treballa per netejar espais encara, i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. En paral·lel, les pluges d'avui també han fet afectacions a dos hospitals, el de la Vall d'Hebron. Aquí també es treballa per mirar de recuperar la normalitat, tot i que s'ha intentat atendre a tothom, mentre que a l'Hospital de Granollers sí que s'han hagut de derivar serveis d'urgències i de farmàcia en algun moment. El Departament de Salut recorda, però, que no hi ha ara cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat, i que si s'ha de reprogramar alguna visita o alguna prova, cada centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients per tancar una nova data.
4: I Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys. Això ha posat a prova, de fet, el sistema de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluges, els 15 dipòsits pluvials que té la ciutat s'han omplert dues vegades i mitja. Els dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
18: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Falten 9 minuts per arribar a 9:45. Pluges a banda, ho dèiem a la portada, el gran tema del dia és polític, aquest anunci que ha fet Pedro Sánchez.
19: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: De seguida en parlarem i passarem també per una manifestació on es tocarà un tema clau en aquestes eleccions, l'habitatge. Hi ha una manifestació ara en marxa a Barcelona i, a més, els dos principals sindicats anuncien que convocaran vaga general.
20: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Com et dius?
24: Josep.
23: On vius?
24: Blanes.
23: 2+2?
24: 4.
23: Capital de França?
24: París.
23: Qui sóc?
24: En Peyu, no?
23: Amb qui tens el mòbil?
24: El mòbil...
23: La fibra?
24: La fibra...
23: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
24: Això.
23: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
25: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
26: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
25: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
28: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
27: Que està en constant evolució.
29: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
27: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
30: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
31: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
1: Som
31: 3CAT.
20: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: 5 minuts i arribarem a 9:45 de la nit d'aquest dilluns, que ha començat amb una notícia d'alt voltatge polític i que només ha pogut eclipsar aquest episodi de pluges que hem estat explicant fins ara. Després del cap de setmana de reflexió, Pedro Sánchez ha donat la legislatura per acabada i ha posat data a les eleccions. Seran abans de 2 mesos.
19: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
4: El president espanyol ha considerat que ara que el focus està posat en l'habitatge era un bon moment per afrontar el repte. Aquest vespre a Barcelona hi ha ara encara en marxa una manifestació per reivindicar justament el dret a l'habitatge. I el lidera aquesta manifestació el sindicat de llogateres. De seguida ara hi connectarem perquè també volem parlar amb aquest anunci que han fet els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i l'UGT fa tan sols un parell d'hores, que han decidit convocar una vaga general per la crisi de l'habitatge. Per tant, es preveu que sigui abans de les eleccions aquesta mateixa tardor. Ara de seguida saludarem la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, però abans traiem el cap en aquesta manifestació que encara està en marxa i que estan seguint els nostres companys Jordi Catalán i Pep Casanovas. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda.
4: Bona nit, diríem, però és una manifestació multitudinària.
2: Sí, són milers i milers de persones. Segons els organitzadors, 120.000 persones. Una manifestació que començava a les 7 de la tarda a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que ha anat canviant de recorregut, segons els organitzadors, perquè hem vist desbordades les seves previsions, i que ara ens trobem aturats a Passeig de Gràcia, acabant de creuar la Gran Via, on aquí hi ha un cordó de Mossos d'Esquadra que no deixaran seguir aquesta mobilització en endavant. Com veiem, són milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, que quan passaven per plaça Tetuan ens deien que encara hi havia gent que llavors sortia de la plaça d'Urquinaona, tenint en compte, doncs, complien la ronda de Sant Pere, el passeig de Sant Joan, des d'Arc de Triomf fins a la plaça Tetuan.
4: Veurem, per tant, com acaba i quin és el desenvolupament final d'aquesta manifestació. Jordi, et volia demanar també, per aquest anunci de Comissions Obreres i l'UGT de convocar una vaga general abans de les eleccions, com ha caigut aquí a la manifestació?
2: Doncs en aquesta manifestació, precisament, aquest clam de vaga general era una de les principals reivindicacions. Les portaveus dels moviments per habitatge explicaven que estaven treballant en la convocatòria amb altres organitzacions quan s'ha sabut, precisament, que Comissions Obreres i l'UGT havien acordat tirar endavant l'aturada. Sentim Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres.
3: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no podem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que aquesta convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral. Unes eleccions que assegura que no els faran canviar el pas. Recorda que 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol i que mobilitzacions com la d'avui, ajornada pel mal temps de dissabte, amb aquests milers de persones demanen solucions urgents i valentes per solucionar les problemàtiques relacionades amb l'habitatge.
4: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanovas, des del centre de Barcelona, on es desenvolupa encara aquesta marxa, aquesta manifestació multitudinària per l'habitatge. A aquesta hora podem saludar Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Bona nit.
5: Bona nit.
4: Per què han decidit sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general?
5: Bé, perquè nosaltres tenim un problema, jo crec que la gent treballadora ja fa temps que estem denunciant que tenim un problema greu de carestia de la vida, els salaris no pugen al nivell que haurien de pujar i allò que puja va parar a les mans dels rentistes, perquè no es garanteix el dret a la vivenda. Per tant, nosaltres amb aquesta convocatòria de vaga general el que reivindiquem és poder tenir el dret a la vivenda i salaris dignes per pagar-los. Per tant, el que denunciem és que hi ha una carestia de la vida que fa i que és conseqüència de la cobdícia de les patronals. Estem en un moment on les empreses tenen marges històrics de beneficis i que tenim una cobdícia absoluta en quant a la redistribució de la renta, dels salaris, però també la vivenda, que s'està convertint en un bé especulatiu en comptes d'un dret. Per tant, ja estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això. Que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda. Coses tan bàsiques.
4: No sé si hi ha data tancada encara, en tot cas s'ha parlat d'un mes vista, sempre abans de les eleccions anticipades convocades avui, en un clar escenari de precampanya. Aquests problemes que vostè descriu fa anys que s'arrosseguen. La pregunta potser més pertinent seria per què justament ara?
5: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessària. Jo crec que la manifestació de Barcelona, les que hi han hagut el cap de setmana arreu de l'Estat, situen que ara és el moment, ara és la finestra d'oportunitat i ara hi ha acumulació de força suficient per situar aquest programa que necessita la majoria social, que és un programa d'ampli espectre social, on tothom, la gran majoria social, els sindicats de classe, els sindicats de llogateres, tothom situa la necessitat de legislar mesures i de repartir els beneficis que la nostra societat genera entre tots i totes.
4: La data, quan la sabrem, d'aquesta convocatòria?
5: I la data la sabrem en breu. Nosaltres situem aquesta vaga general a la tardor, abans de les eleccions, òbviament, però nosaltres ho volem fer primer des de la unitat d'acció amb la UGT i després amb un consens ampli també amb els moviments socials. El que et dic, aquesta vaga general té dos vessants. Una vessant laboral, clarament, que són els salaris, que és la carestia de la vida, que és totes les polítiques de retallades que ens estan situant les patronals, que ens estan dient que hem d'anar a treballar malalts, tot el tema de la reducció i jornada, per tant, hi ha drets laborals importantíssims i els salaris, els preus dels productes bàsics i també hi ha la part importantíssima social de l'accés i el dret a la vivenda com un dret bàsic. Per tant, volem trobar un espai ampli per generar aquesta mobilització social, per situar les propostes que donen resposta a les necessitats de la gent treballadora i la data la intentarem consensuar en aquest espai unitari.
4: Introdueixen una variable que en tota la discussió sobre com millorar l'accés a l'habitatge no s'ha tingut en compte en el debat dels últims dies, de les últimes dues setmanes, que és el de la millora salarial. Quin augment salarial plantegen en aquesta convocatòria?
5: Bé, nosaltres vam fer una plataforma de l'ANC, que és l'Acord Estatal de Negociació Col·lectiva, que la COE en aquests moments està absolutament en contra de posar-se a negociar això, i nosaltres situem increments salarials al voltant del 4 al 7% i amb clàusules de revisió salarial en funció dels increments de la inflació. Nosaltres ja tenim una proposta en relació a això i és una proposta que a més hem situat, que ja la tenim acordada també amb la UGT, que l'hem situat a les patronals, però ells no volen entrar a negociar. El que dic i em reitero, hi ha una cop justícia absoluta per part de les patronals i els partits de dreta i d'extrema dreta, que són el braç polític com Junts de Foment del Treball en aquests moments, que estan donant cobertura als beneficis d'un pocs en contra dels interessos de la gent treballadora en quant als increments salarials que s'han de pactar. Però el que dic, si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: Ha trobat a faltar aquest angle de debat en la negociació d'aquests últims 15 dies?
5: Clar, per nosaltres és un conjunt. Nosaltres sempre diem que els drets no estan segmentats. És a dir, l'arquitectura de drets és un conjunt. Per tant, nosaltres, evidentment, trobem a faltar i creiem que ha de tenir una dimensió laboral, com no pot ser d'una altra manera, i que va lligat, al final va lligat. No, els increments salarials que tu negocies, si van a parar a les butxaques dels rentistes, serveixen de poc per millorar la vida de la gent treballadora, que és el que nosaltres volem i és el que nosaltres negociem. Jo no vull negociar els beneficis, el lucre de les empreses i el lucre dels rentistes i dels tenidors. Jo vull que negociar millores que reverteixin a la vida de la gent, i per tant hem d'actuar amb una dimensió global. Hem d'atacar el control de preus, hem d'atacar els salaris i hem d'atacar la vivenda. I altres coses, òbviament, perquè aquí ja la dreta i l'extrema dreta estan situant ja un programa polític si guanyen les eleccions. I estan parlant que ens estan demanant que anem a treballar quan estem malalts. Estan qüestionant el criteri dels facultatius a l'hora de donar les baixes mèdiques. Estan qüestionant inclús quina ha de ser la representació dels sindicats en les empreses de menys de 250 treballadors. Per tant, jo crec que les persones treballadores, ha arribat el moment que situem amb aquesta vaga general les nostres reivindicacions i que mobilitzem a totes les persones treballadores per defensar els nostres drets.
4: Estem parlant amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Ara estem veient que Pepe Álvarez, secretari general de l'UGT, descarta que aquesta vaga general sigui en plena campanya electoral. Això ens situa, per tant, si les eleccions són el 29 de novembre, en tot cas abans del 12 de novembre. Vostè ho confirma, també.
5: Sí. Hem d'acabar de concretar la data, però evidentment serà abans de la campanya electoral i per tant, al voltant d'aquestes dates. Sí.
4: Doncs anirem seguint. Belén López, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies.
5: A vosaltres, bona nit.
0: El malestar per l'habitatge és, sens dubte, un dels factors que ha empès Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades per al 29 de novembre, un anunci que ha fet des de la Moncloa, clarament en clau de campanya.
19: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social. Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
0: Aquests són alguns dels arguments que ha donat Pedro Sánchez. Connectem amb Madrid. Dani Sánchez Viaja, bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
0: El president espanyol sempre havia defensat que volia esgotar la legislatura, per tant, arribant fins al 2027. Què ha passat perquè una vegada més hagi canviat d'opinió?
6: Doncs tot ha passat molt ràpid, en només 12 dies. El desnonament de la Mari Carmen encén la flama de les protestes per l'habitatge i el bloqueig del Congrés a les mesures per aturar els desnonaments fa la resta. Moltes veus del PSOE han vist l'oportunitat per mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics electorals. Sánchez ha passat el cap de setmana consultant dirigents del seu partit, el seu entorn més pròxim i analistes en demoscòpia. Tot apuntava que faria el pas i este matí a primera hora ho ha confirmat.
19: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
6: Ja a la tarda ha convocat la direcció del PSOE per engegar la maquinària electoral i a les portes de Ferraz l'ambient de precampanya era evident.
7: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
8: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
6: Eren Montse Mínguez i Félix Bolaños. Sánchez confia en repetir la remuntada del 2023, quan també tenia les enquestes en contra. Ara, però, ho fa esquitxat de casos de corrupció al seu entorn i al Marquesí de Ceuta, per exemple, sense resoldre.
0: Per això prefereix centrar-ho tot en l'habitatge i rescata ara els dos decrets que va tombar el Congrés divendres passat.
6: Sí, demà el Consell de Ministres aprovarà dos decrets gairebé idèntics amb retocs puntuals perquè, com recorden fonts de la Moncloa, no es poden tornar a presentar mesures que el Congrés ja ha tombat. Ara no serà el ple que els haurà de convalidar, sinó la Diputació Permanent és l'òrgan de 69 diputats que substitueix el ple de manera proporcional i això fa que, per un vot, PP, Vox i Junts no tinguen majoria. El PSOE confia en que així podrà tirar endavant les mesures.
9: Vale, todo lo que impida que haya una Mari Carmen que se desahucie en este país, si es legal, me parece bien. Y es legal.
6: I això permetrà, doncs, a Sánchez arrencar la campanya electoral amb els desnonaments congelats o els lloguers prorrogats.
4: Gràcies, Dani. Doncs qui estava esperant amb candeletes la convocatòria electoral són el PP i Vox. Conscient que totes les enquestes els auguren una majoria, els dos partits han aplaudit l'avançament i han cridat a enterrar d'una vegada per totes l'etapa de Pedro Sánchez. Sumar, per la seva banda, també assegura que estan preparats per les eleccions, malgrat que l'anunci els enganxa en plena reorganització interna i, de moment, no tenen candidat. Àlex Giral Robert i Alba Barbosa, bona nit.
5: Bona nit.
4: Comencem pel Partit Popular. Àlex, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut pocs minuts després que ho hagi fet Sánchez. Què ha dit?
10: Sí, un discurs de menys de 10 minuts i ha dit l'expressió per fi fins a 11 vegades en aquests 10 minuts. Feijóo ha qualificat les eleccions del novembre com les més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les avançat per por que les causes judicials que l'envolten es facin encara més grans.
11: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
10: Menys els del CIS, tots els estudis demoscòpics pronostiquen una victòria del PP i una suma d'almenys 176 diputats, la majoria absoluta al Congrés, amb els escons de Vox, però no per un gran creixement dels populars. De fet, estan força estancats i hi ha alguna enquesta que fins i tot els vaticina un retrocés respecte del 23, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi a Ceuta. El líder ultra, Santiago Abascal, diu que les eleccions anticipades són una excel·lent notícia.
12: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
10: I ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar fa poc ha parlat d'una possible alteració del cens. I encara un últim apunt, la

0: político.
1: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
2: També s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho confirmava a Televisió Espanyola.
3: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puedo ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
2: Entre els noms que sonen també hi ha el del ministre Pablo Bustinduy. Com a màxim, el 17 d'octubre sabrem quines formacions acabarà aglutinant aquest espai d'esquerres i qui l'acabarà liderant.
4: La del principal candidat no és l'única incògnita. Una altra d'important és qui formarà part d'aquesta coalició.
2: No és clar si Podem s'hi acabarà afegint. De moment, la cap de llista, Irene Montero, proposa que el candidat es decideixi en unes primàries.
5: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
2: I si no hi ha sorpreses, dins de Front Ampli hi haurà els Comuns, Esquerra Unida, Més Madrid i Moviment Suma.
6: I en els partits catalans, mentre Gabriel Rufián diu que s'està pensant liderar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit, Junts torna a apostar per Míriam Nogueras.
7: Sí, fonts de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant a tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles. És una opció que el nucli dur d'Esquerra sempre ha rebutjat. Malgrat tota aquesta incertesa, la número 2 de Junqueras, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per liderar el partit a Madrid.
8: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
7: En paral·lel, i si no hi ha moviments d'última hora, Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent afirma que Sánchez ha fet servir l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
9: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
7: Ho ha dit des de Waterloo, on avui s'ha reunit la direcció del partit. El retorn de Carles Puigdemont, per cert, podria coincidir amb la precampanya o la campanya electoral. El PSC, per la seva banda, ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons que ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot.
4: Gràcies, Àlex. Sobre aquest anunci de convocatòria electoral hi posem ara la mirada del col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs.
10: 29 de novembre, eleccions. Això vol dir que les properes 8 setmanes estaran plenes de molta retòrica i molta violència verbal. Fa temps que les campanyes electorals s'han deixat d'il·lusionar. Ara són tan negatives que fan por i la por ens radicalitza. No ens deixa pensar. I potser es tracta d'això, de no pensar, de saltar el buit sense saber ben bé per què. Perquè venen els barbes, perquè el vaixell s'enfonsa. És veritat que res sembla funcionar com caldria. L'habitatge, l'educació, la sanitat, el transport, la seguretat, tot va malament. La llista és llarga. Què fem? Com intentem resoldre'ls? Són problemes de fons que requereixen un gran esforç i un gran consens social i polític, just el que no tenim. Què fem llavors? Castiguem Pedro Sánchez i deixem que governin el PP i Vox a veure si ho fan millor? Per respondre a aquesta pregunta ens hem de fer una altra. Ens hem de preguntar qui pot redistribuir millor la riquesa, perquè quasi tot el que ens passa, quasi tot el que no funciona és degut a la desigualtat. Segur que vostès pensen que fan tot el que cal per tirar endavant, que encara i així l'Estat els gira l'esquena. Aquesta frustració la comparteixen milions de persones, ciutadans d'unes democràcies que semblen esgotades. Als Estats Units, al Brasil, a França, Itàlia i Alemanya, la ciutadania es posa en mans de l'ultradreta. I si el preu per viure tranquils és estar més controlats, sense tantes llibertats socials, però amb més ordre i seguretat, doncs endavant. Així no podem continuar. Saltem el buit. Aquest salt és força temptador, però jo no el faria, i sobretot no des de Catalunya. D'aquí 2 mesos és molt probable que a Espanya hi hagi un govern del PP. El PP, però, governarà amb Vox, i com ha passat a altres països europeus, l'ultradreta de Vox es menjarà a la dreta clàssica del PP. Ha passat a Itàlia i a França, i està passant a Alemanya i també a Catalunya. Aquestes formacions d'ultradreta no són democràtiques, al contrari, tenen components feixistes. La violència és el principal. Violència verbal a les xarxes socials que causa danys morals, psicològics i físics a persones que no es poden defensar. El feixisme és supremacista. Jo no vull viure...

0: en un país dominat per un nou feixisme. Crec que els immigrants venen per ajudar-nos i no crec que la desigualtat i la resta de problemes de fons es puguin resoldre amb mà dura, amb supremacisme i nacionalisme. Necessitem consens. Necessitem a Madrid partits que ajudin a formar una gran coalició de govern sense radicalismes. Per aconseguir-ho, a Espanya li cal, amb urgència, el seny i la iniciativa de Catalunya. L'estat espanyol no es pot governar contra Catalunya. Per això, els demòcrates catalans encara podem evitar que el govern espanyol quedi en mans del nou feixisme. És molt difícil, però no impossible. No tinguem por.
1: França, mentrestant, augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Avui un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, això és al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Ministeri d'Educació calcula que més de 400 centres de secundària han estat objecte avui d'accions o desperfectes. I per demà, compte, s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí, bona nit.
2: Bona nit.
1: Aquests episodis estan marcant les últimes hores abans de la gran manifestació de demà, oi?
2: Sí, la vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
3: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
2: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
4: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
2: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
5: Avui també és notícia. Marc Güell.
6: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació contra la Covid al març del 2021, Toni Fortesa.
7: El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i conclou que el retard en la vacunació es va deure a raons sanitàries i a les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. Escoltem l'exconsellera Alba Vergés.
8: En primer lloc, estic molt contenta per tots cinc. Crec que és el just, que és el que havia de passar i que ja hauria d'haver passat en una fase segurament anterior a la fase d'instrucció i ja no hauríem d'haver arribat a judici per una cosa que sempre hem defensat que no tenia cap mena de sentit.
7: La fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials havien mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació.
6: Avui la Generalitat ha fet el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat.
7: Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta, sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari, on també es pot demanar el complement d'ajuda per la infància. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
9: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
7: El tràmit es pot fer per internet o de forma presencial a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà el suport d'un professional.
6: Més coses. Avui han començat els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28, amb afectacions que poden arribar arribar a les 5 hores, a les 5 hores i mitja, ininterrompudes. La carretera és bàsica en la mobilitat entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
10: La carretera queda tancada de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 del migdia. Fora d'aquesta franja i els diumenges hi ha pas alternatiu. La majoria de conductors del territori ja ho sabia, però alguns de fora no.
11: Igual nos darem una vuelta i ja està. Tenemos que quedar aquí hasta las 2.
12: To go to Espot.
13: Andorra.
14: La Vela. Andorra, La Vela. We're gonna wait.
15: Vamos para Sor, a donde la lotería y eso.
16: Me voy a parar la avia, hablar con el compañero y a ver qué hacemos.
10: El calendari es mantindrà fins a la primavera, tot i que s'ajustarà quan comenci la temporada d'esquí.
6: Segona jornada del judici pel crim de Carla Fernández, la jove de Girona que la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Avui ha declarat la mare de la víctima, que ha explicat que l'acusat estava obsessionat amb la seva filla i que tenia una actitud agressiva i controladora.
7: L'endemà del crim, quan encara no se sabia què havia passat, l'acusat va anar a la feina de la mare per preguntar-li per la seva filla. La mare ha dit avui al judici que el noi va estar molt tranquil durant la conversa que van mantenir.
17: Frío y sin ninguna duda. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
7: Això sí, a la dona la va sobtar aquella visita perquè feia temps que els dos joves no es parlaven.
6: Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament que va aprovar el govern espanyol fa 7 anys. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. La plataforma en defensa del Sénia calcula que el projecte fallit suposarà una despesa superior als 4.000 milions d'euros públics. I al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca, bona nit.
18: Hola, bona nit. La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
19: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser o de originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
18: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
20: Entonces, sigan a Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
18: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
6: Encara de la crònica del món, Rússia ha demanat calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
21: Bona nit. L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
22: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
21: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
6: Iocas Grasses ha posposat fins dijous el concert que hauria d'estar fent ara a aquesta hora a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
23: Si veig l'error com una religió, reso a les nits per viure dies nous.
6: Era la primera de les quatre actuacions en què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. En un comunicat, la promotora de Project ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics.
0: Gràcies, Marc. I més música avui.

0: Aquests són Fountains DC, però hem d'afegir altres noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El festival ha presentat avui l'informe, l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i també grups catalans. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què, fa setmanes que en parlem d'això, eh?
1: Fa setmanes que els fans van penjant a les xarxes possibles cartells, flyers artificials, allò, intentant a veure si són aquests els que acabaran tocant. I n'hi ha molts que els han encertat de ple, sobretot els que acaben de publicar disc nou, com Phoebe Bridgers, Fountains DC, que ho faran, publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana que ve, Douchy, que està enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. Here we go! Veig com balles, Agnès, jo també ho feia molt amb la seva època. És l'edició del 25è aniversari i és per això que hi ha grans noms històrics que han format part del cartell de la primavera, com Chemical Brothers,
0: boníssim,
1: Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muix, Cabat, Guial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Encara hi ha gent que no sap que és català, eh? Encara que ho ha patat tota la vida a Londres.
0: No,
1: doncs és de casa. I entre els 151 artistes al cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Wasteblood i de la veteraníssima Basti Bunyan, que té ja 81 anys, i amb fenòmens virals com Engine de Quatrin.
0: Engine de Pit, no? Engine de Quatrin?
1: Sí, sí, sí, són uns xavaquesos, només en francès. És un espectacle, és música matemàtica, li diuen math rock, perquè juguen amb mitjos tons. A més, no sé si us sonen, unes màscares enormes amb piquets. Ho heu vist a TikTok últimament?
0: Sí,
1: doncs és això.
0: Són aquests. Gràcies, Marc.

0: Pista musical molt clara, la que ens posa avui la Gemma Puig. Torna a ploure, però a veure ben bé què vol dir, amb quina intensitat, a on. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, sí, és en la cançó de Supertramp que es diu It's Raining Again, però fins i tot el to vol dir que tornarà a ploure, però no s'esperen els ruixats, les pluges que hem tingut avui i que vam tenir el cap de setmana. Per tant, haurem de mantenir l'alerta perquè portem un cap de setmana amb molta pluja, avui al matí ha plogut molt i anirà plovent també en aquests llocs i, per tant, plou sobre mullat, la prudència i la precaució no l'hem de deixar enrere. Aquest dimarts al matí tindrem alguna primera gota a la façana litoral, Camp de Tarragona, alguna gota també cap a Ponent, avançarien els ruixats a mig matí de sud-oest a nord-est, fenòmens puntuals, i sí que llavors a la tarda haurem d'estar una miqueta més pendents d'aquests ruixats que s'intensificaran cap al Camp de Tarragona i a l'Ebre i després al vespre cap a punts del Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, per tant en aquest sector on ja hi ha plogut molt. Aquí en aquests dos extrems de la costa sí que els ruixats poden ser intensos, més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora i per tant una tarda vespre que haurem de continuar molt i molt pendents del cel.
0: Doncs ho estarem. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta segona hora analitzarem l'escenari que s'ha obert amb la convocatòria electoral. Amb la Paula Brujats a Madrid farem balanç del mandat de Pedro Sánchez, què ha complert i què no, i què en podem destacar d'aquests últims 3 anys de govern, sempre al límit. I el cap de política de Catalunya Ràdio, en Raül Flores, aquí a l'estudi, ens oblirà les principals carpetes que han quedat a mitges i que ja no es podran tancar en aquesta legislatura. Per exemple, el nou model de finançament.
1: Un dels grans interrogants que s'obre ara també és quin rol jugarà Carles Puigdemont en aquesta campanya. Doncs bé, això podria quedar una mica més aclarit a partir de demà. Sabem que el Tribunal Constitucional ha de resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Tenim novetat respecte a això, de seguida les explicarem i també escoltarem què ens ha dit fa una estona en Gonzalo Boye.
0: Els dilluns, a banda dels principals titulars esportius de la jornada, ja ho sabeu, ens visita Antoni Padilla. Avui ens parlarà d'un duel que ha passat desapercebut, però que ha sigut d'alt voltatge. Irlanda contra Israel. De seguida ens explica què ha passat.
1: I abans de tancar el Catalunya Nit, descobrirem per on anirà la portada de demà del periòdico i cedirem la reflexió final al periodista Cristian Segura.
0: Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer que volem fer és saber quines veus han marcat fins ara aquesta jornada, aquest 5 d'octubre. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
3: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
5: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
6: Gabriel Rufián es un valor, siempre hemos dicho que es el mejor candidato y en aquest sentit no hi ha res més a dir.
7: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
8: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio.
9: Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
10: Estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això, que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda.
11: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río.
12: De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
13: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà matí es preveu res d'això. Ara, s'estan els ulls ben oberts. No podem ara anticipar que això passi en les properes hores.
14: No puedo ir a Mataró porque no hay ni un tren. Y ahora pues me voy a ir a Plaza Cataluña andando para poder coger un autobús y ir a Mataró.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
16: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per OCAS, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada.
0: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
17: Amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que al celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.

0: Catalunya nit. Les 10 i 6 minuts, és l'hora dels esports. Roger Arnau, bona nit.
1: Bona nit.
0: El Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa per l'aturada de seleccions. Ho ha fet amb bones notícies per a Hansi Flick. Eric García s'ha entrenat amb el grup.
1: Eric ha fet una part de la sessió amb els seus companys sobre la gespa a la ciutat esportiva. És una bona notícia. Va tornar amb molèsties abans d'hora de la selecció espanyola. El futbolista, recordem-ho, com diem, és un dels internacionals que tenien molèsties. L'altre, Rafinha, que ha fet feina individualitzada juntament amb Joan García i Frenkie de Jong. El gran gruix de jugadors del Barça, això sí, continuen amb les seves seleccions. En aquest sentit, ara mateix està en joc a la segona part el França 0, Bèlgica 1, en què el blaugrana Jules Koundé ha estat titular. Demà serà el torn de la selecció espanyola, jugarà Split contra Croàcia, l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. A la prèvia, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha tornat a parlar de la possible titularitat un altre cop de Lamine Yamal.
2: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
1: També ha parlat Dani Olmo, el jugador del Barça, torna a Croàcia al partit on va debutar com a professional.
3: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist... que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
1: La selecció espanyola ja va guanyar Croàcia fa 6 dies, dimarts passat, en la primera volta d'aquesta fase de grups de la Nations League. Ho va fer per 4-1. De fet, l'equip balcànic ve de perdre estrepitosament dissabte 0-7 contra Anglaterra. Després d'aquesta llarga aturada de seleccions, els últims partits es juguen demà, la Lliga de Primera torna aquest cap de setmana que ve, a divendres a les 9 del vespre, al Màlaga espanyol, i dissabte jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou.
0: I avui també s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Sí, es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre, partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, l'Espanyol visitarà el Sestao de Primera Federació i els altres dos equips catalans de segona jugaran contra rivals aragonesos. El Girona visitarà el Quarte de la Tercera Federació i el Sabadell Lutebo de la Segona Federació. L'Europa visitarà el camp del Calamotxa, també de l'Aragó. El Reus rebrà el Baracaldo i, finalment, el guanyador del Prat Sant Rafel d'Eivissa li tocarà la grossa, perquè jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera limitació eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana. Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo.
0: Gràcies, Roger.
1: Fins ara.
4: Són les 10 i 9 minuts. Tenim en marxa encara aquesta manifestació convocada avui a Barcelona, impulsada pel sindicat de llogateres. No es va poder fer el cap de setmana pel mal temps i avui s'ha fet, i amb força, amb milers i milers de persones. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Jordi Canal. Jordi, bona nit.
5: Bona nit. La mobilització s'ha donat, de fet, per acabada, per finalitzada uns minuts abans de les 10 del vespre, però la veritat és que la gent no marxa. Ja encara molta gent aturada a Passeig de Gràcia. Som una mica més amunt de Gran Via, davant de la Borsa de Barcelona, que és on un cordó dels Mossos d'Esquadra ha impedit que la marxa continués endavant. Aquí s'han fet parlaments del sindicat de llogateres, d'altres organitzacions, des del camió que encapçalava la marxa. Hi ha hagut records per l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, però també exemples de desnonaments que no s'han fet per les mobilitzacions que hi ha hagut en contra. Diuen que és la mobilització la que fa canviar les coses i que també ho farà la vaga general. En canvi, no ho farà, diuen, el nou calendari electoral. No n'esperen res. Com dèiem, fa minuts que s'ha donat per desconvocada aquesta mobilització, però els manifestants que no marxen, 120.000 segons l'organització. Fa uns minuts hem sabut també la dada de l'Ajuntament de Barcelona, la dada de la Guàrdia Urbana, que rebaixa la xifra fins als 20.000. Ara, advertències dels Mossos d'Esquadra perquè aquesta manifestació es dissolgui, i ja sentiu els crits dels manifestants que no pensen fer-ho.
4: Vergonya, diuen, 20.000, per tant, l'Ajuntament, 120.000, diuen ells, en qualsevol cas, milers de persones que han sortit al carrer avui per reclamar un accés real a un habitatge. Gràcies, Jordi Canal, i assistència tècnica de Pep Casanovas. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Doncs a aquesta hora hem d'afegir també una informació d'última hora a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, i és que el Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar demà dimarts únicament la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Aquest és un punt important perquè es fixarà doctrina i, per tant, la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Alba Barbosa?
6: Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del Constitucional. És la que ha redactat el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia i li demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent. Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. La sentència de base serà aquesta, la que fixarà doctrina i la que ha de permetre que el Suprem apliqui definitivament l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers. I a partir d'aquí, fons del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que per part seva ja ha dit que l'acatarà.

0: 3 minuts i arribarem a un quart d'11. Ja tenim aquí a Toni Padilla, com cada dilluns, sense xandall, però amb tota la càrrega esportiva que ens porta sempre. Bona nit, Toni.
1: Bona nit, no m'hi veureu mai amb xandall.
0: No? No te'n poses mai?
1: No, mai.
0: I com és això? No t'agrada, no?
1: Només a casa si faig esport. No? Jo, això de sortir el carrer amb xandall no va amb mi.
0: Veus?
1: En això vaig rebre una educació conservadora catòlica i sempre, com a mínim, pantalons
0: i
2: camisa.
0: Temps,
2: eh?
0: Sí, ostres, doncs mira que estan ben de moda, però vaja, en fi, aquest cap de setmana tornarà la Lliga Masculina de Primera Divisió de Futbol després de l'aturada de seleccions, una aturada molt llarga de 3 setmanes amb moltíssims partits, i ahir se'n va jugar un, que no sé fins a quin punt va tenir gaire gent enganxada, però en fi, es va jugar a Baka Topola, a Sèrbia, i va ser un partit estrany, un Irlanda-Israel. De fet, era el segon partit entre aquests dos equips en tot just 10 dies, i els dos van acabar com el rosari de l'Aurora. Dèiem un partit estrany. Per què? Què amagava aquest partit?
1: Hòstia, és estrany. Hi ha una població sèrbia perduda com és Baka Topola, Irlanda jugant com a local contra Israel. Això fa una part de la mateixa competició que Espanya jugarà contra Croàcia, la Lliga de Nacions, que recordem que el format és grups amb 4 seleccions, que han de jugar totes contra totes, i en aquesta aturada, per una qüestió de calendari, havia un doble enfrontament. O sigui, en aquest cas, doncs, Espanya s'ha enfrontat 2 cops amb Croàcia, i en aquest cas, doncs, havien 2 Irlanda-Israel. Què passa? Que Irlanda és segurament l'estat europeu on el moviment pro-palestí, i que a la vegada, doncs, condemna doncs, els crims de guerra, els crims contra la humanitat del govern de Benjamin Netanyahu, és més fort. Per tant, quan van saber que quedaven emparellats Irlanda i Israel, molts vam imaginar que seria un partit altament polititzat. I un servidor que li agrada la política, que li agrada la història i li agrada molt el futbol, jo feia molt que no recordava uns partits tan polititzats en què s'ha parlat de tot, menys de futbol. O sigui, al final també es jugaven. Què va passar? Doncs que quan van sortir el calendari, una associació molt potent a Irlanda, que es diu Irish Support for Palestine, va començar una campanya per demanar als jugadors i a la Federació d'Irlanda que fessin boicot i no juguessin aquests partits, que deixessin a l'estacada els israelians. L'ens organitzador del torneig, que és la UEFA, va dir si Irlanda no es presenta, rebre una sanció econòmica, esportiva, i per tant la Federació què va fer? Va dir, doncs fem una cosa, juguem els partits, però fent algun tipus de senyal de protesta. Per això, a més, com va pujar molt també doncs, la tensió, i si s'imaginava que Israel viatjava a Dublín, a nivell de seguretat podia ser molt, molt perillós, perquè doncs, s'organitzarien doncs, manifestacions, la UEFA va decretar que els dos partits es jugarien a terreny neutral. El partit que Israel feia com a local es va jugar a Debrecen, a Hongria, el partit que Irlanda era local es va jugar a Baka Topola a Sèrbia i gairebé sense espectadors.
0: Has gaudit molt, aquest cap de setmana, ho notem.
1: Sí, la gent hi deia concurs de castells, pluja, i jo enganxat un Irlanda Israel a Baka Topola.
0: Jugant a Sèrbia, exacte. Per què Irlanda s'ha convertit en un actor tan important en, diguem, en aquest conflicte Israel-Palestina?
1: Això neix als anys 60-70, quan els moviments nacionalistes irlandesos, que de pensen que la illa d'Irlanda hauria de ser tot un sol estat, la República Irlandesa, sobretot a Irlanda del Nord, la zona que està sota sobirania britànica, van començar a fer molts lligams amb els grups pro-palestins, en alguns casos agermanaments polítics, en alguns casos fins i tot van haver-hi contactes armats, l'exèrcit republicà irlandès va estar en contacte amb grups armats palestins, i va arribar a Irlanda es va crear la consciència de que els irlandesos, catòlics, republicans, a Irlanda del Nord, sota sobirania britànica, eren oprimits, i que va fer un lligam, és el mateix que els hi passa als palestins a Israel. A partir d'aquí doncs, va créixer aquesta consciència, com de pobles germans, i de fet, són sota les estadístiques, nosaltres vivim un estat, que és Espanya, que en teoria es considera que és dels més pro-palestins d'Europa, i si fem una comparativa de les estadístiques de quin grau de la població dona suport a la causa palestina, les estadístiques a Catalunya són molt menors a les que hi ha a Irlanda. Irlanda és de llarg el país europeu on es dona més suport a la causa palestina i es considera que només el 10% de la població tindria una visió una mica pro-israeliana, és a dir, molt poca part de la població.
0: Per tant, un 90% que ho veuria des de la via pro palestina, per tant es podia preveure un partit calent.
1: Sí, de fet fins i tot la Federació de Futbol Irlandès va arribar a presentar una proposta a UEFA demanant que Israel fos expulsada de la família del futbol mundial, agafant com a exemple el que havia passat a Rússia, que Rússia sí que va ser expulsada després de l'agressió militar contra Ucraïna, o sigui, arribava amb aquest estil, no? La pressió va ser tan forta sobre els jugadors irlandesos de no jugueu, no jugueu, que la nit anterior al primer partit fan una votació a l'hotel a mà alçada, a dir qui està a favor de fer boicot, qui està a favor de jugar, va guanyar per majoria no absoluta que de jugar, i tots ho van fer-ho, menys un, el porter, Gavin Bazunu, que va dir jo no jugo, i va tornar cap a Dublín. El partit, doncs, arribava, el que va fer Irlanda, quan va sonar l'himne d'Israel, van abaixar el cap, i el cos tècnic, la banqueta, es va girar a l'esquena. No van donar la mà al capità d'Israel, no van donar la mà als jugadors d'Israel i van jugar amb un braçalet negre en memòria de les víctimes civils tant a Cisjordània com a Gaza. I de fet, quan aquest partit va acabar 3-0 i quan va arribar doncs, el primer gol del partit, l'autor del gol es va fer un petó al braçalet negre com a senyal de respecte cap als morts de Gaza. Per tant, va ser un partit molt tens en què Irlanda va guanyar 3-0. Això a l'anada.
0: Ah, i això pel que fa als jugadors i al públic?
1: Gairebé no hi havia públic. Al jugar-se a Debrecen, en Hongria, hi havia 100 israelians que van fer càntics a favor de l'exèrcit d'Israel i contra els irlanderos. D'irlanderos hi havia 12 persones i escaig. I aquests aficionats sí que van estar insultant els jugadors. I, de fet, la premsa irlandesa va dir que alguns d'aquests aficionats israelians van arribar fins i tot a proferir càntics racistes contra un jugador irlandès que és de raça negra i que li hauria dit doncs, que era un mico, però no es va trobar cap senyal, cap imatge gràfica que ho demostrés i no va haver-hi cap mena de sanció.
0: I a Irlanda va ser més seguit aquest triomf, diguéssim, de la seva selecció o què?
1: Va ser el primer partit de la història de la ràdio i televisió irlandesa que es va fer sense narració, com a senyal de protesta de part dels treballadors de la televisió irlandesa, que estan també a favor del boicot. El partit va tenir poca audiència, la gent va fer boicot també de veure-ho, i van seguir criticant tant a la selecció irlandesa com quan van jugar un altre partit, ara sí a casa, contra Àustria, Dublín, van parar el partit llançant pilotes de tennis amb banderes palestines, criticant els seus jugadors per estar jugant als partits contra Israel perquè ells reclamaven que haguessin fet boicot, que òbviament no.
0: Com el porter, com el porter.
1: Correcte.
0: I què es va dir a Israel?
1: Doncs, òbviament, pots imaginar-ho, atacs als irlandesos, va ser molt criticat el seleccionador d'Irlanda, que no és irlandès, és islandès, és d'una altra illa, és d'Islàndia, que és el Heimir Hallgrímsson, que quan li van preguntar pel partit ell va dir, no juguem amb la gent que fan genocidi, juguem contra el genocidi, juguem contra Israel. Aquesta frase, juguem contra el genocidi, va ser molt criticada per la Federació Israeliana, va reclamar una sanció per part de la UEFA, que no va arribar, i a més doncs, també van acusar els israelians, els irlandesos, de ser doncs, uns provocadors, d'haver escalfat l'ambient, i d'haver passat tot el partit insultant els jugadors d'Israel. I de fet, el capità d'Israel, el Manor Solomon, exjugador del Villarreal, va començar a preparar el segon partit, el jugat aquest cap de setmana, en aquestes declaracions.
2: Prefereixo no dir el que penso d'ells o rebria una sanció molt dura. És evident que ells ens odien i ells no ens agraden a nosaltres. El segon partit va ser ben diferent. El nostre país és 10 cops millor que el seu. Més fort. Tenim un gran país amb gran gent. Estic orgullós de defensar-lo, de defensar aquesta samarreta. Estic orgullós del meu país i els meus soldats. Estimem el nostre país i sempre serà així.
0: El primer partit, ja ens ho has dit més, com va anar el segon?
1: El segon va acabar amb empat a un, el que jugava tècnicament d'Irlanda com a local, es va avançar 1-0 Irlanda amb un gol de Troy Parrott, el davanter del Betis, va empatar finalment Israel, es va jugar molt poc a futbol, moltes batusses, discussions, moltes targetes, al descans fins i tot doncs, un membre del cos tècnic d'Irlanda va acusar israelians d'haver-los copit, és a dir, va acabar molt malament, va ser tan tens, tot plegat, tan desagradable, que el mateix seleccionador d'Irlanda, aquesta persona que dèiem d'Islanda, el Hendrickson, va demanar a la UEFA que mai més permeti que tornin a jugar Irlanda contra Israel.
3: No, shouldn't.
4: No crec que haguem de jugar més entre nosaltres. Això és la UEFA qui ha de decidir-ho. Però ja hi ha equips que no juguen entre ells.
3: Obviously a big support for Palestine.
4: No hi ha molts països al món on es doni tant suport a Palestina com passa a Irlanda, així que seria prudent. No desitjo cap selecció passi pel que hem passat nosaltres aquestes dues setmanes.
0: Perquè, per acabar, Toni, això passa entre alguns països, no?, que no es poden enfrontar.
1: Sí, hi ha una normativa a l'esport mundial que permet que estats en guerra o en conflicte o units per una gran rivalitat històrica puguin, doncs, no quedar emparellats en fases de grups per intentar, doncs, evitar el derruix. Això passa, per exemple, amb Sèrbia i Kosovo, no poden quedar emparellats. Rússia i Ucraïna, quan a Rússia se li permetia participar, doncs, tampoc podien quedar emparellats en fases de grups. I, de fet, aquesta normativa se l'aplica a Espanya. Espanya, per decisió de la UEFA, no pot quedar emparellat amb Gibraltar. El considerar que hi ha una ferida històrica diplomàtica i, per tant, el que reclama ara Irlanda, que se'ls apliqui a ells aquesta normativa i no haver de jugar mai més contra Israel.
0: Ben interessant. Dilluns que més, dilluns que ve més Toni Padilla. Gràcies.
1: I sense xandall.
0: Això mateix.
5: Passen 22 minuts a les 10 de la nit. Volem tornar a treure el cap al centre de Barcelona per veure com es desenvolupa el final d'aquesta manifestació per l'habitatge que s'ha fet. Hi ha molta presència també dels Mossos d'Esquadra. És una manifestació que ha estat multitudinària. Jordi Canal, Casanovas. Bona nit de nou, Jordi.
6: Bona nit. Doncs els Mossos han acabat avançant, hi ha hagut llançament d'objectes, hi ha hagut llançament de petards, hi ha hagut algunes picabaralles entre aquesta línia de Mossos que tallava el pas a la mobilització i els manifestants que encara hi eren presents. Hi ha hagut després corredisses, els Mossos d'Esquadra han baixat empenyent la gent, han baixat també les furgonetes fins a la cruïlla de Gran Via. Hi ha hagut això, corredisses, molta gent que estava aturada, molta gent que baixava amb corrents perquè els Mossos ens venien al darrere. I aquests moments, fins que ara sembla que s'han calmat una miqueta les coses aquí a la cruïlla de Gran Via, amb Passeig de Gràcia hi ha més espai, la gent s'ha dispersat, els Mossos mantenen ara la línia quieta després de ja us dic, d'aquesta càrrega, d'aquest avenç cap als manifestants, d'aquestes picabaralles, d'aquest llançament d'objectes, d'aquests cops de porra. Ara mateix estan encenent, no sé si són contenidors o algun altre tipus de material a la part baixa de Passeig de Gràcia, en els carrils centrals. Veig les flames, però hi ha molta gent, no veig ben bé què és el que crema. Són contenidors, sí. En qualsevol cas, està formant una barricada de contenidors diguem en la part mar del Passeig de Gràcia, per sota de Gran Via, mentre els Mossos, de moment, continuen aturats en la part de dalt, a l'altre costat de la font, a la part alta, a la part muntanya de Passeig de Gràcia. A veure com continua tot plegat.
5: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanova. Recordem que ha estat una manifestació multitudinària. Els organitzadors han parlat de 120.000 persones, la Guàrdia Urbana de 20.000, però en tot cas és una important concentració de persones, i efectivament el que estem veient també en algunes imatges que ens ofereixen la televisió, que s'estan cremant alguns contenidors, etc. Qualsevol cosa tornarem a connectar, línia oberta amb el nostre equip al centre de Barcelona.
0: 6 minuts per arribar a 11:15. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada, anàlisi política del que ha passat avui després que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions imminents. Seran el 29 de novembre.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
11: Mm-hmm.
10: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
12: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: L'avançament de les eleccions espanyoles el 29 de novembre és, sense cap mena de dubte, una de les notícies del dia. Pedro Sánchez s'ha agafat a l'habitatge per prémer el botó de l'avançament electoral i deixar enrere una legislatura molt complicada, amb una majoria dèbil i inestable, per tirar endavant lleis del Congrés. Ara volem parlar de les coses que a Sánchez li han sortit bé i també de les que li han sortit malament, i també d'algunes de les conseqüències que acabarà tenint al final accelerat d'aquesta legislatura en quant a lleis que embarranquen al Congrés, finalment. Saludem a aquesta hora el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bona nit.
15: Què tal, bona nit.
5: I també a Madrid, Paula Brujats, bona nit.
16: Què tal, bona nit.
5: Paula, comencem amb tu. Pedro Sánchez tornarà a posar a prova el seu manual de resistència, però ja són tants capítols que al final és ben bé una enciclopèdia de resistència, en direm. Com ha arribat fins aquí, Pedro Sánchez?
16: Doncs Pedro Sánchez s'ha passat bona part de la legislatura amb respiració assistida i ara acaba incomplint la seva pròpia paraula.
17: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
16: I ni una cosa ni l'altra. S'acaba abans d'hora i es converteix en l'únic president espanyol que no presenta uns pressupostos en tota una legislatura. El context ha alterat els plans de Sánchez. Ara veu una oportunitat que fins divendres passat ni tan sols existia i tornarà a fer.
15: Sí, de la necessitat, virtut.
16: Com ja va fer amb l'amnistia per aconseguir el suport de Junts.
15: En nombre de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán.
16: Amb això lligava el suport dels de Carles Puigdemont, però li va durar poc. La legislatura ha penjat d'un fil des del principi i a la fràgil majoria, maldita progressista, s'hi ha sumat al tsunami judicial. Ha vist entrar a la presó per corrupció els seus dos homes de confiança al partit, primer Santos Cerdán.
17: La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
16: Després, l'exministre socialista José Luis Ábalos, ja condemnat.
18: Los juicios paralelos constituyen toda una perversión, intoxican.
16: I el fantasma de la corrupció també li ha fet perdre a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com un actiu electoral. S'haurà de veure si ara el rescata, com va dir.
19: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Yo voy a contar con José Luis. Como he contado siempre en las campañas electorales.
16: Una ofensiva judicial que ha crescut tant que ha acorralat la seva família, se'n va a eleccions amb el seu germà condemnat per prevaricació i amb la dona pendent de judici.
20: Todo esto tiene un objetivo político evidente.
16: I molt lluny queden els 5 dies de reflexió per a aquest cas. Sánchez ha passat de voler tirar la tovallola fa 2 anys a jugar-s'ho ara tot en una campanya electoral que decidirà el seu futur polític i personal. En campanya tornarà a recórrer a la Carta Internacional.
21: No a la guerra.
16: Però arrossega la crisi migratòria de Ceuta i la tensió amb el Marroc que l'ha posat encara més contra les cordes.
15: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro. Però no tengo amo.
16: I tot i que ell bromeja amb el mal nom que li han posat, més que un gos, té més vides que un gat, l'home de les 7 vides, diuen alguns, quan recorden que el 2016 el seu partit el va expulsar.
15: Y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de mi persona como secretario general.
16: Però reapareixia 2 anys després, guanyava la primera moció de censura de la democràcia, desterrava Mariano Rajoy i s'ha convertit en l'últim supervivent de la generació de polítics espanyols nascuda després del 15M. Ja no queda ni Albert Rivera, ni Pablo Casado, ni tampoc Pablo Iglesias.
22: Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder.
23: Ponga orden en Cataluña. Hace falta acabarnos con las procesiones tenebrosas de antorchas.
24: Hoy, señor Sánchez, podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros.
16: Des del 2019, Sánchez sempre ha governat en coalició. Ara suma 8 anys de governs consecutius, però mai ha acabat una legislatura, ni el 2018, ni el 2019, ni tampoc ara. Les urnes decidiran el seu futur.
5: Gràcies, Paula. Doncs bé, una de les conseqüències del final de la legislatura espanyola és que hi ha un munt de lleis que acaben en paper mullat. I entre aquestes lleis, Raül, n'hi ha una de clau, com per exemple el nou model de finançament.
4: Sí, el nou model de finançament va ser clau perquè Esquerra Republicana votés la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Ha fet un recorregut llarguíssim amb negociacions molt intenses i que finalment es van acabar desencallant aquest gener. El resultat va ser un model que havia de garantir l'ordinalitat de Catalunya, és a dir, que Catalunya quedés en la mateixa posició del rànquing un cop s'haguessin repartit tots els recursos del model i que donava gairebé 4.700 milions d'euros extres a la Generalitat. Un acord tancat, però que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja avisava que calia rematar-lo durant la tramitació al Congrés.
25: Que hi hagi un acord en el model de finançament no vol dir que la feina s'hagi acabat, perquè aquest acord en el model de finançament s'ha de convertir en un text legal.
4: I ara sabem que aquest text legal no acabarà existint perquè no hi haurà més tramitació. El nou model estava a les portes de passar pel Consell de Ministres per poder anar després al Congrés dels Diputats, però amb la legislatura dissolta, l'executiu ja no pot aprovar projectes de llei i, per tant, el que era urgent i necessari ara acabarà en no res. I, com a molt, haurà d'esperar a un nou govern.
5: El cas és com aquesta llei n'hi ha d'altres, no és pas l'única.
4: No, fixem-nos, per exemple, en una altra llei clau, que és la condonació de part del deute del Fla. Aquesta llei estava a punt de quedar enllestida al Congrés, condonava 17.000 milions d'euros a la Generalitat del deute que tenia amb el Fons de Liquiditat Autonòmic, o sigui, amb l'Estat, que li prestava diners, sobretot, en un moment en què la Generalitat no podia demanar auxili als mercats en plena crisi econòmica. Doncs bé, amb la legislatura acabada, aquesta llei cau i la Generalitat seguirà devent aquests diners a l'Estat, o també el traspàs de Rodalies, que tenia un calendari i que ara no es podrà desplegar. I més enllà de les lleis, el PSOE ha portat en tres ocasions l'oficialitat del català a la taula de la Unió Europea, i no se n'han sortit. El PP ha fet una oposició dura al seu reconeixement i també hi ha hagut estats, com per exemple Alemanya o Itàlia, que s'hi han oposat fortament i que ho han frenat. Allò que prometia el ministre Álvarez...
0: Lo que sí está claro es que serán oficiales. No tengo la menor duda.
4: Doncs ara haurà d'esperar.
5: El que és evident, Raül, és que aquí hi ha una quantitat d'energia invertida que ara queda en no res. El que ens preguntem també és si això té després algun impacte.
4: Doncs a Esquerra li reclamava aquest matí el president Illa que com a mínim lamenti que el finançament i altres lleis no podran tirar endavant, però sí que després aclarien que això no hauria de tenir un impacte en les seves relacions amb el PSC a Catalunya. En tot cas, el resultat final de capítols com aquests que ara parlàvem, com el finançament, demostra com de difícil ha estat encarrilar aquest nou model, negociar-lo, quina oposició hi ha hagut, quines veus més altes han acabat sonant en diverses autonomies, tant amb governs del PP com també del PSOE, i el dubte ara és quan es tornarà a obrir una nova finestra com aquesta. I encara n'hi ha una altra. Les principals mesures que els socialistes van acordar amb els independentistes a principi de legislatura, en molts dels casos, han quedat a mig camí. Al final, les principals que han prosperat són bàsicament dues. L'amnistia, encara pendent d'aplicar-se, i demà amb això hi ha un capítol important, a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, o també la possibilitat de poder parlar en català al Congrés. En tots els casos, aquí sí, hi ha hagut majories clares que han permès tirar-ho endavant amb certa agilitat.
5: Doncs són temes transcendents, sense cap mena de dubte. De fet, en els pròxims minuts parlarem amb Gonzalo Boyer, l'advocat de Carles Puigdemont, perquè les pròximes hores en aquest sentit també són importantíssimes. Ha quedat claríssim tot el que queda en no res. Gràcies, Raül. Bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
5: Això serà just després de la pausa que fem ara per la publicitat.
8: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: El cinema fantàstic torna a Sitges.
6: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
3: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
6: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
3: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
21: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
1: Som
8: 3CAT. Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Superman, Superman. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Superman, Superman. Catalunya Ràdio.

0: Passen 6 minuts de 11:15, parlem ara de gastronomia, perquè el xef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló Sant Sebastià en Gastronòmica amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari, 40 anys, que els germans Roca celebren amb un menú nou de trinca, enviat especial a Sant Sebastià. Òscar Callao, bona nit.
1: Bona nit. Doncs hem tingut l'oportunitat d'entrevistar Joan Roca aquest migdia, just després de la seva aplaudida ponència. En només 30 minuts ha explicat, d'una banda, l'organigrama de tots els restaurants, bars, gelateries o espais d'investigació culinària que tenen el Roca a Girona i, sobretot, ha descrit un per un els 40 platets del nou menú del celler en el seu 40è aniversari. Una proposta molt meditada, Joan.
2: Bé, doncs, és la celebració dels 40 anys del celler de Can Roca. Un menú una miqueta més llarg i més estret, divertit, amb més cosetes, amb la línia, perquè, bueno, fins ara, el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats. Per tant, ja hem afegit 6 més, no?, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració, del cromatisme, de tots aquests, l'academicisme, la innovació, l'atreviment, la llibertat, tots aquests, la màgia, fins i tot, el sentit de l'humor, de cadascun d'aquests conceptes pengen plats que ens permeten explicar allò que hem construït amb consistència, un procés creatiu ferm que ens permet desenvolupar coses noves. I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, però sí amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que al celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé fent feliç a la gent.
1: No? Ho has dit de passada, màgia i humor, però crec que aquest és un concepte que ha crescut, perquè les coses divertides com a joguines o jocs que proposeu són una passada, perquè des del clàssic perfil vostre que va apareixent al Consumer, aquesta nòria amb músiques adaptades a la celebració, un joc d'escacs amb les pells del bacallà, i me'n deixo moltes, no? Però aquesta part d'humor i creativitat, sí, paral·lel al que es menja?
2: Probablement és la part que més aporta en Jordi, no? Aquest triangle creatiu que formem des del món del vi i des del món dolç, no? del món del vi en Josep, del món dolç en Jordi i jo del món salat, però qui fa més transgressió, qui provoca més, qui acaba tinguent la capacitat de pensar al revés, és en Jordi, no? I moltes vegades aquesta interpel·lació constant de coses fa que el sentit de l'humor aparegui de manera inevitable i que, per altra banda, és necessari, és imprescindible, sobretot, no? Quan pretenem fer una cosa tan seriosa com és, no? Una celebració gastronòmica en un restaurant d'alt nivell on la gent ve amb altes expectatives, no pots fallar, vull dir, pots jugar i aportar sentit de l'humor, però ha de ser al mateix temps molt bo, producte de molta qualitat, amb molta exigència, amb molt de rigor professional, sense deixar aquesta part, diguéssim, divertida i amena, que també és important.
1: El dia que ens vam veure al cim del Fontaner, sí, des d'allà podíem fer una classe de geografia, recordo que era la primavera, que hi havia neu, Costa Brava, els diferents territoris que us nodreixen, aquí en aquest menú també surten, eh? S'ha esmentat un munt de comarques i de productes recuperats, etc.
2: Sí, és més que mai aquest menú reivindicació del territori, de la cultura, dels productes locals, de tota aquesta riquesa que tenim en el territori, de tota aquesta biodiversitat que tenim des del nivell del mar o sota el mar, no? De sota el mar, nivell del mar i més de 2.000 metres d'alçada que tenim al Pirineu, no? Per tant, tot aquest ventall de productes, la sort d'estar de Girona, està en el centre d'aquest

0: ens hem anat al restaurant i encara està per definir. La idea és que sigui un restaurant, però encara està per definir.
1: Joan Roca, moltes gràcies i felicitats per aquests primers 40 anys de cuina i festa a la taula.
0: Gràcies a tots.
2: Catalunya Nit.
3: Dinou minuts i arribarem a les 11 de la nit, aquest 5 d'octubre, per tant, encarrila ja la recta final. És el moment de començar a mirar a demà. Marc Güell i Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
3: Però abans hem de tornar al centre de Barcelona. La manifestació en defensa del dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls. Quina és la situació ara mateix, Jordi Canal?
6: Queda força més gent, però la imatge del Passeig de Gràcia en el tram entre Gran Via i Plaça de Catalunya són tot de piles de contenidors cremant també algun a la ronda aquí al costat del Corte Inglés. La policia ha intentat dispersar els manifestants, n'hi ha que s'hi han resistit, han llançat ampolles, hi ha hagut corredisses, cops de porra i la formació d'aquestes barricades de contenidors que després han encès. Queda gent al Pas a Catalunya, que és on hi ha l'acampada, Mossos d'Esquadra, tot i que han fet una incursió per la part de baix de Passeig de Gràcia per dissoldre la gent que s'acumulava en aquest tram entre Plaça de Catalunya i Gran Via, han desaparegut de baix, són només a la part alta de Passeig de Gràcia i poca cosa més. Esperar quin és el següent pas dels Mossos i si tota la gent que resisteix encara acabar de marxar d'aquest punt ho fa o no.
3: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies a Jordi Canal i Pep Casanovas de la unitat mòbil al centre de Barcelona per aquesta última hora. I precisament demà el govern espanyol torna a portar al Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge que han abocat Pedro Sánchez a convocar eleccions, Txell.
5: Sí, i ara els haurà de convalidar la Diputació Permanent, que és l'organisme que continua funcionant quan es dissolen les Corts. Aquí el govern podrà validar els decrets sense necessitar els vots de Junts. En té prou, doncs, amb la majoria que sumen els partits que van votar a favor del primer paquet de mesures. El ministre Ernest Urtasun ha concretat que els textos no seran exactament els mateixos que els que es van ja tombar divendres passat, però ha assegurat que no hi haurà rebaixes en cap de les mesures contra els desnonaments i els fons voltors i que també es preveuen la pròrroga dels lloguers.
4: L'agenda informativa ve molt carregada perquè demà hem d'estar pendents també del Tribunal Constitucional per l'amnistia, Marc.
7: Sí, amb aquesta novetat que avançàvem fa poca estona, que el Constitucional s'inclina finalment per aprovar demà només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia, la qual cosa vol dir que es pot accelerar una mica més tot aquest tràmit. Això és important perquè és la ponència que, per tant, fixarà doctrina, és la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten, per tant, perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del tribunal. És la que ha redactat el president d'aquest tribunal, Cándido Conde Pumpido. És també la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia i demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent.
4: Aquesta és una notícia d'última hora que hem sabut fa no gaire estona i que, per tant, quan hem entrevistat aquest vespre a l'advocat de Carles Puigdemont, a Gonzalo Boyen, no sabíem aquest extrem. Tot i així, hem comentat la jugada del que esperen que passi a partir de demà, després d'aquest pronunciament del Tribunal Constitucional, així és com ha anat la conversa, insistim, abans de saber-se aquesta última qüestió que acabem de comentar. Senyor Boye, bona nit.
8: Bona nit.
4: Què n'espera del que pugui passar les pròximes hores al Tribunal Constitucional?
8: Bueno, en principio lo que dicen es que se va a aprobar la ponencia por la cual se reconoce que hubo una vulneración de derechos fundamentales en la aplicación de la amnistía a Jordi Turull y a Dolors Bassa. Y a partir de ahí, pues una vez que se apruebe eso, se preparará o se dictará la sentencia en un par de semanas y a partir de ahí a ver qué hace el Tribunal Supremo, ¿no?
4: Depenent de com de clar sigui el Constitucional i després el Suprem, tothom espera que Carles Puigdemont acabi tornant a Catalunya. Quin creu vostè que serà el timing de tot això?
8: Bueno, en realidad, yo lo he dicho varias veces, el timing ha de preguntárselo al Tribunal Supremo. Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
4: Vostè creu que la convocatòria d'eleccions

0: Doncs, canvia alguna cosa el fet que Junts no hagi aprovat el decret aquest d'habitatge, que ara puguin estar enfadats amb Junts, i això canvies alguna cosa de cara a les pròximes hores amb el Constitucional o no?
1: Yo creo que no, y quiero entender que no, porque sería devastador para un sistema democrático que el Tribunal Constitucional cambiase sus criterios en función de las convocatorias electorales o los votos de Junts.
0: Quan es pronunciï el Suprem, aquell serà, entenem que acatant el que li digui el Constitucional, entenem que aquell serà el moment en què Carles Puigdemont tornarà a Catalunya, o s'esperarà que s'aixequi l'ordre de detenció i això pot portar uns dies més?
1: Bueno, nosotros vamos a esperar a que se le aplique la amnistía y a partir de ahí el presidente regresará, ¿no? Eso es que no depende de nosotros. Estas son, yo se lo he dicho a varios compañeros suyos, estas son preguntas que hay que hacerle al juez Llarena, no al abogado del presidente. Uh-huh. Es decir, nosotros no sabemos lo que ellos van a hacer ni cuándo lo van a hacer.
0: Ara que tenim data d'eleccions, 29 de novembre, queden, per tant, gairebé dos mesos. Entenem que Carles Puigdemont sí que serà aquí, és a dir, seria pensable que el veurem votant a Catalunya?
1: Bueno, lo que sería ideal es que nada de lo que ha pasado hubiese pasado, en el sentido de que él lleva mucho tiempo privado de su derecho de sufragio activo y también del ejercicio de sus funciones. Ahora, pues confiemos en que el Tribunal Supremo vaya rápido, ¿no?
0: N'heu parlat amb ell des que s'han convocat les eleccions? Per tant, avui heu parlat amb Carles Puigdemont?
1: Sí, hemos estado mensajeándonos y bueno, vamos a esperar. Para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no?
0: ¿Per què creu que s'ha fet un tret al peu?
1: Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre. Uh-huh. Es que basta ver su trayectoria y van en caída libre, ¿no?
0: I creu que Carles Puigdemont estarà fent campanya a Catalunya? Una altra cosa, si han parlat de si es presentaria o no, que això ja és un altre tema perquè són eleccions al Congrés, però participaria activament des de Catalunya a la campanya electoral de Junts? Això ho han comentat amb Carles Puigdemont?
1: Bueno, lo que no hemos querido es hacer planes mientras no existe una resolución del Supremo. Todo lo demás son futuribles o posibles. Creo que lo más sensato es no hacer esos planes, esperar al desarrollo mañana, ver cuándo se dicta la sentencia del Constitucional, cómo viene esa sentencia, y a partir de ahí ver cuán rápido y cómo resuelve el Tribunal Supremo. Después de eso ya podrían hacerse planes, ¿no?
0: ¿Com creu que queda amb tot això la reputació de la justícia espanyola?
1: Bueno, nosotros creemos que la reputación en el caso del proceso ha quedado bastante dañada y me imagino que tratarán de reconducirlo en los años que venideros, ¿no? De hecho, ahora, en lugar de perseguir a la gente por las ideas políticas, se les está persiguiendo por los actos de corrupción.
0: Doncs veurem què és el que acaba passant les pròximes hores, però segurament que les pròximes setmanes seran claus per acabar veient què és el que passa després de tant temps de parlar-ne. Li agraïm molt que ens hagi atès aquí al Catalunya Nit. És Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Per cert, que demà de tot plegat en podrem parlar amb Jaume Asens, és diputat dels Comuns al Parlament Europeu i, de fet, és un dels advocats que van assessorar Carles Puigdemont quan va marxar a l'exili. Amb Asens analitzarem demà aquí al Catalunya Nit la decisió del Tribunal Constitucional. També parlarem del llibre que acaba de publicar Gaza després d'Auschwitz.
3: I ja us podeu imaginar que el tema de l'amnistia, però també aquests decrets d'habitatge que explica Amara, les eleccions que ha convocat Pedro Sánchez, també centraran l'atenció del matí de Catalunya Ràdio. Podem saludar el seu subdirector, Maiol Roger. Bona nit.
4: Bona nit, què tal?
3: Escolta, demà crec que ho teniu molt clar, eleccions i amnistia.
4: Sí, no hi ha cap tempesta que ens sorprengui de bon matí, perquè aquest matí ja ho hem hagut de desfer tot, però sí, són els dos temes del dia, és a dir, després de la convocatòria de Pedro Sánchez hem d'estar atents a totes les reaccions i sobretot, més que les reaccions, que ja les hem vist una mica avui, a tots els moviments tàctics que s'estan movent per tots els partits. Demà tindrem a Ernest Urtasun, el ministre, com a portaveu de Sumar, li preguntarem ja clarament si ell serà el candidat. tot i que també Pablo Bustinduy tindria números. Tindrem a Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, una mica qui ha provocat tot aquest moviment sísmic a la política espanyola. Aviam quines opcions veu Junts en tot plegat. També parlarem de la situació del Partit Popular i d'aquestes teories de la conspiració que comencen a dibuixar entorn al que pugui fer Sánchez amb el cens. Però demà és el dia de l'amnistia. Sabem que el Constitucional es reuneix a les 9, sabem que ho tenen clar, les ponències estan escrites, el consens hi és, i només falta saber a quina hora canten la grossa, per dir-ho en terminologia de la loteria, perquè a partir d'aquí es desencadena el dominó que ha de portar, doncs, a la tornada de Carles Puigdemont, a la rehabilitació de Oriol Junqueras i a tot el que vindrà els propers dies.
3: Per tant, Maiol, venen com setmanes molt incertes de tot el que pot anar passant?
4: Moltíssimes, perquè a més, si un dia en política ja pot canviar tot, i la prova és això amb l'habitatge, amb l'amnistia encara ho veurem més, no? Com es comportarà Junts amb el retorn de Carles Puigdemont? Com ho farà servir en campanya? Quin dia tornarà i quin simbolisme pot tenir aquest dia? Aquest és un dels dubtes que tindrem. Què farà Esquerra? Perquè el paper de Gabriel Rufián també és un dubte. Amb Oriol Junqueras com a candidat, aquest matí ho explicàvem, ja veus dins del partit, no és el cas del propi Junqueras, però ja veus que diuen, escolta, no estem contents amb Rufián, per què no aprofitem la força de la teva tornada electoral perquè et presentis? Veurem també què fa Esquerra i sobretot com es configura Madrid tot plegat, no? Perquè ara el centre està en l'habitatge, però qualsevol cosa pot fer canviar la gent en qualsevol moment. I Sánchez ja sabem com és. No té cap opció, però si li queda una petita, ho aprofita com ha fet en aquest cas a la convocatòria electoral. Veurem, venen dies intensos i divertits d'explicar, sí, sí.
3: Doncs són dies de molta ràdio i d'estar ben atents a partir de les 6 també al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, gràcies.
4: Cuideu-vos, fins demà.
0: Ja ho deia el Maiol, tot això si la pluja ho permet, perquè demà n'haurem de continuar a estar pendents, Txell Garriga.
5: Sí, perquè l'episodi de pluja intensa que ha escombrat tot el país encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté encara el pla Inuncat en fase d'emergència, si més no, fins demà. I a més continuarem tenint algunes afectacions pels aiguats que han caigut entre dissabte i avui al transport públic. Per exemple, si avui ha estat una jornada complicada a Rodalies, demà encara no es tornarà a la normalitat del tot. Les línies R1, R2, R2 Nord i l'R11 no tindran servei ferroviari en algun dels seus trams. També hi ha afectacions al metro de Barcelona. A banda, encara hi haurà també 3 centres educatius que demà no faran classes. Són 2 centres d'adults, una a Granollers i l'altra a Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. També 2 hospitals que treballen encara per recuperar la normalitat després de les inundacions que han patit. Són l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital de Granollers. I per tot plegat, també estarem pendents que...
6: Manifestació d'estudiants.
3: Sí, i a més, aquest cop la principal Federació de Pares d'Alumnes també ha fet una crida a sumar-se a la mobilització. N'estarem pendents perquè, a més, la violència en aquestes manifestacions d'estudiants contra les retallades va en augment. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lans, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar aquestes protestes. I demà, per cert, també haurem de tornar a parlar de Ceuta, perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà en la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. En canvi, qui no hi anirà és la directora del CNI, Esperanza Castelleiro.
0: Doncs mirant el demà, volem saber quina és la portada que plantegen des del periòdico. Ho parlem amb el seu director adjunt, que és el Ferran Boiza. Ferran, bona nit.
7: Hola, molt bona nit. Doncs la portada de demà va molt carregada de temes, amb un parell de propis molt destacats, però evidentment nosaltres obrim, com imagino que la majoria de companys demà, amb l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Ja hi estem acostumats a que Sánchez no compleixi gaire amb la seva paraula i canviï d'opinió constantment, però tindrem eleccions al novembre, quan no fa ni un mes havia dit que, de nou, que serien el 27, que esgotaria la legislatura i que, en tot cas, hi hauria un avançament tècnic. Pràcticament 9 mesos no és pas un avançament tècnic. El nostre títol d'apertura demà és Sánchez fa del 29 de novembre un plebiscit personal, perquè a la compareixença d'aquest matí el president ha vingut a dir que o el caos o ell. Ha fet una crida a la mobilització contra les elites, ha fet una crida a combatre els especuladors, s'ha oblidat de la corrupció, s'ha oblidat de Ceuta... Bueno, més o menys el que estem acostumats en el cas del president del govern. No? A portada també destaquem, com deia, dos temes propis rellevants. Per un costat, expliquem, ara en parlàveu del tema de l'amnistia i de la reunió del Constitucional de demà, expliquem que el magistrat del Constitucional, José María Macías, ha decidit retirar la seva ponència sobre l'aplicació de l'amnistia a Jordi Turull. perquè Macías no vol que es faci servir per instar el Suprem a aplicar aquesta amnistia, com demana la majoria del Constitucional, a la resta d'implicats. Per tant, ha retirat la seva ponència i haurà de presentar-ne una altra, presumint

0: preferiblement el president del Constitucional, Conde Pompidou.
1: Doncs demà tot això, Ferran, que se'ns acaba el temps, ho buscarem al periòdico i us llegirem. Moltíssimes gràcies i bona nit.
0: Molt bona nit.
2: 3 minutets i arribarem a les 11 de la nit, al final del Catalunya Nit. És un programa, ja ho sabeu, que en el qual sempre cedim l'última paraula a algú, i aquest dilluns li cedim al corresponsal del País a Berlín i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura. Cristian, bona nit, com estàs?
3: Bona nit, Agnès. Bé, una mica empiugat.
2: Una mica empiugat. Molt
3: però com sempre que heu dit del programa, perdoneu un moment, jo, com mai sé el temps que tinc, començaré pel que em fa més il·lusió comentar. I és aquest partit de Copa del Rei entre Otego i el Sabadell. Recomano als seguidors del Sabadell que hi vagin. Que vagin al partit, que em sembla que juguen a Otego, que és una ciutat petita a prop de Saragossa. És fascinant. Primer perquè té la Torre Mudéjar, més bonica que he vist a la meva vida. Hi ha una còpia a Barcelona, al poble espanyol, hi ha una còpia d'ella. I també perquè... això és que jo aquest tema el conec perquè vaig escriure d'això. Nicolau Rulló i Tudurí, un dels grans arquitectes i planificadors de Barcelona, va dissenyar, va idear una capital d'Espanya, una capital federal d'Espanya, l'any 31, a Otego. És interessantíssim, és a dir, que aprofitin els seguidors del Sabadell, entre ells el Toni Padilla, anar a Otego i fer turisme i a veure si guanyen. Això era el que em feia més il·lusió comentar, però òbviament no és l'únic. M'ha agradat una cosa que ha dit el Mayol sobre com la dreta, que vosaltres ho heu comentat, atia teories de la conspiració sobre possibles recomptes fraudulents del vot per correu, etc. A mi és una cosa que em fascina a Espanya i a Catalunya, amb la facilitat amb la que es posen en dubte les institucions democràtiques, des de la dreta, per suposat, però que també des del PSOE constantment s'ha parlat de l'Ofer, de mil coses que posen en qüestió la democràcia. Aleshores, què fa que el ciutadà, de per si, del color que sigui, dubti també de tot plegat, de la democràcia, que és el millor que podem tenir. I per acabar, el tema de les riuades és fascinant, perquè no ens n'adonem que és l'inici, ja de fa temps, però és l'inici de com les nostres vides canviaran amb el canvi climàtic. Això és només l'aperitiu.
4: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bona nit, us informa Marta Prat. Continuen els incidents protagonitzats per un grup d'activistes que s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra després de la manifestació a favor del dret a l'habitatge d'aquest vespre a Barcelona. Els concentrats han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al centre del Passeig de Gràcia. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Pep Casanovas i el Jordi Canal. Bona nit.
5: Bona nit. Sí, aquesta protesta que acaba amb enfrontaments entre manifestants i policia. Els Mossos d'Esquadra han tallat el pas de la manifestació quan pujava per Passeig de Gràcia. Els organitzadors l'han donada per finalitzada, però moltes persones s'han resistit a marxar, malgrat els advertiments policials. Al final hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de Plaça Catalunya, on hi ha l'acampada. Abans, milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Plaça de Catalunya de Barcelona.
2: Més informacions amb Nando Sanoguera.
6: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda. Mm.
2: Això coincidint amb que Pedro Sánchez ha convocat avui eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
8: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
6: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pompidó, la més clara a favor d'aplicar l'amnistia. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el jutge Pablo Llarena.
9: Va depender de lo que ellos... la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
2: El servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà combois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocarrer. I els esports, el primer equip del Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
6: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Demà, Croàcia-Espanya, Split, a 8:45 PM, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
2: Aquest vespre s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2. Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc.
6: Ja se saben els aparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestao, Espanyol, Quarta, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, jugarà contra l'Atlètic de Bilbao. Els partits es disputaran entre el 27 i el 29 d'octubre.
2: I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen demà en competició europea. La penya rebrà el Bnei Herlitza israelià a la Champions League a l'Olímpic de Badalona, mentre que el Girona debutarà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
4: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som
1: 3CAT. Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 4 de setembre de 1977.
2: I el número de la sort, el...
3: 1.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: A vegades les paraules en roben una història.

0: Mai havíem sentit parlar tant de patriarcat com ara. Fem servir patriarcat a totes hores, sense que a vegades tinguem molt clar, ja us ho diré, el que significa. El mateix passa amb el matriarcat. Què vol dir? Les dones al poder o significa alguna cosa més? Vam manar algun dia o és una cosa per les enciclopèdies? Parlem-ne. La cosa és, si vivim en un patriarcat, quin lloc hi ocupen les dones? Quin embolic, amigues. Això sí, mentre ho pensem, algunes dones cobren menys que un home per la mateixa feina. O, per exemple, quan una noia la violen en una universitat americana, els seus companys l'amenacen perquè retiri la denúncia, que fa caure el prestigi de la universitat, li diuen. Res, coses, només per donar-hi un tomb.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

us deixeu endur pels prejudicis, escolteu les dones i els dies. Comencem aquest dilluns plujós amb la cantant nord-americana Shopgirl, Kate Bollinger. Us preguntareu per què hem començat parlant i preguntant-vos pel patriarcat. És perquè Mara Malibran ha escrit un llibre on reflexiona sobre el matriarcat. Va existir i va desaparèixer quan el patriarcat va arribar. Comencem el dilluns amb ganes de reflexionar i un llibre que tenim aquí damunt de la taula, Cuando las mujeres mandaban. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies, al programa on les dones manen sempre.

0: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
1: 9 per 3, 27.
2: Següent.
1: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
4: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
5: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
4: Que està en constant evolució.
6: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
4: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
7: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Fa no res, abans de la publicitat, ens preguntàvem si existia el matriarcat. El que sé segur és que existeix el patriarcat, perquè si no la notícia d'avui que us expliquem no hi hauria manera d'explicar-la. La dona que ha denunciat una violació grupal a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha rep amenaces perquè la retiri. I per parlar, evidentment, de Nova York i per parlar de tot el que passa allà, tenim a la nostra periodista i ja amiga, Marta Martínez. Com estàs, Marta? Bona nit.
1: Hola, Montse.
0: Què tal? Escolta, hem d'explicar, posem una mica en context, perquè potser hi ha algú que no coneix la història. Aquests dies està sortint, se n'està parlant sobretot als diaris. Què ha passat? I com ho situem, això? Com situem aquesta història?
1: Doncs bé, el cas ha causat molt d'escàndol perquè és una noia de 20 anys que suposadament va ser violada per 7 membres d'una fraternitat durant una festa, una nit, a la Universitat de Cornell, que és precisament una de les més prestigioses del país. Estem parlant que forma part d'aquesta lliga que li diuen Ivy League, no? Que són Harvard, Princeton, totes aquestes universitats més selectes. I Cornell és una d'elles, no? Aleshores, això va passar el 2024. Va ser una nit en què ella havia begut alcohol, va arribar en aquesta fraternitat, que bàsicament ella coneixia un dels nois. Aleshores, se'n va anar a l'habitació, ell li va proposar de fer un trio, li va oferir drogues, sobretot ketamina, és una droga que ella diu que no havia provat mai. Van acabar fent un trio, quan ella deia que no se sentia capaç ni tan sols de consentir, perquè ja no estava en els seus cabals, diguéssim, per la droga i per l'alcohol. I després un d'aquests nois va enviar un missatge a l'Snapchat que tenien privat del grup de la fraternitat, on bàsicament els deia a la resta: «Ei, pugeu si voleu sexe gratis». Va dir «free pussy», que bàsicament és perros gratis. O sigui, que imagina't. I els veies, hi ha imatges d'aquest chat on bàsicament els altres contesten «com m'agrada ser membre d'aquesta fraternitat», «ui, encara està la botiga oberta», comentaris d'aquest estil.
0: Terrible.
1: Vull dir que al final van ser 7 els nois que van abusar d'ella.
0: Jo ho deia ara al principi, que el que està passant, allò notícia d'últimes hores, és que se l'està amenaçant a ella perquè no denunciï. Perquè aquí el que està en joc no és la salut mental ni el camí que ha fet aquesta noia, que per cert ha deixat la universitat, sinó que no perdem de cap de les maneres el privilegi i el prestigi d'aquesta universitat.
1: Sens dubte, perquè ella, de fet, ja el 2024, dues setmanes després dels fets, va parlar amb la policia. Ella va fer una declaració amb la policia de la universitat. Aleshores, la policia de la universitat el que va fer és enviar una mena d'informe al fiscal, diguéssim, d'aquest districte, on està Cornell, que és dins l'estat de Nova York. I aquest fiscal ni tan sols es va llegir la declaració completa de la noia, que tenia 6 pàgines i la veritat és bastant detallada, ni se la va llegir, només es va llegir l'informe més reduït que li havia enviat al Departament de Policia, que pertany a la pròpia universitat, que ja això no és gaire bona senyal. I en base a això va decidir que no hi havia suficient indicis com per investigar i que sembla que la noia havia mantingut aquestes relacions sexuals de manera consentida. Aleshores, ella, just fa un mes ara, que és quan ha formalitzat, no, la denúncia davant dels jutjats. I és per això que ara estem veient tot aquest escàndol.

0: fer fora a dos d'aquests nois. Els altres tres els van durant un temps suspendre, però en el fons han pogut tornar i es poden seguir traient un títol d'aquesta universitat tan prestigiosa. I dos més, que l'únic càstig que han tingut és bàsicament escriure una redacció pensant i reflexionant sobre el que havia passat i que s'apuntin a uns cursos sobre abús sexual.
1: Terrible, terrible. Aquí el més bèstia de tot és que això és la punta de l'iceberg, jo crec, perquè, clar, el que estem veient és que aquestes fraternitats americanes, que les hem vist tant a les pel·lícules, i que, exacte, com a mínim parlo des de la perspectiva catalana, tenen molt poder, i igual que ha passat això amb aquesta noia, segur que hi ha altres històries, segur que hi ha altres casos, perquè això, sí, és a dir, és com ciment armat, és a dir, ho esborren
0: tot. És un problema sistèmic, no és la primera vegada que passa ni a la Universitat de Cornell ni a moltíssimes altres que també són molt prestigioses, com la Universitat de Columbia. Fa pocs anys, una altra noia a la Universitat de Columbia va denunciar que l'havia violat un noi, i ella, la manera que va tenir de protestar va ser passejar-se amb el matalàs per tota la universitat, per tot el campus, i va dir, jo no deixaré de portar aquest matalàs fins que no facin fora l'estudiant que em va violar. I no el van fer fora mai, no el van expulsar, i ella va haver d'anar a la seva graduació amb el matalàs.
1: Mare meva. Doncs així està Amèrica. Així està Amèrica. No m'estranya.
0: Sí, al final veiem que és una cultura que té molt, molt, molt per aprendre, i de com tractar els casos d'abús sexual, que són molt complexos i que al final no se'ls està donant l'atenció que fa falta, ni tan sols en un context tan d'èlit com aquestes universitats.
1: Exacte, el patriarcat en l'era Trump. Així ho podríem definir i resumir. Moltes gràcies, Marta Martínez. Fins aviat.
0: Gràcies a tu.
1: Merci, una abraçada. Com ens agrada parlar amb la delegació de Tarragona. Ara marxem dels Estats Units a Tarragona amb l'Anna Maria Endebert. Bona nit, com estàs?
2: Bé, molt interessada amb el que esteu explicant.
1: Sí, perquè em sembla que tu coneixes aquesta història de la que ara mateix ens comentava la Marta Martínez.
2: Sí, bàsicament, això que comentava la Marta sobre aquesta noia que va estar portant el seu matalàs a sobre, en realitat va ser una acció artística molt performativa, artivista gairebé diria jo, d'una estudiant que en aquell moment estudiava el grau d'arts, la Emma Sulkowicz, i aquesta performance la va titular Carry That Weight, que vindria a ser com suportar o carregar el pes, i llavors ella anava per tot el campus, a vegades sola, a vegades amb les amigues, a vegades en moments més festius, a vegades menys, fins a la graduació, això és cert, amb aquest matalàs, símbol, prova i gairebé metàfora del pes que li havia deixat per tota la vida aquesta agressió sexual.
1: Mm-hmm. Del que li havia passat. És a dir, aquí art i vida es barregen d'una manera molt interessant, tot i, vaja, la duresa del que ens ha explicat la Marta Martínez. Doncs escolta, m'encanta aquest apunt, que estiguis tan atenta, Anna Maria Endebert, i que ho sàpigues tot. Vaig a posar música perquè canviem de tema. Okay.

0: Barcelona estem nosaltres a la Diagonal 614 i a Tarragona tenim l'Anna Maria Endaver acompanyada d'Albert Cots per parlar-nos del tema del dia. Parlem d'art, ja ho sabeu, si ve l'Anna Maria Endaver ja sabeu de què parlem. I avui vens a fer-nos una pregunta, trobo que forteta, Anna Maria Endaver. A veure...
1: Sí, avui us
0: fes la pregunta, sí, a Catalunya.
1: La pregunta és si cal que ens morim, les dones que són artistes, perquè algú ens reconegui. Aquesta és la pregunta de partida, Montse.
0: Vas forta. Tot això ve per una qüestió que estem vivint aquests dies, que és de pura actualitat, eh?
1: Sí, el fet és que ara fa poc el Museu del Prado va fer l'ingrés d'una obra d'art d'una artista que es deia Luisa Roldán. La Luisa Roldán va néixer a Sevilla l'any 1652 i, alerta, va ser la primera escultora de cambra de la cort a Madrid. És com la gran escultora del barroc espanyol. Ella treballava sobretot en fusta, temàtica religiosa, i era molt bona, perquè si no et pots imaginar que no hagués arribat a ser escultora de

0: cambra.
1: Sí, sí, busqueu-la, Luisa Roldán, unes verges, unes escultures sí. Magnífiques, precioses.
0: El que passa, però, és que aquesta peça no arriba fins al Parador, fins res, aquest any, tot i que prèviament, això és curiosíssim, el Parador ja feia temps que tenia unes banderoles amb el nom de la Luisa Roldán com una gran mestra de la història de l'art d'aquí. Però no hi havia cap peça dins. És a dir, no és fins fa 4 dies que el Ministeri de Cultura compra una Sagrada Família descansant en la fugida d'Egipte, una escena típica, una peça de finals del segle XVII, de la Luisa, per exposar-la. La compra, prepara't, per 275.000 euros.
1: Mira, és el que val un pis. A Madrid sí. No, a Madrid només tens la porta.
0: A Madrid només tens la porta i ara potser ni una tenda de campanya.
1: I aquí, a 275.000 euros, el pis dels compres de Tarragona, Barcelona, ja et dic jo que no.
0: Ni així. Però això és curiosíssim, perquè ara això sembla una passatada, no, una calarada, una milionada, digue-li com vulguis, i tu pensaràs, oh, és que aquesta senyora es va guanyar bé la vida. Doncs mira, tot i treballar per grans mecenes, la pobra Luisa Roldán va haver de lluitar molt per sostenir econòmicament la seva família, perquè moltes vegades els clients ni li pagaven, i sabem que quan va morir, segons un document oficial de l'època, era pobra. I a sobre ningú la recordava, Montse.
1: Ai, la història, com ens maltracta, sobretot algunes dones. I com és que fins ara no hi havia cap peça d'ella al Prado? Només tenia la banderola. És una mica, perdó,
0: és tristíssim.
1: És una mica allò, tenim l'etiqueta de la taronja, però no tenim la taronja.
0: Exacte. Bueno, bàsicament sempre s'ha prioritzat el mercat de l'art, la compra d'artistes homes, així com el seu estudi, evidentment.
1: Sí.
0: No obstant això, cada vegada coneixem més la vida i l'obra de la Luisa Roldán, i fins i tot, molt interessant, totes les professores que ens esteu escoltant, existeix una associació anomenada la Roldana, que mira, ara penso que els hauríem d'entrevistar, que són professores d'educació secundària obligatòria que lluiten per visibilitzar més dones artistes en el currículum, en els temaris. Tenen una web increïble, us podeu fer sòcies. Jo no vaig ara mateix a comissió, però de veritat que fan una feina increïble.
1: Tu ets sòcia.
0: Sí, i es fan dir, clar, les Roldanes.
1: Les Roldanes, escolta, m'encanta les Roldanes. Club Queen on the downtown scene, prowling around at night. Quina desgràcia ser dona i que hagin de passar segles, ser dona i artista, que hagin de passar segles i segles perquè et reconeguin. Hi ha més casos, segur. Ja sí, van bé un al cap, que ja he vist que me l'havies apuntat al guió, però sí. Ja en tenia un de claríssim.
0: És aquest el que pensaves?
1: No, és l'últim. A veure si tenim temps.
0: Ah, hi arribarem.
1: Espaviles.
0: Espavilo. Ara vaig amb Artemisia Gentileschi. L'he volgut posar perquè tothom es pensa que és com la gran artista reconegudíssima. Tothom sap qui és. No, mentida. Aquesta senyora, que va néixer a Roma l'any 1593, gràcies a qui sigui, gràcies a Déu, gràcies a la sort, va ser filla d'artista i això va facilitar una mica la seva formació i poder-se dedicar a l'art. També va treballar durant el barroc, va ser una artista increïble del clarobscur, aquesta tècnica de fer llums i ombres molt dramàticament en una mateixa escena, i la pobra es va quedar totalment enterrada, soterrada per dues qüestions. Una, el company Caravaggio, que sembla que fos l'únic que feia clarobscurs, i segona, per la història personal...
1: El company, vols dir que eren nòvios?
0: No, res a veure.
1: Ah, d'acord.
0: Sí, sí, res, professional. Per Caravaggio,
1: el col·lega,
0: que sembla sí. Que fos l'únic que sabia fer clarobscurs. I després també Artemisia Gentileschi li ha passat que la seva història personal, la violació que va patir pel seu professor de pintura, això és que és increïble, és com que sempre expliquem aquesta història d'ella i que sempre va fer personatges bíblics en femení, i com una mica maltractant senyors, recordem pues, un quadre increïble, Judit matant a Holofernes, per exemple, o també va fer la Susana, una mica en venjança. Llavors, com aquesta història és molt sucosa, ha quedat molt la pobra Artemisia Gentileschi molt atrapada per aquesta mateixa versió, i fins i tot amb un poc respecte cap a la seva obra, que no s'ha recuperat fins fa 4 dies. Per exemple, ella té una peça increïble, un quadre de Maria Magdalena melancòlica, que se li veu un pit. Imagina't, Montse, quin poc respecte que aquest pit li van repintar, perquè no era decorós que una dona pintés això.
1: Perdona, quan això? Li van repintar l'època o ara?
0: Sí, al cap de poc. Sí. No, ara l'hem tret el repint, diguéssim.
1: Sí.
0: Però mira quin poc respecte cap a la seva obra.
1: Imagina com si haguéssim posat típex, no? Una mica allò...
0: Talment, com si li haguessin posat típex. I no és fins fa 4 dies que ara la veiem com una gran artista més enllà de la seva història personal.
1: Quan pixelem els pits de les senyores que van a la platja, el mateix.
0: Un estil, un
1: exacte.
0: Estil.
1: I ja passa això d'explicar sempre la vida personal de les dones i no la professional, i no només en l'art, també, no?
0: Sí, tota la raó. A Artemisa Gentileschi li va passar això, que la seva vida personal sempre la va aplastar enfront la seva professional, però després també et porto un altre artista que va decidir ocultar molt conscientment la seva vida personal i professional perquè no la titllessin de boja. Una altra senyora, pobreta meva, increïble, que fins fa 4 dies
1: aquesta,
0: no ens anem
1: a recordar.
0: Vaig
1: veure l'exposició a Londres, em va encantar.
0: La Hilma af Klint va néixer el 1862 a Suècia. Va tenir la sort d'anar a la Real Acadèmia Sueca de les Arts d'Estocolm, de les poques d'Europa que admetia dones, i allí ella va aprendre a pintar de forma acadèmica, però constantment ella anava més enllà. Perquè ella el que li interessava, Montse, era l'espiritualitat, no? Aquest món terrenal i podrit. Ella li interessava coses...
1: Jo ho entenc, eh? A mi cada vegada m'interessa més el món espiritual, perquè el món que ens ha tocat viure és... Vaja...
0: Fa com a pena, la veritat.
1: Exacte, més val mirar l'horòscop.
0: Sí. Llavors ella, per fugir d'aquest trist món, feia sessions d'espiritisme, que estaven molt de moda, i es va posar a pintar coses abstractes, coses que perdien la figuració. Els quadres de figuració eren per pagar les factures, però els que li interessaven a ella eren abstractes.
1: Sí, sí, que en aquells de les circunferències, exacte, els colors... I tot això. I escolta, i per què ningú la coneixia?
0: Mira, ningú la coneixia perquè
1: ella... Perquè es va fer la sueca? És la broma, era la broma, era la broma. M'aprofito com que estàs a Tarragona per dir que estàs animalades.
0: Està bé, te les permeto totalment. La cosa és que ningú la coneixia per dos motius. Un, perquè quan ella es va morir, en el testament va deixar escrit que tota la seva producció d'obra abstracta quedés amagada i tancada almenys fins al cap de 20 anys de la seva mort, perquè ella sabia que la tractarien de boja si algú veia això, no?
1: Es va resguardar davant del patriarcat.
0: I aquí va passar una cosa també, que és que un altre espavilat va adelantar, que és Kandinsky, un senyor que l'any 1900 fa un quadre abstracte i diu, mira, el primer quadre abstracte. Però ara, que ens hem posat a investigar la Hilma af Klint, resulta que la Hilma, l'any 1911, que és aquest primer quadre abstracte de Kandinsky, ella ja havia fet, prepara't, més de 1000 pintures abstractes.
1: La cosa és que les tenies guardadetes a les gorfes, no? Això no ho heu de fer, no heu de guardar res a les gorfes, ho heu d'ensenyar tot.
0: S'ha de treure tot, i fixa't que et diré una altra cosa, perquè sembla que parlem del segle XX, de fa molts anys, 1911, no, perdona, fins als anys 80... Que un quadre seu no entri en una exposició sobre abstracció als Estats Units, i no és fins l'any 2018, increïble, 2018, que el Museu Guggenheim de Nova York li fa una exposició única i exclusivament dedicada a ell.
1: I després ja van vindre les altres exposicions, em va fer una al Guggenheim, una a Londres, que les he vist totes, estàs parlant amb una fan.
2: Les dones i els dies, riques d'esperit. Imaginar-te a ti en mis
1: collares, escuchar-te. Riques d'esperit sí que ho som en aquest programa. Escolta, déu-n'hi-do les històries de ràbia i ocultació que estem escoltant avui. I no vull que acabis aquesta secció sense parlar de Lluïsa Vidal, que és que, és que a mi cada vegada que pronuncio aquest nom, mentre Picasso, que diuen al meu poble, mentre Picasso.
0: Pell de gallina.
1: Picasso és la paraula, perquè durant anys va estar justament als magatzems creant pols.
0: Molt fort, de la Lluïsa Vidal no té nom. La Lluïsa Vidal, situem-la, neix l'any 1876 a Barcelona. Ella és filla d'ebenista, el seu pare, el Francesc Vidal, era un ebenista que es treballava molt amb els modernistes, gent que tenia pela, gent que tenia calés. Llavors el pare veu que la xiqueta té gràcia, té art, i impulsa la seva carrera. L'envia a París, en una acadèmia mixta, a estudiar, ja que a Catalunya no existia. També et diré, Montse, que el pare estava malalt i la família tenia molts problemes econòmics. Per tant, què havia de fer la Lluïsa? Treballar. Treballar per tirar endavant la família. Vull dir, a part de que el pare devia ser més o menys progre, la Lluïsa havia de portar els calerons a casa, a pencar. Tant penca que obre el seu propi taller i fins i tot estableix una escola femenina de dibuix i pintura. Pensem que és de les poques dones que Europa es pot dedicar plenament a l'art, a viure d'això. I no només era això, sinó que era una gran feminista, perquè sabem que col·laborava amb revistes com Feminal. malauradament, als 42 anys, mort de la grip, i en el moment en què mor, la Sala Parés de Barcelona li fa una gran exposició. És a dir, en aquell moment, la Lluïsa Vidal és una persona totalment coneguda i reconeguda.
1: I respectada.
0: Exacte. Mm-hmm. A més, és de les primeres artistes que retraten dones que no estan sexualitzades, sinó en una fase més de vida quotidiana, fent la bugada, cuidant els seus fills, llegint, cosint... Aporta novetats. Però llavors...
1: T'anava a dir si quan va morir li van fer una exposició perquè va caure en l'oblit.
0: Pues pel que et deia abans, exactament el mateix, perquè sempre hem valorat la producció artística masculina com millor de la femenina pel simple fet de ser feta per homes. I això és molt fort, perquè la majoria de llibres de modernisme que jo vaig estudiar no hi era.
1: És que ni és, ni és. Ens hem d'esperar fins al 2016, que és del que estem parlant, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya li faci una exposició, que és aquest Lluïsa Vidal, pintora del modernisme, a càrrec, això sempre, d'una comissària, que és la Consol Oltra.
0: Si bé és cert, s'ha de dir que la Consol Oltra li havia fet una altra expo uns anys abans, no va tenir cap èxit.
1: Doncs
0: i no va ser fins aquesta del 2016.
1: Doncs 2016.
0: De quants anys parlem? O sigui, quants anys han de passar perquè algú et reconeguis que t'has de morir, remorir?
1: Mira, jo faré una cosa, no moriré pel que pugui ser, perquè hi hagi temps perquè em reconeguin. Anna Maria Endaver, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres. Us ho
1: deixo aquí, que ja arriben les 12 de la nit i arriben les nit dels ignorants. Aquest programa que fem, Roser Parera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, avui també Albert Cots, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit i coneixerem un projecte molt bonic, que és el Madre de Mi, un espai d'acompanyament a mares i infants amb discapacitat. Demà a les 11 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat el Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
2: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activin el vot de les esquerres i reverteixin el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta, mentre que el popular Alberto Núñez Feijóo diu que és un cop contra el cap de l'executiu.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
5: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: El govern mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. El president Salvador Illa ha anunciat que l'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats d'almenys 75 milions d'euros. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Renfe ha anunciat que aquest dimarts es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura.
3: Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han reprès punts estratègics, com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barcelona ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
6: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les plantes, lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan, i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
1: I els esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frankie de Jong han fet treball individualitzat.
3: Mentrestant, continuen els partits de seleccions. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, a Split, a 3:15 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente diu que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
1: Aquest dilluns s'han disputat França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i Ucraïna 1, Hongria 2. Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc.
3: També s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.
7: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: No seria la persona més adient per predir el futur de ningú ni de res. N'he fet unes quantes de cagades quan faig el paper d'entesa. Però ahir a la nit li deia a l'Aina, just quan plegàvem, que aquest dilluns Pedro Sánchez convocaria eleccions anticipades. I ha passat. I aquesta tarda he escrit en un xat d'amigues que al final es convocarà una vaga general i unes hores després els sindicats, comissions, obreres i UGT anunciaven la protesta per la tardor, encara sense data. I jo crec que començo a endevinar coses gràcies al pols que em doneu als oients quan truqueu al programa. Escolto el vostre to, les vostres indignacions, a part de les preguntes que feu i les respostes que doneu, i m'atreveixo a preveure coses que passaran. Del que no tenia cap idea és que aquest matí tornarien a sonar les alarmes d'Alert, quan encara estava dormint, que per cert no he sentit res jo, i que tota la roba estesa que ahir no vaig treure perquè encara estava humida, aquest matí em quedaria xopa, com si l'hagués tret d'una piscina. He fet un salt del llit, no amb la Alert, sinó amb la tempesta, he sortit com una zombi a l'estenedor i he tret tot el que he pogut mirant que no em caigués cap mitjó a casa la veïna perquè encara tenia la son a les orelles. Després, amb la taula de la terrassa plena de roba com si fos una escultura abstracta contemporània, he decidit tornar al meu llit i m'he tombat fins a les 10:10 amb el so de la pluja de fons, la fresqueta del matí, i no he tornat al món real dels vius fins que el despertador ha sonat a les 10:10. És després, quan he vist l'alarma per tempestes i les eleccions anticipades, tot seguit, sense un moment de descans per assimilar-ho. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem. Edu Arnes, Oriol Fidalgo, que el tenim al taller fent una posta a punt de les rodes del darrere, i aquí li desitgem el millor per la seva recuperació. Raül Orgales, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Andrés, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal? Bona nit. Són les 12:09. Benvinguts un altre dia a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Esperant les vostres trucades al 93-201-7474 per fer les preguntes, per dir algunes de les respostes a altres consultes que han fet oients en dies anteriors. I també podeu, com sabeu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, hi hem trobat diversos missatges, alguns que són amb àudio, els altres que estan escrits. Per exemple, un descrit és del Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, que ens diu que aquest cap de setmana s'ha celebrat l'Escomostra, la Fira d'Escomosos, i és per això que demana, a través de l'enigma dels ignorants, que vol saber quina diferència hi ha entre el cava i el vi escomós. A veure si algú el pot ajudar, ens truca i li fa la resposta. En Josep, des del barri del Poblenou, a Barcelona, diu, quina diferència hi ha, aquí avui va de diferències, eh? Veig entre una clínica i un hospital. Diu, tots dos tenen hospitalització i quiròfan. A veure si algú ens pot explicar si és que n'hi ha alguna diferència. En Joan, des de Lleida, volia preguntar als nostres ignorants camioners de bestiar, en concret, que en tenim uns quants que estan treballant i fent ruta a aquesta hora de la matinada, doncs en Joan demana quants quilòmetres, com a màxim, poden fer els animals des de la granja fins a l'escorxador. I una altra pregunta que fa, a quina temperatura han de tenir l'interior del camió? I és cert que se'ls hi posava música, demana el Joan des de Lleida. Després, un altre missatge, aquest en forma d'àudio, que ens ha deixat l'Anna des del barri del Raval de Barcelona.
2: Primer, només una observació. Fa molts anys que escolto el programa, des de l'època d'en Cuní, i he notat un canvi bastant substancial. Recordo aquella època, quan jo vaig començar a sentir el programa, que la majoria dels que trucaven per la nit acostumaven a ser joves, que estaven estudiant i tal, i era diferent. I ara, amb el pas dels anys, trobo que la majoria de gent que escolta aquest programa és gent gran, d'una certa ja franja d'edat elevada. Només és una curiositat. I després voldria fer també una pregunta, aprofitant. El rellotge que hi ha a sobre de l'edifici, que ara està, que havia sigut del BBVA a la plaça Catalunya, Fa uns quants anyets que no funciona. A qui li correspon reparar aquest rellotge? És que la imatge és patètica. Un rellotge que es veu de tota la plaça Catalunya, que sempre estigui parat i que no funciona, francament, és bastant lleig. A qui li correspon reparar aquest rellotge? A Zara? A BBVA? Què passa amb això? És simple curiositat.
0: Doncs va, Anna, a veure si algú sap respondre, perquè jo diria que aquesta pregunta ens la va fer la temporada passada algun altre oient i encara ningú la va poder respondre. Per tant, haurem de treure tots l'eina que fa d'investigadora privada gairebé moltes vegades, a veure si troba, perquè ja que ningú ens ho ha contestat, a veure si alguna vegada trobem qui ens pot dir per què aquest rellotge de la plaça Catalunya, que és veritat, si tu no portes rellotge, no tens el telèfon, el que sigui, i mires, aixeques el cap i mires, allò està aturat completament, és com si no hagués passat res. En fi, a veure si algú ens pot contestar aquesta consulta de l'Anna des del Raval. Ara ens truca el 93207474 la Maria Àngels des de Barcelona. Bona nit. A veure que no ens entren les trucades. Un moment de res que ho estem arreglant, perquè sé que tenim diverses persones. Ara sí, la Maria Àngels des de Barcelona, ara sí.
3: Vale, gràcies.
0: Digues, bona Maria nit. Àngels, bona nit.
3: Mira, hi ha una cosa que ens sorprèn, o sigui, és com una mena de reflexió des de fa temps. Per què el Barça, el Barcelona, el club de futbol,
0: sí,
3: és, bueno, supercatalà, i visca el Barça i visca Catalunya. D'acord. Però per què l'entrenador del Barça no diu ni bon dia? Per què aquest senyor té el privilegi de parlar amb un idioma que no és el nostre i representa una cosa molt nostra, no?
0: Sí, sí, representa una cosa molt, molt, molt de Catalunya, sí.
3: Sí. Sí. Doncs ens resulta curiós, perquè té un pobre desgraciat. Bueno, no, malament, ja m'he expressat malament. Vull dir, venen alguns estrangers així amb poca cultura i demés, i se'ls obliga o se'ls parla en català, i si no, doncs és igual, jo et contesto en català i espavila't, no? I també, vull dir, bueno, els metges que venen a fer aquí, doncs el MIR o el que sigui,
0: exigeix. Sí, sí, tant, sí, sí, el català, sí, sí. Però amb els entrenadors del Barça no passa, eh? Estic recordant altres casos que ja no hi són i, per tant, no vull dir noms, però que tampoc havien parlat ni un bri de català, és veritat. Tens tota la raó, Maria Àngels.
3: Em fa molta ràbia. Vull dir, mira, no sé, potser no és gaire important, però jo sí que ho trobo important i em fa ràbia. Uh-huh. I després hi ha una altra cosa que a partir d'ara, doncs m'ha sorprès que Junts per Catalunya vagi una mica del bracet amb el Rajoy, o sigui el PP
0: i Vox. Ho diu pel decret de l'habitatge, no?
3: Sí, sí. Vamos, el trio la-la-la, eh? Per favor, fins a on hem arribat?
0: Sí, no? Sí. Sí, sí, és així. Com a mínim aquesta és la votació. Sí, sí, està clar.
3: Bueno, és fatal això. I llavors, una cosa, ja va bé ja fa dies, perquè jo escolto sempre el programa, el que passa que no truco, a vegades no deu estar el telèfon saturat i d'això. Va haver una senyora que va parlar dels ous durs, sí, com es deien i tal. Sí, sí, és veritat, eh? A mi m'ho va dir un cuiner i s'ha de posar a l'aigua freda, un bon grapat de sal i llavors els ous i que bulli el ratet que correspon, i llavors quan es refreden és molt fàcil de treure
0: la closca del... Sí. Però tu estàs dient de tirar els ous amb l'aigua freda i la sal posada, és això, eh? O posar-los després.
3: Sí, sí. No. Perquè si els poses quan estan bullint, quan està bullint l'aigua, potser es
0: trenca
3: mentre es van agafant la temperatura.
0: D'acord. Eh? Sí.
3: I llavors va bé. Bueno, jo avui els he fet moltes vegades,
0: vull dir, no se t'enganxa.
3: Diferents coses i està, bueno, queda perfecte.
0: Molt bé.
3: Pues res més.
0: Doncs moltes gràcies.
3: Hi ha més coses, però vull dir, no sé, que han preguntat i les sabia, però ara no me'n recordo.
0: Tranquil·la, t'ho apuntes i truques un altre dia, Maria Àngels.
3: Això.
0: Molt bé, moltes gràcies. Bona nit. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
4: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Josep?
4: Bé, si alguna cosa que no m'agradi, me talles.
0: Que no, jo no et tallo, només faltaria. Tu digues el que consideris. Jo t'escolto.
4: Bueno, jo, igual que aquesta senyora que he acabat de trucar, m'ho porto molt a dins. Jo, Pere, pare ja no, independent per Catalunya, pare ja no.
0: Era independentista, vol dir, eh?
4: Independentista, sí.
0: Sí. Ara ja no és independentista?
4: No, perquè m'ha fallat el grup. I per això de que s'ajunten per el PP, però se n'en recorde que vos va posar el 155 i van pujar aquella colla de números cantant va por ellos.
0: Sí, sí.
4: I després tenim a Vox, que és el pitjor que hi ha per tot Espanya, que hem d'esperar que aquesta pobra gent que un dia no podran pagar el lloguer per dins, per fotre'n fora.
0: Sí, sí.
4: Tu què et sembla?
0: Em sembla que té tota la raó.
4: Ja em fa la fe que la mídia s'hauria de fer marxar cap allà per Waterloo, quedar-se amb un president i no cal que tornen. Per mi, aquest partit hauria de desaparèixer.
0: Déu-n'hi-do avui, Josep, clar i català, eh? Avui clar i català.
4: Jo m'agraden les coses clares.
0: Sí, sí, i tant, la xocolata calenta. Espessa, perdó, la xocolata espessa. Gràcies. Molt bé, Josep, moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit. En Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Digues, Ferran.
5: Bueno, la senyora aquesta ha posat un tema que és molt interessant pels que són culers. Jo tinc 68 anys i me'n recordo que havia un entrenador que es deia Buckingham, inglès, i no deia mai una paraula ni en castellà ni en català, tot en anglès. I després, bueno, ja va morir aquest senyor, hi havia un altre que era Robson i tenia de traductor un amic nostre, Mourinho. I es va passar aquí diversos anys i el Mourinho, que és portuguès, que és de veí de la península Ibèrica, com Andorra, pues aquest li feia de traductor.
0: Sí, sí,
5: però no va dir mai ni
0: tampoc
5: una paraula
0: tampoc
5: en català.
0: Sí.
5: I bueno, lo principal, bueno, això és perquè la senyora no pateixi que
0: és un clàssic, no?, dels entrenadors del Barça, vols dir.
5: Més els anglesos, que són els que han alimentat del futbol.
0: Sí, sí.
5: Vaja uns. Bueno, i després la clínica i l'hospital.
0: La diferència entre clínica i hospital, eh?
5: Sí, yes. Jo quan tenia 21 anys, jo treballo amb seguretat.
0: Sí.
5: Em van enviar una unitat d'informació a Ciudad Real. I allà no havia hospital militar. L'hospital militar està a Madrid, com totes les coses importants. I doncs teníem la pega d'agafar una clínica privada. Aquesta era la pega. I vam agafar la meva dona, Feli, i jo la clínica d'Adeslas, Coreixa, que era una clínica privada que era un somni. Un somni. Un bon menjador, uns bons quiròfans. Bueno, a més, la meva dona, bueno, és dona, però és Feli, que tenia 21 anys, va utilitzar la clínica Coreixa 4 vegades. Una per un aborto, una altra per una apendicitis, una altra per un desprendiment de riñón i una altra vegada ja per l'embaràs de la nostra filla Clara, que va néixer a Ciudad Real. Uh-huh. I luego està la residència Valle d'Hebron, que en realitat, aunque no es veuen les lletres, es deia residència Generalísimo Franco.
0: Ja.
5: Però tothom la coneix... No, ja, la meva mare em deia, deixa a Valle d'Hebron i metà les recetes. Sempre li hem dit Valle d'Hebron. Pues és una ciutat sanitària. Uh-huh. Crec que ja queda clar, no?
0: Molt bé. Molt bé, Ferran. Doncs moltes gràcies.
5: No, gràcies a tu.
0: Vinga, moltes que vagi gràcies. Molt bé. Bona nit. A veure, en Lluís, des de Premià de Mar, que em sembla que està content. Bona nit.
6: Bona nit.
0: Mare meva.
6: Avui, Marta, toca explicar la vida de cada un. Mira,
0: no,
6: jo seré
0: però
6: el
0: ja
6: segon
0: que
6: explicaré la seva. No, però ja saps per què, no?
0: Sí, ja m'ho penso.
6: Bueno, jo, per sort o desgràcia, i jo dic per desgràcia, abans era per sort, visc com un poble que es diu Premià de Mar. Mm. Dic per desgràcia perquè abans era un goig viure en aquest poble. Ara, per mi, no ho és gens ni mica, per molts motius. Però, bueno, és igual, deixem-ho de banda, que algú es podria emprenyar i potser en raó. Mira, jo he estat segrestat, bueno, jo i molta gent, però vull dir, jo particularment pel tema de l'edat i la mobilitat, he estat segrestat a casa 3 dies. I dic divendres, dissabte i fins avui a les 8:30 del vespre, o sigui, 3 dies. I què ha estat? Ha estat per la culpa de la distribuïdora, que no és la subministradora, que no és la que factura. La que factura és Energia 21, però la distribuïdora es diu Endesa. Uh-huh. I vull dir-ho clarament. Endesa i els seus secuaces. I diré per què, Marta. Mira, com he dit a Premià de Mar, tothom sap que ha sigut la segona o tercera població de Catalunya que ha plogut més fort. Uh-huh. La segona o la tercera. Per sort, desgràcies personals no n'hem tingut. Ha quedat moltes coses, en fi, inundades, molts pàrquings, el meu mateix, i molts puestos, vale, d'acord. Però en el sector que jo visco, no tot Premià, en el sector que jo visco hem estat 3 dies els veïns sense llum, i són diversos blocs on jo visco. Mm. Bé, per quin motiu? Mira, el primer és que a Premià, i tinc 80 anys i en coneixement de causa perquè he estat també fotut a l'Ajuntament, per sota desgràcia també, i conec una mica el poble, una mica, només, mm. A Premià no s'han fet, diguéssim, inversions amb els cables d'electricitat per reforçar-se, tenint en compte que ara es gasta molta més llum que abans perquè hi ha més gent i més aparells electrònics. Mm-hmm. Tant els cables d'alta tensió com les torres aquestes que en diuen de el que es crema, vull dir, ara no me'n recordo com se diu, els cables d'alta tensió i els...
0: Sí,
6: els transformadors.
0: Els transformadors, que no sortien, perdó, d'acord,
6: Ai. A Premià ha degut això. A per culpa dels transformadors, però per què? Perquè són antics, són de l'època, i ho dic clarament, són de l'època dels Reis Catòlics. Mm. Escolta'm, és que són molt, molt antics i no s'han fet reparacions. Què ha passat? Hi ha estat 3 dies a casa tancat. Això què vol dir, el que ha estat tancat 3 dies? I dic 3 dies, sempre amb els 80 anys hi ha estat hores només. No ho recordo més, un dia impossible, 2 menys i 3 encara menys. Però mira, sense llum, no es pot cuinar. Per sort, de gràcia, a casa tenim tot elèctric.
0: Sí.
6: M'entens? Mm. No puc treure el cotxe del pàrquing perquè van amb uns motors les portes que són metàl·liques
0: i no pugen.
6: I no pugen, que són d'aquestes que diuen basculants.
0: Sí.
6: La manca, diguéssim, que no tinc telèfon mòbil, que no tinc per poder carregar el telèfon mòbil. Manca d'electricitat, no tinc telèfon, m'entens? Sí, i sobretot la manca d'informació que dona fàstic de la companyia d'Endesa, ho dic clarament, un verdader desastre. Si m'he enterat d'algú ha sigut gràcies a la policia de Premià de Mar, que ha anat telefonant i m'ha anat informant, perquè ells potser tenen més accessibilitat que jo. Mm. Però ara vaig a dir la més grossa. S'ha cremat un transformador de Premià de Mar. Avui me n'he enterat, després de 80 anys. Sabeu on està? I això, si algú de Premià de Mar de la Barriada, on he vist que jo ho sap, també ho pot ratificar-ho ara per antena. Sabeu on estava tots els oients ficats, aquest transformador de Premià de Mar? Amb uns soterranis d'un pàrquing. Des de quan una companyia de llum té els seus transformadors
0: però els transformadors no estan habitualment a l'exterior, per si passa
6: això
0: alguna cosa.
6: Això hauria de ser així. Aquest que s'ha cremat i ens ha deixat sense llum i ens ha tocat a mi els nassos, però no hi ha altra cosa, Marta, ha estat a dintre d'un pàrquing, torno a repetir.
0: Que devia estar inundat i per això s'ha espatllat, no?
6: Naturalment.
0: Clar.
6: Vull dir, algú hauria de prendre consciència d'això i fotre caps, rodar caps a qui correspongui, perquè jo penso que això, en fi, per mi quasi arriba a ser un delicte, això. Ja. D'on t'ha vist un transformador en un pàrquing?
0: No, home, per l'amor de Déu. Jo no ho he vist mai, però vaja.
6: Pues ho tinc que denunciar i ho dic en aquesta emissora, perquè ja dic, m'ha emprenyat molt estar 3 dies tancat a casa.
0: Sí, sí.
6: I quan ha arribat la llum sembla que m'hagi tocat la loteria. Saps quina alegria que he tingut?
0: Sí, sí, m'ho penso, i tant.
6: Però 3 dies, sí, el que sí. Dic, 3 dies. Tot el divendres, tot el dissabte, tot el diumenge i fins avui. Home, per l'amor de Déu, fins avui a les 9 del vespre. Home, ja està bé, per l'amor de Déu, ja està bé. Llavors jo ja faré els meus... Ja els meus fills ja tiraran endavant a demanar danys i perjudicis a la companyia de llum per falta de subministrament. M'entens? I a la companyia d'assegurances tot el menjar que hem tingut que tirar.
0: Exacte.
6: La meva dona tenia un munt de coses perquè és una dona que li agrada copiar molt per el que pugui passar. Bueno, feia com ma mare en pau descansi. A copiar molta cosa. I tenia la nevera i l'arcón.
0: I el congelador, clar.
6: Ple de menjar.
0: Clar, i s'ha fet malbé tot, no?
6: Carn i peix i s'ha fotut tot malbé en 3 dies. Esclar, jo, per sota desgràcia, sóc una persona que guardo moltes coses, i entre això guardo els tiquets. Esclar, que els presentarem els tiquets a la companyia. I intentaré cobrar-ho. Mm. I si no ho cobro, també ho denunciaré. Perquè si és un gasto que he tingut per culpa d'ells, jo no tinc cap culpa que ells hagin estalviat calés i a final d'any reparteixin dividendos. Mm. Tampoc tinc cap culpa que tots els polítics estiguin fotuts a la sala de juntes i a la presidència de la companyia. Eh? Sí.
0: Entenc perfectament la teva ràbia, Lluís. Entenc perfectament.
6: Bueno, més que ràbia. Bona nit. Ah, més. Avui he vist un senyor que també coneixes amb calçotets. Bueno, la tele l'ha difuminat, eh?
0: Avui has vist un senyor que jo coneixo... Jo no l'he vist, eh? Jo no l'he vist. Això no puc parlar.
6: Que calçotets i la tele l'ha difuminat. Pregunta-li, fer l'anunci.
0: Quan el vegi, que no el veig, que no ens trobem. Però ja li preguntaré, Lluís. Gràcies.
6: Bona nit.
0: Adéu. Sort que hi posem una mica sentit de l'humor, perquè si no, amb tanta gent enfadada, que ho entenc perfectament, perquè només faltaria. A veure, en Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Digues.
7: Mira, jo volia fer una pregunta, això que parleu del rellotge de la plaça Catalunya, heu dit?
0: Sí, bueno, sí.
7: Sí. És mecànic o elèctric?
0: A veure, si ningú ens sap dir qui l'ha d'arreglar, no sé si algú sabrà si és mecànic o elèctric, no ho sé. A veure si algú o intentem esbrinar. És mecànic o elèctric? A veure si algú ens respon, doncs, Joan Josep.
7: Sí, claro, perquè hi ha elèctrics, que tot és un rellotge elèctric, i hi ha que són mecànics.
0: Sí.
7: Que és com un rellotge, però molt gran i, bueno, funciona de diferent manera. I la cosa curiosa és que si és mecànic, si és elèctric, no sé res. Però si és allò, hi havia la única o una de les úniques fàbriques de rellotges mecànics estaven a Roquetes.
0: Ah, sí?
7: Roquetes està al costat de Tortosa.
0: Sí.
7: I allí hi havia dos fàbriques de rellotges que subministraven per tota... I anaven fent-se.
0: Però aquestes existeixen encara, aquestes empreses?
7: No. Aquestes empreses ja van plegar. Primer se'n va plegar una i després l'altra. Perquè al posar rellotges elèctrics, pues, llavors ja, i claro, ells eren mecànics només.
0: Clar, doncs potser vostè té la resposta de vostè, eh? Potser aquest rellotge que diuen és mecànic i ja no hi ha ningú que el pugui arreglar. Potser aquest és el tema, i no ho sabem. Clar.
7: No, és igual. Si és mecànic... li puc dir que al meu poble hi ha un rellotge que és mecànic. I s'arregla. Si hi ha alguna peça,
0: s'arregla.
7: Se trau i són les peces que es poden solucionar. I vas a algú que sigui ferrer, però, bueno, i fa la peça o li fa més o menys igual i ja està.
0: I t'ho arregla. Intentem esbrinar a veure de qui depèn aquest rellotge i així sabrem una cosa o una altra. Moltes gràcies, Joan Josep, per la trucada.
7: De res.
0: Que vagi
7: Escolta,
0: bé.
7: Escolta.
0: Què?
7: Al mateix temps que és... Mira, quan jo era petit, vaig anar a Barcelona, el meu pare, no sé, total, que vam entrar al carrer Castellista, hi havia una emissora que es deia EAJ1 Radio,
0: sí,
7: Barcelona.
0: Encara hi és, sí, sí.
7: Vale, pues, llavors, allí estaven fent un programa en directe o no sé què, i vam entrar a mirar, pues, hi havia gent que anava, i allí ens van regalar una botella que era una cosa que es deia Pitelo, i jo no sé què és això, me recordo que ens van regalar una botella de greco, tipo Coca-Cola o algo de ara, no?
0: I a veure, torni'm a dir el nom, que m'ho apunto, com es deia l'ampolla?
7: Pitelo.
0: Pitelo.
7: Pitelo.
0: Pitelo, m'ho apunto.
7: I no sé el que era.
0: A veure
7: no,
0: si algú se'n recorda, doncs.
7: Gràcies,
0: Gràcies, bona nit.
7: Adéu i bona
0: Adéu.
7: Nit.
0: En Lliberat, des de Navarcles, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Digui.
8: Mira, Max, la meva mare va conèixer l'avi, el president Macià, allà a Osona, que la meva mare sí a Osona. I
0: la seva mare va conèixer el president Macià, diu?
8: Deia, els catalans, la casa i l'hortet. Resulta que la casa és pel destinger i l'hortet pel canvi climàtic.
0: Mare meva.
8: Està tot dit.
0: Està tot dit, Lliberat, està tot dit. Moltes gràcies per la reflexió. Adéu, bona nit.
8: Bona nit.
0: Adéu-siau.
1: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
9: Mira, Marta, és la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta.
9: I fa, doncs, pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa, i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants, perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada.
0: Una abraçada per,
9: per
0: tu,
9: tots,
0: també.
9: Per tots, per tots.
10: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Cites meravelloses. Amb Josep Ignasi Vives.
0: Ja ho vam dir fa 15 dies, que aquesta temporada, doncs, teníem amb nosaltres el Josep Ignasi Vives, professor, jo diria que filòsof, també.
11: Sí,
0: perquè
11: sí,
0: perquè tot sí, tots ho som una mica, però tu ets una mica més. I ens proposes cada 15 dies aquestes cites meravelloses que després tu vas agrupant-les amb allò que t'agrada més, amb allò que et va bé per poder explicar als oients d'on ve una frase, on la fem servir, d'on procedeix i quines ensenyances ens deixen, no, una mica. Aquesta setmana, quina és la frase que has triat?
11: Doncs mira, porto una frase molt coneguda, molt popular, que és: una imatge val més que mil paraules.
0: Mare de Déu. Tothom l'ha dit alguna vegada a la vida.
11: Tothom.
0: Segur, segur.
11: D'on ve aquesta frase?
0: D'on ve aquesta frase, va?
11: Doncs, la frase és molt coneguda.
0: Sí.
11: I el que és curiós és que no té gaire més de 100 anys. La idea va néixer en el món de la publicitat nord-americana, en algunes conferències i cercles de publicistes dels anys 10, sobretot en formulacions diverses, però va quedar fixada l'any 1918,
0: uh-huh,
11: en una revista que es deia Printers Inc. Ben aviat van intentar colar que provenia d'un proverbi xinès, o que fins i tot
0: sí,
11: l'havia dit Confuci.
0: Ah, és a dir, un fake ja, en aquell moment?
11: Sí, sí, no, evidentment, perquè a vegades això de posar un proverbi xinès o que ho faci Confuci li dona un cert pedigrí,
0: sí,
11: a les frases.
0: Sí, tot el que sigui oriental,
11: sí, és com
0: que
11: una saviesa ancestral.
0: Sí, exacte.
12: Però no.
11: No és real, no és real. Apareix expressada de formes molt diverses, però sempre acaba cristal·litzant amb aquesta forma, no? Una imatge val més que mil paraules, i l'eslògan ha tingut èxit.
12: Doncs sí, perquè tothom el fa servir, i avui en dia més que mai, perquè la imatge té un poder brutal, però ja s'ha demostrat que també té molts, molts, molts riscos.
11: Immensos. Aviam, fixem-nos primer en per què la imatge és tan poderosa.
12: Per què?
11: Diu, una imatge, quina gràcia té, no? Que té un impressionant poder d'immediatesa.
12: Uh-huh.
11: És a dir, a diferència d'enfrontar-se, per exemple, a un text en japonès, quan parlem d'una imatge, l'accés és pràcticament instantani. Pot passar-nos que no coneguem algun dels objectes que apareixen en una imatge, o que desconeguem plenament el context. Però pel que fa a la majoria dels elements, sempre tenim eines suficients per interpretar-los, ni que sigui mínimament.
12: Sí, estem d'acord, sí, sí.
11: En canvi, si seguim amb la comparació, és evident que és molt més fàcil gaudir d'una exposició de fotografia japonesa que no pas d'una novel·la en japonès.
12: Clar, perquè la fotografia tu la pots interpretar a la teva manera, i la novel·la japonesa o sap japonès o no sap res.
11: Exactament.
12: O no entén res, no?
11: És a dir, una imatge, si és bona, no sé, pensem en un quadre, en una fotografia artística o en un reportatge d'un fotoperiodista, no? És molt fàcil mostrar sense dir. És a dir, no calen paraules per mostrar idees. Com és possible, si no, que puguem emocionar-nos davant d'un quadre, no? O d'una fotografia de guerra que ens constreny el cor, a vegades sense saber res del context.
12: Sí, correcte.
11: D'allò. Clar, prescindint del llenguatge verbal, les fotos fan emergir als nostres ulls idees, emocions, conceptes que costarien molt d'expressar eficaçment en paraules. Però les imatges no són només tot això de bo. Sota aquesta aparença de veracitat, de retrat imparcial, hi pot haver narratives, distorsions o fins i tot trampes malintencionades.
12: El que dèiem ara, tots aquests fakes que dèiem, no? També.
11: Evidentment. Mm. I el fet que la frase triomfés en el món de la publicitat, jo crec que ja ens hauria de prevenir una mica. Pot tenir usos magnífics, i poderosíssims, però també pot ser emprada per la manipulació,
12: clar,
11: per el mal. I que això de les notícies falses, del deepfake, té molts anys. I els humans controlen aquests recursos des de fa molts segles, no? Recordeu, per exemple, les estàtues d'Octavi August, sobretot si recordeu la de Prima Porta, que està al Vaticà. Sempre jove, serè, elegant, fortíssim. Clar, falsificaven la realitat, perquè hi havia milions de persones,
12: clar,
11: que mai podrien veure en directe l'emperador.
12: I llavors el posaven jove, no? El feien jove, clar, perquè la gent es pensés que sempre era així.
11: Clar, és a dir, si tu mai podràs veure en persona l'emperador pot triar amb quina imatge vol ser vist.
12: Clar.
11: I si l'estàtua és un tio impressionant, clar,
12: allà queda, l'emperador és així.
11: Evidentment.
12: Clar.
11: Avui dia sabem que Octavi August no tenia res d'aquell aspecte amb el qual es mostra, no? Però és curiós perquè els filtres de les xarxes socials o les fotografies fetes amb intel·ligència artificial o fins i tot la fabricació de proves gràfiques falses, no? Uh-huh. Tot això ja està a l'antiga Roma. Per
12: sí,
11: tant,
12: no tenim res nou en aquests moments.
11: En el fons, no.
12: Ens espantem per una cosa que ja ha existit sempre.
11: Evidentment. És molt fàcil mentir amb les paraules, però fer-ho amb les imatges és facilíssim, també.
12: És facilíssim, i ho era abans, perquè ara tu fas una foto, l'altre dia m'ho ensenyava algú de l'equip, una foto que sortia una mà amb un objecte i li va dir en el xat, treu la mà. I la foto va sortir sense la mà,
11: sí,
12: que dius.
11: Sí, i és preocupant, perquè ara ens sembla un joc, però arribarà un moment que això
12: no,
11: podrà portar per versions molt
12: ja
11: dures.
12: Ja ens adverteixen, ja.
11: Exacte,
12: de que,
11: exacte.
12: Que anem per... que pot acabar molt malament.
11: Darrerament
12: plegat,
11: se n'està parlant molt, no?
12: Però, sí, de totes maneres, tu també vols destacar les potencialitats que tenen les paraules, que té la paraula, no?
11: Clar, la frase a mi no m'acaba d'agradar, perquè sembla que menys tingui la paraula, no?
12: Clar,
11: mil
12: imatge,
11: paraules...
12: Clar, val més que mil paraules. Clar, però les paraules... Ostres, són molt boniques, tu, també.
11: Exacte.
12: No?
11: Clar, ens podríem estendre molt sobre per què la paraula és una cosa tan extraordinària, no?, de l'ésser humà. Ho podem deixar potser per una altra cita. Però fixem-nos en un tema molt particular, molt típic. La immensa majoria de persones t'admetrà que una novel·la és millor que la pel·lícula d'aquella novel·la.
12: A veure... Ostres, crec que el comentari quan surts del cinema és em va agradar més la novel·la.
11: És tipiquíssim.
12: Jo crec que sí.
11: Clar, és a dir, el bon text, amb la seva pausa, amb la profunditat que té, ens activa la imaginació, les il·lusions, les pors, d'una forma extraordinària. Existeixen a vegades pel·lícules que fan justícia als textos. I ja no diguem els unicorns que representen algunes escassíssimes pel·lícules que són millors que els textos que les van originar, no?
12: Poques.
11: Molt poques. Generalment el text guanya.
12: Sí.
11: El text guanya. I per què passa això? Doncs perquè el text, la paraula, encotilla molt menys la ment que la imatge. És a dir, la paraula...
12: A veure, torno a dir això.
11: La paraula
12: encotilla
11: molt menys la ment que no pas la imatge.
12: És bona, aquest titular és bo, eh? M'agrada.
11: Mira, no soc publicista, eh?
12: És una altra frase.
11: Sí, està bé. Potser triomfa, vés a saber.
12: És una altra cita meravellosa.
11: Exacte. Fixa't que la paraula sempre té quelcom d'abstracte, no? Encara que es refereixi a una cosa concreta. I aquí intervenen elements que ja estan presents en Plató o Aristòtil, no? I que són molt interessants. Fixa't en un exemple. Si jo dic casa o cotxe,
12: sí,
11: és evident que no m'estic referint a cap cosa abstracta, no? Imagina't amor o condició humana, que són temes molt més complexos. Mm. Cotxe i casa són coses físiques, són matèria, en definitiva. Ara bé, si jo dic cotxe o casa, estic segur que cadascun de nosaltres s'imaginarà cases diferents o cotxes diferents,
12: sí,
11: o com a mínim lleugerament diferents.
12: Sí.
11: És a dir,
12: sí, si tu dius casa, deus pensar en la teva pròpia, no?
11: Exacte.
12: Probablement.
11: O en la casa que tu has vist a les pel·lícules i t'agrada,
12: sí,
11: o en la casa que tu has somiat, sí, sempre, no? Fixa't que cadascú aplica els seus patrons, els seus esquemes, les seves experiències per construir aquestes imatges. És a dir, tot això està en la nostra memòria profunda i va emergint quan jo dic aquesta paraula, no? Fixa't que la paraula, per tant, obre un marge amplíssim d'idees que estaven amagades dins la ment i que, en dir la paraula, s'activen per construir una imatge mental que és molt més lliure.

0: paraula en cada persona activa uns ressorts mentals que són molt més lliures que no pas la imatge. Per tant, per més que hi hagi fotos fantàstiques, de veritat, i exposicions meravelloses, la paraula sempre guanyarà.
1: Sempre guanyarà la paraula. M'encanta. Tu crec que portes un exemple d'algú conegut, no?, d'un vers.
0: Sí, un vers de Joan Vinyoli, que aprofito per recomanar-lo moltíssim. Hi ha un vers de l'últim poemari de Passeig d'Aniversari que penso que recull molt bé aquesta idea, no? Diu, els mots, en veritat, no són sols per entendre'ns pel que signifiquen, sinó per descobrir el que transparents oculten.
1: Oculten. Ostres, els mots, en veritat, no són sols per entendre'ns pel que signifiquen, sinó per descobrir el que transparents oculten.
0: Exacte. És a dir, com si els mots fossin portals de la imaginació. No? És a dir, que activen uns recursos mentals extraordinaris que si no exercitem la paraula, doncs els estem empobrint.
1: Sí, totalment d'acord. Parlant d'imatge, tu ens vols fer aprofitar aquesta cita meravellosa per fer-nos mirar un quadre.
0: Sí, un quadre crec que també és molt conegut. És un quadre de René Magritte en el qual surt una pipa de tabac, sí, dibuixada, no? I a sota, escrita en francès, la frase «Això no és pas una pipa». I és un exemple molt curiós, no? Perquè el nom del quadre és «La traïció de les imatges».
1: La traïció.
0: La traïció de les imatges. Sí, sí. I el nom penso que és fantàstic, perquè és que és veritat, és que no és una pipa, per més que ens entestem a afirmar-ho. Només n'és una representació.
1: Home, clar, però tu veus una pipa.
0: Sí, però mai serà tan real com la pipa que va inspirar el quadre. Oh, és a dir, aquella pipa, en aquella pipa hi ha un empobriment respecte a la imatge real, pipa, o la imatge real d'una pipa, no?
1: Clar, clar.
0: Ni el dibuix ni la paraula no seran mai aquella pipa concreta que ell va estar mirant. És molt curiós que li van preguntar per aquesta qüestió a Magritte i va respondre que potser molta gent hagués preferit que el quadre es digués «Això és una pipa».
1: Clar.
0: Però llavors hauria mentit.
1: Ell diu que...
0: I és cert o no, per tant, que les imatges a vegades ens tornen acrítics?
1: Acrítics, no? Clar, perquè tu veus allò, però no saps com era la pipa real.
0: Exactament,
1: que ell va veure. No?
0: Exactament.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm, quines, no sé si ensenyaments o lliçons finals, no? Aprofitant que tu ets mestre, ets professor, quines lliçons finals ens suggereix aquesta frase que tots hem fet servir, una imatge val més que mil paraules, que una mica l'hem destrossada, diguéssim,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, una mica, una mica.
1: L'hem deixada una mica per terra, amb permís sí. de tothom, eh?
0: Clar, mentre provem de saber si una imatge val més que mil paraules, o el que jo proposaria, que una imatge té més veritat, perdó, que una paraula té més veritat que mil imatges,
1: sí,
0: jo aconsellaria a tots que milloréssim molt en l'art de la mirada prudent. És a dir...
1: Què vol dir la mirada prudent, a veure?
0: Ser capaços de no quedar, és a dir, completament despullats, acrítics, davant del poder de les imatges, no? Tenir una capacitat, allò que tothom diu tant, però que exerceix tan poc, no?, del pensament crític. Que amb que fos pensament tan sols
1: que
0: ja ens aniria molt
1: bé. Tanta falta, tanta falta
0: molt bé.
1: Fa el pensament crític.
0: I fixar-nos que la mentida, ben intencionada o malintencionada, sempre busca camins per enganyar-nos de nou. I que és la nostra responsabilitat intentar posar-li-ho difícil.
1: A la mentida. Però és que la tenim per tot arreu, la mentida.
0: Clar, per això. Et
1: lleves al matí i tens una mentida a prop. O sigui, surts al carrer i hi ha unes quantes mentides que estan
0: Correcte.
1: Caminant al teu costat. Puges al transport públic i en tens d'altres. O sigui, és molt difícil,
0: evitar-la. És molt difícil viure esquivant la mentida. De fet, tots en som víctimes constants, no? Però crec que podem ser una mica menys víctimes. Tornant a aquest estiu passat, no? Fixa't que... L'Odissea sobre què es construeix? Sobre un engany.
1: Sobre un engany.
0: És a dir, la nostra cultura està construïda sobre la mentida. El que ens fa humans, fins i tot en el nostre llenguatge, és que podem mentir, cosa que els altres animals no fan.
1: No fan, no.
0: Per tant, ens hem de protegir d'aquesta arma tan perillosa.
1: Clar.
0: I potser una forma de fer-ho és tenir aquesta mirada prudent, no? Davant d'una imatge, sempre tenir el fre de mà de pensar, bueno, alerta, i amb quina narrativa hi ha aquí, amb quina intenció està fet això... Què es veia darrere d'aquesta fotografia, no? És a dir, no et centris només en aquell angular, mira també què hi havia al voltant. Evidentment mai ho podrem saber tot, però potser podem saber una mica més del que sabem. Si fem això, doncs crec que serem gent més subtil i més prudent i, per tant, una mica més bons ciutadans.
1: I això és l'objectiu, d'aquesta secció. Aconseguir ser més bons ciutadans, no sé si ho aconseguirem.
0: Ho intentarem.
1: Però, a través de les cites meravelloses, doncs, cada dues setmanes és l'objectiu.
0: Exactament.
1: A veure si al final...
0: Aviam si ho aconseguim al llarg de l'any.
1: I convé molt, perquè estem tots una mica nerviosos i amb tanta mentida al voltant. Jo agraeixo

0: Agraeixo aquesta secció perquè la gent es calmi una mica.
1: Sí, sí, gran bàlsam.
0: A veure, mirada crítica ja en tenen molts, d'oients. Ja la tenen, la mirada crítica. Però està bé que la faci servir també en el teu dia a dia. No?
1: Correcte, està molt correcte.
0: Bé. Doncs res, fins aquí 15 dies amb una altra
1: cita. A la propera cita meravellosa.
0: Gràcies.
1: Bona nit, moltes gràcies.

0: Va, que els nostres oients no diuen mentides, com diu aquesta cançó, Tell Me Lies. No, no, els nostres oients fan preguntes i ens donen respostes de coses que ens heu preguntat en algun altre moment. D'aquí a res, 10 minuts, arribem a la 1 de la matinada i era el 93207474 i tenim en Pep des de Mataró. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, Pep?
1: Mira, jo no et diré cap mentida, com dius tu.
0: No, no, i tant que no.
1: Però... No, escolta, jo volia saber, perquè amb aquesta emissora ni en cap altre ni en cap diari no es parla de la llei de la Generalitat que, que ha entrat en vigor avui sobre els certificats de l'amianto.
0: De l'amiant, sí.
1: No. Sí, no sé si saps del que et parlo o no.
0: Sí, tant que sé del que parles. Sí, sí, tant.
1: Les notaries estan aturades, el registre de la propietat està aturat, hi ha gent que té hipoteques concedides i no pot registrar perquè ningú sap el que s'ha de fer amb aquest...
0: A veure, aquesta altra part no la sabia, vull dir que hi ha tot de coses aturades perquè no se sap què fer amb aquesta llei, això sí que no ho sabia.
1: Amb aquest certificat, més que amb la llei, amb el certificat.
0: Amb el certificat. Sí, sí, ningú sap què ha de fer.
1: Ningú sap el que ha de fer. I a veure si hi ha algú que per casualitat ho sàpiga, a veure això quin camí agafa, perquè és un daltabaix terrible i el que més d'allò en sap, el que més creu en sap és que cap mitjà ni de diaris, ni vosaltres, ni emissores privades, ningú en diu res.
0: No, ara ho buscaré, bé, a veure què passa. Això dius que entrarà en vigor avui, aquest dilluns?
1: Sí. Sí, sí, és la llei 8 del 2026 de la Generalitat.
0: Molt bé.
1: Doncs en realitat va entrar dissabte, però bé, dissabte era festiu i diumenge també i ha entrat avui.
0: Bé, entenc que és una llei que el que diu que és que ha de garantir que...
1: Que per comprar, llogar qualsevol terreny, pàrquing, pis, hi ha d'haver un certificat que hi ha o no hi ha amianto.
0: Molt bé. Perfecte.
1: Amiant, vaja.
0: Sí, sí, amiant, sí, sí, sí. Doncs va, investigarem a veure què passa amb aquest, certificat.
1: Perfecte. Marta, jo sé que aquest programa no té res que veure amb la compra-venta, però jo vull vendre una cosa i potser algú em podrà dir, inclús vosaltres, quin preu té, que són les revistes de Catalunya Ràdio des de l'any 1934 fins al començament de la guerra.
0: Les revistes...
1: Sí, revistes de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, Rambla dels Estudis número 8, telèfon 20.751 de Barcelona. O sigui, el número de telèfon en 5 xifres.
0: Però és que estic pensant, però Catalunya Ràdio va néixer...
1: Sí, sí, Catalunya Ràdio abans de la guerra existia, perquè jo tinc tota la
0: revista. Però es deia així, Catalunya Ràdio igualment?
1: Sí, sí, Catalunya Ràdio.
0: Ara sí que...
1: Inclús aquestes revistes a tu o qualsevol treballador d'aquí t'agradaria fullejar-se, perquè inclús els anuncis són superdivertits. Perquè, per exemple, les esqueles, per dir alguna cosa, la gent que s'ha mort, doncs hi posa els nostres companys que han passat a millor vida. I després surten els noms.
0: Mare meva...
1: Sí, és que sembla que no pugui ser,
0: No pugui ser, sí. Això són... Sí, quantes revistes... Ho dic perquè la gent pugui dir-te una idea. Quantes revistes són?
1: Home, no sé, podem tenir entre 25 i 30, més o menys.
0: Molt bé. I m'has dit que són de l'any?
1: Del 1934, al començament de la guerra.
0: Molt bé.
1: El 1936.
0: Sí.
1: I els anuncis, ja et dic, són molt curiosos, perquè n'hi ha un, les contraportades, n'hi ha moltes, que hi ha el cel dibuixat, y allá hay a San Pere y ahí posa si vienes con calcetines Montfort o Montfort, las puertas del cielo siempre estarán abiertas. Sí, però vull dir que és curiós, no?
0: És curiós.
1: Sí, sí, això, inclús si hi ha algun telèfon que pugui enviar fotografies, te'ls envio.
0: Doncs a veure si algú et pot dir què podries demanar d'això, com a mínim, vull dir, ja sé que aquí no fem compra-venda, però almenys dir... O a quin lloc et podries adreçar.
1: Sí, o si tu vols alguna d'allò, em passeu per el número aquest, em passeu un número de WhatsApp i t'envio fotos.
0: Molt bé, d'acord.
1: Si et fa gràcia, si no, no.
0: Molt bé, perfecte, Pep, doncs moltes gràcies.
1: Vinga,
0: una abraçada.
1: En Xavier Solà, com tenia un client, un oient per primera vegada, aquella nota, aquella petita nota musical de dos segons,
0: sí,
1: com de, no sé...
0: Feia un cling, feia un cling, sí.
1: Sí, aquell cling.
0: No, estaria tot el dia fent clings, jo, que tenim molts que truquen per primera vegada i no, no ho faig, jo no ho faig. Però estic molt contenta ja quan truca algú per primera vegada, o sigui, això sí.
1: Bé. Ja, però vull dir que crec que quedava molt bé. Inclús em sembla que aquella nota musical o mitja nota estava feta per algú que està molt dintre de Catalunya Ràdio.
0: Això no ho sé, mira.
1: És un pianista molt famós.
0: Molt bé, molt bé, Pep. Doncs escolta'm, a veure què et diuen els oients. Gràcies per la trucada.
1: A tu.
0: Vinga, una abraçada, bona nit. La Carmeta des de Sants, bona nit.
2: Sí, que passa el temps, passa el temps.
0: Sí, sí.
2: Temps. Bueno, escolta, el Pitelo.
0: El Pitelo.
2: Aquest Pitelo és, sí, un botellín petitet de cava, que abans en deien xampany.
0: Ah, això és el perquè, que preguntava en Joan, sí, Josep, que no sabia, sí, què era.
2: En dèiem Benjamín, també, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Escolta, perquè jo la bodega teníem a buscat de casa, i llavors al meu pare li agradava. I a casa vivíem porró amb graciós i vi negre, els avis i tots. I escolta, llavors el diumenge anaven a buscar la bodega del costat dos piteus, un pel meu pare i un per la meva mare.
0: Era
2: un cava petitet, que ara en venen
0: a
2: les
0: supers, no?
2: I a les bodegues. Que saps aquests petits, aquelles potetes de cava, que hi ha?
0: Però es diuen així, ara? Es diuen així?
2: Abans es deia un pitelo.
0: Però ara no, no?
2: No, ara no.
0: Ah, anava a dir...
2: Ara no sé com ens diuen, ara.
0: Ara deu ser, segons la marca, deu ser alguna marca,
2: sí,
0: que té les ampolles.
2: Abans un Benjamín,
0: exacte,
2: un pitelo.
0: Exacte.
2: Eh?
0: Doncs mira, ja...
2: Moltes, moltes gràcies a tothom, eh?
0: Ah, gràcies a tu. Adéu-siau, bona nit. Veus, ja tenim una resposta del Joan Josep, que li van regalar quan va venir amb una visita a Ràdio Barcelona, al carrer Caspa, ens ha dit, crec que ha dit, una ampolla de Vitelo que no sabia què era. Doncs mira, ja sabem el que és, perquè la Carmeta li ha fet la resposta. I encara tenim temps, tenim poc, per tant, les trucades que tenim ara, si ens disculpeu, les passem a partir de després del butlletí de la una de la matinada, però, si us sembla, encara tenim temps d'escoltar un altre missatge de WhatsApp que ens ha deixat, per exemple, el 667-220-148, l'Àngels des de Lleida.
3: Mira, estava escoltant això de les capses dels botons i tot això, doncs jo sóc una de les que en tinc molts. Aquelles caixes de galetes de llauna redones, en tinc una de molt plena. A més, sóc una maniàtica dels botons, perquè moltes vegades amb una peça nova que no l'he estrenat me l'he canviat ja. O sigui que en tinc molts. I també tinc bastantes cremalleres en una altra caixa. Mira, és una mania com una altra.
0: Que bona, aquesta de canviar-se els botons abans d'estrenar la peça, Àngels, gràcies. Un altre missatge que ens ha deixat el WhatsApp del programa, l'Albert, des de Vilassar de Mar.
4: Potser no és el lloc que toca, però la reflexió va més enllà d'això. Toc d'atenció a Ricard Ostrell, que ara són les 11 del matí, i està dient de que tinguem a mà pues, aigua potable, piles, llinternes, tot això, el kit d'emergència aquest que es deia i tal i qual. A veure, no sé, ens estem passant una mica. Veig un alarmisme molt bèstia amb tot el que són els mitjans de comunicació, sobretot el tema notícies i demés. Hem estat dia i mig parlant de l'huracà mediterrani i quan se li fa la pregunta al meteoròleg diu és que bueno, la possibilitat és entre un 10 i un 20%. O sigui, estem magnificant una mica tot i pensem de que no cal espantar-nos tant. Aquí ha plogut com està plovent avui. No són les... Jo estic a Vilassar, van caure 288 litres en dia i mig. Ara està plovent com ha plogut sempre a la tardor. I és el centre de la precipitació, segons acabem de dir ara per la ràdio. No sé, una mica de criteri. Només demanem això, no només amb el tema de la notícia en general, que sembla ser que s'ha perdut, però en temes aquests de la població, doncs no espantem més a la gent després de l'episodi que han passat.
0: Espantar no, espantar mai, però prevenir, informar, sí. Informar, perquè a vegades hi ha gent que li dius que no s'han de fer determinades coses, i avui he vist una imatge d'una persona que es va banyar dissabte amb la caquella, i el van haver de treure de dintre l'aigua. I he pensat, realment, hi ha gent que ni que expliquis les coses no fa mai cas de res. Però no és el nostre cas. Però gràcies per la crítica, perquè també s'ha d'escoltar. Les notícies de la una, i tornem després amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
7: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
6: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
8: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
6: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes. Més notícies, Agustí Serrat.
9: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia.
6: El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
10: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que el seu salari i la vivenda.
6: L'anunci de vaga general ha estat ben rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest vespre a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. A hores d'ara, a l'entorn de la plaça Catalunya hi ha encara restes de la batalla, però ja no hi ha grups d'encaputxats llançant objectes. I l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del Departament de Salut, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid el març del 2021. Els acusaven d'haver retardat la vacunació dels agents estatals. El tribunal considera que no hi ha cap prova d'una voluntat de discriminació i creu que la decisió de retardar aquesta vacunació estava justificada per raons sanitàries. Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa, coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
9: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya split a 8:45 del vespre en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
6: Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. I Ucraïna 1, Hongria 2. Benat del Girona ha disputat l'última hora de joc.
9: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys, i són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
6: Victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina.
9: En bàsquet, la Sis de Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Bnei Herzliya israelià a la Champions League a l'Olímpic de Badalona, mentre que el Girona debutarà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
6: I aquest dimarts també jugarà a la competició europea el Franklin Granollers, que rebrà el Busau Romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol, mentre que en waterpolo el Sabadell masculí visitarà el Jadranhead del Novi de Montenegro a la primera fase de la Champions.
5: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i pràcticament 7 minuts, segona hora de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, el 932017474, que ara arrenca amb en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà, que li hem fet esperar, pobra, perquè si no, no arribàvem abans de la una. Joaquim, bona nit.
1: Bona nit. No, com, no passa res, eh?
0: Com està?
1: Encara, bé, encara estic despert.
0: Encara despert, molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, hi ha dies que he de confessar que vaig rendit i m'adormo i no puc sentir, eh? Però bé, avui sí.
0: Avui sí, molt bé.
1: Mira,
0: doncs digui.
1: Jo tenia, no en diguis pas...
0: Ai, digues, és veritat, perdó. Digues.
1: Mira, arrel d'aquell senyor que ha parlat d'allò de la imatge i les mil paraules,
0: sí.
1: Doncs jo ara tinc una cosa, però com que després han parlat dues persones més a darrere, m'han donat més idees encara.
0: Bueno, doncs començaré
1: vinga. Per l'última, que veig que t'ha fet gràcia allò dels botons que canviaven abans d'estrenar una
0: abans
1: peça
0: abans d'estrenar
1: de
0: la
1: no?
0: peça, sí, m'ha fet gràcia, sí.
1: Sí, doncs això, els meus avis i els meus pares havien tingut una merceria.
0: Sí.
1: I, és clar, de petit o de jove, també remenes per allà, estàs un rato allò, i ho veies, aquestes coses. I veig que venien senyores a comprar botons perquè aquella peça, els botons que portaven, els agradaven i els canviaven ja de nou en nou.
0: Ah, mira, tu.
1: I això és una cosa que ara potser no es fa,
0: era una cosa habitual, eh? O sigui, no m'agraden amb els canvieu per estrenar.
1: Era una cosa habitual. Ara suposo que et dona més ànsia treure els botons i posar-hi els altres que dius, bueno, ja està bé tal com està, no?
0: Això depèn de com estan cosits, no? Perquè a vegades els has de... Els has de rematar perquè si no cauen, això també passa.
1: Ah, també és veritat, això
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ara, les lleis, aquell senyor de la llei de l'amiant.
0: Sí.
1: Bueno, de la llei de l'amiant jo tampoc no ho sabia ni que d'allò, i no discuteixo si està bé o està malament, eh? Però que aquesta llei que ja l'han aplaçada al plàter, això del, de canviar, les, bueno, de posar molins de vent i plaques fotovoltaiques
0: sí, sí.
1: a per tot i d'imposició de la Generalitat, eh?
0: Sí.
1: Aquestes lleis normalment es fan als despatxos. I gent que potser, i repeteixo, potser, no ha trepitjat mai el terreny allà on es volen posar aquestes coses.
0: Yeah.
1: I hi ha vegades que s'ha de trepitjar el terreny i parlar amb la gent del poble, que també i tenen de dir alguna cosa i poder arribarien solucions favorables per tothom, vés a saber, no? Perquè tots estem convençuts que hem d'anar ecològicament amb aquesta llei, però no de qualsevol manera.
0: Yeah, yeah.
1: I la pressa es correguem, que és com se fa sempre quasi tot, eh?
0: Mm.
1: Bé, ara vaig a la imatge de les mil paraules. Jo, esclar, si fan una pel·lícula, per exemple, aquella del Padrí, no?, de Marlon Brando i tot allò, també tinc el llibre, però, esclar, com que he vist la pel·lícula, ja no llegeixo el llibre.
0: Clar.
1: No?
0: Per això s'ha de llegir primer, el llibre, no?
1: Sí, però, veus, hi havia una pel·lícula que m'interessava veure l'any passat, que vaig estar amb la cama enguixada a 3 metres, I no la trobava per internet ni enlloc, bueno, allò per comprar el DVD i així. I bueno, doncs mira, de faré el llibre, eh? I llegiré el llibre.
0: Sí.
1: Era Els indiferents d'Alberto Moravia, una pel·lícula italiana de l'any 64. I jo vaig començar a llegir el llibre i vaig començar a veure Carlota i que si això i que si allò. Jo dic, espera-te. Entro d'internet, miro un per un tots els personatges que sortien al llibre, ai, que sortien a la pel·lícula, sí. I el nom que hi deia. I després, amb la Carlota, que era la Claudia Cardinal, i l'altre, que era el Rod Steiger, la Pauleta Godard, i el Thomas Emilian, i la Shelley Winters, vaig anar llegint tot el llibre, posant-hi les cares, imaginant-m'ho tot, amb les imatges de la pel·lícula, que segurament no anava així, eh?
0: Ja, però va fer així, et va anar bé, no?
1: Ah, sí que em va anar bé, perquè jo anava llegint i veia les cares d'aquella gent, dels actors que coneixia.
0: Anaves posant la cara dels actors, sí, sí.
1: Sí, perquè sóc una mica cinèfil, doncs...
0: Ja ho noto, ja, sí, sí.
1: Aquesta d'allò. I després, allò que vaig proposar-te fa... Bueno, poder fa un any ja, no?, d'allò que aviat l'any que ve em sembla que es faran 40 anys de la nit dels ignorants.
0: Oh, jo, això s'ha dit ja, i tant que me'n recordo, eh? Jo ja això ho he explicat en un despatx, això. Dic, mira, que hi ha oients que fan propostes. Sí, sí.
1: Ah,
0: però
1: val,
0: com
1: val,
0: que
1: val.
0: Això va passar el setembre del 87, Clar, serà el setembre que ve, per tant això ja és la següent temporada. L'inici de la temporada següent. Però sí, sí, no. està dit, eh? Joaquim, està dit,
1: val,
0: eh?
1: Val.
0: Sí, sí.
1: Bueno,
0: està dit, altra cosa és que m'ho comprin. Exacte.
1: Si no és el Liceu que sigui el Tívoli.
0: On sigui, però un lloc, sí, sí, està dit. Home, una festa grossa la farem. El que no sé és com ni com ni de quina manera, però segur, perquè 40 anys s'han de celebrar d'aquest programa, només faltaria, sí, sí.
1: Molt bé,
0: amb tothom que vulgui venir, i tant. Vull dir que, però vaig fer referència a la teva proposta. Sí, sí, que la vaig fer, i tant. Me'n recordo perfectament.
1: Bueno.
0: I el primer cop que la vaig fer, no diries mai on va ser, en una reunió informal a la Basílica de Montserrat. Perquè allà em vaig trobar amb allò, equip directiu, i va ser allà el primer lloc on t'ho vaig dir-ho. I m'han dit, oh, quina bona idea. I dic, doncs mira, tinc uns oients que tenen bones idees. O sigui, que està embastat, per entendre'ns. No cosit, però està embastat.
1: Ara diré una cosa, que ara, la setmana passada, el divendres passat, vaig intervenir en un programa de la competència, però perquè m'ho varen demanar, de la SER Catalunya, de Ràdio Barcelona, que parlàveu abans.
0: Sí, sí, que va aquest senyor.
1: Amb un programa que parlaven d'en Xavier Cugat.
0: Ah, molt bé. Doncs perfecte. Ja, ets un expert, Joaquim, tu, parlant per la ràdio, o sigui que endavant, amb les ofertes que tinguis, tu endavant. Molt bé.
1: No, bueno, era una col·laboració que em van demanar perquè coneixia el que va fer el llibre de Confeti,
0: sí.
1: L'Adrià Puntí.
0: El Jordi.
1: Ai, l'Adrià Puntí.
0: El Jordi Puntí. Puntí, sí.
1: L'Adrià Puntí és un altre.
0: És el músic, correcte.
1: És el músic, això.
0: Sí. Molt bé, Joaquim, doncs gràcies per, com sempre, per la teva aportació.
1: Vinga, bueno, no es mereixen.
0: Una abraçada.
1: I salutacions a tothom.
0: Igualment, bona nit. Joan, des de l'Espluga Calba, bona nit.
2: Bona nit, Marta, i tots els ignorants, no cal dir-ho. Bueno, jo trucava perquè fa uns quants dies van preguntar pel topònim de Caldes de Montbui.
0: De Montbui, sí senyor, ja fa dies, sí.
2: Sí, com que aquí aquests temes m'agraden, bueno. Doncs ho vaig buscar amb un llibre que es diu Topònims Catalans,
0: sí.
2: Que és del Josep Moran, Marc Batlle i el Joan Anton Rebella.
0: Molt bé.
2: I bé, llavors allí, aquí posa que Caldes prové del llatí aquas càlides, o sigui, aigües calentes, termals.
0: Uh-huh.
2: I Montbui, aquí, bueno, havia la qüestió del bui, no? Bueno, ara diré el que posa el llibre que et vagi. Montbui, en la documentació antiga ja apareix aquesta forma de Montbui, al segle XI,
0: uh-huh.
2: Que és un compost de mont, o sigui, muntanya,
0: sí.
2: I el segon element, bui, que és d'origen incert.
0: Ah.
2: O sigui,
0: que no té res a veure amb bullir, eh?
2: Això mateix, perquè, bueno, a veure, el que posa en aquest llibre, no?
0: Sí, sí.
2: Bui no té res a veure amb la forma bull del verb bullir.
0: Clar.
2: Aquí, doncs aquí, en aquest cas, bueno, el més prudent, crec jo, és ignorants.
0: Sí, sí, continuar sent ignorants.
2: Continuant exacte, esperant que s'encengui un llum, no sé.
0: No,
2: o sigui, no aventurar cap hipòtesi que no estigui basada en algun document.
0: Molt bé, doncs escolta'm.
2: O sigui que...
0: Continuarem sent ignorants, a no ser que trobem algú altre que ens digui alguna altra cosa.
2: Això mateix.
0: Algun altre expert que ens digui alguna altra cosa. Perfecte, Joan, doncs moltes gràcies.
2: I una cosa que puc tornar, puc saludar?
0: Sí.
2: Doncs, bueno, es volia saludar amb una colla que ens diem les ignorants de Montserrat, que
0: sí.
2: Precisament
0: sí.
2: A la que és anomenat Montserrat.
0: Sí, ja està, sí, sí.
2: Sí,
0: es quedava fent l'excursió, no?
2: Sí, vam fent, bueno, vam tenir, no sé si el privilegi o la sort de veure el programa en directe a Montserrat.
0: Sí.
2: Uns quants, i bueno, a mi em va fer molta gràcia perquè no ho havia vist mai,
0: clar.
2: Un programa així.
0: Clar.
2: Vist, bueno, en directe, del Solà no coneixia de res, la veritat.
0: Uh-huh.
2: Només la veu.
0: Clar,
2: a tu t'he vist amb alguna foto, però no, si et trobes pel carrer no,
0: no. Clar, no, jo tampoc, eh? Home, si et sentís, potser sí.
2: Sí.
0: Molt bé, però, Joan.
2: Doncs salutacions als ignorants de Montserrat.
0: Molt bé, salutacions a tu també, gràcies.
2: Doncs fins una altra, bona
0: fins
2: nit.
0: Fins una altra, bona nit. Adéu. Més missatges que tenim al WhatsApp del programa, de la Marta, que diu: la senyora que per escoltar el programa a altres hores va dir no sé quantes peripècies que passava, diu, segur que li heu dit, però per si un cas, només posar a buscar La nit dels ignorants, et surt últims programes i allà tens fins molts mesos abans. Té solucions diverses, la Marta. Diu, la senyora buscant lavabos en sortir de l'estació de Sants, a la sortida que va cap a l'avinguda de Roma, hi ha la Torre Catalunya amb un hotel, i a baix hi ha un supermercat de nom amb lletres de color verd, que a l'entrada pel carrer Tarragona hi ha lavabo. De moment encara no cobren, diu. I ara la Marta pregunta. Diu, universitats per la gent gran, de la UB i la UAB i alguns centres cívics. A l'hora de pagar tallers o sortides, només volen que paguis en targeta, quan hi ha gent que no la té o que no la vol tenir. Diu, abans podia ser una transferència al banc, ara ja fa anys que no volen. Pot ser que cobrin un curs només amb targeta? No tenen o haurien de tenir l'obligació de deixar pagar com li vagi bé a l'usuari? I la gent no pot tenir el dret de pagar com pugui o sàpiga? Pregunta la Marta. I després tenim un altre missatge, una mica més llarg perquè hi ha una història al darrere, del Carles des de Granollers, que diu: us volia explicar una història molt especial per mi i per la meva família. L'any 1957, el meu pare, Joan Dalmau, i uns amics es trobaven a la Font d'Europa de Granollers. Parlant entre ells, van pensar que estaria bé fer alguna cosa que quedés per sempre per la ciutat i van tenir la idea de crear una sardana dedicada a Granollers. Així va néixer Granollerina Xamosa, una sardana del mestre Enric Gratacós i Massanella, estrenada a Granollers l'any 1957 i dedicada al meu pare, Joan Dalmau. La sardana va ser enregistrada per Telefunken en un disc de 45 revolucions, interpretada per la principal de la Bisbal. Consta com a pista número 5 i té una durada aproximada de 3 minuts i 35 segons. Carai, Carles, que exacte. Diu, el nom significa granollerina encantadora. Xamosa és encantadora. La meva il·lusió, ens diu el Carles, seria poder recuperar aquesta sardana i aconseguir que tornés a sonar a Granollers, perquè crec que forma part de la història i del patrimoni musical de la nostra ciutat. I m'agradaria que, si aconseguim recuperar-la, la poguessin dedicar a la nostra alcaldessa Alba Bernusell i al president del grup sardanista Granollers, és Ricard Sauri, amb tot el carinyo. Diu en Carles, han passat gairebé 70 anys, però seria molt bonic que aquesta sardana tornés a casa. Moltes gràcies per escoltar-me. Doncs Carles, nosaltres l'hem trobada, i a més, com que Granollers, déu-n'hi-do com està Granollers després d'aquests aiguats des del cap de setmana fins al que hi ha hagut aquest matí, avui una salutació a tota la gent que ens escolta des de Granollers i, com demanava el Carles, aquesta és la sardana interpretada per la principal de la Bisbal, Granollerina Xamosa.

0: abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
1: Si hi ha una pel·lícula que reina la cartellera és La Bola Negra, dirigida per Javi Calvo i Javi Ambrosi, coneguts com els Javis. S'ha convertit en el fenomen actual del cinema.
2: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida La Bola Negra?
1: Primer de tot, us vull situar. La pel·lícula entrelliga tres històries situades en diferents èpoques protagonitzades per tres homes. El títol que dona nom a la pel·lícula, La Bola Negra, és una obra inacabada del poeta i dramaturg espanyol Federico García Lorca. Un avís, la pel·lícula no va sobre Lorca, però l'esperit de Lorca la sobrevola.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: A La Bola Negra la música juga un paper clau. Imatge i música dialoguen per crear moments únics que atrapen per la seva força poètica. El responsable d'aquesta extraordinària banda sonora és el músic, compositor i productor Raúl Refri. El Raúl ens explica com és treballar amb Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Jo crec que tenen maneres molt diferents d'abordar el contingut de la pel·lícula. És cert que el Javi Calvo és amb el que cada dia comentem cada nou pas. Jo crec que és molt explosiu el Javi Calvo, però en canvi jo crec que el Javi Ambrosi té una visió global superinteressant. Jo crec que de vegades no interactua en el dia a dia com sí que ho fa el Javi Calvo, almenys en l'apartat de la música, però quan ja està sobre imatge i quan té una sensació del fluir de tota la pel·lícula, jo crec que porta una visió que no havíem tingut abans. Tota la pel·lícula ha estat una pel·lícula molt complexa, té molta música i la música ha de tenir el punt exacte d'emoció, perquè si em passava, crec que era massa i si em quedava curt tampoc empenyia la imatge suficient. No era una pel·lícula fàcil, jo crec que és una pel·lícula molt emocionant ja de per si, la història és molt emocionant i era complicat trobar el punt just. I després penso que aquesta muntanya russa que hem tingut especialment amb l'Alberto a muntatge, amb l'Alberto i els Javis, en què ells treballaren en paral·lel mentre jo composava, va ser molt xulo, però al mateix temps vaig haver de canviar moltes vegades l'estructura de les músiques perquè ells canviaven el muntatge, i això és cert que en algun moment va ser desesperant. L'Alberto se'n recorda d'algun moment de crisi que vaig tenir de ja no sé què fer aquí.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semillas.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
1: També explica com ha enfocat la creació de la banda sonora d'aquesta pel·lícula amb tres històries tan diferents.
4: Penso que de vegades el més complex és trobar com desenvolupar un concepte. Un cop trobes el concepte, les coses van molt fluïdes. Sobre guió, ja vaig parlar amb els Javis. Em semblava més interessant que els personatges tocaven instruments, que Sebastián tocava la trompeta, que Carlos tocava el piano, i en canvi Alberto era un personatge actual en crisis, que li costava relacionar-se i que li costava relacionar-se amb el seu passat i amb ell mateix. Això em va definir i em va donar, jo crec, les eines per treballar el concepte de la banda sonora. Però un costat, Sebastián està molt basat en la part de vent metall de l'orquestra, Carlos en piano i cordes, algo més clàssic. I, en canvi, Alberto doncs és un personatge que treballa molt en aquest moment de crisi, per tant, el silenci i la percussió fosca és el que il·lustra la seva història.
1: A la història de Granada hi ha una escena extraordinària, que és el moment del ball catàrtic de la taverna. El compositor Raúl Refri recorda com es va construir.
4: Hi ha una seguirilla que vaig composar perquè cantés Maria Terremoto, va donar moltes voltes. O sigui, en un principi jo crec que no volíem que fos una peça flamenca perquè podia ser redundant amb el moment, i però no teníem gens clar lo de la introducció de Yerma, que això va ser una idea del Javi Calvo quan va escoltar una peça que vaig fer fa temps amb el Niño del Che, i el Javi li va encantar, em va dir, ¿y si introducimos esto y que lo haga el niño que está bailando en la taberna con María y que se establezca ya este diálogo casi de sueño? Y jo crec que al final va ser quasi directament a Set que es va acabar de forjar el que succeïa. Jo et recordo que ja des de la lectura de guió que vam fer, ells volien que sortís. Els agrada molt que gent de l'equip surti a la pel·lícula. Ja passava la Messias i torna a succeir aquí. I a la lectura de guió ja em van dir, si surts tocant al piano al casino, i després vam dir, no, però jo puc sortir tocant al piano amb Nené, amb la Penélope. Però resulta que quan vaig començar a pensar en aquesta seguidilla, la veritat, en honor a la veritat, és que no se m'ocorria ningú altre que pogués tocar de la manera que jo volia aquesta seguidilla, i per tant va ser un gust, però em vaig veure com obligat a fer-ho jo també. Soldadito
1: español. El Raül explica com han treballat aquesta banda sonora, que no és massa habitual.
4: La dinàmica de fer música per pel·lícules fent bandes sonores es treballa molt quan el muntatge està tancat, perquè realment si el muntatge no està tancat és un mal de cap. Els canvis de muntatge afecten molt a la música i tu pots haver composat algo que té una coherència sobre un muntatge concret, i si te'l canvien la perd completament. Que sempre pot haver-hi canvis, però l'ideal i el que prefereixen molts compositors, jo crec, que és treballar sobre muntatge. Aquí no només vam treballar sobre el muntatge obert, sinó que ja vaig començar a composar sobre guió, i a ells els agrada molt inspirar-se en la música, i em van demanar que comencés a composar coses mentre ells escrivien. Per exemple, el Soldadito Espanyol del principi, ells tenien clar que volien Soldadito Espanyol però no sabien com, i jo crec que vaig fer una composició ja molt semblant al que hi ha a la pel·lícula. Quan la van escoltar em van respondre, ostres, ya vemos cómo tiene que ser el principio de la película, ¿no?, a partir de la música.
1: Si hi ha un altre tret característic de La Bola Negra és aquesta cançó, que s'ha convertit en un fenomen. El tema el canta Guitarrica de la Fuente, Álvaro La Fuente, que a més fa el paper de Sebastián al film. La cançó sona en un dels moments més al·legòrics de la pel·lícula. Per què la cançó és tan única?
4: Jo crec que és tan maca perquè està molt lligada a la història de la pel·lícula, i perquè en aquest cas els Javis van tenir molt clar que volien que l'Álvaro cantés, és a dir, que Guitarrica cantés la cançó, però que no volien que fos una cançó, que fos un bolet, un parèntesis al mig de la pel·lícula, com passa de vegades, no? Cada cop la cançó original de la pel·lícula doncs salta, no? Salta i és una altra cosa. I quan l'Álvaro em va ensenyar el primer esbós, jo crec que em van donar tota la llibertat per refer els trossos que vulgués, per posar-li les parts que em vingués de gust, i al final penso que hi ha un lligam amb la pel·lícula, amb la història. La lletra que va fer l'Álvaro també està molt lligada al seu personatge, i després té un moment, el moment dels esquiadors, que per mi és un dels moments més emocionants de la pel·lícula. Mira.

0: El Raül ja porta uns anys treballant amb ell i ens explica la qualitat artística de l'Álvaro.
1: Benita Rica de la Fuente és un artista molt intuïtiu. Jo el vaig conèixer doncs, fa 4 o 5 anys que vam començar a treballar plegats i portem doncs, ja moltes coses conjuntes. I des del primer moment em va semblar que formava part d'aquestes noves generacions que arriben molt preparades. Tenen una capacitat estètica tremenda i han escoltat molta música perquè tenen a l'abast moltíssima música. Jo crec que és algú que té un criteri, per mi, molt desenvolupat, tot i ser molt jove. És veritat que moltes vegades triguem molt en trobar el camí, perquè té molt clar el que vol, però a vegades costa com explicar-ho, però ho té en el seu cap, té la foto perfecta del que on vol arribar.
0: Un altre dels moments més especials és quan veiem ballar i sentim cantar Penélope Cruz. El Raül recorda com van aconseguir que tot això, que aquests dos números funcionessin.
1: La Penélope, en un principi, es va imaginar que el seu personatge el cantaria un altre i que ella faria un playback mentre fes l'escena. I tant els Javis com jo li vam insistir que havia de cantar ella. I crec que la vam convèncer. Els Javis li van dir, Raül estarà contigo, te acompanyarà durante estos primeros momentos de ir probando y de encontrar el personaje. I així va ser, ens vam trobar a casa seva doncs, molts dies, perquè no era simplement cantar, era trobar quina veu tenia Nené. I un cop la va trobar, va arribar molt més lluny del que jo podia imaginar que era aquest personatge, i em va donar a mi les eines, sens dubte, per poder fer els arranjaments que necessitava Nené. Un cop ella va trobar Nené, jo vaig treballar les cançons perquè fossin tinguessin la potència i l'arranjament que necessitava aquest personatge.
2: Has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
3: Bola negra.
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: ¿Por qué te han echado la bola negra?
7: ¿Qué te han dicho?
8: Que soy homosexual.
9: ¿Y lo eres?
0: La pel·lícula, els actors, la cançó i la banda sonora sonen per als Oscars. Encara queden molts mesos, però com admet Raül Refri, tothom li recorda.
1: Però també és veritat que camino pel barri i jo que sé, vaig a comprar el pa i em diuen, bueno, a veure si et donen l'Òscar. O l'altre dia surt una dona que conec d'un restaurant també quan em veu passar, escolta'm, que fort això dels Òscars, no sé què. O sigui que tothom dona quasi per fet i és un camí molt llarg el que tenim per davant, queden moltes coses encara, però sí, veure que pot estar nominada a millor pel·lícula, la cançó, la banda sonora està superben posicionada també, ara mateix, però ja dic, queden molts mesos, però anem pas a pas i de moment el més important és això, que està arribant la pel·lícula a la gent, que la gent us esteu emocionant i això és el millor regal de tots.
0: Poca cosa més puc afegir, tan sols que si encara no heu vist La Bola Negra, aneu al cinema perquè és sense cap mena de dubte la pel·lícula del moment i qui sap si de l'any i sobretot gaudiu d'aquesta cuidada i delicada banda sonora.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
11: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
13: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
14: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
10: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
15: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
16: Tots els meus records, tot ha marxat.
17: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
18: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
19: Està molt bé, sí, que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
20: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
21: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
23: Sí, és un desastre.
24: Màxima precaució.
10: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
25: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
26: No.
25: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
27: It's the moment to believe in the project.
25: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
10: The Afternoon of Catalunya Ràdio. amb Francesc Garriga.
27: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
10: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
3: Són 2:15 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i toca escoltar els millors moments de la setmana anterior perquè l'Aina Grau fa estona que la tinc aquí dient que no entro, que no entro. Aina, bona nit.
4: Bona nit, Marta, o bona nit deessa romagosa, com diria l'Eduard des de les Corts.
5: Com que soc molt optimista, només em falta sentir la teva veu i la sintonia del programa i em sembla que estic al cel.
4: Sort de les floretes que tiren als oients i dissimulen una mica les dificultats de la productora d'aquest programa per aprendre's als districtes de Barcelona.
3: Abans, al 932-07474, la Montserrat, des del barri de les Corts. Bona nit, Montserrat.
6: No, del barri de les Corts no.
3: Doncs de les Corts no, potser s'ha equivocat l'Aina, disculpa'm. D'on truques tu?
6: Jo truco del Guinardó.
4: No deixem la geografia de banda perquè una de les preguntes que van sortir la setmana passada era aquesta, del Miquel des de Sabadell, relacionada amb els localitzadors.
7: Mira, era perquè jo al principi, per una centra que tinc jo la meva filla, que té 9 anys, en principi pot anar a l'escola sola. Llavors jo em preguntava com puc saber jo, com puc tindre localitzada. Mòbil no puc portar cap... Llavors m'agradaria saber una de les maneres per poder tindre localitzada la meva filla...
3: Sense telèfon mòbil, eh? Vols algun altre... estri per poder tenir-la localitzada però que no sigui un telèfon mòbil, entenc?
7: Correcte, que sàpiga sempre on està i que estigui tranquil i que jo sàpiga que ha anat a l'escola tranquil·la.
4: Alguns oients li van dir quins artefactes podia trobar al mercat.
8: Els meus nets
3: sí.
8: Porten un rellotge
3: sí.
8: Que està comunicat amb el telèfon del pare i la mare i ell, quan arriba al col·legi, apreta el botó i la mare, el pare, imagina, hagi trucat, sap que ha arribat a col·legi.
9: Hi ha 5 llibres que estan molt bé, que se diu La Mediadora. Hi ha el prota, és un policia, que té una nena de 9 anyets, i amb aquesta nena, en un dels episodis, la seqüestren, i a dintre d'un cor, d'un penjoll, que és un cor, porta un localitzador. I això ho trobaria al botí. No és com mòbil, però és tot un senyal.
3: Clar, i tu saps on és la persona.
9: Això a la botiga de les Pies segur que ho tenen.
23: Hi ha un dispositiu que és d'Apple que es diu AirTag, que són com unes targetes de crèdit,
3: sí. Vale?
23: Però que hi ha, AliExpress ho trobaran, compatibles, que val uns 7 euros, i és com una targeta de crèdit que tu poses a una bossa, amb un portàtil, fins i tot hi ha gent que ho posa al gos... I llavors, amb l'aplicació de l'Apple de trobar el telèfon, et diu on està ubicada...
3: aquesta doncs, targeta, clar.
23: Aquesta targeta, això, i això va molt bé.
24: Que electricidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión.
4: Recuperem ara un tall de veu que ens va arribar fa uns dies de la Montse des de Barcelona relacionat amb el preu de l'electricitat.
26: Una coneguda meva té una veïna que posa la rentadora a vegades a les 12 i a vegades a les 2, amb el soroll que això fa a la nit. Però ja no és per això, perquè bueno, això seria un tema a part. Seria quant costa posar una rentadora en euros? Per exemple, si tu la poses a horari de nit, que diuen que és més barat, quan estalvies en euros?
4: És possible saber el cost exacte d'una rentadora? Ho demanem a Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
28: És complicat, clar, tenir una idea del cost aproximat, perquè depèn del tipus de programa, depèn de la temperatura i, per tant, de la durada. I depèn del tipus de tarifa. I el tipus de tarifa depèn de l'hora en què es posi en marxa, no? Perquè, a més, no tothom té el mateix tipus de tarifa. Hi ha qui té la tarifa regulada i hi ha qui té tarifa de mercat lliure. Jo estimaria que entre una cosa i altra, entre un factor i l'altre, podríem estar entre els 25 cèntims i l'euro per rentada. El que passa, dius, dona la sensació de que és poc, però al cap del mes, que és el període de facturació, s'han fet moltes. I, per tant, el cost comença a tenir un cert pes.
4: Per tant, si li demano si estalviem més posant la rentadora, els rentaplats, a altes hores de la nit, quan en teoria la llum és més barata, és difícil de saber-ho.
28: És difícil de saber-ho perquè, a més, actualment, amb el fet de que els preus de l'energia estan condicionats pels elements que es necessiten per produir-la, fa que en alguns moments sigui més barata la producció d'energia elèctrica feta a les hores de dia, les hores del sol, en què qui marca el preu són les energies renovables i concretament la fotovoltaica, que a la nit, que en allà marca el preu energies més cares com pot ser les energies produïdes amb gas natural. Inclús tot això depèn del que dèiem abans, depèn també del tipus de tarifa que tenim. Però en general, ara, amb el fet de que hi hagin cada vegada més energies renovables i més fotovoltaica, l'hora més barata

0: ha tornat a créixer la planta, però hi feia tot de capullos alhora, no sé com es diu capullos en català, ben bé, tot de capullos, podia fer quatre alhora, però no s'obrien, es trencaven i queien. I això m'ha passat ja fa dos o tres temporades, que em torna a passar el mateix. Tornen a sortir a lo millor tres o inclús quatre, però no s'arriben a obrir.
1: No
0: s'obren. I s'ho he preguntat a jardiners i a botigues de flors i tot, i ningú em pot aclarir per què passa això i què hauria de fer.
2: És possible que a la terra li falti alguna vitamina que la flor necessiti per florir. Aleshores, la planta, per sobreviure, per eliminació, doncs es desfà dels capolls, i així la planta sobreviu.
1: Ah.
2: El que pot fer és, si té quatre o cinc capolls, tallar-ne tres o quatre, deixar-ne en un, i és molt possible que s'asseguri una flor. Si la planta no té prou força per tirar-ne cinc endavant, l'estira. Però si les tallem totes i en deixem una, és molt probable que aquesta tiri endavant.
1: Que sí que floreixi, però entenc que si busca una vitamina per la terra o canvia la terra, potser tindrà més sort, no?
2: S'ha de saber quina és la vitamina que necessita aquesta planta per florir. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close.
3: Hear my thoughts in every note. I acabem recuperant una pregunta sense resposta. Ens la feia la Maria Lluïsa, des de Barcelona.
4: Quin significat té que els jueus ortodoxos portin aquells tirabuixons a cada costat de la...
3: De la cara.
4: De la cara.
3: Sí.
4: Quin significat té?
3: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: Va, que encara tenim una altra pregunta que l'Aina ha aconseguit que algú ens la contestés. Doncs sí, un dia més parlem del mar. Si recordeu, la setmana passada parlàvem dels sonsos, el xanguet i la llengueta. Aquests van ser els protagonistes. Doncs avui ho és el congre sec, perquè l'Antònia, des de Pons, preguntava on podria trobar congre sec. Qui ha respost és l'Àlex Gonyi, el president del Gremi de Peixaters de Catalunya.
1: Hola, bona nit. Bé, el congre sec es pot trobar normalment a les baquellaneries dels mercats. I dic dels mercats perquè fora dels mercats hi ha poquíssimes baquellaneries. De tota manera, és un producte que ha perdut molta preponderància perquè la cuina ha canviat i el baquellà sec s'utilitzava molt per fer rossos, per fer sopes, que avui doncs, no s'utilitza tant. De tota manera, és un producte que havia estat molt, molt present i que ha decaigut. I si es troba en aquest moment, es troba a les baquellaneries dels mercats municipals.
0: Doncs, tot i que recordo que hi va haver algun oient que va dir que ja no, que hi havia una empresa i que ara ja no existeix. Si ho voleu saber, com diu el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, que li agraïm la resposta, aneu als vostres mercats municipals, pregunteu allà on venen el bacallà, si en tenen, en tindran o us en podran portar, i així tot solucionat.

0: preguntes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: L'Anna Maria Ricart, sí, l'Anna Maria Ricart la vam tenir ahir, però avui no. L'Anna Maria Ricart és qui ens ha proposat conèixer aquesta setmana la primera obra de l'escriptora de Castellà del Vallès, Natàlia Cerezo. És el recull de contes a les ciutats amagades que va publicar el 2018 l'editorial Rata i que després es va traduir al castellà. Avui hem d'acabar el relat que porta per títol Com pot ser que aquest home sigui el meu pare? I que ahir ens va començar l'Anna Maria. Érem aquí, una nena de 14 anys, acompanya el seu pare camioner a entregar una càrrega en algun lloc al nord. Un matí s'aturen en una gasolinera per esmorzar i la nena s'allunya mentre el pare fa una

Becaina. Plou. Un dels camioners li crida i li diu que és l'Aitor, que coincideix molt amb el seu pare en les rutes, que potser es veuen més endavant i que li doni records. Vaig arrencar a córrer. Em va costar molt de trobar el camió entre la boira. Per fi vaig veure el morro blanc i brillant. El pare em va obrir la porta del copilot i vaig pujar a la cabina amb les sabates i els mitjons a la mà per no embrutar el terra. El pare em va preguntar on havia estat i li vaig dir que havia anat a explorar i que l'Aitor li donava records. Va sentir i va engegar la calefacció. Em vaig treure l'impermeable i ens vam tornar a posar en marxa quan em vaig haver canviat de roba. Pel retrovisor vaig veure que el camioner Lleó ens avançava. Va fer sonar la botzina dues vegades i el pare li va contestar traient el braç per la finestra. Semblava que el bosc no s'acabava mai. Els arbres eren estrets i estaven molt junts i la carretera enfilava amunt i avall en un vaivé constant. Avançàvem a poc amb un ronc suau d'os adormit. De tant en tant, un esquirol se'ns encreuava, deixava petjades a la neu del marge i s'enfilava als arbres que gotejaven aigua neu. Ens vam aturar en una gasolinera, en un poble petit, i vam trobar l'Aitor, que fumava recolzat el seu camió, seguia la mateixa carretera que nosaltres cap al nord, amb un encàrrec urgent de flors de plàstic. Vam sopar al bar que hi havia al costat de la gasolinera. Va començar a nevar quan ens van portar la sopa i al segon plat la neu s'apilava a la finestra. El cambrer ens va advertir que a la nit segurament gelaria. L'Aitor va menjar-se les dues últimes cullerades d'estofat i ens va dir que no s'arriscaria a quedar-se atrapat i que sortiria de seguida. Travessaria el bosc aquella mateixa nit i l'endemà dormiria en una fonda que hi havia a l'altra banda on el coneixien. Va marxar sense fer les postres. El pare va mirar com desapareixia darrere la cortina de neu i em va preguntar si em veia amb cor de fer el mateix. Li vaig dir que sí. El pare va demanar que li omplissin els termos de cafè i vam sortir. Els fars del camió il·luminaven la carretera i les volves de neu que volaven empeses pel vent com flocs de cendra. Costava de veure el camí. Les branques resseques dels arbres rascaven el sostre. Els aixugaparabrises anaven amunt i avall amb tic-tac de rellotge i el pare agafava fort el volant. De tant en tant feia un glob dels termos, el cafè escalfava la cabina. Em vaig preguntar si recorria sovint aquest camí, il·luminat només pels fars a mitjanit, desvetllat pel cafè i amb els ulls vermells de cansament. Potser alguna nit, pensava mentre m'agafava el cinturó i sentia el camió que rugia com una barca de motor en un llac fosc, s'havia aturat a dormir, pensant que no nevaria, i es va despertar cobert de neu amb el camió colgat i la càrrega congelada. L'altra vegada havíem marxat només 3 dies, assolellats i calorosos, per fer un encàrrec no gaire lluny de casa. El camí era una mica més nou que ara i les lletres del costat de la porta encara no estaven tan gastades i quan vam tornar, la mare ens esperava. El pare va aturar el camió en un voral ample i em va demanar que l'ajudés a posar les cadenes. Vaig fer-li llum amb la llanterna mentre li estenia a terra i li vaig fer senyals quan va tirar el camió marxa enrere abans de cobrir les rodes i lligar-les. Avançàvem molt a poc. El pare tenia els ulls clavats a la carretera i se li va refredar el cafè. El bosc resplendia amb la llum dels fars i la neu queia silenciosa, com nosaltres, com la resta del món. Només la vaig veure un moment, la rosa, vermella, com una brasa al vell mig de la carretera. I vam passar per sobre i es va enfonsar a la neu. Ho has vist? Semblava una flor. El pare es va encongir d'espatlles. No devia ser res. Però van aparèixer més i més flors, roses, magnòlies, liles i orquídies brillants, encarcarades i mig cobertes de neu com un casament. Embadalida, no em vaig adonar que el pare frenava i que el camió derrapava. Em vaig cobrir el cap amb els braços i el cinturó em va clavar una estrebada al pit que em va deixar sense alè. Quan ens vam aturar del tot, el pare va arrencar a córrer per la neu i aleshores vaig veure que el camió de l'Aitor havia volcat. La càrrega s'estenia per tota la carretera, les flors de plàstic, la primavera que no era. No sé quanta estona vaig estar-me dins el camió. Vaig veure que el pare arribava a la cabina volcada, sentia el motor que encara estava en marxa, el vent i una veu espantada, aguda i trencada. Potser era el pare que cridava o l'Aitor que demanava ajuda. La veu em va fer sortir. El fred m'entumia la cara i em feia tancar els ulls. Vaig creuar la carretera cap a la foscor de la cabina. Tenia el parabrisa rebentat i el metall abunyegat.
Els vidres cobrien la neu i hi havia un rastre vermell i dos cossos més enllà. En veure'ls, em vaig girar cap al nostre camió amb un sospir i les mans a la boca. Els fars em van encegar i vaig tancar els ulls. Vaig sentir una altra veu, una veu greu i tranquil·la, i em vaig adonar coneguda, el pare em parlava. Nora, estigues tranquil·la, vés a buscar les mantes i la farmaciola. Vaig portar la farmaciola i totes les mantes, mocadors, bufandes i jerseis que vaig trobar amb una punxada d'esforç i de por al pit. De camí, vaig trepitjar un bassal negre que fonia la neu i que s'estenia per l'asfalt fins a les mans del pare, tan vermelles que estrenyien la cama de l'Aitor. S'havia tret el jersei i li feia un torniquet amb la camisa i un pal. Em va agafar les mantes i la roba i el va tapar bé i fins i tot li va embolicar el cap amb la meva bufanda. Ara vinc, em va dir després de tornar-se a posar el jersei. Queda't al seu costat i parla-li. Va córrer cap al camió i vaig sentir la tos de la ràdio. Després va posar els intermitents d'emergència i el vaig veure que treia els triangles, es posava l'armilla reflectant i desapareixia en la fosca. Aviat vindrà algú, vaig dir. Vaig agenollar-me al costat de l'Aitor. Tenia els ulls oberts, però no es movia ni deia res. El pare l'havia tapat tan bé que només sabia que respirava per un núvol de baf que se li feia a sobre de la boca. El veia borrós i groc per la llum dels intermitents. Tenia la cara tallada i inflada, els flocs de neu li caien al front i a les pestanyes. Vaig agafar un tros de cotó fluix de la farmaciola i el vaig netejar, a poc, sense gairebé tocar-lo, fins que la neu fosa li va relliscar per les galtes. Tremolava. Se li va afluixar la bufanda i va treure una mà garratibada de sota les mantes. Vaig tenir por. Una por molt grossa. El vaig tornar a tapar bé, em vaig treure la jaqueta i vaig acotxar-lo. Em vaig estirar al seu costat i el vaig abraçar fins que va deixar de tremolar. L'asfalt estava gelat, però la neu era gairebé càlida. Ens cobria com una mare. Sentia el batec llunyà del cor de l'Aitor, que de tant en tant s'estremia, i el vaig abraçar més fort i li vaig explicar tot, aquells dies amb el pare, els quilòmetres que vam fer, les coses que vam veure. L'abraçava i parlava, i veia el pare, lluny, que tornava carregat de caixes. Ens vam mirar i va ser com si ens veiéssim després de molt de temps. Va obrir les caixes i ens va tapar amb les flors. Es movien amb la respiració dèbil de l'Aitor com si fossin vives i em feien pessigolles al nas. Feien l'olor de l'armari de casa. El pare va buidar totes les caixes, va seure al nostre costat i em va estrènyer fort la mà. Tot anirà bé.

Una història que semblava una cosa i després ha sigut una altra, però tan ben escrita i tan bonica, sobre aquesta relació entre una nena i el seu pare dalt del camió, que l'acompanya, amb aquest final incert que ens ha quedat, cadascú que interpreti com vulgui, si l'Aitor es recupera o si li passa alguna altra cosa, que esperem que la majoria de gent no sabem què va decidir la Natàlia Cerezo quan va escriure aquesta història, però sí que ha quedat al final que cadascú, segons el seu tarannà, doncs pot decidir una cosa o una altra. És aquesta A les ciutats amagades, de la Natàlia Cerezo, que de fet era la primera obra que va publicar l'any 2018. Aquí aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa llegint diversos contes. Aquest l'hem llegit en dos dies perquè era massa llarg, i per fer-lo en un dia sol. Demà tindrem una altra història i així fins a acabar la setmana. Res, que arribem a les dues de la matinada i això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, ens posem al dia de com està la situació, de veure quines sorpreses tindrem demà, perquè aquí cada dia anem de sorpresa en sorpresa i hem d'estar a l'aguait, sense exagerar, però sí informar i prevenir, que seria una mica en definitiva el que hem de fer els mitjans de comunicació. Informar, que vosaltres tingueu les claus de tot i després que cadascú decideixi el que vol fer, però com a mínim que tothom sàpiga quina és la situació en cada moment. Demà tornem a partir de les 12, si no passa res de nou, si no hi ha cap alerta, esperem que les pluges, que també poden continuar demà a partir de la tarda, he sentit, doncs, que es comportin, que no hi hagi cap altra situació excepcional, perquè els llocs on ha plogut tantíssim ara mateix no poden acumular més litres d'aigua, per tant, intentem demà venir a les 12 amb la normalitat, a ser possible. Us explicarem, esperem, les vostres trucades, les més preguntes i més respostes i moltes més converses que tenim pendents aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Gràcies per ser a l'altra banda. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que prevé el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha explicat a la Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideix el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
3: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
2: Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà aquest dimarts es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data. Repàs ara altres informacions amb Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones pels aldarulls que hi ha hagut aquesta nit al centre de Barcelona en acabar la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat i la resta, homes majors d'edat. Es tracta d'un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Els manifestants han llançat pedres contra els Mossos aprofitant material de les obres de la Rambla. S'han muntat també 28 barricades i els bombers han hagut d'apagar 22 incendis, sobretot de contenidors.
4: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos pel temporal, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. A conseqüència dels aiguats, el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels danys en la infraestructura.
2: Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar el govern d'aquest país a recuperar la zona del Mar Roig, que està ocupada pels rebels hutis aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat aquest dilluns punts estratègics, com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu de lliurar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els rebels hutis, per la seva banda, asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i l'aeroport de la capital, Riad. El Premi Nobel de Medicina d'aquest any és per a 3 científics, un americà i 2 alemanys, que han desenvolupat una manera d'utilitzar la llum per activar i desactivar les cèl·lules nervioses del cervell.
4: La seva recerca ha permès entendre millor com funciona el cervell i estudiar malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, l'epilèpsia i les addiccions. També obre la porta a nous tractaments per recuperar la visió. L'Institut Karolinska d'Estocolm, la institució que atorga el Premi Nobel de Medicina, considera que els 3 científics han posat les bases d'una nova era de la neurociència amb una tècnica que ja